0: Entorn les plantes que migren parlarem amb Cristian Alonso, Vicky Benítez i Alejandro Juárez. I amb Eloisa Mateu seguirem el traç migratori dels ocells des del nord d'Europa a la regió del Sahel, un viatge que dibuixarem amb els seus paisatges sonors. Perquè aquesta és una hora destinada a alertar sobre els efectes de les crisis climàtiques i socials. Segueix-nos a les xarxes, escolta'ns en podcast o ara mateix que comencem. Segur que ja comenceu a familiaritzar-vos amb el tema de les plantes invasores. Us diuen, aquesta planta, aquest arbre, millor desfer-te'n perquè està considerat invasor. La canya americana vora el riu, la càssia de fusta negra, la ungla de gat, l'alzavara americana... A Catalunya, el projecte Exocat ha localitzat un total de 1.235 espècies considerades exòtiques i d'elles, unes 177, tenen un comportament invasor. Vol dir que són molt proactives i provoquen impactes considerables en el medi natural. Els experts asseguren que les espècies exòtiques invasores són una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat. Però és això del tot correcte? No hi ha una altra lectura? Altres experts comencen a revertir fórmules i llenguatges per explicar com la noció d'espècie exòtica invasora reflecteix categories culturals basades en la defensa del territori, la por a la barreja i la puresa de l'origen. I si les anomenéssim plantes migrants, què canviaria a la nostra percepció? Contràriament al que pensem, les plantes, els arbres, es mouen i migren. De vegades, fruit de la mobilitat humana, les portem les llavors enganxades a la sabata, de vegades, volgudament, amb el transport en vaixell, d'altres mitjançant, per exemple, les ovelles, quan fan la transhumància, els queda la planta, la llavor enganxada a la llana. En fugir de situacions extremes i conflictes molts humans s'emporten llavors a les butxaques. Les plantaran allà on vagin a parar. És això invasió? O parlem de migració? Ho volem saber. Una exposició que comença aquest cap de setmana al Jardí Botànic de Lleida, Arboretum, en parla. Es diu Plantes migrants i proposa una mirada crítica i també poètica sobre la relació entre humans i plantes i sobre la necessitat de repensar les polítiques de gestió i convivència amb aquesta biodiversitat que hi ha en un món canviant. Vull presentar-vos a persones que han estudiat molt el tema. Ell és Cristian Alonso, és investigador cultural, és curador, és professor universitari. Hola, Cristian.
1: Hola, bona tarda i gràcies per convidar-nos.
0: Gràcies a tu per proposar el tema, que ens sembla superinteressant. Els nostres oients també ho diran, sí. La Vicky Benítez. Hola, Vicky, estàs a l'altra banda del telèfon.
2: Hola, bon dia.
0: La Vicky és jardinera, és artista visual, és professora de dibuix i és sobre els seus dibuixos, sobre les seves accions artístiques que va aquesta exposició. I tenim també a Alejandro Juárez. Hola, Àlex.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
0: L'Àlex és director d'Arboretum del Jardí Botànic de Lleida, que acull aquesta exposició de la que us parlàvem. Així que atenció al que us expliquem, perquè Cristian... A veure, com repensar aquestes polítiques de gestió, de convivència amb la biodiversitat, en aquest món canviant que dèiem? Hem de fer-ho, això? No anem per bon camí?
1: Bueno, jo crec que repensar aquestes polítiques no només és diguéssim, necessari, sinó urgent, perquè les categories amb les que hem entès fins ara la natura, és a dir, aquells conceptes de l'autòcton, l'invasor, lo pur i l'alterat, aquestes nocions provenen d'una mirada essencialista, colonial i antropocèntrica. Llavors jo trobo que les pràctiques de gestió actual sovint s'han basat en una certa por a la barreja i en la idea d'un ordre natural que cal restaurar.
0: Ja m'ho imagino, ja.
1: Llavors, però els ecosistemes, això ens ho sabrà dir l'Àlex, perquè és biòleg, ecòleg, a més de director de l'Arboretum, els ecosistemes són per definició sistemes híbrids, canviants i interdependents, no? I jo trobo que cal avançar cap a polítiques ecològiques que siguin com més contextuals, més ètiques i més relacionades internacionals i que reconeguin sobretot el paper actiu dels humans en la transformació mediambiental.
0: Això vol dir que situar-nos com a iguals, no? Humans i els altres éssers.
1: De reconèixer, exacte, el potencial transformador no només d'aquestes espècies considerades invasores, sinó també el potencial de les espècies autòctones també.
0: Parlem amb la Vicky. Vicky, és veritat que és que hem adoptat uns imaginaris culturals molt concrets per a aquestes plantes exòtiques invasores, ho dèiem al principi, però tu tens un enfocament molt crític, tot i ser jardinera, Per què el tens? Per què tu ho vas començar a repensar, tot això?
2: Precisament va ser en el meu treball com a jardinera en el que em vaig adonar que hi havia moltes decisions que es prenien des de la jardineria que estaven basades més en el llistat, en una simplificació de les coses que en realment com funcionaven, no?, a la vida natural. Llavors, va ser en aquest repensar per què fèiem les coses com les feien on va sorgir, no?, tota aquesta idea de per què considerem que hi ha plantes que són bones i plantes que són dolentes, o plantes que són d'aquí i plantes que són d'allí.
0: Clar, és que jo t'imagino, allà de jardinera, i que et diguessin, aquestes treules que són invasores, aquestes deixa-les, dius, home, però sí, aquestes són boniques, no?
2: Bueno, i en aquest, però quan tu, quan algú te diu que una cosa és invasora i que pot fer mal a l'autòcton i tu el que te trobes allà a l'altra banda no és una planta que, clar, tu dius invasor i tens com un imaginari d'una cosa alien, no? I si a l'altra banda aquesta planta que és invasora és una xumbera, o és una agave americana, una tzavara, que forma part d'aquesta idea de paisatge mediterrani de sempre, no?, del que tenim al cap, és quan xoques, no?, i dius, però què és el que està passant? Perquè quant de temps ha de passar perquè aquesta planta sigui considerada d'aquí?
0: Sí, perquè si no les patates també devien ser invasores, no? Que es van portar aquí fa molt temps.
2: Doncs va ser una mica aquest el xoc, no?
0: Ja. Àlex, tu, sí. És curiós, tu ets director d'Arboretum del Jardí Botànic de Lleida, però és que tu vas fer la teva tesi sobre plantes invasores en conreus de regadiu. Et va donar temps, repensar el terme?
3: Doncs mira, sí, la veritat que, com bé dius, jo la meva tesi la vaig centrar en l'estudi de la flora exòtica invasora, en cultius de regadiu, i com aquesta flora podia acabar afectant els ecosistemes naturals o que envolten els conreus, no? Sistemes naturals, si és que queda algú, perquè jo, si és que queda cap, vull dir, perquè en realitat els sistemes naturals ja podríem dir que són tots seminaturals o antropitzats, perquè la petjada de l'ésser humà arriba a tots els ecosistemes del planeta, no? Però, aleshores, jo, durant la meva tesi doctoral, pues, vaig tenir l'oportunitat de llegir molt, estudiar molt, no només els impactes, no?, d'aquestes espècies, sinó la pròpia filosofia que hi ha darrere dels conceptes, no? Està clar que la paraula invasora, no?, ha estat molt útil durant molt temps per descriure processos ecològics que són reals, vull dir que no podem negar que la capacitat que tenen algunes espècies de colonitzar nous hàbitats, expandir-se, alterar les dinàmiques dels ecosistemes, simplificar-los, etc. Però sí que... Sí, digues.
0: No, acaba el...
3: Ah, sí, no acabo el... Sí, acabo l'argumental. En el sentit que, tot i que això és real, sí que durant la tesi doctoral jo vaig llegir molts autors que parlaven de que potser la terminologia en realitat tenia una connotació més aviat militar i antropocèntrica. Allò de invasor, lluita contra els invasores... No? Hi ha un article molt interessant que parla d'això, no?
0: Sí, tens tota la raó, Àlex, perquè per això ara entenem molt millor aquesta exposició de plantes migrants i entenem que vosaltres els tres porteu molt temps donant-li voltes precisament a aquesta història, Christian, no? Aquest concepte de, si diem invasor, no?, estem parlant d'un fenomen històric i també polític, i com dèieu, com deia l'Àlex i la Vicky, molt lligat al colonialisme i al capitalisme global.
1: Sí, efectivament, moltes d'aquestes espècies van ser introduïdes durant el colonialisme europeu, quan plantes i animals van ser desplaçats massivament arreu del món com a part de projectes econòmics, agrícoles i extractivistes. No? I de fet, es constata al catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores, que és l'informe administratiu, legal i normatiu del qual parteix la Vicky a la seva pràctica artística.
0: El Catàleg Espanyol d'Espècies Exòtiques i Invasores, CEEE.
1: Exacte. Ah, sí. Es constata, perquè diu que aquestes espècies, en algun moment es diu que van ser introduïdes quan Espanya conquistó el Nuevo Mundo, un plantejament en aquests termes. Llavors, clar, d'aquesta manera, o sigui, en aquest punt de vista, el colonialisme va transformar aquests ecosistemes globals i van establir una relació amb la natura que es basava en el control i en l'explotació. Llavors, el capitalisme actual continua aquesta lògica, tractant la vida, ja sigui humana o no humana, com un recurs. Per això, quan parlem d'espècies invasores, en realitat, també parlem d'una mobilitat forçada, i també de desigualtats i d'herències colonials que encara configuren la nostra relació amb el món.
0: No, però aleshores, si hem de mirar les plantes d'una manera diferent, marcar-les diferent i no utilitzar certs termes que s'havien utilitzat en un passat, però que formen part de la història. Història, exacte, no? O sigui, invasió, colonització, repensem tot això, devastació, i sapiguem per què hem utilitzat aquestes definicions.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí, sí. Perquè al final les paraules tenen molt de poder. Les paraules tenen valors afegits i disparen, es refereixen a universos simbòlics, polítics, ecològics, molt concrets, no? Llavors, m'ha semblat molt pertinent quan l'Àlex parlava d'aquestes metàfores bel·licistes o militaritzants, no?, de les quals han parlat molts autors en l'acadèmia i fora d'ella,
0: sí,
1: també. I quines conseqüències, quines implicacions té això, socials, per la convivència humana i no humana, etcètera.
0: Tot això, i és cert, Vicky, segons diu el Christian, que tu t'has basat per fer aquesta instal·lació, que ara ens explicaràs molt bé quines plantes has agafat, no? T'has basat en aquest catàleg, no? Un catàleg concret en el que es deuen basar tots bons jardiners i botànics per definir qui ha d'anar fora i qui ha d'anar dintre.
2: Sí, exacte. I a més, està ple com de contradiccions, no?, en el si mateix, no? Llavors, era una de les coses que m'entrava també en aquesta reflexió, no?, com a jardinera que volia portar cap a l'art. Una d'elles és que, per una banda, en aquest catàleg diuen que s'han de destruir o que s'han de treure i que no es poden comercialitzar amb aquestes plantes perquè desplacen a plantes autòctones, no?, però per una altra banda els consells per poder-les erradicar igual són de tipus que utilitzis herbicides, com el glifosat. I el glifosat no distingeix entre les plantes autòctones ni bueno, ho destrueix tot, no? Llavors és com curiós, no? Com en aquest catàleg al final el que acabes observant és aquest interès sobre prevaldre, no?, el factor econòmic.
0: Uh-huh. Àlex, sí que és cert que hi ha, dins d'aquesta gestió, que es basa en eliminar espècies invasores, no? Aquí utilitzem químics, utilitzem absolutament de tot. Tu t'hi trobes, això, amb el jardí botànic, per exemple, quan allò, el glifosat, tirem una mica de glifosat, que aquí han crescut les males herbes, que en diuen alguns.
3: Sí, als jardins botànics intentem portar al mínim una gestió basada en fitoquímicos tan agressius, precisament per això, perquè no distingeixen, no? I precisament al Jardí Botànic de Lleida estem intentant seguir una mica el que fa el de Barcelona també, que és l'estratègia de fitoestero, no? Que és intentar gestionar la diversitat que tenim espontània, no? De flora espontània, no plantada per nosaltres, d'una altra manera. En aquest sentit sí que és veritat que intentem ser curosos, però depèn. Vull dir, no sempre se pot, i el mateix que passa al Jardí Botànic passa a les ciutats, no? Hi ha ciutats que, per exemple, aquí l'han erradicat i d'altres que el fan servir indiscriminadament.
0: Ja, clar, però si és cert que allò els tècnics oficials tallen, ceguen, desbrossen, inclueixen aquests herbicides que havia comentat la Vicky. Però...
3: Sí, sí.
0: Christian, el cert és que hi ha una altra lectura, no, Christian? I aquesta lectura passa per explicar com en el món no hi ha una zona del tot pura, no? No, aquesta idea fixa de la natura, no?, que alguns científics defineixen, no és del tot certa, i darrerament s'ha demostrat que vaja, que tenim un món canviant, un món divers, un món que muta, evoluciona, canvia, mm-hmm. i sobretot es barreja, no? Mm-hmm. Aquest mestissatge humà que també deu passar a les plantes.
1: Sí, efectivament, perquè parlar d'espècies exòtiques invasores, diguéssim, mm-hmm. parteix d'una idea essencialista i estàtica de la natura, com si existissin ecosistemes purs, originals, que calgués preservar tal i com eren. Però la natura no és fixa, eh? L'ecologia ens explica, i la biologia, que la natura és dinàmica, allò que anomenem natura és dinàmica, híbrida, i que està en constant transformació. I les migracions, les adaptacions i els intercanvis entre espècies són processos que són naturals, que són històrics. No existeix una zona pura, perquè tots els ecosistemes estan interconnectats i en canvi permanent. El problema és que sota aquesta mirada essencialista, nosaltres, els humans, projectem sobre la natura les nostres

0: nostres propis pors humanes, aquesta por a la barreja, la pèrdua d'identitat, ja, també, clar, o el control. I això és particularment problemàtic en un context, en un moment en el qual hi ha una preponderància, una proliferació de discursos xenòfobs de l'extrema dreta que estan a l'ordre del dia i que té unes conseqüències nefastes per a la societat.
1: Aneu rellegint, perquè el que estan explicant les nostres contertulis avui és molt interessant. Així, la Vicky, per això tu, en les teves obres, prefereixes parlar, atenció, de plantes migrants. Jo ja recordo una instal·lació teva a la Capella de Barcelona on vas muntar un campament de plantes refugiades.
2: Sí, bueno, és una mica jugar també amb aquest doble sentit, no?, a vegades d'aquests discursos, no?, que es poden fer com molt alegrament, no?, però quan parlem de plantes està com super justificat el parlar d'espècies o d'éssers que poden ser exterminats perquè invadeixen o perquè controlen certs territoris, però després, no?, hi ha aquesta transposició a altres discursos que és més perillosa, no?, i que per això volíem jugar amb aquest joc de paraules, no? De totes formes, tot el que vam posar aquí a la Capella eren plantes que vam trobar de zones properes de Barcelona i que són plantes que formen part del nostre ideari, no?, de paisatge mediterrani i que hem trobat des de sempre a la jardineria pública o als espais, no?, on vivim.
1: Però, Àlex, entre els teus col·legues, si tu parles, per exemple, de plantes migrants, com et mirarien? Et mirarien bé o què?
3: Bueno, hi ha una idea preponderant del concepte de planta invasora com a algo dañino. I això és en base cert a nivell ecològic, no? Però sí que és veritat que comença a haver altres discursos que intenten, sobretot, no demonitzar a l'espècie en si, perquè al final és el que heu comentat que m'ha encantat, aquest concepte de la migració forçosa, és a dir, la planta no demana arribar, no? Però tot el focus es posa en erradicar la planta o l'organisme, que no podem negar que fa un mal, no? Això està clar. Vull dir, si una alga, per exemple, invasora, deixa una zona sense pesca, doncs tots els pescadors d'aquella zona, evidentment, seran potser els que han de migrar, forçosament, no? Però sí que és veritat que es posa el focus en la planta com si fos l'enemic a combatre. I ningú no planteja quines activitats són les que han portat a la planta allí. Per tant, totes les actuacions que tenen a veure amb la erradicació d'aquesta planta no tenen cap sentit si no te planteja realment quin és el procés humà, bàsicament, que és el principal motor d'alteració dels ecosistemes, no? Això sí que dins de l'ecologia, dins del món acadèmic, hi ha aquesta visió cada vegada més global de veure l'ecosistema com algo funcional, no? I veure quines funcions aporta i no tant quines espècies n'hi ha, no? Però sí que és veritat que el discurs preponderant encara és aquesta visió, perquè al final és la més pedagògica d'alguna manera, és com la més simplista, no? La més simplificada de la que arriba a tot el públic, no? Parlar d'invasores, bueno, pues és molt fàcil d'entendre, no? Parlar d'ecosistemes funcionals potser no tant.
1: Claro.
3: Però bueno, així està el tema.
1: Així està, Cristian, aleshores. No hi ha mala herba, o no li diem mala herba. I després, en lloc de pensar en l'extermini, no?, de la planta, doncs parlem de la convivència. Parlem de per exemple, l'ecologia híbrida o l'adaptació, que no sé què és, què pot significar l'ecologia híbrida.
0: Sí, doncs en comptes d'extermini o control, jo crec que cal apostar per nous enfocaments de convivència i d'adaptació, no? Aquelles espècies que anomenem invasores, doncs formen part, efectivament, d'ecosistemes en constant transformació, i eliminar aquestes plantes, ja sigui en procediments mecànics o químics, no resol les causes profundes d'un problema, que el problema és el canvi climàtic, és l'explotació del sòl, l'antropització i també la globalització dels cultius, no? I jo necessitem una ecologia híbrida que entengui la natura com un espai de relacions i d'interdependències i no de fronteres. I conviure no vol dir renunciar a la gestió, sinó aprendre a evitar la complexitat del món viu. I aquesta exposició posa el focus en la complexitat. Aquesta exposició no es posiciona en favor de les espècies anomenades invasores, sinó que, sense negar el potencial transformador d'aquestes espècies, vol també fer una reflexió sobre els imaginaris que projectem sobre les plantes. I ara, si la Vicky ens explicarà en què consisteix, perquè és molt bonic el gest que ha fet, no?, de dibuixar aquestes plantes a sobre, perquè les seves obres funcionen com miralls, no?, miralls de nosaltres. Per això es diuen plantes migrants, perquè parlen... Per què les plantes poden ser migrants? Com pot ser? Pues que és que parlen... El concepte d'espècie invasora en realitat parla de nosaltres, parla de nosaltres com ens referim i com bategem i com ens relacionem, per això aquest joc.
1: Vicky, parla'ns de com ho has fet.
2: Sí, bueno, són una sèrie de dibuixos. Hem escollit una sèrie de plantes que estan presents a l'arborètum, no?, per poder-les visibilitzar ja també, o per entendre on estan ubicades. Llavors el que hem fet és agafar una sèrie de plantes i les, bueno, jo les he dibuixat i les anirem i les deixarem a l'aire lliure, que s'aniran, entenem que s'aniran aquests dibuixos degradant i els anirem reposant. La idea és poder-les, amb aquest caràcter insistent, no?, d'aquestes plantes que són tenaces, no?, i de ressorgir, anirem col·locant-les cada vegada que desapareguin.
0: No, hem creat unes estructures de fusta que funcionen com carteles, que les clavarem al costat de les espècies, i la Vicky ha elaborat un paper amb la col·laboració del Museu Molí Paperer de Capellades,
1: sí.
0: I el paper està fet amb fibres també d'aquestes espècies, d'una selecció d'espècies. Sí. Llavors té aquest sentit també d'aprofitament, d'apreciació, molt, molt, molt bonic, no? I llavors serà una exposició que patirà els efectes també de l'entorn, no? Ens sembla com molt coherent també, no?, fer aquest gest, no?, i us convidem a tots i totes que pugueu gaudir d'aquesta exposició, que al final crea un complementari, un recorregut complementari del propi Jardí Botànic, que també us convidem a visitar en general.
1: Anem cap a Lleida i, a més, durarà temps, és a dir, que tenim possibilitat de veure-la. Jo vull acabar, Vicky, imaginant-te tu i els teus companys jardiners i jardineres, debatent sobre aquest tema mentre es planteu i replanteu, eh? Però això és possible i com et miren quan ho fas i quan els hi expliques?
2: Bueno, ho tenim com integrat. Hi ha decisions que venen com de despatx, no?, que això quan estàs treballant a peu de carrer, tot i que no ho acabis d'entendre, doncs ho acabes assumint. I hi ha coses, hi ha com una mena de rebel·lió en alguns aspectes que acabes fent, no?, del dia a dia, i que està lligat amb això, a no entendre l'ordre, no? Mm. I podia ficar exemples, per exemple, amb les cotorres, no?, que és una altra de les espècies invasores que s'han de destruir, i hi ha com una negació, no?, de rebel·lió, de destruir animals, no?
1: Exacte. Si de cas talla una mica, que així torna a rebrotar. Mira, jo a partir d'ara diré plantes migrants. Què us sembla? Ho aniré llançant, i allò, són invasores? Diré, no, migrants. aviam com anem introduint el terme.
0: Ha calat, l'exposició haurà calat en l'imaginari, al final.
1: Que vagi calant, que vagi calant. Vicky, Àlex, Cristian, moltíssimes gràcies per exposar-ho i fem cap a Lleida, que val la pena la vostra visió i la manera d'entendre també a les nostres companyes, que són les plantes i els arbres. Sense elles no som res.
0: Exacte. Moltíssimes gràcies per acollir-nos.
1: Vinga, fins aviat als tres.
2: Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a tots.

0: mes notes et ma
1: Aquest és el nou treball d'Arnau Obiols. El món ha dit sí, diu el tema, perquè ell el que intenta en aquest ocell tambor, el seu nou treball discogràfic, que és celebrar el dret i la sort de viure. Ell ho defineix com una floració sonora, un acte d'amor, d'esperança, nascut de l'escolta atenta del món i de la fascinació per tot allò que ens envolta, perquè ja sabeu que l'Arnau Obiols en la seva música incorpora molts sons de la natura. Entre la llum i l'ombra, la vida i la mort, aquest disc és un espai de calma i de bellesa que nosaltres avui hem compartit.

0: I així és com donarem avui la benvinguda a una altra persona que coneix molt bé la vida i la situació d'altres éssers que també migren, com són els ocells. És a Luisa Mateu. Hola, Luisa.
1: Hola, Pilar.
0: Benvinguda al programa de nou.
1: Gràcies, encantada.
0: Per parlar avui una experiència teva que tenia moltes ganes de fer, perquè ja sabeu, hem anat anunciant que la Luisa Mateu en els seus darrers temps està dedicant-se molt a la creació sonora. Això significa que a través de les seves gravacions, artistes crea paisatges que ens porten cap a llocs molt especials, com per exemple compartir l'experiència de migrar d'un lloc a l'altre amb els sons que tu has gravat.
1: Sí, sí, sí.
0: Com ho fas, això? Explica'ns alguna de les experiències que has fet darrerament.
1: Bé, la darrera és una que precisament es diu El viatge de les aus, que bueno, la vaig fer ja fa un parell d'anys i ara l'he modificat, he canviat i ampliat i tal, i l'he... De fet, audicionar, no sé si això existeix, escoltar ara fa uns dies a Santa Mònica. I és, a mi m'agrada els sons no només escoltar, sinó també a vegades crear un relat, no? I això és el que vaig fer en aquest cas, crear el relat de la migració dels ocells. Un possible viatge de la migració de tardor, o sigui, després de la reproducció dels ocells, del nord al sud. I això és el que vaig fer, sí, amb gravacions fetes al nord de, des del nord d'Europa fins a la zona de... Bueno, Mauritània acabem, diguem-ne.
0: La seva arribada al Sahel, podríem
1: una
0: dir.
1: Una mica més al nord, però sí, sí, sí.
0: Doncs avui farem el mateix aquí a Ràdio 4, aquest relat de paisatges sonors que us proposem escoltar. Atenció a l'oïda perquè escoltareu gairebé sencers els tracks sonors perquè entreu molt millor en el lloc a on ens porta la Luisa Mateu i ens condueix la Luisa Mateu. Un viatge, un relat sonor, com tu comentaves, que comença a Luisa al nord d'Europa, a les llacunes del nord d'Europa. Allà estan bona part dels ocells migrants en aquests moments, no? Ara, o ja han començat a marxar, gairebé,
1: no,
0: ara,
1: al
0: mes d'octubre,
1: ja han passat, sí, sí, sí.
0: Ja han passat. Com són les llacunes del nord? Què estaven fent allà, a l'estiu?
1: Doncs allà és a la primavera, reproducció, reprodueixen en allà, hi ha moltes espècies. El que passa és que, bueno, són llacunes que tenen el bosc al voltant, no són com... El que escoltarem ara no és com un llac d'aquells típics de Finlàndia, sinó que és més aviat una llacuna. És feta a Finlàndia, també, al nord. I aleshores hi ha tota una vegetació que envolta la llacuna, hi ha ocells aquàtics i hi ha ocells més de bosc, que és el que l'envolta, no? Aleshores, aquí els ocells estan reproduint i després, clar, quan s'acaba l'època de reproducció, l'estiu i comença el fred, doncs la majoria d'aquests ocells migren cap al sud perquè allà allò es gelarà i no podran trobar ni refugi ni aliment, no?
0: I fa molt fred. Doncs situem-nos ara en aquesta llacuna de Finlàndia que un bon dia la Luisa Mateu va gravar
1: el mes
0: i
1: de
0: que
1: maig,
0: sona
1: sí.
0: Així.

0: Quina riquesa i diversitat que hi ha d'ocells sí. i d'éssers en aquesta gravació,
1: sí,
0: Luisa.
1: Sí, sí, va ser meravellosa aquesta gravació. L'únic problema eren els mosquits, però fora d'això...
0: Però on hi ha mosquits hi ha ocells, no?
1: Sí, finalment. No, sí, sí, sí. sí. S'havia de suportar, això. És la part dolenta, diguem-ne, no?
0: La Luisa ben tapada i plena d'antimosquits sí. per totes bandes, sí. Ben enguantada.
1: Clar, és que si et moc per treure amb els mosquits, faig soroll, o sigui, has d'aguantar allà com una jabata, no? Aguantant les picades de mosquits. Sí.
0: Per poder gravar aquest so que avui escoltem, aquest relat sonor que us estem convidant a escoltar conjuntament amb la Luisa Mateu. Atenció, perquè ja us hem dit que avui posarem gairebé sencers els tracks. Vol dir que hi haurà molta estona perquè vosaltres gaudiu d'aquest viatge que estem fent de migració dels ocells. Avui que aquí a Vida Verda dediquem el programa als altres éssers migrants, no humans, doncs és bo dedicar-ho també als ocells amb la Luisa. Quins els ocells escoltàvem aquí? N'hi havia alguns que els anaven repetint i anaven fent com protagonisme.
1: Sí, aquí jo volia destacar sobretot un ocell que és el que se sent més fort, que fa com una mena de cops de trompeta, que són les grues, les grulles en castellà, que en allà nidifiquen. O sigui, nosaltres les coneixem quan venen a l'hivern, a passar l'hivern a la península Ibèrica, però en allà nidifiquen en parelles i aquí anaven fent com parades de cel i fan aquest so tan sonor, no? Tan potent i a més ho fan aixecant-se i és molt bonic. Hi ha molts altres ocells, però aquest és el que potser ens ha cridat més l'atenció. I dic que escoltar aquests, tenir present aquests, perquè els tornem a escoltar després.
0: Exacte, ara escoltarem les oques, que ja no és estrany, perquè les oques les tenim més referenciades amb les granges en concret, amb els masos també al nord d'Europa, però les oques migren.
1: Ah, clar, això són les oques salvatges que han criat molt al nord i són, no sé si són els primers, però són uns ocells que migren molt aviat, perquè és clar, molt més al nord que a Finlàndia, diguem-ne, allà sí que de seguida fa fred i aleshores un cop han acabat la nidificació ja comencen a volar cap al sud, en estols immensos.
0: En estols immensos, a més com són molt grans, si ens hi fixem, sí. Les identifiquem molt més que altres estols més petitets.
1: Sí, sí, sí, les oques les identifiquem perquè a més són molt sonores, com sentirem ara.
0: Són molt sonores. Posem-nos, doncs, en situació, estan ja començant a migrar des del nord d'Europa, des de Finlàndia en concret, els ocells que veurem passar aquí, en els aiguamolls de casa nostra, però en concret, aquest estol tan gran que ara veiem és un estol d'oques. Escolteu-les.

0: Aquí teniu les oques que estan migrant i que la Luisa Mateu va gravar on? On les vas gravar?
1: Això ho vaig gravar a la costa oest de, bueno, de Gran Bretanya, a Gales, una zona de Gales, ja, Gales tocant Escòcia, i allà estaven arribant les oques, no? Era època de la migració i després allà hivernaran també molts. Algunes d'aquestes oques també sentíem al principi signes, uh-huh, però les que cridaven més i que sentíem com anàvem passant volant eren les oques. Algunes d'aquestes aniran més al sud, algunes ens arriben a nosaltres, però poquetes, eh? Es queden més al nord.
0: Queden una mica més al nord, és a dir, que s'estableixen a França o potser s'estableixen una mica a la costa nord de la Mediterrània?
1: No, s'estableixen sobretot a la costa occidental i al centre també d'Alemanya, Països Baixos, Gran Bretanya també. En aquesta zona és on hi ha els grans estols hivernants.
0: Els agrada...
1: D'aquestes que venen d'allà, eh?
0: Els agrada el fred a les oques.
1: Sí.
0: I així continuen. Eloisa, fixa't, si alguna cosa a mi m'agrada precisament de les xarxes socials és poder seguir a grans experts en matèries concretes, com per exemple migracions d'ocells. I fa molt poquet que n'he vist un on explicava doncs com els ocells estan totalment preparats per aquesta migració, fins i tot els més petits, no?, que penseu que són més poca cosa i en canvi estan superpreparats i ningú els ha de guiar en el rumb que han de fer perquè ho tenen en el seu ADN amagatzemat a la memòria que tenen a la zona frontal superior del seu petit capet.
1: Sí, és impressionant. És un fenomen aquest de la migració espectacular, jo diria, no del tot comprès encara.
0: Perquè falta molt per estudiar i per entendre.
1: Clar, per comprendre, no? Com això mateix que estàs dient tu, com un ocell que pesa 10 grams pot guiar-se, saber on ha d'anar i pot, pot fer el viatge que fa.
0: Sol,
1: de milers,
0: és a dir, no és que estigui guiat per ningú. Van junts, però cada un d'ells sap precisament
1: on
0: va.
1: Sí, i molts migren a la nit, a més, altres migren de dia. És a dir, des de fa uns 100 anys o així, que s'ha anat coneixent molts aspectes sobre la migració dels ocells, però encara queden moltes coses que no se sap com funcionen. Bueno, sabem que es guien pel camp magnètic, sabem que es guien per les estrelles, sabem que es guien per les muntanyes, els rius, etc. Uns aprenen dels adults i els joves ja aprenen a volar amb els adults, però és que hi ha espècies que els adults se'n van i els joves marxen més tard i ningú els hi diu on han d'anar. Són ells que saben on han d'anar, no?
0: I en canvi ho saben perfectament.
1: És clar.
0: Estem fent aquest viatge amb la Luisa Mateu, hem deixat les llacunes de Finlàndia, hem baixat cap a Anglaterra i cap a la Gran Bretanya i ara arriben les grues.
1: Sí.
0: On arriben les grues?
1: Bé, les grues aquestes que teníem al nord escampades per, jo què sé, centenars de llacunes, llacunetes que hi ha al nord d'Europa, acabada la reproducció es troben, com si diguéssim, al sud de Escandinàvia, allà es van ajuntant, i arriba un moment que aleshores emprenen el vol cap al sud, les zones on passaran l'hivern, no?
0: Elles s'esperen.
1: Sí, sí, arriba un moment que diuen, vinga, som-hi. I aleshores, la majoria de la població aquesta que cria a l'Occident, a l'Europa Occidental, perquè cap a l'est n'hi ha més, però aquestes que crien aquí al nord nostre, la majoria d'aquesta població vola, travessa tota Europa, travessa els Pirineus i nidifica a la península Ibèrica. Ara s'està veient que amb el canvi climàtic, se suposa, no baixen tant i moltes estan quedant més al nord, a França i tal. Però així tot, la població que tenim nosaltres, déu-n'hi-do. I aquestes no van cap més al sud, es queden aquí.
0: Es queden a la península. Aquí han comprovat que la península comença a ser al sud, a nivell de calor. Per tant, igual d'aquí molt poc ja no travessaran els Pirineus.
1: Esperem que no, que veiem algunes encara.
0: Però en tot cas, aquestes són les grues.

0: passen l'hivern.
1: Passen l'hivern. Sí. I tu on les vas gravar, les grues de, que m'has portat?
2: Aquestes, em sembla que estan gravades a Càceres. A Càceres, allà al mig de la Dehesa. De fer les grues, quan travessen els Pirineus, perquè aquestes van per terra, travessen els Pirineus, i aleshores moltes es concentren, o es concentraran, però jo crec que encara ho fan, a Gallocanta. A la llacuna de Gallocanta es concentren allà moltes. I després també es van escampant més cap a l'oest, per alimentar-se durant tot l'hivern, doncs als camps de cereals, en les de bellotes i o sigui, les zones de Dehesa.
1: Llacuna de Gallocanta. Ara si anem a tope de
2: al novembre més.
1: Al novembre, estem gairebé, estem gairebé. Si teniu una temporada lliure o com un KitKat de vacances i teniu ganes de veure grues, és el moment.
2: Sí, val la pena perquè és un espectacle. O sigui, les grues durant el dia estan escampades pels camps alimentant-se i quan arriba el capvespre se'n van a dormir a Gallocanta, en aquest cas. Sempre es van... solen anar dormint en zones aquàtiques de poca fondària perquè així es posen allà totes juntes i així a més eviten els depredadors que no, com, que no es fiquen a l'aigua.
1: Important. Sí. Zones aquàtiques de poca fondària significa que estàs parlant de zones humides també del litoral mediterrani. Deixant les grues, uns altres ocells agafen una altra línia de migració sempre cap al sud però voregen la costa. Sí. I tu em deies, Eloisa, que eviten el mar, travessar el mar directament, no?
2: Sí, no travessen el Mediterrani des de França fins al nord d'Àfrica, per exemple.
1: Per descomptat que no. Primer baixen pels nostres aiguamolls, per això la importància de mantenir-los també,
2: exacte,
1: no?
2: Exacte, sí, sí, sí.
1: I ens situem, doncs, ja en aquest litoral mediterrani i les seves zones humides, que ara mateix escoltarem.

0: Paisatges Sonors és el que esteu escoltant avui aquí a Vida Verda, acompanyades, com sempre, de Luisa Mateu i de les seves gravacions sonores d'éssers no humans i que ens ajuda a entendre el planeta en el que vivim. Una migració ara actualment necessària. Si parlàvem al principi del programa de la migració de plantes, de les plantes migrants, ara és el torn també dels ocells, migracions que fan cada any. I que fixa't que nosaltres, els no experts, totalment aliens, eh? Totalment. Com si estiguessin aquí sempre. Sí. I en canvi s'està produint un canvi de lloc impressionant a sobre dels nostres caps.
1: Sí, totalment. Mira, l'altre dia em vaig despertar a la nit així, i vaig sentir uns ocells, els ballesters, que estan migrant i van cridant, no? I vaig dir, mira, aquests ara estan passant per aquí.
0: Veieu com és la Luisa? Es lleva del llit i ja pensa en els ocells que estan passant, que estan migrant, i els identifica, des del llit. Aquest i l'altre. Migren cap al Sahel. Ets al·lucinant.
1: No, bueno, a tots els ocellaires ens passa això una
0: mica. Ja ho imagino, però ara si traguessis el micro per la finestra, la cosa seria que potser quedaria molt tapades les seves crides, sobretot a ciutat, pels cotxes que encara hi ha nit, el so dels semàfors, el so dels avions...
1: Sí, el que passa és que els ocells en migració és com que passen de tot això, no? O sigui, van a la seva bola, com si diguéssim, i afortunadament, no? El que sí tenen problemes, els ocells en migració, és que amb la col·lisió, amb edificis il·luminats, per exemple, a la nit, no? Els ocells que migren de nit... tenen problemes amb això. Fins i tot hi ha algunes ciutats que als Estats Units, per exemple, que estan en plena zona de migració d'ocells, que durant l'època que hi ha un pic migratori, a les nits els edificis han d'apagar els llums per evitar les col·lisions.
0: Aquest és el cas de Barcelona o de Girona, per exemple, o Tarragona?
1: Bé, hi ha l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, de fet, estan... porten temps estudiant el tema de les col·lisions, i amb els edificis. I de fet, la idea és... ara fa poc vam fer una reunió, jo no vaig poder assistir, però de fet és intentar evitar les col·lisions de dia posant... Bueno, hi ha diferents mètodes per dissimular el que és el vidre sense que et molesti a tu a dins. Sí. S'estan inventant
0: reflex,
1: coses.
0: No?
1: Exacte, evitar que els ocells... veuen el cel o els arbres que hi ha davant reflectits, es pensen que allò és el que estan veient i no hi col·lisionen. I a les nits és la llum que, clar, fa allò transparent i a més se senten atrets a la llum i van cap allà i col·lisionen. Però el soroll, no ho sé, no he vist res que de moment, bueno, potser algun soroll molt bèstia que sí, no? Però en principi els ocells quan migren, en general, tampoc piulen gaire. Algunes espècies sí, però moltes volen de manera silenciosa, no?
0: Anem una mica cap al sud i ara ens situarem a Tarifa. Si pensem que estàvem a Gallocanta, a Càceres, Tarifa els queda a la vora, aniran cap allà. Ara una altra cosa és com passaran l'estret. Això ens ho explicarà la Luisa. Els que migren més cap a l'est tenen clar que fan la ruta mediterrània, tota la costa, la Mediterrània del Nord, tota la costa, i arriben després, els sentirem, fins a Palestina, on també hi són.
1: Bueno, allò és
0: no?
1: una altra ruta que hi ha, sí,
0: una altra
1: molt
0: ruta.
1: Important.
0: Però situem-nos a la ruta, Tarifa, en creuat tal, Gallocanta, sí. I ara Tarifa.
1: Sí, elles van baixant, o sigui, hi ha una ruta, bueno, hi ha diverses,
0: hi ha
1: però
0: diverses.
1: Hi ha una molt important, que és baixar pel litoral mediterrani, i es van aturant per les zones
0: humides.
1: Mira,
0: que ens està entrant aquí ja el so de Tarifa, mentre tu vas explicant.
1: Sí, i després hi ha també hi ha rutes que van per l'interior, seguint les conques dels rius, etc. Bueno, les espècies diferents. Però Tarifa és l'extrem sud, fa com un embut per moltes espècies, és on hi ha la distància més curta entre Europa i Àfrica.
0: I allà sí que s'atreveixen a fer
1: allà
0: salt, no?
1: Allà diuen, flup, vull pa allà.
0: Volo, avui passo el mar,
1: sí.
0: Vull, però poquet, però
1: clar,
0: el passo.
1: Són
0: veig,
1: 14.
0: En dies clars veig Àfrica.
1: Sí.
0: Això ho deu dir un ocell,
1: Sí, de fet, hi ha ocells que quan hi ha boira o està ennuvolat i no es veu les muntanyes que hi ha allà, no passen,
0: no
1: s'esperen. Altres sí, altres es llencen, però en general no. Pensa que a més allà hi ha molt vents del est o de l'oest, i aleshores són molt forts aquests vents i els desvien, com si diguéssim.
0: Clar.
1: Però sembla ser que els ocells ho saben, i saben jugar amb aquests vents, i si es desvien cap a l'est, doncs després saben que hi ha un vent que els portarà cap a l'oest, etc.
0: Imaginant tot això, escolteu una miqueta Tarifa.

0: Acabarem ara amb l'altra ruta migratòria, que és la ruta que ens du cap a l'est del nostre mar, cap a l'est del Mediterrani, i anem cap a Palestina, on hi ha bons exemples d'ocells migrants, també, encara que jo no sé si s'han atrevit aquest any a anar cap allà amb tot el genocidi que està existint i que agafa també no tan sols els humans, sinó a ells mateixos, sí, els ocells i altres éssers.
1: Sí. No.
0: Tu què penses? Però hauran migrat o no?
1: Bueno, han de passar. El que no sé és com s'hauran desviat o que, per on hauran
0: per
1: passat.
0: Però
1: és, de fet, aquests, allò és un pas migratori molt important, el de Llevant, que deien els antics, el de l'est mediterrani, que, perquè molts dels ocells que crien, doncs, per exemple, imagina't, a tot el que és Rússia i tot el Paleàrtic Nord, molts migren i baixen per allà una bona part dels ocells, no? I passen per allà cap al sud, cap a Aràbia Saudí, cap a l'Àfrica, etc. Jo he preguntat, però és clar, de moment em sembla que no s'ha pogut contactar amb ornitòlegs d'allà que et puguin dir, pues mira, jo estic mirant pajaritos.
0: Normal. Ah? Potser d'aquí un temps podrem escoltar algú que ens digui, he sentit un ocell que passava, encara continuen migrant. Un dels ocells de Palestina i que ara escoltem es diu Suimanga i sona així.

0: Haig de dir que aquesta gravació no és meva, jo no hi he estat allà gravant.
1: De qui és aquesta gravació?
0: Això és una gravació que he extret de Xenocanto, que és un lloc a internet on estan gravats pràcticament tots els ocells del món, i en allà tu entres i busques suimanga de Palestina i et surten tot de gravacions, no?
1: El suimanga és un ocell molt especial, eh? Té un bec molt llarg, molt prim...
0: És d'aquests que pica flors, no? Diguem-ne que s'alimenten a les flors, sí, que recorda un colibrí, tipo colibrí. I, de fet, és un ocell asiàtic, de fet, no? Allà seria l'extrem occidental d'aquest ocell, que el trobem a la Índia, el trobem més a l'est, però...
1: Doncs ell segurament migrarà molt més a baix quan li toqui el torn. Hem fet aquest especial de migracions, aquest paisatge és un honor gràcies a les gravacions de la Luisa Mateu. La veritat és que ja ens hem situat, des de Finlàndia hem baixat cap a Tarifa i després hem fet la ruta resseguint la Mediterrània fins a Palestina.
0: I després els ocells molts van a subsahariana, zones regió tropical i al sud d'Àfrica, arriben i hi ha ocells que migren del pol nord al pol sud.
1: Àfrica subsahariana, atenció, on diuen que va crear-se, va néixer l'ésser humà. D'allà som originaris nosaltres. A Luisa, moltíssimes gràcies, com sempre, t'esperem el proper mes aquí a
0: Ràdio
1: 4.
0: Gràcies a tu, Pilar, gràcies a vosaltres.
1: Fins aleshores. Aquí teniu el petit de Calaril, que diu: cauen les estrelles. Mira, mentre caiguin les estrelles així i no caiguin els ocells, serà que alguna cosa funciona. Us ho continuarem explicant aquí a Vida Verda d'aquí a molt poquet. Fins aleshores.

0: Llibres, píxels i valors amb Rosa de Diego. Ràdio 4. Si t'ho has perdut, escolta-ho ara.
1: Nuno Crato, ministre portuguès que va aconseguir per al seu país un augment de 44 punts a les proves PISA, deia: la culpa no és dels professors, sinó de les polítiques educatives que substitueixen l'ensenyament i l'exigència per la facilitat i la diversió. Com es poden millorar els índexs de lectura i de comprensió lectora? I si aconseguíssim atreure i mantenir els joves en sessions de lectura durant unes desenes d'hores, o millor centenars, o milers d'hores? A la inauguració del Fòrum Edita al Saló de Cent de Barcelona, Nuno Crato, matemàtic i exministre d'Educació i Ciència de Portugal, ho va tenir molt clar. Ell calcula que els joves passen unes 10.000 hores a l'escola. Per això creu que ens hem de centrar en l'escola i exigir que formi bé els nostres joves, que els ensenyi a llegir amb fluïdesa i els entreni per llegir amb comprensió i esperit crític. És evident que tot el que diu és bàsic. 10.000 hores haurien de ser suficients, però estem fallant. Les dades són tremendes perquè al voltant d'una quarta part dels joves, una quarta part dels joves de 15 anys tenen dificultats extremes per llegir. Extremes, repetim. I Nuno Crato parla en propietat perquè durant el temps que va ser ministre d'Educació va aconseguir, com dèiem, que Portugal pugés 44 punts a les proves PISA. I això va repercutir en índexs de lectura molt millorats. La Santa

La tendència és clara, qui llegeix més pot pensar més bé, es torna més dialogant i més democràtic, i això, evidentment, avui en dia, tal com està el món, és més necessari que mai. Nono Crato també parla de la importància de l'educació per promoure la lectura, una cosa que sembla òbvia, però de vegades no ho és per tothom. Cal defensar especialment la importància dels llibres, però sobretot els de text, com a guia per a una millor educació. I és que no hi ha un únic culpable. Les polítiques educatives laxes que aboguen per la facilitat i la diversió i que menyspreen els manuals com a coneixement no fan cap bé. Els llibres de text són una introducció al món de la lectura intel·ligent. Això no vol dir ser mandrós, incapaç o poc creatiu. I és que un bon llibre de text és alguna cosa més que una llista de coneixement. Ha de ser una peça essencial de l'escola, que serveixi a professors, alumnes i familiars. Si no estan ben fets o no s'utilitzen bé, estem perdent un instrument fonamental per promoure la lectura i formar futurs lectors. I és que en educació una mica de pressió és necessària, així ho ha dit Nono Crato. Com a ministre va ser exigent i va recordar el mètode Singapur. Ensenya matemàtiques d'una manera sistemàtica, organitzada i estructurada. I això els fa millors en lectura i dels més creatius, perquè la creativitat depèn del coneixement. Deia Jorge Luis Borges, muchas veces me siento solo, pero tengo amigos, pocos pero buenos, tengo gente que me quiere, y tengo además un refugio que no todos tienen, y es el hecho de que, esencialmente, soy un escritor. Mal escritor, buen escritor, eso no importa. Lo importante es poder refugiarme en la literatura, eso es lo que más me ayuda a escapar de la soledad. I parlant de llibres i de lectura, Jéssica del Moral ha guanyat el 15è Premi Illa dels Llibres amb la seva primera novel·la Vincles, Afectes i Grillons, un premi que donen els lectors. I Irene Solà i el seu traductor, Adri Boon, guanyen el Premi Europeu de Literatura dels Països Baixos 2025. La traducció al neerlandès de la seva novel·la Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres es converteix en la primera obra en català en ser reconeguda amb aquest guardó. La traducció ha comptat amb el suport de l'Institut Ramon Llull. I ara que parlem de lectures i de moltes altres coses que ens han de fer pensar una mica, acabarem amb un llibre que parla de contrastos. De friki, víctima de bullying, a magnat tecnològic sense termòmetre ètic. La vida i l'ascens econòmic d'Elon Musk són una tirallonga tan rocambolesca que costa de creure, i ell mateix s'ha encarregat d'embolicar-ho, i molt fort. La trobeu editada com a negra, l'escriu Darryl Cunningham, que ha esquivat les traves i el garbuix per oferir-nos un retrat clar, despietat i lúdic del gran oligarca americà. I és que els papus se'ls ha de mirar als ulls i saber de quines pors s'alimenten. Soc Rosa de Diego, benvinguts.

0: I avui volem conversar i xerrar una estoneta amb el president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, Lilia Perdigo, bon amic del programa, i un dels promotors de la Setmana del Llibre en Català, que està en marxa al Passeig Lluís Companys i que podeu gaudir fins al proper 28 de setembre. El lema d'enguany és Fes lloc, torna a la Setmana del Llibre en Català, i creix i ho fa de manera decidida, amb més casetes, expositors, editorials, llibreries, institucions. L'any passat ja va rebre al voltant de 100.000 visitants, amb un augment de vendes de gairebé el 20% respecte l'any anterior. La setmana, 10 dies d'activitat intensa, presentacions, converses, signatures, recitals, tallers, concerts i centenars de propostes per a totes les edats. Una festa del llibre i de la lectura oberta a tothom i que reivindica el valor de la literatura com a eina de pensament, de cultura compartida i també de futur. I amb Lilia Perdigo també abordarem la seva vessant d'editor com a fundador i editor de Clandestina Editorial per parlar de les novetats que us estan esperant perquè les devoreu. En parlem de tot plegat amb l'editor i president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, editors.cat, Lilia Perdigo. Què tal? Benvingut.
1: Moltíssimes gràcies, com sempre, i gràcies per convidar-me.
0: Ben retrobat. Doncs,

0: Retorns, dèiem, ara doncs, que no fa tant que va començar tota la rutina del mes de setembre, la tornada a les escoles, la tornada a les feines, tornen les novetats, tornen les xerrades, els retrobaments en el sector de la literatura i de la cultura en general, i ho fa sempre la Setmana del Llibre en Català. 43a edició, ja.
1: 43a edició, realment una fita important, una fita que implica moltíssima gent a l'Associació d'Editors de Llengua Catalana i, com bé deies a la introducció, a moltíssimes institucions i a tota la cadena del llibre que fa possible que la setmana any rere any creixi i sigui un èxit.
0: Sembla ser que el Passeig Lluís Companys va agradar i repetiu a tocar de l'Arc de Triomf i també coincidint amb les festes de la Mercè.
1: Sí. Somric i faig sempre una mica de broma perquè, si recordem, fa 2 anys estàvem al Moll de la Fusta. Vam estar aproximadament uns 5 anys, 6 anys al Moll de la Fusta. Era un espai fantàstic, és un espai fantàstic, un espai que ens va permetre créixer, perquè si anem una mica més enrere, recordem que estàvem a la catedral ja no hi cabíem, vam baixar al Moll de la Fusta, i allà realment va ser un espai que ens va permetre créixer, que ens va permetre ampliar diguéssim, l'oferta amb un espai familiar molt més generós, i realment va fer que a nivell d'assistents, de visites i evidentment també de facturació anéssim creixent. L'any passat, per les circumstàncies que recordem de la Copa Amèrica, se'ns demana amablement si aquell any podem fer l'activitat, fer la Setmana del Llibre en Català al Passeig Lluís Companys, no només canvi d'ubicació, sinó també hi havia canvi de dates, perquè l'11 de setembre, recordem que al Passeig Lluís Companys ja s'hi fan moltes altres activitats. Total, que ens desplacem a Passeig Lluís Companys a les dates que, com bé deies ara, i aquest any tornen a coincidir amb la Mercè. Doncs bé, bueno, inicialment sempre descol·loco una miqueta perquè l'espai el teníem molt controlat, perquè era un espai més gran, però resumint, com bé deies també l'introducció, l'any passat la Setmana del Llibre en Català va ser un any més un creixement, va anar molt bé. Vam fer una enquesta posterior on el 85% dels periodistes va decidir o tenia o creia que el millor lloc era seguir Passeig Lluís Companys, i és que realment va ser tornar al centre de la ciutat, va ser tornar a posar el llibre en català al centre de la ciutat. Des d'un punt de vista de comunicació era un espai molt més amable, per tant, ara sembla una obvietat. L'any passat estàvem una mica més disgustats per aquest canvi d'ubicació perquè veníem d'un lloc que ens agradava, però sincerament, com bé deies, a nivell de facturació, a nivell d'assistents, la gent, els lletraferits que ens vindrien a veure al Moll de la Fusta, a Montjuïc, on fes falta a Passeig Lluís Companys, doncs en comptes de venir una o dues, venen 5-6 vegades. Hi ha moltíssima gent que està passejant per la ciutat, s'ho troba i s'hi queda, gent que va per la ciutat, en definitiva, estar al centre de la ciutat et dona aquestes possibilitats, no? Que no només els que ja et segueixen, sinó molta altra gent que acaba la Setmana del Llibre en Català, i el resultat va ser excel·lent. I aleshores la teva pregunta, sí, vam parlar amb l'Ajuntament i vam decidir que el Passeig Lluís Companys, ara per ara i els propers anys, o el temps que creiem tots oportú, sigui l'espai de la Setmana del Llibre en Català, i amb això acabo. Tot eren beneficis, com deia, no? Tornar al centre de la ciutat, la comunicació, el número de gent, de visitants. Potser el handicap més gran que teníem era l'espai, perquè, com en deia abans, al Moll de la Fusta hi havia un espai molt flexible que ens permetia créixer, que ens permetia, diguéssim, bueno, tenir més variants. El centre de la ciutat és meravellós, com deia, però té aquest punt de centre de la ciutat. Per tant, l'espai molt més reduït o tot molt més difícil des d'un punt de vista logístic. Però el cas és que amb les bones intencions de l'Ajuntament, amb la bona feina de la direcció de la Setmana del Llibre en Català, hem aconseguit que dels 7.900 metres quadrats que hi havia l'any passat, i que recordem que havia de ser una cosa ocasional, i després de decidir que ens quedàvem, hem aconseguit augmentar 1.000 metres quadrats més, per tant, dels 7.900, pràcticament als 8.900, i això ens ha permès una de les coses que, entre cometes, més ens feia patir, era que intentéssim replicar el màxim possible l'espai que teníem allà baix. Hi havia, l'any passat, dins d'aquesta ocasionalitat, l'espai infantil i l'escenari infantil no el teníem, l'espai familiar de lectura no el teníem. Aleshores, bueno, eren coses que sabíem que en el passat ens havien ajudat a créixer, que havia fet de la setmana un espai no només on venies, compraves llibres i marxaves, sinó que t'hi quedaves, que era un espai amable, còmode per quedar-t'hi, i era una cosa important. I això és el que estem recuperant aquest any, amb aquests 1.000 metres quadrats més, on hi haurà aquest espai de lectura, hi haurà una biblioteca infantil, hi haurà un espai d'aibicat, també millorar el bar, que no és gaire important. Hi ara una carpa de plataforma per la llengua que hem fet amb la Conselleria de Política Lingüística, en definitiva, que m'estic explicant molt, però que sí, que som el Lluís Companys, que ens volem quedar al Lluís Companys, que hem millorat l'espai del Lluís Companys i que creiem que és un espai ideal perquè el llibre en català torni al centre de la ciutat.
0: El lema, ho dèiem ara fa un moment, Ilia, fes lloc. Està dissenyat per el Xavier Munill, de Bicho Palo, un cartell que són com una mica les instruccions, el tenim aquí davant, per muntar una prestatgeria de llibres, no? Però el fer lloc juga també és una metàfora d'alguna cosa més, no només de construir una prestatgeria o de fer lloc per posar-hi llibres.
1: Sí, sí, sí, totalment. Què et sembla? A mi és un cartell, quan el vam encarregar, aviam, pels que ja coneixeu molt la Setmana del Llibre en Català, sempre havíem fet uns cartells, diguem-ne, més formals, més apel·lant, diguéssim, a la literatura catalana, al català, i la veritat, amb això que veníem dient ara, no?, amb aquest creixement de la Setmana del Llibre en Català i d'aquesta unanimitat de que és el festival literari més important de l'any, doncs crec que la Setmana ara gaudeix d'una seguretat, d'una autoestima, que es podia permetre aquest cartell que, com bé dius, doncs és un cartell, diguéssim, que sembla paròdia una miqueta de construir una estanteria, doncs fes lloc, perquè ja creiem que com a data, com a moment, espai temporal, la gent ja té molt clar quan és la setmana i, per tant, simplement apel·lem quasi amb aquesta seguretat o soberbia de ei, recorda que torna la setmana, així que vés fent lloc.
0: Vés fent lloc a casa, vés fent lloc a les prestatgeries per al que compris, que és lectura, que és reflexió, que són coses necessàries, i fes lloc també pel temps de llegir, una mica el que dèiem al principi, no? El que deia l'exministre d'Educació de Portugal, no? Perquè llegir és important, Ilia, molt important.
1: Molt important. Vaig tenir la sort d'estar amb l'exministre de Cultura de Portugal, i vaig poder assistir al Saló de 100 en aquest discurs i bueno, totalment subscric totalment el que diu ell, subscric tot el que comenta sobre l'exigència escolar, sobre les hores de lectura, sobre, parlaves de Singapur, d'aquesta sistematització de l'ensenyança de les matemàtiques, com inicialment se'ls deia, ui, sí, bueno, se'ls ensenya les matemàtiques així i de més, però després tampoc són molt creatius. Bum, després les proves que van fer es va demostrar que evidentment, per les hores de lectura, per aquesta sistematització que tenien, la creativitat, i com bé deies tu i apuntaves tu, ve pel coneixement i ve per la lectura. Vull dir que tots són beneficis, el que passa és que sí, que a vegades, quan parlem de disciplina, sona disciplina militar, però sí, la sensació és que a nivell escolar hem de poder donar-li la importància i el pes que té la lectura, la comprensió lectora, perquè és que al final
0: sembla... Clar, aquí vaig, no? La comprensió lectora, dèiem matemàtiques, moltes vegades els índexs de comprensió lectora també es veuen perquè no saben ni fer un exercici de matemàtiques perquè no entenen el que els estan preguntant, no? I llavors aquí va el tema de la comprensió lectora, que és important fer-lo a l'hora de llegir i també a través de les mates o de les ciències, no? Tenir aquesta capacitat de creativitat al cervell, no? Que t'ajudi a entendre-ho tot.
1: Totalment, totalment, i et dic, per mi és que resulta una reflexió tan òbvia, ja sé que a vegades quan parlem d'aquests temes ho porto una mica a l'extrem, però és que comprendre una frase, comprendre un tema, és comprendre el que està dient l'altra persona, és comprendre de tu mateix, és saber expressar el que sents, el que penses, i un cop tu comprens què t'està passant i aconsegueixes explicar-ho i expressar-ho, t'estalvies guerres, m'explico, vull dir que realment aquesta comprensió de lectora, aquesta empatia que et dona la lectura, aquesta amplitud de mires, aquesta amplitud del món, és el que bueno, ajuda a la creativitat, però ajuda a moltes altres coses, entre altres a la cordialitat i a la diplomàcia.
0: I tant que sí, no? I a ser una mica més lògics, tenir més sentit comú i més empatia amb el que passa. Anem a la Setmana del Llibre en Català, recordem, fins al 28 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona, Sergi Pàmies, Míriam Cano, Joan Fontcoberta, Pere Jaume, Xavi Bosch, entre d'altres, omplirà la programació amb signatures i trobades, també artistes, Emma Vilarassau, Julio Manrique, Dani de la Orden, Eduard Sola, Pere Arquillué, Gemma Humet, és a dir, hi haurà de tot per tots els gustos, hi haurà presentacions de llibres, però també hi haurà espais de conversa.
1: Sí, sí, m'agrada dir, i ho vaig comentar a la roda de premsa, m'agrada dir que la Setmana del Llibre en Català ja no només és el festival literari més important català i en català, sinó que va molt més allà.

0: Ja, i jo crec que considero un festival cultural, un festival transversal. És un festival que a través de la literatura, a través dels llibres, el que procura és ajuntar, aconseguir un punt de trobada per moltes altres, diguéssim, vessants culturals, no? Estem parlant de música, estem parlant de teatre, estem parlant de poesia, estem parlant d'il·lustradors, estem parlant de filosofia, estem parlant de... I això és el que jo crec que li dona molt valor al que és la Setmana del Llibre en Català, que utilitzant aquest marc d'espai literari hi hagi la confluència, és el que volia dir, de tantes vessants culturals. I això em sembla preciós, això em sembla necessari, i si a sobre és en català, doncs millor que millor.
1: La setmana, per tant, demostra, Ilia, que hi ha riquesa, hi ha diversitat, hi ha aquesta confluència que deies ara en el món de l'edició en català, cada vegada sou més i, a més, uneix esdeveniments culturals importants pel país, la lectura en primer lloc, però també hi ha assistents, difusió, participants, en volum de negoci. És a dir, són moltes coses que poden ajudar que aquest teixit de la cultura en català i, sobretot, de la lectura en català creixi una mica més.
0: Totalment. Sí, en aquest sentit m'agrada dir que a més la Setmana del Llibre en Català no és només els 10 dies que passa en aquest marc, en aquest cas del Passeig Lluís Companys, sinó que té rèplica, diguéssim, a tots els països catalans, no? Ara et deia una miqueta...
1: El territori, una mica,
0: el
1: no?
0: territori, a tot el territori, perquè ara et deia una miqueta la confluència i la transversalitat que és la Setmana del Llibre en Català, perquè no només és el món de l'edició, també és el món del teatre, també és el món de la música, aquesta transversalitat. No només són editors, llibreters, distribuïdors, hi ha institucions, hi ha el PEN Català, hi ha la Pompeu, hi ha l'IBICAT, vull dir, hi ha moltíssimes institucions que no necessàriament s'enfoquen dins o conviuen dins de la literatura, sinó que va molt més enllà, que són entitats culturals que participen de la setmana. I en aquest sentit, també, quan parlem de la setmana, parlem de Setmana del Llibre en Territori, que a més és el compromís des de l'Associació d'Editors de Llengua Catalana, que és qui organitza la Setmana del Llibre en Català. El nostre compromís dins el Pla Nacional del Llibre de Lectura és justament la Setmana del Llibre al Territori. I, per tant, una, les dades són les que són dades objectives. Sabem que durant els 10 dies de la setmana no només és una gran festa en tots els sentits a Lluís Companys, sinó que hi ha una rèplica a tots els al territori, als països catalans. Per què? Perquè tot el que es genera a partir de la Setmana del Llibre en Català, totes les presentacions, tots els autors que estaves dient, totes les presentacions creuades, tot aquest contingut genera moltíssima informació, genera moltíssima premsa, moltíssima difusió. Per tant, és un moment importantíssim pel sector cultural català, pel sector del llibre en català, i evidentment, concretament, a les llibreries de tot el país té rèplica. I la idea, l'objectiu, quan a poc a poc ho anem articulant millor i quan ja tinguem uns pressupostos concrets per a aquest tipus d'estratègies, és que realment tot el que succeeix a nivell d'activitats a la Setmana del Llibre en Català, qualsevol llibreter, qualsevol fira de Setmana del Llibre a Mallorca, la plaça del Llibre a València, tothom pugui, diguéssim, replicar-se del que sorgeix. Hi hagi molta més sinergia entre aquests festivals. Això és una miqueta de Setmana del Llibre al Territori, això és el que és i el que pretén ser encara més, amb més contundència.
1: Ara tu deies, no?, aquesta rèplica al territori, per tant, som una potència, hi ha riquesa, hi ha diversitat, hi ha moltes coses a tenir en compte i potser ens hauríem de creure una mica més, Ilia.
0: Sí.
1: Comparativament amb altres països on s'organitzen trobades importants anuals com és la Setmana del Llibre en Català.
0: Jo sempre parlo també una miqueta de vegades d'aquesta autoestima, no? D'aquesta autoestima literària que hem de tenir. Crec que anem pel bon camí, crec que ens ho creiem cada cop més quan veiem des d'Arc de Triomf fins al Parc de Ciutadella, tot ple de parades, 94 casetes, 312 expositors, tot llibres en català. I això crec que és un argument visual, gràfic, com per creure'ns-ho més. De fet, i ara enllaçant-ho amb els editors internacionals, que justament des de fa ja uns quants anys amb l'Institut Ramon Llull fem coincidir el que és la Setmana del Llibre en Català amb la trobada d'editors. Venen aquí, si no me'n recordo malament, uns 20 editors internacionals entre la literatura infantil i juvenil i per adults, i veuen la setmana i es donen compte de la potència, de la fortalesa, de la solidesa del que és la literatura catalana. I en aquest sentit, com no només queda amb impressions, i sempre m'agrada recordar la feina que s'està fent els últims anys, que sempre s'ha fet, però que els últims anys potser per les circumstàncies que sigui, amb més intensitat, amb més recursos, és l'exportació de la literatura catalana a altres països. Ara parlàvem d'alguns autors, Enesola, és a dir, autors, Eva Baltasar, que realment estan tenint ja una repercussió important a nivell estranger, i això és gràcies a tots, gràcies als editors, gràcies als autors i gràcies a totes aquestes eines i una feina concreta també del Ramon Llull. L'altre dia vaig assistir, justament ho deies tu, al Fòrum Edit, a una taula on participava la Itzascuna Retxe, que sabem que és la directora de l'àrea del llibre del Ramon Llull, i parlava que el 2017 eren 100 llibres a l'any que es traduïen, ara estem parlant a vora dels 200 llibres l'any que s'estan traduint del català a altres idiomes. Per tant, hem de celebrar-ho, hem d'estar contents, i com bé deies, és una mostra de la fortalesa i que ens ha d'ajudar a creure'ns-ho.
1: I aquest any també hi ha una aposta per moltes altres línies creatives del món de la cultura, dèiem teatre, dèiem dansa, dèiem música, i ara parlarem d'una de les opcions que hi ha en la Setmana del Llibre Català, però et sembla si escoltem la Ludwig Band una miqueta?
0: Meravellosa.

0: Aquests són la Ludwig Band, millor amb ell, aquest tema musical. Estem a Llibres, Píxels i Valors i estem parlant de la Setmana del Llibre en Català, que es fa fins al 28 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona, i n'estem parlant amb Lilia Pèrdigo, que és el president dels editors en llengua catalana. Dèiem Ludwig Band perquè també hi seran a la setmana i tindran a veure amb un espectacle que una mica barreja música, barreja poesia, i amb un mestre de cerimònies que és el Josep Pedrals.
1: Sí, sí, que pot sortir malament. Sí, l'Institució de les Lletres Catalanes, en aquest sentit, sempre fa, a part d'una exposició, sempre fa això, un espectacle, diguéssim, amb confluència en diferents vessants o disciplines culturals, i la veritat és que cada any, l'any passat, fa dos, amb el rap i de més, va dir, és una cosa espectacular, que és una de les coses necessàries, no?, i que sempre diem que llegir és una cosa que l'hem de defensar més des del punt de vista de l'entreteniment, i que sempre ha fet la Setmana del Llibre en Català, que és intentar atraure diferents públics, no? amb formats, que també en podem parlar, de podcast, videopodcast, amb diferents tipus d'activitats que acosti realment molt més a la literatura al públic més jove.
0: Diferències, i hi ha moltes coses. Aquest acte singular amb la Ludwig Band és el grup de paraules, textos de Josep Maria Llompart, Antònia Vicenç, en companyia de la Ludwig Band, i la glosa càustica, en un acte que conduirà el poeta i mestre de cerimònies Josep Pedrals. I ara que parlaves tu d'altres formats, és el tema també de videopodcast, no? Que hi ha la Setmana del Llibre en Català, crec que és segona temporada, que torna a Trames, en format conversa entre un periodista i autors que escriuen en català.
1: Sí. Va amb la línia, mira, sí, amb el que deia ara, una miqueta de ser conscients de quins són els formats, quins són el contacte que tenen majoritàriament ara els joves, o els formats que més utilitzen, no? I realment el podcast i el vídeo del podcast són dos formats que s'han incorporat, que ajuden a fer difusió, i que, en definitiva, són uns mitjans de consum per molts públics. I en aquest cas, sí, és el segon any que fem Trames amb la Corpo, i realment molt contents per haver-ho renovat, molt contents de que es pugui continuar, desitjant que tots aquests programes a les cadenes públiques es puguin mantenir, puguin créixer. I en aquest sentit, Trames, sí, són unes converses molt... Ja es va fer l'any passat, entre diferents autors, sobre diferents temes, que crec que són càpsules molt interessants, i que, una vegada més, amb els múltiples formats, ajuden a parlar de literatura, a normalitzar-la i a fer una difusió.
0: Clar, perquè en aquesta edició hi ha una aposta clara pel format conversa, que jo crec que també pot atraure molt al públic, que és un diàleg tranquil entre autors, parlar de maternitats, d'art, de memòria, de ficció, del fet d'escriure, de la maduresa femenina, de la crítica social, de tecnologia, de desig, d'identitat. És a dir, tothom s'hi pot...
1: De la vida.
0: De la vida en general, i llavors tothom s'hi pot veure reflectit, i és potser... aquests tastets que poden ajudar a que tu t'entrin ganes de llegir aquell llibre, o de conèixer més aquell autor, o d'aprofundir una mica més enllà, no?
1: Sí, agraeixo totalment que ho comentis així, perquè és un dels objectius principals de la setmana, ho ha estat sempre, potser els últims anys amb més intensitat, és a dir, no fer presentacions de llibres com a presentacions de llibres, sinó una de les grans feines que fan la Cristina Domènech com a directora de la Setmana del Llibre en Català, el seu equip i les diferents comissions, és amb tots els continguts que els enviem als editors, als llibreters, les institucions, en tots els continguts, tenir la capacitat de crear aquests punts de trobada, aquests temes en comú, una miqueta que tu deies, no? Nosaltres creiem que és més fàcil atraure la lectura des d'un tema més universal, més general, on, com bé deies, algú s'hi pot sentir reflectit, i a partir d'aquí, doncs, d'aquests temes, som aquí per parlar d'aquest tema perquè ens hi han portat aquests llibres, però els temes principals són aquests, i aleshores jo crec que això ho fa molt més amable, no perquè evidentment haguem de defugir les presentacions dels llibres, són perfectes quan un parla d'un tema concret, es pot aprofundir en un llibre, però quan s'aconsegueixen ajuntar 3-4 llibres, 3-4 autors o un editor i de més per parlar d'un tema en general, doncs, com bé deies, ho fa més transversal, ho fa més universal, ho fa més amable des del punt de vista de la conversa, i a partir d'aquí la gent s'acosti als temes a través de la literatura.
0: Hi ha un dels moments més interessants, importants o reconeguts de la Setmana del Llibre en Català, La Setmana, per als que ens l'estimem molt, és el Premi Difusió i el Premi Trajectòria. Anem a parlar d'això perquè també té a veure amb el que passa al món. Comencem amb el periodista David Guzmán, que està guardonat amb el 5è Premi Difusió. Després parlarem de l'Andreu Martín, bon amic, de tots dos, Setmana del Llibre en Català. David Guzmán, home de ràdio, però també de televisió, que ha exercit la divulgació literària com a crític, com a cronista, com a reporter en diferents mitjans, actualment Ciutat Marac de Catalunya Ràdio, però també aquest estiu li han suprimit un programa que es deia l'Irradiació.

0: que feia amb ell. Crec que és un premi important, no sé si estaràs d'acord, Ilia, el per què decidir, perquè cada vegada és més difícil trobar programes de cultura dins de la televisió, de la ràdio, en general del país.
1: Totalment, per això deia abans el tema que celebrava que Trames continués i que convidava que des de les cadenes públiques es mantinguessin i s'augmentessin. Va lligat una miqueta al que dèiem abans, o parlàvem també fins i tot fora d'antena, a les escoles, de la necessitat de la lectura, la comprensió lectora, la normalització de que hi hagin programes culturals i que hi hagin programes culturals a diferents hores, a les diferents cadenes, on es pugui parlar de llibres. Sobre el David Guzmán, molt content. Coincidirem que és una persona amb un recorregut extens, diguéssim, en el món cultural, en el món de la ràdio, de com a articulista, de tele, vull dir que és una persona que porta molts anys dedicant-se al món de la cultura, fent difusió del món de la cultura. Simplement com a puntualització, el premi li vam anunciar abans de que passés qualsevol tipus de cosa en qualsevol programa, vull dir, no va ser circumstancial, això m'agrada explicar-ho. És un premi que es dona dins de la Junta de l'Associació d'Editors, i el Premi Difusió és un premi que no fa tants anys que el donem, i pretenia ser inicialment potser un Premi Difusió a gent que no estigués tan directament vinculada al món del llibre, al món de la cultura, però que parlés de llibres, i es premiava, es valorava, i es seguirà fent i es segueix fent gent que potser no està tan vinculada a algun programa cultural. Però també dèiem, en aquest punt una miqueta també iniciàtic sobre aquest premi, també, tot i que algú es dediqui a un programa cultural i a fer una difusió, també se'ls ha de premiar, no? Jo crec que era important premiar a gent que es dedica i que cada dia s'aixeca i que idea programes i fa aquesta confluència que dèiem ara una miqueta de diferents llibres per parlar de diferents temes i que al final fa tant de bé a la cultura catalana i concretament a la literatura catalana.
0: Un premi, doncs, que fa 5 anys que es dona, aquesta és la 5a edició d'aquest Premi Difusió que es dona al periodista David Guzmán, però hi ha llavors un Premi Trajectòria, que aquest sí que porta més anys de recorregut, 29a edició, i doncs el donen a un mestre, el mestre Andreu Martín, un bon amic, un escriptor dels més prolífics, artista de la novel·la policíaca, històrica, infantil i juvenil, amb més d'un centenar de llibres publicats i autor de personatges com el detectiu Flanagan, amb sagues molt reconegudes i molt llegides pel públic. Un premi important, Andreu Martín.
1: Importantíssim. Jo estic molt content. A més, ara que em parles a mi, és que se'm posa la pell de gallina. És una persona que, com bé deies, és un bon amic mutu, que el coneixem, que sabem de la seva trajectòria. I mai millor dit, s'està premiant la trajectòria. Una persona amb més de 100 llibres publicats, una persona escriptora en totes les lletres, una persona que ha treballat o que ha conreat molts gèneres. Com bé deies, parlaves de personatges com Flanagan, que ha fet tant de bé, diguéssim, dins el món de la literatura infantil i juvenil, que fa molts anys que escriu en català i que és un premi que, val a dir, que es dona entre l'Associació d'Editors, el Gremi d'Editors, el Gremi de Distribuïdors, el Gremi de Llibreters i diferents periodistes, on cadascú presenta la seva candidatura i en una trobada es fan diferents votacions i va sortir guanyant Andreu Martín, i bueno, puc estar més content.
0: Doncs aquest Premi Difusió, Premi Trajectòria, seran durant la setmana. En dos premis s'entregaran el 25 de setembre. I dèiem que la setmana compta amb tres recintes, el de converses, el familiar, el de lectura, que s'ha ampliat. Per tant, hi ha opcions descobertes, i no només llibres nous, també hi ha llibres de fons. Que això és important, no?
1: Sí, bueno, jo és que la Setmana del Llibre en Català, justament pels qui estem allà, pels editors, pels qui publiquem, diguéssim, portem molts anys publicant, aquest tipus d'espais són importantíssims per nosaltres. És importantíssim perquè una de les virtuts de la setmana és justament aquest punt de trobada entre lectors, editors. Els editors podem estar explicant els nostres projectes, podem estar explicant els nostres llibres de fons, podem estar explicant els nostres llibres més fetitxes dins de les nostres col·leccions, i és una de les grans virtuts, realment, la quantitat de fons que es pot trobar a la Setmana del Llibre en Català. I sí, amb el que deies dels espais, ho comentava al principi, aquesta amplitud una mica de l'espai ens permet tenir aquests diferents tipus d'espais, biblioteques, sales de lectura i de converses.
0: Hi ha celebracions també, 250 anys de Jane Austen, amb una taula rodona amb els seus editors, Blanca Pujal, Raül Garriga-Sait i Antònia Carré Pons, conduïts per la Marina Porres, i després un especial de les punquis decimonòniques

0: amb la Carlota Freixanet i Blanca Pujals. També és una altra manera, no?, de fer un aniversari, en aquest cas els 250 anys de Jane Austen, i poder fer doncs una taula rodona amb els editors, que es publica a reconèixer el qui és Jane Austen, què s'ha fet, i després aquesta part com més, no sé si moderna, o diferent, o dedicada a un altre públic amb les punquis de Simonòniques.
1: Sí, sí, sí. A veure, amb més de 300 activitats hi ha espai per tot tipus d'activitats. Jo crec que és el que et comentava abans, des de feia uns quants anys s'ha intentat que les activitats siguin, el que menys s'assembli a una estricta presentació d'un llibre, sinó que a través d'una autora, a través d'un gènere, a través de... involucrant amb moltes entitats culturals, doncs es pugui parlar de teatre de moltes maneres.
0: També hi ha altres celebracions, 100 anys de la llibreria Libri, 35 anys de Cafè Central, 40 anys de l'editorial Bromera. Parlàvem també d'aquesta interacció que hi ha a la setmana, és un retrobament entre editors, autors, i també amb les llibreries, no?, amb els prescriptors culturals que poden, de cara doncs, a la població en general, recomanar un bon llibre, no?, sabent una mica el que li pot agradar a aquella persona. I això és important, aquesta interacció, no?
1: Totalment, totalment. Jo sempre dic que són la primera línia de defensa. Les llibreries són importantíssimes. Són un bé cultural, un eix cultural que s'ha de protegir totalment. Per sort, a Catalunya disposem d'una xarxa de llibreries sòlida, forta. Han nascut més noves editorials que les que han tancat els últims anys, però les hem de protegir, les hem de protegir. Hem de protegir, per exemple, qüestions tan claus, no?, com a vegades com els lloguers de les llibreries. En fi, jo crec que tant les administracions tenen eines com per protegir les llibreries, sent conscients de la importància de les llibreries. I concretament dins de la Setmana del Llibre en Català hi ha 25 llibreries, i una vegada més, el que et deia abans, crec que aquesta transversalitat, aquesta amplitud, aquesta inclusió del que és la Setmana del Llibre en Català, doncs evidentment, com no podia ser d'una altra manera, va lligat a les llibreries, i per tant les llibreries formen part de la Setmana del Llibre en Català, des de l'organització a la participació més estricta, i a més, amb un acord, diguéssim, que vam arribar fa uns anys, les llibreries representen diferents segells, i això ens permet, i això és una cosa important que m'agrada sempre remarcar, que fa que ningú, cap editorial que vulgui estar a la Setmana del Llibre en Català, es quedi fora, i que tothom estigui representat dins d'aquest marc que és la Setmana del Llibre.
0: I també una altra manera d'introduir a la gent en el món de la lectura, o apassionar-lo d'una altra manera, o fer un format diferent, són les rutes literàries o els itineraris, passejades literàries que feu a la Setmana del Llibre en Català al voltant d'un llibre. N'hi ha més de 30, per exemple, descobrir la ciutat de Barcelona amb l'Elisenda Albertí, el Xavier Teros, l'Andreu Claret o el Ramon Solsona, però també amb això que dèiem de rèplica al territori, el Manel Cuyàs a Mataró, el Rafael Vallbona a Premià de Mar o el Martí Gironell a Montserrat. També és una manera diferent, no? S'apunta molta gent a aquestes passejades literàries, no?
1: Sí, sí, sí. La veritat és que, per sort, tot el que hem comentat són exemples d'aquesta amplitud, que no queda només en paraules, sinó que va lligat als fets. Les rutes literàries són una qüestió que es venen fent des de fa anys i que sempre crec que tenen moltes lectures positives, evidentment no només pel propi llibre, sinó pel tot el que implica permetre a l'autor o a l'editor poder explicar i anar molt més enllà. Això que dèiem abans, no?, una miqueta, quan un pot aprofundir a través d'un llibre amb aspectes concrets d'un tema, no?, dins de la humanitat, i després pot concretar en un espai físic, geogràfic, doncs això és el que li dona amplitud màxima a la setmana i sentit.
0: Les grans apostes de la literatura catalana, Ili, es publiquen en dos moments claus. Tu has dit, de l'any Sant Jordi, el 23 d'abril, tots ho sabem, però també la Setmana del Llibre en Català. I, per tant, són aquestes dues dates que podem tenir en vermell, en fosforito, en algun color, però que tots els que ens estimem la literatura i la cultura en català tenim apuntades perquè és una gran festa.
1: És una gran festa, i jo crec que poques coses avui en dia dins el món cultural desperten tanta unanimitat i tanta il·lusió com és la Setmana del Llibre en Català. Jo crec que, i ho hem dit, el fet de fer-ho tan transversal, d'implicar tanta gent de la setmana és el que fa que tothom s'hi senti representat, que tothom s'hi senti implicat i que, per tant, faci que la setmana tingui l'èxit que té.

0: Efectivament, entre tots hem aconseguit que el setembre sigui un mes de la rentrée, que els editors contemplem aquests moments com moments importants per les apostes literàries, que els autors vulguin també que els seus llibres surtin en aquestes èpoques, perquè implica tota una sèrie de presentacions, perquè implica tota una sèrie de difusió. Evidentment, això no seria possible sense la sinergia, diguéssim, en aquest cas les llibreries, però evidentment també de vosaltres, de la difusió, de la premsa. Hem aconseguit alinear a tothom, convèncer a tothom de que realment val la pena que durant aquest mes de setembre ens unim per fer de la literatura catalana i en català diguéssim, la màxima expressió cultural del país.
1: I diguem també que durant aquests 10 dies intensos doncs ja ha començat la Setmana del Llibre en Català, també hi ha nervis, també hi ha esgotament, però també hi ha brindar i sentir-se orgullosos del que representa i del que es fa, no?
0: Totalment. Jo crec que en moments en els que a vegades no, ens perdem amb discussions, amb guerres internes o culturals o de la llengua, poder celebrar en un marc com la Setmana del Llibre en Català, on realment jo com a president de la Setmana del Llibre en Català, com a president de l'Associació d'Editors, és el que he viscut els últims anys, realment aquesta, el que es viu allà dins i el que es viu des d'un punt de vista de la convivència de tothom qui forma part del sector del llibre en català, tothom qui hi ve, amb la il·lusió qui hi ve, qui hi participa, els resultats, doncs a mi em fa molt content i em dona molt d'orgull, la veritat, perquè a més en moments amb el que sempre amb la defensa del català, l'altre dia, si m'ho permets, estava ja començant una mica a pensar en què diria o no els discursos inaugurals, i repassàvem una miqueta i la llengua sempre hi és present, no? La llengua sempre és un tema present a l'escola, i aleshores, pues, per desgràcia, els últims dies, no?, ja hem vist una miqueta sobre el català com a llengua vehicular a les escoles. Doncs la Setmana del Llibre en Català és una reivindicació també en aquest sentit. Estem parlant de moltes de les virtuts de la Setmana del Llibre en Català, del que és a nivell d'explosió, de creativitat, d'unió, i també és una representació, és una solidesa, és una mostra de la fortalesa, de la potència i de les ganes que hi ha de poder escriure, de poder expressar-se en català.
1: Llengua, escola, cultura, també hem de dir, Ilia, que no sempre les coses han estat fàcil i que abans s'havia d'apel·lar una mica la militància, quan es va començar, però que ara ja no cal, no? Perquè ara ja és una cosa consolidada.
0: Això, per això et preguntava i et deia i t'explicava sobre el cartell. Sempre he dit que potser a vegades els cartells havien d'apel·lar més a la militància, a vine a la setmana, dona suport al llibre en català, i ara estem intentant capgirar, crec que estem entre tots capgirant una miqueta el missatge, no? Ja no és, si us plau, vine a comprar llibres en català, sinó fes lloc, vine, que t'ho passaràs bé, que trobaràs coses entretingudes, que hi ha llibres collonuts, vull dir, no tant apel·lar que la gent llegeixi, sinó convertir la lectura en una cosa que la gent li agradi, que la gent disfruti, que la gent estigui orgullosa de comprar llibres i llegir-los i de posar-los en valor, i de posar en valor això que hem vingut parlant durant tota l'entrevista, sobre la importància i sobre les portes que t'obre a la lectura.
1: Perquè la cultura catalana és potent, és diversa i és atractiva, i n'hem d'estar orgullosos. Ens ho hem de creure més, no? Allò que dèiem, que dèiem abans. Una pregunta directa, perquè un editorial, tu que ets editor des de fa molts anys, hem de tenir clar que no sé si la gent que ens està escoltant potser a vegades té una idea molt romàntica, no?, de què és un negoci. És a dir, un ha de tenir una vista de linx, no?, per saber quin és el bon material, no?, per transmetre i editar en un llibre. Però no s'ha d'oblidar que un editorial també és un negoci, i això és important. I potser és el que la gent desconeix més, no? S'han de quadrar números.
0: S'han de quadrar números. L'altre dia estava justament en el Fòrum Edita i no era el món de l'edició, però sí era el món dels llibreters. Els hi preguntaven a tres llibreters: bueno, si algú volgués obrir una llibreria, què li diríeu? I els tres van quedar així, com dient, si ho fas només per la part romàntica, per la part de tocar llibres, per la part de poder parlar llibres, oblida-te'n. És un negoci que et passaràs moltes hores allà dins, és un negoci que li dedicaràs moltes hores, que et cases amb el local, i que hi ha molta feina logística que no t'agrada. Ara bé, és un negoci que pot funcionar, etcètera, etcètera. Amb el món de l'edició sempre he explicat que jo he vist passar, o he tingut l'oportunitat de conviure amb grans editors que eren mal gestors. Aleshores, per desgràcia, la balança està igualada, no? Has de tenir un bon ull, has de tenir un bon criteri, o el teu criteri, has de defensar-lo mort, però després, evidentment, en un sector tan estrany on tu publiques un llibre, li entregues a un distribuïdor, el distribuïdor el col·loca, et paga 120 dies, però tu has de pagar la impremta abans. És a dir, resumint molt, tu tens unes despeses inicials i el retorn d'aquella inversió t'arriba 120 dies després. Amb un tipus de negoci com aquest, a més, on els llibres es poden tornar, en fi, un altre dia podem parlar concretament dels detalls del negoci, exigeix tenir molt clara quan entren, quan surten els diners, quan costa fer cada llibre, el preu que l'has de posar, el retorn. Vull dir que jo sempre dic la part a la que un comença un manuscrit i t'emociones i dius, hòstia, això comença bé, això està fantàstic, això m'encanta, això podria ser un novel·lon. I és una part meravellosa, però després hi ha la part de coordinar, gestionar, correcció, maquetació, administració. En definitiva, la part romàntica del món de l'edició és un motor, però no hem d'oblidar que gran part de les teves hores les has de dedicar a administrar.
1: Perquè això, s'han de quadrar els números, no? Com a tot negoci. Si parlem de lectura, hem de parlar també de novetats editorials. Tu també ets editor, a part de president dels editors catalans. Clandestina editorial, parlem de llibres prohibits, autors silenciats, formats marginals, paraules esborrades, històries que han sobreviscut i que s'han convertit en literatura clandestina. Quina novetat tenim, Ilia?
0: Ara, al setembre, com bé dèiem ara, més de la rentrée, més important, publiquem tres novetats. Publiquem, bé, recordar que dins de l'editorial clandestina, com bé definies tu, hi pengen dos col·leccions. Una és Crims.cat, que és novel·la negra en català, autors catalans i algunes traduccions. El mes de gener, permet-me que t'ho digui, el del 2026, farem el llibre número 100. I això és tot una
1: Home,
0: fita.
1: Home, tot una fita.
0: Tot una fita. Ja fa uns mesos vam superar la cua de palla, amb tots els respectes, sempre amb la cua de palla que va representar tant. Però, bueno, portem 15 anys publicant novel·la negra en català. Crec que dins d'aquesta solidesa, coherència i criteri que dèiem ara, Prince.cat és una col·lecció amb molta credibilitat. I després una nova col·lecció que vam crear fa poc, que és aquesta biblioteca clandestina, on recuperem clàssics de final del XIX, principis del XX, i realment doncs et permet, no, amb aquesta amplitud d'anys, et permet trobar joies i coses que creus que necessiten una nova traducció, que creus que en el moment que es van publicar doncs no van tenir la repercussió que creies, o que no s'han traduït al català, etc etc. Aleshores, dins de Crims.cat hi ha dos novetats, Error de càlcul, de la Dora Muñoz, i Estimat senyor fiscal, de Maurici Serrahima. Són dos llibres, diguéssim, dins del gènere negre, com bé deia ara, i Dora Muñoz, diguéssim, és l'autora que presentem a la Setmana Llibre en Català, i és una novel·la que és una gran representant del que és el gènere negre, sobretot en les vessants que més ens agrada. És un llibre que parla sobre la bellesa, que parla sobre la soledat, sobre la onada...
1: L'edatisme, no, també?
0: Sí, totalment, sobre la onada turística, sobre el desplaçament de la gent de les ciutats, sobre el masclisme. Vull dir, és una novel·la amb moltes vessants, diguéssim, com a punt de partida, una dona, diguéssim, ja... vora els 80 anys, que, bueno, que ha decidit, dins de les seves circumstàncies vitals, en les quals és una persona sola, és una persona que l'estan a punt de desnonar perquè no pot pagar el lloguer de la vivenda, perquè la dona que era la propietària ha mort i els seus nebots volen vendre l'edifici, etc etc. Bueno, un cas que per a la gent sona més de sona molt, i aleshores... amb aquestes seqüències en què sap que la faran fora de casa i amb tota una sèrie de referències al seu passat, coses que li havien passat, per això vinculada a la violència masclista, doncs ha decidit que prendrà venjança d'una sèrie de personatges que creuen que s'obren al món. A partir d'aquí, tot això, una sèrie de reflexions, el que Dona Muñoz és mallorquina, tot el que ha passat, o gran part del que ha passat a ciutats com Palma de Mallorca... com ha canviat la illa, i és un recorregut vital a través d'aquesta senyora que ens acompanyarà i que, com bé deies ara, parla de temes universals, però això, com el desnonament, com la bellesa, com la soledat, etc etc. És una novel·la que presentem aquests dies a la Setmana del Llibre en Català, i que crec que és una novena que funciona molt bé, a més amb molt bon ritme, amb molt bon dinamisme i amb un parell de girs que estan molt bé i que, com us dic, parlen de temes que ens apel·len a tots. Estimat senyor fiscal és una novel·la negra, però és, diguéssim, entra dins
1: dels clàssics catalans.
0: Una línia de clàssics que hem començat, perquè dins d'aquesta feina que fem des de crims.cat creiem que tenim una responsabilitat amb el gènere. Això vol dir publicar coses que creiem que val la pena pel gènere negre, però això vol dir també fer assaig sobre el gènere negre. Hem fet assajos sobre Rafael Tassi, sobre Jaume Fuster, etcètera, deixar estudi del que és el gènere negre, i en aquest sentit recuperar alguns clàssics com és aquest de Maurici Serrahima, Estimat senyor fiscal, on a més és un llibre molt particular, on un acusat d'assassinat li envia una carta, com diu el seu estimat senyor fiscal, explicant tot el que ha anat passant o per què s'ha arribat a aquesta circumstància, per què l'ha acusat amb ell, i li va desgranant totes les motivacions i tots els motius pels quals s'ha donat aquesta situació. És una novel·la negra amb aquesta vessant més humana, amb aquesta vessant, diguéssim, d'aquests grisos que és l'ésser humà i d'aquests comportaments que tenim en diferents circumstàncies, no? Jo crec que és un llibre preciós, molt maco, en particular des d'un punt de vista epistolar, i que és aquest gra de sorra que portem a recuperar certs títols que creiem que tenen sentit.
1: Que tenen sentit, importància, i com dèiem, de clandestina, un clàssic, l'Etern marit de Dostoyevsky, de Fyodor Dostoyevsky, a la biblioteca clandestina. Què té d'especial aquest llibre?
0: Pues té d'especial que, mira, sent Fyodor Dostoyevsky, sent literatura clàssica, torna a parlar una miqueta aquest comportament humà, aquest llibre que va passar potser dins de tota la seva gran obra més desapercebut. És una novel·la que parla també de grans temes com la gelosia, com l'enveja, com els retrets, com el passat et persegueix. És bàsicament el retrobament de dos homes que els uneix una dona, que els uneix una dona en el passat, i aleshores s'estableix un diàleg que diguéssim, que ens dona tot el context a un moment concret de la història, que parla d'aquesta gelosia, d'aquesta humiliació. És un llibre preciós, un diàleg a través d'aquest recorregut vital d'aquests dos personatges, i que en alguns casos parlen també una miqueta que podia ser una situació també autobiogràfica de Dostoyevsky en el seu moment, un llibre que escriu com alguns altres, totalment pressionat pels deutes que tenia, i una altra joia de la literatura russa.
1: Déu-n'hi-do, Error de càlcul, Dora Muñoz, 12è Premi Memorial Agustí Bahí, Vila de Tiana, a crims.cat, també crims.cat, a l'apartat de clàssics catalans, aquest estimat senyor fiscal, aquesta carta que escriu Maurici Serrahima, i també a Biblioteca Clandestina, aquest L'etern marit de Dostoyevsky. Acabem parlant de la reivindicació del català, tu has dit en tota la conversa, Ilia, no? De l'hàbit de lectura, necessitat de fer espai també en els continguts en català, necessitat de que tots tinguem una mica de sentit de la reflexió, i si teniu molta fam de lectura, al setembre teniu aquesta gran cita, que és la Setmana del Llibre en Català, que converteix Barcelona en l'epicentre d'una festa editorial. 43è edició d'aquesta festa, quina crida fas a la gent perquè hi vagi, els que no hi han anat de moment fins ara en aquests primers dies?
0: Doncs potser fa uns anys faria aquesta crida que dèiem, no? De va, veniu, va, el català, no, veniu, perquè com bé deies tu, i t'agraeixo el temps que hem pogut dedicar, hi haurà més de 300 activitats, perquè hi haurà tot tipus de trobades, perquè hi haurà xerrades, perquè hi haurà presentacions, perquè hi haurà espectacles, tot lligat al llibre, tot lligat a la cultura catalana i en català, a les traduccions. Per tant, veniu, perquè us ho passareu bé, perquè hi ha un espai familiar, perquè hi ha contacontes, és a dir, un espai al marc de la Setmana del Llibre en Català, apte per tots els públics, amb tot tipus de presentacions i actes que crec que són per tota la família.
1: Doncs ja ho sabeu, Ilia Pèrdigo, president de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana, la Setmana del Llibre en Català, i acabem i t'acomiadem amb una cançó que has escollit tu, que és Erwin Fire, a September. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.

0: Radio 4. L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Atenció al que és el darrer programa de l'Hora Clàssica d'aquesta temporada, que se'ns ha passat volant, com se'ns passa tot a la vida, però arriba la programació d'estiu i, per tant, avui ens acomiadem. I ho farem rebent una compositora i pianista catalana amb una trajectòria molt singular, formada entre Barcelona i Boston i amb una música que es mou amb naturalitat entre la tradició clàssica, el jazz, els ritmes populars i una mirada molt contemporània. Parlem d'Olivia Pérez Collet, El Mir, que acaba d'estrenar al Palau de la Música Catalana, una obra simfònica de gran format. Set somnis de Gaudí, dirigida per Marin Alsop, una peça inspirada en l'univers d'Antoni Gaudí. I al tram final del programa ens acostarem també al Festival de Torrella de Montgrí, una de les grans cites musicals de l'estiu a Catalunya, que enguany arriba a la seva 46a edició amb el lema «L'amor també deixa rastrar». I això és el que esperem nosaltres, deixar rastre després d'aquesta temporada que ja se'ns acaba. I abans, però, tenim gairebé una hora per davant perquè ens acompanyeu en aquest darrer programa amb l'Helena Ramos avui al control de so. I amb el Pep Gorgori. Què tal, Pep? Ja doncs, s'acaba això, eh?
2: A punt de deixar rastre, acabant aquesta temporada amb una convidada espectacular.
1: Clar que sí, de luxe, com tenim, ha de ser per posar la cirereta.
2: Tenim moltes ganes, clar que sí. L'Olivia Pérez Collet-Mir és una d'aquestes persones en què hem de fer autocrítica perquè no apareixia gaire als nostres radars fins que fa un any i mig, aproximadament, el Palau de la Música va anunciar la seva temporada i ens expliquen que hi ha una compositora de Barcelona que porta 12 anys vivint a Boston.
1: Això li passa per viure a Boston.
2: Fent un carreron espectacular i que com que està a Boston, aquí...
1: No ens ha acabat d'arribar.
2: Llavors, ha de venir una Marin Alsop en persona a dirigir la London Philharmonic Orchestra amb l'Orfeo Català al Palau de la Música i estrenar-li una sinfonia a ella perquè obrim els ulls i diguem aquesta, l'hem de convidar, ens ha de venir a explicar la seva vida.
1: I tant, o sigui, com una compositora catalana que viu a Boston no ha estat a l'Hora Clàssica.
2: Desastre, un desastre.
1: Ah, ja, ara ja està, ara sí.
2: Sí, sí, ho arreglem, ara, sí. Ara mateix.
1: Molt bé, doncs si la voleu escoltar ja sabeu, aquí i ara comença l'Hora Clàssica.
0: L'Hora Clàssica, amb Marga Lluc i Pep Gorgori.
1: Doncs és un plaer que ens acompanyi aquí, a Barcelona, i als nostres estudis, l'Olivia Pérez Collet-Mir, que dic jo. La primera pregunta, què tal, com estàs, Olivia?
3: Superfeliç d'estar aquí, gràcies. Amb aquesta introducció.
1: T'ha agradat, gràcies per venir. Escolta, com t'ho diuen els de Boston, aquest cognom?
3: Calamar.
1: Calamar. Yeah.
3: Però intenta fer un accent així, una mica tan... Calamar.
2: Ja, a nosaltres ens costa.
1: Ja ens costa
2: és un nom que ens costa als catalans, imagina't.
3: Els he d'explicar com separo el cognom en dues parts.
1: Sí, perquè va amb un guionet, no?
3: Exacte, però...

0: al Cuyimir faig coi, yay! Que més, diuen l'accent de yay, dic, és el mateix, ara dius yay, and after, mir, i després practiquen i ja els deixo.
1: I ja amb una mica de pràctica.
0: Coi, yay, mir.
1: Perquè ella viu a Boston, però aquest cognom és Dolot.
0: És Dolot, de la Roxa, Dolot i Santa Pau, i no, no coneixem altres famílies que tinguin, així que...
1: És vostra, només, només
0: que sapiguem,
1: vostra.
0: Sí, fins i tot la meva germana s'ha canviat l'ordre perquè no es perdi.
1: Ah, clar, clar, o sigui, ah, se l'ha posat davant perquè no, no hi havia nois,
0: no,
1: en aquest
0: no,
1: cas.
0: No. La meva mare tenia un germà que no va tenir descendència,
1: ja. Uh-huh.
0: Així que, i per l'altra banda, Poquet, també.
1: Això li passa al meu cognom, eh? Uh-huh. El Lluc, meu, també, perquè no, no tenim continuïtat.
0: Exacte.
1: I què fa una noia d'Olot a Boston tants anys?
0: I em van els fassolets de Santa Pau i la cansalada.
1: I els has fet, això, els americans, o no?
0: Jo cuino
1: no
0: molt
1: cuines,
0: malament.
1: No
0: jo cuino, tasto molt bé. O sigui, sí. Per si puc dir, això no està bé. Això està molt bé.
1: Tens bon paladar,
0: sí,
1: no?
0: Molt bon paladar. Em van criar molt bé a casa, en aquest sentit. Però cuinar, soc com una mica patosa.
1: Yeah.
0: He de ser. Pa amb tomàquet, sí, i l'embotit que
1: això
0: trobo.
1: Això sí que els hi has portat.
0: Sí, ah, tota l'estona. Així, cosa
1: fet.
0: Ràpida.
1: Clar
0: i l'embotit que trobem allà, que és de bastant pobra qualitat.
1: L'has de portar però... ara quan tornes cap
0: no
1: allà,
0: ens deixen,
1: no?
0: Ens controlen, no, es queden que les del Borders i ja ha desistit.
1: Bé, cuinar no cuina, però cuinar bona música,
2: sí,
1: no?
2: Sí, ara ja tenim clar que no fa bé l'Olivia.
1: Ara anem al que, sí,
2: anem al que serien els seus forts, diguéssim, relacionats bàsicament amb la música.
1: Estem divertits, que ja ho som, eh? Però és que clar, és l'últim programa, anem de vacances, saps?
2: El mes de juliol, Olivia,
0: no, vacata, vacata.
1: Anem així.
0: És exactament el que necessitem ara.
1: Perfecte. Doncs, digues, digues.
2: L'Olivia, en les estones que no està cuinant,
1: que són gairebé
2: totes, com el 99% del seu temps,
1: com jo,
2: és compositora, pianista, nascuda aquí a Catalunya, mm-hmm, però amb una trajectòria que, diguéssim, va travessant mons i llocs i fronteres i temps molt diversos. Formada inicialment en la tradició clàssica com a pianista, abans ens explicava doncs, que anava a veure els concerts al Palau de la Música, mm-hmm, quan era petita, amb la
1: sí,
2: seva mare, i clar, no podia ni somiar on acabaria, però estava allà. Va entrar al Conservatori Superior de Música de Barcelona sent una nena, després va ampliar horitzons. I resumint molt, total, que ara està de professora al Berklee College of Music, allà als Estats Units, és professora dels departaments de piano, d'ensemble, porta 12 anys en allà, per tant, això ens fa pensar que no li ha anat del tot malament. I la seva música, avui anirem sentint fragments molt diversos, parteix d'aquesta base clàssica, però, clar, en ella hi conviuen ritmes, influències molt variats, americanes, el jazz, música popular, escriptura contemporània, també, de compositora dels nostres dies, que és... Ha fet projectes de gran format, com aquesta sinfonia, que clar, estem dient, va estrenar una sinfonia al Palau de la Música,
1: sí,
2: vale.
1: Però
2: sí, la va estrenar amb la London Philharmonic Orchestra, amb l'Orfeo Català, amb solistes vocals, és dir, s'hi va posar bé.
1: Que t'anava a dir, a veure, si estrenes una cosa que sigui gran. Clar,
2: podríem fer una sinfonia per millors, 60 instruments. Doncs pues no, pues fem-ho per 200
1: clar,
2: persones.
1: Clar,
2: que
1: no?
2: Sí.
1: Ja que sí, Olivia.
0: Ja que ens hi posem,
1: no?
0: 7 moviments, 200 instruments...
2: Think big, que diuen
0: clar,
2: els americans.
0: Ja,
2: a tu, això
0: dream big, ja, no, m'ha quedat inculcat. He après bé la lliçó.
2: Escolta, Olivia, comencem pel començament.
1: Va, pel principi.
2: Nena, Barcelona, tot mm-hmm, bé, una ciutat molt maca, Mediterrània,
0: precisa,
2: el conservatori... Comences a estudiar piano. Per què?
0: Doncs, bona pregunta. A vegades fins i tot no saps la resposta, no? Quan comences tan petit, als 6 anys. La meva àvia cantava molt bé, tocava el piano i cantàvem a l'església, bueno, i a casa, sempre estava allà a les misses i, bueno, jo formava part d'aquelles melodies populars que dies i el cant litúrgic. I tenia una, bueno, tenia una vocació, a casa meva veia una vocació, també a casa meva sempre consideraven que els estudis musicals eren molt importants per desenvolupar l'intel·lecte, mm-hmm, en general. No
1: en general, no per dedicar-s'hi.
0: No, exacte, no esperaven que la nena els hi sortís músic, però mm-hmm, la meva germana també estudiar. Mm-hmm. Ens van posar les dues i jo vaig entrar als 6 anys al Conservatori Superior de Música de Barcelona, abans que l'edifici de l'ESMUC existís, mm-hmm, al Bruc, i allà vaig fer la carrera de pianista clàssic amb la Núria Bonells i amb l'Antoni Besses, i després també, per descomptat, teníem harmonia, llenguatge musical, cant coral, tot. Uh-huh. I aleshores, en aquell moment, no hi havia programa de jazz. i jo feia la carrera de concertista. A la vegada feia filosofia, perquè m'agradava molt.
1: Ah, estudiaves a la universitat,
0: sí,
1: a la vegada.
0: Sí, a la vegada. Ja, ja començava a ser una mica rebel, en aquest sentit, el que dèiem del camí, no? Ah, però si fas una altra carrera, després com... I, però m'encanta la filosofia, i vaig dir, doncs, pel matí aniré a la Universitat de Barcelona a fer filosofia a la tarda a conservatori. Sí. I així va ser.
1: I aleshores... I vas acabar totes dues
0: sí,
1: carreres.
0: Sí, vaig fer el màster de filosofia i després vaig fer el doctorat, els cursos de doctorat de filosofia també, no la tesis. I aleshores un dels concerts, bueno, al principi jo deia, oi, com pot ser aquesta gent que fa tan bé improvisa i canvia la tonalitat així al vol i pot... dialogar, i sempre jo sempre tenia la pena de que el piano no era un instrument d'orquestra, per descomptat, concert per piano i orquestra, però no, forma part de la família, i em trobava molt sola, no? Estudiant tot el dia, 8 hores, 10 hores, i deia, no va tant amb la meva personalitat, m'agradava molt compartir, dialogar, i improvisar, i quan estudiava sola, o jugava amb els músics de cambra, i aleshores vaig parlar amb l'Iñaki Sandoval, que ara torna que serà és el degà del Conservatori Superior de Liceu, que torna a casa després molts anys d'estar fora, i em va dir, Olivia, el que estàs buscant està a Berkeley, prepara't i fes la prova d'accés, i segur que entrarà, bueno, em va donar ànims, prepara't aquí i després fas la prova, i si entres, doncs vas cap allà. I aleshores vas tornar a la universitat, ara aquest cop a estudiar el programa de jazz, que ja existia, ara en el Conservatori del Liceu, que és on em partien, l'aula de música, vaig fer els 5 anys de pianista de jazz, i quan vaig acabar em vaig presentar a les proves d'accés de Berkeley, i em van agafar i vaig marxar amb dues maletes, amb el meu nivell d'anglès bastant limitat.
1: D'estar per casa, no?
0: D'estar per casa, exacte, i va començar l'aventura.
2: Escolta, aquest canvi de tota la formació de pianista clàssica, i llavors... tornar a començar d'alguna manera de zero, no exactament, òbviament, però els estudis de pianista de jazz, com és aquest canvi? És superinteressant.
0: Sí, és molt interessant, i de fet el camí d'aprenentatge que vaig haver de fer metodològicament, de vocabulari, és una de les recerques que he aplicat al Berklee College of Music, perquè tenim estudiants de tot arreu del món amb camins que venen de la tradició més clàssica, concertista clàssic i pianistes de jazz de New Orleans. Per tant, quan un et ve i et diu ara m'agradaria passar al jazz o viceversa, diguem, com ja has pogut...
1: Clar, t'has fet aquest camí.
0: Exacte, aquest camí de trobar-te, de no trobar-te, de buscar la recerca, les respostes. És fascinant. La part bona és que la tècnica se't fa... Clar, tens la tècnica tan avançada com a pianista de clàssic, no? Que totes les idees que tens les pots executar. Que això és una de les limitacions que certs pianistes de jazz et diuen, tinc moltes idees però no em manca la tècnica.
2: Els dits no et responen.
0: Però, per l'altra banda, el jazz et dona aquesta llibertat i aquesta creació que el clàssic no el tenia tant, no? I aleshores, entendre... També em va ajudar a entendre millor les obres clàssiques. L'harmonia, les relacions entre les línies melòdiques... ser capaç de memoritzar d'una altra manera. Jo crec que és una riquesa, s'autoalimenten, no?
1: Escolta, quants anys... perquè, clar, a veure, estudieu sempre, no?
0: Sí,
1: quan ets pianista,
0: sí.
1: Compositor, evidentment, sempre un s'està reciclant, però quants anys per tenir les dues carreres, diguéssim, de pianista de clàssic?
2: Les dues, o les no sé quantes, perquè jo m'he perdut, pianista clàssica, de jazz,
1: de jazz filosofia...
0: Les de, aquí a Espanya em sembla que tenia 21 anys quan vaig acabar totes.
1: Home, doncs no està gens malament, 21 totes. Vas aprofitar el temps.
0: Sí, i després quan vaig anar a Boston doncs vaig estar allà estudiant al Berklee College of Music uns 3-4 anys.
1: 3-4 anys més.
0: Tenia la beca i clar, deia... Oh, em cobreixen tot el que puc aprendre i més. Doncs anem-hi.
1: Doncs vinga, som-hi, no?
0: Anem-hi. Fet primer aquesta i vaig entrar com a interpretació de jazz, però després vaig poder estudiar tot el que és orquestració, arranjaments...
1: Perquè la teva idea final, quina era? Ser concertista? Ser compositora?
0: Bona pregunta.
1: Tocar clàssic? Tocar jazz?
2: Tens alguna cosa remotament similar a una idea final?
0: Jo guio pel que em fa feliç.
1: Això està molt bé.
0: Em fa feliç i el que necessita el meu intel·lecte que li doni de menjar. I això són hores de teràpia també, de dir com pot ser que no, com pot ser en el bon sentit, que quan més aprens o més ganes d'aprendre, que sigui insaciable, no? I aleshores aquestes ganes d'aprendre és el meu motor vital, no perquè tingui ganes d'anar penjant títols. Per això també vaig marxar a Berkeley, perquè va arribar un moment que dic, no es tracta de penjar títol, es tracta d'estar dins del món de la indústria musical i poder treballar d'això. I el que em trobava és que aquí potser el suport a l'art estava més limitat, les condicions econòmiques de les que jo pertanyia no em permetien dedicar-me o provar dedicar-me totalment els primers anys, i això em limitava molt. Vaig haver de donar... Estava de professora de l'institut durant molts anys.
1: T'anava a dir si la carrera de filosofia la vas...
0: Sí,
1: també...
0: sí. Vaig fer les oposicions i ja tenia la plaça de professora de música a l'institut de secundària. Vaig estar 10 anys, i aleshores amb això era el meu modus vivendi.
1: Clar, clar, clar.
0: I la meva... I aleshores, diguem, però ja amb la idea d'estalviar per arribar un dia, o sigui, aquest somni ja el tenia. També no vinc d'una família de músics, també ser una dona, bueno,
1: sempre és més difícil.
0: És molt més difícil, i aleshores aquestes limitacions, de fet, anava al banc i em deien, no et donem un préstec, i dic, per què no? Perquè ja se t'ha acabat el temps d'estudiar. Dic, sí, ja tens 25 anys, ja no pots estudiar més.
1: Jo continuo estudiant, no?
0: No, és que m'ho deien així, no? I dic, però ja estàs de professor d'institut? Dic, sí, i? Vull dir, no... Quan m'havien donat la beca, aleshores, clar, jo no podia anar a Berkeley perquè era molt més car. I aleshores em vaig presentar als concursos de fora, i les beques i els suports econòmics van venir de Boston.
1: De Boston, ja.
0: Sí, tots ells, i aleshores vaig poder marxar. Vaig estar diversos anys fins a recollir els diners i tenir l'estructura econòmica, i aleshores vaig demanar l'excedència d'ensenyament, i vaig marxar de zero, com a estudiant, i amb les dues maletes, i no coneixia ningú allà. Fins i tot me'n recordo obrint el compte corrent, el número de telèfon, de buscar un apartament que vivíem. No sé, amb sis nois.
1: Però anava sola.
0: Sola, literalment sola.
1: Literalment.
0: Sí, ja vaig conèixer gent, però vaig marxar... Perquè quan tens, no?, una vocació tan clara, un amor tan clar, almenys ho havia d'intentar.
1: Havies d'intentar-ho. Escolta, veig que perfectament conserves el català, que m'imagino que a Boston no deus parlar gaire.
0: No.
1: Però tens aquella una mica ja d'accent, eh?
0: Sí, la cantarella.
1: Sí, una mica americà. Sí. Què tal s'està a Boston?
0: Home, jo estic molt feliç. La família, tinc clar, la meva família... La meva parella, els meus sogres són americans, de Boston,
1: sí. Tots d'allà.
0: M'he establert la família adoptiva. Jo quan vaig arribar ja em van acollir molt bé, i Berkeley va trobar sponsors, doncs, per ajudar a donar suport econòmic a la meva carrera d'estudiant. I aleshores em cobrien els estudis i l'allotjament.
1: Ah, que bé.
0: I em van adoptar una família americana, que és una de les famílies que dona més suport a l'art als Estats Units. I això em va permetre tenir un ventall increïble, no?, del que era la realitat de la indústria, el que dèiem, no penjar un títol, sinó estar allà a l'escena, i estar llesta pel moment que et truquessin. I en aquell moment ja donava igual si era dona, si tenia, ja no tenia 20 anys, si no venia d'una família de músics, o el meu cognom no era conegut, que m'havien arribat a dir, és que no te llames Amador o Flores, no vull posar, o qualsevol exemple, no?, de cognoms que tens un llegat. Doncs en aquell moment donava igual, i això és una de les coses que em va encantar, perquè és... el que vals i el que pots arribar a fer i créixer.
1: I et van trucar? Perquè esperaves que et truquessin.
0: Em van trucar.
1: Et van trucar, sí. Diverses vegades, m'imagino.
0: Sí,
1: no?
0: Em van trucar i, clar...
1: I et continuen trucant.
0: Vaig arribar amb les dues maletes i em trobo la casa i em trobo el Congrés dels Estats Units a casa reunits.
1: Què dius ara?
0: Sí, perquè el Bacenas era íntim amic del company d'habitació de Clinton.
1: Què dius?
0: I feia les reunions a casa. I jo deia, ai, mare meva. I jo venia amb la bicicleta d'estudiar a la universitat, ningú em deia res. No, amb la meva motxilla tota suada, i obria la porta i deia...
1: I tenies allà el congrés.
0: No, i obria la porta i feia... Tancava, me n'anava i deia... Ai, m'havia de quedar... No, em mirava i, clar, buscava la manera d'entrar. Però em va passar moltes vegades, perquè eren... tot despistats en el bon sentit, que no m'ho deien. Avui tindríem a les 6, vindrà el vicepresident a casa.
1: I tu arribaves allà i te'l trobaves posat.
0: Així que vaig haver d'aprendre ràpid a com funciona també el business.
1: Clar.
0: I l'estructura d'allà.
1: I l'anglès està per casa, va passar a ser l'anglès primera llengua, pràcticament.
0: Absolutament,
1: no?
0: Sí.
2: Déu-n'hi-do, això va ser fa 12 anys, sí. Fem salt en el temps, ens plantem el 2026.
1: Vinga, som-hi, actualitat.
2: I en aquí, actualitat rigorosa i primícia rigorosa,
1: sí?
2: Perquè estem a punt d'escoltar uns àudios que l'Olivia, de fet, els ha escoltat, diguem, 24 hores abans que nosaltres.
0: Sí?
2: Ben bé, que són alguns fragments d'aquesta obra, que després d'aquest periple d'anada i esperem que de tornada, com a mínim que torni a visitar-nos sovint
1: de tant en tant,
2: deixem-ho així, de l'Olivia Pérez Collellmir, doncs aquesta estrena al Palau de la Música que es va fer el passat mes de juny, fa un mes i molt poquet, d'aquesta obra, Set somnis de Gaudí. Fantàstica, anem a escoltar ja plegats un trosset.
1: Vinga,
2: que ens fem una idea i ara comencem a comentar com va tot això.
1: A veure.

0: Perquè aquesta ja no és la Olivia pianista, és la Olivia compositora,
1: sí.
0: La que estem sentint ara, perquè aquesta és una creació teva d'aquests set somnis de Gaudí. Explica'ns una miqueta què estem escoltant.
1: Mira, ara estem escoltant el segon moviment, que es diu El taller.
0: El taller.
1: I representa el taller del pare. I el que sentim són les encluses del taller, que a més a través de la càtedra de Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya i el Galdric Santana, que és el director de la càtedra, estava fent la investigació i m'anava passant la informació i dic com sonen els tallers de l'època de Gaudí, no? Com sona la manxa, com sonen les encluses. I aleshores vaig tenir accés a encluses del taller, d'uns dels tallers actuals que fan la rèplica del... I van venir aquests instruments a l'escena el dia del Palau.
0: Van venir
1: a
0: l'estrena.
1: Exacte, no eren les encluses tradicionals de l'orquestra o l'àmbil de Mahler, venien d'aquí del taller de...
0: Autèntiques.
1: Sí, sí.
2: Que bonic. I quins ritmes tan berstanians en algun moment, aquestes influències tan diverses que sentíem. Anem a escoltar un altre fragment, que és la Basílica.

0: Que bonic, no?
1: Gràcies. La veu de la Núria Rial.
0: La Núria Rial.
1: La soprano hi era... Gràcies, la veritat és que sentir-lo... estaven a l'orga, representen Gaudí i Nen.
0: Sí, Gaudí i Nen.
1: Gaudí i Nen, una de les seccions de l'esquerra, i Gaudí adult, a la dreta, la consciència, no? I aleshores és el tema que reprèn des del primer moviment, que és la natura, i és el cor, Gaudí i Nen fa el tema de la natura, i el cor, Gaudí adult, fa el tema de la transcendència, l'avança, perquè és l'últim moment, el moviment 7, dedicat a la Basílica, a la Sagrada Família.
0: La Sagrada Família.
1: I la veu de la Núria Rial representa la mare naturalesa, que és la divinitat femení.
0: Que bonic. Escolta, i com neix aquest projecte? Per què fas aquesta sinfonia? I l'estrena serà fa un mes.
1: Perquè dèiem, home, ja ens... No, feia broma. Doncs mira, doncs va començar la pandèmia. Va ser un projecte de pandèmia al principi. En el New York Times apareixia... S'acabarà la seva família, sí o no? I estàvem un sopar dels amics i dèiem... Què creus? I dèiem, bueno, en teoria estava previst el 10 de juny del 2026, perquè és el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí.
0: Sí, sí, sí.
1: Però clar, amb la pandèmia, com havien tancat les entrades, ja no tenien
0: inversió,
1: es van endarrerir. I vam començar a somiar. Per això també la idea dels somnis ve de molts. I van dir, escolta, i per què no crees una obra?
0: Per Gaudí. Això els amics.
1: Bueno, entre tots el sopar, no? Però en principi l'obra era de jazz, no m'he dit, perquè de l'ambient, clar, jo tenia una residència de jazz, un club de jazz d'allà a la ciutat, que està molt bé, i eren, bueno, fans o companys que venien i es van esdevenir amics, i clar, tenien... estimen molt el jazz, no venien de la tradició clàssica.
0: I et coneixien més com a jazz, a tu.
1: Sí, exacte, en aquest sector. I diu, fem un Charlie Parker. I jo dic, home, no. I jo dic, home, no. Jo, Gaudí i Charlie Parker, no ho veig.
0: No ho veig, no? No ho veig.
1: Dic, deixa'm que ho pensi, que desenvolupi la idea, però des del principi tenia clar que havia de ser amb el cor de l'Orfeo. Bueno, era un somni, també, perquè no sabíem si
0: ho farien. Si ho farien.
1: Si acabaríem amb el cor del costat del poble, no?
0: Al final havies de lligar moltes coses,
1: clar,
0: no?
1: Clar, o se representaria. No sabíem mai.
0: Clar, clar, clar.
1: Vaig començar a escriure sense saber on
0: com acabaria,
1: quan,
0: no?
1: Ni si acabaria o no.
0: Però parlant de somnis, havies somiat al Palau de la Música,
1: sempre.
0: L'Orfeo Català,
1: clar,
0: la London...
1: Quan comences algun projecte d'aquesta magnitud, perquè és, no, una força motora, sí, tens aquesta big dream que deies, no?
0: I somia en
1: sí,
0: gran, no?
1: Sí, però ho tenia molt clar. Veus la realitat així, no? I tu has de creure i ho has de construir. I aleshores vaig dir, una obra amb 7 moviments, vull captar aquestes escenes o aquestes emocions, va començar la investigació i així va començar el disseny de l'obra, no? Però tenia clar que a cor havia de tenir una dimensió, el que deies, no? 200 instruments, havia de tenir una dimensió colossal, majestuosa, per donar...
2: No pots fer una sinfonia sobre Gaudí
0: en petit.
1: Si estem donant, no?, rendint homenatge a la Sagrada Família, i aleshores on la veu humana era la protagonista... I és l'instrument que t'eleva la divinitat, no? També la idea estètica que tenia Gaudí. I aleshores tot això s'havia de reforçar amb una orquestra al mateix nivell, no? Per tant, vaig començar amb la idea de sinfonia coral sinfònica des del principi.
2: En quin moment s'incorpora la Nahual magnífica poetessa per fer el llibret,
1: els
2: textos?
1: En aquest moment, clar, començo la investigació, no? Llegint la lectura dels llibres i també amb la càtedra de Gaudí, la recerca ens porten als jocs, no, in situ, no, els jocs que fins i tot no estan oberts al públic, etc. I aleshores vas narrant... És una mica com les escenes de les pel·lícules, no? Que vols... Quina emoció, quina espiritualitat hi ha al darrere, no?, del personatge. I algunes escenes sí que volia narrar l'escena en si, com el taller. El taller representa el taller.
0: Tal qual.
1: Tal qual. I el moviment 5è representa una escena de la Setmana Tràgica, la guerra. I tu sents i representa la guerra. I estàs sentint els bombardejos,
0: les
1: els canons, la destrucció. Però tot l'altre era enfocar-se no en una biografia a l'ús, sinó en el món espiritual i filosòfic i la transcendència, no?, que hi havia al darrere de Gaudí. I la relació amb la fe, amb la natura, amb la divinitat, per descomptat. Per tant, amb l'Anna, vaig trucar a diferents poetes de Catalunya que em van recomanar, i l'Anna de llarg va ser un fletxazo, un amor a la primera vista. Vam començar, li vaig explicar la visió, els 7 moviments, com els tenia estructurats, la temàtica. Jo ja tenia diverses melodies escrites, i escric amb la meva lletra, que no té res a veure amb la poesia de l'Anna, no? Però per descomptar, quan tu crees una melodia ja li poses una sonorització, no? I utilitzava pregàries, per exemple, dels meus avis d'Olot. En el moviment de la pregària vaig començar amb la pregària que els meus avis em van ensenyar, que em deien cada nit abans d'anar a dormir.
0: Vens d'una família religiosa.
1: Sí. I aleshores així va començar la primera melodia, posant, musicant aquest text. I aleshores vaig trucar a l'Anna i vam dir, doncs és això, és el que tenim, el que tinc, anem a treballar-lo, col·laboració. I així, amb l'Anna.
2: Escolteu, hem sentit uns fragments d'aquests 7 somnis de Gaudí. La producció de la nostra convidada d'avui a l'Hora Clàssica aquí a Ràdio 4 no va començar amb aquests 7 somnis de Gaudí.
0: Evidentment.
2: Ve d'abans. Sí. Anem a escoltar, Olivia, si et sembla, una obra teva prèvia, que així la podrem comentar. Sí. Anem a escoltar Le Tombeau de Couperin, que comparteix títol amb una obra mítica de Maurice Ravel, i que anem a escoltar com queda en les mans de l'Olivia Pérez Cullellmir, i després la comentem també.

0: Doncs continuem escoltant música de la nostra convidada. Primer sentíem uns fragments d'aquests 7 somnis de Gaudí que es va estrenar al Palau de la Música, i ara, perquè ella mateixa ens expliqui què és això que hem escoltat, Le Tombeau de Couperin, d'Olivia Pérez Coll-Lemir, que comparteix títol, ens deia, amb una obra de Ravel. Explica'ns.
1: Sí, aquesta peça pertany al meu disc debut, que es diu Olivia, uh-huh. i volia retre homenatge a Ravel, un dels compositors que més admiro, i a més és una obra que havia treballat amb la meva professora de Berkeley. Uh-huh. I aleshores comença tal qual, o bueno, una mirada al Ravel tradicional.
0: Uh-huh. Escoltàvem a l'inici.
1: Sí, exacte. No? I després ja s'obre amb una versió, un arranjament, una composició lliure, i a més s'obre una improvisació que va aparèixer en l'estudi i es va quedar tal qual.
0: Ah, sí? O sigui, improvisat, sí, totalment, aquell...
1: Sí, ja, hi havia com un sketch, no? un mapping entre el piano meu i el cel·lista, que és el Nassim. El Nassim és el cel·lista de l'Orquestra Aràbica de Palestina. Uh-huh. Increïble, ens vam conèixer allà a Berkeley. I aleshores van començar a improvisar, li vaig donar la melodia del Promenat, que és el tema 1 de l'àlbum, i vam començar a fer creació lliure. Mm-hmm. I va, bueno, ens va agradar tant, i el producte també, que va quedar així.
0: Que
1: i amb una toma, la vam fer amb un take.
0: Quin mèrit, no?
1: La veritat és que encara l'escolto i m'emociono, té molta ànima, té realment el cello, el so que té el Nassim és excepcional.
0: Escolta, hem començat a explicar com va néixer, doncs, l'Olivia música, com va néixer la pianista, com em passes a ser compositora, no?
1: Doncs sí, jo no ho sabia que tenia...
0: Tu no sabies que podies compondre.
1: Sí, a veure, sabia que, clar, que jo em quedava al piano i em posava a improvisar, creava les meves històries quan era petita. Però això comença...
0: O sigui, ja des
1: quan...
0: de petita, et ve.
1: Sí. Però clar, deia, centra't, Olivia, centra't, que el programa està...
0: Que has d'estudiar això, no jo.
1: I això és que està escrit, no?
2: No perdis el temps, posa't a estudiar.
1: I dic, és veritat, començàvem per les fugues de Bach, uh-huh. o els claves, bueno, les dimensions 2 o 3 veus, i jo me n'anava, començava ja toca, i...
0: El teu rotllo.
1: Sí, sí. I deia, no, per això quan vaig trobar el programa ja, això és el que volia fer, i no ho sabia. Uh-huh. Aleshores, quan vaig arribar a Berkeley, el que dèiem, allà els camins són molt més oberts, i vaig trobar que una mica te fas els estudis a la teva carta, no? I el teu talent, i la teva necessitat de desenvolupar la teva veu. I aleshores vaig estudiar composició amb maestra Mary Epstein, que és una increïble compositora, i que ara ha estat la meva mentora de les 7 somnis de Gaudí. Li vaig demanar, maestra, sisplau, que em pots mentoritzar, i va dir, per descomptat. I va, doncs, en aquesta classe es tractava de fer una composició, una fuga. I jo deia, jo no sé ni com començar una fuga. I diu, home, portes tocant el piano des dels 4 anys. Imagina't totes les invencions que tens aquí, totes les fugues. I vaig creure en ella. I vaig escriure la fuga, va guanyar el premi de composició de Berkeley.
0: Déu-n'hi-do.
1: I vas dir,
0: això per començar.
1: Clar, dic, home, però si és
0: inspirada... Inspirada amb l'Olivia petita.
1: Clar, jo dic, bueno, no sé, clar, jo estava en el camí de pianista, no havia fet encara composició, tal, uh-huh. tal i com s'entén, no?, els uh-huh. estudis de... Però després te n'adones que la composició no necessita tenir estudis. Assignatures concretes, yeah. vull dir, és la formació i l'exposició que tens tu. I allà, a partir d'allà, em va dir, no ho pots deixar, això tens... quelcom, és a dir, molt important, i m'ho vaig creure i em vaig començar a estudiar sense parar a composició i rodejar-me de gent molt bona, i estic estudiant, bueno, soc pupila de l'Osvaldo Golijov també, uh-huh. Mestres excepcionals d'aquest segle, per tant...
0: Més pianista o més compositora?
1: Bona pregunta.
0: Bona pregunta. Tens,
1: ara estic en un moment, clar, després de la sinfonia al Palau, no sé què dir-te, el percentatge.
0: Ara estem en versió compositora. Versió compositora.
1: Clar.
0: La vida és llarga i tu ets jove, tens molt de temps.
2: Sí, ens queden...
0: El que no és jove és el programa, que s'està acabant.
2: No, ens queden uns minuts, hem de parlar de Torroella també, vull dir que no tenim... Crec que amb aquesta pregunta ja obries un meló.
0: No, ja està.
2: Que ja justifica convidar-la un altre dia per parlar només d'aquest tema.
0: Quan torni un altre dia de l'estat.
2: I no podrem escoltar gaire més música seva, però aquest estiu, els oients, ja que és l'últim programa de la temporada, doncs mm-hmm. deures d'estiu, escolteu-vos el disc Olivia, de l'Olivia Pérez Coll-Lemir, perquè trobareu aquest Tombeau de Couperin tan bonic que hem sentit, però ens queda el Tinter, per exemple, té una versió del Combat del Somni, que el canta no una soprano, com estem acostumats, mm-hmm. Estem parlant del Combat del Somni de Montpou,
0: Sí, de Montpou.
2: Sinó cantat per la Judith Nederman, sí. que és És una meravella com queda aquesta cançó així.
1: Gràcies.
2: Més ajastigitzada, diguem.
1: Em fa molt feliç sentir això, perquè realment en aposta, sí, jo crec que, bueno, la Judit l'ha abordat, i amb, i amb la versió de quartet de corda, no?, amb el piano.
2: I escolta, tu ara aquest cap de setmana ja te'n tornes a Boston,
1: sí,
2: després d'aquest mes i pico que has passat per aquí, per Espanya, i què, tornes a classe normal, la teva vida continua i t'oblides del que ha passat, o què tens per davant?
1: Aterrar primer, no? Aterrar.
2: I passar els controls de la frontera, que ja és prou feina.
1: No, i aterrar
2: sense pernil ni embotits golots, sisplau.
1: Aterrar emocionalment, també. I sí, tenim ja, entro a l'estudi en dues setmanes perquè es grava dos dels temes del meu disc Olivia, Tangos a Montpou i Granada, es graven per la Boston Baroque Orchestra. Hi ha el concert al Tanglewood, al Berkshire, allà als Estats Units, i entrem a l'estudi de gravació amb l'orquestra barroca.
0: O sigui que feina en segur.
2: Sospitava que la resposta aniria per aquí.
0: Que no, vacances poquetes.
1: I Berkeley al setembre.
0: Escolta, doncs, això, sentiu el disc Olivia i tot allò que us trobeu de la nostra convidada d'avui, que ha estat un plaer que ens acompanyi aquesta estona.
1: Moltíssimes gràcies, m'ho he passat molt bé.
0: Gràcies a tu. I aquests set somnis de gaudir, que tinguin llarga vida. Nosaltres no ho deixem aquí, però, Pep, perquè a la part final del programa ens acostem a una de les cites imprescindibles de l'estiu musical a Catalunya, el Festival de Torroella de Montgrí, una programació que cada any combina grans noms internacionals, música antiga, repertori simfònic, creació contemporània i una relació molt especial amb el territori.
3: L'hora clàssica.
2: El Festival de Torroella arriba aquest estiu a la seva 46a edició i ho fa amb un lema que és molt bonic: l'amor deixa rastre. El festival se celebra del 31 de juliol al 21 d'agost, tot i que hi ha alguns concerts abans en diversos escenaris a l'Empordà i zones properes, i com més habitual reuneix una programació molt àmplia amb grans figures internacionals, propostes més singulars, molt lligades sempre als espais patrimonials de Torroella. Comencem, però, per aquest lema que ens ha explicat la directora del festival, la Montse Faura.
4: Hem volgut construir una programació que parla d'allò que perdura, de les emocions que ens transformen, de la memòria que ens acompanya i de la capacitat única que té la música de deixar empremta molt després que s'hagi extingit l'última nota.
2: Doncs perquè aquest amor a la música, en aquest cas, ens deixi rastre, el festival ens proposa noms i formacions de primeríssim nivell, començant per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l'OBC, amb el Josep Colom al piano, que interpretaran el concert per piano i orquestra número 5, l'Emperador de Beethoven, i la 6a Sinfonia de Beethoven. Després hi haurà Daniil Trifonov, la Mahler Chamber Orchestra, Daniel Harding, Talis Scholars, Nadine Sierra, la grandíssima soprano, la Freiburger Baroque Orchestra, l'English Chamber Orchestra, i la música antiga seguirà tenint un pes molt important amb grups com Cantoria, Le Poème Harmonique, Concerto 1700. També hi haurà produccions especials com l'homenatge als 150 anys del naixement de Pau Casals, amb la Simfònica del Vallès i Pablo Fernández al violoncel, o l'estrena d'un nou quartet de Joan Magraner a càrrec del festival, interpretat pel quartet Diotima. Déu-n'hi-do, quina selecció! I és que, com diu la Montse Faura, ara mateix els festivals no haurien de ser només uns contenidors de grans programes, sinó fer un pas més enllà, com fa Torroella any rere any.
4: Creiem que avui més que mai un festival ha de ser molt més que una successió de concerts, ha de ser un espai d'escolta, de pensament i de compartir. I això és el que volem oferir aquest estiu a Torroella de Montgrí.
2: I veja que esmentàvem abans el concert per piano i orquestra número 5, l'Emperador de Beethoven. Fa temps que no el sentim, per tant, creiem que és una bona peça per il·lustrar aquesta petita informació que hem volgut dedicar a la 46a edició del Festival de Música de Torroella, que té lloc aquest estiu.

0: Doncs un dels festivals més importants de Catalunya, ja n'hem parlat al llarg d'aquesta recta final de la temporada, que ara sí que sí, Pep, s'acaba, i hem d'acabar amb música, clar.
1: Hem d'acabar amb música. Mira, amb la conversa amb l'Olivia Pérez Coller, mira, ens hem deixat tantíssimes coses al tinter que els oients no s'ho poden ni imaginar, però, en fi, entre les 3.000 coses que no hem comentat són les seves influències, autors que li agraden. Teníem un Osvaldo Golijov, que no és la primera vegada que el sentim en aquest programa, que l'hauríem sentit en aquest programa, ens ha quedat al tinter, però entre les peces que a ella la inspiren o que li agraden, ens proposava la banda sonora de La Missió, de l'Ennio Morricone. El tema que és On Earth as It's in Heaven, així a la Terra com en el cel. I, escolta, no sé si estem a la Terra, si estem en el cel durant les vacances.
0: Una mica cel,
1: esperem,
0: no?
1: Que una mica al cel siguem tots capaços d'estar, ni que sigui un dia o dos. I amb aquest desig, doncs, ens acomiadem. I amb Ennio Morricone.
0: Què més vols? Doncs fantàstic. Hem fet un programa gran i ens acomiadem amb un gran de la música. Tindré ocasió al llarg de l'estiu, però, de sentir alguns dels millors programes que hem fet al llarg de la temporada.
1: Difícil escoltar, difícil triar,
0: Sí, tots som boníssims. Sí, sí, no? Pep, que passis molt bon estiu.
1: Igualment, a descansar. Vinga, i agafa forces.
0: Doncs i a vosaltres el mateix, fins la tornada. Adéu.

Ei, família, com va tot? Us dono la benvinguda a un nou episodi del Pop d'abans molava més. Avui tornem a viatjar als anys 50 per conèixer un músic trencador, pioner en molts sentits, que va influir molt un munt d'artistes de pop, rock, soul o funk, com per exemple James Brown, Otis Redding, Tina Turner, Jimi Hendrix, Rod Stewart, Freddie Mercury, Elton John, AC/DC, Deep Purple, els Rolling Stones o els Beatles, i que va portar altes dosis d'energia al rock and roll, amb un directe espaterrant, una veu rugallosa sempre al límit, amb falsets, crits i molta actitud, i unes cançons amb molt de ritme i una manera frenètica de tocar el piano que van marcar el camí d'aquest estil musical. Potser per això se l'anomena l'arquitecte del rock and roll. Parlem de Richard Wayne Pennyman, més conegut com el Little Richard. Taxi, taxi, take me anywhere. Però no us penseu que els seus inicis van ser fàcils. Tot i fer de taloner de la grandíssima Sister Rosetta Tharpe, formar part de diverses orquestres i fins i tot actuar transvestit amb el sobrenom de Princess Lavonne, no acabava de despuntar. I tot això, a més, el va enemistar amb el seu pare, que era diaca en una església i considerava que el que feia el seu fill era música del dimoni. L'any 1951, Little Richard va signar amb el segell RCA Victor i fins l'any 1954 va treure 6 singles, començant per aquest Taxi Blues que estem escoltant, però cap d'ells va tenir cap mena de repercussió a les llistes d'Estats Units, tot i que la cara B d'aquest single, una balada blues titulada Every Hour, va ajudar a millorar la relació amb el seu pare poc abans que morís, i a més, va ser un èxit a l'estat de Georgia, fins que l'any 1955, Little Richard va aconseguir signar amb el segell Specialty Records i després d'una sessió de gravació infructuosa van anar amb el productor a relaxar-se a un club. I allà, Little Richard es va deixar anar cantant un blues una mica picant que tenia des de feia temps. El productor li va veure potencial i després d'uns quants ajustaments a la lletra per evitar censures, la van gravar i es va acabar convertint en això.

Aquest Tutti Frutti va posar de cop Little Richard dins el panorama musical anglòfon, ja que va ser número 18 als Estats Units i 29 al Regne Unit, i amb l'enorme energia que desprèn tant la música com la veu, va marcar el camí que seguiria el rock and roll a partir de llavors. No ho dic jo, ho diuen un munt d'experts, com els de la revista Mojo, que consideren que aquesta cançó és la número 1 de la seva llista de discos que van canviar el món, o els de la revista Rolling Stone, que la consideren la 43a millor cançó de la història. A partir d'aquesta Tutti Frutti ja no hi va haver qui aturés Little Richard, i el seu següent single es va enfilar fins al número 3 al Regne Unit, al 6 Estats Units, i va encapçalar la llista de Rhythm and Blues d'aquest país durant 19 setmanes. És aquesta Long Tall Sally.

Long Tall Sally, una de les cançons més mítiques de Little Richard, situada a la posició 55 de la famosa llista de la revista Rolling Stone de millors cançons de tots els temps, i té l'honor de ser el single més venut de la història del segell Specialty Records i de ser versionada per Elvis Presley, els Beatles, els Kings o Fleetwood Mac, tot un clàssic que, com a cara B, comptava amb una cançó que per si sola es va enfilar fins al número 33 de les llistes d'Estats Units. Aquesta és Slippin' and Slidin'.

Slide en un altre èxit de Little Richard que els anys posteriors van versionar grans artistes com Buddy Holly, Otis Redding o John Lennon. El següent single publicat per l'artista, que va arribar al número 17 als Estats Units i al 30 al Regne Unit, també l'han versionat artistes com Bill Haley and His Comets o Los Lobos. Es tracta de Rip It Up. Well,

Rip It Up, el tercer single de Little Richard amb el segell Specialty Records, escrit per Robert Blackwell, el productor de l'artista, i John Marascalco, que també van escriure la cara B del single i que també va ser un altre èxit. Va entrar a les llistes d'Estats Units per si sola al número 44 i al llarg de la història l'han versionat gent com Buddy Holly o Elvis Presley. Parlem de Ready Teddy. Ready.

0: rock and roll.
1: Renny Teddy, la cara B del single Rip It Up de Little Richard, i que va tenir quasi tant d'èxit com la cara A del senzill. Com veiem, les cares B d'aquest artista estaven tenint força repercussió, i això va passar també amb el següent single, que a la cara A tenia una cançó titulada Heebie Jeebies i a la cara B aquesta She's Got It.

She's Got It, aquesta cançó de Little Richard, que tot i ser una cara B, va arribar al número 15 al Regne Unit i al número 9 de la llista de Rhythm and Blues d'Estats Units, originalment es titulava I Got It, no pas She's Got It, però van canviar-ne la lletra per a la pel·lícula The Girl Can't Help It, traduïda al castellà com a Una rúbia en la cumbre, protagonitzada per Jane Mansfield i en què es veu Little Richard i la seva banda interpretant aquesta cançó i també la que dona títol a la pel·lícula, publicada també com el següent single de l'artista el desembre de 1956, The Girl Can't Help It.

The Girl Can't Help It va ser número 49 als Estats Units i 9 al Regne Unit, i és que la pel·lícula va tenir molt d'èxit a aquest país. La va veure molta gent, inclosos uns adolescents, John Lennon i Paul McCartney, que com que eren menors d'edat es van posar uns bigotis postissos per aparentar ser adults i poder entrar al cinema per veure la pel·lícula. I en especial les actuacions musicals de Little Richard, Gene Vincent i Eddie Cochran els van deixar bocabadats, tant que 12 anys més tard, quan els Beatles estaven gravant la cançó Birthday per al seu disc blanc, van deixar-ho tot a mitja gravació per anar a veure a casa de Paul McCartney l'estrena d'aquella mateixa pel·lícula a la televisió britànica. Eren el grup més famós de la història, però encara seguien sent fans de Little Richard. I no m'estranya, veient tot el seguit de singles d'èxit que va treure aquest home. El següent d'ells, també versionat més endavant pels Beatles, Queen, els Doors, els Everly Brothers o els Hollies, és una cançó que em flipa, sobretot pels galls que deixa anar cada cop que diu el nom de la protagonista de la cançó. Una cançó una mica més lenta de tempo que els rock and rolls frenètics que havia tret fins llavors, però amb la mateixa energia a la veu. És aquesta, Lucille.

Lucille, aquest èxit de Little Richard, que va ser número 10 al Regne Unit i 21 als Estats Units, una de les cançons més mítiques de Little Richard. El seu següent single, curiosament, no és una cançó que es recordi gaire avui dia, però al seu moment també va ser tot un èxit. Va arribar al número 11 al Regne Unit i al 10 als Estats Units, on també va ser número 2 a la llista de Rhythm and Blues. Es tracta de Jenny Jenny.

Com podeu veure, Little Richard es trobava en un moment espectacular, single que traia, single que era un èxit, com el següent, publicat l'agost de 1957, que va arribar ben amunt, el 21 al Regne Unit i el número 8 als Estats Units, el seu millor resultat després del número 6 de Long Tall Sally. No són números 1, però tingueu en compte que en aquella època encara hi havia molta segregació racial als Estats Units i els blancs no estaven gens acostumats a escoltar música d'artistes negres. I no va canviar la cosa fins que no van arribar Chuck Berry i Little Richard amb cançons com aquesta, Keep a Knockin'.

Dos mesos després de la publicació d'aquesta Keep Knockin', a l'octubre de 1957, Little Richard se'n va anar de gira amb Gene Vincent i Eddie Cochran, i a mitja gira va deixar a tothom en xoc quan va anunciar que deixava la música per dedicar-se a l'església. Es veu que en un vol de Melbourne a Sydney, el seu avió va tenir certs problemes i ell va tenir la visió que uns àngels estaven sostenint l'avió. I aquell mateix dia, just després del concert que va oferir a Sydney, va veure com una bola de foc travessava el cel sobre seu. Més tard li van fer saber que era el llançament del primer satèl·lit artificial de la Terra, l'Sputnik 1, però li va entrar per una orella i li va sortir per l'altra. Ell ho va interpretar com un senyal diví perquè deixés de fer aquella música i de dur aquell tipus de vida tan poc cristià. Va tornar als Estats Units abans d'hora i 10 dies després, el vol que ell hauria agafat si no hagués anticipat la seva tornada es va estavellar al Pacífic. Això, òbviament, també ho va veure com un senyal diví i després d'un concert de comiat a l'Apollo Theater de Nova York i una sessió de gravació, es va apuntar a una universitat d'Alabama per estudiar teologia. Tot i això, el seu segell va seguir publicant singles, que van ser tot un èxit. Com aquesta cançó enregistrada a l'última sessió de gravació, una altra de les cançons mítiques de Little Richard, número 94 a la famosa llista de la revista Rolling Stone de millors cançons de tots els temps, que copia la frase de piano de Rocket 88 de Ike Turner i que agafa el títol d'una frase que Little Richard li va sentir dir a un locutor de ràdio. Good golly, Miss Molly!

El següent single de Little Richard, que va publicar el seu segell ja al maig de 1958, també va entrar força en una de les llistes. I també l'han versionat els Beatles, òbviament. Una cançó poderosa, ràpida, amb tot allò que és tan característic de Little Richard. Energia, veu, tranquil·la.

Només dos mesos després d'aquesta Oh My Soul de Little Richard, es va publicar el seu següent single, una versió d'una cançó de jazz de 1926, que només va arribar al número 41 als Estats Units, per sota dels seus anteriors singles, però al Regne Unit va assolir la posició més alta d'entre tots els singles que va publicar, ja que aquesta versió de Babyface va arribar al número 2.

Babyface, aquesta versió d'una antiga cançó de jazz amb l'estil característic de Little Richard, com dèiem, va tenir més èxit al Regne Unit que al seu propi país, com va passar també amb el single que va treure mig any més tard, una cançó publicada per primer cop l'any 1909. Bufa, si em fa de temps d'això, titulada By the Light of the Silvery Moon.

L'últim gran èxit d'aquella dècada de Little Richard va ser una versió d'una cançó escrita pel duo de compositors Jerry Leiber i Mike Stoller l'any 1952, titulada Kansas City. Little Richard l'havia gravat l'any 1955 en dues versions diferents. La versió més semblant a l'original no es va publicar fins 15 anys més tard, l'any 1970, i l'altra va sortir a finals de 1958 al disc The Fabulous Little Richard i l'abril de l'any següent també com a single. En aquesta versió, Little Richard hi va incorporar una part de la seva cançó que havia publicat l'any 1956 amb el senzill títol Hey, Hey, Hey, Hey. El resultat, doncs, és aquesta, Kansas City, Hey, Hey, Hey, Hey.

Aquesta Kansas City, publicada a l'abril de 1959, va ser l'últim èxit de Little Richard en uns quants anys. Tres mesos després, es va casar i va endinsar-se en la música gospel, amb què va tenir èxits molt moderats a Estats Units, com He's Not a Soldier, que va portar fins al lloc 113 al setembre de 1961,

O Crying in the Chapel, que el febrer de 1963 va arribar fins als 119, dos anys abans que Elvis Presley encapçalés les llistes de diversos països amb la seva versió.

La veritat és que sorprèn molt el canvi estilístic que va fer Little Richard, sobretot en la manera de cantar. Sembla completament un altre, però em sembla que el que volien els fans era més canya. L'any 1962, el cantant se'n va anar de gira per Europa després que li diguessin que els seus discos tenien molt d'èxit al Regne Unit. El primer dia va interpretar un repertori completament de gospel, la qual cosa va provocar una escridassada general. Allà es va adonar que el que la gent esperava d'ell, almenys al Regne Unit, eren els seus rock and rolls esbojarrats. I a partir del segon concert, Little Richard i la seva banda, amb un jove Billy Preston als teclats, van donar al públic el que volien. Poc després, una banda prometedora anomenada The Beatles, que eren molt fans de Little Richard, no sé si ho han dit ja, van talonejar-lo en diversos concerts, i especialment Paul McCartney va rebre una classe magistral sobre com cantar les cançons de Little Richard, amb les seves característiques inflexions vocals. La fama de Little Richard al Regne Unit va anar creixent fins al punt que una gira que estava fent llufa, tot i tenir grups de la talla dels Everly Brothers, Bo Diddley i uns també prometedors Rolling Stones, va remuntar quan van demanar a Little Richard que s'hi afegís i ell va dir que sí. Això va fer que reunís la seva antiga banda, a la qual s'hi va afegir durant uns mesos un jove Jimi Hendrix, i gravés un nou disc de rock and roll l'any 1964. Però llavors, als Estats Units, amb l'auge de la música rhythm and blues dels segells Motown i Stax i la invasió britànica encapçalada pels ja famosos Beatles i Rolling Stones, li va costar fer-se un lloc i la gran majoria dels seus singles no aconseguien ni tan sols entrar a les llistes. Un dels pocs que ho va aconseguir, i l'únic dels quals va arribar a estar per sobre de la posició 50 als Estats Units, ja l'any 1970, va ser aquesta Freedom Blues.

Després d'aquesta Freedom Blues, Little Richard va seguir traient singles, la grandíssima majoria dels quals no van entrar a les llistes, fent concerts, tot i que amb l'edat cada cop menys, i generant polèmiques respecte a la seva bisexualitat, consum de drogues o suposadament convertint-se al judaïsme encoratjat per Bob Dylan, fins que va morir l'any 2020 a l'edat de 87 anys. Acabarem el programa d'avui amb la cara B d'un single publicat l'agost de 1970 que em fascina, una versió molt ben aconseguida de I Saw Her Standing There dels Beatles. Si ells podien versionar Little Richard, Little Richard els podia versionar a ells, i a més fent-ho realment bé. Ens veiem la setmana que ve a un altre episodi del Pop d'Abans Molava Més. Fins llavors, moltes gràcies.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
0: Bon dia, avui és divendres 24 de juliol del 2026. Obrim aquest programa amb un dels caps de setmana més esperats de l'any per molts. Encarem ja l'últim cap de setmana de juliol i per moltes persones això vol dir una sola cosa, que comencen les vacances. Ja es posen les maletes al maleter, carreteres plenes, platges que s'omplen i ganes per fi per molts de desconnectar. Però abans de pensar en el primer bany o potser en la primera sobretaula d'estiu, hi ha doncs, dos protagonistes clars que també ho han estat aquests dies. El primer, la calor, i el segon, la prudència a les carreteres. Les temperatures continuaran molt altes a Catalunya i a bona part de la península. En molts punts es fregaran els 40 graus, nits que continuen sent difícils de suportar, i Protecció Civil demana evitar les hores de més calor, ja ho estem dient, també hidratar-se sovint i tenir especial cura de les persones més vulnerables. Si avui sou dels que poseu rumba a la costa o a la muntanya o agafeu un avió per anar a qualsevol lloc a començar les vacances, paciència. S'espera un cap de setmana de molt moviment a les carreteres, també als aeroports i a les estacions. Per això, els serveis de trànsit demanen planificar els desplaçaments, evitar les hores de màxima intensitat sempre que sigui possible i, sobretot, conduir amb calma. Les vacances comencen, diuen, quan s'arriba al lloc. Per tant, estiguem tranquils. També pendents dels incendis forestals, perquè la combinació de la calor, la baixa humitat i la vegetació seca manté el risc d'incendi molt elevat en la majoria de punts del territori. En parlarem d'aquí mitja horeta aproximadament amb els experts. Per això, qualsevol precaució és poca, també quan ens acostem al medi natural. Així que si avui comenceu les vacances, enhorabona, per fi han arribat, i si encara us toca treballar, com a nosaltres, que hi serem aquí tot l'estiu i fins al 4 de setembre, tranquil·litat. Sí, com sigui, nosaltres, com diem, us acompanyarem fins les 12 avui amb tota l'actualitat, les entrevistes, ara us explicarem què passarà aquí, però abans, informació de serveis. Coneguem quin temps farà avui, Noelia García, des de l'EMET. Bon dia.
2: Bon dia. Avui divendres a Catalunya baixen les temperatures, però continuen altes, especialment a zones de l'interior. A Lleida es podran arribar als 40 graus i a la Depressió Central de Barcelona es superaran als 36. Avui els termòmetres marcaran 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 32 a Tarragona. Dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat, amb pols en suspensió a la meitat sur. Al final del dia s'esperen núvols d'evolució al Pirineu i no es descarten ruixats i tempestes. Bufa vent fluix de component sud amb més intensitat a la Depressió Central. És una informació d'AEMET.
0: I coneguem també com està l'estat del tràns·it a aquestes hores des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres destacant a hores d'ara dues avaries actives. La primera des d'aquesta matinada a la AP7 a l'altura de Sant Cugat del Vallès ens deixa un carril de circulació tallat en sentit nord. La segona avaria ha estat fa una estona a la C58 de sortida de Barcelona cap al nord de la Trinitat en direcció Sabadell, que talla un carril de circulació i també provoca en aquest cas fins a un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, en general arreu de la xarxa viària catalana tenim força tranquil·litat, però sí que destacaríem doncs, algunes congestions als voltants de Barcelona, per exemple, al nus de la Trinitat i també de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Doncs això, ja ho hem comentat també al principi, paciència a les carreteres, sobretot aquest últim cap de setmana de juliol, que per molts comencen les vacances. Abans d'informar-nos, però anem a conèixer què passarà avui aquí en aquestes 4 hores. Ho dèiem, d'aquí a mitja horeta, una mica menys, parlarem dels incendis amb el Jordi Vendrell. Ell és geògraf, expert en incendis forestals i director de la Fundació Pau Costa, i li preguntarem com podem fer prevenció i que ens doni alguns consells per respectar al màxim el medi ambient aquests dies que són tan complicats per als incendis. Un dia més, la Lorena Amo ens portarà a visitar algun d'aquests racons misteriosos de Catalunya. Avui també ens quedarem a la ciutat de Barcelona i anirem cap al Call Jueu. Ja cap a les 9 del matí, el nostre company, expert en notícies internacionals, en Vicent San Clemente, ens parlarà de Veneçuela, avui, que justament fa un mes que va haver-hi aquest terrible terratrèmol que tots recordem. Parlarem amb la portaveu de la plataforma SOS Veneçuela a Barcelona, perquè estan organitzant uns concerts per recaptar fons. I una

0: mica més tard parlarem dels amors d'estiu amb la Carlota Pallars. Ella és pedagoga, conflictòloga, experta en sistemes relacionals. Li preguntarem sobre aquests amors d'estiu que tots hem tingut alguna vegada, si realment poden arribar alguna cosa més o si es queden en això, doncs en amors d'estiu. I encararem la tercera hora de programa, parlarem de música, de festivals, parlarem del festival Sons del Món, que té uns concerts fantàstics que no us podem perdre, i també del Festival Grec, que enguany fa 50 anys, i sortejarem, ja us aviso, unes entrades per poder anar demà a un espectacle fantàstic. I també parlarem de cinema. És divendres i amb la Maria Forga, la nostra professora de cinema, recuperarem un clàssic que enguany fa 50 anys i que podeu trobar a les plataformes. Ahir us hem avançat. Taxi Driver. I encararem l'última hora de programa i ho farem amb la màquina del temps. Com sempre, avui anirem cap a l'any 1983 i estic molt contenta de dir això ja per tercer estiu consecutiu aquí al matí de Ràdio 4, edició estiu. Tindrem amb nosaltres les fantàstiques tietes, la Carme i la Consol. Si encara no les coneixes, les has d'escoltar perquè són dues dones fantàstiques. I avui parlarem de les festes majors, ja que doncs, avui és Santa Cristina i comencen moltes festes majors. També és la festa major de Santa Anna, aquests dies a Blanes, les Santes de Mataró. Com eren les festes majors abans i com han canviat. I a més també ens acompanyarà el Toni Reboredo, que ens donarà alguns consells tecnològics d'algunes aplicacions. Tot plegat ho comentarem amb les tietes. Ara sí, és moment per informar-se. I us expliquem que Adif i l'Ajuntament de Barcelona insisteixen en que no hi ha risc per als veïns que viuen prop de l'esvoranc de les obres de soterrament de les vies del tren a Montcada i Reixac. Jordi Vila, bon dia.
1: La circulació de les línies R2, R2 Nord i R11 continua tallada. El govern no preveu restablir-lo fins, com a mínim, la setmana vinent. Clara Ontanyón.
2: Continuen les feines per tapar el forat d'uns 17 metres de profunditat i 19 de diàmetre i que han engolit una grua amb què es feia les obres de soterrament de les vies del tren. Arturo Pastor, subdirector de construcció d'Adif, i Xavier Mercè, regidor de Nou Barris, insisteixen a enviar un missatge de tranquil·litat.
3: Tenemos instrumentados y monitorizadas las viviendas, la vía, las infraestructuras próximas. No tenemos ningún problema de riesgo, no ha habido movimientos después del incidente.
4: De que ens estem preocupant absolutament de no hi hagi cap potencial afectació a les vivendes, això és bàsic.
2: Els tècnics investiguen què ha pogut passar, mentre els veïns ho atribueixen a aigües freàtiques.
5: Y los de l'Ajuntamiento se van a su casa, pero nosotros estamos ahí. Creo yo que para preocuparse.
6: Pero si salía agua. Porque es que uno lo ve las cosas todos los días y ellos no.
2: Davant la intranquil·litat dels veïns, s'ha obert un servei d'atenció al casal de barri. Dissabte, DIF actualitzarà la situació, però no es preveu que la circulació de les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11 es reprengui fins la setmana que ve.
1: D'altra banda, el barri de Sants de Barcelona intentarà recuperar avui la normalitat després de la deflagració per una fuita de gas a les obres del metro que va provocar una columna de foc. La flama va estar activa més de 12 hores. Un cop tancada la fuita de gas, des de la Generalitat, el director d'Infraestructures d'Obres Civils, Carlos Bácaro, apuntava a un incident provocat per l'empresa gasista, que és qui, segons els protocols, se n'havia d'encarregar.
7: Això s'està començant a investigar? I després hi ha una segona causa, que és la que ha provocat la deflagració. Insisteixo que això correspon a la companyia de gas, Netgia en aquest cas, que és qui estava executant la reparació.
1: L'incident va ferir 8 persones, dues de les quals es troben en estat greu.
0: I deixem enrere, ho dèiem, el pic d'aquesta onada de calor, però continuaran les altes temperatures, no ens n'acomiadem.
1: Segons dos estudis de l'UPC, la calor nocturna causa més morts que la diurna, un 26% més, segons la Universitat Politècnica de Catalunya. I és que en 10 anys les temperatures nocturnes durant l'estiu han augmentat 3 graus, però no s'estan implementant mesures per reduir-les. Anna Banyeres.
8: 24 graus a la nit ja és un risc per a la salut, però les autoritats situen l'alerta en els 27. I la realitat és que cada estiu patim més nits tòrrides i més continuades, però segons el doctor Joan Roca, les autoritats ho estan infravalorant perquè només pensen en refugis climàtics, espais d'ombra, dispersió d'aigua i tendals per, amb la brisa marina, refredar la temperatura ambiental de dia. Però això no serveix de nit perquè la calor queda concentrada i el cos no té opcions per reaccionar, especialment les persones grans. Així proposen incentius fiscals per millorar en conjunt la rehabilitació climàtica a l'interior dels habitatges i no centrar-se només en l'aïllament del fred perquè la càrrega energètica per refrigeració avui ja és superior a la calefacció.

0: Mentre no canviï la política europea primant compaginar la mitigació amb la salut, no? Impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. És una idea, potser creiem que és necessària, perquè si no la gent mor.
1: L'estiu passat l'augment de morts a la nit va ser un 93% superior a les parades, segons les temperatures de dia.
2: I l'Audiència de Barcelona manté en presó preventiva l'home investigat per presumptes maltractaments al seu nadó de 6 setmanes.
3: El tribunal considera que hi ha risc que pugui obstruir la investigació o pressionar la mare, que es troba en una situació de vulnerabilitat. Aquest dijous li ha denegat una nova petició de llibertat, mentre la mare ha tornat a declarar davant el jutge a petició pròpia. Núria Alcalà.
4: Bon dia. Sí, la dona ha negat haver presenciat cap maltractament al seu nadó de 6 setmanes i ha assegurat que d'haver estat així ho hauria denunciat a la policia. Segons fonts presents a la declaració, ha evitat incriminar el pare del menor en presó preventiva per aquests fets, tot i que sí ha admès una manca de delicadesa en el tracte i una manca d'afecte. La causa continua sense esclarir com es van produir les lesions del nadó. De fet, la dona ha declarat que, malgrat la successió de visites mèdiques en fins a 5 centres, cap professional li va advertir de possibles maltractaments ni possibles agressions sexuals, fins que la Vall d'Hebron va activar el protocol de protecció del menor. Per contra, els metges van ratificar davant el jutge que van apreciar lesions molt greus en el menor. La dona ha sol·licitat un règim de visites amb el nadó, al qual la fiscalia s'hi ha oposat de ple. El jutge haurà de prendre una decisió en els propers dies.
2: I presó provisional comunicada i sense fiança per al jove de 18 anys acusat de matar una dona de 75 a Soses, al Segrià.
3: Després de passar 3 dies a comissaria, aquest dijous ha comparegut davant la jutgessa, qui ha obert la causa per un delicte d'homicidi. Els Mossos van detenir l'home dilluns, després que la nit de dissabte aparegués el cos sense vida de la víctima amb signes de violència. La dona havia sortit a passejar amb el gos i no va tornar.
2: Ha quedat en llibertat l'home de 31 anys detingut per agredir una parella de 72 i 68 anys a l'estació del metro de Diagonal.
3: Els fets van passar el 12 de juliol i 10 dies després els Mossos detenien el presumpte agressor. El jutge no aplica mesures cautelars a l'investigat, que denunciarà les víctimes. L'home hauria reconegut que va colpejar la parella, però que va ser agredit primer, segons la defensa. Les càmeres de seguretat del metro corroborarien aquesta versió.
2: I ha mort ofegada una dona de 74 anys mentre es banyava a la platja de l'Estany Mas Mel, a Calafell.
3: Diverses persones l'han tret de l'aigua inconscient i, malgrat els intents de reanimació del SEM, no han pogut salvar-li la vida. Els Mossos investiguen el cas. Amb aquesta víctima ja són 13 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, s'han registrat 8 víctimes mortals en piscines i 3 en aigües interiors.
2: En plana política, l'expresident del govern d'Espanya, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defensat la seva innocència absoluta, ha dit, en la seva primera entrevista a Ràdio Televisió Espanyola, després de ser imputat en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
3: Durant la seva intervenció al programa Mañaneros de la Uno, Zapatero ha negat haver comès cap delicte de corrupció o tràfic d'influències, assegurant que la seva activitat com a consultor ha respectat sempre l'estricta legalitat.
5: Esto es absolutamente incierto. Jamás en mi vida he hablado con nadie de una sociedad offshore. Y esto es un elemento importante de la investigación. Investigación en la que me ampara la presunción de inocencia, por supuesto, procesal y extraprocesal.
3: L'oposició en bloc ha llançat dures crítiques contra l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, després d'aquesta intervenció al programa Mañaneros. Aquesta ha estat la seva primera aparició pública televisiva després de ser imputat pel cas Plus Ultra. Tant els partits de dreta com els socis de govern de Pedro Sánchez consideren que les declaracions de Zapatero són insuficients i evasives.
2: I hem de parlar dels incendis un dia més, perquè malauradament continuen sent protagonistes, aquesta vegada a la Comunitat de Madrid.
3: El govern d'Espanya ha decretat la situació d'emergència d'interès nacional davant la gravetat dels 3 incendis simultanis descontrolats que afecten el sud-oest de la Comunitat de Madrid i províncies veïnes. El nombre total de persones desallotjades fins ara ja supera les 10.000. El foc ha afectat principalment 4 municipis de la regió madrilenya: Aldea del Fresno, Villa del Prado, Sant Martín de Valdeiglesias i Pelayos de la Presa.
2: I en plana política, però a casa nostra, Junts s'assuma al vot del bloc d'investidura al Congrés dels Diputats i facilita l'aprovació de la condonació del deute a les comunitats autònomes, que inclou també el del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica.
3: Aquest projecte de llei permet que l'Estat assumeixi més de 83.200 milions d'euros de deute autonòmic. En el cas de Catalunya, la condonació prevista és d'uns 17.000 milions, la segona més elevada després d'Andalusia. Des de la Generalitat celebren que tirin davant la mesura, però insisteixen que ha d'anar acompanyada d'una reforma del model de finançament. Alícia Romero, consellera d'Economia.
6: Cal condonar el deute, sobretot aquell que ve per l'infrafinançament, però cal també tenir un nou model que ens permeti finançar millor aquelles competències homogènies que tenim totes les comunitats autònomes i que les gestionem des de ja fa molts anys.
2: I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha declarat que es planteja llançar un atac massiu contra l'Iran, que seria el més gran des de que es va iniciar el passat 28 de febrer l'inici de la guerra.
3: Trump també ha explicat que la decisió final d'aquest nou atac a gran escala contra l'Iran encara no està presa ni és definitiva, però sí que ha advertit que l'exèrcit nord-americà està preparat per dur-la a terme. El president dels Estats Units està convençut que Israel els donaria suport de forma immediata si tiressin endavant aquesta nova operació militar. D'altra banda, el president dels Estats Units ha assegurat que els iranians volen negociar un acord nuclear que posi fi al conflicte, tot i que veu que encara no estan preparats per a un pacte, ja que, segons el mandatari americà, els iranians encara no han patit prou. L'escalada del conflicte ha obligat al Ministeri d'Afers Exteriors del Regne Unit a retirar de forma temporal tot el seu personal diplomàtic de l'ambaixada a Teheran.
2: I un mes després dels devastadors terratrèmols que van sacsejar Veneçuela, la reconstrucció encara és una realitat molt llunyana. El balanç oficial supera els 5.300 morts. Milers de persones continuen desplaçades i moltes famílies encara esperen poder tornar a recuperar els cossos dels seus éssers estimats d'entre la runa.
3: Els experts calculen que els danys materials ascendeixen a 19.600 milions de dòlars, però la factura total de la reconstrucció podria superar els 50.000 milions si s'hi afegeix la rehabilitació d'habitatges, carreteres, hospitals, escoles i altres infraestructures. El Banc Mundial adverteix que la recuperació serà llarga i complexa, especialment en un país que ja arrossegava una greu crisi econòmica i institucional. Mentrestant, sobre el terreny, les necessitats més immediates continuen sent trobar els desapareguts, donar allotjament als damnificats i garantir serveis bàsics com l'aigua, l'electricitat i l'assistència sanitària. Parlarem del tema poc després de les 9 del matí, precisament amb el nostre company Vicent San Clemente, col·laborador del programa, i la Rosario Castro, portaveu de la plataforma SOS Venezuela a Barcelona.
2: I França viu una de les pitjors campanyes d'incendis dels últims anys. Els dos focs que més preocupen són els de la regió de Bordeus i del departament del Var, al sud del país. Només la zona de Cap Ferret, prop de l'abadia d'Arcachon, ja s'han cremat prop de 4.800 hectàrees i s'han hagut d'evacuar unes 20.000 persones.
3: Un altre incendi al sud-est de França ja ha arrasat 2.700 hectàrees, ha destruït una vintena llarga d'habitatges i manté centenars de veïns fora de casa. En total, aquest 2026, França ja acumula, atenció, 44.000 hectàrees cremades, molt per sobre de les registrades aquestes mateixes dates l'any passat, en una campanya marcada per les altes temperatures, tres onades de calor i la sequera. A més, les autoritats han detingut 128 persones presumptament relacionades amb l'origen d'alguns dels incendis, mentre que tres bombers han mort aquest estiu durant les tasques d'extinció.
2: I el Parlament de Catalunya aposta per tornar a fer pagar les autopistes després de la vinyeta i veta recuperar els peatges. Cambra Catalana, Elena García.
7: Sí, per àmplia majoria, el Parlament aposta per implementar el pagament per ús de les autopistes davant del col·lapse i la sinistralitat a la P7, tenint en compte el vehicle, emissions i recorregut, així com una contribució específica pel transport estranger i el de gran tonatge, i que la recaptació reverteixi a les infraestructures catalanes. Iniciativa dels Comuns, que suma PSC, Junts, Esquerra i CUP. Comuns, Lluís Mijoler, el republicà Albert Salvador i Judit Toronjo, Junts.
8: Que contribueixi més qui més quilòmetres recorre, qui més tones transporta, qui més contamina i qui més desgasta la infraestructura.
9: I finalista, que no penalitzi la mobilitat obligada de qui no té transport públic.
10: I abans de demanar un nou esforç als ciutadans, hi ha una condició que és imprescindible, i és que els diners que paguem els catalans reverteixin en les nostres infraestructures.
7: El Parlament encomana a Illa un grup de treball per consensuar aquesta proposta de vinyeta amb Moncloa, partits, agents socials, patronal, transportistes, entitats municipalistes i ambientals.
2: I en esports parlem del Barça, perquè confirma les seves pitjors sospites. Frenkie de Jong s'ha trencat el lligament del genoll dret, però no passarà pel quiròfan.
3: Mentre que, d'altra banda, el club ha fet oficial, ara sí, el fitxatge de l'alemany Karim Adeyemi. Josep Capel, bon dia.
11: Bon dia, molta activitat a Can Barça. Pel que fa al primer equip masculí, Frenkie de Jong no passarà per quiròfan. El club va confirmar que pateix un trencament al lligament lateral intern del genoll dret i que s'ha acordat amb el jugador seguir sota tractament i seguiment mèdic pendents de l'evolució de la lesió durant les pròximes setmanes, que el podria mantenir uns mesos de baixa. L'equip segueix els entrenaments de pretemporada i la novetat avui serà la incorporació de Adeyemi, que ahir ja va ser presentat com a nou jugador blaugrana fins al 2031. L'alemany va destacar el paper clau del tècnic Hansi Flick en el seu fitxatge.
12: I think he's the reason I think I come here because
13: sí, realment crec que és el principal motiu pel que sóc aquí. Havia parlat molt amb ell, confio en ell des del primer moment. Ell m'havia dit el que necessitaven pel club, per l'equip, i jo he vingut aquí disposat a fer això i ajudar l'equip a aconseguir els seus objectius.
12: To help the team and achieve our goals.
11: Pel que fa al femení, Caroline Graham Hansen va firmar la renovació 2 anys més.
14: És el millor club del món. Jugamos a un tipus de futbol que és difícil replicar, impossible replicar, i el Barça sempre va seguir ganando.
11: I en bàsquet es va anunciar la 7a incorporació, la del polonès Balcerowski, també fins al 2028.
3: Per cert, que el primer equip del Barça juga avui el primer amistós de pretemporada contra l'Europa a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper.
2: I quines novetats tenim en bàsquet, Jordi?
3: El Barça de bàsquet ha tancat oficialment la seva 7a incorporació per la temporada 2026-27 amb la recent confirmació del pivot polonès Oleg Balcerowski. D'aquesta forma, el club completa una profunda remodelació de la seva plantilla per revertir la dinàmica dels últims anys. Atenció, recordem que el Barça de bàsquet no ha guanyat cap gran títol oficial d'elit des del 2023, quan va aconseguir el podi de la Lliga Endesa.
2: I parlem de cultura. De la Fuente, Lola Índigo, Omar Coates o Mike Towers encapçalen el cartell del Cher Festival, el festival pel públic adolescent que durant 2 dies portarà els grans referents de la música urbana al Parc del Fòrum de Barcelona. Agnès Batlló.
15: El que més triomfa a les plataformes entre els adolescents al damunt d'un escenari davant del mar. Així es presenta ja la 8a edició del Cher Festival. Stefano Macaronen és el seu director.
16: Cher és el major evento de Barcelona dirigido al público joven, más en concreto a la generación Z, porque somos el Festival de Barcelona con más asistentes en la franja de edad que va de los 14 a los 28 años. En Cher actúan todos los artistas más escuchados en Spotify y YouTube y también muchos jóvenes artistas emergentes locales.
15: Des de Puerto Rico hi ve Mike Towers, un dels fenòmens globals de la música urbana internacional, però també l'artista granadí De La Fuente, que va fer història reunint més de 130.000 espectadors 2 nits consecutives al Metropolitano. O també una de les veus femenines més rellevants del pop i la música urbana a nivell estatal, Lola Índigo. També hi seran Omar Kurz, Davey, Aleixa, De La Rosa, La Pantera, Petaceta o els catalans 31 Fam. S'amplia aforament respecte a l'any passat, de 25.000 passa 30.000 assistents diaris amb concerts de tarda-nit que reclamen previsió per combatre la calor. Amb tots ells també hi serà tot un pioner de l'electrollatí, figura clau del gènere, Juan Magán. Avui i demà, una de les grans cites de la música urbana, el Cher Festival al Parc del Fòrum de Barcelona.

0: Juan Magán, que sona d'aquesta manera i que ens anima molt també aquesta hora del matí. Segur que ho farà demà també al Cher Festival, que, per cert, competirà amb un dels grans esdeveniments, l'esdeveniment més gran que hi ha actualment a Twitch i a les xarxes socials, que és la Velada de l'Año. Jordi Vila, no sé si... ho tenies present.
1: Doncs mira, m'ho acabo d'apuntar, ho trobo molt interessant. Sí.
0: Saps de què estem parlant, o no?
1: Doncs explica'm una mica
0: més. No saps el que és la velada, més o menys.
1: Sí, que en sona. Però tants detalls no et sabria explicar.
0: Després en parlarem amb la Carla Villegas. La Velada de l'Año és l'esdeveniment que fa l'Ibai Llanos, que són combats de boxa entre creadors de contingut. No? I ara en parlarem perquè avui és el pesaje, avui es pesen i veuen a veure si han arribat a l'objectiu que tenien o no per aquell combat. I clar, molta gent que segurament anirà al Cher Festival, perquè és per gent jove, després es posarà a mirar la Velada de l'Any.
1: Molt interessant, segura. Mari García.
0: Sí, i continuem parlant també de gent jove que treu novetats musicals, perquè acabem amb la darrera col·laboració de la Julieta i la Wineta, que s'ha estrenat aquesta mitjanit i sona així, es diu Bota Bota.

0: és que Catalunya continua immersa en un estiu especialment complicat pels incendis. Des del principis de juliol s'han encadenat grans focs a les Gavarres, a Sant Manat, a Aiguamúrcia, amb jornades en què els bombers han hagut de gestionar incendis simultanis. Només entre l'1 de juliol i el 8 es van registrar 345 incendis a Catalunya i el 2026 ja acumula prop de 4.500 hectàrees cremades, convertint aquest bienni en el pitjor de les últimes dues dècades. Els agents rurals han registrat un total de 461 incendis des de l'inici de l'any, un 15% han estat intencionats i 148 s'han degut a negligències humanes. El Pla Alfa d'aquest divendres mostra molt bona part de Catalunya tenyida de vermell. Els agents rurals mantenen activat el nivell 4, el perill extrem d'incendi, en 156 municipis de 20 comarques, especialment en comarques com el Solsonès, el Bages, l'Anoia, la Noguera, el Pallars Jussà, la Segarra, les Garrigues, el Priorat o la Ribera d'Ebre. Mentre que 463 municipis més, repartits en 38 comarques, es troben en el nivell 3, en un risc molt alt. Es mantenen també les restriccions d'accés a 8 espais naturals, entre els quals hi ha Montserrat. La combinació de les altes temperatures, la baixa humitat i el vent continua mantenint aquest risc d'incendi amb valors molt elevats. Per això, Protecció Civil demana extremar la prudència. Ahir vam saber que Espanya es converteix en el país europeu amb més superfície cremada. Com els incendis, com el de Guadalajara, fa disparar aquesta superfície cremada al país i ja superen les 120.000 hectàrees des de començaments del 2026. Aquestes dades situen Espanya molt lluny d'altres països com Itàlia o França, que amb prou feina superen les 45.000 hectàrees cremades. Davant d'aquest escenari, els experts insisteixen en que la clau no és només apagar el foc, sinó evitar que tinguin combustible per convertir-se en grans incendis. En parlem amb Jordi Vendrell, geògraf, expert en incendis forestals i director de la Fundació Pau Costa. Jordi, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ara ho dèiem, portem setmanes encadenant incendis importants arreu del país. No sé quin balanç fa d'aquest inici de campanya, perquè no sé si estem vivint un estiu excepcional o això ja serà un escenari habitual.
1: Bé, jo crec que

0: encara potser una mica aviat per parlar d'excepcionalitat o no d'aquesta campanya, no? Tant a nivell català com, com a nivell espanyol o ibèric, no? El que està clar és que potser el fet més rellevant és la simultaneïtat de grans incendis. Jo sé que és un fet rellevant que obliga a establir mesures de cooperació de mitjans, etc. Però en quant a hectàrees cremades, és cert que hem pensat estius o campanyes pitjors que aquesta. Ara, un fet, diguem-ne, també rellevant és que aquestes campanyes o aquests episodis de risc o d'acumulació de dies d'alt risc d'incendi forestal cada cop és més habitual. Una cosa molt evident que ens està portant els últims anys és que aquestes campanyes d'incendi forestal no només són més intenses en quant a acumulació de dies d'alt risc d'incendi forestal, sinó també d'extensió de campanyes, no? Temporal, vull dir. És a dir, les campanyes no només comencen abans, diguem-ne, anys enrere, començaven habitualment el 15 de juny, segurament ho recordeu, sinó que actualment les campanyes comencen ja l'1 de juny o inclús abans, acaben molt després, no? Hi ha una extensió temporal i també territorial. Abans teníem territoris segurament geogràfics molt més concrets en quant a risc, o que el risc ens concentrava geogràficament en zones d'escenaris més concretes, i aquesta campanya estem veient que té una extensió territorial de molt més abast que els altres anys.
1: Durant molts anys hem sentit a parlar dels incendis de cinquena generació, però ara alguns experts ja parlen de la sisena generació. Què vol dir exactament això? Quan algú que ens escolta està pensant, ostres, què volen dir aquests incendis? Són diferents els que coneixíem fins ara?
0: És a dir, quant a incendi purament, tot és diguem-ne, foc forestal, no? Mm-hmm. El problema són els altres riscos associats que implica o altres característiques no definitòries de cada un d'ells. És simplement una manera de classificar la tipologia i complexitat dels incendis que estem vivint. La cinquena generació que abans has mencionat, que és una de les tipologies d'incendis que fins ara estàvem patint a casa nostra, bàsicament varia definida per la simultaneïtat d'events, no? És a dir, events d'incendi forestal simultanis que obligaven els serveis de gestió i extinció d'incendis doncs a muntar una estratègia, a prioritzar en funció d'una sèrie de prioritats, no?, que tenen cossos de bombers i altres autoritats. Mm. Això és la cinquena generació. La sisena generació, bàsicament, el que implica són incendis molt més intensos, de més virulència, i sobretot que tenen dos components molt específiques, que són la formació de pirocumulonimbus i la interacció amb l'atmosfera, que, traduït, diguem-ne, de forma pràctica, el que implica és una alta incertesa en quant a la cadena de presa de decisions. Mm-hmm. Són incendis on encara hi ha poc coneixement científic associat a la seva evolució, que fa complexa la seva predicció i previsió de moviment, no? El que implica, doncs això, bàsicament, incertesa i aprendre i obliga els sistemes de gestió d'incendis forestals, d'emergències, bombers, etc., doncs a prendre decisions i prioritzar i muntar estratègies en base a una component d'incertesa important. Però això no només aquí, sinó que és a tot el món. El que cal dir és que avui dia, diguem-ne, aquestes alçades de campanya, jo crec que és aviat per classificar algun dels incendis com a sisena generació, sincerament.
1: Mm-hmm. Mira, m'agradaria escoltar el testimoni d'un oient, d'una persona que ens l'ha fet arribar. Es diu Pedro Valero i és el coordinador operatiu de la secció de Cervelló de l'ADF Puigvicenç, perquè fa uns dies va haver un incendi forestal a Cervelló que va cremar una quinzena d'hectàrees i es va haver de confinar algunes de les urbanitzacions. I vull escoltar el seu testimoni perquè crec que també sobre el terreny també parla d'algunes coses que són interessants i que ara les comentarem. Mira.
2: Bueno, pues ahí a la 1:30 del migdia estàvem fent la presentació del nou vehicle que ens ha comprat l'Ajuntament i vam acabar sobre la 1:50 o així. Encara estàvem aquí a l'Ajuntament quan van trucar policia local per dir-nos que tenien un avís d'un alertant de que hi havia foc i fum a una zona boscosa aquí al municipi de Cervelló i molt a prop on estàvem. Bueno, igual a un quilòmetre més o menys d'on estàvem. I com tenien visual, van confirmar la columna, van començar ja a avisar el nostre control i quan vam arribar, que van trigar res, 3 minuts en arribar perquè estàvem al costat, amb les llums i sirenes és un moment, això, i amb els vehicles, que són vehicles lleugers, amb capacitat de 700 litres d'aigua, van fer la primera intervenció amb els dos vehicles, amb el nou i el,

0: que ja tenim, però el combustible estava molt disponible, estava molt sec i va començar a córrer, córrer, córrer el foc. Nosaltres anàvem...
1: Clar, Jordi, parla d'això, de que el combustible estava molt sec, de que hi havia molt combustible, no? Ens explicava el Pedro de com va haver d'intervenir aquest incendi doncs fa tan sols unes hores. Clar, aquí hi ha el problema, perquè parleu dels experts de prevenció. Es fa prou prevenció o hi ha molt combustible, com comenta el Pedro, als boscos de Catalunya?
2: A veure, sempre es pot fer més prevenció. Clar, la prevenció ho podem entendre des del punt de vista d'atacar, diguem-ne, la causalitat dels incendis, és a dir, allò que causa la ignició, i jo crec que abans ja ho he comentat, no?, que hi ha un percentatge important, molt important, associat a negligències, a causes humanes. És cert que el que es diu en molts estudis és que l'impacte en quant a reduir la causalitat és, de les mesures de prevenció d'incendis és limitada, hi ha un punt en què es fa molt difícil baixar la causalitat, per tant, arribar a un risc zero d'ignicions és pràcticament impossible, això s'ha d'assumir, però per altra banda hi ha tota la prevenció associada a la gestió de combustibles, com bé mencionaves, no? Que això és atacar a com cremen aquests incendis forestals. Hi ha tots els experts, i sobretot bombers, que és l'actor principal aquí, que és el que, no?, el que gestiona els incendis forestals, el que ens estan dient des de fa molts anys és que el problema no és que es doni l'incendi forestal, que òbviament també hi ha una problemàtica associada a la causalitat, no vull, diguem-ne, dir que no en aquest tema, però el problema és, com ha dit aquest company dels ADFs, és que hi ha dies que, degut a les causes, al nivell de risc d'incendi forestal i a com estan aquests combustibles, a l'estat de disponibilitat d'aquests combustibles forestals, quan es dona l'ignició és tal la disponibilitat, per tant, tal la intensitat i la rapidesa amb què cremen aquests incendis, que per molts mitjans que hi posem es fa molt difícil el seu control inicial. No? Per tant, la problemàtica no està tan associada a la ignició, que també insisteixo, sinó a com propaguen, que és el que comentaves de l'acumulació de combustibles. Es fa prou o no en quant a prevenció, en quant a gestió de combustibles? Bé, jo crec que s'ha fet un pas important a nivell de país en quant a esforç de gestió de paisatges, això és cert, no, és s'ha de reconèixer aquest punt, però també és molt cert que tenim una problemàtica associada que tampoc és nova i s'ha dit moltes vegades, de que tenim un paisatge que s'està aforestant a nivell de país. És a dir, estem perdent zones obertes, no?, i estem guanyant masses més heterogènies de massa forestal, en definitiva. No? Per tant, els esforços han d'anar concentrats en aquí i encara hi ha molt treball per fer, sincerament. Però cal reconèixer, crec jo, que els últims anys i mesos, jo crec que per una banda hi ha hagut un reconeixement des de l'opinió pública que la problemàtica no està tant en les causes d'ignició sinó en com cremen aquests incendis associat a com tenim els paisatges, però que encara falta molt treball per fer. I no em dubtaria que a casa nostra, a Catalunya, tenim unes parcel·les, no?, una atomització, és a dir, el propietari de les parcel·les és propietari d'una parcel·la molt petita i això fa que la gestió d'aquest nostre paisatge doncs, sigui molt complex administrativament, perquè tant l'administració o altres actors que han d'anar a gestionar aquest combustible forestal no poden entrar a qualsevol lloc, han de contactar, no?, i han de gestionar molts propietaris per hectàrea, perquè ens entenguem, per aconseguir un impacte real, no?, a nivell de paisatge.
1: I per anar acabant, d'altra banda, estem veient aquests dies que hi ha incendis, que hi ha confinaments, que fins i tot, doncs, recordo l'incendi de les Gavarres, a principis de juliol va haver-hi diversos municipis confinats durant caps de setmana, també algunes urbanitzacions, no?, que fins i tot arribaven a les flames. No sé fins a quin punt no hi ha lleis o no hi ha algun tipus de jurisdicció que prohibeixi o que limiti construir sobre territori cremat o sobre territori que sigui possible que passi per allà un incendi. Això ajuda a que s'originin incendis?
2: És a dir, jo crec que aquí estem mesclant dues coses. Una cosa és una legislació que prohibeixi, com has comentat, de construir en un territori cremat. Això és una cosa que no està permès. Això ja està, diguem-ne, és un d'aquests mantres que històricament s'ha dit, no?, que fan foc perquè llavors poder construir. Això ja és més que evident que no és així. A nivell de legislació no es permet, almenys a casa nostra. Ara, sí que hi ha una problemàtica, i això des de la Fundació Pau Costa i altres actors s'ha elevat com una problemàtica pública, que encara tenim sòl urbanitzable o sòl, diguem-ne, on es pot construir per la planament, que estan zones identificades d'alt risc d'incendi forestal. I també tenim una problemàtica

0: associada no només a on estan ubicades algunes urbanitzacions, en zones d'interfàs urbana forestal, és a dir, en aquestes zones, no?, on la trama urbana toca massa forestal, que són zones, diguem-ne, crítiques en quant a gestió d'aquest risc, no només hi ha una problemàtica en quant a on s'ubiquen aquestes urbanitzacions, sinó també com es construeixen aquestes urbanitzacions. I això s'ha elevat molts cops per part nostra, de dir, no només hi ha sòl que es pot urbanitzar, que estan zones que ja estan identificades del risc d'incendi forestal, sinó que no tenim avui en dia una legislació associada, un codi tècnic, en definitiva, de construcció que reguli quins materials i com s'ha de construir en aquestes zones, no?, de risc d'incendi forestal. Així com tenim en zones de risc sísmic, perquè ens entenguem, no?, una normativa que regula, no?, quines són les resistències, quins són els tipus de materials que s'han de fer servir en zones amb un cert risc sísmic, per exemple, no tenim una normativa que reguli com han de ser aquests materials en zones on susceptibles de ser impactades per incendi forestal. Sí que està regulat en, diguem-ne, la tipologia de materials per incendis d'interior. Això està molt regularitzat, no?, de com compartimentar en el cas que tinguem un incendi a la cuina i evitar, diguem-ne, que aquest incendi passi de la cuina al menjador, perquè ens entenguem, o en el cas d'un edifici indústria, etc. Però d'un incendi forestal perquè impacti en habitatges, no?, com en el cas d'una urbanització, això no ho tenim actualment ordenat. És a dir, no tenim una normativa que ens digui els tancaments han de ser d'aquest tipus de materials, etc, etc. Sí que en zones d'aquesta interfàcia urbano-forestal han de tenir un pla d'autoprotecció, han de tenir una franja perimetral de protecció també de l'urbanització, i això sí que està regulat, que segurament es pot actualitzar aquesta normativa, no dic que no, però també tenim un problema important en quant a quina tipologia de materials, quina ordenació urbana es dona en aquestes àrees, perquè està més que vist, i és evident, i Bombers ho ha mencionat i ho ha explicitat, que és un problema quan tenim un incendi que afecta en aquestes àrees, que Bombers molts cops ha de decretar confinaments preventius, no? Però és problemàtic perquè l'incendi forestal no només impacta i, diguem-ne, pot continuar corrent a través de la trama urbana, en les separacions entre parcel·les, perquè hi ha acumulacions també de combustible, no? Hi ha valles verdes, hi ha, no?, brucs que poden cremar, etc. Sinó que les pròpies cases, si no estan suficientment autoprotegides, pues són un problema.
1: Jordi Vendrell, geògraf, expert en incendis forestals i director de la Fundació Pau Costa, gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Són les 8 i 42 minuts. I ara mateix ja i 43, les 8 i 43 minuts. Moment per repassar l'agenda cultural del cap de setmana. Si teniu ganes de música, ho hem dit abans, ens ho explica l'Agnès Batlle. Barcelona es convertirà en un dels grans epicentres musicals del país. Carla Villegas, bon dia.
2: Bon dia. Sí, avui dissabte, al Parc del Fòrum, que és a casa meva, a Sant Adrià del Besòs, acull la 8a edició del Xer Festival, una de les cites imprescindibles de la música urbana d'aquest estiu. Més de 30 artistes desfilaran pels 3 escenaris del recinte en un certamen que combina de tot, reggaeton, trap, rap i pop urbà, i que cada any aplega milers d'espectadors. Tu quieres, mami, se le viran los ojos,
1: la miro y se relambe, el pintalabio rojo. I això és avui i demà.
2: Avui i demà, exacte.
1: Avui, la primera actuació que destaca és la del Mike Towers, que és una de les grans estrelles del reggaeton mundial, amb èxits com aquests que estem escoltant, no?
2: Exacte, i sí, avui també hi participarà la cantant granadina Lola Índigo, que la vam veure actuar a la celebració de la selecció espanyola aquest dilluns, sí, a Cibeles.
1: No podia ser demà, saps per què, no? Perquè no podia actuar demà,
2: clar,
1: la Lola Índigo.
2: Perquè demà té la velada amb Lillo Juan.
1: I Lillo Juan, que és la seva parella, es pega.
2: Tota la raó.
1: Per tant, avui la Lola Índigo estarà aquí a Barcelona.
2: No sabem si potser apareix l'Anna Mena, perquè la cançó que va cantar, no?, a la celebració,
1: sí,
2: de la Cibeles...
1: Sí, la Petitoa, potser...
2: És aquesta.

Jugadors de la selecció l'altre dia no paraven de ballar-la. I avui al Cher Festival també hi ha noms com Juan Magán, músic pioner, el pare de l'electrolatino, a casa nostra, també de La Osa, referent del rap espanyol. I demà serà el torn de La Fuente. Cobrirà aquest Cher Festival amb el seu únic concert a Catalunya aquest any. Es tracta, sens dubte, d'una de les actuacions més esperades del cap de setmana.

0: I va, deixem Barcelona perquè ara anem fins a la capital del Baix Empordà perquè avui arrenca una nova edició de l'Empordà Music Festival a la Bisbal. El cartell està ple de grans noms de l'escena musical catalana i estatal.
1: I a la jornada d'avui hi haurà Joan Dausà, que presenta el seu nou disc, al públic, que també gaudirà en directe de bandes de casa nostra, com The Tiets, La Pegatina, Búhos, que continuen celebrant els seus 20 anys de trajectòria, i per acabar, doncs, la madrilenya Nena de Conte. Però atenció, perquè demà dissabte els Figaflowers.

0: espavilis, tio.
1: Mira, t'anava a dir, sisplau, que s'acabi ja, t'anava a dir jo.
0: Ai, tu vols que s'acabi?
1: A mi no m'agrada l'estiu. No m'agrada per la calor, eh?
0: Ah.
1: No, no, jo la calor ho passo fatal. M'agrada molt estar aquí treballant, fent aquest programa. És el millor a l'estiu. A més, amics, aquí tenim molta sort, perquè estem en un refugi climàtic. Però no m'agrada la calor. No, que s'acabi ja l'estiu. Que els Figaflowers...
0: Doncs mira, els Figaflowers que actuaran en un dels 8 concerts que ofereixen aquest 2026. I demà dissabte també compartiran l'escenari amb altres artistes, com per exemple Ginestà, Malifeta o Nil Moliner.

0: Gran músic i gran persona, Nil Moliner. Nil Moliner. Que va venir al Chaifornia també fa
1: una gran entrevista, li vau fer.
0: Moltes gràcies. I va ser fantàstic, la veritat, tenir-lo aquí. És una gran persona, el Nil.
1: I la seva música et dona un xute d'energia increïble.
0: Va venir l'Eva Albiol, l'acompanya als serveis informatius, i ens va explicar que ella ho va passar molt malament en un moment de la seva vida i que la música del Nil Moliner li va ajudar molt a tirar endavant i li va explicar al Nil. I el Nil li va fer molta il·lusió. Per tant, el podeu veure demà a la Bisbal. I, per cert, si teniu entre 18 i 30 anys, atenció, perquè aquest estiu també podeu estalviar-vos uns quants diners amb el Bo Jove. No?
1: Exacte, Carla? Sí. Aquests dos festivals dels quals hem parlat, el Xer Festival i l'Empordà Music Festival, estan adherits a programes com, per exemple, el del Carnet Jove i el de Cultura Jove, amb promocions especials, però, com bé deies, el Bo Cultural, no? El Bo No Cultural Joven de l'Estat, t'ajuda amb 400 euros si tens 18 anys, o sigui, si ets del 2008, i pots aconseguir entrades gratuïtes per poder anar a aquests festivals.
0: Això és fantàstic, home, i tant. Tant de bo que haguéssim tingut nosaltres, això.
1: T'anava a dir, per estalviar-nos uns diners.
0: I sense sortir de l'Empordà, en aquest cas anem a l'Alt Empordà, demà comença Sons del Món, en parlarem. Avui tindrem el director de comunicació aquí amb nosaltres. Tindrà lloc fins al 21 d'agost a la Ciutadella de Roses i tornarà a ser el nucli principal del festival. A les 10, com dèiem, parlarem amb Carles Tereijo, que és el cap de comunicació del festival.
1: L'encarregat d'obrir les actuacions és un artista que a mi m'encanta, Maria.

0: en les properes setmanes també passaran pel festival Blau Mut, Ramon Mirabet i el Sergio Dalma, que ja us avanço que la setmana que ve sortejarem entrades per anar en aquest festival.
1: Ah, que bé.
0: Sortejarem dues entrades dobles per anar a veure. Ho farem la setmana que ve. Doncs, com fem sempre, trucar al telèfon del programa i endevinar la cançó que us posem. Això ho farem.

0: farem la setmana que ve, però avui ja també sabeu. Sortejarem entrades per anar al Festival Grec, que celebra 50 anys enguany per un concert que es farà demà. La setmana que ve, Sons del Món, per anar a veure.
1: Doncs els nostres oients ja saben, eh?
0: Home, és que aquí cada dia estem sortejant coses, aquí al matí de Ràdio 4. Ja t'explicarem com fer-ho, trucant al telèfon del programa i endevinant la cançó que et posarem. Però acabem l'agenda cultural parlant de festivals. Anem al Priorat, perquè demà dissabte arrenca una nova edició del Gavardinada Pop, es diu això. Un cicle d'actuacions que convertirà Falset en un punt de trobada de la música en directe a les comarques del sud fins al 13 d'agost.
1: El festival aixecarà el taló demà, 8:45 del vespre, amb Meritxell Neddermann, i durant les properes setmanes el certamen ofereix diverses actuacions. El punt final el posarà l'Axambusto el 13 d'agost, dins de la gira del seu 40è aniversari. Yeah!

0: I és cap de setmana de festes majors. Carla, ho dèiem abans, en parlarem a l'últim tram del programa amb les tietes de les festes majors, però és que comença una de les festes majors més emblemàtiques del país. Comencen les Santes de Mataró, que s'estendran fins al dimecres 29 de juliol. Això està dedicat a les patrones de la ciutat, Santa Juliana i Santa Sempruniana, que està considerada una de les millors festes majors de Catalunya i va aconseguir també el reconeixement de festa patrimonial d'interès nacional.
1: Els seus orígens es remunten fins al segle XVIII, quan les relíquies de les dues santes van arribar a la ciutat, i des d'aleshores la festa ha anat creixent a poc a poc fins a esdevenir en un referent de la cultura popular catalana.
0: I el tret de sortida aquest divendres el donarà la tradicional gegantada, aquesta cercavila que plegarà una gran comitiva de figures festives pels carrers de Mataró. També hi haurà havaneres, que ens agraden molt, rom cremat a la platja, tot i que avui arrenquen oficialment els actes, el gran esclat arriba demà dissabte al vespre amb La Crida, un esdeveniment que es considera ja l'inici oficial de les Santes.
1: A partir d'aquí començarà la mítica Nit Boja, que és, jo crec, la celebració més esperada pel jovent, però per tothom, jo crec. Els carrers s'ompliran de gegants, diables, i acabaran de matinada amb la Ruixada, una espectacular festa d'aigua, però també música, on milers de persones es refresquen al ritme de la banda municipal, convertint-la en un dels moments més icònics d'aquesta festa major de Mataró.
0: La Ruixada, que també, ahir, com dèiem, com algunes festes de Catalunya que necessiten aigua, feia anys que no es podia fer, no?
1: Exacte, aquests darrers estius, no?
0: Degut a la sequera.
1: Amb tots els problemes que hem tingut.
0: També n'hem parlat aquest cap de setmana ja al concurs de focs d'artifici a Blanes, també és la
1: festa
0: major.
1: De manera, jo a Blanes.
0: Aniràs a Blanes.
1: Amb els meus pares, sí.
0: Com bona part de Catalunya. Repartiu-vos per les festes majors, no aneu tots a Blanes. I continuem al Baix Empordà perquè Santa Cristina d'Aro ja gaudeix també de la seva festa major, que va començar dimecres i continuarà fins diumenge. Avui és Santa Cristina, el dia de la patrona, i començarà el dia amb missa solemne i amb un aperitiu popular. També hi haurà sardanes.
1: També, com no.
0: I correbars, i moltes més coses. Això es completarà amb una ruta pels locals de restauració i, a la nit, música.
1: Primer amb Miquel del Roig, que t'encanta.
0: Que m'agrada molt.
1: O sigui, aquest home no para, eh?
0: Fa molts anys que Miquel del Roig fa tour per totes les festes majors de
1: Catalunya. Allà estava el Tinglado, doncs vinga.
0: I avui cap a Santa Cristina.
1: I a partir de les 11, també amb Mamaduixa, que és un dels artistes revelació del panorama musical català i el plat fort musical d'aquesta festa major.
2: La Moraneta és sexy. El burro és català.
0: Aquest és el Mamaduixa, que ens agrada molt.

0: t'he de dir que el Jordi Vila m'ha dit que és, li agrada molt, eh? El Mamaduix està molt ficat en tot el que té a veure amb Eufòria, amb tots aquests artistes del nou panorama musical català.
1: Doncs mira, el Mamaduixa, que sonarà, estarà demà a Santa Cristina d'Aro, i el podrem sentir juntament amb altres artistes. Carla, ara és moment per descobrir al final de l'agenda cultural un d'aquests racons misteriosos de Catalunya amb la Lorena Amo. Hem fet com una mica monogràfic de Ciutat de Barcelona aquesta setmana. Avui ens n'anem cap al Call Jueu, també de la ciutat, una mica un refugi climàtic aquests dies, perquè hi ha uns carrerons petitets amb ombra que poder també s'hi pot estar bé. A veure què ens explica la Lorena, i visitem avui el Call Jueu.

Avui ens perdrem pels carrerons que quasi es toquen de Barcelona pel Call, un antic barri jueu, un laberint on, com dèiem, les parets es toquen i on al segle XIV es va forjar una tràgica història d'amor, venjança i màgia negra, la llegenda de l'alquimista. Allà hi vivia un savi jueu, expert en alquímia i medicina. Tenia una filla bellíssima, de la que es va enamorar un jove cavaller cristià del llinatge. El cavaller va intentar seduir-la, però ella el va rebutjar per respecte a la seva fe. Dolgut, el noble va acudir al propi alquimista sense saber qui era i li va demanar un verí infal·lible per matar algú. L'alquimista, enganyat, va impregnar un labial amb un tòxic letal. Aquella nit, el cavaller va saltar la jove i li va fer un petó a la força. Ella va morir a l'instant. Al descobrir que havia matat a la seva pròpia filla, l'alquimista va maleir la casa i va fugir al desert per sempre. Si passeges pel carrer de Marlet, veuràs que hi ha una placa amb una inscripció hebrea dedicada al rabí Salomó Nadret. La casa de l'alquimista es deia que estava just allà. El mite popular assegura que qualsevol que toqui aquelles pedres amb males intencions patirà una ratxa de terrible mala sort. Doncs el barri jueu és ideal amb aquesta onada de calor per passejar fresquets, ja que el sol gairebé no entra pels seus carrerons estret. Passa't pel carrer Marlet. Admira la història, però per si de cas, no treguis les mans de les butxaques.

arribem al butlletí informatiu de les 9 del dematí. En la següent hora parlarem amb el Vicenç San Clemente, perquè és que avui fa un mes dels terratrèmols que van assolar Veneçuela. Ho hem avançat abans. També parlarem amb la Rosario Castro, que és la portaveu de la plataforma SOS Venezuela. Li preguntarem com està la situació. Tot això és el que farem a partir de les 9 del matí i molt més. Ara, però, butlletí informatiu, ens acostem ja a les 9, ens actualitzem i després continuem aquí, al matí de Ràdio 4 edició estiu, que encara ens queden 3 hores per endavant.

0: nacional a dues comunitats autònomes. Mireia Moreno, bon dia.
1: Bon dia, sí. Interior ha declarat l'emergència d'interès nacional a la Comunitat de Madrid i a la província d'Àvila, Castella i Lleó, per l'evolució dels incendis forestals dels municipis de Villa del Prado, Sant Martín, de Valdeiglesias i Burgondo. Els focs d'ambdós territoris han obligat a desallotjar unes 11.500 persones. La decisió s'ha adoptat per la coincidència de diversos incendis, condicions meteorològiques especialment adverses i la necessitat de mobilitzar un important volum de recursos de diferents administracions. La declaració comporta que el ministre d'Interior n'assumeixi la direcció i coordini totes les actuacions i els recursos estatals, autonòmics i locals que siguin necessaris. Precisament d'aquí a 30 minuts, el president del Govern Central, Pedro Sánchez, presideix una reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d'Emergències per avaluar la situació dels incendis forestals.
0: Gràcies. I també ens fixem en França, que manté 3 grans incendis forestals actius. Davant la gravetat de la situació, les autoritats han demanat l'activació del mecanisme de protecció civil de la Unió Europea per reforçar el dispositiu d'extinció amb més mitjans aeris. El foc forestal declarat aquest dijous a la tarda entre dos municipis al sud-oest del país continua fora de control. Les flames ja han calcinat més de 2.500 hectàrees i ha obligat a evacuar més de 23.000 persones entre habitatges, càmpings, una residència de gent gran i un campament. Prop de 600 bombers i més de 70 gendarmes treballen sobre el terreny, segons el delegat del govern francès a Landes. En paral·lel, els mitjans aeris han reprès les descàrregues amb les primeres hores de llum. Els Estats Units imposaran nous aranzels a les importacions procedents d'una seixantena de socis comercials en considerar que no han actuat prou per combatre el treball forçat. Els gravàmens que entraran en vigor aquest divendres oscil·laran entre el 10% i el 12,5%. Afectaran socis comercials clau com Mèxic, el Regne Unit, la Unió Europea, el Canadà, el Japó o l'Índia. Més qüestions. El Banc Sabadell ha obtingut uns guanys de 971 milions d'euros la primera meitat de l'any, gairebé el mateix resultat que el mateix període de l'any passat. Explica'ns, Climent Sabater.
2: Uns guanys del Banc Sabadell als 971 milions d'euros del primer semestre, marcats pels ingressos extraordinaris de 300 milions procedents de la venda de la filial britànica TSB al Santander, com a part de l'estratègia de defensa del Banc Català davant l'OPA del BBVA. I els primers resultats també sota la direcció del nou conseller delegat Marc Armengol.
3: Mis primeros resultados al frente de Banco Sabadell. Y los primeros resultados tras la venta de TSB. Este segundo trimestre ha supuesto un punto de inflexión y los ingresos han empezado a crecer. Esta excelente dinámica comercial es la clave para haber logrado un beneficio neto de 971 milions d'euros.
2: Els guanys del banc presidit per Josep Oliu són un 0,5% inferiors als obtinguts al primer semestre de 2025.
0: Gràcies. Altres assumptes. El Congrés ha tombat per segona vegada els objectius d'estabilitat amb què el govern espanyol tenia previst elaborar els comptes del 2027. La nit d'aquest dijous, PP, Vox i Junts han rebutjat per segona vegada els objectius d'estabilitat. Malgrat la negativa d'aquest dijous, el Ministeri d'Hisenda seguirà la tramitació dels comptes. Tot i això, s'elaboraran tenint en compte el repartiment del dèficit que es va pactar entre el govern espanyol i la Comissió Europea. El que sí que ha tirat endavant ha estat la tramitació de la llei per a la condonació de més de 80.000 milions del deute autonòmic. I els expliquem també que el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest divendres un viatge al Vietnam i a Singapur. És la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic i la tercera de l'actual cap del govern a l'Àsia després de visitar el 2025 al Japó, la República de Corea i la Xina. L'objectiu és enfortir llaços comercials i institucionals. I acabem amb un apunt de mobilitat. Continua tallada de manera indefinida la circulació de trens de Rodalies R2, R2 Nord i R11. No es reprendrà com a mínim fins a la setmana vinent a causa de l'esvoranc a les obres de soterrament de la via de les vies a Montcada i Reixac. Pel que fa al servei de transport públic a Barcelona, es recupera la normalitat a les línies desviades a l'entorn de plaça de Sants. Doncs això és tot per part nostra. Tornem amb més informació al punt de les 10. Bon dia.
4: Ràdio 4.

0: Les 9 i gairebé 6 minuts del matí. Volem parlar ara de Veneçuela. Us ho hem avançat abans perquè la situació a Veneçuela ara, un mes després del doble terratrèmol, de magnitud, recordem, 7,2 i 7,5, va sacsejar la zona del nord de Veneçuela, va ser el 24 de juny passat, i la tragèdia continua, doncs, encara estant molt lluny d'acabar. Vicenç Anclemente, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: El balanç oficial de morts ara mateix és de 5.398 persones, després de que ahir s'assumessin 52 morts en les últimes hores, mentre encara hi ha falta de finançament i això obliga a convertir l'emergència ja en una crisi a llarg termini.
1: Sí, pensem, quan vaig poder visitar la zona fa anys, pensem que cau Benidorm a terra. Uh-huh. O sigui, és la costa, però tot ple de grans edificis. Si tots aquests edificis cauen, clar, hi ha un nombre de desapareguts altíssim encara, no? I ara, sobretot, el que passa és que sembla que ens haguem oblidat, que els mitjans de comunicació, ja a Veneçuela ja no existeix, no?
0: I només fa un mes, d'allò.
1: I continua una emergència molt important. Uh-huh. El Comitè d'Emergència Espanyol ara demana mantenir l'ajuda, no? I ara, diuen, comença la feina més llarga, i vol dir també l'obtenció de diners, no? Uh-huh. Veneçuela, que tenia fons bloquejats del Fons Monetari Internacional, està intentant treure'ls per la reconstrucció, no? I ara van dient, cada setmana anuncien que podrien lliurar 200 cases preparades pels afectats al seisme, no? Ho va anunciar ahir, per exemple, a través de Telegram, el president de l'Assemblea Nacional, Jorge Rodríguez, no? Però, clar, imagina't les xifres, no? Encara com estan. Per exemple, el nombre de ferits, 16.740 ferits i 17.907 persones han perdut els seus habitatges. Hi ha 856 edificis afectats, 190 derruïts i han passat durant tots aquests dies 1.463 rèpliques de terratrèmol, no? Imagina't.
0: Uau. No, és una autèntica barbaritat, perquè és que davant d'aquesta situació actualment hi ha més de 23.000 persones que es veuen obligades a romandre a 107 campaments transitoris, tot i que més de 240 famílies han rebut aquest dilluns les primeres cases, com deies ara, entregades pel govern en un complex militar a Caracas, i les tasques de desenrunament encara continuen, especialment a l'estat del Guaira, que és el que està més afectat, no, Vicenç?
1: Sí, és el que toca el mar i prop de l'aeroport de Caracas. I el que dèiem, el més important, la xifra de desapareguts és importantíssima, i per una banda, la web Desapareguts Terratrèmol Veneçuela registra més de 29.000 persones no localitzades, però en canvi l'Oficina de Coordinació d'Afers Humanitaris de l'ONU ha elevat de manera no confirmada fins a 50.000. la xifra de persones desaparegudes.
0: Tot seguit parlarem amb la Rosario Castro. Ella és portaveu de la plataforma SOS Veneçuela a Barcelona, que, a més, Vicenç, també van estar organitzant concerts i estan organitzant molts actes per poder recaptar fons també per enviar, no?, a Veneçuela.
1: Clar, què és el que falta ara? Ara falta finançament per tota la gent que s'ha quedat als carrers, que s'ha quedat als campaments. Ara falta finançament. Les entitats internacionals estan dient que són un total de 1,3 milions de persones les que necessiten ajut, no? I que només el 39% de la resposta humanitària està arribant per atendre les poblacions afectades i la costa destruïda, no? O sigui, pensem que la Federació Internacional de la Creu Roja estava esperant rebre 50 milions de francs suïssos sol·licitats i no els ha rebut. Uh-huh. I aleshores, la societat civil veneçolana, també a Espanya, s'està mobilitzant per demanar ajut.
0: Uh-huh. I tant, doncs ara, tot seguit, a veure si podem connectar amb la Rosario, que sembla que ens està escoltant. La Rosario Castro, que és portaveu de la plataforma SOS Veneçuela a Barcelona. Rosario, bon dia, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Hola, buenos días. Mira, me preguntan si puedes bajar un poquito el nivel de la radio.
2: Sí, lo bajamos. Vale.
0: Perfecto, ahora.
1: Rosario, gracias por atendernos. ¿Cómo definirías la situación en aquests moments?
2: Mira, es catastrófica, de verdad. Nosotros personalmente no hemos podido estar, pero las personas que han estado y que nos cuentan, es desolador. Cientos de edificios caídos, personas desaparecidas, es De verdad que la magnitud, ya como lo habéis dicho, no fue un terremoto, fueron dos. Uh-huh. Entonces no podremos imaginar el nivel de destrucción que ha habido.
1: Clar. Ara diuen que entre les urgències destaquen tenir aigua potable, el tema de la salut mental de la gent i atenció primària, no?, per evitar epidèmies. Com ho veus?
2: Sí. Lo del agua potable es algo que también nosotros estamos manejando con las personas que tenemos en sitio, como Venda Tu Mano y Melford Hope, que nos solicitan la petición y nosotros hacemos las transferencias del dinero para que ellos puedan acceder a lo que es el agua potable. Uh-huh. Dime.
1: No, evidentment, els nens, los niños, continúan sense anar a l'escola, ¿no?
2: Sí, bueno, pero también cuenta que estamos en verano.
0: Claro.
2: Ya estábamos a un nivel de vacaciones, pero sí es algo que preocupa. ¿Dónde van a ir cuando comience la nueva etapa escolar? Es importante mantener ese foco en dónde podrán ellos asistir a las aulas cuando llegue, porque piensa que también ha habido desplazamientos de familias.
0: Hablaba Vicenç antes también que él visitó la zona hace unos años y que nos tenemos que imaginar una zona de playa, pero una zona llena de rascacielos, de edificios muy, muy altos. Y claro, sí. Si nos tenemos que imaginar estos edificios tan altos, pues que caídos, todo se viniera abajo, caídos, claro, es un pasaje desolador, es una auténtica tragedia, ¿no?
2: Es que es una tragedia. Yo, casualmente, antes de entrar con vosotros, he optado por una vez al día mirar lo que es el Instagram y todas las noticias, y estaba un señor que estaba buscando a su familia aún, rescatando ya los cuerpos sin vida, y él decía que estaba en la séptima planta y estaba al ras de calle. Entonces mostraba lo que era la cocina y decía, mira, del séptimo estoy aquí a ras de calle. Imagina todo lo que cayó.
0: Rosario, ¿qué es lo que te traslada la gente de ahí? Supongo que estás en contacto permanente con, no sé si tienes familia, seguro, amigos allí. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Cuál es la situación?
2: Mira, es de ¿cómo explicarlo? De ansiedad, de muchísima necesidad, porque piensa que desde un principio, quien ha ayudado y quien ha estado al pie del cañón ha sido la propia comunidad. Uh-huh. Han sido las personas que con sus medios, con todo lo que es la mano de obra de cada uno, es como han podido ayudar. Porque la ayuda que se espera de lo que es el Estado como tal llegó tarde y a cuentagota también. Uh-huh.
1: Sí, aquí estàvem dient, precisament ara, que no està arribant tota la resposta humanitària amb diners que havia promès la comunitat internacional, que encara no està arribant. Tu, què demanaries a la comunitat internacional?
2: Mira, nosotros hemos, como plataforma de SOS Venezuela, que somos 15 asociaciones venezolanas que ya llevamos años trabajando por y para Venezuela. Inicialmente hemos hecho nuestra recaudación, que es lo que pedimos. Es importante saber que para la ayuda en el sitio, lo más importante es la ayuda monetaria que se pueda hacer. Nosotros trabajamos con nuestras manos. A día de hoy hemos recaudado 34.624 euros por distintos eventos que se han dado y por la propia donación de personas. La ayuda internacional y todo lo que requiere, supongo que también hay muchísimas trabas que se ponen y
1: com
2: burocracia
1: también. ¿Y cómo es pot ajudar? Es a dir, ¿teniu una página web? ¿Se entra a la página web?
2: Sí, tenemos la página de SOS Venezuela BCN, las redes sociales. Contamos con un visum que de Melford Hope, que el código es 11976, donde podéis hacer la donación desde un euro. cualquier donativo es importante y necesario también.
0: También habéis hecho, ahora lo decías, muchos actos solidarios. También seguiréis haciendo actos, ¿no? Organizasteis unos conciertos. Creo que también tenéis este fin de semana algún acto, algunos conciertos, ¿verdad?
2: Sí, igualmente estamos invitados al Chet Festival de Música Urbana, como vosotros sabéis. Uh-huh. Ellos tienen acciones solidarias. Nos han cedido un stand donde podremos informarle de qué es lo que estamos trabajando, cómo lo trabajamos, por qué estamos pidiendo que en esta primera etapa las donaciones sean sea más monetario y no físico, para poder llegar de inmediato en la ayuda al sitio. Nosotros tenemos dos instituciones que están trabajando en Venezuela directamente y que nos mantienen informados de la situación, que son Venda Tu Mano y Mejor Hope. Igualmente también está Sismo Venezuela, que ha sido aprobada porque es una plataforma que se ha creado para ayudar los edificios que quedaron en pie, si pueden ser habitados.
1: Rehabilitados,
2: nuevamente.
1: Sí.
2: No, habitados.
1: Habitats, claro.
2: Porque piensa que las estructuras sufrieron daños y no sabemos si entre una réplica u otra, que ya han pasado, estamos hoy cumpliendo un mes, ¿verdad? Entonces, pero necesitan ser certificados de que las personas puedan volver a vivir, los que hayan quedado en pie.
1: Rosario, i perdona que entrem una mica en política, però tu veus capaç el govern actual de respondre en això? El govern actual de Venezuela?
2: Mira, yo veo al pueblo venezolano capaz de responder siempre. Y es lo que estamos haciendo. La ayuda del vecino, del amigo, del hermano, ha estado siempre en contacto.
1: Qué bueno.
2: Yo sé que nosotros desde aquí hemos podido dar una ayuda. Yo sé que en Venezuela familias, amigos y sociedad está ayudando. Eso es lo que yo te puedo decir.
1: Qué bo, qué bo. Y a las personas de aquí, a las Tresines de Gràcia, a las de la meva associació de veïns, ¿tú qué les dirías? Com la senyora, o sigui, com la Roser, la Mercè poden ajudar?
2: Mira, pueden ayudar hoy entrando a las páginas de SOS Venezuela y aportando un mínimo de un euro o lo que les sea necesario. Lo que nosotros pedimos a nivel de aportación es porque la ayuda para que llegue, normalmente los vecinos todos queremos dar cobija, comida, ropa, ¿verdad? Y todo esto requiere un tránsito tan largo que cuando ya les llega es un poco tarde. La idea de que hagamos recaudación de dinero y de que pidamos a los vecinos, como dices, a la vecina Roser, a mi vecino del piso de abajo, que hagan una donación de un euro en las páginas de Medford Hub, es porque nosotros de inmediato transferimos al sitio. Fíjate, a día de hoy hemos recabado 34.624 euros. A Venda Tu Mano le hemos enviado 10.000 euros para que ellos puedan atender a nivel médico en el sitio en la compra de vendaje, de medicina, y lo hacen directamente con lo que hemos transferido. A Merhop le hemos enviado también 10.000 euros. Y ellos todo esto lo han traducido en comida, en agua y en atención directa. Si tú intentas enviar esto desde aquí, conocemos todo lo que es la burocracia, lo que es el cobro también, porque llevar todo esto al sitio requiere más dinero todavía. No es solo la recaudación, es también lo que tienes que pagar por transporte, por flete, ¿no? Y el recibirlos allá. El resto de lo que hemos recabado, de los 34.000 que te digo, lo tenemos nosotros ahora en stand-by para proyectos y peticiones que nos hagan.
0: Rosario Castro, portavoz de la plataforma SOS Venezuela, muchas gracias y mucha fuerza también.
2: Gracias a ustedes por no olvidarnos, porque de verdad que después de un mes siempre va bajando la información y esto es para años, de verdad.
0: Totalment, moltes gràcies, moltes Rosario, sort. Bon dia.
2: Gràcies a ustedes, bon dia.
0: Vicenç, és important el que deia ara la Rosario, no? Que no els oblidem, perquè tu deies que sembla que després d'un mes, que se'n va parlar molt els primers dies, però que ara, que ja fa un mes, que un mes no és res, sembla que no en parlem tant, però és que, com deies abans, li has comentat, més de gairebé 24.000 nens continuen sense escolaritzar i va per llarg.
1: O sigui, i no se sap on aniran.
0: Exacte.
1: No? No, un mes després, què passa? Que el flux de notícies als mitjans de comunicació ja ha variat, i sembla que la desgràcia a Venezuela pues, no existeixi, no? Però ells segueixen vivint amb una incertesa diària i el món no pot mirar cap a una altra banda.
0: Totalment.
1: I mira, crec que també hi ha una part que hem de fer de servei públic, no?
0: Totalment, totalment d'acord. I per tant, com deies, doncs, com pot ajudar la persona que ara ens està escoltant des de casa seva? Doncs mira, ho hem dit, no? A través de la plataforma SOS Venezuela, doncs també és una manera molt important i els mitjans de comunicació, doncs anar-ho recordant i que allà encara hi ha molta feina per fer.
1: Un euro ja és important.
0: Exacte.
1: I, bueno, han dit que el Bizum, el número del Bizum, sí, era 11976.
0: 11976, es pot fer Bizum.
1: De donació de Bizum.
0: I també pot... a través de la plataforma, com demanava la Rosario, i assistint a aquests concerts, a aquests actes culturals que també estan fent, no? El Cher Festival també hi són per informar, i altres festivals i més concerts que també es faran aquests cap de setmana i a partir del setembre, no, Vicenç? Mm-hmm. Moltes gràcies.
1: A l'estiu també per solidaritat.
0: I tant, totalment. Tenim aquí un espai de solidaritat i de voluntariat amb el Jordi Vila, que ens en parla cada setmana, i vam parlar amb amics de la gent gran, i també l'estiu és una molt bona època per fer voluntariat i per ampliar aquesta vessant solidària. Vicenç, moltes gràcies per aquesta setmana.
1: I fins dilluns.
0: Fins dilluns, t'escoltem la setmana vinent. Ara li preguntarem a la Natàlia Sánchez, a la nostra companya de l'Entrellat, quina és la seva cançó de l'estiu. Els estem preguntant a totes les persones d'aquesta casa. Vicenç, un dia també t'ho preguntarem a tu, ja t'ho pots pensar, quina és la teva cançó de l'estiu. Avui li preguntarem a la Natàlia, però... Hola, Natàlia, bon dia. Quina és la teva cançó de l'estiu?
3: Hola, hola, bon dia, Maria. Què tal? Com anem? Soc la Natàlia Sánchez, companya de Ràdio 4. Mira, ja fa temps que em fas aquesta pregunta cada estiu i t'he de dir que cada estiu em costa més perquè jo l'estiu el que faig és recuperar aquelles cançons que m'han acompanyat els últims mesos. Per tant, moltes de les cançons que escolto l'estiu no són cançons que s'acaben d'editar, últims llançaments. Jo crec que aquest estiu sonarà molt en els meus viatges amb cotxe, el Tamarracle, que han publicat Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, però també Apple, de Charlie XCX, o Olivia Dean i el seu Man I Need. Em mullo. Va, decideixo aquesta darrera, Olivia Dean, tot i que també et diré. El meu cotxe acabarà sonant el que es decideixi de manera consensuada. Hem de fer votacions al cotxe perquè entre el meu marit, un adolescent de 14 anys i un nen de 5 anys, hem d'anar variant. Sona molt de tot, però aquest Man I Need d'Olivia Dean segur que serà de les que sonen a bucle. Molt bon estiu, família!
0: Molt bon estiu per tu també, Natàlia, i per tots els que ens escolteu. No sé si comenceu avui les vacances o no, segurament molta gent sí, perquè ja és l'últim cap de setmana de juliol. Ens quedem escoltant un dels temes que ens ho deia la Natàlia, sonarà i sona moltíssim durant aquests dies d'estiu. Això es diu Man I Need i és de la Olivia Dean.

0: 17 minuts, és moment de parlar de la conversa social, del que es parla a les xarxes. Ho hem avançat abans. Aquest cap de setmana també hi ha una de les cites més esperades, que no són concerts, no són festivals, serà l'esdeveniment més gran d'internet. És la velada de l'any 6. Si no sabeu del que us estem parlant, quedeu-vos, perquè és que segur que ens sentireu a parlar en algun moment. És un gran espectacle del streamer i youtuber Ibai Llanos, que es fa demà dissabte a Sevilla, a l'estadi de la Cartuja. Són 10 combats de boxa amb actuacions musicals i milions de persones pendents de la retransmissió. Així es presentava l'any passat l'Ibai, la cinquena edició de la velada, que es va celebrar també a l'estadi de la Cartuja.
1: Gracias a todos los que habéis venido aquí a Sevilla. Frío tremendo el que está haciendo hoy en Sevilla. Nos pega el sol todavía. Gracias a todos los que estáis por aquí, que habéis petado la Cartuja. Damos el inicio a esta velada del año 5.
0: Carla Villegas, això és el que més es parla a internet ara mateix i que més ja ha traspassat internet també la velada.
2: Tothom està esperant a veure... Bueno, avui hem de dir que avui és el passatge oficial, no? Que és quan aquests participants doncs, tenen el cara a cara, també s'ha de veure, no?, si arriben al pes acordat, però el que comentaves, Maria, són 10 combats de... Normalment són influencers, però també hem vist a cantants, per exemple...
0: I periodistes, aquest any hi ha dos periodistes, també.
2: Ara no em sortirà.
0: L'Edu Aguirre.
2: El David Bustamante va participar en una, me'n recordo.
0: Sí. I aquest any l'Edu Aguirre, que és un periodista del Chiringuito, amb el Gastón Edul, que és un periodista argentí.
2: Argentí a Espanya, o que ens recorda una mica al Mundial, ara també ho recordarem. I això tot, aquest esdeveniment es podrà veure de manera gratuïta. L'any passat va arribar fins als 12 milions d'espectadors, que potser serien molts més, perquè clar, és el que comentàvem un dia, que tu et pots connectar, però potser estàs amb tots els teus amics a casa.
0: Com les audiències de televisió també, no? Perquè a la final del Mundial la televisió espanyola la van seguir uns 20 milions de persones a tot l'estat, però clar, realment va ser molta més gent, perquè pots posar la televisió en un bar, no? I doncs també ho veus. És de manera gratuïta, com dius, a les plataformes de l'Ibai, a Twitch, a YouTube i també a TikTok.
2: Que, si no recordo malament, aquests últims anys era exclusiu de Twitch, però
0: exacte.
2: Crec que aquest any l'Ibai ha obert altres plataformes perquè es pugui veure.
0: I això va de boxa. Durant molts mesos, Carla, que s'han preparat amb entrenaments, amb dietes, amb preparacions físiques. Alguns han canviat totalment de... físicament, no?
2: Elillo Juan, concretament, ha baixat, Maria, més de 15 quilos. O sigui, estem parlant també d'un canvi de vida, d'hàbits. Ell ho deia, que des de feia molt de temps que tenia moltes molèsties a l'esquena. Clar, els ser streamer també passen moltes hores davant d'un ordinador.
0: Sí, com molta gent que està d'oficina,
2: també...
0: no?
2: I doncs ell ho comentava que té moltes ganes d'aquest combat. Serà contra The Gref, que també és un influencer molt, molt conegut, un creador de contingut. I aquest és el duel més mediàtic, és el main event de la velada, que no es celebrarà fins
0: les dues de la matinada,
2: dos quarts de dues. O alguna cosa així.
0: Perquè comença a les 7 de la tarda i s'allargarà fins les 3 de la matinada, aproximadament.
2: Clar, amb la calor també que fa a Sevilla, l'Ibai ho ha dit, que ha hagut de retardar, no?, tots els horaris dels combats. I mira, això deia l'Illo Juan fa uns dies sobre com s'estava preparant.
3: Lo he pasado mal, lo he pasado bien, lo he pasado regular, he reído, he llorado, me he superado mentalmente y físicamente en muchas cosas que yo jamás en mi vida creía que iba a hacer. Me he dado de bombazo con un montón de chavales. Obviamente tenemos un pequeño plan, ¿no?, de ciertas pautas, ciertas cosas que hacer.
0: El Lio Juan, que ho dèiem abans, és la parella de la cantant Lola Índigo. Tots aquests boxejadors, bueno, evidentment, doncs, no són boxejadors professionals, eh? Són streamers, són creadors de contingut que es preparen durant molts mesos per dur a terme un combat de boxa. Doncs, òbviament, tots aquests boxejadors surten, fan unes sortides, unes entrades a la pista d'una manera molt espectacular. I molta gent ja es pregunta com es farà també a... el Plex, la parella de l'Aitana.
2: Clar, no, si l'Aitana potser surt amb el Plex i la Lola Índigo amb l'Illo Juan.
0: Ostres. Ho haurem de veure, no ho sabem, perquè hi haurà artistes convidats i l'Ibai també va dir que molts d'altres artistes sortirien a les entrades d'aquests boxejadors. Ho dèiem abans, un altre combat que hi ha molta expectació és el d'aquests dos periodistes, l'Edu Aguirre i el Gastón Edul.
2: Sí, durant anys han protagonitzat discussions sobre si Messi era millor, si Cristiano, també comentàvem, no?, justament la final d'aquest Mundial entre Espanya i Argentina, qui guanyaria, i ara doncs traslladen aquesta rivalitat al ring.
4: Un argentino no sabe no ir por todo. Nosotros vamos siempre por todo, aunque nos digan lo contrario. Garra y corazón, eso no se compra. El argentino está acostumbrado un poco a que lo minimicen o subestimen o lleven todo su mérito a que lo favorecen, ajuden. Eso a mí me parece que está mal.
0: Això és el que deia el Gastón Edul quan parlava del seu rival, no? Perquè el Gastón Edul és, doncs, aficionat argentí molt proper a Messi i Edu Aguirre molt proper a Cristiano Ronaldo, que li deien.
2: Comentaves si el Ronaldo aniria.
0: Exacte.
2: Crec que finalment l'Edu va dir que no, però que segur que l'estaria mirant en directe.
0: I que li donaria molt suport, això ho ha dit, i que creu que guanyarà. També hi ha molta expectació posada en Plex, que és la parella d'Aitana, de la cantant. Arriba després d'una transformació física espectacular i també el combat femení entre la Rivers, la Sami Rivers, que és una streamer de Mèxic, contra la Rorro, que és una de les grans doncs, atractius d'aquesta velada, perquè ja va fer la velada l'any passat i va perdre
2: la
0: Rorro. També un canvi físic espectacular, o sigui, li ha canviat el cos d'una manera brutal, està fortíssima la Rorro, i la Rivers és una de les streamers, com dèiem, més influents de Mèxic. La Rorro s'ha fet famosa per vídeos de cuina, eh?
2: És veritat, recordem, no? No fa molt, farà com a molt un parell d'anys o així, un any i mig, que es va fer coneguda per aquests vídeos on ella deia que la seva parella, el Pablo, no? Doncs a Pablo le apetece hoy una paella. Doncs ella
0: feia la paella de zero, forjava gairebé el ferro de la paella.
2: Exacte.
0: No? Llavors, doncs, la Rorro, que també serà un dels combats més comentats de la nit. I, a més, el que hi haurà són moltes actuacions musicals. Entre combat i combat actuaran Yandel, Anuel o Batiel.

0: M'agrada molt, Carla, que hagis posat la Batgial antiga.
1: La trobo a faltar una
0: miqueta. Old Batgial. La trobem a faltar, l'Alba. L'Alba Farelo. Això que el dilluns ho comentarem.
1: Ho comentarem tot, a veure qui guanya. També parlarem, Maria, sobre com és la preparació d'aquestes persones, perquè és el que comentaves, són amateurs i realment si et pots preparar durant 3 o 4 mesos per poder afrontar un combat d'aquestes característiques.
0: I també tindrem en exclusiva, i us podem avançar, segurament l'àudio d'una de les persones que estarà més implicada en la retransmissió d'aquesta velada de l'any, perquè l'Ibai retransmet, evidentment, el seu esdeveniment, però amb diverses persones que l'acompanyen sempre. Un és el Reven, que és el seu company, i l'altre és el Luzu, que també, a més, ha participat en les velades, i podrem tenir un àudio en exclusiva del Luzu explicant-nos com va anar la velada de l'any, no?
1: També, sí, sí, que va participar també dos cops, perquè la primera vegada crec que va ser a la segona velada que va ser aquí a Badalona, i va haver de deixar el combat perquè estava, bueno, tenia una lesió, que també és el que comenten molts participants, que estan en una preparació tan exigent que estan al límit.
0: La Roro es va trencar el peu l'any passat. Sis setmanes abans del combat es va trencar el peu i es va tornar a trencar el peu en el mateix combat. I va aguantar fins al final, el va perdre, perquè evidentment estava molt fluixa, però haurem de veure què passa, perquè la qualitat també passa per internet, aquesta velada de l'any, que segurament aclapararà moltes mirades durant tot aquest cap de setmana. I, Carla, hem de parlar d'una altra artista, que ens agrada molt la Batgial, però...
1: Una altra artista catalana, sí.
0: Una altra artista catalana que ha tingut molta polèmica aquests dies. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Ai, què ha fet ara, la Rosalia?
1: Mira, ha provocat un autèntic incendi entre una part dels seus seguidors argentins, perquè la Rosalia, després de que Espanya guanyés el Mundial, va compartir un vídeo a les seves xarxes, al TikTok, un vídeo de la Mia Cal... I va fer això de republicar, no?, de quan surt en el teu perfil un vídeo de la Mia que, bueno, per posar-nos una mica en situació, el que va fer la Mia és gravar-se celebrant la derrota d'Argentina amb aquesta cançó de la Perla de fons. I deia alguna cosa com, no?, escrivia en el vídeo, ostres, les perles han estat derrotades. Clar, la Rosalia diu que ella no va llegir el que hi ficava, que simplement va veure el vídeo de la Mia amb la cançó de fons i va dir, vinga, republicar, i ja està.
0: Però, clar, el problema és que la Rosalia té concerts a Buenos Aires, no?
1: Sí, sí.
0: I s'ha fet una campanya per boicotejar els seus propers concerts a Buenos Aires, que són la setmana que ve, a partir de l'1 d'agost. I clar, aquí ja està havent una mica de polèmica, no?
1: La Rosalia va eliminar aquesta publicació, o sigui, ja no apareix, no?, en el seu perfil, i després també va penjar una història a Instagram per explicar el que havia passat i demanar disculpes. La cantant va assegurar que això, que només havia escoltat la cançó de la Perla, però que no havia llegit el text i que res, que va posar una bandera argentina enorme en les seves històries d'Instagram amb un cor i va demanar disculpes per poder ofendre, no?, sense, de manera no intencionada, al seu públic argentí.
0: Més de 60.000 persones han signat la petició de Change.org perquè es repeteixi la final del Mundial.
1: Em sembla una barbaritat.
0: Atenció, d'altra banda, entre Espanya i l'Argentina, perquè diuen que qüestionen l'actuació de l'àrbitre.
1: Com poden dir això,
0: Maria? I demanen a la FIFA que revisi les decisions preses durant el partit. Clar, un partit on tu no tires ni una vegada a porteria, no sé què vols revisar. Sap greu per tots els argentins, ja ho dic ara, però vull dir, el que han de fer és fer autocrítica, veure que no van jugar bé, que Espanya va ser molt superior, degut a que només van guanyar 1-0, però podia haver estat... ens van anul·lar dos gols.
1: Sí.
0: Però clar, aquestes peticions no tenen cap efecte legal ni esportiu, la FIFA no està obligada a reobrir el cas i la petició d'un partit oficial només es contempla, la repetició d'aquest partit oficial només es contempla en unes circumstàncies molt excepcionals que no passaran.
1: Estan molt irascibles, els argentins. Tampoc la Rosalia ho ha fet, no? Va republicar aquest vídeo en un moment on, ostres, que potser no era el més adequat, però no s'ho poden prendre així, tampoc.
0: Totalment, totalment. Per tant, pobra Rosalia. Deixem-la que respiri una mica, que últimament es posen moltes polèmiques, també, o la posen en polèmiques.
1: Sí.
0: No sé si és ella, jo crec que més aviat la posen. Però acabarem repassant el que és més viral a les xarxes ara mateix, parlant del Mundial. Sí.

0: doncs perquè és la cançó que van triar molts futbolistes per entrar.
1: Com el Gavi.
0: El Gavi, per exemple.
1: I el Dani Olmo, també.
0: I el Dani Olmo per entrar a la celebració del Mundial. I després d'aquesta celebració, el Gavi i el Fabián Ruiz han tornat al seu poble, que es diu Los Palacios, a Villafranca, que és a Sevilla, un municipi que pot presumir d'una cosa, i és que, segons el seu alcalde, no ho pot dir cap altre poble al món, i és que han vist néixer tres campions del món, a Jesús Navas, a Gavi i a Fabián.
1: El municipi s'ha bolcat amb els dos futbolistes, milers de persones els esperaven fa un parell de dies a la plaça de l'Ajuntament i els dos van sortir al balcó per agrair l'efecte dels seus veïns.
0: I el moment més viral va arribar quan allà tenen una tradició molt popular.
1: Això em va impactar molt, Maria.
0: I es va fer molt viral aquesta imatge a les xarxes.
1: Tenen una tradició que quan els esportistes aconsegueixen una gran fita tenen un premi i és el seu pes en tomàquets.
2: Pesada. Venga, Gavi, alcalde, ¿cuánto pesa Gavi?
3: 68 y medio.
2: 68 kilos y medio de bombón colorado. Fabián,
3: 84.
2: Le damos 85, ¿no?
0: 264. Estan pujant una bàscula i els regalen els quilos que pesen en una varietat de tomàquet típica d'allà, que es diu tomate bombón colorado.
1: Un dels productes més típics d'aquest municipi i és una tradició que també ja va viure Jesús Navas el 2010.
0: I, per si no n'hi hagués prou, l'Ajuntament també ha anunciat que els dos camps de futbol municipals passaran a portar els noms doncs, de Gavi i de Fabián Ruiz, que també construiran un monument dedicat als tres campions
1: del món
0: del poble.
1: Tot el municipi està volcat, o sigui, tenen tomàquets, ara també tenen caps de futbol amb el seu nom, una estàtua, ho tenen tot.
0: És fantàstic, això.
1: Què farà amb tants quilos de tomàquet, el Gavi?
0: On els 68 quilos de tomàquets.
1: M'encanta, perquè el Fabián... 84 i més, 85 per a Fabià, vinga, aproximadament, vinga.
0: Clar, has de fer molt gazpacho, per aprofitar. Molt salmorejo, no sé, jo crec que el pot repartir entre tota la selecció. Entre els quilos de tomàquets que els han tocat a cada un, que són 80 i pico, gairebé 90 quilos de tomàquets, jo crec que ho poden repartir entre tota la selecció.
1: Perfectament, perfectament.
0: Poden fer la tomatina, també.
1: També.
0: Carla, moltes gràcies. Després t'escoltem, seguirem parlant i comentant tot el que donarà d'ací la velada de l'any, que segur que serà molt. Demà, a partir de les 7 de la tarda, ja ens hi posarem.
1: Jo no m'ho perdo.
0: Sí, totalment. Carla, moltes gràcies.
1: A tu, Maria.
0: Les 9:42 del matí, canviem de tema i parlem ara dels amors d'estiu.

0: I és que l'estiu ho canvia gairebé tot. Tenim més temps lliure, viatgem, coneixem persones noves i sortim de la rutina. És també aquesta època dels amors d'estiu, aquelles històries que sovint comencen amb intensitat però que no sempre sobreviuen a la tornada, a la realitat. En un moment en què les aplicacions de cites doncs, ja estan a l'ordre del dia, ens preguntem si avui és més fàcil enamorar-se o si és més difícil construir vincles profuns i duradors. En parlem amb la Cristina Pallàs, ella és pedagoga, conflictòloga i experta en sistemes relacionals. Cristina, bon dia.
1: Bon dia. Carlota.
0: Carlota, disculpa, no sí. sé per què tenies fill Cristina. Disculpa, disculpa, t'anava a felicitar perquè com que avui és Santa Cristina, doncs no. Santa Carlota no. Cristina Pallàs, pedagoga, conflictòloga, experta en sistemes sí. relacionals. Moltes gràcies. Quan parlem d'amor d'estiu, ara en parlàvem, estem parlant d'aquest mite romàntic que tots tenim al cap o d'un fenomen real?
1: L'amor romàntic és el que tots tenim al cap. És el que Hollywood ens ha venut. I Disney igual, que són les relacions basades en la passió, en la connexió des de la dopamina i des de la passió i l'atracció.
0: I què té l'estiu, Carlota, que ens fa estar més predisposats a enamorar-nos o a iniciar noves relacions? Això és així?
1: Sí. Sí, sí, sí, és així, perquè neurològicament desestressem el nostre cervell i obrim el focus i anem amb focus obert i canviem la predisposició. Estem molt més relaxats i amb moltes més ganes, neurològicament, de connectar socialment. Mm-hmm. Llavors ens obrim la nostra visió, el nostre focus i, a més, coneixem a gent nova i ens donem molta més capacitat per somiar.
0: Clar, perquè entenc que les aplicacions de cites han canviat molt la manera com ens relacionem a totes les èpoques de l'any, però també a l'estiu, perquè a l'estiu tu abans anaves poder a un poble de vacances on anaves sempre, veies gent nova, coneixies gent nova, però ara ja no només els coneixes en persona, sinó que si tens aquella aplicació de cites també et surt gent diferent en aquella aplicació, fins i tot d'altres països.
1: Esclar, esclar. Nosaltres ara les connexions abans de l'estiu eren només les que tinguessin físiques. Ara podem anar a llocs i connectar-nos amb altre tipus de gent que volen el mateix que nosaltres volíem. O sigui, com si diguéssim, se'ns obre el mercat.
0: Uh-huh. I no sé si estem normalitzant, també durant la resta de l'any, aquestes relacions molt intenses però molt breus, que és el típic que caracteritza els amors d'estiu.
1: Sí, sí. És com si diguéssim que és un producte més consumit. El que és el One Stand Nine, o trobar-se en un moment, o començar a connectar persones com, no, en diferents moments, ens trobem amb molta més oferta. I això és com si portéssim l'estiu a la nostra vida real durant tot l'any. Perquè es coneix gent, parlar amb gent, fer microconverses, veure si hi ha connexió, si no hi ha connexió, si ens podem veure més, si no ens podem veure més. Això era abans, ens oferia l'estiu, i ara ho tenim tot l'any.
0: Per què tan sovint ens costa mantenir un vincle que hem tingut durant l'estiu quan s'acaben les vacances i tornem a la rutina? És que només ho veiem per una època o costa realment com tornar a integrar la rutina aquella persona que hem conegut a l'estiu?
1: Bueno, perquè igual aquella persona estava molt encaixada amb el tema d'estiu o amb la primera etapa, de la primera etapa que seria l'enamorament, que has tingut una atracció i un enamorament, però després quan em planteja la relació, igual aquella persona no està encaixant amb el teu prototipus. O sigui, a l'estiu l'hem agafat com un divertimento i el divertimento ha format part de conèixer gent i estar amb aquesta persona.
0: A les xarxes també contribueixen a mantenir aquest contacte? Perquè ara ho deies que poder ho deixem una mica fora de la nostra rutina, però no sé si contribueixen a mantenir el contacte o dificulten a passar pàgina també.
1: A veure, jo crec que les xarxes són dues coses molt diferents i aquestes dues opcions que planteges són tal qual. Per una banda, si nosaltres coneixem una persona, podem tenir molt més contacte, sobretot si no està al nostre país, i podem reforçar una relació amb, utilitzant les xarxes i que les xarxes ens dificulten tenir relacions. I sobretot si entrem a certes xarxes on són xarxes d'establir relacions. Perquè hi ha tanta oferta i tot és tan ràpid que no donem oportunitats a conèixer les persones.
0: I hi ha diferències, Carlota, entre la manera com viuen aquests amors les persones joves i les persones adultes?
1: Jo crec que no hi ha diferència entre que siguis jove o siguis adult, sinó com et predisposes a tenir les relacions. Jo m'he trobat amb gent més madura que no vol saber res de les relacions i l'únic que vol tenir són relacions esporàdiques i no vol cap tipus de compromís, i m'he trobat joves que volen compromís i volen tenir una relació madura. no volen que quan s'acabi la fase d'enamorament ja no construir la maduresa de la relació. M'explico? I en canvi m'hem trobat amb persones més grans que no volen passar a tenir cap obligació a una relació. No es volen esforçar per res per tenir una relació madura. Perquè han tingut molts desencisos o perquè la seva vida i el seu estil de vida l'han volgut organitzar així o muntar-se'l d'aquesta manera.
0: Perquè també hi ha el tema de les expectatives, no? Si has tingut molts desencisos, com ara deies, d'aquestes persones una mica més grans, no sé si com podem gestionar-les una mica per evitar decepcions.
1: Clar, quan nosaltres tenim les expectatives molt altes en una relació, i això és el que t'estic dient, que Hollywood i Disney ens fa molt de mal, perquè ens ven un tipus de relació semiperfecta, basat en tot el que és el romanticisme, basat en la passió, basat en l'atracció. Quan nosaltres entrem en una relació amb aquestes expectatives o aquesta veritat, no ens frustrarem sempre. Perquè les relacions no només és això, sinó que és esforçar-se, conèixer i muntar un equip. I per això necessites un treball. I és acceptar l'altra persona tal com és, acceptar-te tu tal com ets, entrar amb ganes de negociar en una relació per construir. Perquè va un pes més enllà.
0: Clar, i anar un pas més enllà també significa comunicació, perquè quin paper hi juga la comunicació des del primer moment? O sigui, és molt important quan coneixem ja algú o portem uns mesos, bueno, unes setmanes, poder, si parlem d'amors d'estiu, coneixent-los, per dir-li, escolta, jo només vull això a l'estiu, o mira, parlem i ja sabem què passarà. És important dir-ho des del principi?
1: Sí, és molt important el negociar expectatives, i sobretot en tu mateix. Has de tenir molt clar tu el que vols. A per aquest estiu o sigui l'hivern si vols conèixer una altra persona. Saber què vull jo, què vull oferir dintre de la relació, què vull que m'ofereixin i em donin i com em vull sentir estimat. I què vull construir aquí. I això has de parlar. Primer has de parlar amb tu mateix i després parlar amb aquella persona i deixar les bases molt clares, perquè així és com s'entra les relacions sanes. I és quan una relació té la possibilitat d'anar més enllà de l'estiu. Si la té.
0: Clar, exacte, si la té, perquè això és un altre tema.
1: Clar, igual no la té, però bueno, tot està molt clar.
0: Si haguessis de donar alguns consells a algú que ara potser ens està escoltant des del seu lloc de vacances o que comença aquí poc les vacances i que potser té aquestes expectatives, aquestes idees per trobar algú a l'estiu, que ara ho deies, que estem més predisposats, quins serien aquests consells per viure bé aquestes relacions?
1: Sí, per viure bé el que estava dient ara. Primer, què vull jo a l'estiu? Que vull tenir una relació d'estiu, que sigui gaudir-la a l'estiu, divertir-me a l'estiu, i aquí s'ha acabat, o vull trobar una persona, perquè llavors focalitzaràs de manera diferent el tipus de persona que tu vulguis. Vale? O vull tenir una relació.

0: el mateix que he dit. Quan estiguis amb aquella persona, dir, si és una relació d'estiu, et basaràs bàsicament en em sento a gust amb aquesta persona o no em sento a gust? Em sento a gust aquestes dues setmanes o així amb aquesta persona? Estic gaudint? M'està sumant a les meves vacances o m'està restant? Perquè si és per una estona, vale, això és el que ens hem de plantejar, no? Vale, doncs si em sento a gust, em sento tret, em sento ben tractat, jo el tracto bé, estem bé amb aquesta estona, estem bé, estem vivint el moment. Ja està. Això seria per una relació que vols una relació d'estiu. Quan tu vols una relació més sèria, planteja't. Com és aquesta persona? Vale. M'està tractant com jo vull ser tractada? Sí, l'estic tractant jo com vull ser tractat? Em sento bé amb aquesta relació? Què puc oferir? Si jo, el que jo ofereixi, m'ho valorarà aquesta persona? El que m'ofereix aquesta persona m'agrada? Em sentiré bé amb aquesta persona cap a futur? Plantejar-se aquestes preguntes.
1: Perquè cada vegada es parla més de consum emocional, també, no? D'anar ràpid, una relació rere l'altra. Què significa aquest concepte, exactament?
0: Aquest concepte és molt més comú del que ens pensem i el que està significant és que les persones ens estem focalitzant només en l'etapa d'enamorament, que és quan hi ha la dopamina, que és el que ens dona els videojocs, com si diguéssim, que és el reforçament positiu ràpid, vale? El que fa generar dopamina. Estem en relacions basades en la dopamina. No ens veiem capaços o no volem construir per tenir el que es diguéssim relacions més madures. O sigui, ens basem en el reforç positiu continu, que és el que ens donen les relacions esporàdiques i contínues. I això ens ho donen les aplicacions.
1: I si parlem de persones que tenen parella, també poden aparèixer els gelos ara, a l'estiu, no? Poder perquè potser estan més temps sense veure's, o algú se'n va de viatge, o vas en un esdeveniment, surts més de festa... Tot això, com ho podem gestionar, també, si estem en parella? Perquè també diuen que el setembre és l'època on es trenquen més parelles.
0: Sí, cert. I una de les raons pot ser la distància per aquesta part, perquè una relació ja no funcioni bé, hi ha gent gelos i el que fa és el que diuen, no? com posar la guinda al pastís, no? El tema de la distància és molt important el parlar-ho abans. I parlar-ho abans com a exemples anteriors, no? Si és una relació que funciona, ha tingut espais de distància i d'autonomia, i no passa res, escolta, pues, jo faré això, aniré amb les amigues, pots tenir totalment confiança, em pots trucar quan vulguis, parlar-ho, el que tu deies ara, Maria, importantíssim, la comunicació, parlar-ho. Si és una relació que no està funcionant, pot ser que el tema de la distància es vegi molt pitjor. També parlar-ho i dir, escolta, jo perquè funciona la relació estic necessitant aquest espai de distància per trobar-me a mi mateix i igual per dir, escolta, si no està funcionant la relació, deixa'm aquest espai de distància i després, quan ens trobem, arribaré amb una altra energia i tu també per poder-ho parlar. Però clar, que sigui una distància honesta, que no te'n vagis de vacances per veure si trobes amb una altra persona.
1: clar. Perquè això t'hi deus trobar també, Carlota, gent que et ve i et diu això, no?
0: Clar que sí. O sigui, al final també hi ha moltes persones que no s'atreveixen a deixar una relació sense tenir-ne una altra. I a vegades després de vacances també serveixen per intentar trobar una altra persona. I això ja no seria una distància de que jo me'n vaig de vacances i no vull tenir un problema perquè me'n vaig de vacances jo amb les amigues. No, home, perquè si l'altra persona sap que tu pots tenir aquestes intencions, també s'enfadarà, és normal.
1: Clar, totalment. I, a més, també potser el que ens passa és que tenim, després de les vacances, hem estat molt bé amb la parella, però després diem, ostres, ara tornar a la rutina és complicat, no? Ara com tornem? O potser al contrari, hi ha gent que li passa que diu, ostres, ha estat tant temps, perquè normalment no ens veiem tant i ara a l'estiu ens veiem molt i, no ho sé, poder, no sabem com gestionar-ho amb la parella. Com ho fem, això?
0: Vale. Quan, aquí m'estàs posant dos casos, vale? Un cas que arriba amb molta tristesa perquè el millor moment els tenen junts, no? Perquè és una relació que funciona i per ells és un superregal les vacances d'estar tot aquest temps junts. Bueno, el que jo aconsellaria és no trencar aquesta energia, trobar espais en el que tinguin aquests espais de connexió. Estic parlant d'un cap de setmana, doncs fer-se un dia, escolta, nosaltres tal dia o cada dues setmanes o cada quan sigui, ens dedicarem temps conscient a nosaltres, com si per repetir unes minis vacances, com si diguéssim l'energia de les vacances per tenir-la allà, no? I després em parles de l'altra parella que diu, ostres, ja m'he alliberat de les vacances. Què ha passat aquí? Pues s'han de plantejar com fer funcionar aquesta relació si volen fer-la funcionar, perquè una parella que arriba i és una alliberació, acaba les vacances, aquí hi ha un problema. I és, bàsicament, quan les parelles estan en burnout, aquest és un símptoma claríssim. Acaben les vacances i per ells és, uf, check, ja ho hem superat.
1: Clar, també hi ha aquest burnout de parella, sentir-se cansat de la parella, no? Això passa.
0: Sí. I les vacances per ells molts cops és un esforç, Quan la parella no funciona.
1: Clar, és un esforç. I també entenc que amb nens... també hi posa més dificultat a sobre, perquè clar, si els nens normalment doncs, van a l'escola i així, quan hem de passar vacances amb parella i amb nens, suposo que per molta gent la cosa aquí es complica, no? Què els diem a aquesta gent?
0: Es complica, i ja no et dic el que es complica quan es s'aporten fills de parelles diferents.
1: Ostres,
0: vale? Quan són parelles de segona, i es complica moltíssim. Els fills són dintre del nucli familiar, però són causes externes a la meva relació de parella i s'han de tractar com a tal. O sigui, el que no hem de portar és els problemes dels fills dintre de la parella. A veure, nosaltres com abordem això? Segurament les criatures ens donaran fer un altre tipus d'activitats, un altre tipus d'obligacions. Pues això, parlar-ho i ser conscients. Escolta, estem tenint un espai de vacances familiars. Els nostres fills necessiten aquestes atencions. Com ho podem fer? Com ho podem organitzar per no morir amb l'intent? Vale. Mm-hmm. Què necessites tu? Escolta, jo necessito una córrer pels dematins per alliberar-me una mica perquè no puc estar dedicada 24/7 a les criatures. O si són adolescents o el que siguin. Vale, pues escolta, trobar els espais, encara que siguin o en parella o junts, que puguem gaudir una miqueta les vacances també, per fer aquesta gestió familiar.
1: Carlota Pallàs. Parlar-ho abans, Carlota, moltes gràcies, Pedagoga, conflictòloga, experta en sistemes relacionals. Ens apuntem tot el que ens has dit perquè és molt, molt important i tenir-ho present aquestes vacances d'estiu per no acabar una mica cansats o cremats amb la parella o també amb aquest amor d'estiu que coneixem. Moltes gràcies, Carlota.
0: Sí. Moltes gràcies a tu, Maria. Un plaer haver estat amb tu.
1: Una abraçada. Nosaltres arribem ja al butlletí informatiu de les 10 del dematí. Ho fem amb una cançó que no para de sonar a les xarxes. És de Justin Bieber i ja... té molts anys, té uns anyets, però és que de veritat que s'ha fet molt viral també en els últims mesos. Després encetarem una hora plena de cultura. No marxis, queda't aquí a Ràdio 4.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El govern de la Generalitat i els comuns impulsen una proposició de llei amb mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d'habitatge protegit a Catalunya. Una mesura que, calculen, tindrà un potencial de construcció de fins a 20.000 habitatges nous de protecció oficial. Lorena Enns, bon dia.

0: mesures que tracten de mobilitzar tots els recursos per accelerar la construcció de vivenda protegida a Catalunya. Escoltem a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i a la líder dels comuns, Jéssica Albiach.
1: Aquest és el segon element important, garantir que l'habitatge compleixi aquella funció social essencial que és la de ser una llar.
2: Tenim uns preus, tant de lloguer com de compra, que són directament inassumibles per la majoria de les famílies del nostre país. Per tant, estem parlant d'habitatge que la gent pot pagar amb els seus salaris.
0: També es permetran subdivisions en edificis on no es poden preveure més habitatges i la reconversió de despatxos. Aquestes mesures només s'aplicaran als municipis inclosos en zones declarades de mercat residencial tensionat i a les àrees de demanda residencial forta acreditada. La normativa que blinda l'ús de residència habitual i permanent de tots aquests habitatges començarà el tràmit parlamentari per la via d'urgència a partir de la tardor.
3: Gràcies. Més qüestions. A la Comunitat de Madrid continuen actius 3 incendis i estan sense control. Més de 10.000 persones han estat evacuades. Aquestes hores del dia, amb temperatures menys elevades, és quan s'obre una finestra d'oportunitat. Israel Naveso, portaveu del Sindicat de Bombers de Madrid, a Televisió Espanyola.
4: Los medios aéreos pueden volver a trabajar y haciendo un esfuerzo brutal por parte de todos los trabajadores para intentar, en la medida de lo posible, estabilizar cuanto antes el incendio, si no controlarlo, porque desde luego estamos lejos en ese momento.
3: A la província d'Àvila avança el foc declarat aquest dimecres a Burgoondo. Preocupa molt la seva propagació cap a Madrid i que pugui ajuntar-se amb l'incendi de Villa del Prado. Belén Rodríguez es la alcaldesa del municipio.
5: Nos comunican que el incendio de Ávila está también muy virulento y en cuanto haya aire y cambio para un lado o para otro, pues es posible que nos pudiera venir para acá.
3: En total, a Castella i Lleó hi ha 9 incendis actius i 1.500 desallotjats. A X, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha alertat d'una situació dramàtica pels incendis que afecten Espanya i països veïns. Ha demanat precaució i seguir les indicacions als serveis d'emergència. Assegura que l'executiu ha desplegat tots els efectius i ha expressat la seva solidaritat amb les poblacions amenaçades pel foc. Quan es compleix un mes del doble terratrèmol de Veneçuela, la situació al país és catastròfica. Així ho descriu Rosario Castro, portaveu de la plataforma SOS a Barcelona. Milers de persones continuen desaparegudes, més de 40.000 segons diverses plataformes ciutadanes, mentre altres milers de ciutadans viuen i dormen al ras en campaments transitoris. Entre les urgències més greus ara mateix, l'aigua, sanejament i higiene, ja que s'ha de prevenir les malalties associades a la manca de lavabos i rentat de mans. Castro denuncia que l'ajuda de l'Estat no està arribant. Són declaracions al matí de Ràdio 4.
6: Casi desde un principio, quien ha ayudado y quien ha estado al pie del cañón ha sido la propia comunidad. Han sido las personas que con sus medios, con todo lo que es la mano de obra de cada uno, es como han podido ayudar. Porque la ayuda que se espera de lo que es el Estado como tal llegó tarde y a cuentagota también.
3: Segons càlculs d'UNICEF, es necessitaran més de 65 milions d'euros per respondre a l'emergència humanitària que ha deixat gairebé 5.400 morts, 16.000 ferits i 18.000 damnificats. I un apunt de successos. Detingut a Badajoz un perillós fugitiu d'una presó de Tarragona que acumulava més de 150 detencions. Segons els Mossos d'Esquadra, el detingut tenia 12 requisitòries judicials vigents per nombrosos delictes d'agressió sexual, robatori amb força, robatori amb violència, robatori i furt d'ús de vehicle, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. S'amagava a un habitatge situat en una finca agrícola a la localitat de Villanueva de la Serena, protegit pel seu entorn familiar. Doncs això és tot per part nostra. Més informació al punt de les 11. Bon dia.
7: Ràdio 4.
8: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
7: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: I encetem la tercera hora del matí de Ràdio 4, edició estiu, amb una hora plena de cultura. Parlarem de festivals, del Festival Sons del Món, del Festival Grec i també de cinema. Amb la Maria Forga, la nostra professora de cinema i guionista, recuperarem un clàssic que avui fa 50 anys, que aquest any fa 50 anys, és Taxi Driver. I com dèiem, molta música, molt cinema també, i hem de parlar d'aquest festival, dels Sons del Món, que comença aquest cap de setmana a la Costa Brava i que doncs tornarà a reunir molts artistes del panorama actual. Serà fins al 21 d'agost a la Ciutadella de Roses. Diversos cellers també de la denominació d'origen Empordà acolliran una programació que combina grans noms de la música amb concerts en petit format. En aquesta 19a edició hi ha grans artistes com Pablo Alborán, Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosana, Niña Pastori, Laxan Busto, Els Gossos, Fangoria, entre molts altres, i també sonaran cançons com aquestes.

0: pega el cor.
1: Com aquesta dels Amics de les Arts. Per conèixer tots els detalls d'aquest festival, saludem en Carles Tereijo, ell és cap de comunicació dels Sons del Món. Carles, bon dia.
2: Molt bon dia, Maria, i moltes gràcies per la trucada.
1: A vosaltres. Arrenca ara una nova edició d'aquests Sons del Món. Amb quines sensacions afronteu l'estiu? Perquè comença aquest cap de setmana, però s'allargarà fins al 21 d'agost, això.
2: Doncs el dia abans de començar un festival, la paraula que defineix l'estat d'ànim de l'equip és il·lusió. Ja és la 19a edició d'aquest festival, que està consolidat com un dels més importants de la Costa Brava, i amb moltes ganes de poder celebrar els concerts, de rebre els espectadors i de viure 3-4 setmanes que tenim per davant, oferint a la gent experiències úniques i experiències que facilitin un estiu més bonic per tothom.
1: El festival ja és un referent de la Costa Brava. Quin diries que és el secret, una mica, perquè continuï creixent més de 19 anys després, no? 19 edicions ja.
2: Sí, jo crec que la singularitat de Sons del Món és la combinació de diferents factors que donen molt de valor en la iniciativa. En aquest cas, és una cita que uneix música, gastronomia i patrimoni. És a dir, que a banda, diguéssim, de l'oferta musical, que com has explicat és molt potent, amb artistes de primer nivell, amb això afegim espais que donen aquest valor afegit. Per exemple, la Ciutadella de Roses, que és un conjunt monumental per aquells que no ho coneixen, que és espectacular. I, a més, també celebrem concerts a Cellers de l'Adeó Empordà, i, per tant, aquesta combinació entre patrimoni i música, que, a més, també complementem amb una oferta gastronòmica molt potent, no? I en el cas de la Ciutadella de Roses, a més, més enllà del concert principal, cada dia obrim un village on també hi ha una programació pròpia. Per exemple, tindrem a la SU, tindrem Marcos amb K, tindrem el podcast de les Guarres, tindrem en Joan Masdeu i altres artistes. I a més també aquí, per acabar la nit, o bé fem una sessió de DJ o bé fem festes temàtiques, com per exemple els Bojos pels 90, que és una festa per celebrar la música d'aquella època, o el Verano Mix, que és una festa que reivindica les cançons d'estiu, que per exemple aquest any compta amb l'actuació de l'Orna, que és la creadora de l'èxit del Papi Chulo, per exemple. I per tant, és aquesta combinació de factors que ens sembla que fa molt atractiva l'oferta per als nostres espectadors.
1: I una oferta que, deies ara, molt variada i absolutament de tot. Com es fa això? Com s'aconsegueix trobar aquest equilibri entre artistes que ja estan consolidats? Parlem dels Amics de les Arts, parlem de Niña Pastori, de Sergio Dalma, de Joan Dausà, i també propostes per a públics una mica diferents, que busquen una cosa diferent que no estigui tots els festivals.
2: Sí, aquesta mena de festival, aquests Sons del Món, té aquesta particularitat també, que té una programació molt eclèctica, no? I per tant, la idea és intentar arribar a tota mena de públics, perquè de tothom que li agradi la música, tothom que vulgui viure experiències al voltant de la música i de l'estiu, pugui trobar l'artista que li encaixa i que li agrada veure. I per

0: Per tant, doncs això, no? Demà comencem amb Pablo Alborán, que és un artista internacional, però també hi ha concerts de petit format, per exemple, a Montseller, amb Roger Mas o Carlos Núñez. I llavors, és aquesta combinació d'artistes top, no? Per dir-ho d'una manera, amb artistes que comencen, artistes que són emergents, i fa que aquesta combinació funcioni.
1: També cada vegada es parla més d'experiència, si parlem de festival, no? No només de concert. Creus que és aquest una mica el camí dels festivals, que ja no anem només a un concert, sinó el que deies ara, esperem trobar-nos també gastronomia, esperem trobar-nos un lloc fantàstic, és aquest el camí?
0: Sí, saps què passa amb això, Maria? Que crec que hem mal acostumat al públic en el bon sentit, val?
1: Clar.
0: Llavors, sí, la gent quan va a veure un concert, doncs, per exemple, en el cas de Sons del Món, ja esperen que al voltant del concert els oferim altres propostes que complimentin el motiu principal de la seva assistència, que és el concert, l'artista que volen veure, però ja ho esperen, val? Llavors, per exemple, en el cas de la Ciutadella, nosaltres allà hi tenim una potent oferta gastronòmica, tenim 5 propostes que en diguem gourmet, i a més tenim 10 propostes més de lo que diguem street food, no? Que són bàsicament són food trucks, val? Però en aquest sentit també tenim 3 barres tematitzades, en tenim una de vins de la Déu Empordà, en tenim una altra d'estrella i en tenim una altra de còctels. Per tant, cada vegada més el públic en aquest sentit et reclama tenir una oferta que vagi més enllà del concert principal. I és una línia que la majoria de festivals ja segueixen, però de manera especial als Sons del Món hem aconseguit que puguis venir a les 7 de la tarda, veure un concert de posta de sol, sopar, veure una copa de vi de la Déu Empordà, veure el concert principal i després quedar-te, quan ja és negra nit, a viure una sessió de DJ, una festa, és a dir, que sí, que cada vegada aquesta és la línia i crec que, a més, com et deia, ja hem mal acostumat al públic i segurament ja no ens podríem fer enrere.
1: Estem en un moment on hi ha moltíssims festivals, no? I molts doncs, tiren endavant, però també hi ha d'altres que, clar, hi ha tanta oferta que doncs, fins i tot han hagut de suspendre, no? Hi ha el Reggaeton Music Festival, per exemple, el Barcelona Beach Festival, que va haver de suspendre ara fa unes setmanes. En un moment on hi ha tants festivals i que passen tantes dificultats, com s'aconsegueix també mantenir un projecte sòlid, que tingui personalitat i que agradi al públic?
0: Bé, jo crec que tens raó amb això que has dit, val? Però en neixen i se'n generen més que no pas en desapareixen. Mm. És a dir, que cada any tenim 3, 4, 5 festivals que es posen en marxa i, en canvi, hi ha pocs festivals que tanquin portes, no? I jo no sé on està el límit, no sé on està el límit, però sí que d'uns anys cap aquí hem vist que se n'han generat de nous i la gent continua consumint-los. Per tant, no sé si aquesta tendència continuarà i fins on arribarem, però la veritat és que de moment hi ha públic per tothom, no? I sí que és veritat, amb això que deies, que el que és important és tenir, el que deies, una personalitat pròpia, no? És a dir, una oferta que et miri de diferenciar una miqueta respecte als altres festivals, sobretot els que tens més a prop. I en aquest sentit, com dèiem abans, Sons del Món doncs, ha aconseguit, jo crec, consolidar una marca que ens permet oferir una proposta que és molt ben valorada pel públic.
1: Com ha evolucionat el perfil del públic en aquests anys? Perquè, clar, en els últims 20 anys han canviat moltíssim les coses. Com veieu vosaltres que ha anat evolucionant? Què és el que demana el públic? Ha canviat? Ara és molt diferent, suposo, que quan veu començar.
0: Sí, abans, quan vam començar, bàsicament el que s'oferia era un concert i el que ha canviat moltíssim en aquests 20 anys, doncs, per exemple, una de les coses que canvia moltíssim és la qualitat tècnica, no? Dels equips, de la proposta escènica, no? De tot allò que envolta un concert. Aquí hi ha hagut un canvi substancial i, a més perquè, evidentment, el públic ho demana, no? És a dir, que ja que ha pagat una entrada, que les condicions siguin les millors, no? I jo crec que, bàsicament, el que hem aconseguit és ampliar el ventall de persones que assisteixen a un concert, no? És a dir, que potser abans en aquests festivals d'estiu estaven més enfocats o per gent molt gran o per gent molt jove, i jo crec que ara el que hem aconseguit és que sigui molt transversal i, per tant, que en els concerts dels festivals, i en aquest cas dels Sons del Món, hi assisteixin joves, hi assisteixin famílies, hi assisteixin amics, gent gran. És a dir, que bàsicament el canvi significatiu és que s'ha tornat molt més transversal i que hi ha molts més consumidors de concerts de festivals.
1: Parlaves abans d'aquesta col·laboració amb els cellers de la denominació d'origen Empordà. Tot això, quina importància té també la identitat del festival?
0: Bé, en aquest cas, en Sons del Món, des d'allà fa molts anys, teníem clar que havia d'haver un lligam important amb propostes del territori, no? És a dir, que no s'entendria, per exemple, que féssim aquest festival i oferíssim vins i no fossin vins propis de la terra, que en aquest sentit nosaltres sempre, des de fa anys, ja ho tenim clar, que l'important és que aquest festival també serveixi per donar visibilitat a productes, a promotors també de la zona, i en aquest sentit hem trobat un encaix magnífic, que és que la gent que hi ha assistit sap perfectament que els concerts dels cellers, que són concerts de petit format, és a dir, que estem parlant de 200, 300, 400 persones com a màxim, són una experiència molt xula, perquè a banda del concert en un espai fantàstic davant de les vinyes, doncs et permet conèixer aquell celler, et permet conèixer els seus vins, i en aquest sentit hem anat més enllà cada vegada, i per exemple el que és la zona gastronòmica de la Ciutadella de Roses, cada vegada tenim més productes també de la terra. Pues aquest any pues, la gent podrà tastar l'oli de la Déu Empordà, podrà tastar en botics de la zona, podrà les anxoves de Roses. És a dir, crear tota una sèrie de productes que el que nosaltres pretenem amb això, bàsicament, és això, és promoure els productes de la zona de l'Empordà.
1: Demà, com dèieu, comença aquest festival, aquests Sons del Món, i ho fa doncs, amb una aclaració d'intencions, perquè demà rebeu a Pablo Alborán, demà dissabte 25 a les 10. Queden encara algunes entrades, n'hi ha moltes d'exaurides, en queden poques, em sembla, però sí. Clar que és per vosaltres començar un festival d'una manera tan potent, amb Pablo Alborán, amb un artista que és un dels més consolidats actualment i dels que més sona a tot el panorama musical espanyol.
0: Bueno, com diuen en castellà, és com empezar por todo lo alto, no? És a dir, amb una proposta molt potent. La gràcia que té veure Pablo Alborán a Sons del Món és que la producció artística i qualitativa és la mateixa, exactament la mateixa proposta que veurien en un Palau Sant Jordi, val? La diferència, que no penso, el Palau Sant Jordi és per 7.000 persones i aquí és per prop de 5.000 persones. Per tant, tens la possibilitat de veure aquesta gran producció artística i tècnica, però en un entorn més recollit i, per tant, amb la idea de que pots gaudir molt més perquè l'artista és molt més a prop. I jo crec que és un magnífic inici de festival. Pablo Alborán és un dels grans, diguéssim, de l'escena espanyola, però alhora un artista ja internacional, i molt contents perquè ve a presentar el seu últim disc i amb moltíssimes ganes, perquè estem segurs que el públic gaudirà molt d'aquesta actuació.
1: Totalment. A més, encara queden algunes entrades, poquetes, oi? Encara en queden, però poquetes.
0: Encara en queda alguna, sí, encara queda alguna.
1: Per tant, encara sou a temps d'anar a veure el Pablo Alborán demà al Festival Sons del Món, però com diem, molts altres artistes, això s'allargarà fins al 21 d'agost i passaran doncs, Laxan Busto, Niña Pastori, Sergio Dalma, Rosana, Joan Dausà, Fangoria, Nancy Rubies i molts més. Carles, ha estat un plaer. També la setmana que ve hem d'anunciar que sortejarem un parell d'entrades dobles per al concert del dia 31 dels Amics de les Arts, de Blau Mut i Ramon Miravet, junts per primera vegada, no?
0: Sí. Tenim alguns concerts que són molt especials aquest any. Per exemple, no? Aquest que anomenaves que és Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Miravet, que nosaltres hem repetejat com el concert del so d'una generació. Uh-huh. Per primera vegada compartiran cartell en una mateixa nit aquestes bandes i jo crec que serà un concert molt xulo i les persones, diguéssim, que guanyin les entrades s'ho passaran mil. En aquesta mateixa línia, la setmana vinent també, tenim un altre concert molt especial, que és el concert que també en un mateix escenari, una mateixa nit, tindrem a Gossos i l'Ax en Busto en la seva gira de 40 anys, i Gossos, que és l'únic concert que faran aquest any abans de la gira de tornada que han anunciat per l'any que ve. I després, i acabo, també tenim una nit que jo crec que serà fantàstica, que serà molt divertida, que serà una festa, que serà una xefla, que és el concert de Fangoria i Nancy Rubias. Jo crec que serà una de les nits espectaculars d'aquesta edició.
1: Carles Tereijo, cap de comunicació del Festival Sons del Món, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Moltíssimes gràcies, Maria, a vosaltres, i res, això, el concurs, que la gent participi, que segur que s'ho passaran molt bé.
1: Moltes gràcies, Carles. Nosaltres ens quedem escoltant un dels grans noms d'aquest festival, els Amics de les Arts, que, com diem, la setmana que ve podreu participar. Estigueu atents, escolteu-nos aquí al matí de Ràdio 4 en un sorteig per aconseguir entrades per aquest concert dels Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Miravet, que serà el dissabte 31 a Roses, en aquests festivals Sons del Món, però avui també sortejarem entrades i ho farem d'aquí uns minutets per anar demà mateix al Festival Grec de Barcelona. No marxeu.

0: Les 10 i 24 minuts. Continuem parlant de cultura, en aquest cas del Festival Grec, que fa 50 anys. I és que el Grec entra en la recta final de la seva 50a edició, la primera dirigida per la Letizia Martín. Després d'un mes de teatre, dansa, música i circ, encara queden una desena de dies amb algunes propostes de les més esperades i arriscades també de la programació. Aquesta mateixa matinada s'ha estrenat Seppuku, el funeral de Mishima o el plaer de morir. És la nova creació de l'Angélica Liddell, un espectacle radical inspirat en la figura de l'escriptor japonès Yukio Mishima i en la seva concepció de la mort, programat fins i tot a les 4:45 de la matinada, a 4:45, per convertir-lo en una experiència gairebé ritual. En els darrers dies també arribarà una altra experiència, una altra obra de teatre, Un juglamento, de la directora brasilera Cristiane Hatay, una proposta que converteix el públic en un jurat per reflexionar sobre la veritat, la democràcia i la responsabilitat col·lectiva. Aquests són els espectacles i molts més que podem veure en el Grec. En parlem amb la Letizia Martín, ella és la directora del festival. Letizia, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bé, ho hem explicat bé això, no? Perquè són propostes que criden molt l'atenció. Aquest Seppuku, el funeral de Mishima o el plaer de morir, això és a les 4:45 de la matinada. Com serà això? Explica'ns-ho.
1: Bueno, de fet,
0: Jo ja l'he viscut aquesta matinada. Em sap greu haver-te despertat aquestes hores i una mica més aviat,
1: no,
0: perquè...
1: No he tornat a dormir, no et preocupis.
0: Clar, suposo que hauràs anat a dormir molt tard o potser això no has tornat ni a dormir.
1: No, la veritat és que ahir vam tenir l'estrena de Jofe Schechter al Mercat de les Flors, que va ser un espectacle meravellós, el de Theatre of Dreams. He dormit 3 hores i he anat cap al lliure. Així que, bueno, també és el que té tenir el festival marxant aquests dies, així que toca estar una mica per tot. Però realment lo de anar al teatre a les 4:45 és tota una experiència, sí.
0: I com ha estat? Com ha estat aquesta obra? Perquè això ho heu fet perquè coincideixi amb la sortida del sol.
1: Perquè coincideixi que quan sortíem del teatre estigués sortint el sol. De fet, és un espectacle que es va estrenar a temporada alta aquest hivern, i a temporada alta era a les 6 de la matinada perquè el sol surt més tard. Doncs aquí per això vam calcular. I ha estat et posa el cos en un lloc diferent, l'anar-hi, bueno, el fer les coses a deshora i anar, pues, o poc dormit, o, bueno, et posa l'atenció, et posa... Sí que té aquesta cosa de ritual. I que, bueno, Angélica Liddell sempre intenta anar més enllà de la pròpia experiència teatral per convertir en una experiència global tot el que passa. I jo crec que ho ha aconseguit molt bé.
0: Ja porteu uns quants dies de festival, d'aquests 50 anys del Festival Grec. Com ho esteu vivint? Què és el que us diu la gent?
1: Pues la veritat és que amb molta emoció. He de dir que no és la meva primera edició, és la segona. Sí que és cert que el tema del 50è li ha posat un pes més intens a tot, perquè calia fer conviure l'edició amb la celebració. Doncs, però estem molt contents i amb tot, amb les artistes que la gent ja coneixia, amb els noms nous, i ara aquesta darrera setmana, bueno, passen moltes coses. Ja et dic, ara tenim a Jofe Schechter i aquesta nit estrena Mucha Muchacha. Demà tindrem el Sebastián Tellier al Teatre Grec. Tenim també, bueno, el Premi de Dansa, tenim, com tu has dit, a la Cristiane Jatahí, queden encara per les sales, aquest cap de setmana encara tenim l'última cosa a l'Antic Teatre, sigue funcionant, pues, tant el retrat de Dorian Gray com el Factory, com, bueno, totes les sales que tenim a la vegada. És un tancament intens, sí.
0: Un altre dels plats forts d'aquest tancament intens és Un juglamento, que és de la Cristiane Hatay, que és una directora brasilera que també tampoc deixa indiferent. Què és el que hi trobarà la gent aquí perquè el públic hi participa?
1: Sí, bueno, la realitat és que amb el públic de la sala es fa una selecció perquè facin de jurat. És un com si fos la continuació de L'enemic del poble, d'Ibsen, que en realitat el que fa és que uns anys després de... és com si fos després de que aquesta persona que va, diguem, a enfrontar-se a part de la població del seu poble per un tema mediambiental, per un tema d'unes aigües contaminades, es fa el judici, i el jurat està triat entre el públic directament de la sala. I el Wagner Moura, aquest actor que ara està molt posat a la cresta de la ola perquè ha estat nominat a l'Oscar per Un agente secreto, és el que farà la defensa de la seva acció, i el jurat que està a la sala és el que decidirà si és culpable o si és innocent.
0: Tu creus que el teatre ha de provocar justament això en el públic, que prengui part davant dels grans dilemes que hi ha en el present?
1: Bé, jo crec que el teatre cal que ens faci pensar i cal obrir debat i cal que... Bueno, hi ha tantes i tantes situacions a la vida que cal donar-les unes voltes, prendre partit. En general és molt important a la vida i crec que l'art té aquesta obligació. Té una part lúdica que és molt necessària i de la que no podem tampoc rechazar-la ni molt menys, però sense dubte el tenir una finestra per donar opinió, com és un escenari, com és aquest altaveu, cal que l'artista prendre posició, però també l'espectador, també el públic, també... Sí, el sortir del teatre i tenir la necessitat de pensar les coses una mica més intensament, sí, jo crec que sempre està bé.
0: Aquesta edició, 50a edició del Festival Grec, ha estat molt marcada per la mirada del passat, heu comentat, per entendre el present, per entendre el que estem vivint actualment. Era aquesta la idea que volíeu transmetre també a través una mica de la programació?
1: Bueno, sobretot el que volíem transmetre era el fet de que quan va néixer el 76 era un moment en el que era molt necessari perquè estàvem com aprenent, pues aprenent la democràcia, aprenent certes llibertats, aprenent un nou model de país i de societat, i que ara, 50 anys després, malauradament, potser hem oblidat part d'aquest entusiasme i part d'aquesta energia que hi havia al 76 i que cal retrobar-la i que cal buscar una implicació tan forta com la que es va tenir al 76 per part de tant dels artistes com del públic. I que la mirada al passat era això, era més com una reflexió de a on ens ha portat el temps i on cal que ens posicionem nosaltres.
0: També estem veient un grec amb molta presència de creadors internacionals. Quina importància té mantenir aquest diàleg entre Barcelona i les arts escèniques al món? Perquè Barcelona és una ciutat, ja ho sabem, el grec també ho sabeu de sobres, que està en constant contacte amb les arts escèniques d'arreu del món, d'altres escenes internacionals, també una mica de teatre i arts escèniques experimentals, que és el que s'està fent a altres llocs. És molt important no tenir aquest diàleg, tenir aquesta perspectiva.
1: Bueno, el grec des de la seva primera edició sempre el que ha tingut és una mirada internacional molt important perquè, bueno, és una part de responsabilitat del festival. El festival cal que porti a la ciutat coses que no podem veure normalment en temporada, cal fer projectes que potser semblen una mica bojos, que crec que a l'esperit del festival cal que sigui això, apostar per coses que siguin una mica úniques. I l'altra pota important és, per suposat, donar presència a la creació local i als artistes que puguin tenir a través del festival aquesta empenta internacional. Doncs és portar artistes internacionals i donar als artistes d'aquí aquesta possibilitat d'internacionalitzar-se i de tenir un reflex en altres programacions i així. Però sí que la internacionalització de l'escena durant el mes de juliol és una de les joies del festival, sense dubte.
0: Heu fet ja 50 anys, com deies, no? En un moment doncs, que va començar el festival de transició, que a Catalunya, que Espanya s'estava obrint al món, sortint d'aquesta dictadura, doncs evidentment hem evolucionat moltíssim, també ha evolucionat moltíssim la cultura. En els propers anys, quin paper creieu que ha de ser el paper del Festival Grec?
1: A veure, jo crec que sobretot el que necessitem és estar atentos a tot el que passa a la societat, passa al món. Hi ha algunes... bueno, ja s'obren sketches per parlar de libertades, de drets. Crec que el món està tan agitat en tots els sentits que sempre hi haurà molts temes dels que poder fer-nos ressò a través de les artes, i cal estar venent de, pues això, també de nous artistes, de noves mirades, nous llenguatges. Crec que el festival el que cal és estar molt atent a tot el que passa al món, i per poder fer que esté present a Barcelona i també donar veu als artistes d'aquí, i sobretot fer que la societat i que el públic pugui tenir una mirada una mica més crítica sobre el que passa.
0: Això és important, no? La mirada crítica, perquè al final la cultura, el teatre, és això el que ens ha de fer qüestionar, no?
1: Sí, és que és entrenar aquest pensament crític, aquesta lògica que vagi més enllà de l'obvi, aquesta... bueno, és el que et dic, són finestres de reflexió, de conversació, de recerca, és el fer-nos una mica més actius frente a la pròpia vida i a la pròpia societat.
0: I encara que sigui encara molt aviat, de fet ho és perquè no s'ha acabat la programació del Grec, encara ens queden uns dies, no sé si ja teniu alguna idea al cap o línia de treball respecte al que tindreu l'any vinent.
1: Sí, clar, el tema és que sempre cal treballar amb una mica d'anticipació.

0: hi ha coses, hi ha, bueno, estem dibuixant ara amb l'equip, amb la Núria Ramis, que és la junta de la direcció, amb la Montse Portús, que és, bueno, som les tres que estem al cap del festival. Sí, tenim ja bastant coses del 27, sí, sí, no diré res, però sí que, bueno, per suposat estem treballant en les futures edicions.
1: Però encara ens en queden, eh? Fem un repàs una mica del que queda per aquests dies al Grec. Abans ho has parlat una mica. Ara sortejarem, de fet, dues entrades per als oients per anar demà a veure el Sebastián Tellien. Però què és el que podem veure també aquests últims dies del Grec?
0: Pues en el... A veure, en el Teatre Grec, com tu deies, tenim el Sebastián Tellier, després tenim la nit del musical, que és aquesta història del gènere musical a través de la mirada de la companyia Indigest, del Jordi Oriol i el Carles Pedragosa, i la banda municipal. I després tanquem el Grec amb Tao Dance, que és una companyia xinesa molt i molt especial, que ni siquiera posen nom als seus espectacles, només el número dels ballarins que hi ha a escena, perquè el que volen és que la gent tingui la seva pròpia reflexió del que fan. Doncs tenim el Tao Dance fent 16 i 17 i amb això ja tancaríem el Teatre Grec el dia 31. Al Lliure encara tenim aquests dies Sepuku i després, com ho vas dir, el Lliuramento de la Cristiana Yatají. I al Mercat de les Flors tenim Hofesh, tenim Mucha Muchacha, tenim el Premi de Dansa i tenim després a la Zora Snake, que és una altra artista que mai ha estat a Barcelona, que és un coreògraf d'origen camerunès, que el que fa és una barreja entre les seves arrels a Camerun i la dansa contemporània, però sobretot el que vol és posar l'atenció en com poden sobreviure aquests pobles al mig de la selva a l'Àfrica amb aquest món globalitzat i deconstruït que estem visquent ara. I crec que amb això ja el que són aquests tres espais ja estarien, com ho dic, després també hi ha programació encara gairebé totes les sales, des d'això, el Romea, Colunca està en els darrers dies al Condal, que ha estat també una proposta que ha estat molt, molt, molt, molt estimada per el públic. Tenim la Perla 29, el Heartbreak, l'Antic, bueno, en que gairebé totes les sales encara tenen programació.
1: Letícia, moltes gràcies. Letícia Martín, directora del Festival Grec, gràcies per concedir-nos doncs, aquesta xerrada i moltes gràcies també per continuar en aquest treball de la cultura, el Grec. Gràcies, una abraçada.
0: Moltes gràcies a vosaltres per el vostre temps i ens veiem al Grec.
1: I nosaltres ara és moment de sortejar una entrada doble perquè puguis gaudir d'aquest concert que hi haurà demà del Sebastián Tellier al Festival Grec. El Sebastián Tellier és una de les grans figures del pop electrònic francès que arriba a Barcelona per presentar el seu nou espectacle. Té un directe, que ara la Letícia n'ha parlat, és fantàstic. I doncs com et pots endur aquesta entrada doble per anar demà al Festival Grec a veure el Sebastián Tellier? Doncs trucant al 900-454-455, però abans ens has de respondre quina és aquesta cançó. T'ho hem posat difícil, cada dia ho fem així. Traiem la lletra d'una cançó molt coneguda, d'una cançó mítica, i tu ens has de dir quina és, i si truques doncs, i l'endevines, entraràs en sorteig per aconseguir dues entrades per anar a veure el Sebastián Tellier demà al Festival Grec. 900-454-455. Quina és aquesta cançó?

Ens pots dir com es diu la cançó o també qui la canta, no? És un grup mític del pop espanyol. Has de trucar al 900-454-455. És més aviat rock, oi, que pop? Crec que m'anaven a dir això, oi que sí? Veus, veus? És més aviat rock, això, no és pop. 900-454-455 i entraràs en el sorteig per aconseguir una entrada doble perquè puguis gaudir del concert de Sebastián Tellier demà al Festival Grec. El Sebastián Tellier, que és una de les grans figures del pop electrònic francès i presenta demà al Festival Grec a Barcelona aquest últim espectacle que es diu Kiss the Beast. Segur que serà fantàstic. Doncs bé, 900-454-455. Ens dius quina és aquesta cançó i entres en un sorteig per aconseguir una entrada doble per veure demà el Sebastián, que canta cançons com aquesta.

0: Sebastián Tellien, que actua demà al Festival Grec i que pots aconseguir una entrada doble per anar a veure'l si truques al 900-454-455 i ens dius quina és la cançó doncs, que hem posat abans. Després la tornarem a repetir. A veure si la tenim per aquí, a veure, perquè els oients que potser s'acaben de connectar sabien quina és aquesta, mira. També ens pots dir qui la canta. 900-454-455. I entres en un sorteig per aconseguir dues entrades per veure el Sebastián Tellien demà al Festival Grec. Ara, però, és moment per parlar de cinema, d'una pel·lícula mítica del cinema i que té una banda sonora que sona així. Ho vam avançar ahir, en vam parlar també perquè repassàvem l'estiu del 76, i és que Taxi Driver fa 50 anys. I amb qui volem parlar-ne? Perquè aquest estiu la tindrem, igual que els dos estius anteriors, parlar-nos de cinema. Aquest any, però, ens recupera clàssics del cinema. Maria Forga, bon dia.
1: Hola, bon dia. Bon dia, Maria.
0: Quines ganes de tornar a sentir-te.
1: Doncs, bueno, t'ho agraeixo. Jo estic encantada de tornar i més de parlar d'aquesta pel·lícula amb aquest saxo de fons tan preciós.
0: La banda sonora és una cosa espectacular. Sí. Bueno, tota la pel·lícula, ara en parlarem, no? Perquè sí. Fa 50 anys, és un clàssic del cinema, això.
1: És un classiquíssim, és una de les grans obres mestres del cinema nord-americà que val la pena recuperar perquè, a més, ha passat el temps força bé, eh? Haig de dir, ha envellit bé. Taxi Driver és una pel·li que es va estrenar el 76, com bé has dit, ha fet els 50 anys. Està dirigida per Martin Scorsese i el protagonista absolut és Robert De Niro. I és com la conjunció de tots els astres perquè sigui fantàstica, perquè té el guió de Paul Schrader, la música de Bernard Herrmann, és veritablement una joia. Aquesta pel·lícula ens explica la història d'en Travis Bickle, que interpreta el Martin Scorsese, el Robert De Niro,
0: sí.
1: Que és un veterà de guerra del Vietnam que treballa de taxista a les nits de Nova York i no és capaç de relacionar-se amb els altres. No? Ell va observant una ciutat que considera corrupta i acaba desenvolupant una obsessió per netejar-la ell mateix.
0: Clar.
1: Llavors és una pel·lícula que encara manté, diguéssim, un dilema a dins que ens deixa amb moltes preguntes. No? És una pel·lícula que recuperes i tornes a gaudir d'aquell dubte. Bueno, dic gaudir, però no és exactament gaudir, perquè és una pel·lícula profundament incòmoda. No és una pel·lícula fàcil de mirar, però sí que et fa pensar molt. És d'aquelles que et queda per sempre més en el cap, no? El seu personatge principal, magistralment interpretat pel De Niro.
0: Ara parlaves, Maria. Està meravellós, exacte. Ara em parlaves,
1: sí.
0: No? D'aquesta que et queda molt al cap, et queda...
1: Sí.
0: Aquesta pel·lícula et marca, no? Però hi ha una escena que jo crec que tots recordem, que és aquesta escena, que ara la sentirem, on doncs es mira directament en el mirall, no? Robert De Niro, agafa una arma i es pregunta a ell mateix, no? Are you talking to me? M'estàs mirant a mi mateix? I diuen molta gent que és una frase improvisada i que s'ha convertit en una de les més mítiques de la història del cinema. Mira, sentirem aquesta escena tan mítica d'aquesta pel·lícula.
2: Más rápido que tú, hijo de perra, que te has fijado. Te he visto venir, borde. Cagón. Bueno, aquí estoy, anda, atrévete. Empieza tú. Atácame. Ni lo intentes, cabronazo. ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando?
0: Clar, i aquí, Maria, doncs molta gent té aquesta escena gravada al cap, no? Perquè diuen que va ser una mica improvisat, això.
1: Sí, sí, sí, el famós You Talking to Me, mirant al mirall i fent servir armes, no? És una frase que sí, es veu que no estava en el guió original del Paul Rudd i que l'actor la va improvisar i la van deixar, no? Perquè és com d'aquelles frases mítiques que queden, no?, del cinema i que s'han anat repetint i s'han fet memes i s'ha fet de tot. Perquè representa d'alguna manera aquest personatge que està fent una evolució psicològica cap a la violència i cap a la autodestrucció i s'està mirant al mirall mentre en aquesta duplicitat només parla amb el seu altre jo en el que s'està convertint, no? És una metàfora doncs, molt maca, feta i molt brillant, diguéssim. És que Taxi Driver és el retrat de la solitud, però de la solitud d'una persona, no?, que enmig d'una ciutat decrèpita, que és el Nova York dels anys 70, enmig d'una crisi econòmica total, on inclús l'Ajuntament ha caigut en fallida, no hi ha recursos socials, aquest personatge es va contagiant d'aquesta degradació i se sent, de repent, el salvador, no?, un justicier. I per això genera molt de dilema, perquè fins ara mateix tothom que la veu es pregunta si realment aquí hi ha una crítica cap a la violència i cap al rol que agafa aquest personatge o si al revés, no? Si en comptes d'això hi ha una mirada compassiva cap a ell i quasi justificadora, no? I aquest dubte o aquest dilema ens el deixa fins ben bé al final, que no explicarem, òbviament, ni donarem cap pista, però ens deixa en aquest estat de què pensava exactament, no?, Martin Scorsese quan va fer això.
0: I també hi va haver molta polèmica, però, Maria, sí, perquè la Jodie Foster només tenia 12 anys quan es va rodar la pel·lícula. Sí. I ella fa un personatge molt dur, que és una jove prostituta, no?
1: És una nena prostituïda i, a més, una mirada superdescarnada, vull dir, ens evita poc, i interpretada per un personatge que en aquell moment tenia els 12 anys que representa. Perquè quan mires la pel·li et pot semblar que en té més. No, en absolut, tenia 12 anys. I ella, de fet, n'ha parlat, d'aquest paper i del que va representar, no?, en la seva infància i les dificultats que li va causar després, també. Però sí, realment va ser difícil de rodar i perquè, evidentment, era bastant controvertit. Sí. És que és una cantera, aquesta pel·lícula és una cantera, perquè tenim la Jodie Foster, tenim el Robert De Niro, estava en la trentena, vull dir, és la seva consagració internacional, diguéssim, aquest paper tan important, no?, com a protagonista ja. També va ser la consagració del director, vull dir que es van ajuntar molts talents, per fer possible una obra mestra, no? Que ja dic, és una mirada incòmoda, No és una pel·lícula que et deixi completament reconciliat amb el món. Més ben al contrari, però val molt la pena viure l'experiència. I, a més, allò que dèiem, la música és un personatge més, és fantàstica, i com a curiositat us explicaré que el compositor, que sí que era el que estava més consagrat en aquest moment i ja tenia una carrera molt important, havia fet la música de Psicosis, de Vértigo, amb Hitchcock, de Ciutadà Kane, de l'Orson Welles, el dia següent d'acabar de gravar va morir.
0: Ostres!
1: Sí, i per això la pel·lícula està dedicada al Bernard Herrmann, precisament per això. I diguéssim que va ser una obra de culminació molt important, perquè la música acompanya molt bé totes les sensacions d'aquesta pel·lícula.
0: El Robert De Niro, que ho deies, estava en la trentena, no era molt jove, i que he llegit que es va treure la llicència de taxista i va treballar uns dies per Nova York conduint un taxi per preparar el paper. Perquè, clar, el taxi té un pes molt important. És la manera que té aquest personatge que et pateix insomni i moltes altres dificultats degut a ser veterà de guerra del Vietnam. El taxi és la manera que té, doncs, com que no dorm per les nits, de veure aquesta Nova York de nit, no? I Robert De Niro va voler fer això.
1: Sí, és el seu mètode, no?, de treball que ha aplicat en altres pel·lícules de la seva filmografia, i sí, es va treure la llicència i va estar unes quantes nits circulant, conduint un taxi per Nova York. I, bueno, clar, aquesta pel·lícula el que ens mostra és un Nova York de nit per barris, diguéssim, bastant conflictius, i veient pues, el pitjor, no?, d'aquesta ciutat, que ja us dic que no és la mateixa que ara. Eh? El Nova York dels anys 70 era un Nova York profundament deprimit i degradat. I és el que ens ensenya. I com això li influeix psicològicament. Afegit que ja és un personatge que ve de la guerra del Vietnam, eh? Vull dir que n'hi havia bastants, a més, en aquell moment. I en la seva psicologia això va influint d'una manera doncs, molt... Diguéssim que és una pel·lícula molt actual perquè parla molt i posa en el focus la salut mental. Eh?
0: I tant.
1: Hi ha un cameig del director, també.
0: Scorsese surt a la pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, sí. Ostres. Hi ha un personatge, en un moment donat, que és molt inquietant, que va en el taxi, és un personatge que va en el taxi, un passatger, que fa parar el protagonista, fa parar el taxi i li mostra amb una finestra com la seva dona l'està enganyant i tot el rato parla de que pujarà i la matarà. Val? I aquest personatge és Scorsese.
0: A més, una pel·lícula que he llegit que es va rodar en només 35 dies i amb un pressupost sí. molt ajustat, perquè sí, sí. en el moment es considerava una pel·lícula una mica independent, no? I, tot i que va acabar sent doncs, molt influent.
1: Sí, sí, sí, inaugura, diguéssim, el cinema indi nord-americà d'aquells anys, sí, sí, claríssimament, té un pressupost molt baix, està rodada dins d'un taxi, tots els escenaris, diguéssim, que ja es veu, no?, que són molt naturals i que no hi ha cap artifici, però en canvi té una fotografia fantàstica i genera una atmosfera, és una pel·lícula d'atmosferes, eh? I d'un personatge que és Robert De Niro, que està en la trentena i que sosté tota la pel·lícula.
0: On la podem trobar, Maria? Perquè a vegades és complicat trobar algunes d'aquestes pel·lícules mítiques, clàssiques, a les plataformes.
1: Sí, bueno, doncs la tenim a Filmin, vull dir que no és gaire difícil de trobar. I ja sabeu que a més a Filmin, i no tinc cap comissió, cada estiu fa promocions molt bones per estar 3 mesos o per estar tot l'any fins i tot subscrit, i justament a l'estiu sempre fa aquestes promocions. Però la tenim a Filmin on podem o bé abonar-nos o comprar-la, no?, puntualment. Llogar-la, vaja, però sí, és fàcil de trobar en aquests moments, Taxi Driver. I val molt la pena revisitar-la.
0: Va ser molt nominada, molt premiada, també.
1: Sí, va tenir molts premis. El més important és que va guanyar a Cannes, la Palma d'Or a Cannes. I això la va consagrar, i va consagrar també el director, el protagonista, diguéssim que va tenir un reconeixement que a partir de llavors va llançar les seves carreres. I una mica també va inaugurar aquesta col·laboració. Ja n'havien fet una altra, però molt més discreta, i va ser una mica la inauguració ja forta del tàndem Scorsese-Robert De Niro, que tantes alegries ha donat a nivell cinematogràfic. No? Hem tingut després Toro Salvaje, Uno de los Nuestros, Casino... han fet una carrera conjunta molt, molt interessant.
0: Taxi Driver, que fa 50 anys i que és un molt bon moment per recuperar-la. Això és el que farem amb la Maria Forga aquestes setmanes d'estiu. Anirem parlant amb ella un cop a la setmana, els divendres, que també és un moment on ens ve de gust anar al cinema o quedar-nos a casa i recuperar aquests clàssics. Maria, una abraçada, moltes gràcies.
1: Una abraçada.
0: Fins la setmana vinent.
1: I disfruteu del cap de setmana.
0: Merci, igualment.
1: Adéu.
0: Nosaltres ens acostem ja al butlletí informatiu de les 11 del dematí i ho farem amb aquesta fantàstica banda sonora de Taxi Driver, que la tenim a Filmin, com ara deia la Maria, però després no marxeu perquè encara tenim molta teca. L'última hora del matí de Ràdio 4, edició estiu, a les 11 en punt agafarem aquesta màquina del temps i marxarem cap a l'any 1983. Què passava aquell any, quines pel·lícules s'estrenaven, quina és la música que sonava a la ràdio, tot això ho repassarem amb la Carla Villegas i amb el Jordi Vila. I després, ja us puc avançar, que serà un dels moments més esperats de cada estiu. És la tertúlia de tietes, la Carme i la Consol, que són fantàstiques, que ja són unes expertes en ràdio, perquè fa molts i molts anys que ja estan aquí a Ràdio 4 i per altres emissores també de ràdio, que les vam conèixer amb el Toni Marín i que són cita fixa, col·laboradores de cada estiu. I què farem amb elles? Doncs parlar de les festes majors, perquè aquest cap de setmana és cap de setmana de festes majors. N'hi ha pràcticament per tot Catalunya. Segurament el teu poble, que ara ens estàs escoltant, o el poble del costat, també hi ha festes majors. Parlarem de la festa major de Santa Cristina d'Aro, perquè em sembla que la Consol la té una mica a prop. Parlarem també de la festa major de Santa Anna, a Blanes, de les Santes, de Mataró. Bé, repassarem tota aquesta història de festes majors i ens explicaran com eren les festes majors abans i com són ara, perquè hi ha hagut un canvi brutal amb les festes en els últims anys i la Carme i la Consol coneixen de molt de prop com es feien abans les festes majors. Elles anaven a totes les festes majors, encara hi van, però abans també hi anaven quan eren joves i ens explicaran com eren les festes majors abans. I el Toni Reboredo ens donarà alguns consells de tecnologia, alguns consells tecnològics que també ens ajudaran a saber com hem d'estar tecnològicament al dia durant aquest estiu. Ara sí, arribem al butlletí informatiu de les 11 del matí i ho fem amb aquesta fantàstica banda sonora d'aquesta pel·lícula Taxi Driver, que enguany fa 50 anys i que és un clàssic per recuperar tot l'estiu.

0: Són les 11.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bon dia. El govern espanyol ha demanat ajuda a la Unió Europea pels incendis forestals que cremen arreu de l'Estat. A petició de la Unitat Militar d'Emergència, s'ha activat el Mecanisme Europeu de Protecció Civil per sol·licitar almenys 4 avions d'extinció d'incendis. Segons ha confirmat la Moncloa a Ràdio Televisió Espanyola, Grècia ha acceptat la petició i ha ofert 2 aeronaus. Durant el matí se celebrarà una reunió preparatòria per coordinar-ne el desplegament. En paral·lel, el Ministeri de Transició Ecològica ha actualitzat la xifra d'hectàrees cremades. Són ja 115.000 les hectàrees calcinades enguany, 5 vegades més que el 2025. I avui, a Catalunya, 161 municipis de 22 comarques estan en perill extrem d'incendi forestal. Els agents rurals mantenen 7 espais naturals amb accés restringit. Es preveu que

0: actualment les campanyes comencen ja l'1 de juny o inclús abans, s'acaben molt, molt després, no? Hi ha una extensió temporal i també territorial. Abans teníem territoris segurament geogràfics molt més concrets en quant a risc, o que el risc ens concentrava geogràficament en zones escenaris més concretes, i aquesta campanya estem veient que té una extensió territorial de molt més abast que els altres anys.
1: La Generalitat ha demanat al Tribunal de Comptes l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia a una trentena d'excàrrecs del govern per les despeses del procés, entre ells Artur Mas i Carles Puigdemont. L'òrgan fiscalitzador manté obert un procediment comptable contra ells i va donar 10 dies a les parts perquè presentessin les seves al·legacions. De moment ja ha anunciat que no aplicaria l'amnistia en aquests casos, malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va avalar la llei i la seva aplicació en aquest procediment. Més qüestions. Nova protesta avui de pagesos, en aquest cas per les zones especials de protecció d'aus, les zones en ZEPA. Acusen el govern de no actuar davant la creixent plaga de conills i diuen que les zones ZEPA fan créixer la fauna salvatge. Lleida, Joana Cendra.
2: A partir de les 5 de la tarda i fins a les 10 del vespre, els pagesos tallaran la C14 a Tàrrega i diumenge faran el mateix. És la mesura de pressió per exigir que reverteixin els danys provocats per la fauna cinegètica i demana també un replantejament de les zones ZEPA. Sentim Aleix Foix, de Pagesos o Conills, i Néstor Serra, d'Unió de Pagesos.
3: Després de la saga tenim més conills que mai, veiem més conills que mai, i està clar que el pla de control poblacional no està funcionant.
4: I no suportarem que surti el conseller dient que ha baixat la densitat. La densitat dels conills no ha baixat, perquè els danys són cada vegada més.
2: Si en una setmana el govern no mou fitxa, repetirà la protesta la setmana vinent, en aquest cas a la C12 a Maials. Totes dues carreteres són molt transitades per anar a destins de platja els caps de setmana.
1: De la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, estén la mà als pagesos, però reconeix que no és fàcil trobar una solució.
5: Ens hem posat en contacte amb les entitats que han organitzat les protestes dels propers dies. Vaig parlar amb ells per telèfon, amb diferents entitats, posar-nos a disposició. Quan ells diguin, ens assentarem i analitzarem el que estem fent per mantenir-ho i el que s'hagi d'augmentar o que s'hagi de replantejar, ho farem.
1: Els expliquem també que els bombers de la Generalitat han desallotjat aquest matí una empresa química del polígon de la Canaleta de Tàrrega, situada a l'avinguda Júpiter, i n'ha confinat una altra adjacent a causa d'una emanació de vapors. L'avís s'ha rebut passades les 8 del matí. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 9 dotacions. Els efectius treballen per controlar la incidència que s'ha originat arran d'una reacció química produïda per una barreja de productes i duen a terme el trasbassament del producte a altres recipients amb l'objectiu d'aturar-la. I un apunt de la cultura. El Festival Portaferrada Occident ha comunicat la cancel·lació del concert de Maria Arnal i la Tània previst per aquest dissabte a causa d'una emergència familiar. Des del festival asseguren que retornarà automàticament l'import de les entrades adquirides a través del mateix sistema de compra en els pròxims dies, sense que calgui fer cap gestió per part dels assistents. Doncs això és tot per part nostra. Més informació al punt de les 12. Bon dia.
6: Ràdio 4. Ràdio 4.
7: El matí de Ràdio 4. Edició estiu. Amb Maria García Coll.
8: Hora ja de la matí de Ràdio 4, edició estiu d'avui, divendres 24 de juliol. Nosaltres d'aquí una hora tancarem la paradeta. Després hi haurà el nostre company, el Joan Barotel, i la Leo Garriga, que comença demà els caps de setmana, la nostra companya. Demà a partir de les 12, un vermut musical amb gel i llimona, que no us podeu perdre. Però encara no marxem, eh? Encara ens queda una hora. I el que hem de fer a aquesta hora és agafar la màquina del temps. I avui marxem cap a l'estiu de l'any 1983.

Això ho fa sonar el Jaume Tudela i el Gorka Delgado, que sempre els anomeno i avui no els he anomenat. Pobres, que no els sentiu, però estan aquí, perquè si no això no sonaria, seria impossible. El 1983, a Catalunya, només feia 3 mesos que s'havia aprovat

0: una de les lleis més importants de la història contemporània. El 6 d'abril, el Parlament aprovava la llei de normalització lingüística amb 106 vots a favor i una sola abstenció. Això va desenvolupar un punt clau de l'Estatut del 79 i va establir el marc legal perquè Catalunya recuperés la presència social i cultural que va estar anul·lada durant gairebé 40 anys de dictadura. Carla Villegas.
1: Sí, escoltem ara una part del discurs en defensa de la llengua catalana de l'aleshores diputat del PSUC, Rafael Ribó.
2: El català, senyores diputades, senyors diputats, tots estem d'acord, malgrat que el tòpic contrari, no és una segona llengua. El català no és o no ha de ser exclusivament la llengua familiar. El català no és, com va dir malauradament un prestigiós filòsof castellà fa bastants anys, no és la llengua que s'ha d'utilitzar al pis de dalt, tenint el castellà per a llengua del pis que comunica amb el carrer. Hem d'ensenyar, també amb l'acció legislativa, hem de fer tasca pedagògica per fer entendre que tenim uns drets elementals que provenen d'un sentit de col·lectivitat.
0: Un discurs que, malauradament, continua estant d'actualitat, que cada dia, cada any està d'actualitat.
3: És que no sembla que hagin passat tants anys,
0: Exacte, Jordi, això és el que passa. Aquell estiu, el del 83, els primers efectes de la llei ja començaven a ser visibles. El català guanyava presència a les escoles, a l'administració, als mitjans de comunicació i també als rètols dels carrers i dels comerços. La Generalitat impulsava iniciatives de sensibilització amb la norma com a protagonista, un personatge que ajudava a divulgar les normes bàsiques de la llengua i simbolitzava la voluntat de normalitzar-ne el seu ús. La campanya es va convertir en una de les imatges més recordades dels primers anys de restabliment del català, Jordi.
3: I més enllà del debat polític, aquell estiu va ser testimoni de l'inici d'un procés que transformaria la vida quotidiana dels catalans i catalanes durant les dècades següents.
0: Mentrestant, a la resta d'Espanya es vivia el primer estiu complet amb Felipe González al capdavant del govern, després de la històrica majoria absoluta aconseguida pel PSOE a les eleccions de l'octubre del 82. El nou executiu començava a desplegar el seu programa de reformes progressistes amb l'objectiu de modernitzar el país.
1: La reconversió industrial, les reformes econòmiques impulsades pel ministre Miguel Boyer i la modernització de l'administració començaven a seure les bases d'una nova etapa política.
0: I tot i l'optimisme del nou govern, també sortien a la llum les primeres tensions socials pels sectors industrials que patirien profundament els efectes de les reformes. Espanya començava a mirar cap al futur, però també havia d'afrontar reptes d'aquesta transformació. I si obrim la mirada al món, l'estiu del 83 arribava en un dels moments més tensió a la Guerra Freda entre els Estats Units, la Unió Soviètica i tot plegat des de la crisi dels míssils de Cuba.
3: Només uns mesos abans, el 23 de març, el president nord-americà Ronald Reagan havia sorprès el món anunciant la iniciativa de defensa estratègica coneguda amb el sobrenom de la Guerra de les Galàxies, un projecte que pretenia desenvolupar un escut antimíssils capaç d'interceptar un atac nuclear soviètic mitjançant tecnologia espacial.
4: Could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant US retaliation to deter.
0: Escoltem aquí Ronald Reagan, una iniciativa militar que es convertiria en un tema clau de l'agenda diplomàtica internacional. Moscou la considerava una amenaça directa a l'equilibri nuclear que havia mantingut la pau durant dècades i els Estats Units, els mitjans de comunicació, la van popularitzar sobre el nom, com deia ara el Jordi, Star Wars, no? Sí. Perquè el sistema semblava més propi d'una pel·lícula de ciència-ficció que no pas d'un projecte militar real.
1: La tensió entre les dues superpotències continuava augmentant durant tot l'estiu i, com a resultat, es va desfermar una nova cursa tecnològica i armamentística que marcaria els últims anys de la Guerra Freda i es convertiria també en una de les causes de l'ensorrament de la Unió Soviètica anys més tard.
0: Però el 83 també deixava una altra notícia que acabaria canviant la història d'un país. El 21 d'agost d'aquest any, el líder opositor filipí Benigno Ninoy Aquino era assassinat a trets a l'aeroport internacional de Manila només després de baixar de l'avió que el retornava als Estats Units després de 3 anys d'exili.
1: Aquell crim acabaria convertint-se en el punt d'inflexió que desencadenaria l'anomenada Revolució del Poder Popular. 3 anys més tard, aquesta revolta posaria fi a més de 2 dècades de règim autoritari i obriria les portes a l'arribada de Corazon Aquino a la presidència de les Filipines.
0: I mentre el món vivia entre la tensió de la Guerra Freda i els grans canvis polítics, també ens deixava grans gestes esportives a les pistes d'atletisme i de tennis. A l'actualitat esportiva, com diem, passava al seu epicentre a la gespa de Wimbledon i també per l'atletisme, un estiu en què aquestes dues grans figures van confirmar que estaven destinades a entrar a la història de l'esport.
1: Comencem pel tennis. El nord-americà John McEnroe derrotava el neozelandès Chris Lewis a la final de Wimbledon i aixecava el seu segon trofeu sobre la gespa londinenca.
3: John McEnroe, la

0: O la intro, que sempre deia això.
1: Sí? Ah, sí?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: No,
0: de tenis
2: no, controlem.
0: Doncs, sí, sí.
1: Amb només 24 anys ja s'havia consolidat com una de les grans estrelles del circuit, tant pel seu talent indiscutible com pel seu caràcter explosiu.
3: I en la categoria femenina, la Martina Navratilova s'imposava a l'Andrea Jagger i conqueria el seu quart títol a Wimbledon. Aquell 83 va ser probablement el millor any de la seva carrera. Va guanyar 86 dels 87 partits que va disputar i va confirmar un domini absolut del tenis femení.
0: El torneig anglès deixava clar que començava una nova etapa en el tenis mundial, marcada per dues figures que dominarien la dècada dels 80.
3: I pocs dies després, entre el 7 i el 14 d'agost, Helsinki acolliria el primer campionat mundial d'atletisme de la història. Per primera vegada, aquest esport tenia un mundial propi, independent dels Jocs Olímpics. I allà començava a escriure la seva llegenda, l'atleta que seria icona d'una generació, el Carl Lewis.
1: El nord-americà Carl Lewis guanyava els 100 metres, el salt de llargada i el relleu 4%. Tres medalles d'or que anunciaven el principi de la carrera triomfal d'un dels millors atletes de tots els temps.
3: I això només era el principi, perquè una mica més tard, als Jocs Olímpics de Los Angeles, Carl Lewis el van anomenar el fill del vent, perquè igualaria la gesta del mític Jesse Owens a l'Olimpiada de Berlín del 36, aconseguint 4 medalles d'or.
0: I aquell Mundial també deixava un moment històric per l'esport espanyol.
3: El marxador català Josep Marín guanyava la medalla de bronze als 20 quilòmetres marxa. Era la primera medalla d'Espanya en uns campionats del món, una fita que obria també camí als èxits que arribarien més tard. Però si els estadis s'escrivien pàgines de la història, el 83, a les sales de cinema també es deixaven veure algunes de les pel·lícules més recordades dels 80. Com diem, va ser un gran any per al setè art. Les sales hi havia superproduccions que acabarien convertint-se en clàssics i que 40 anys després continuarien formant les llegendes del cinema, Carla.
1: George Lucas tancava la primera trilogia de Star Wars amb el retorn del Jedi, una de les estrenes més esperades de tota la dècada. El film posava punt i final a la lluita entre Luke Skywalker i Darth Vader, la personificació del costat fosc de l'imperi, consolidant-se aquesta pel·lícula com un dels grans èxits de la taquilla d'aquest any.

0: ganas otra vez, ¿eh?
1: No me lo perdería.
0: ¿Cómo lo ves?
1: Como siempre.
0: Tan mal, ¿eh?
2: La rebelión será aplastada. Y el joven Skywalker será uno de los nuestros.
3: Mireu, és que se'm posa la pell de gallina perquè aquesta pel·lícula, aquesta saga m'encanta.
4: Tu ets molt de Star Wars.
3: Sí, mira, la primera, recordo com vaig anar a veure la primera pel·lícula de Star Wars, Una nova esperança, s'estrenava als cinemes, i hi havia tanta cua que no la vaig poder anar a veure. Jo tindria 4 o 5 anys, vam acabar veient una pel·lícula de dibuixos animats, Los Rescatadores, i a la setmana següent sí que la vaig anar a veure i vaig sortir al cinema flipant, eh? Flipant també perquè la banda sonora signada per John Williams ressona encara. Mira. I de tots els personatges de la saga de Star Wars, jo és que em quedo amb el mestre Yoda, que parla, doncs comença, posa els adjectius i els verbs primer. Algunes de les seves frases mítiques a la saga, eh? Diu, la por és el camí cap al costat fosc. La por porta la ira porta l'odi, l'odi porta el patiment, eh? Això ho diu a l'amenaça fantasma.
4: El
3: mestre de Luke Skywalker.
4: És aquest animalet verd amb
3: petitó,
4: les orelles
3: sí,
4: al costat?
3: Sí.
4: Clar, i és que m'estàs parlant d'algú que jo sé qui és Luke Skywalker i jo d'ahir Chudichu, que és R2-D2, i perquè ho sé perquè per cultura bàsica, però
3: mira,
4: no he vist cap pel·lícula.
3: El Yoda, ara podem veure el Yoda petit a la sèrie Mandalorian,
4: sí.
3: No? Ara s'ha fet molt popular, no?
4: Exacte.
3: Però, vaja, apareix, la primera vegada que apareix el Yoda, recordo, és l'Imperi Contraataca, que és la segona, eh? I una altra frase mítica d'ell, el més gran mestre, el fracàs és, dit als últims Jedi, recordant que els errors són la millor font de saviesa, eh?
4: Ostres.
3: És que són frases per apuntar i per pair, eh?
5: A mi el meu pare em va obligar a veure les pel·lícules perquè ell deia que la seva filla no podia no veure aquestes pel·lícules, llavors em va seure un dia al sofà i durant unes setmanes les vam començar a veure i no les he tornat a veure.
4: Es veuen
5: molt
4: antigues, oi?
5: Jo no ho entenia, clar, perquè sobre l'ordre és diferent, oi? Comencen pel capítol, no?
3: Sí.
5: El tercer capítol.
3: Comença

0: Pel quart capítol. Sí, una nova esperança, eh? Sí, sí, sí.
1: Mira, realment... Com a curiositat, no sé si ho sabíeu, que en castellà el robot és R2-D2, sí. Però en anglès és R2-D2.
0: Ah, d'acord.
1: Però sabeu què passa? Que li diuen, a Llatinoamèrica, se li diu Arturito.
0: Arturito.
1: Per què? Doncs perquè... Arxuritxu, Arxuritxu.
0: Arxuritxu.
1: Ah, efectivament. Ah,
0: però escolta, si parlem de, si parlem de R2-D2, hem de parlar també de C3PO, no? Que sempre van junts, eh? Sempre
1: que,
0: van junts.
1: Saps com es diu a Llatinoamèrica?
0: Com?
1: C-3PO. Per què? Per C-3PO. És Arturito i C-3PO, de veritat, eh? Ho vaig saber fa poc i m'encanta. Arxuritxu, C-3PO. Sí, sí, sí.
0: Escolteu, i voldria compartir una última frase mítica del mestre Yoda. Meravellosa la ment d'un nen és, elogiant la innocència i la capacitat de veure solucions senzilles que els adults sovint compliquem i ens hem oblidat, eh?
1: Totalment.
0: Sí, que grans ensenyances la del mestre Yoda.
1: I les de Star Wars, però per als que preferim la ciència-ficció, no ens agrada tant, i preferim els musicals, clar, l'estiu del 83... va sortir una de les pel·lícules musicals més mítiques.
2: You walk out there, and the music starts, and you feel it. Your body just moves. There's something inside of you that just clicks, and you're gone. It's like you're somebody else for a while.
1: Estem parlant... Ah, exacte. Estem parlant d'això.
0: Oh,
1: mira, mira, mira.
0: Com me'n recordo encara. Oh.
1: She works in a man's world. Estem parlant de Flashdance, que és un autèntic fenomen. Es convertiria en un fenomen internacional, especialment pel públic jove, no?
3: Sí, la història d'Alex Owens, una jove soldadora que somiava en convertir-se en una ballarina professional, va captivar milions d'espectadors. Però si alguna cosa va fer immortal la pel·lícula, és la seva banda sonora.
1: Mira.

0: tantes vegades he cantat això, I am dancing for my life, quan estava cansada d'assajar hores i hores i hores i hores, perquè tots els que, totes les, i els que hem ballat algun cop a la vida, hem ballat aquesta cançó, que és What a Feeling.
1: Me'n recordo molt d'aquella pel·lícula. Va ser un veritable fenomen.
0: L'escena mítica, que és aquesta escena on ella va fer un càsting, sí, al final,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Que a més es posa sobre una cadira i fa com aquest moviment així enrere del cap i li cau tot com aigua a sobre, no?
1: Oh.
0: És fantàstica. Jo crec que tothom, els que ens hem dedicat a la dansa, hem ballat aquesta cançó, hem interpretat a l'Alex Owens, i amb aquesta cançó, What a Feeling, interpretada per la Irene Cara, que es convertiria en una de les cançons de l'any i en la tercera més escoltada als Estats Units durant tot el 1983, i la veritat és que és fantàstica.
1: Se'm posa la pell de gallina.
0: Hi ha un moviment molt típic també d'aquesta pel·lícula i també de la pel·lícula de fama i de la sèrie de fama.
1: Ara estava recordant amb fama.
0: Saltar,
1: en fama, sí.
0: És saltar i obrir-se de cames a l'aire. Això ho heu vist algun,
1: sí,
0: cop?
1: Sí.
0: Això es diu carpa.
1: Es diu carpa.
0: I això és una de les mítics passos que intenta sempre fer i que, doncs, si ho aconsegueixes, és un moviment molt complicat en dansa.
1: Que no oblidem però... que carpa també és el nom d'un tipus de peix, eh?
0: Exacte.
1: També.
0: I d'on estan els artistes de circ, per exemple. No?
1: És veritat, sí.
0: Doncs
1: sí,
0: això
1: sí.
0: Sonava el 83, però no deixem de banda del cinema, perquè el 83 també va ser un dels anys més brillants de la música pop. Les emissores d'arreu del món punxaven cançons que avui encara sonen i que s'han convertit en banda sonora com aquesta de The Police.

0: va ser el gran senzill del 1983, aquesta cançó que molts també ens recorda a Stranger Things, perquè és el final de temporada, de la tercera temporada, i una cançó que jo no entendré mai, i segur que m'ho corroboren a l'altra banda, que es posa molt als casaments. Per què? No ho sé, perquè aquesta cançó parla d'un assetjador.
1: D'una obsessió. Clar, moltes obsessió. Persones no, creuen que és una cançó romàntica.
0: Exacte.
1: Però el propi Sting va explicar que no, que això, que en realitat és aquesta obsessió que tens després d'una ruptura romàntica. O sigui, que per un casament no volem ruptures a un casament.
2: I a mi em connecta molt amb els estius a Blanes. Mira, que ara és la festa major de Blanes.
1: No parem de parlar de Blanes.
2: Hi havia una dona anglesa que es deia Trish, que va decidir retirar-se i viure durant molts anys a Blanes. Hi havia un lloc mític que es deia The Anchor, l'ancla, i sempre tenia música de Police posada. I bueno, allà ens trobàvem. Era un punt de trobada mític de la gent d'estiueig allà a Blanes. Sí.
0: La gran cançó de l'any.

Doncs ja té uns quants anys, aquesta cançó també. I aquell 83 també era l'any en què Annie Lennox i Dave Stewart conqueririen el món amb una cançó que l'hem posat abans, però és que encara sona avui i és un himne, Sweet Dreams.

Shoot Dreams, el seu sintetitzador inconfusible i la imatge trencadora d'Annie Lennox van revolucionar el pop dels anys 80. La cançó va ser el gran èxit que va donar projecció internacional a la banda britànica i els va obrir les portes del mercat nord-americà.

Amb aquest Les Dance, produïda per Nile Rodgers, Bowie aconseguia el seu major èxit comercial fins aquell moment. El tema arribava al número 1 en diversos països i va esdevenir un dels grans himnes d'aquest any, del 1983.

Aquest disc del Bowie obria aquesta etapa més pop per al Bowie, acostant-lo a aquest públic més ampli. I hem de parlar de grans balades del 80. I ho hem de fer posant-nos, doncs, una mica tristos, sí, perquè n'hi ha una que fa unes setmanes va estar d'actualitat, sonava a tot arreu, i és que és aquest Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler.

0: La recent difunta Bonnie Tyler emocionava mig món amb aquest Total Eclipse of the Heart, un tema de Jim Steinman que es convertiria en un dels grans fenòmens musicals del 1983.
1: La cançó arribava al número 1 en nombrosos països i consolidava l'artista amb la seva inconfusible veu trencada com una de les grans icones del pop-rock internacional. Encara avui continua sent una de les balades més recordades dels anys 80.
2: I més ara, no? Que dèiem que està d'actualitat, malauradament, perquè fa unes molt poques setmanes va morir Bonnie Tyler, i des d'aquí també la vam recordar, des de Ràdio 4. I mentre totes aquestes cançons triomfaven arreu del món, a Espanya, la movida madrilenya vivia un dels seus moments més creatius.

0: Mecano era un dels grans protagonistes d'aquell moment. Amb Barco a Venus, aquesta cançó, el trio format pels germans Cano i Ana Torroja confirmava que havia arribat per quedar-se.
1: La cançó Barco a Venus abordava la problemàtica de les drogues d'aquell moment. Es convertia també en un dels grans èxits del grup i consolidava Mecano com el gran referent del pop de la nostra escena musical espanyola.
2: Mireu, els de la generació dels 70 vam disfrutar tant amb els temes de Mecano perquè els

0: Mira ahora, no me mires, m'he equivocat. Mira, Maquillaje és una de les cançons més icòniques de la banda espanyola Mecano, llançada, mira, un any abans del 83, eh? Dins l'àlbum debut, homònim, no?, que es deia també Maquillaje.
1: Que això ara seria impensable, dir aquesta lletra, no?
0: Sí, sí.
1: Seria. Bueno, com moltes, no?
2: Sí, sí.
0: I tant,
2: jo
0: i tant.
2: Me'n recordo d'aquesta cançó. Home, la meva mare me la cantava de petita.
0: Sí, recordem que la cançó descriu a la perfecció l'estètica visual i el ritual de bellesa d'aquella dècada, eh? De la dècada dels 80. I altres èxits.
1: Exacte, un altre èxit de Mecano.
2: Hijo de la Luna, Carla.
3: És una de les obres maestres de Mecano, composta per José María Cano i llançada 3 anys més tard, al 1986, dins de l'àlbum Entre el cielo y el suelo. Al contrari, no?, que el ritme que estàvem escoltant fa res, més festiu de Maquillaje, aquesta cançó és una balada dramàtica en forma de llegenda gitana que va aconseguir un èxit internacional aclaparador.
2: I aquesta és una altra.
0: Uix.
2: Que va ser molt i molt trencadora. En una època on l'homosexualitat era un tema tabú, la cançó va trencar barreres i va abordar de manera directa, poètica i sense metàfores, l'amor entre dues dones, aquest mujer contra mujer.

0: I és que als anys 80 triomfava, Mecano.
1: Com m'estiguen recordant, pell de gallina també. La veritat és que aquesta secció de la màquina del temps és brutal. Et felicito, Maria, perquè està molt bé.
0: No, home, a vosaltres.
1: I la gent que ens escolta segur que s'ho està passant tan bé com nosaltres. Segur, seguríssim.
0: Jo crec que sí, des de casa segur que esteu recordant.
1: I tant.
0: Aquell 1983 que sonava Mecano, que sonaven cançons també com La xica d'Ayer.

0: ens emocionem amb aquesta cançó de Natxa Pop, que va marcar tota una època,
1: també. Sí, perquè tot i haver-se publicat uns anys abans, La xica d'ahir, de Natxa Pop, continuava sonant amb força aquell estiu del 1983 i era valorada com una de les peces imprescindibles de la movida madrileña.

0: Amb el pas dels anys acabaria sent reconeguda com una de les millors cançons del pop espanyol i un dels grans himnes de la dècada. No?
1: Sí, sí.
0: I encara
1: la sona. La xica d'ahir, hauríem de dir la xica d'avui, també, eh? Clar. La xica, la noia d'avui, eh?
0: Exacte. La noia d'avui podria ser fàcilment una cançó dels Amics de les Arts, per exemple.
1: És veritat. Ara em venia al cap, noia de porcelana, que això és un altre registre.
0: Ui, no la conec, aquesta.
1: Això és un altre registre.
0: Ara, potser les tietes, que estan a punt d'entrar.
1: Ara ens ho diran, d'aquí, sí.
0: Així sonava l'estiu del 83. Uns mesos de grans canvis polítics, de guerra freda i també gestes esportives que començaven a escriure la història i una música que més de 40 anys després encara forma part de la memòria d'una generació i de la memòria de tots.
2: Sí, això segons el Jordi, el meu pare, sobretot, com ho ha dit, amb la... avui ho has de dir, que per mi aquesta música és la millor de la història, o sigui, no hi ha aquí discussions possibles.
0: Mira, i per la Patilla, que és la nostra col·laboradora, que ens fa aquest Dóna-li una volta els dilluns, que en parla de feminismes, també diu que

0: s'emociona que Flashdance li agrada molt i que li posa la pell de gallina, que hem parlat de Flashdance, d'aquesta pel·lícula que es va estrenar aquest any. Però jo crec que si hi ha un himne, si n'haguéssim de triar un, que encara sona, com diem a casaments, que no entenem per què, és aquest Every Breath You Take, que tancarem amb aquesta cançó mítica de Police, La màquina del temps, perquè ja estan a punt d'arribar les tietes. No marxeu, eh? Vosaltres no us deixo marxar, eh?
1: Ens quedem, Jordi.
2: Perquè vosaltres... les vull conèixer, perquè m'heu dit que són una bomba, no?
0: Ni a vosaltres ni als que els esteu escoltant. No marxeu, que venen les tietes.

0: Estàs escoltant el matí de Ràdio 4, edició estiu, amb Maria García Coll.
1: Són les 11 i 35 minuts, Mireia, estan aquí totes xerrant, ara les presentarem, això està ple. Si voleu connectar-vos a la càmera que tenim aquí a l'estudi de Ràdio 4, ens veureu a tots i a totes aquí ja preparats per encarregar aquesta recta final del programa. I, però estem sortejant, ja ho sabeu, ho hem dit abans, un parell d'entrades per anar a veure demà al Festival Grec el Sebastián Tellien, que és un artista que no us podeu perdre, només heu de trucar al 900-454-455 i endevinar quina és aquesta mítica cançó d'un grup espanyol.

0: Ah, ho fem sempre ho fa el Gorka Delgado, el nostre tècnic de so s'encarrega d'això, i el Jaume Tudela també fa que tot això soni perfecte, i treuen la lletra d'aquestes cançons, i el que has de fer tu és endivinar-la i trucar al 900-454-455 i et pots entrar en el sorteig per aconseguir dues entrades per anar demà al Festival Grec de Barcelona. Ara, però, a part del Festival Grec, tenim molts altres plans, com per exemple aquest cap de setmana anar de festa major. Perquè estan les tietes aquí amb nosaltres, a la Carme i la Consol. Hola, què tal? Com esteu?
1: Molta alegria.
0: Carme, mira, costa't una mica més el micro. A veure? Ah, sí, perfecte. A veure, hola, què tal? Em sents bé?
1: Ara et sento perfecte. Pues amb molta alegria, carinyo meu.
0: I moltes ganes de tenir-vos aquí.
1: I jo m'ho de vindre.
0: Consol, com estàs?
2: Pues molt bé, molt contenta de retrobar-vos.
0: I la Natàlia Sánchez, que també ha vingut aquí a l'estudi, perquè quan arriben les tietes, la ràdio revoluciona, perquè són famoses. Sí, tothom les coneix, i la Natàlia ha dit, mira, doncs em quedo. Natàlia, què tal?
3: Jo les he vingut a saludar. Ai, que feia molts dies que no ens veiem. I la Maria queda, diu, home, i tant. Home. Escolta, esteu estupendes.
1: Bueno, això és els bons ulls que teniu.
0: Sí. No, però és veritat, esteu molt bé, també, no?
2: Gràcies, carinyo.
0: I és la festa, perquè parlem de festes majors, perquè aquest cap de setmana hi ha moltíssimes festes majors. Sí. O sigui, hi ha la festa major de Santa Cristina, que tu la tens molt a prop, Consol.
2: Sí, jo la de la Lloret.
0: La de Lloret.
2: Que és Santa Cristina, també.
0: Clar,
2: tota faràs... aquella zona, Santa Cristina.
0: I què faràs aquest cap de setmana?
2: Ui, mira, hi ha un reguitzell d'activitats que no t'ho pots imaginar. De fet, les festes majors duren com 10 dies.
3: Ostres, quina feinada.
2: Sí. Fan moltíssimes coses i totes molt boniques, la veritat, per grans, per joves, per petits.
0: També tenim la festa major a Blanes, que deia la Carla que hi aniria, no?
4: Sí, jo vaig demà amb els meus pares.
2: Els focs, sí, és els focs.
5: Sí, que té un dels certàmens de focs artificials internacionals més importants de l'Estat, poca broma.
1: I preciosos. Molt macos. Sí, sí.
0: I la de les Santes, em recordàveu, també, les Santes de Mataró.
1: Les Santes de Mataró. Oh. Jo és que havia tingut família a Mataró i de Joaneta, bueno, fa 4 dies, total, que hi havíem anat i me'n recordava de les Santes, Santa Pruniana, Santa
0: Juliana. Santa Pruniana i Santa Juliana, exacte, són les Santes de Mataró, sí, sí. Però volíem parlar de les festes majors perquè han canviat molt en els últims anys, les festes majors, no? I vosaltres, mira, què ens portes aquí, Consol? Mira. Què ens portes? Què és això? El programa d'activitats de la Festa Major a Lloret ens portes aquí.
2: És increïble, Santa Cristina. Tot el que hi ha. És increïble, totes les activitats que l'Ajuntament organitza. Hi ha molta retirada de fer de les obreres que li diuen de Lloret, i fan també la travessia, la processó en barca de Samorra a Morra, i el ball de plaça, totes vestides de blanc, i realment una reminiscència una miqueta dels americanos, que li deien ells.
0: Ah, sí? Una mica cap aquí. Sí. Importen també aquestes tradicions.
2: Sí,
0: no?
2: Hi ha habaneres.
0: Ah, les habaneres ens agraden molt. A mi m'encanten les habaneres, perquè, com deien, les festes majors han canviat molt. Nosaltres sempre les hem vist, o gairebé sempre, amb aquests balls, una mica també, música disco i tot això, però abans això no era així.
1: No, eren embalats.
0: Això com eren abans? M'agrada molt la paraula embalat.
1: Embalat.
0: S'ha de recuperar l'embalat.
3: L'embalat era on passava tot, no?
1: Tot. Clar. Sí, on es feia, venien les orquestes. En aquella època, les més bones...
0: L'Orquestra Meravella, que encara sona ara.
1: Aquesta sona ara. Però vull dir, no sé, després hi havia, vull dir, els cantants de moda, el Jorge Sepúlveda, mare meva, i tots aquests. I, bueno, i anaves a ballar. I després, si tenies sort, trobaves parella, et regalaven el ram...
5: Una mica de contacte frec a frec, aquell ball, no?
1: Això no es pot dir,
5: No es pot dir, d'acord.
3: Si no ens escolta ningú.
1: Un pam.
0: Parlaves de... Et regalaven el ram, però hi ha una cosa abans...
1: És que hi havia el ball de ram.
0: Mira, el ball de rams.
1: Exacte.
0: Estem escoltant el disc de la Trinca, de Festa Major, que parla de tot, de les festes majors, però és que hi ha una cançó en concret que parla d'això, del ball de rams.
1: És que era molt popular, aquest ball.
0: En què consistia això?
1: En consistia de que normalment...
0: Perquè nosaltres no ho hem viscut mai, el ball de rams.
1: Normalment et regalava amb la núvia, amb la xicota que sorties, i si no, doncs mira, si tenies sort, a vegades amb el que estaves ballant i ell t'agradava, o que sigui, doncs deia un momentet, sisplau, i et venia amb el ram.
3: Sí. Però llavors era com deia... el ball del fanalet, que aguantaves el ram mentre es ballaves, o no?
2: Era un ramet petitet,
3: i te l'enganxaves.
2: Ella portava la solapa.
1: Sí.
2: Llavors, podia ballar amb vàries, però a qui li agradava, la que li havia fet ullets, aleshores, quan li demanava per ballar, en aquell moment era manera de dir-li que tu m'agrades. Perquè no hi havia contacte durant tot l'any, perquè cada un igual treballava en un lloc, hi havia llocs diferents. Això era la manera de dir-los, doncs, a tu.

0: M'agrades, no? I la del llibret...
1: Jo tenia entès això del llibret, que t'apuntaves amb qui ballaves.
2: Sí.
3: I et demanaves.
2: Una llibreta per apuntar-se.
4: Tenies una llista. Una llibreta petita, exacte, mira, una cosa així. Si anaves apuntant al ball número 1, el 2, el 3...
0: El Pepito, el Juanito, el Miquel, no sé què.
1: Un càsting, vaja.
0: No, era qui et demanava, va, tu apuntaves. Que em donaràs un ball? Sí, me l'apunto, Miquel. Venia el Joan, que em donaràs un ball? Sí, i així per ordre. I així anava.
2: A vosaltres us demanaven molt, suposo.
3: Normal.
2: Normal, què vol dir? Quantes persones?
0: Ai, que simpàtic, aquest noi.
1: El Jordi és fantàstic.
4: Normalment els veïns, els això, perquè, clar, vull dir, quan anaves amb un embalat ja acostumaves a anar o amb els pares o amb alguna persona coneguda i ja, mira, ja hi ha fulanita. Ja, hola, què tal? I què, vols un ball? Sí. I ja està.
1: Clar, i llavors et veia tot el poble quan ballaves. Sí. Clar, això, bueno, què passava aquí?
0: Pares, mares, espitzant. Sí. Com et deia, clar.
1: Els pares, les mares, estan tots vigilant a veure què passava.
4: Bueno, jo el meu pare, no. La meva mare, sí. Ui, era un sargento.
1: Sí, I vigilaven a veure amb qui ballàveu, perquè si ballaves amb algú et donava el ram, volia dir que allà començava alguna cosa o no? Sí.
4: Si el noi amb ella també li agradava, apa, estaràs contenta, avui.
3: I si no li agradava, el noi que et treia a ballar, què?
4: Li deia, no, mama, si ho ha fet per compromís, perquè mira, si tu t'agradava, t'inventaves qualsevol cosa.
0: Normalment es deia que sí a tothom que et demanava per ballar. En general diria que sí. El que passa que el del remet que dèiem, tu imagina que a tu t'agrada un noi, no? I balles amb ell. I te dona el remet, vale. Però si tu balles amb un altre i el que t'agrada no et dona el remet, dius, no sóc l'escollida. Ja. És una manera de dir sense dir.
1: Clar.
0: I aleshores, clar, també és una manera de decepció.
4: També te'n portaves decepcions, exacte. Mm.
2: Escolteu, i quan acabava el ball i tenies molt clar que aquella persona que t'agradava hi havia feeling, no sé, com ho feia quan acabava el ball i us recomanàveu, com ho fèieu per tornar a quedar un altre dia? Hi havia un senisseny, alguna contrasenya, alguna cosa?
4: Sí, t'acompanyava allà, què tal, sí, que ja coneixia la família res, i si no, bueno, més tard ens veiem o el que sigui. Sí.
2: Més tard ens veiem,
4: Més tard ens veiem.
3: I abans deies que es ballava sempre un pam de distància,
4: Bueno, es deia un pam, però de quan en quan...
3: Anava disminuint, clar que sí, una mica de contacte.
5: Quina edat teníeu quan vau començar a fer aquests balls?
4: Home, jo em sembla que en tenia 16, 17, perquè jo tenia una germana més gran. Clar, el poder tindre una germana més gran anava bé, perquè jo anava, diguéssim, de carabina d'ella, encara que cada una anava pel seu costat. Sí, bueno, però la mare mirant igualment, d'això. Però, clar, vull dir, les petites teníem aquesta sort de poder anar... perquè la meva germana devia començar als 17 o 18, i jo no sé si als 16, 15, 16, ja vaig començar.
3: Això els segons, els tercers, ja tenen la via oberta. Bueno, això continua passant ara,
4: Exacte.
3: Sí.
0: Però el bo de la festa major és que és apte per totes les edats, clar. Perquè hi ha família, hi ha canalla, és a dir, que a tontejar potser sí que començava amb el cap... Jo m'he quedat més d'hora,
1: Era una pionera, la cançó.
0: Una mica més precoç. No, 14, 15, però bueno, era un ball sense intencions.
4: No, sense malícia.
0: Sí, sense, diguéssim que sense intencions, no, de moment. Però tothom estava allà, ballaves també amb el tiet, o ballaves també amb l'avi, o...
4: Amb el teu propi pare.
0: Sí, vull dir que era una manera, encara que fossin molt joves, era un ball lúdic.
3: I si la persona que et donava el ram no t'agradava gens ni mica, com ho gestionaves?
0: I tornaves. No l'agafaves, vaja.
3: D'acord.
4: No, jo sí, jo el vaig agafar una vegada, però després em diuen...
1: Per quedar bé.
4: Sí. Realment va ser aquesta la paraula. Ai, donaràs un altre ball? És que em sembla que està tot ple d'això. Ja et diré alguna cosa, i pobret, ja no li vaig dir res.
2: I us en recordeu d'aquell ball que mai oblidareu, amb aquell noi? Com va ser aquell ball? Com va ser?
0: Bueno, la veritat és que era tot molt innocent. Innocent o reprimit, digue-li com vulguis, no?
1: Clar, també era una època que tampoc es podien fer segons quines coses, no?
0: No es podien fer, sobretot tampoc no es podien ni parlar, ni... Era tot molt tabú.
2: Per tant, us miràveu constantment?
0: Us miràvem...
4: Sí.
0: En moments. En moments.
1: Mira, a mi s'ha posat la pell de gallina.
0: Sí, perquè era més sensacions, sentiments, que no sabies si volies anar més enllà, ni sabies què era més enllà, en realitat.
1: Clar.
0: No tenia, era un desconeixement total de tot, de la sexualitat, de la sensualitat, de... Sabies que t'estaven mirant per un cantó, estaves a mig de tothom, tot el poble t'estava mirant,

0: que el que diran. Clar. Tot això era, era com un, bueno, feia com un garbuix que al final no feies res.
1: Moltes emocions.
2: Com ha canviat, eh?
1: Increïble. Sí.
2: Perquè ara moltes persones es coneixen a través d'aplicacions, de xarxes socials.
3: Ui, això...
2: Us veuríeu capaç?
3: No.
2: No, eh?
3: No.
2: Ara es va de cara a barraca.
1: Sí, sí.
0: A mi no m'agrada personalment... I professionalment també m'agrada més personal. Crec que... La tecnologia és molt important i ens ajuda molt i és una eina, però a l'hora de tenir contactes, ja sigui personals com professionals, jo prefereixo que sigui presencial, perquè hi ha molt llenguatge gestual i no verbal.
2: Home, ara parlàvem de tots aquests gestos, que res a veure amb el que estem acostumats ara.
0: A vegades estàs parlant amb una empresa i a vegades un sol parpadeig que fa l'altra persona i et dona idea de que si allò va bé o no va bé, no? I això quasi bé no es pot veure si es fa amb una pantalla pel mig. Jo segueixo...
2: I vosaltres sou molt modernes, eh? Amb tot el que esteu, o sigui, sou grans, però sou i bastant joves també, perquè tot i que teniu edat, teniu un esperit molt jove. Oi que sí, Carme, que dius que sí?
3: Sí.
2: Vull dir, tu ets molt moderna també per l'edat que tens. La Carme deia que ella, quan li vam explicar el tema del poliamor i tot això, deia que ella no estaria tancada, eh, al poliamor.
3: Al principi no sabia el que era, però quan m'ho veu explicar, vaig dir, sí. Home, i qui no ho aprofita?
2: Veus? I tant, clar que sí. Molt ben dit, molt ben dit, molt ben fet, sí, sí, i tant. I ja per parlar una mica també del tema de la religiositat de les festes majors, perquè ara una festa major és una festa major i ja està, però abans hi havia la processó.
3: Sí, ara també.
2: Hi ha molts pobles que encara hi és,
3: sí,
2: la processó.
3: Sí.
2: Abans sortíeu de processó amb la festa major,
0: que
2: també
0: fet,
2: ho explica la
0: Trinca. És que, de fet, en general, les festes majors és Santa Cristina.
3: Dina.
0: Clar. Santa
2: Anna. L'Anna Tavés Sánchez marxa. Estimades, un plaer trobar-vos. Ara anar
1: a una reunió.
2: Que bé que fas, Maria, de comptar amb elles cada estiu, perquè són hora molió, que diria.
1: Gràcies.
2: Adéu, estimada.
1: L'estimem molt, Natàlia.
3: Adéu.
2: Clar, dèiem ara d'aquesta religiositat, no?, de les festes majors, la processó, però això nosaltres ara ja no hi anem, no?, Carla, Jordi.
4: Però sí que és veritat que festes tan emblemàtiques com les de Berga, doncs es comença amb l'ofici i quan acaba l'ofici surten, no?, algunes dels gegants i dels entremesos surten en processó recordant, no?, aquelles festes majors antigues on el pes de, diguem, de la celebració litúrgica era però, molt més important.
3: Però bé, és que ara has nomenat tu Verda i això ja és una cosa tan típica, tan típica.
4: Clar.
3: Aquest any inclús l'han feta per televisió.
4: Sí.
3: Jo l'he vista per televisió aquest any i tot això, clar. I és una cosa, vull dir, memorable. Però abans no, abans vull dir jo que vivia a la Diagonal Girona i tenia Corpus Christi d'això, per allà a la Diagonal, per allà al carrer Còrsega passava la professor i jo que vivia a dir que a Diagonal Girona, perquè era una planta baixa, era una carnisseria d'això, pues jo passava molt a prop de casa dels meus pares, els hi feia així, volguem dir. També era una professor una miqueta obligatòria.
4: Ja.
3: Obligada.
2: Sí. Mira, doncs abans parlàvem de la manera de conèixer gent, que ara és diferent, i després acabarem parlant de festes majors, però vull parlar ara amb algú que avui que coneixeu, que segur que algun dia podrà venir aquí a l'estudi, oi que sí, Carla? Que és el Toni Reboredo, que ell parla d'aplicacions, parla d'una mica de tecnologia, i jo crec que segurament també us interessarà, perquè potser coneixeu aplicacions curioses o coses que no coneixíeu fins ara. Toni, bon dia!
5: Hola, bon dia. Escolta, però ja he vingut unes quantes vegades aquí.
2: Sí, ja ho sé, has vingut amb el Xavi Freixas, però dic que vindràs algun dia aquest estiu.
1: Ara toca amb la Maria. Toni.
5: Exacte. Aquest estiu una mica complicat, si setembre... Sí.
2: Bueno, algun dia potser passes per aquí amb el Xavi Freixas, el sentiu habitualment al matí de Ràdio 4, l'edició habitual, perquè avui, Toni, ens vols parlar d'algunes aplicacions. Què és això? Sombrica, per exemple. Les nostres tietes, la Carme i la Consol, estan aquí i elles estan prenent nota per veure aquestes aplicacions si els hi poden ser útils al dia a dia, eh?
5: Bueno, jo he buscat ara unes quantes aplicacions que siguin una mica útils de cara a... Sí, intentem...
2: Espera, Toni, et sentim una mica malament. No sé si podem... A veure, pots parlar una mica?
5: Espera, moure'm. Deia que...
2: Ara sí.
5: Aplicacions... He buscat quantes aplicacions de categoria. Temps.
2: Mira, Toni, t'estem sentint una mica malament. A veure si et podem recuperar d'aquí uns segons, intentarem. I si no, poder, el truquem la setmana que ve, Carla, amb més calma, amb més tranquil·litat.
1: D'acord, també,
2: sí?
1: A veure.
2: Perquè a veure si podem recuperar el Toni, si no, el trucarem la setmana que ve amb una mica de més calma i de més tranquil·litat.

0: perquè ens pugui explicar totes aquestes aplicacions, que ara queden 10 minutets i segurament ho hauria de fer molt ràpid i ens interessa molt tot això que ens pugui explicar el Toni. Tornant al tema de les festes majors que comentàvem, tietes, clar, l'Embalat, mira, aquesta cançó es diu l'Embalat, m'agrada tant. Sí. L'Embalat era un centre, ara ho dèiem, on es feia el Vall de Rams, on es ballava, però també era un centre social, l'Embalat, no?
1: Sí, sí. Però a vegades, després, quan s'acabava la festa major, el desfeien, vull dir, no era una cosa fixa.
0: Mm-hmm. Clar, el desfeien, es posava en un lloc del centre del poble.
1: Del centre del poble, exacte.
0: I hi havia també, perquè ara, per exemple, a l'Embalat tenim llocs per menjar, no? Per beure, per agafar begudes. Abans també, perquè clar, el tema de les begudes, com era? No anaves amb una beguda alcohòlica per allà al mig, no?
1: No, però et venien gaseoses, et venien, vull dir, aquest tipus de begudes que hi havia. Sí,
2: sí, és com diu la Trinca, no? Posarem xampany al porró, no?
0: Sí, i tant.
2: Que veu una xampany amb un porró té la seva cosa, eh? Sí. No, sobretot la festa major, només les són les paraules que tu escoltes, dius festa major, ja és estiu, ja és dies llargs, nits curtes i molta xirinola, que també hi ha festa major a la primavera i la tardor, però...
0: Sí, la Caldes és a la tardor, per exemple.
2: De tot, sí, però d'alguna manera, en el nostre imaginari és estiu, no? És alegria i tots desitgem que arribi la festa major, perquè desitgem que arribi l'estiu i puguem-nos trobar. I...
3: Tot aquest ambient ho explica molt la novel·la de Mercè Rodoreda, la plaça del Diamant.
1: La plaça del Diamant.
3: On s'explica, hi ha un moment important, sí. S'explica quan es coneixen els protagonistes, no? On s'explica sí. Com era aquell Embalat, sí. Com eren d'aquests balls que vosaltres comentàveu, no? Que tothom els mirava els uns als altres, allò d'acostar-te a aquells balls, no?
0: Sí,
3: que,
0: sí.
3: Parlant d'aquells balls, quines eren les músiques que vosaltres us agradava ballar més? Oi. Estem parlant de... No, Paso Doble, Tango, no, Swing...
2: Chocolatero.
3: Quines eren les músiques que...
2: Era Paso Doble, hi havia...
3: Paso Doble.
2: Eren valsos, també. Sí, sí, amb el Paso Doble podia faltar, eh?
1: Hombre, i moltes vegades s'acabava un Paso Doble.
2: Sí.
1: Moltes vegades...
0: S'acabava el ball amb un Paso Doble.
1: El cavall amb un Paso Doble.
2: I a més, els que sabien més ballaven tangos, també.
3: Us portaven o vosaltres els portàveu?
2: No, quan sonava la cançó que tocava, venia el pretendent del ball, llavors sí. Ballaves amb ell.
3: Podia però ser... qui guiava, ell o tu?
2: Venia, o sigui, ell ja portava ells, control, ells, no?
4: No, però quan ballàveu, sí, quan ells. Sí. Qui dominava més? Sí.
1: Ells. Normalment ells.
2: Ells. Ells.
1: Normalment
2: hombre. Ells. Sí? Què cosa m'has dit, jo?
0: I sonaven cançons com aquesta, per exemple, un pas doble així.
1: I pas doble, sí.
0: Sí, això ho ballava.
1: Sí, m'agradava.
4: Sí. I no podíeu ballar soles? Si volíeu anar...
1: No,
4: no.
1: Això no.
4: O amb una noia o amb una amiga teva.
2: Dues noies, a vegades sí que s'havia fet, però soles no.
4: Mare meva.
2: No existia el rock. No hi havia.
1: No, ni molt menys.
2: No. Això va venir després, amb els Beatles, perquè s'estava a ser després.
0: Clar.
2: Sí, sí.
1: Quan els Beatles jo ja estava casada.
0: Ostres!
1: I per desgràcia, al meu marit li agradava... M'havia... Vull dir, el que volguessis, menys ballar.
0: Oh.
3: Ah, no?
1: No li agradava.
0: I llavors tu no podies ballar amb ningú més, entenc.
1: No, però vull dir, si era una festa, era d'això...
0: Un cop estaves casada i ja no podies ballar amb ningú
1: amb
0: més.
1: Amb el pare.
0: Amb un altre home, no.
1: Depèn.
0: Mira, el Jordi...
3: Estava molt mal vist que una vegada casada no poguessis ballar amb un amic?
1: Doncs jo dic una cosa, jo que m'agradava ballar, jo una cosa, però un ball o un altre amb algun dels amics de tots dos, sí que l'havia ballat.
0: Sí, però i això ja, la consola, ja era permissiu, això, eh?
2: Però havia de ser molt amic i en un moment molt concret. No era l'habitual, eh? Perquè llavors ja deien, mira, aquesta està ballant amb aquesta.
0: Està casada.
3: Perquè ens situem, de quins anys estem parlant? Com vosaltres teníeu?
1: Mira, jo em vaig casar el 50... No, espera't.
2: El 60, més o menys. 60-70. El 60-70.
1: No, abans.
2: No, vull dir, estem parlant dels anys.
1: Ah, exacte.
2: Que això podia seguir parlant d'això.
1: Sí.
0: Ostres, clar, perquè si tu...
1: Jo em vaig quedar al 57, exacte.
0: Clar, si tu, Carme, dius que els Beatles ja estaves casada, doncs els Beatles eren als anys 60, exacte.
1: Jo amb 57, exacte, sí.
0: Ostres.
1: Del 57 em vaig casar.
2: No, les relacions personals realment eren molt complicades, eh? I també allò de... La casar-se per amor no deixa de ser una moda. actual.
0: Clar.
2: Abans hi havia molts matrimonis acordats.
3: Vull com dir que ha canviat,
2: no, no estem parlant de l'edat mitjana, o sigui, clarament, perquè sí. per terres, amb
0: estem
2: els pagesos...
0: Estem parlant de fa 40-50 anys,
2: però, clar, per unir doncs, terres i el fadrí, ja sabeu això del fadrí, la pobilla...

0: Tot això
1: ho teníem aquí a tocar. Sembla que hagi passat molt de temps,
0: però no
1: la
0: para,
1: canalla
0: eh?
1: Nostra no sap tot això. No, i com que la història recent no es parla a les escoles, pues hi ha com, un oblit, no, de tot això. Però, és la nostra història.
2: Totalment, és molt interessant. Estem sortejant entrades que hem de resoldre, que se les endú un oient. Estem sortejant entrades per anar a veure demà al Festival Grec el Sebastián Tellien. I hi ha un oient que ha trucat i que ha endivinat aquesta cançó, i aquesta oient és la Júlia. Júlia, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: D'on truques?
3: De Santa Coloma de Gramenet.
2: Mm. I quina és aquesta cançó que hem posat?
3: Era la cançó de Por la boca vive el pez del Fito i el Fittipaldi.
4: Algo lo que me invade.
2: Exacte. Júlia, enhorabona que t'endús aquestes dues entrades per anar a veure el Sebastián Tellien demà al Festival Grec. Ja saps amb qui aniràs.
3: Ho estic rumiant, tinc una llista.
2: Molt bé, molt bé. Doncs aquesta llista.
3: Tinc una llista i jo també faré un sorteig.
2: Molt bé. Molt bé, Júlia, doncs bon cap de setmana. Esperem que gaudeixis moltíssim d'aquest festival, d'aquest festival grec que fa 50 anys aquest any, i demà podràs veure el Sebastián Tellien en directe. Tant de bo ser a la teva llista. Gràcies, Júlia, moltes gràcies per trucar-nos.
3: Moltes gràcies.
4: Adéu. Este mar cada vez guarda más barcos.
2: Quietes, que això s'acaba.
0: No pot ser.
5: Molt ràpid.
2: Sempre els hi passa molt ràpid.
6: És que el que es gaudeix passa molt ràpid. Com la música de l'embalat, no?
0: Sí.
2: Anireu a ballar aquest cap de setmana? Algun embalat, potser?
6: Jo no.
2: La Carme no sortirà, perquè està a Barcelona i fa molta calor. També, per
0: moltíssima, moltíssima.
2: La Consol potser sí.
0: No tinc previst.
2: No?
0: Ara m'està agafant el coquet, mira.
2: Doncs potser si voleu... Hauran d'entrar aquesta llista, també.
0: No? Bueno, serà curtet, em sembla, eh?
2: Tietes, moltes gràcies per acompanyar-nos.
5: A vosaltres, per deixar-nos vindre.
2: Home, no, deixar-nos venir, no. Que no ho veieu, que quan veniu a revolucionar la ràdio? Que aquí tothom les vol conèixer, les tietes ja són molt famoses. I a més ara la Carla us ha gravat i us penjarà a les xarxes socials.
7: M'han dit abans que tenien Instagram.
2: Sí, tant. Sí,
7: tenen
2: Instagram.
7: Molt modernes, eh? Després, bueno, ara em dieu, o us ho voleu dir, com us dieu?
0: Consol Rovira.
2: Perquè la segueixi tothom,
7: veus? Perfecte. Doncs ja
2: la Carme no vol que la segueixi ningú, veus? Doncs no direm el seu Instagram.
6: Jo pensava que us dèieu Tietes Power.
0: És una idea,
7: Exacte. Jo pensava que teníeu un perfil les dues.
2: No. Hauríem de fer, mira, una proposta. Instagram de les tietes.
0: Sí.
2: Jordi, Carla, moltes gràcies.
7: A tu, Maria.
2: Nosaltres tanquem aquesta primera setmana del matí de Ràdio 4.
6: Que marxem de cap de setmana.
2: Ja s'ha acabat, però el dilluns hem de tornar,
6: Això és una festa major, Maria. Això és una festa major.
2: I tant. Moltes gràcies a tu que ens escoltes també per acompanyar-nos, al Jaume Tudela i al Gorka Delgado a les vies de so, a la Sílvia, al David i al Joel i la Cèlia a la producció. Nosaltres marxem, però tornarem dilluns, i marxem amb aquesta cançó de la Trinca, que sona també totes les festes majors. Passeu bé!
6: Adéu!
2: Fins dilluns!

0: El Ministeri Públic vol conèixer el valor actual de les, joies al mercat perquè considera que pot ser superior al 1.300.000 euros. També vol saber la data en la qual van ser fabricades i encastades. Per tot plegat, Anticorrupció sol·licita un nou informe a la joieria que ja va dur a terme la taxació de les peces. Recordem que l'Audiència Nacional investiga Zapatero per un presumpte delicte fiscal i de contraband per aquestes joies. La decisió arriba l'endemà que l'expresident expliqués en una entrevista a Televisió Espanyola que les joies eren un regal de cortesia sense aclarir-ne el seu origen.
1: L'Hospital Vall d'Hebron ha realitzat amb èxit el primer cas de trasplantament de ronyó entre persones amb VIH. Explica'ns, Anna Banyeres.
2: Són dos homes de mitjana edat que, després de passar pels controls per no interferir en el tractament antirretroviral, s'han convertit en el primer cas de trasplantament de ronyó de donant en viu i receptor amb VIH a Espanya. Una intervenció que no difereix de la resta, però sí que el més destacat és que permet avançar en la lluita contra l'estigma i augmentar les possibilitats pels receptors amb VIH. Doctor Albert Santdiumenge.
3: Los pacientes que tienen alguna contraindicación y el VIH ya no es una contraindicación. Y en segundo lugar, mejora porque a los receptores VIH les da una, bueno, les ayuda a tener antes un órgano. Si hay un donante VIH, solo podrá ser para un receptor VIH, pero indirectamente también alivia las listas de espera, porque los que no son VIH tendrán pues, más posibilidad de tener un órgano cuanto antes.
2: Tant donant com receptor evolucionen favorablement.
1: Gràcies. Més qüestions. El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha donat el vistiplau a la proposta del govern per tal que David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona, renovi per 5 anys el mandat. Maite Boada.
4: David Bondia serà el nou síndic de Greuges de Barcelona per 5 anys més a proposta del govern i gràcies als vots també d'Esquerra, Junts i Comuns. En la votació, el PP s'hi ha abstingut i Vox hi ha votat en contra per considerar que la seva institució és innecessària, ja que els seus informes no són d'implantació obligatòria. L'alcalde, Jaume Collboni, ha felicitat el síndic en acabar la votació.
5: En àmbits de mediació, com ha estat el cas de Vallcarca, de la Casa Ursola o dels patis escolars. Així que iniciem aquesta nova etapa amb aquesta voluntat de ser exigents, independents i de donar la importància que mereix la institució. Moltes gràcies i felicitats.
4: David Bondia necessitava, recordem, dues terceres parts del plenari per ser nomenat el síndic. En finalitzar la votació, ha rebut els aplaudiments de la Corporació Municipal.
1: Gràcies. Ja els expliquem també que mor el conductor d'un cotxe en un xoc frontal a Sabadell i al Vallès Occidental aquesta matinada. Per causes que s'estan investigant, dos cotxes han xocat i, a conseqüència, un dels conductors, com dèiem, ha mort i un altre ha resultat ferit i crític. Segons dades provisionals al Servei Català de Trànsit, ja són 77 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. Doncs és tot per part nostra. Més informació al punt de la una. Bon dia.
6: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: petita duda en aquest.
1: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
2: Què hi vols dir?
3: No sé res de tu.
4: Ho descobriràs.
5: Els bons llibres us han d'incomodar.
6: A tu què et sembla, això?
7: No ho sé, no sé què pensar.
8: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
9: Sota sospit, amb Laura González.
10: Hola, què tal? Comença la coartada d'entreteniment cultural i social aquí a Ràdio 4. Benvinguda, benvingut al Sota Sospita, edició estiu. Un espai de conversa, de complicitat, oci, llibres, aprenentatge. Nosaltres som Esther Bages, a la realització tècnica, i Laura González al micròfon. I en els propers minuts farem, d'una banda, la classe d'Història i Biografies del Jordi Coromines. Avui ens traslladem a finals dels 50 per continuar reescrivint i recordant el que som segons el que vam ser, tot fent un exercici de memòria i de comprensió. I tindrem també el Consell de Català del Dia i entrevistarem l'escriptor Marc Font. T'explico, la Loreto és una modista de Gràcia. Està convençuda que pot fer molt més per les núvies que vesteix. I a vegades la línia entre justícia i venjança és més fina.

un vel d'un vestit de núvia. Aquesta és la pista de La modista de Gràcia, així es diu la novel·la. De seguida ens endinsem en aquesta història. De moment, arrenquem.

0: Moment per la sessió d'història i biografies amb el Jordi Corominas. Avui una mica de poti-poti, no? Podríem dir.
1: Un poti-poti perquè anem final, al cap i a la fi, finalment, digueu-ho com vulgueu, a tancar els 50.
0: Ah, molt bé.
1: A tancar els 50, gairebé, gairebé.
0: D'acord.
1: Gairebé, gairebé. Però anem a fer una mica d'història pura i dura, perquè recordareu que, per exemple, la dècada passada va haver-hi un personatge que era vicepresidenta del govern espanyol, una senyora baixeta, però amb una energia desenfrenada, diria jo, que es deia Soraya Sáenz de Santa Maria, que de cop i volta va dir quelcom semblant a Operación Cataluña.
0: Sí, la del 155.
1: Exacte. Sí. Doncs als anys 50 també hi ha una operació en Catalunya.
0: Ah, sí?
1: Sí?
0: Molt bé.
1: Sí, sí, anem a parlar d'això, de fet, avui.
0: Perfecte, del precedent. Veus com la cosa és cíclica sempre? Al final la història es repeteix.
1: Però aquesta operació en Catalunya dels anys 50 és perquè Franco sigui més ben rebut aquí.
0: Ah, molt bé.
1: És a dir, anem a obrir una mica el meló perquè ens hem passat durant els primers 20 anys de dictadura. Em sembla que es van arribar a prohibir o gairebé les sardanes, perquè ens fem una
0: idea.
1: Home,
0: a veure, vull dir, aquí es va prohibir tot el que fos català.
1: Clar, podies deixar-ho com a cosa folclòrica.
0: A més, era el foco de los rojos.
1: Era rojo, masón, separatista, etcètera.
0: O sigui,
1: etcètera.
0: Ben patir...
1: Sí, sí, bueno, hi ha Blas Cristiano...
0: No sé, segurament els estats més durs, no?, de la guerra i de la postguerra.
1: A nivell de persecucions i a nivell de purgues, sí, sí, ho vam veure com a la primera dècada, no?, almenys fins al Congrés Eucarístic va ser salvatge. I aleshores, a partir de l'any 57, més o menys, veurem com intenten mostrar un rostre més amable.
0: Ja.
1: Intentaran renovar, donar una visió com
0: més
1: fresca.
0: Fer una mica de rentat de cara del règim, de cara,
1: sí,
0: a la galeria, només.
1: Sí, bastant de cara a la galeria, perquè hi haurà les mateixes barbaritats de sempre. Però perquè passi això, han d'existir uns antecedents, mm-hmm, no? El més clar aquí potser seria... I... Bé, primer he trobat una cosa que m'ha deixat al·lucinat, perquè no coneixia la història, i és que es veu que l'any 57 a Puigcerdà, perquè hi ha fonts que diuen que és a Girona, l'any 57 el que era el capità general de Catalunya, que era, a veure, anem a dir, el capo de tutti capi, no?
0: Uh-huh.
1: O sigui, el jefe de la barraca a Catalunya, que era en, sí, general militar, era un general d'altra banda amb simpaties monàrquiques, que es deia Juan Bautista Sánchez,
0: sí,
1: i apareix mort a l'habitació d'un hotel a Puigcerdà.
0: Val.
1: A partir d'aquí, hi ha gent que ara està movent teories de conspiració, dient que potser Franco va ordenar matar-lo...
0: En principi va morir d'un atac al cor.
1: Sí,
0: sembla... Un atac de cor, perdona, no un atac al cor, sinó un atac de cor.
1: Bueno, el cor també.
0: Ja, bueno, però que... Que podien haver-li atacat al cor amb una destral. No, un atac de cor.
1: Amb una daga i amb llamai, sí, era vampir. I el que tenim és això, que va morir, però deien que potser estava conspirant per enfonsar el franquisme. I no se sap, a veure, continuen existint aquests són rumores.
0: Bueno, o sigui, clar, encara, vull dir, Franco ja portava uns quants anys, no?
1: Sí, 18.
0: Tenint en compte també que es deia, doncs, bueno, no se sabrà què passarà el dia que Franco no hi sigui,
1: clar,
0: doncs hi havia com una tendència més monàrquica,
1: el
0: més
1: Juan,
0: de restitució
1: de, Borbón,
0: de la monarquia, sí, exacte, amb el posterior fill que seria finalment el rei, que ara és emèrit,
1: sí,
0: i que explica a la seva manera tot això, a les seves memòries,
1: ah,
0: que una servidora s'ha llegit i...
1: Ho vam comentar, que ens l'hem llegit els dos, que som així de friquis.
0: Però jo crec que podem dir que se'l poden estalviar, no? Una
1: sí,
0: mica. Tot i que hi ha coses interessants.
1: A veure,
0: hi ha coses que t'indignen, però
1: hi ha coses
0: molt
1: interessants. Es podia veure jo, com feien abans, seleccions del Reader Digest, que
0: bueno,
1: que feien una síntesi. Però sí, sí, a veure, parlava, ho vam comentar en el seu moment, que Franco trajo la seguretat social, pim-pam...
0: Bueno, que tu vulguis. Sí, sí, no,
1: totes aquestes
0: coses... Vamos, d'hermanita de la caridad, gairebé.
1: Però la gent volia el seu pare, no? Sí.
0: Clar, llavors, encara hi havia molta gent monàrquica, i si tenim en compte que aquest capità general de Catalunya, aquest senyor Juan Bautista Sánchez, doncs era de tendència monàrquica...
1: Don Juanista.

0: era don Juanista, doncs té cert sentit, no?, aquesta rumorologia que apuntava que possiblement el Franco se l'havia tret de sobre.
1: Llavors, a partir d'aquell moment, tot això coincideix...
0: Perquè encara no se sabia què pensa, què decidiria Franco respecte al seu futur, que al final es va acabar decantant per la restauració monàrquica.
1: Sí.
0: Però no tenia una bona relació amb el don Juan, amb el pare de Juan Carlos, no tenia relació. Hi havia tolerància, diguéssim, tot i que el senyor don Juan va estar sempre exiliat
1: i va viure
0: a Portugal, exacte, però...
1: Bueno, és que ell creia que...
0: No estava clara la cosa.
1: A veure, que el Juan Carlos era com maleable, no?, que era una figura manipulable i que aleshores era més fàcil de portar.
0: Bueno, i el va obligar al don Juan, si volia que restaurés la monarquia, doncs que Juan Carlos estudiés aquí, creixés aquí, fes aquí la carrera militar, tot sota la supervisió i influència de Franco... D'alguna manera ell, d'aquesta manera, podia, no, moldejar...
1: Correcte. Aquesta era la idea. Però llavors, a veure, quan mor Juan Bautista Sánchez, també... Això ho he llegit i és bèstia, eh? A la vegada els tramvies del 51 i a una just anterior a la seva mort, ara hi anirem, es veu que va ordenar que l'exèrcit no sortís al carrer. És a dir, tenia un punt conciliador. Quan hi ha les vagues de tramvies, hi ha una l'any 51 i una segona al 56, aquest tal Juan Bautista Sánchez diu no, el ejército que se quede. No volem merders.
0: Gràcies.
1: No volem, sí, exacte, però bueno, l'època era com quasi parece rojo, no? I clar, diguem que hi havia mala maror, es veu que quan va morir determinats prohoms del franquisme, com Muñoz Grandes, que era el gran heroi de la divisió azul, doncs havien d'anar a veure'l per comunicar-li que segurament els cessaven. I clar, això va generar enrenou. Però, a més, aquest enrenou d'on ve? Ve que amb anterioritat hi havia hagut una nova vaga de tramvies que bé, a l'època era com el... Bueno, com una vaga general, no?
0: Sí, correcte.
1: I després...
0: O sigui, com que ara s'han aturat les rodalies i aquí no passa res. Doncs llavors sí que passava.
1: Això és molt bèstia, el que acabes de dir. És molt... No, és molt bèstia per tota la raó que tens. És al·lucinant, sí.
0: Home...
1: No, però...
0: T'imagina't que això passa, t'imagina't... No. Ara, un moment,
1: a qualsevol país civilitzat, vols dir?
0: A un país civilitzat o a la capital del reino.
1: ¿Vale? Bueno, la capital del reino sí, però perquè la lideressa diria que tot és culpa del malvado Pedro Sánchez,
0: no? No hagués pogut passar. Que tallen la principal via...
1: Bueno, no hagués passat per inversions allà, vols dir?
0: Home, per favor. En fi, és que ens han pres per tontos, d'una manera...
1: El que et trobes, i això vam comentar en el seu moment, és que, clar, per exemple, l'any 2012 hi ha un augment molt bèstia del bitllet. Es va pujar de... Em sembla que era de 1,40...
0: Ho hem explicat aquí, no? A més, això...
1: Vam parlar de l'any 51, de
0: l'any
1: 51,
0: clar. Sí.
1: Però el 2012 es produeix un augment fins als 2 euros del bitllet.
0: És veritat.
1: I va haver-hi gent a internet...
0: Encara en crisi estàvem, eh?
1: Clar, estàvem en mega crisi.
0: Okay.
1: I va haver-hi gent que va voler fer una vaga dels tramvies 2, promovent-ho amb JPGs, és a dir, amb arxius portàtils, no?, per manegar i enviar-los a l'email, sense pasquins... I la vaga no va existir.
0: Bueno, la darrera vaga que es va convocar, recordeu, no? O sigui, 500.000 de catalans afectats pel desastre de Rodalies, es fa una vaga i van 4.
1: I 0, sí, i 0.
0: Clar, estem en un altre moment. Ara no ens manifestem
1: per
0: res.
1: No, perquè no hi ha la idea de col·lectiu i...
0: Ja ho hem dit més vegades. En fi, retornem als anys 50,
1: Franco, anava a dir Franco no monta el band, deia que contra Franco vivíamos mejor.
0: Contra Franco.
1: Perquè era la idea de lluitar contra
0: un monstre, no? Comunitat, com aquell que diu.
1: Però a veure, la democràcia també has de fer vagues, t'has d'aturar i l'has de reivindicar perquè es millori, bàsicament. Ja
0: bueno,
1: està.
0: Però es viu amb una sensació latent de que ja està tot més o menys fet o de que no hi ha res a fer contra el capitalisme i llavors estem com més adormilats en aquest
1: sentit.
0: És
1: molt fort, això.
0: I com tampoc ens falta el pa i el sostre, majoritàriament...
1: El tema del pa és molt important.
0: El pa i el sostre.
1: Sí.
0: I llavors ja està. I com a temps d'oci doncs ja tenim la pantalla.
1: Malgrat
0: doncs...
1: hi ha una crisi de vivenda galopant, però... En fi, en aquell moment el que trobem és això.
0: Aquest senyor havia mort, a més va manifestar-se la gent l'endemà a Barcelona, eh? Llavors es va estendre aquest rumor de que potser l'havia enverinat en Franco.
1: Sí, perquè la gent va reaccionar de manera brutal.
0: Perquè era monàrquic.
1: Com dèiem, amb anterioritat va haver-hi una vaga de tramvies i també aquell any, que això ho explica Juan Mercè a Últimes Tardes con Teresa, de fet és l'any on s'ambienta, va haver-hi una vaga d'estudiants. Mm-hmm. Una vaga d'estudiants on per primera vegada es va ocupar el paranimf de la universitat. I això és molt meritori, i direu, a veure, i per què és tan meritori? Doncs perquè als anys 50, també ho hem comentat alguna vegada, però no ens cansem de fer-ho perquè...

0: realment és important, els estudiants no és com ara. Els estudiants eren senyoritos perquè no hi havia gairebé dones.
1: Clar, bé, i perquè no hi havia accés a tothom a la universitat, clar. Llavors hi accedien a la universitat els que no havien d'estar treballant.
0: Amb corbata.
1: La gent amb pocs recursos estava a la fàbrica o al camp,
0: sí, sí,
1: o el que
0: sigui.
1: Llavors és veritat que la universitat era un lloc de privilegi, però dintre de que era un lloc de privilegi, perquè no tothom hi tenia accés, evidentment era un lloc d'idees, un lloc de llibertat de pensament, etc. Llavors que aquest any 57 també es fes aquesta primera revolta estudiantil
0: bèstia,
1: és doncs és molt significatiu.
0: Sí, també es dona a Madrid, eh? Mm-hmm. A Madrid, a més, hi ha unes vagues universitàries fortes i allà és en
1: què... I l'objectiu també era anar contra el règim i acabar amb
0: sí,
1: el règim.
0: Sí, a veure, ens trobem que això alguna vegada ho hem explicat, el tema de com directament, clar, aquells que van a la universitat acostumen a ser fills de guanyadors de la guerra. Què passa? Però són joves que han nascut entre l'any 20 llargs i el 30 últim. Què passa? Que no han viscut la guerra. Aleshores, amb 20 anys...
1: Però tenen ulls a la cara.
0: Sí, i tenen formació.
1: Clar.
0: I aleshores diuen, això no ens agrada.
1: Clar,
0: i
1: hi ha coses que si tens, bàsicament, tens cèl·lules i tens sang a les venes, sí. Doncs al final, i tens ulls, doncs al final t'ha de moure.
0: I tens diners, en aquest cas,
1: no,
0: eh? Llavors,
1: no sé,
0: es reboten, es rebel·len, hi ha gent que serà... A veure, seran dirigents del país en la democràcia... que ja reboten. Aquí a Catalunya, per exemple, ja vam comentar com els primers 50 a la universitat ja Barral, Gil de Viedma, Castellet, Gabriel Ferreter, bla, bla, bla...
1: I, de fet, jo crec que... Sí, o sigui, a veure, vull dir, tothom que té certa edat recorda com corria davant dels grisos en els 60,
0: sí,
1: no?
0: Sí, perquè tothom ho feia, a més, és segons la llegenda.
1: Sí, bueno, com a mínim o té algun amic que,
0: sí,
1: no?
0: Vull dir, sí.
1: Perquè les revoltes ja estaven més a l'hora del dia i perquè la capacitat de protestar ja estava com més integrada en tots els estaments socials. Però sense tot el que va passar en els anys 50 allò tampoc hauria estat possible. Vull dir, les primeres discrepàncies venen també des de la universitat en aquests anys 50 i en aquest any 57 i tot allò és caldo de cultiu de cara a el malestar generalitzat,
0: sí, sí.
1: Juntament amb la petita obertura dels anys 60 que farà que tot allò es remogui molt més, no?
0: Sobre el meló i, d'altra banda, doncs, si pensem en aquest any 57 és el moment també d'algun dels llibres de Paco Candel, que
1: exacte,
0: parlàvem, la setmana,
1: que parlàvem la setmana passada.
0: I ara, perquè haurem d'anar...
1: Llavors tot allò s'ajunta.
0: Sí, comença a fer un xup-xup interessant.
1: S'entrellaça i genera, doncs, aquest estar col·lectiu.
0: Escolta,
1: no?
0: Ara vindrà un personatge que ens acompanyarà unes quantes setmanes, ja aviso, perquè menudo personaje.
1: De qui vols parlar?
0: Parlarem de Josep Maria de Porcioles.
1: Home! Porcioles, que l'hem citat aquí, més
0: clar,
1: vegades.
0: El porciolisme, les pelotes, les nostres estimades. De moment, Holiday Couple, Carnival.

0: Anem ja amb Porcioles. Quin personatge més contradictori, que sí?
1: A veure, amb el tema de Porcioles, que hem de dir, sí, és contradictori, però això li va molt bé a Franco.
0: Clar, però és que són molt interessants, perquè normalment o ets d'aquesta banda o ets d'aquesta altra, no? I llavors ell té una trajectòria molt curiosa, vull dir, un senyor que és català.
1: Català,
0: sí, català, de família catalana, a més a més.
1: De pura cepa.
0: Això mateix, no?
1: De pura cepa.
0: Que és un notari molt jove. No sé, amic personal de Verdaguer, el seu pare. El seu pare, amic personal de Verdaguer. Vull dir, un ambient molt catalanista el que el fa créixer, no? I, de fet, ell, en un moment donat, se'n va a Valladolid per aprendre castellà bé.
1: Sí, bueno, atenció, que era Porcioles, era que això ja és la carambola de caramboles, si no em falla la memòria, era de Mer, que és el poble de Puigdemont.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, em sembla que tenia una relació molt forta amb...
0: No era de Balaguer?
1: No, era, tenia relació amb Amer, sí, o sigui, llavors és ja la cosa, el català màxim, no?
0: Sí, per d'alguna manera. Sí, sí.
1: I sí, a més, durant la Segona República, havia manifestat i de fet, crec que va militar a la Lliga Regionalista.
0: A la Lliga Catalana, exacte,
1: I per tant, a veure, era la Lliga Catalana, ho vam parlar aquí l'any passat, era una mica l'àvia de Convergència i Unió, i per tant, doncs, a veure, ell era un demòcrata de dretes, però que quan arriba la guerra diu ei, jo aquí tinc por, aquests republicans són molt perillosos.
0: Van anant cap a la dreta a poc a poc, no ell?
1: Sí, acaba sent allò que vam explicar també.
0: Llavors els de l'esquerra li posen la creu.
1: Sí, bueno, el volen, a veure, a part és això, és notari, o sigui,
0: sí,
1: té totes les relacions.
0: Catòlic, conservador, sí. Vull dir, evidentment, no? Evidentment, vull dir, té tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, té tots els inputs, per dir d'alguna manera. Que el franquisme valorava. Però clar, l'any 57, després del que m'ha explicat a la primera part, Franco i companyia diuen, ei, realment, sobretot a Barcelona, Cap i Casal, necessitem un alcalde que doni una imatge... Una imatge com més oberta, més laxa, més catalana, que no vegin què és, i perdoneu l'expressió, però jo crec que té sentit emprar-la aquí, que sigui facherío puro y duro. I per tant, aquest Porcioles, José María, a l'època, recordeu, no, ningú es podia dir Josep Maria.
0: No, home, no estava vivint.
1: Doncs este José María no es va ir bien. Mm-hmm. O sigui, tu vols ser alcalde de Barcelona?
0: Hombre... Que primer venia, però ho havia estat a Lleida, no?
1: Sí, a part havia sigut, em sembla, no sé si diputat a Corts o alguna cosa d'aquestes,
0: sí, és diputat de Lleida, això sí.
1: Sí. I
0: delegat provincial de la Falange, vull dir, tots aquests, no?
1: Tots aquests inputs també, el que dèiem, no? Llavors, bueno, al final, el que passa és que, clar, arriba el 57 i Franco veu l'oportunitat, digues.
0: No, res, que vam parlar del Congrés Eucarístic, el 52, i això també va servir per posicionar-se ell.
1: Clar.
0: Perquè ell estava allà ficat.
1: Ell estava movent fitxa i organitzant, si no em feia la memòria, llavors aquí agafa una sèrie de...
0: A més, era secretari del Patronat de Vivendes, que després seria el que repartiria els pisos als immigrants, que tenia el despatx allà a l'Hospitalet i anava signant hipoteques.
1: A veure, ell tenia una sèrie de com dir-ho, d'avantatges i de prestigis dins del règim, però és que en aquell any 57 passen moltes coses. Hem vist les protestes, però a nivell franquista hi ha una anècdota que a mi em torna molt boig, que és que es veu que hi ha una crisi galopant, ara hem tingut temporals, bla, bla, bla, bla, bla, i de cop i volta l'economia era autàrquica, no? És a dir, no hi havia exportacions gairebé, estava tot tancat en si mateix. Però des del Fons Monetari Internacional i des del Banc Mundial, més o menys li diuen a Espanya, que ja havia entrat a la ONU, diuen, hombre, diu, potser hauríeu de... obrir una mica les fronteres, aquí naixerà el famós...
0: Fer veure que sou una mica més oberts,
1: i aquí
0: no?
1: naixerà l'Spain is different, també, no?
0: Sí.
1: El turisme pot ser una bona oportunitat. Llavors es veu que a València hi ha una gelada, i les taronges, ara riuràs, però les taronges eren molt importants a l'època per l'economia del règim. Llavors a Franco li diu, bueno, usted tiene que abrir un poco el campo, i diu, bueno, no, pero tenemos las naranjas. Diu, no, mi señoría, las naranjas se están helando. I diu, si se helen les naranjas, s'ha acabat el bròquil.
0: Okay.
1: Llavors, més o menys, diu, vinga, obre la porta, no? Llavors, clar, el país s'està obrint a fora. Endins vol fer veure que és més democràtic.
0: Sí, llavors, com ho vol fer veure? Doncs que en lloc de que al capdavant d'un ajuntament o de... no? O d'un organisme oficial hi hagi un senyor militar, doncs que hi hagi un senyor que pensi igual però que no porti uniforme.
1: Sí, que a més...
0: I llavors diuen, ah, Porciores, perfecte.
1: Tingui aspecte de català d'ordre, no?
0: I llavors el Porciores els hi va anar molt bé per posar-lo aquí al capdavant de Barcelona.
1: Que això del català d'ordre ja a molt barceloní que li encanta. És a dir, sí, li encanta diguem, als barris alts, no? Que ja, és un senyor que en certa manera el representi. I bé, i el posaran amb tanta mala sort o tanta bona sort per la ciutat, encara hi ha discussions. Jo sóc dels darrers, em decanto per la mala sort, que va governar 16 anys.
0: Home, sí, 16 anys. Va estar fins als 70 llargs, no?
1: I va ser gràcies a gent del Carmel i Torre Baró que van ocupar un ple municipal que el van llargar.
0: Això
1: el Franco va dir prou.
0: Llavors, ell què va fer? Doncs accelerar el pla de vivenda. Va dir, vull dir, això sí que ho va fer.
1: Sí, això ho va fer.
0: Llavors, exacte, anem a construir pisos, que ja sabeu, a l'Extra Ràdio, que n'està ple.
1: Els encanta. Baratos,
0: baratos, alts. Anem a posar allà la gent... ja està, seran més o menys econòmics, però es va oblidar d'asfaltar, de posar parcs,
1: enlluernat,
0: de posar escoles,
1: sí,
0: de posar enllumenat, de posar centres mèdics, tot això se li va oblidar.
1: I li agrada
0: total,
1: molt...
0: són pobres, no necessiten tot això.
1: Li agrada molt fer autopistes urbanes, també. Perquè, per exemple, recordeu, sigueu, sempre dic el mateix, sigueu o no sigueu de Barcelona, perquè és un lloc que tota Catalunya coneix, que és la Meridiana. La Meridiana, Mare de Déu, des dels anys 50, de ser una espècie de... Era la carretera de Granollers, la Meridiana, atenció, de Granollers a Barcelona. De cop i volta, als anys 50, Porcioles comença a fotre-li carrils i més carrils. Jo, quan era petit, no tenia consciència d'aquestes coses, però ja m'horroritzava. Eren com nou. Hi havia ponts, uns ponts fatals. Tot això ho fa Porcioles. Sí. Vol fer una autopista que vagi del Tibidabo a Montjuïc, que les uneixi, vol carregar-se Gràcia pel mig, i ells, bueno, al carrer Aragó, no?, per s'acabar el tren, i ara és superample, etcètera, etcètera, i ell vol fer tot això i més.
0: Una onada de ciment va fer, bàsicament, sí. que va recórrer tota l'àrea metropolitana d'una banda a l'altra, no sé, Sant Cosme, el Prat, Pomar,
1: sí. Bueno, i
0: Badalona,
1: també,
0: Singuerlín, Santa Coloma, la mina de Sant Adrià,
1: l'intensifica molt.
0: Bellvitge, a l'Hospitalet,
1: Bellvitge, que sí, sí.
0: Besòs, no sé,
1: A veure, es trobarà uns barders sensacionals.
0: A prop de la Guinaueta, vull dir, en el
1: polígon.
0: També. Sí.
1: Que, de fet, aquí hi ha un punt...
0: Després va fer zones més maques, eh? Si te'n vas cap a la Diagonal i les Corts, doncs allà sí que hi havia coses més ben fetes.
1: Sí, ja... Bueno, a les Corts tenen un parc que és una cosa al·lucinant, que està dedicat a Vicenç Vives, que tu vas per allà i et quedes flipat perquè hi ha estàtues de porcs senglars i de cèrvols de cacera, que és surrealista, eh? Això també ho va fer Porcioles. Però més enllà d'això...
0: Casualment, perdona, hi havia en concret una constructora que em consta que anava fent i desfent com li donava la gana, no? Anem a fer un edifici aquí, que es deia Núñez i Navarro.
1: Sí, sí, i li deien el rei de les esquines. Sí, deien el rei de les esquines, però algo seria, i no, bueno, sí, penseu malament, però d'una altra manera. A veure, Porcioles també, i ara hi anirem, perquè hem d'introduir el personatge que vol ser el gran artífex de l'Operació Catalunya.
0: Sí, hem d'anar a l'Operació Catalunya, sí, que d'alguna manera se la va inventar, vull dir, així, no? A la seva manera.
1: Ell ho veia, ell deia, mira, per exemple, als catalans, perquè va fer una mica de president de Catalunya, si voleu,
0: sí, bueno, va fer la carta municipal.
1: Clar, va fer la carta municipal de Barcelona, va dir, mira, Franco, per què no tornes a la ciutat al castell de Montjuïc? Cosa que, bueno, I va dir, i per què no dones el dret civil català? Per què no el reprens, no? És a dir, i d'aquesta manera...
0: Per què no
1: fem
0: quatre coses estètiques perquè es pensin que som molt moderns?
1: Obres la mà.
0: Sí, mira, fem el Museu Picasso.
1: Clar. Sí, el Museu
0: per
1: Picasso...
0: Per exemple... Deixem que facin la Fundació Miró.
1: Clar, això ja al final, finalíssim, però sí. Llavors van obrint una mica la mà i Porcioles era qui rebia,
0: els
1: Franco.
0: Els fem un zoo, aquesta gent, puguin anar a mirar girafes.
1: I vindrà un goril·la blanc. Vindrà un goril·la blanc i llavors Barcelona dirà que és l'única que té.
0: La sensació és, oh, que guai és Barcelona. Clar. Ja, però són allò, anècdotes
1: comença
0: estètiques perquè estigueu contents.
1: Comença el guaiisme una mica de Barcelona. Sí. Però, a veure, el tema és que ell era el gran organitzador i el gran anfitrió de les visites de Franco. Això ho explica que darrerament està sortint molt per aquí el Pérez Andújar, un llibre que es diu Catalanes Todos, que parla de les diverses visites de Franco. Quan el va treure, va causar mala maró, perquè, clar, ho va fer, em sembla que era en l'any preprocés o durant el primer procés, no? Però, clar, efectivament, Franco venia aquí. I és el que veurem després d'escoltar la novetat de Louis Hoffman, a veure si ho dic bé, Electronicity.

0: Mola, eh?
1: Una cançó molt franquista.
0: Sí, no. Així és el més allunyat possible, que ja està bé, eh?
1: Home, per
0: però
1: favor.
0: Sí que és veritat que si ens remetéssim als 60, en tot cas, és psicodèlica. Llavors té un
1: sí,
0: punt seixantero, saps què vull dir?
1: Estem anunciant sí. els 60.
0: A veure, estàvem parlant de Porcioles i tot el que va fer, que era una manera de rentar... O sigui, al Porcioles li passava una cosa. A banda de ser conservador, franquista, religiós, bla, bla, bla, bla, sí que és veritat que allò que... feia olor a modern,
1: sí.
0: Estèticament li agradava.
1: Sí, perquè venia.
0: Li molava, no? Perquè el feia quedar bé, perquè feia que la gent estigués contenta, perquè mira, he arreglat això, li he donat pisos aquests, tal qual.
1: Donava llavors, imatge.
0: Era molt populista en aquest sentit.
1: Sí, donava imatge.
0: I llavors, clar, va aconseguir doncs, que li cedissin els terrenys de
1: lo del Castell,
0: del Castell de Montjuïc. Va fer 4 jardins, no? Va deixar posar la fundació, no sé què, va fer la carretera cap allà amunt, i llavors li van dir, escolta'm, i si fem un parc d'atraccions?
1: Diu, hombre...
0: I, home, que xulo!
1: Que guai!
0: Vinga, fot-li! Després va remodelar la plaça Catalunya, també, clar. Després, no? Vull dir que va fer coses que estèticament,
1: bueno,
0: amb
1: basta.
0: Raó, o sigui, Maragall,
1: sí.
0: Que també va ser alcalde...
1: Maragall va ser funcionari de Porcioles.
0: Sí, però Maragall, en un moment donat, a l'alcaldia de Barcelona va dir no, Porcioles no ho va fer tan malament.
1: Sí,
0: si
1: clar.
0: És veritat que si tu agafes les coses que va fer, doncs pots fer una llista...
1: Bueno, li va donar la medalla d'or de la ciutat,
0: sí,
1: em sembla,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. Però bueno, això, va remodelar bastants coses...
1: És que el Maragall...
0: I de fet, tu al principi deies allò de les sardanes, que Franco
1: sí.
0: les havia prohibit, doncs Porcioles
1: sí.
0: va aconseguir que aquestes tradicions doncs, poguessin tornar a formar part de la cultura catalana i es van poder tornar a ballar sardanes per
1: era...
0: express desig de Porcioles.
1: Però és una cosa de façana, no? És el que dèiem.
0: Clar, és dona'ls-hi una mica d'almoina. Dona'ls-hi unes mulletes de pa.
1: El Maragall s'ha de dir, ja ho veurem això en el seu moment, que era el funcionari de Porcioles.
0: Uh-huh.
1: I aleshores el tema Rondes, el tema Montjuïc, el tema Vila Olímpica
0: sí.
1: són variacions d'idees
0: correcte.
1: Que havien sorgit en Porcioles.
0: Correcte.
1: Perquè, per exemple, General Mite, que és una de les rondes per als que no siguin d'aquí, que permeten que tu puguis creuar la ciutat suposadament a gran velocitat...
0: Home, que no és veritat.
1: No és veritat.
0: Però són uns pitoters que flipes.
1: Són uns pifòstios.
0: Però, bueno, però com a les rondes, que les rondes ja quan les van fer ja havien quedat obsoletes.
1: Clar.
0: Perquè llavors o reduïm els cotxes o allò no,
1: doncs,
0: no dona.
1: Això és porciolista.
0: Sí.
1: Amb la Vila Olímpica, el Porcioles... Però això ho veurem perquè és que a més ens porta al fòrum. El Porcioles on...
0: Això, arribarem tard al fòrum, eh? Ja veurem bueno, si arribem a aquesta temporada.
1: L'any vinent arribarem al fòrum, sí. No, el que vam trobar és que als anys 60 ell vol fer un barri de luxe
0: sí.
1: als terrenys més o menys del fòrum.
0: Ah, sí?
1: I aleshores determinades persones li diuen no. Aquí això de luxe no
0: clar,
1: convé.
0: Clar, però si està per sota de la Diagonal, com vols que hi hagi clar, luxe?
1: Però,
0: luxe està per sobre.
1: Però bueno, mira, ara Diagonal Mar, no? Per dir alguna
0: sí.
1: cosa. Bé, el Porcioles, al final, la clau de tot és que l'any 1960, quan ja porta 3 anys,
0: sí.
1: perquè en parlarem d'ell, eh? Però...
0: Ah, en continuarem parlant d'ell.
1: Sí,
0: ah, vale.
1: Acabarà sortint. Per
0: vale,
1: exemple,
0: vale.
1: Un lloc que tothom té el seu cor en aquesta ciutat barcelonina és la plaça Lesseps,
0: sí.
1: i ell va estar 16 anys fent obres a la plaça Lesseps.
0: Oh!
1: Res, és un clàssic, ja ho sabem tots, que ja sempre hi ha
0: eterna,
1: obres.
0: Eterna plaça...
1: Sí, ha estat com 40 anys d'obres.
0: Malfetes,
1: saps? Sí, una cosa
0: no hi ha una solució.
1: Una cosa increïble. Però l'any 60, per anar al gra, i més o menys per anar encarrilant el que veurem la setmana vinent, eh?
0: Què veurem la setmana vinent?
1: La setmana vinent veurem un altre personatge que
0: ens...
1: No, però un personatge que a més va sortint més o menys cada setmana, que es diu Jordi Pujol.
0: Ah, d'acord.
1: Clar, veurem...
0: Ah, ja toca Jordi Pujol?
1: Sí, toca pels fets del Palau de la Música.
0: Val, d'acord.
1: Pels fets del Palau de la Música,
0: vale.
1: que van a la presó... Bueno, a veure...
0: Bueno, jo, de totes maneres, de Porcioles sí que vull dir també una cosa, i és que quan perquè el van jubilar.
1: Sí, el van jubilar.
0: El van jubilar, perquè, clar, en aquell moment... Per això ja estem en el
1: 73.
0: En el 73, eh? Vull dir que hem anat molt amunt, molt endavant. Però els funcionaris es jubilaven als 70 anys. I, clar, ell ja tenia 69. Llavors diguéssim que no li van renovar el contracte, per dir d'alguna manera.
1: A veure, el que va passar és que van
0: es va
1: anar...
0: quedar sense cadira.
1: No, van anar veïns del Carmel i de Torre Baró, que això era impensable,
0: sí.
1: perquè al Carmel hi havia especulació a l'Obèstia amb
0: sí.
1: gratacels que, gràcies a Déu, no es van fer.
0: No es van acabar de fer, clar.
1: I a Torre Baró tres quarts del mateix.
0: Sí.
1: Però llavors és el que hem comentat aquestes setmanes. Escolta, tu ens fiques gratacels aquí, gratacels allà, però i els nostres equipaments?
0: Clar.
1: Com és que els nens no tenen escola?
0: I els jardins,
1: com és que no
0: i les escoles?
1: carrer...
0: i el metge i els fanals.
1: Clar, llavors es van rebotar, van baixar, que això a l'època tenia molt mèrit, perquè ara a Torre Baró, doncs bé, més enllà del Vital, tenim metro a prop i autobús, però van anar l'any 73 allà fins a la plaça Sant Jaume i els del Carmel 3/4 del mateix i van ocupar un ple. Clar, durant el franquisme, ocupar un ple municipal era una salvatxada.
0: Sí.
1: Llavors Franco, ara faré servir el verb castellà perquè és graciosíssim, se soliviantó,
0: sí,
1: i va dir prau, i va fer fora
0: el Porcioles. I després hi havia una cosa, i és que el governador de Catalunya, perquè el Porcioles es creia l'amo de... no l'amo, sinó el president de Catalunya.
1: Sí.
0: Però hi havia el governador de Catalunya.
1: Sí, el governador civil.
0: El governador civil. I llavors es veu que entre tots dos hi havia com una... a veure qui la té més llarga.
1: Sí.
0: Saps? Hi havia una lluita d'egos.
1: Exactament,
0: sí. I es feien la guinza l'un a l'altre.
1: Sí,
0: llavors, clar,
1: es putejaven mútuament.
0: És com tenir un enemic dintre de les teves files, com aquell qui diu.
1: Sí, aleshores,
0: i com
1: diguem,
0: es feien la guitza, doncs...
1: s'aixecava malament,
0: sí,
1: pobre.
0: Doncs finalment això, el Porcioles es va quedar sense cadira, com dèiem, però, a més, casualment, en un moment molt adient, perquè després va arribar la crisi gorda.
1: Clar,
0: llavors,
1: clar.
0: Ell com que va sortir de rositas una mica.
1: I, de fet, el Maragall al final li va donar aquesta medalla, que, com deies tu, va causar gran, sí, polèmica. Però bé, l'any 60, per acabar, el que tenim és que Franco visita Barcelona i això és una mica com la cirereta de l'Operació Catalunya.
0: Ah.
1: Perquè hem fet tot això, bla, bla, bla, sí, us hem donat...
0: Escolta'm, que ja teniu els Tres Tombs de nou, que clar, ja teniu les sardanes,
1: home,
0: que us
1: per
0: queixeu,
1: favor,
0: home.
1: Per favor, i aleshores ve Franco i sembla que, oh, que bé, no? Quina il·lusió més gran que vinguis, ara que ens has donat tot això. És fantàstic.
0: Ai, per favor.
1: És fantàstic.
0: Si us incorporeu ara, estem fent tota la ironia del món,
1: clar,
0: eh?
1: Clar,
0: vull dir que,
1: per favor.
0: De cas.
1: I, de fet, fins i tot els hi deixen que aquest és una mica l'esquer per parlar de Pujol la setmana vinent. Clar, parlarem de Pujol, però atenció, ja ho sabeu, ara estem en un moment on Pujol porta anys i panys d'actualitat, fins i tot es parla del post-Pujol, de què passarà quan no hi sigui, perquè...
0: De, no, ja no hi és, de fet.
1: No, però hi ha gent que diu, quan no hi sigui, se li haurà de fer un homenatge, hi ha gent que diu... clar,
0: que
1: clar,
0: complicat,
1: és
0: això,
1: un
0: clar,
1: problemón, això, sí, no? Però clar, el 1960, de cop i volta, Franco deixa celebrar, és bèstia, eh?, l'any Maragall. No, no Pasqual, sinó Joan.
0: No, clar.
1: Imagineu l'avi, el poeta, no?, de
0: sí,
1: Adéu a Espanya, la vaca cega, etc etc. I bé, s'organitzarà un acte al Palau de la Música on Franco no hi anirà, quan em sembla que en principi la seva presència es preveia, i allà
0: li picava tenir al·lèrgia.
1: Home, el Palau de la Música Catalana, etc.
0: Venir a Catalunya, venir a Barcelona, al Palau de la Música, fer un homenatge a Maragall, i jo, hombre...
1: A ell li agradava saludar.
0: Lo consiento, lo consiento. Amb l'ou apretat, lo consiento, però
1: sí,
0: no...
1: Sí, perquè ja s'ha començat a primar-se i anava a caçar catxalotes i tal. Però bé, ell saluda la gent, tot és meravellós, tot és fantàstic, perquè l'Operació Catalunya, segons ells, és un èxit.
0: Ja.
1: Però
0: sí, els hi hem donat una mica d'almoina i aquests estan tranquils ja. Els hi hem donat quatre fires, als burgesos, perquè no,
1: sí,
0: perquè no s'enfadin a nosaltres, perquè això, els hi donem quatre fires, els hi deixem fer el saló no sé què, el saló no sé quantos,
1: fires...
0: els hi posem Monzó, els hi posem el Montjuïc, no?
1: Això de les fires...
0: El parc d'atraccions, els hi arreglem quatre carrers i ja està.
1: Això de les fires és la rapera, perquè Porcioles, efectivament, fa una ciutat que diu de fèries i congressos.
0: Sí.
1: Però ara estem en
0: Clar, que ens encanta això, els barcelonins.
1: Bueno, els barcelonins, no sé, els alcaldes els hi tornen bojos. Sí. Els barcelonins, bueno...
0: És ironia, també.
1: El mobile ens agrada molt, no?
0: Sí,
1: sobretot
0: també.
1: El...
0: No, no, sí, perquè repercuteix tant en la nostra economia.
1: I l'economia submergida,
0: que sí,
1: no?, que genera...
0: A nosaltres ens afecta, clar... tu no, no, tu ets de Barcelona, ens posen diners
1: extres. Ens posen diners al mòbil,
0: quan,
1: sí.
0: Quan passen... Quan diuen això, no, perquè això ha revertit en tants diners per la ciutat. Bé, i la meva part on és?
1: Clar, exacte,
0: a veure,
1: no...
0: on és?

0: No ho veig.
1: En fi, bé, anem a tancar la sessió d'avui.
0: Anem a tancar perquè la setmana que ve, Mare de Déu, Jordi Pujol, de moment, catalaníssims, amb Reinaldo i Clara, amb tu podria estar.
1: Adéu, Jordi.
0: Ciao.

0: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
1: Sota sospita. Amb Laura González.
2: Vinga, va, el moment aquí al Sota Sospita pel Consell de Català. Avui, Aina, tornem a... Jo crec que és bàsicament un element lingüístic necessari que ens pot ajudar a alliberar energia i que està bé que coneguem totes les particularitats perquè en català els insults són molt i molt originals, la veritat.
3: Doncs
2: o sigui,
3: sí.
2: Que insults en català, eh?
3: Sí, sí, sí. Avui repassarem uns quants perquè, si més no, sapiguem què diem quan ens escalfem una mica.
2: Està bé.
3: I podem començar amb carallot.
2: Un clàssic.
3: Un clàssic. És un clàssic per dir que algú està mig adormit o espès mentalment.
2: Sí. Pot semblar-te una mica fluix, no? Però, sens dubte, sempre quedes bé. Dient aquest tipus de paraules i d'insults que són molt més elegants que en altres idiomes i molt menys vulgars, eh?
3: Molt.
2: Va, si parlem, per exemple, d'un jove que vol fer-se gran però que encara li queda molt de recorregut, per exemple...
3: Podem dir-li mucós.
2: Ah, aquesta és fàcil.
3: Molt fàcil. Sí. I molt utilitzada.
2: Val, ara... D'acord. I si volem remarcar, per exemple, la poca intel·ligència del nostre interlocutor...
3: Doncs tenim per triar, tenim, per exemple, tros de quàniam, cap de suro o gamarús. Potser aquesta tercera... Bueno, cap de suro també, déu-n'hi-do. Aquestes són bastant conegudes en general.
2: Sí, a mi m'agrada tros de quàniam, eh? De dir,
3: no entenc
2: res, ni que t'ho expliqui 20 vegades. Aquesta m'agrada.
3: Sí.
2: I quan la cosa va de... No sé, falta de caràcter, per exemple, no? Què li encaixem?
3: Molt coneguda és figaflor. Però també n'hi ha d'altres com poca solta o cagadubtes.
2: Sí, a mi cagadubtes també m'agrada bastant.
3: És que són maquíssimes, eh? És que fins i tot és agraït que t'ho diguin com ai, cagadubtes. També hi ha insults que descriuen actituds.
2: Per exemple?
3: Per exemple, llepaculs, dropo o pinxo.
2: Llepaculs, qui adula massa i massa sovint, no? Dropo, home, qui fuig de les responsabilitats, potser, no?
3: Sí,
2: i de les tasques del dia a dia.
3: Sí.
2: Pinxo... Igual vas massa de dur, però en el fons ets un figaflor.
3: Efectivament.
2: Per exemple.
3: Efectivament.
2: Molt bé, per acabar, vinga, un altre més. Perquè n'hi ha alguns que, més enllà del que vulguin dir, fan gràcia com sonen.
3: Sí, un molt maco dedicat a la gent que fa molt soroll i poca feina és Baliga Balaga.
2: Ah, aquest és xulo.
3: Amb el guionet pel mig i tot, eh?
2: Sí, clar, això és com queda molt català. Llavors, si has d'insultar, fes-ho amb gràcia, fes-ho amb elegància, fes-ho amb coneixement de la llengua, fes-ho sense vulgaritat. Vull dir, som una mica Cyrano de Bergerac avui, eh? Recomanant-te que siguis creatiu també quan hagis de carregar-te algú. I si pot ser, fes-ho amb un somriure. Fins aquí el Consell de Català.

0: Ens acompanya de nou el Xavier Borrell. Cada vegada que tenim algun autor, moltes d'elles que tenim algun autor de novel·la negra, de thriller en català, doncs ens acompanya el Xavi, que s'ho llegeix tot. Sí. I que ens va recomanar La modista de Gràcia, d'en Marc Font.
1: Sí, una novel·la molt gòtica, eh? I molt...
0: molt fosca. Molt,
1: mira, encara m'atreveria a dir rotllo Carlos Ruiz Zafón, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Home, sí que ens convida també a passejar per una, sí, Barcelona, no?, de la que ja no queda gaire, podríem dir, a través d'aquesta investigació que fa el personatge del Xavi, un cop coneix la Loreto i decideix doncs saber qui va ser aquesta dona, qui era. Marc Font, benvingut al Sota Sospita.
2: Moltes gràcies, bon dia, què tal?
0: Explica'ns una mica qui és la Loreto, en quin moment apareix en aquesta història, com és aquest primer capítol que ens deixa al·lucinats, no?, i com serà aquest viatge que farem cap a la Barcelona de postguerra.
2: Doncs la Loreto és una senyora que neix l'any 1944 i és una senyora que fa de modista al barri de Gràcia de Barcelona, i el primer capítol comença una nit d'abril a les 3 del matí, que aquesta senyora, que viu al primer pis d'una finca del 1903 del carrer Gran de Gràcia, baixa cap al pis principal a les 3 del matí amb un barnús tacat de sang i pica a la porta del seu veí. El seu veí es desperta, es diu Xavi, és un noi jove que treballa de corrector a un diari de Barcelona, i ell obre la porta i es troba aquella situació esperpèntica. Aquella senyora li demana a veure si pot pujar al seu pis, al primer pis, perquè necessita ajuda. La Loreto demana al seu veí que pugi cap a dalt, el seu veí agafa les claus, puja cap a dalt i es troba un passadís molt llarg d'aquests típics de les finques modernistes de Barcelona, i en aquest passadís està tot a les fosques, hi ha la llum de dues o tres espelmes, i als dos costats del passadís hi ha vestits de núvia bastant antics i bastant esgrogueïts. Veiem la Loreto, que porta un vel de núvia posat, s'acosta cap al Xavi tocant els vestits que hi ha al costat, l'agafa de les mans, se'l mira als ulls i li demana: oi que soy guapa, oi que soc guapa. Clar, aquí es genera una situació molt tensa, perquè el Xavi diu, si hi ha la situació en si, no?, que et truquin la porta a les 3 del matí, sí, és fort, encara més és que una dona gran t'agafi, et miri d'aquesta manera i et demani si és guapa. I a partir d'aquí es desencadena, doncs, tota l'acció de la novel·la.
0: Una acció en dues línies temporals, arran de la, no?, aquesta cerca que fa en Xavi per voler saber més d'aquesta senyora, de la Loreto, i aniràs combinant, diguéssim, passat i present i present per portar-nos-hi a aquesta Barcelona de postguerra i aquesta realitat d'aquesta dona i de moltes altres que té a veure amb el món del tèxtil.
2: Sí, la novel·la l'he dividida en dos eixos temporals. Els capítols que són els capítols senars, l'1, el 3, etc., són capítols que expliquen, no?, aquest Xavi interpel·lat per aquesta dona a les 3 del matí, que aquest noi voldrà anar sabent de mica en mica qui és aquesta senyora, no? Primer una mica mogut per si hi ha algú que se'n cuida d'ella, és a dir, per una situació de vulnerabilitat, i a mesura que va sabent més coses, no?, que és molt típic de l'ésser humà, com més saps, més vols saber. I per tant, bueno, aquests capítols es desenvoluparan d'aquesta manera, i per altra banda, a mesura que anava redactant jo aquesta novel·la, em vaig adonar que necessitava vestir una mica històricament i el context de qui era aquesta senyora. Llavors, els capítols que són els parells, són capítols que expliquen des de 1944, que és l'any que neix aquesta senyora, sí, fins a l'actualitat. Per tant, són dos eixos temporals que convergeixen i que un va alimentant l'altre i dona al lector, doncs, una visió més global de la novel·la.
0: I explicant la història de la Loreto, expliques la història de tantes i tantes dones en el segle XX, doncs, que van evolucionar, tot i els entrebancs que els hi posava el món repressiu, que, com ella, per exemple, doncs, van ser entregades potser a senyors més grans, es van casar no per voluntat, sinó perquè no hi havia altra manera de viure, perquè eren ciutadanes de segona classe, i és com un crit a la llibertat o un retrat, diguéssim, no?, d'aquesta part de la societat i d'aquestes dones silenciades.
2: Sí, jo crec que és un retrat. Queda de manera... O sigui, no és una novel·la històrica, però sí que posa de manifest certes coses que hem viscut com a societat, sobretot, no?, el paper aquest de la dona, que moltes vegades l'hem posat a sota la catifa perquè no n'hem volgut parlar, no? Vull dir, actualment, doncs, molts casos de violència de qualsevol tipus surten a la llum, però durant molts anys això ha sigut un tema molt silenciat i un tema doncs, que formava part, diguéssim, de les coses que s'havien d'acceptar o havien de ser d'una determinada manera. Per tant, la novel·la ho posa de manifest, ho explica, ho relata, i per això jo crec que també no, moltes dones no, se senten interpel·lades per la novel·la, ja no perquè tracti d'una modista, sinó perquè durant molts anys s'han perpetrat moltes situacions semblants, per sort espero que no iguals que la que ha viscut la Loreto, però sí coses que jo crec que sobretot les lectores no, s'hi senten identificades.
1: Una novel·la molt potent, Marc, molt gòtica, molt amb coses que no es poden explicar, que vas escriure en un viatge per Sud-amèrica. Em pregunto què et vas trobar per allà per tenir aquesta inspiració, sí. Aquesta ment.
2: Mira, sempre em diuen que per què no vaig escriure sobre aquest viatge, no? I a vegades necessites com allunyar-te d'aquesta Barcelona que forma part del nostre dia a dia per explicar aquest dia a dia. Llavors me'n vaig a l'altre cantó del món, començo un viatge d'any sabàtic, després de la pandèmia, des de l'Equador fins a Mèxic. Faig 12.000 quilòmetres en bus, només vaig agafar un únic vol per tapar una zona, per saltar-me una zona de guerrilles que era difícil de passar en bus, i en aquests viatges amb bus, doncs vaig escrivint tota la novel·la al mòbil. Clar, jo en cap moment ho faig pensant-me que això sortiria una novel·la. És aquell tipus d'escriptura, no?, lliure, que flueix i es va desenvolupant la història. Però clar, jo aquella escala que explico, és a dir, on s'ubica la novel·la, jo sempre havia pensat que aquella escala que jo havia viscut al pis del Xavi durant 8 anys, allà havia de passar alguna cosa, perquè, no sé, és saps aquells llocs que entres i dius, ostres, crec que aquí, aquí han passat coses,
0: no?
1: I
0: fosques, allà,
1: i com un tingui la ment una mica pervertida, ja surt de tota la història ja, total, no?
2: Sí. I quan t'allunyes una mica, doncs és això. Jo crec que neix la creativitat i veus les coses una mica amb la distància i és quan pots crear coses com aquesta.
0: És, bé, un llibre, a més, que t'ha donat moltes alegries, no?, perquè és una novel·la debut, però que ha anat cada vegada tenint més lectors, lectores, deies tu, sobretot, sí. Segurament, però que està tenint una vida prou llarga, pel que és l'habitual en una novel·la en els temps que corren, que com no la venguis més o menys bé en les primeres setmanes i no estigui ben ubicada en els aparadors, de seguida passa al fons de la prestatgeria i adeu-siau.
2: Sí, sí. Aquesta era una de les meves pors més grans, perquè a mi m'han avisat, m'han dit, ostres, Marc, que tu no et coneix ningú.
0: Clar.
2: Per tant, si no surts als mitjans de comunicació més mainstream que tenim, és molt difícil que una novel·la pues, acabi triomfant o acabi arribant a molts lectors. Jo estic molt content. Suposo que les raons són diverses, però és una novel·la que vam treure amb la campana el 18 de gener de 2024, i a dia d'avui encara estic fent clubs de lectura.
0: Fixa't
2: que penso,
0: que
2: ostres, ha donat per molt i molta gent té moltes coses a dir-ne. I crec que això al final és l'objectiu de la literatura. Al final tu crees literatura o llegim literatura perquè ens remogui o perquè ens digui alguna
0: cosa.
1: I ara surt en castellà.
2: Sí, i ara una editorial argentina que es diu Motus Thriller, Trini Vergara, ha decidit traduir-la i ha decidit que volia donar a conèixer aquesta història en castellà, sobretot a Sud-amèrica, doncs, a Mèxic i a Argentina, i també doncs, a tot arreu de l'estat espanyol. Per tant, bueno, veurem quin recorregut té en castellà, més lectors, més opinions, i això, estaré aquí per escoltar-les i per veure com funciona.
0: Marc Font, moltíssimes gràcies per aquests minuts al Sota Sospita i que encara tingui una vida llarga la teva història, la modista de Gràcia. Gràcies.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident.
0: I fins aquí la coartada. El Sota Sospita torna demà a Ràdio 4 a partir de les 12:05 amb el Verí, Lil Dami. Us diem adéu-siau, bona tarda.
3: Per un món que va tan lent, una dècada en el joc mentre altres van caient. Si

0: És la una.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Jornada crítica per als equips d'extinció dels incendis actius en diversos punts a la comunitat de Madrid i Àvila, que cremen 3.000 i 9.000 hectàrees respectivament. El vent amb ratxes superiors als 50 km per hora és avui el principal aliat en l'avenç del foc, com ha destacat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
2: Tenemos una situación adversa, ya veis el viento, las ráfagas de viento, tenemos unas estimaciones superiores a 50 km hora. La temperatura tampoco nos va a dar ninguna facilidad y tampoco lo que es el grado de humedad.
0: Les condicions meteorològiques han portat un dels pitjors escenaris. Els tres incendis actius de la comunitat de Madrid s'han fusionat. Abans ja ho havien fet els focs de Sant Martín de Valdeiglesias i Villa del Prado, que ha obligat a evacuar de forma urgent tres municipis de la zona: Chapinería, Navas del Rey i Colmenar del Arroyo. El risc ara, ha dit Marlaska, és que també es fusioni l'incendi registrat a Burgondo, Ávila, que avança cap a la comunitat de Madrid. La Comissió Europea ja ha mobilitzat 4 avions amfibis per ajudar a combatre els incendis a l'estat, 2 procedents de Grècia i 2 més d'Itàlia. I a França, i França també, ha sol·licitat l'ajuda de la Unió Europea per fer front a la trentena de focs que han cremat més de 10.000 hectàrees. Hi ha 40.000 persones evacuades. La situació més crítica es concentra al sud-est del país, a prop de Bordeus. El país registra ja 50.000 hectàrees cremades aquest 2026, l'any amb més superfície afectada en la història de França. El govern de la Generalitat ha dissenyat un dispositiu especial de mobilitat amb motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. Un fenomen astronòmic excepcional que no succeeix a Catalunya des del 1905 i que suposarà un repte a nivell de mobilitat, seguretat sanitària i protecció sobre el territori,

0: Vies de desplaçament, les vies alternatives també per a aquells que no hi vagin a l'observació de l'eclipsi. La principal artèria serà de trànsit nord-sud, serà la P7. Per aquesta raó doncs, hem fet la restricció de camions de les 2 a les 12 de la nit en dos sentits, des de Martorell fins a Ulldecona.
1: El primer consell és, però, no moure's de casa si des d'allà es veu el fenomen i en cas de mobilitzar-se prioritza fer-ho a peu o en transport públic i, sobretot, que la gent no s'aturi a l'autopista per observar-lo. El govern repartirà a través dels ajuntaments més de 150.000 ulleres homologades. Recorden que en cas de comprar-les és molt important verificar que estan homologades amb la norma ISO 12312-2. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats.
2: Recordar que les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres.
1: En total es desplegaran 700 efectius dels Mossos i també es reforçarà la plantilla del 112.
3: Canviem de qüestió, gràcies Maria. Les anàlisis sobre el terreny en els blocs afectats per l'esboranga en el barri de Sant Gervasi i la Bonanova continuen sent favorables i permetran que més veïns puguin tornar en els propers dies. Cristina Martín.
4: Els primers seran els veïns del carrer Rubinstein número 6, que podran tornar algun dia de la setmana que ve. La setmana següent ho podran fer els veïns de Sant Gervasi de Cassoles número 54, amb més de 30 pisos. Aquests se sumaran als dos blocs que van poder tornar a principis de setmana. Pilar Díez, delegada del govern a Barcelona.
5: Si sumen els habitatges que ja van retornar, els que han retornat aquesta setmana, els que retornaran la setmana vinent i els 31... ens n'anem a un 60% de la totalitat dels habitatges que es van haver d'evacuar el dia 7 de juliol.
4: Quedaran pendents 4 blocs més, pels quals encara no hi ha data de retorn. El govern ha activat ajudes econòmiques de fins a 2.000 euros per família per afrontar les despeses que el desallotjament els hi ha suposat.
3: Gràcies, doncs és tot per part nostra. Més informació al web rtv-e.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
6: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
1: Amb Xavi Martínez.
2: Què passa, Xavi? Com estàs?
3: Molt
2: bona
3: bé.
2: Bona tarda.
3: Hem recuperat la cúmbia?
2: Sí.
3: Quina fantasia. M'encanta.
2: Ja veurem a Ràdio Nacional quina et posem, però de moment a Ràdio 4 mantenim.
3: Està arribant. L'altre dia vaig anar a fer una passejadeta d'estiu, perquè ja arriba l'estiu, és el tema que toca. Potser s'ha precipitat massa, perquè encara oficialment no és estiu, però ja la calufa que fa és digna de començar-se a preocupar. Jo ja sabeu que sóc d'aquests que li tinc por a l'estiu, però por. Mira que no és una persona que em defineixo a mi mateix com per tenir por a res. Sí, tinc por a l'estiu. L'estiu m'atrapa, em col·lapsa, em deixa el cervell fregit.
4: Mas uno.
3: I el que anava, vaig passar pel, ja t'ho diré, ara pel port de Port Ginesta, el port de Castelldefels. És el port esportiu de Castelldefels que per alguna estranya raó, pertany al Garraf Sitges.
2: És veritat?
3: Sí, o sigui, que si tu tens algun problema, la policia ha d'arribar d'un lloc que triga mitja hora.
2: Ostres.
3: Per tant, he vist, ja és un comentari que faig, que en aquell llindar, en tota la gent que viu allà, hi ha gent que ha anat a viure expressament allà perquè sap que la policia triga a arribar.
4: Uau.
3: Això us està dient també alguna cosa, el perfil de persona que va allà. Quan tu necessites que la policia no et pugui controlar massa... Miau! Dic perquè vaig tenir un problema amb uns veïns allà, em vaig anar a casa d'una amiga, vaig tenir un problema amb uns veïns.
2: Ah, sí?
3: I ja vaig veure el perfil de veïns que hi havia i vaig entendre després quan em van estar explicant tot, vaig dir, atate.
2: Clar,
3: dic, home, és un lloc de pèmpins, això, no?
2: De pasta,
3: sí, pèmpins, però no et pregunten com els aconsegueixes. Que això està molt bé, també, eh? Però vaja. El que anava, amics... ens hem quedat amb l'Almond, que jo, amb el meu anglès, puc entendre que són... ametlles, no?
4: Sí, Almond Mam, ho dèiem ara...
3: Almond Mam.
4: Sí, és el concepte de mares ametlla, que vol dir aquestes mares que estan demonitzant tot el que ve a ser el sucre, les coses que no són sanes i que a casa seva...

0: no tenen ni una magdalena, no tenen sucre, tenen doncs productes com granola, tofu...
1: La tristor, diguéssim.
0: Exacte.
1: No? Sí. Aposten la foscor. Per la tristor, la foscor més absoluta. No?
0: I al contrari són els Kit Kat Parents, que són els pares Kit Kat per la xocolatina, que són els pares doncs, que tenen magdalenes, que tenen xocolata, que tenen tot tipus de galetes a casa seva i que, doncs, ho tenen a casa, cosa que no vol dir que s'orengin sempre, i això al final doncs,
2: s'ha demostrat
0: que crea doncs, millor relació amb el menjar que no pas ser una almond mam, perquè si ho tens a casa no vol dir que sempre t'hagis de menjar. Saps?
1: Doncs ara et diré una cosa. Jo sóc un almond non-dat, perquè clar, ni no és el concepte, ni almond mam, ni tampoc sóc pare, per tant, però haig de dir que jo sí que tinc llaminadures tòxiques, per entendre's, de les que... tòxiques, de les que he menjat tota la vida, de les que havia menjat a petit, però precisament hi ha un control mental que fa que jo no les toqui. És a dir, és com
2: que
1: tot.
2: Guai.
1: És com el que deixa de fumar i té tabac a casa. Home, és un acte de risc, però crec que és necessari perquè és una manera com de controlar. Tu, també us diré que no tinc masses problemes jo amb el dolç de dir, no, home, sí que m'agrada rossegar alguna coseta als vespres mentre a vegades una miqueta gana. Ja tinc l'efecte, perquè també és cert que el metabolisme a certes edats canvia. Jo crec que per les criatures donar-los dolç de tant en tant tampoc és un drama, perquè tampoc hem sortit... Tampoc hem sortit tan malament la resta i fins i tot jo diria que abans eren igual o pitjor les llaminadures d'abans que les d'ara, perquè ara hi ha més consciència. Però jo crec que s'ha de tenir puntualment, hi ha una cosa que també és un concepte molt esportiu que li diuen per la gent que es prepara, que està tot el dia comptant calories, que és el cheat day o cheating day, per ja que ens posem en conceptes anglosaxons, que és el dia que tu et pots permetre, tu fas una dieta perquè tu vols ser una estàtua grega, i hi ha un dia que tu et pots permetre, que és el dia, jo li diuen cheating day, jo li deia el dia del gocho.
2: Yeah.
1: Dia del gocho, que és que tu pots permetre trencar la dieta, i dius, ara em foto un bollicau de l'any 85 que tenia guardat.
2: Sí, sí, una paella...
1: Una magdalena barrejada, i a més sense cap tipus d'ordre, eh? Vull dir que pots menjar la magdalena abans de la paella i en acabar fotre't un bollicau.
2: Sí, gin tònics, si no condueixes.
1: Ara.
2: I cigalons i el que vulguis. Aquell dia tot, no?
1: També et digué, jo el tanto amb el tema de l'alcohol, perquè ja el problema de l'alcohol, perquè ara has dit gin tònic i de més, clar, és que l'alcohol, més enllà de l'alcohol en si, porta molt de sucre.
0: Sí, per això ho dic. Engreixa molt l'alcohol.
1: Ara, això us anava a dir, perquè hi ha gent que diu, no, jo em cuido molt, jo menjo granola. Ja, però si després al vespre et pots quatre gintònics i tres cerveses, la cosa de la granola no serveix per res.
2: Sobretot, perdona, els sucres estan els combinats, no, diguéssim. La tònica d'un gintònic és el pitjor. La...
0: Saps que la tònica et torna sort?
2: Això diu el Toni Carles.
0: Era la broma. És veritat. A veure, et torna sort. Si et veus una cuba de Toni, que et donarà sort, perquè porta quinina,
2: sí,
0: que
2: Toni...
0: és un compost.
2: El Toni no pot prendre quinina, no pot prendre un gin tònic, i de fet per això es diu així. Tònica, no.
1: A veure,
2: no, de debò, no és real, màquines, això,
1: A veure, qui dius que no pot prendre la tònica?
2: El Toni Cano, el nostre col·laborador i col·lega de professió.
1: Ah, perquè és diabètic?
2: No, pot prendre quinina.
1: No pot prendre quinina, eh?
2: No, té un problema...
0: A la oïda.
2: I no pot prendre, i de fet el seu Instagram és tònica, no.
1: Ara m'està petant el cap.
0: La quinina és un compost químic.
1: Però la quinina és el que es posava el meu avi al cabell, que es posava quinina per pentinar-se.
0: Doncs això fa que torni sort en grandíssimes quantitats.
1: Home, sort era, això ja t'ho dic, a banda de sec, perquè ho tenia tot, tenia el combo. Li deien Planeta Agostinis, anava entregant per fascicles, sort, sec, tal, vull dir que... I Coix també va perdre una cama, vull dir que sí, era espectacular.
2: La quinina diuen que és un alcaloide natural extret de l'escorça de l'arbre de la quina, que és coneguda mundialment per les seves potents propietats antipirètiques i antipalúdiques, sent històricament el principal fàrmac per tractar la malària, per exemple.
1: Això t'anava a dir, antipalúdica, no us penseu que té res a relacionar amb el creixement del cabell, és el paludisme, Fins aquí arribo, perquè hi ha gent que diu, hòstia, a veure si em veig unes tòniques i me sale pelazo, ara.
2: No.
1: Això no passarà, si estàs descapotat, estàs descapotat.
2: I clar, a causa del seu fort sabor amarg, doncs la quinina sempre, doncs, en concentracions molt baixes, com a aromatitzant i potenciador del sabor en begudes com l'aigua tònica.
0: Clar, i en casos greus de sordera severa pot arribar a la pèrdua d'audició, però, clar, sobretot, clar, si en veus moltíssima, o sigui, ningú per veure's un gin tònic es tornarà sort.
2: Jo alguna tarda tonta he acabat escoltant una miqueta menys del que...
1: Ara, ja anava a dir, no veguis més, i tu... Sí, no,
2: què?
1: Ara, però jo en aquesta relació amb la sordera...
2: Sí, sí,
1: De veritat? No, no, pues treballaré aquesta tarda amb aquest concepte, em sembla fascinant. Bé, jo primer de tot volia comentar una cosa que no l'havia proposat a Guió, però em sembla meravellosa.
2: Endavant.
1: Volia parlar de la, diguéssim, la convocatòria de la Fuenteneu.
2: Home.
1: Entenc que és un tema que heu tocat en algun moment.
2: Sí.
1: Aquesta convocatòria blaugrana.
2: Home.
1: Amb accent molt català, a més, cosa que sempre ha funcionat, per altra banda,
2: El Mundial que va guanyar Espanya...
1: La base era blaugrana i hi havia una base catalana molt important. Però és que crec que ara la base catalana és molt més important que abans. No només a nivell de número de barcelonistes, sinó que, a més, catalans de diferents llocs que juguen a diferents equips que no són el Barça. La convocatòria del Gavi ha sigut possiblement la més sorpresiva.
2: Però és fantàstica. Quina
0: il·lusió.
2: Perquè és un jugador perfecte per la selecció i pel grup que vol Luis de la Fuente.
1: És que aquí és on anem. Jo volia parlar d'aquest tipus de jugadors, que hi ha molta gent que critica, però aquest, fins i tot hi va haver d'aclarar. Diu, dicen que no soy bueno y yo soy la hostia.
0: Sí.
1: I a mi m'ho sembla. No sé si és bo, però sí que em sembla que és la hòstia.
0: Sí.
1: Perquè és el que incita. Incita hòstia. És aquest tipus de jugadors que val més la pena tenir el teu equip. L'altre dia, veient un vídeo, hi havia una reflexió que em va encantar i la compartiré una miqueta amb vosaltres, que era com una mena de definició del que significa Gavi com a jugador, no? Gavi és l'únic capaç d'apagar incendis amb benzina. Aquesta és l'actitud. És més guarro que la ràdio d'un pintor. Ell, d'alguna manera, redefineix el caos. És més perillós que un toro que ha consumit Red Bull. Pensa que Gavi és aquest tipus de tios que no li queia bé ni a Jesucrist. Imagina't, disfruta més caient de boca, perquè sempre cau de boca.
2: És veritat.
1: Que marcant gols, juga de mig centre creador, però creador d'hòsties, com deia. És com un gral cul. Saps aquesta persona? És un gral... Després se l'estima molt, però és un gral cul. És més pesat que un sort amb un tambor. Imagineu-vos un tio que ha consumit molta quinina i de sobte ell no s'agrada de pam, pam, Manolo del Bombo crec que era sort, per això tant se li era, és un chihuahua amb l'ADN d'un pitbull. L'única ruleta que coneix Gavi és la ruleta russa, perquè ell al camp se la veurà fer poques vegades. Pensa que és un tio que prenia sopa amb forquilla, al tanto. Com us deia, fot el cap on els altres no fotrien ni el peu. És el rei dels antimadridistes, té més ràbia que alçada, perquè això és cert, és un tio... És d'aquests, no?, el triomf dels petits, que li deien. Ni les lesions han aconseguit parar-lo. Ell pensa que pren cafè per relaxar-se. Podríem dir que és el nou Chuck Norris.
0: És veritat.
1: És l'únic tio que demana calma cridant. Que no hi ha res més un qui ataca, el tio diu, calma! Calma! Calma!
0: És boníssim.
1: No, calma cridant, no. La calma es demana perquè irrita molt, quan tio et demani calma, també molt fluixet. Sí. Però és pitjor que te la demani cridant.
2: No ho sé jo, que et posa més nerviós si un tio que diu...
0: Uf, no puc.
2: Bájate, calma un poquito.
1: Ui, aquesta de... Vamos a... I el que et facin.
2: Sí.
1: Que és una cosa molt infantil, a
0: veure. Sí, sí, sí.
1: I et diuen... nos vamos calmando.
0: Ui,
1: que s'inclouen, però tu saps que aquella persona no ho està dient per ell mateix. Nos vamos calmando, això fa molta ràbia. Diu, bueno, ja estaria.
0: No,
1: és fantàstic. Bé, dit això, bé. Que està celebrant una miqueta la convocatòria de Gavi, que em sembla un tio necessari en qualsevol equip, el Barça...
0: A mi que em digueu que Gavi és baixet amb 1,73...
1: Home,
0: no,
1: futbolísticament parlant...
2: Se li veu com enganxat a terra, saps?
0: Ai, jo que no arribo a 60.
1: Home, 1,73 amb les cames rectes, però tal com les porta normalment, que les porta...
2: Baixes 2 centímetres
1: home,
2: perquè estan corbes.
1: Ell i Bustamante van pujar al mateix cavall i van passar massa temps pujat als cavallitos que li deien, te'n recordes?
2: T'he de dir que tot plegat és una mica boig, perquè jo sí sóc de la teoria que Gavi té molta qualitat tècnica.
0: Sí, sí, sí, és molt bo.
2: Però que tot el que tu estaves explicant...
1: També m'ho sembla.
2: Fa oblidar aquesta qualitat tècnica al camp, perquè hi ha molta més garra, força, no?, intensitat... Però que és molt bo. Que el control de la pilota que té aquest paio és fantàstic.
1: El que passa que l'energia que té
2: clar.
1: I l'explosivitat tapa totalment la qualitat. Per normalment associem la qualitat a tios que juguen amb aquesta calma que parlàvem, Zinedine Zidane, Pirlo, Pedri, sí. I clar, aquest tio és explosiu i dius, home, no, llavors és explosiu perquè no té qualitat. Sí, sí, sí que la té.
3: No, que la té.
1: Hi havia jugadors que tenien menys qualitat i eren explosius, recordem Puyol, era un tio molt explosiu d'allò, però no era violent. Era, fixa't que és curiós, no era molt tècnic, era contundent, però no era violent, perquè és un tio que crec que... Ara m'arriscaré amb aquesta dada, però crec que l'han expulsat, com a molt, si és que l'han expulsat, perquè em sembla que no, un cop, com a mínim, amb targeta en vermella directa, t'asseguro jo que no. Ara m'he tirat aquí,
0: Vaya triple, no? Mira, 4 vermelles al llarg de la seva carrera.
1: Però directes, quantes?
0: Això no t'ho sé comentar, és que... ara t'ho dic.
1: És que la violenta és la vermella directa.
0: I amb la selecció, 4... cap vegada.
2: Mira, 4 targetes vermelles en tota la seva carrera professional... 4. Espera, ara hem de buscar si són directes o...
1: Ara hauríem de contactar amb el Departament d'Esports de Ràdio 4.
2: Sí.
1: Però bé, en qualsevol cas, serà una molt bona experiència per viure a l'estiu, uns mundials. A mi, quan hi ha mundials, ja una Eurocopa, ja... Olimpiades. És que m'és igual. Jo m'ho veig absolutament tot.
2: És un estiu diferent.
1: També, torno a dir, diguéssim, el cobriment que fa RTV d'aquest tipus d'esdeveniments, com van ser les Olimpiades, va ser impecable. Ho dic perquè era una... diguéssim, ara dic cobriment i no sé si hi ha una altra paraula... Bueno, com a
0: cobertura,
1: mínim,
0: cobertura.
1: La cobertura. Cobriment, cobertura.
0: Cobriment, d'acord.
1: Exacte. La cobertura que va fer RTV va ser excepcional, fa que no et perdis absolutament res. Em va semblar èpica, ho dic perquè de vegades no posem en valor coses que tenim aquí.
2: Ara seguim. Xavi Franquesa, notícia d'última hora. El jutge Calama ajorna la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, el 17 i 18 de juny. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, que ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident del govern espanyol d'ajornar aquesta declaració com ha investigat en l'anomenat cas Plus Ultra i ha fixat l'interrogatori pels dies 17 i 18 de juny a les 9 del matí. En una providència, el magistrat assenyala que procedeix l'ajornament inicialment previst pel 2 de juny, això havia de ser setmana vinent, doncs bé, atenent la sol·licitud de l'expresident, i és que la seva defensa havia al·legat l'extensió de la causa a la qual no va tenir accés fins ahir, per això. O sigui que Calama accepta la petició de la defensa de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, d'ajornar aquesta declaració com a investigat en l'anomenat cas Plus Ultra. Fixa els dies 17 i 18 de juny, a les 9 del matí.
1: Estaré molt pendent.
2: Estarem tots, totes...
0: Sí, sí.
2: Totis i totes. Quins dies, 17 i 18 de juny. Ràdio en directe.
0: Ja haurà començat el Mundial, eh?
1: Oh!
2: I haurà començat
0: les dues
1: coses que més em fascinen de cop, de la vegada, no ho portaré bé.
2: Perquè, clar, potser estem dormint poc durant aquest Mundial matinant, eh? Perquè hi haurà partits a les 3 de la matinada, no?
0: Sí.
1: Clar.
2: Ja veuràs.
0: Són molts partits a la matinada, de fet. Comença l'11 de juny amb un partit inaugural que és Mèxic-Sud-Àfrica, que aquest sí que és a les 9 de la nit, però després n'hi ha moltes a la matinada, que molts d'Espanya són a la matinada, eh?
1: Qui fa la cobertura d'aquest Mundial?
2: Ràdio Nacional d'Espanya i Ràdio Televisió Espanyola.
1: Ràdio Televisió Espanyola. Per tant, no us amoïneu, perquè ja s'ho faran venir bé per repetir el partit.
2: Home,
1: sencer, amb uns resums extraordinaris, sí. A l'hora que tu et vagi bé. I si ho fas per l'aplicació, pots fins i tot veure un partit en directe i el pots veure en temps real si has arribat una mica tard. És que això és molt loco.
0: Sí.
2: Et pots ja planificar les nits de festa en base al Mundial, que està molt bé.
0: Tots els partits han obert, eh? Atenció.
2: Brutal.
0: És fantàstic.
2: Però, per exemple, jo sé que tu estaves molt pendent, per exemple, d'aquest Corea del Sur, Txèquia, no?
1: Home, aquest el tinc
2: a les 4 del matí. Doncs és una putada, perdó. Però mira, Estats Units-Paraguai, 3 de la matinada.
0: Estats Units-Paraguai és bo, eh?
2: És bo. Brasil-Marroc, 12 de la nit.
0: Partidàs, aquest és partidàs.
1: Però aquest està bé, 12 de la nit, és un horari que...
2: Està bé.
1: Et pot quadrar. Si no t'agafa, igual és un dia altra setmana que potser estàs treballant.
0: Brasil-Marroc és partidàs, eh?
2: Clar. Mira, aquí tenim... Països Baixos-Japó, està bé, 10 de la nit. Espanya, Cabo Verde, 6 de la tarda.
0: Fantàstic.
2: 15 de juny.
1: Home, aquest és el típic partit que en principi no seria tan atractiu per allò, dius, home, el rival, Cabo Verde. Però et pot sorprendre, perquè a Espanya sempre li ha passat aquesta cosa, que equips teòricament menors, que se mantingui, perquè igual ara Cabo Verde resulta que es queda campiona del món i que estem parlant de més. Com sempre, estem parlant de més. Com sempre, Xavi Franquesa, el seu segell particular, sempre parlar de més.
2: El millor de tots, jo crec que és Uruguai-Espanya, que serà decisiu és com dues de la matinada del dia 27 de juny.
1: 3 milions d'habitants, Uruguai.
2: Sí, quin
1: país més sensacional que treu, en 3 milions d'habitants, treu jugadors com els que treus i selecció com les que treu. Sempre ha estat a punt, és la típica selecció que ha estat a punt i mai ha acabat de rematar feina. Bé, parlant de feina, jo volia parlar d'un tema que fa que evitem la feina, que és arribar a les vacances, que ara tenim a l'estiu a tocar i segurament hi ha gent com jo, que ho vaig fer ahir mateix, concretament, mentre prenia notes d'això, que ja he fet la reserva per no quedar-me sense lloc les meves vacances d'estiu. He fet un estudi, un periodisme d'investigació, però obviant la part periodística. Només he agafat la part d'investigació. Parlem una mica dels noms dels hotels i la categoria que marca el propi nom. Això ho he hagut d'estudiar d'alguna manera, fent un treball de camp. Lo de les estrelles crec que ja s'ha explicat alguna vegada en aquest programa i ens interessa una miqueta menys el número d'estrelles que té cada hotel i per què. El tema, noms d'hotels que criden molt atenció i són molt comuns, els el trobarem a qualsevol província, sobretot a la geografia espanyola, com per exemple... si és Hotel Costa, pot ser que hi hagin 14.500 hotels que es diguin Hotel Costa. Hotel Marina, el pots trobar fins i tot a la Cerdanya, curiosament, Hotel Marina. Hotel Rosamar, aquest és un indispensable a qualsevol província de la nostra geografia. Hotel Costa Rica, Hotel Mykonos, que agafa nom d'una ciutat per donar-li nom a un hotel. Hotel Playa Sol, que també et fa pensar que estrelles trobaràs poquetes.
2: No, Playa Sol, xungo, eh?
1: Solimar és el germà bessó de l'hotel Playa
2: Solimar,
1: Sol.
2: Solimar, tot.
1: I algú molt més nostrat és el Celimar.
2: Home, Celimar.
1: Després ja passem a una altra categoria. Sí, surt l'Àngels Guny a l'11, recepció.
2: Celimar.
1: Una altra categoria d'hotels és el Urban Suites. Normalment, si està molt al centre d'una ciutat, es podria dir International o Diplomàtic, quan ja està més a prop d'un polígon que de la pròpia ciutat. És una miqueta per compensar, li posen noms així una miqueta amb pes, sí, sí. Internacional, Diplomàtic, i veus que al sortir hi ha un polígon amb una xatarra... no, com li diu? Xatarreria? No.
0: Deixalleria?
1: Deixalleria. Mm. Ara, veus, em sortia... M'agrada més xatarreria.
2: A mi també. Català d'Antes.
1: El català d'Antes. Són noms de llocs mundialment coneguts, tot i estar ubicats a Benidorm, com us deia, Costa Rica, Mykonos. Si són apartaments, sempre noms de béns. Això és molt important.
0: Boníssim, sí.
1: Normalment això no es fa en hotels, però sí que es fa en apartaments. Llevant, Xaloc, Migjorn, Ponent, Tramuntana... És possible que a la mateixa població hi hagin diferents bons d'apartaments que tinguin aquest mateix nom.
0: Sí, sí.
1: Com per ubicar. De fet, jo vaig tenir en propietat un apartament, era l'apartament Xaloc, me'n recordo perfectament. Clar, també és una cosa que has d'explicar a la gent que ve de fora. Són apartaments molt justets, també ho has de dir, però el millor és que al ser de finals dels 70 normalment tenen bidet. És l'única...
2: Això m'encanta.
1: És l'única avantatge.
2: Aquí m'han guanyat, sí, no, encara que hi hagi...
1: A mi m'és igual.
0: Banyeres amb cortina...
1: De la que s'enganxa.
0: No,
1: cortina amb mor d'anys passats.
0: Sí, sí.
1: Cortineta que s'enganxa i amb poca pressió del telèfon de dutxa, perquè la pressió del telèfon de dutxa fa que tu puguis apartar la cortina.
2: Clar.
1: Però normalment quan hi ha cortina en plena de merda, hi ha poca pressió al telèfon de la dutxa.
2: És
1: una combinació que no
2: dona la veritat. T'estan esperant allà 3 o 4 paneroles per donar-te la benvinguda.
1: Efectivament,
2: no
1: autòctones.
2: Sí.
1: Que
2: sí, sí,
1: són,
2: sí.
1: Que reben des de fa diverses temporades els diferents inclins clients d'aquell...
0: Jo em dutxo sense cortina i mullo tot el lavabo per no tocar aquella cortina. O sigui, no puc.
1: Ara,
0: no puc.
1: De fet, he comès una imprudència, que és, he reservat aquest estiu. No me'n vaig a la costa, finalment m'aniré a la... no és ben bé les Cerdanyes, al Prepirineu, part de Lleida. Vull investigar, no conec tant. I he trobat un apartament preciós amb una masia del 1734.
2: Que guai!
1: Yes! Però, clar, tot estava molt bé, fins que he vist que té una cosa que és molt maca a la vista, però molt poc pràctica, que és banyera antiga, a més.
2: Ah.
1: Banyera antiga i no hi ha dutxa.
2: Uf.
1: Que a mi no hi ha res que m'agradi més que una bona dutxa.
2: Sí, que et caigui, que
1: et caigui. Cap aquí, cap allà, i que no passi res, perquè estem acostumats ja una miqueta a això. I aquestes banyeres em fan patir perquè normalment hi ha més aigua fora que dins.
2: Sí,
1: no?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I, però caurà una banyera d'aquestes completa? Caurà.
2: Caurà.
1: Aquest any sí, perquè hem tingut bona collita d'aigua, que dic jo, la collita és important.
2: Sí, home,
1: però la, després l'aigua la reciclaré, eh? Aquesta aigua, que d'allò, després
2: la planta,
1: per allà, fregar... Allà. Home, si he tirat sabó a les plantes, no, perquè se'n
0: moren. No rentis les dents.
1: Però per fregar...
2: Plantes amb condicionador, eh?
1: Per fregar la terrassa, això sempre ve molt bé.
0: No rentis les dents amb aquesta aigua, però...
1: Exacte, no renti. Bueno, hi ha gent que...
0: Sí.
1: Bueno, amb que renti les dents ja tenim suficient.
0: És
1: igual que... Com si és amb l'aigua de fregar, és igual. Quin és l'únic hotel de 7 estrelles del món? Ho he hagut de mitjar, ho he hagut de buscar, perquè parlant de les estrelles no són importants, però, home, en el cas de que tingui 7 estrelles, és important. Ho he hagut de buscar i he vist que és a l'hotel Burj Al Arab de Dubai, que està considerat l'únic hotel de 7 estrelles del món.
2: Ostres!
1: Des de la seva construcció ha sigut catalogat com el millor hotel del planeta per molts experts en el món dels hotels.
2: Què és que ja no faran allà? Les 7 estrelles?
1: És que tampoc en coneixo cap de 6.
2: No,
0: exacte.
1: I he estat amb algun de 5 ara fa poc. De fet, vaig estar ara fa poc treballant amb l'antic hotel Juan Carlos I, que és un nom que no han conservat per raons d'atractiu a l'hora de vendre.
0: I el Princesa Sofia tampoc, eh?
1: No, no, els hi han tret el... Bueno, és el que passa. Un hotel meravellós que tenim a Barcelona, que em sembla que es diu... sé que és del grup Melià, però ara...
2: Sí, no? Sí.
1: Sí, ara no t'ho sabria dir. Sé que té un nom... Bé, no em sortirà. Si teniu una miqueta la manera de buscar-ho, veureu. Bé, anava a dir que el que no sé si sabíeu, que aquest hotel que està allà a l'entrada de Barcelona, tocant la Diagonal, allà on està el RAC o el Palau de Congressos de Barcelona-Catalunya, i d'alguna manera... Torre Melina. Melià, Torre Melina. Ara m'ha vingut, aquestes coses de fer anys, que les coses no et venen immediatament, però fas una paradinha mentre es parla i pam, apareix a Gochas i aparezco a tu lado. Bé, anava a dir que no sé si sabíeu que té uns jardins increïbles, però que no són d'explotació privada, però són d'ús públic.
0: Ah.
1: Meravellosos, perquè són meravellosos perquè els cuiden, perquè en fan ús com a hotel, però pot accedir qualsevol persona. I l'altre dia, passejant, perquè tenia un esdeveniment allà, vaig detectar que és la nova zona chic de cruising de Barcelona.
2: De cruising?
1: Vaig veure moviments.
2: Expliquem què és el cruising, per si algun oient...
0: Trobades sexuals, sobretot entre persones homosexuals, en llocs públics.
1: I normalment de sexe...
2: Hi ha mapes, no?
1: De gènere, de gènere masculí, sí, normalment, gènere, fins on sabem.
2: Que diuen, en un parc, no, a prop de Montjuïc, no?
0: Sí,
2: no,
0: ja saben que està
1: allà, no? El de Montjuïc.
0: I no t'has de creuar paraula, perquè... O sigui, tu apareixes allà i apareix una altra persona i allà es crea la màgia, no?
1: No, diguéssim, van treure el parc d'atraccions de Montjuïc, però hi ha un altre tipus d'atracció que no està indicada per menors d'edat, però escolta, és com un Dragon Khan, allò, eh? Vull dir que, però sense cinturó, perquè de fet el cinturó normalment se'l treuen.
0: Això de l'hotel aquest de 7 estrelles, no sé si us interessa que us comenti.
1: Sí, home, i tant.
0: Què és el que t'ofereix de diferent d'un hotel que no té 7 estrelles? Majordom privat 24 hores.
1: Oh!
0: Restaurant amb estrella Michelin, spa de luxe, infinity pool, interiors amb or de 24 quirats.
1: Oh, que estaria rascant la paret tot el dia.
0: Platja privada, també. Tenim platja privada.
1: Faria veure que caig, saps? Allò, em deixaré les ungles llargues i rascant paret, eh?
0: Platja privada, tecnologia premium a les habitacions, no sé quin tipus de tecnologia.
1: Premium.
0: Llits gegants, menú de coixins, que és una cosa que adoro.
1: Això ens agrada molt.
0: I ja està.
1: Això jo crec que és molt important. La qualitat d'un hotel... Com? Ui, ja anem justos de temps. Em saltaré una part que em sembla molt interessant, que era, havíeu vist aquest meló, que el podem fer un altre dia, artistes que van morir a un hotel, que no hi ha manera més glamurosa de morir que morir a un hotel.
0: Fantàstic.
2: Però no al Salimar, saps?
1: No, exacte, no, has de morir al Burj Al Arab.

0: la puta.
1: Envoltat d'or i facilitació.
0: Bé, ho fem un altre dia, ho fem a Ràdio Nacional,
1: mira,
0: si vols.
1: Faig així, poso un asterisc, que és el valor que li donen als hotels que normalment utilitzo jo, en lloc d'estrelles, tenen asteriscos. Bé, haig de deixar la reflexió molt ràpidament.
0: Sí.
1: L'electricista que va instaurar la moda de no fer coincidir els interruptors amb les làmpades de les habitacions d'hotel, això per què? És a dir, tu comences a tocar interruptors, però sempre hi ha mínim una làmpada o dos que no tenen interruptor.
0: Absolutament.
1: Si hi ha 14 interruptors, 14 làmpades, però n'hi ha dos que al final dius, has d'anar, t'has d'ajupir. Normalment és la que hi ha, la raconera, eh? Aquesta que sempre està en un racó i l'has de fer apretat amb el peu. Adéu. Sempre hi ha un racó que s'ha de pagar manualment. I sobretot, per què en els hotels, deixo aquestes reflexions aquí, es triga tant en fer el check-in si tu ja has deixat totes les dades, has donat mostres d'ADN, esperma, fins i tot, ungles teves perquè tinguin restes, no? Folículs. I quan arribes allà, sembla que han d'introduir la Bíblia. I dius, no, home, no, si ja, les dades ja estan. I et deixo el DNI, li fas una escanejada i me'l tornes ipso facto. Perquè quan ens treu el DNI, tenim un patiment. Aquell minut i 10 segons que triguen a tornar-te'l, tu pateixes.
0: Totalment.
1: I sobretot, última reflexió abans de marxar. Mm. Per què diantres, dic diantres per no utilitzar collons, perquè aquestes hores collons i a la ràdio pública queda estrany, per què diantres no posen persianes als hotels? Aquesta és la gran pregunta. La performance que hem de muntar cada cop que volem evitar que ens entri la llum, aquests que som, diguéssim, vampirs, que ens emprenya molt, que ens entri la llum.
0: Quan sempre, sempre hi ha un rajolí. No,
1: hi ha una cortina. Hi ha una cortina de la pròpia finestra, més la cortina plàstica, que no tanca mai del tot. Sempre hi ha una escletxa que dius, escolta, poseu unes pinces com a casa la iaia, saps? Unes pinces d'estendre la roba perquè jo pugui unir.
0: El que he fet jo, a vegades...
2: No heu dormit mai amb una samarreta a sobre el cap?
0: Sí.
2: I és que no suporto ni un raig de llum.
0: I butaques enclastades contra les parets.
1: Ara, això t'anava a dir.
0: Vull dir, fer muntatges...
1: Agafar butaques, empotrar-les contra aquesta cortina plàstica perquè faci de segellador perquè segelli. Aquesta és la cosa.
2: És que no suporto.
0: Xavi Franquesa, t'estimem molt, gràcies. Molt, molt.
3: Xavi Fornia, amb Xavi Martínez.
0: A l'estiu, també Xavi Fornia. Maria, algun dels millors moments de la temporada, com aquest.
2: I ara els escoltarem.

0: Són les dues.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Els tres incendis actius a la Comunitat de Madrid afecten ja a prop de 20.000 persones. Aquests tres focus actius s'han acabat fusionant aquest migdia després de calcinar 6.000 hectàrees. Les condicions climatològiques fan que avui sigui una jornada crítica per les tasques d'extinció. Més detalls, Núria Alcalà. Bona tarda.
2: Bona tarda. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, parla del pitjor incendi en la història de la regió, amb desenes d'habitatges afectats i prop de 20.000 persones evacuades o confinades. Les condicions meteorològiques han portat aquest migdia un dels pitjors escenaris. La fusió dels tres incendis actius, fet que ha obligat a evacuar de forma urgent tres municipis de la zona, Chapinería, Navas del Rey i Colmenar del Arroyo.
3: Estamos en una situación inédita, en una tormenta perfecta, de altísimas temperaturas y un viento que no cesa, no da tregua. Y además, con la mala suerte, el infortunio de que se han sumado, se han unido y se han multiplicado tres incendios, uno ha llamado al otro.
2: Les dues properes hores seran clau en les tasques d'extinció i és que el risc ara és que també es fusioni l'incendi registrat a Burgondo que avança cap a la Comunitat de Madrid. Nicanor Sen, delegat del govern a Ávila.
4: No sé si ya prácticamente está a punto, queda muy poquito para que se junte con lo de Madrid. Esto es una muy mala noticia, las cosas como son, pero bueno, no vamos a dejar, vamos, tenemos que ser positivos.
2: Jornada, per tant, crítica per als equips d'extinció dels incendis actius a la Comunitat de Madrid i Ávila, que cremen 3.000 i 9.000 hectàrees respectivament. El vent, amb ratxes superiors als 50 km hora, és avui el principal aliat en l'avenç del foc, com ha destacat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: Tenemos una situación adversa, ya veis el viento, las ráfagas de viento, tenemos unas estimaciones superiores a 50 km hora, la temperatura tampoco nos va a dar ningunes facilitats i tampoc el que és el grau de humedat.
2: Per això l'executiu ha activat el Mecanisme Europeu de Protecció Civil per reforçar l'extinció d'aquests incendis. La Comissió Europea ha mobilitzat 4 avions amfibis, 2 procedents de Grècia i 2 més d'Itàlia.
0: Gràcies. Mentrestant, a França, l'incendi forestal que amenaça a Biscagós, al departament de les Landes, ja ha cremat prop de 3.000 hectàrees i ha afectat o destruït 105 habitatges i edificis. Ho ha explicat el delegat del govern francès a Landes.
6: Oui, je crois que le terme est approprié. La situation est très lourde, elle est exceptionnelle.
0: Qui a descrit la situació com a molt greu, és un incendi d'una intensitat i una extensió excepcionals, ha dit. Les autoritats han evacuat ja 23.000 persones i alerten que el canvi de vent podria costar l'incendi a la localitat veïna de Parentís. Uns 500 bombers treballen per contenir les flames, malgrat que el país veí està lluitant

0: superior al 1.300.000 euros, i vol saber també la data en la qual van ser fabricades i encastades. Recordem que l'Audiència Nacional investiga Zapatero per un presumpte delicte fiscal i de contraband per aquestes joies. D'altra banda, Calama ha rebutjat anul·lar la investigació a l'expresident en considerar que la seva defensa va presentar fora de termini el recurs contra diverses actuacions judicials. El jutge també ha acordat citar com a investigats el president i el conseller delegat de Plus Ultra els dies 7 i 8 de setembre. Els directius van acusar Zapatero i el seu soci de cobrar pel rescat de l'aerolínia. I mirem ara cap als Estats Units. El president Donald Trump imposa nous aranzels a les importacions procedents d'una seixantena de socis comercials, entre ells la Unió Europea. Oscilaran entre el 10% i el 12,5%. Àlex Eloi.
1: Sí, el mandatari estatunidenc els justifica en considerar que no han actuat prou per combatre el treball forçat. L'anunci coincideix amb la finalització del gravamen global del 10% que Trump, recordem, va posar en marxa de forma temporal després de l'estirada d'orelles del Suprem. Brussel·les accepta els nous aranzels perquè no afecten l'acord comercial signat amb Washington, però discrepa de la justificació de Trump. La cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, assegura que no es pot dir això de la Unió Europea i anuncia que demanarà un aclariment. Critica que l'acusació no té cap fonament i recorda que si es compara la nostra legislació laboral amb la dels Estats Units, nosaltres tenim vacances retribuïdes i unes condicions laborals molt bones per als treballadors.
0: Gràcies. I quan es compleix un mes del doble terratrèmol de Veneçuela, la situació al país continua sent catastròfica. Milers de persones continuen desaparegudes, més de 40.000, segons diverses plataformes ciutadanes, mentre altres milers de ciutadans viuen i dormen al ras en campaments transitoris. N'ha parlat als micròfons de Ràdio Nacional Elena Cáceres, coordinadora general de Metges del Món a Veneçuela.
2: Hay muchísimas zonas que todavía están pues como el día del terremoto o el día después del terremoto, y la familia o los amigos o los seres queridos pues no pierden la esperanza de encontrar al menos o recuperar los cuerpos de esas personas, de esos seres queridos, para poder pues darles una despedida digna y hacer un cierre adecuado y también trabajar su duelo, ¿no?, y poder seguir adelante.
0: Segons càlculs d'UNICEF, es necessitaran més de 65 milions d'euros per respondre a l'emergència humanitària, que ha deixat gairebé 5.400 morts, 16.000 ferits i 18.000 damnificats. I la Comissió Europea acusa la plataforma TikTok de no protegir prou els menors d'edat. Brussel·les considera que els comptes dissenyats específicament per infants no impedeixen que els continguts que publiquen acabin en mans de possibles depredadors o s'utilitzin per al ciberassetjament. L'executiu comunitari considera que la plataforma podria estar incomplint la llei de serveis digitals que obliga les grans plataformes a reforçar la protecció dels menors. Si les explicacions a TikTok no convencen Brussel·les, l'empresa s'exposa a una multa de fins al 6% de la seva facturació mundial. I els expliquem també que la UNESCO ha declarat aquest divendres el jaciment arqueològic de Sebastia a la Cisjordània ocupada Patrimoni Mundial. Al mateix temps, l'ha inclòs a la llista de llocs en perill. L'organisme considera urgent protegir-lo davant l'amenaça d'expropiació per part d'Israel. La delegació palestina del Comitè del Patrimoni Mundial ha qualificat la decisió d'històrica i ha reivindicat que els habitants de Sebastia han preservat el jaciment durant generacions, malgrat l'ocupació. I en esports, etapa de muntanya als Alps al Tour de França. Marga Lluc, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs sí, en marxa la 19a etapa, en final al mític Alp d'Huez. Anem cap a la ruta amb l'enviat especial Jorge Agüero, bona tarda.
4: Bona tarda. S'ha pres ja la sortida neutralitzada d'aquest avantpenúltim capítol del Tour de França. Per tant, de seguida tindrem ja el pilot de camí al Col de Vallart, port de segona categoria i primera de les quatre pujades alpines del dia d'avui, on tindrem el final d'etapa a l'Alpe d'Huez, i que ens deixarà ben segur la fotografia més icònica d'aquesta edició quan els corredors remuntin la carretera de 13,6 quilòmetres al 8,1% de pendent i facin, envoltats d'una veritable mare humana, les 21 curves del trajecte. La general, recordem, es manté amb Tadej Pogačar al capdavant amb un avantatge de 4 minuts 32 segons sobre Remco Evenepoel. L'espanyol Juan Ayuso és cinquè a 9:22 de Pogačar.
3: Gràcies. En waterpolo, la selecció espanyola femenina jugarà la final de la Copa del Món després de derrotar Rússia als penals, 15-13 en total.

0: Entre l'equip masculí, ja sense opcions de revalidar el títol assolit l'any passat, jugarà demà contra Montenegro pel cinquè lloc, després d'haver derrotat avui Croàcia per 18-14. Amb motor en marxa els primers entrenaments del Gran Premi d'Hongria, onzena prova del Mundial i darrere abans de l'aturada d'estiu. I en futbol, Pep Guardiola ha desestimat l'oferta de la Federació Italiana per ser seleccionador de l'equip transalpí, mentre Jürgen Klopp és el nou seleccionador d'Alemanya. En bàsquet, el Real Madrid ha renovat el contracte de Sergio Llull per una temporada més.
1: Gràcies, i ens acomiadem d'aquest espai informatiu amb la nova música del productor Martin Garrix. Like falling angels bound to earth. Es tracta de Fireflies, el nou tema de Garrix en col·laboració amb la mítica banda de rock irlandesa U2, amb els quals està preparant un àlbum que veurà la llum a finals d'aquest 2026. Una inesperada estrena que ha impressionat tant els fans de l'electrònica com de la banda capitanejada per Bono i que ha estat presentada en directe al festival Tomorrowland, l'epicentre de la música electrònica. Doncs així marxem. Després del repàs de l'actualitat nacional i internacional, és el torn de la informació de Catalunya a l'edició migdia. Bona tarda.
2: Edició migdia. Ràdio Nacional. Ràdio 5. Mireia Moreno.
3: Bona tarda. Convertir oficines, hotels i locals comercials en habitatge protegit sense necessitat de modificar el planejament urbanístic, és el que planteja el pacte conjunt entre govern i comuns que han presentat avui i que registraran dilluns al Parlament. Un pacte que, asseguren, garanteix un potencial de construcció de fins a 20.000 vivendes noves de protecció oficial a Catalunya. Sentim Sílvia Paneque, consellera de Territori i portaveu, i la líder dels comuns, Jèssica Albiach.
4: Aquest és el segon element important: garantir que l'habitatge compleixi aquella funció social essencial, que és la de ser una llar.
5: Tenim uns preus tant de lloguer com de compra que són directament inassumibles per la majoria de les famílies del nostre país. Per tant, estem parlant d'habitatge que la gent pot pagar amb els seus salaris.
3: Junts critica la proposta i assegura que és una exportació de polítiques fracassades. De seguida ho ampliem. Abans, la informació de serveis. Comencem per les carreteres. Situació a aquesta hora, Servei Català de Trànsit. Finaraque, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments destaquem que un accident d'un motorista que talla un carril a l'inici del nus de la Trinitat en sentit entrada provoca afectació viària tant a la C33 com a la C58, retencions força compactes des de l'altura de Montcada i Reixac. Arran d'aquesta incidència també hi ha la circulació força complicada a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, amb retencions des de gairebé Badalona i també retencions a la ronda litoral a l'altura de Santa Coloma de Gramenet fins a arribar a Sant Adrià de Besòs. També aturades en aquests moments arran de diverses incidències a la C66, a la demarcació de Girona a Sant Julià de Ramis, hi ha hagut un accident, una col·lisió frontal entre dos turismes i se circula a través de pas alternatiu en aquest punt, que també provoca afectació viària a l'autopista AP7 des de Sarrià de Ter. Un altre punt complicat en aquest moment és l'autopista AP7, amb retencions en sentit nord, en sentit Girona, a la zona de Mollet del Vallès i també a Barberà del Vallès, com dèiem, en sentit nord. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
3: Gràcies. I el temps, Aimer Noelia García.
7: Avui divendres a Catalunya continua la calor i les altes temperatures, especialment a l'interior. Màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, tot i que al Pirineu no es descarten possibles ruixats i tempestes.
2: Edició migdia. Mireia Moreno.
3: Govern i Comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei amb mesures temporals i excepcionals per accelerar la construcció d'habitatge protegit a Catalunya. Segons càlculs de l'executiu i els morats, la nova norma permetrà construir fins a 20.000 habitatges en els propers 4 anys. Explica'ns, Lorena Enns.
8: Govern i Comuns volen permetre que els blocs d'oficines, hotels i aparcaments en alçada puguin transformar-se en edificis amb usos residencials. També plantegen que un local comercial es pugui convertir en habitatge d'HPO, això sí, sempre quan tingui almenys 50 metres quadrats. Els de Salvador Illa i Jessica Albiach tracten d'identificar qualsevol escletxa per augmentar el parc públic d'habitatge protegit. És Sílvia Paneque, consellera de Territori, i Jessica Albiach, líder dels Comuns.
4: Garantir que l'habitatge compleixi aquella funció social essencial, que és la de ser una llar.
5: Que directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
8: Aquells edificis que tinguin una alçada més baixa que les finques al seu costat podran incrementar en un 20% les plantes construïdes. També es permetran subdivisions en edificis on no es poden preveure més habitatges i la reconversió de despatxos. D'aprovar-se la llei, estipularà que qualsevol pis que es construeixi en algun dels municipis amb el mercat tensionat ja no podrà destinar-se en cap cas ni a lloguer turístic de temporada o d'habitacions. Només es permetrà la residència habitual i permanent.
3: Doncs Junts per Catalunya ja ha criticat la proposta, acusant els de Puigdemont a Illa d'encadenar pedaços, diuen, amb la nova llei del govern i Comuns per accelerar l'habitatge protegit, i critiquen que s'exporti a Catalunya polítiques fracassades d'Ada Colau. Helena García.
9: Sí, Junts s'abona la censura Illa per la supeditació permanent del govern als Comuns en una suma de pedaços, critica, amb tres canvis normatius en menys d'un mes, i alerta que la nova regulació per reconvertir oficines, hotels i locals en pisos pot atacar la propietat privada i drets fonamentals. Judit Toronjo.
10: En cap cas, el que parlàvem és d'una obligatorietat ni d'un atac a la propietat privada. No sabem si estem parlant d'expropiacions en el text que impulsen els Comuns i el Partit Socialista, si es tracta de tanteig i retracte. En tot cas, esperem, però, que no sigui un nou atac a aquells drets fonamentals.
9: Amatent Junts a la lletra petita de la llei, després de frenar al Parlament la limitació de l'adquisició de pisos amb finalitat especulativa i pendents de dictamen de garanties estatutàries.
3: És un quart de tres de la tarda. Avui la consellera de Territori també s'ha referit a l'esvoranc de les obres de soterrament de Montcada i Reixac. Assegura Sílvia Paneque que en aquests moments no s'ha determinat la causa de l'esfondrament, i pel que fa a la represa de les línies R2, R2 Nord i R11, Paneque ha dit que esperen concretar aviat quin dia es podrà recuperar el servei.
4: Dissabte, els, tant Adif com el Ministeri creuen que estaran en posició de poder dir ja en quin dia concret de la setmana que ve es pot iniciar el servei.
3: El govern ha habilitat una oficina d'atenció a la ciutadania adreçada als veïns de la zona, que de la seva banda continuen amoïnats i també resignats.
11: Ningú ens ha avisat, és a dir, ens hem pujat al tren i ja quan estava de camí, bueno, les línies s'han terminat aquí, us heu de baixar a Montcada i Reixac i després agafar la R4.
12: Normalment agafaria a Passeig de Gràcia la R2, però estava tallat.
3: I ja passen més de dues setmanes des de l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri de Sant Gervasi i la Bonanova de Barcelona. D'aquí a principis d'agost, més veïns afectats podran tornar a casa seva. Cristina Martín.
13: Els bons resultats de les avaluacions que estan fent els tècnics sobre el terreny permetran que en les properes dues setmanes tornin dos edificis més. En uns dies ho faran els veïns del carrer Rubinstein número 6 i la setmana següent, a principis d'agost, els del carrer Sant Gervasi de Cassoles número 54. Pilar Diet, delegada del govern a Barcelona.
14: Si sumen els habitatges que ja van retornar, els que han retornat aquesta setmana, els que retornaran la setmana vinent i els 31... ens n'anem a un 60% de la totalitat dels habitatges que es van haver d'evacuar el dia 7 de juliol.
13: Quedaran pendents quatre finques més que encara no tenen una data de retorn. Les famílies podran rebre fins a 2.000 euros per les despeses que el desallotjament els hi ha suposat. També se'ls hi donarà suport amb el lloguer.
14: Per aquells inquilins que desitgen també acollir-se al seu dret de suspendre el pagament del lloguer, per tant, hi haurà una atenció per poder fer de la manera més ràpida i més pràctica aquesta gestió.
13: Sobre el terreny, a partir d'ara, els operaris també comprovaran que tot està bé en els carrers que envolten l'illa afectada.
3: Ens quedem a la capital catalana perquè el ple de l'Ajuntament ha aprovat dues proposicions d'Esquerra i Barcelona en Comú per tal d'ajudar a climatitzar les llars de les famílies més vulnerables, tot i l'abstenció del PP i Vox en el primer cas i amb el vot en contra de la segona. El ple ha aprovat també mesures de suport pel comerç de proximitat. Ho ha seguit tot plegat la Maite Boada.
15: En defensa de la climatització de les llars davant les contínues onades de calor, Elisenda Alemany d'Esquerra ha assegurat declarat que ningú ha d'estar condemnat a viure a casa seva com si estés en un forn. Gemma Tarafa, dels Comuns, ha posat xifra a aquests ajuts, 20 milions d'euros l'any per arribar a 10 milliards. Sobre les dues iniciatives, el govern hi ha votat a favor, tot i que la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, s'ha qüestionat qui ha de rebre l'ajut, si el propietari o el llogater de l'habitatge.
16: Tampoc queda clar la seva proposició qui hauria de demanar l'ajut, el propietari davant d'un llogater vulnerable, sota quins barems es decidiria. Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès.
15: Per unanimitat, els grups han aprovat també ajuts pels afectats, veïns i comerciants d'obres públiques, una mesura en què l'oposició ha aprofitat per criticar com s'està

0: estan fent aquestes actuacions. El plenari ha donat també el vistiplau a la candidatura de David Bondia com a síndic de Greuges per 5 anys més, amb l'abstenció del PP i l'oposició de Vox.
1: Edició migdia. En pàgina econòmica, el Banc Sabadell frega els 1.000 milions d'euros de benefici la primera meitat de l'any en els primers resultats després de la venda de la filial britànica TSB i ja amb el nou conseller delegat Marc Armengol al capdavant, Climent Sabater.
2: Els 971 milions d'euros de guany del primer semestre incorporen els més de 300 milions de plusvalua que ha suposat la venda al Santander de la filial del Sabadell al Regne Unit, TSB, com a part de l'estratègia de defensa en l'OPA del BBVA. Amb els primers resultats a la mà i amb la recuperació dels ingressos, el nou conseller delegat del Banc Català, Marc Armengol, ha descartat operacions de compra o fusió amb altres entitats.
3: Todos los bancos medianos tienen proyectos en solitario sólidos que les garantizan crecimiento y que tienen mucho sentido para cada uno de ellos y por lo tanto como no se da la oportunidad pues ni estamos estudiando nada ni seguramente vamos a estudiar nada ni en España ni en el extranjero.
2: Els mercats han rebut els resultats amb una pujada dels títols propera al 4% al mateix dia que el Sabadell ha anunciat una nova recompra d'accions per valor de 330 milions d'euros.
1: Gràcies, Climent. 10 minuts i seran 2:15 de la tarda. Les dades de Catalunya de l'informe PISA, que es farà públic el mes de setembre, no seran comparables amb la resta de l'Estat perquè es va produir un error en la mostra d'aquest estudi. De què es tracta, Marc Gasparza?
4: L'OCDE recomana un màxim d'un 5% d'alumnes amb exempcions, però en aquesta mostra a Catalunya eren un 23%. Sònia Fernández, directora general de currículum del Departament d'Educació.
5: Sí que és una mostra vàlida, però no és representativa, perquè supera aquest 5%. El fet de que no sigui representativa no pot ser comparable amb altres comunitats ni tampoc amb altres edicions anteriors dels resultats de la prova.
4: Aquest error es va produir perquè els llistats d'alumnes que els centres escolars escullen com a aptes per la prova no van ser revisats abans de ser enviats a l'OCDE. Per evitar que això es torni a produir, es crearà a Catalunya una comissió que revisarà el llistat d'alumnes un per un. D'aquesta manera hi haurà els 2.500 alumnes aptes per fer les proves PISA.
5: Abans de que es dugui a terme l'aplicació de la prova, revisarem si s'han aplicat correctament aquests criteris d'alumnat que pugui ser susceptible d'exclusió o d'exempció de la prova.
4: Les excepcions recomanades per l'OCDE afecten els alumnes amb discapacitat física severa, discapacitat cognitiva o amb poc domini de l'idioma.
1: Canviant de qüestió, fins fa un any la llei no permetia admetre donants d'òrgans amb VIH. Avui ja parlem del primer trasplantament entre dues persones amb el virus de la sida. L'ha realitzat l'Hospital Vall d'Hebron, Anna Banyeres.
6: Vall d'Hebron ja fa anys que realitza trasplantaments a receptors amb VIH gràcies als antirretrovirals, però mai amb un donant amb el virus de la sida, un repte que explica el doctor Francesc Josep Moreso.
7: I la excepcionalitat venia donada per la banda del donant. No havíem fet mai un donant viu amb infecció per HIV perquè la legislació espanyola no ho permetia i en aquest cas la part més complexa va ser revisar que el donant complia amb els requisits.
6: El procediment quirúrgic ha estat el mateix que amb la resta de trasplantaments i confirmats com a candidats òptims només calia validar que no interferiria en el tractament abans de l'extracció i implantació de l'òrgan. Doctor Jordi Navarro.
8: Analitzar no, que no tinguis un virus que sigui resistent a molts medicaments, que puguis fer un tractament després que sigui compatible, no ha d'haver-hi cap tipus de problema de fer trasplantaments amb persones amb VIH que ja fa dècades que se'n fan, o sigui que no hi ha cap problema, i menys ara amb els fàrmacs que tenim.
6: La seva recuperació és bona, però el més destacat és que permetrà reduir les llistes d'espera per als pacients amb VIH que necessiten un òrgan.
1: Anem ara cap a Lleida. Optimisme moderat entre els productors de poma i pera de Catalunya. La collita d'enguany recupera xifres bones, amb poma puja un 9% i amb pera, tot i que baixa un 5%, supera les 100.000 tones, tot plegat, mentre guanyen mercat les varietats noves. Joana Cendra.
9: Fruita que necessiti menys fred a l'hivern, menys aigua de rec i suporti millor la calor. És cap on s'enfoca el sector de la fruita de llavor, la poma i la pera, per millorar la productivitat de cada arbre. Aquestes noves varietats, que de moment agraden als mercats, i el fet que enguany la climatologia sigui benèvola, permet als productors ser moderadament optimistes. Manuel Simón, director general d'Afrucat.
10: Per un any, la climatologia ens ajudi o no ens penalitzi a la nostra capacitat productiva, d'acord? Però tant és un any que no han hagut granissades, de calamarsades, de gelades ni de sequera. Tenim aigua, no han hagut grans afectacions, però tant això es tradueix en una producció normal.
9: Així les coses, en poma es colliran 289.500 tones, un 5% més que l'any passat, mentre que en pera se superen les 101.000 tones amb una baixada del 5%.

0: de producció.
1: El govern de la Generalitat ha dissenyat un dispositiu especial de mobilitat amb el motiu de l'eclipsi solar total del proper 12 d'agost, un fenomen astronòmic excepcional que no succeeix a Catalunya des del 1905 i que suposarà tot un repte tant a nivell de mobilitat com seguretat sanitària i també protecció sobre el territori. Maria Huguet.
2: L'eclipsi es produirà al vespre entre 8:15 i 9:00, però el dispositiu especial ja estarà en marxa des de 2:00 PM i fins a 12:00 PM. El govern preveu que més de 50.000 persones es mobilitzin als 23 punts oficials d'observació i per això el Servei Català de Trànsit recomana utilitzar vies alternatives a la P7 per desplaçar-se a les principals zones d'observació de l'eclipsi, les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i Ponent. Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: La importància de planificar el viatge amb temps, de consultar doncs, les principals vies a desplaçament, les vies alternatives també per a aquells que no hi vagin a l'observació de l'eclipsi. La principal artèria serà de trànsit nord-sud, serà la P7. Per aquesta raó doncs, hem fet la restricció de camions de les 2:00 a 12:00 PM en dos sentits, des de Martorell fins a Ulldecona.
2: El primer consell és, però, no moure's de casa si des d'allà es veu el fenomen i en cas de mobilitzar-se prioritza fer-ho a peu o en transport públic i, sobretot, que la gent no s'aturi a l'autopista per observar-lo. El govern repartirà a través dels ajuntaments més de 150.000 ulleres homologades. Recorden que en cas de comprar-les és molt important verificar que estan homologades amb la norma ISO 12312-2. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats.
4: Recordar que les ulleres s'han de portar des del moment que inicia l'eclipsi. Això vol dir gairebé una hora i mitja, una hora i vint abans de les 8:30. Si mirem directament al sol, ens hem de posar les ulleres.
2: En total es desplegaran 700 efectius dels Mossos i també es reforçarà la plantilla del 112.
1: Moment per repassar l'actualitat esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Esports. Avui primer amistós de pretemporada del Barça i dos noms propis, Adeyemi i De Jong, Josep Capel.
6: Pel que fa al davanter alemany, aquest mateix matí ja s'ha entrenat amb els seus nous companys a les ordres de Hansi Flick. No és segura la seva presència, tot i que tampoc està descartat de cara a aquest primer amistós de la pretemporada, que serà contra l'Europa, la ciutat esportiva, a porta tancada a partir de les 8 del vespre. Respecte a Frenkie de Jong, confirmat per part del club el trencament del lligament lateral intern del genoll dret, una lesió que, segons ha explicat el propi jugador a les xarxes socials, van considerar lleu durant el Mundial des dels serveis mèdics neerlandesos i que ara suposarà un mínim de 3 mesos de baixa, seguint almenys d'inici tractament conservador sense haver de passar per quiròfan.
1: Doncs escoltem ara un d'aquests noms propis, Adeyemi, que ahir durant la seva presentació es va mostrar feliç de jugar al Barça i espera formar un bon tàndem amb Lamine Yamal.
7: Yeah, personally I don't know him, but on the pitch he speaks for himself.
8: La veritat és que no el conec personalment, però ell parla amb les seves accions al terreny de joc. Em sembla un futbolista increïble i crec que puc connectar molt bé amb ell.
7: Welcome to have a good connection.
1: En clau femenina, el Barça ha anunciat la renovació del contracte de Marta Torrejón per un any fins al 30 de juny de 2027 i que Carla Julià passa a tenir fitxa del primer equip després que ja hi va debutar la temporada passada. D'altra banda, el primer partit amistós de pretemporada serà el 12 d'agost a les 7:00 PM a l'estadi Johan Cruyff contra el Montpellier. L'Espanyol, de la seva banda, ha anunciat la cessió al Mallorca per una temporada de l'extrem Antonio Roca, que ha disputat 49 partits amb el primer equip blanquiblau. Roca ja no hi serà demà en l'amistós que l'Espanyol disputarà contra al Sabadell, a la ciutat esportiva Dani Hart, que serà l'últim partit abans de l'inici de la segona part de la pretemporada, que inclourà diversos compromisos a Anglaterra. En bàsquet, el Barça ha anunciat avui la seva 8a incorporació. Es tracta de l'escort nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 d'alçada i procedent de la NBA. Amb 8 incorporacions i el tècnic Sekulic, només faltaria un pivot titular a l'espera de la decisió de Schengelia. En futbol sala, el Barça s'enfrontarà al Jaén i el Pozo al Palma en les semifinals de la Supercopa d'Espanya, que obrirà la pròxima temporada i es disputarà al Palau Blaugrana el 5 de setembre. La final serà diumenge, dia 6. I en tennis, estem pendents ara mateix del partit que la catalana Paula Badosa està disputant als quarts de final del torneig d'Hamburg contra l'egípcia Mayer Sheriff. Ara mateix, el primer set, empat a 5 al marcador del partit. Gràcies, Marga. De la Fuente, Lola Índigo, Omar Courts o Mike Towers encapçalen el cartell del Cher Festival, el festival del públic adolescent que durant 2 dies portarà els grans referents de la música urbana actual al Parc del Fòrum de Barcelona. Agnès Batlle.
0: está bien, no te tienes que estresar.
5: El que més triomfa a les plataformes entre els adolescents al damunt d'un escenari davant del mar. Així es presenta ja la 8a edició del Xer Festival. Stefano Macaronen és el seu director.
9: Xer és el major evento de Barcelona dirigido al público joven, más en concreto a la generación Z, porque somos el Festival Barcelona con más asistentes en la franja de edad que va de los 14 a los 28 años. En Xer actúan todos los artistas más escuchados en Spotify y YouTube y también muchos jóvenes artistas emergentes locales.
5: Des de Puerto Rico hi ve Mike Towers, un dels fenòmens globals de la música urbana internacional, però també l'artista granadí De La Fuente, que va fer història reunint més de 130.000 espectadors dues nits consecutives al Metropolitano, el primer artista urbà espanyol a omplir dues vegades aquest estadi. O també una de les veus femenines més rellevants del pop i la música urbana a nivell estatal, Lola Índigo. També hi seran Omar Kurz, Davey, Aleixa, De La Rosa, La Pantera, Petaceta o els catalans 31 Fam. S'amplia aforament respecte a l'any passat, de 25.000 passa 30.000 assistents diaris amb concerts de tarda-nit que reclamen previsió per combatre la calor. Amb tots ells també hi serà tot un pioner de l'electrollatí, figura clau del gènere, Juan Magán. Avui i demà, una de les grans cites de la música urbana, el Xer Festival al Parc del Fòrum de Barcelona. Ella...

0: encara donar li voltes a l'acudit.
1: Jo encara estic...
0: No, no, és realment és brillant.
1: Avui parlem d'un quadre en blanc i negre, vull dir, està posat al joc, eh?
2: És
0: hola, Dani Amorós, bona tarda, com estàs?
1: Com anem?
2: Molt content
1: d'estar aquí amb d'altres, home.
0: Quadre en blanc i negre.
1: Black is white, blanquejant a penya. Bueno, la setmana passada no vam blanquejar Pablo Picasso, sinó que vam explicar-ne.
0: No.
1: I crec que va tindre la seva bona rebuda, que en vam poder parlar i veureu que hi ha personatges d'aquests que és important separar l'obra de l'artista o l'artista de l'obra. I aquesta vegada, avui fa anys que es va morir Picasso, avui, i dic, saps què? Porta'ls un gran quadre de Picasso, que a més ha estat bastant d'actualitat aquests dies.
0: I tant, si ahir s'estava parlant, no? El volen moure.
1: Allà al Senat, clar.
0: I, moure.
1: Escolta, donarem raons perquè aquesta peça no es pot moure. No em posaré amb altres temes de patrimoni, que ja sabeu que aquí a Sixena ja ho hem parlat un munt de vegades i és exactament el mateix, però jo crec que avui podem afrontar una de les grans elements de la història de l'art espanyol, català, europeu, mundial, que és el Guernica de Picasso.
0: El Guernica.
1: El Guernica de Picasso. És aquesta gran pintura que a dia d'avui es troba al Museu Nacional Centre d'Art, que a mi això sempre m'ha estranyat, que un museu estigui Centre Nacional Centre d'Art. Dius, hòstia, massa nom per tindre tant un nom que és Reina Sofia.
0: Reina Sofia.
1: A una zona de Madrid que s'hi menja molt bé. Ostres, Xavi, tu que has estat aquella zona, s'hi menja molt bé.
0: Sí.
1: I el que tenim davant és això, és un quadre pintat l'any 1937 per Pablo Picasso, un quadre que, per entendre, hem de situar-nos en aquell moment precís de la història, en una Europa que està inquieta, en una Europa que Espanya està jugant a la Guerra Civil i a nivell mundial s'està bullint, està coent-se el que serà la Segona Guerra Mundial. Estem jugant en un espai que és el pavelló de la República de l'Exposició Universal de París de l'any 37, que és un pavelló curiós perquè l'estan reclamant els bascos aquesta pintura,
0: sí,
1: però podríem ser els catalans perquè qui va pagar aquest pavelló va ser la Generalitat de Catalunya.
0: Què dius?
1: Llavors podríem dir, què fa el Guernica a Madrid? El Guernica... que torni.
0: Clar.
1: Perquè si hi ha una factura potser és de la Generalitat. Estic tirant idees.
0: Molt bé, molt bé.
1: Però sí que és cert que estem davant d'una obra que mai ha trepitjat el País Basc, s'inspira en aquest bombardeig del mes de febrer o abril, si no merro, de la ciutat basca, però, si us fixeu, és un quadre que està fet, lligat i vinculat moltíssim a la ciutat de París.

0: me demande pas si j'aime Paris.
1: Potser alguns dels nostres oients més granadets, o jo, a mi em va passar, potser Xavi, tu també, que has estat a Madrid, us sonarà aquesta cançó com Madrid, Madrid, Madrid, de Larra.
2: I tant.
1: Però és que és una versió feta als anys 40 a París per la Josephine Bake, que el que agafa és la cançó, Tache París, Tache Madrid, perdó, i posa París.
3: Wow.
1: Saps allò d'internet d'agafar el Word i dir quitar como, canviar como, i llavors sí, passen errors bastant greus?
2: Sí,
1: doncs
2: sí,
1: aquesta
2: sí,
1: cançó és Madrid, Madrid, Madrid, d'en Larra, però el que fa és canviar-la. Exactament igual que en Madrid, Madrid.
2: Està com sona, eh? Que la veritat.
1: No ho explicarem, però ja ho sabem com són els de l'altra banda dels Pirineus.
2: Sí.
1: S'exceptuant els andorrans que estan al mig, pobres.
2: No, de pobres...
1: No, poc, sí, segurament és veritat que pobres no gaire.
2: Tenen més espai per fer coses.
1: I, sí.
2: Inversions.
1: Són pocs, però poden fer moltes coses.
2: Sí, exacte.
1: Fixeu-vos que estem amb això, eh? El 27 d'abril de l'any 37, a la ciutat basca de Guernica, hi ha aquest gran bombardeig. És dins de la Guerra Civil, però és un bombardeig que fa l'aviació de la Legió Còndor, és a dir, els alemanys. Fixeu-vos que la Guerra Civil serveix moltes vegades com a espai de proves, llicència de proves, de moltes de les aberracions que es faran posteriorment a la Segona Guerra Mundial, i és el que passa a Guernica. Per què coneixem Guernica? Doncs molts per l'arbre de Guernica, perquè és un lloc molt identitari de la societat basca. És com si aquí a Catalunya de cop ens trobéssim que bombardegen Montserrat.
2: Clar.
1: Espais especials, molt significatius, per la comunitat que està vinculada en aquell lloc. Picasso això li arriba a França a través de diaris, de notícies, de testimonis, d'imatges en blanc i negre, on es veuen carrers destrossats, gent fugint, morts. Fixeu-vos que això és el que veiem en el Guernica. I ho veiem en el blanc i negre. Això és, jo crec que Picasso es dona compte que si ho fa amb aquests dos colors, sumant el gris, arribarà a impactar la societat, perquè és el mateix que està veient la societat en tot aquest entorn. En aquell moment clau, doncs, ell decideix no pintar el quadre, sinó pintar un quadre perquè li han demanat per aquest espai i batejar-lo com a Guernica. Serà poc temps després, l'1 de maig, quan Picasso assisteix a una manifestació a París, i allà, junt amb milers de persones, denuncien el que està passant i comença a repensar, a transformar el Guernica. El procés és intens, i com tot en Picasso, gairebé obsessiu. Mm. Durant 6 setmanes, Picasso treballa sense parar, fixeu-vos que és un mes i mig, més o menys. Fa una quantitat d'esbossos brutals, composicions tota l'estona, mira les figures, les transforma, les busca, les rebusca, les regira, i això per què ho sabem? Perquè Dora Maar, que si se'n recordeu de la setmana passada, va ser una de les seves parelles, va documentar extraordinàriament tot el procés. Ha començat el mes de maig, acaba el quadre el juny del mateix any. Fixeu-vos que en pràcticament 40 dies, 6 setmanes, com hem dit...
2: I un quadre de 8 metres.
1: I un quadre enorme, un quadre extraordinari.
2: És 8 per 4, una cosa així.
1: 8 per 3 mig, potser, penso que és, perquè quadra una mica amb l'espai. Per entrar al Reina Sofia van tindre de tirar 2 parets de terra.
2: És que clar.
1: És un quadre enorme. L'estudi on som, que és el gran, no hi cabria, imagineu-vos.
2: No.
1: Clar. I què fa ell? Doncs el Guernica pareix, com deies molt bé, Xavi, aquest gran quadre de 8 metres, i el que fa és que quan el mires tu estàs veient la barrositat. És una mica com els desastres de la guerra de Goya, l'únic que ell va fer amb gravat, petit, molt petit, molt petit. Però això on ha d'anar? On ha d'anar? Doncs ha d'anar, com us deia, al Pavelló de la República, que és aquest espai que la Generalitat de Catalunya, col·laborant amb la República Espanyola, que en aquell moment ja estava bastant de capa caiguda, paguen a l'exposició de París. L'any 92, amb les Olimpiades, es va fer cap a la zona de la Vall d'Hebron una recreació d'aquest pavelló. I allà què hi trobem? Doncs hi trobem escultures de Calder, per exemple, la font de Mercuri que hi ha a la Fundació Miró, hi trobem el Guernica, i una gran, gran, gran pintura que va fer Joan Miró, que la va fer a la paret i, per desgràcia, s'ha perdut. Què passava? Què va sorgir en aquell moment, també? Doncs va sorgir una proposició que deia que si s'havia de repintar el Guernica i que ho fes un pintor basc. Però això realment no tenia recorregut, perquè va ser Picasso que va buscar el títol, que es va trobar amb el títol. Però s'acaba el que és l'exposició de París, la guerra es perd, i on va parar aquest quadre? El Guernica. Potser algun dels nostres oients ho ha vist a Ràdio i Televisió Espanyola, els informatius s'ha explicat molt bé. És un dels quadres més viatgers de la història. Es calculen més de 30 trasllats.
3: Uau.
1: Més de 30.
2: Amb aquestes dimensions.
1: Ah, aquestes dimensions vol dir que s'ha d'enrotllar i desenrotllar. Hi ha un llibre que parla sobre el món de les exposicions que començava d'una forma molt curiosa, que és, en estos, era en castellà, en estos momentos hay más cuadros sobrevolando el mundo que dentro de un museo.

0: exagerava.
1: Boníssim.
0: Però, clar, sí, sí, és la forma d'explicar que tots aquests quadres han viatjat. Picasso es troba que, si guanya la guerra, ell està en contra de Franco, no pot ni ell ni la seva obra tornar a l'estat espanyol. Això ho buscarà amb recorreguts legals i al final confiarà en un museu, en el MoMA, perquè aquella obra estigui integrada. Però on és el MoMA? En aquesta cançó que canta Alicia Keys.

0: m'imagino el conductor del camió que porta el Guernic escoltant Alicia Keys. passant pel pont de Brooklyn. No, segurament no, impossible.
1: No coincideix la cançó amb l'esdeveniment, però...
0: T'imagines? Sí, hagués estat fora.
2: Sí, hagués estat fora.
0: Segurament hagués escoltat més que Frank Sinatra, potser, el l'Eisa Minnelli, el New York de l'Eisa Minnelli.
1: Depenent d'on fos el conductor.
0: Eh?
1: Potser, sí, potser més Elvis.
0: Sí, no? També. Sí. Allà...
3: Una mica de rap, també, no? Potser.
1: Sí.
0: Ostres, no, però el rap vols dir?
1: Iniciàtic.
3: No sé, però
0: una mica així, no? No, no, no?
1: Més, clar, sí, més no folk. Sé.
0: Potser sí.
3: Com hi ha cançons de rap que parlen de Nova York, doncs potser...
0: Ah, no, clar, sí, hòstia.
1: Bé, va, perdó. Que marxem del tema.
0: Perdó, perdó.
1: Llavors,
0: trobem
1: Nova York,
0: Fixa't el quadre, eh? Està bé, es fa a París. Mm. Creu l'Atlàntic, se'n va cap a Nova York.
3: Ha viatjat més que jo, eh?
0: Més que molta gent. Ha fet 30 viatges, imagina't.
3: Déu meu.
0: I tu vas amb una trola i pots marxar amb una maleta.
1: Clar.
0: Això són 8 metres de llarg.
3: Déu meu.
0: No sé si arribem a Ryanair i li dius hola, senyor Ryanair, clar, hola, senyor Welling.
3: I com l'han portat, en ferri, suposo.
0: Tradicionalment viatja amb avió.
4: Amb avió.
0: Les últimes vegades que he viatjat, l'última, que va ser el viatge que es va fer de Nova York a l'estat espanyol, es va fer un avió, a més, això és bastant fort, de passatgers d'Ibèria,
3: sí.
0: I anava, això us ho explicaré més tard, anava els encarregats polítics, la Policia Nacional, 8 agents de la Policia Nacional, suposo que cadascú tenia un metro per vigilar,
1: sí.
0: Anaven asseguts en el passatge, i quan arriba l'avió a Barajas, baixa tothom, abans de baixar, en aquell moment que tothom s'aixequi i tal, el pilot diu, senyores i senyores, sepan que con este vuelo ustedes ha viajado el Guernica de Picasso. Diu que en aquell moment hi va gent que va flipar, òbviament, perquè
1: ostres.
0: Es pot considerar, i crec que és una bona forma de dir-ho, oh. I molt maco, que és el final de la transició. És quan sí. Es democratitza una altra vegada l'estat espanyol i ho fa a través de l'arribada d'aquesta gran obra, que fins i tot s'ha d'habilitar un espai a Madrid, que és el Mason del Buen Retiro, tal, tal, tal. Però clar, estem a l'any 37, al 39 això arriba a Nova York, Espanya, durant tot el franquisme, vol recremar l'obra, vol reclamar l'obra, no cremar-la, cremar-la potser també, potser també. Però penseu que durant tota aquesta època que està auspiciada, vinculada pel MoMA, el quadre ha estat a Buenos Aires, ha estat a Suècia, ha estat a Londres.
1: A Buenos Aires.
0: Ha estat per tot el món. Hi ha un gràfic fet per Televisió Espanyola, per això us deia que està molt interessant, que es veuen els 30 viatges que ha fet el Guernica. I els 30 viatges són 30 enrotllats i 30 desenrotllats.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè ho entenguin els
1: això
0: nostres
1: oients. Això per un
0: quadre...
1: És una putada. Què suposa?
0: És la destrucció.
1: El carregues.
0: Sí, és la destrucció. Tot i que era una peça molt gran, no es pot dividir. És una peça que va sola, que el bastidor, que seria l'estructura de fusta que hi ha al darrere, s'enganxa i es desenganxa aquestes 30 vegades. Vol dir que hi ha hagut algú que ha foradat 30 vegades el Guernica perquè s'aguantés exposat.
1: Ja, ja, ja.
0: Però clar, ens trobem doncs amb tots aquests viatges, anades i tornades. L'any 73, tal dia com avui, mor Picasso a França. L'any 75, mor Franco. Picasso i Franco moren amb 2 anys de diferència. Clar, què està passant? Doncs tot aquest, com us deia, procés que comença, que no és senzill, que no és fàcil, de retorn de la peça. Quan es fa aquest viatge? Doncs el viatge, us deia, es fa l'any 81. Es fa una operació d'estat, que té un nom molt cinematogràfic, a mi m'encanta, que es diu El Cuadro Grande.
1: Mm.
0: Que no li diràs El Cuadro Pequeño, un quadro que fa 8 metres.
3: Molt descriptiu.
0: I fa el contrari que Shakira, perquè m'ha agradat que quan us heu referit a Shakira, no heu posat per mi una de les millors cançons quan Shakira parla de Madrid, que és aquesta. Sí.

0: En aquest cas, és a l'inrevés.
1: Clar, jo no sé si Shakira va escriure aquesta cançó pensant en Piqué dient «Dejo Madrid, me voy a Barcelona». Crec que no, que encara no es coneixien.
0: És que, clar, ella estava a Miami. El
1: clar,
0: seu, clar, el seu centre
1: amigo,
0: amigo. Era Miami, sí.
1: Bueno, va acabar a Barcelona. Va acabar
2: sí.
1: a Barcelona.
2: I fent una versió canalla. De Boig per tu. És que jo és algú que no... És una cosa que no puc oblidar mai.
1: Jo m'agrada molt també la que va fer de... Ara no sé qui... Penso que era de... Però era de la Paulina Rubio. De ni una sola paraula en Roger Mas.
0: Ah,
1: un tio tan fèrrim sí, i tant d'això ens va fer que... És boníssima.
2: Roger Mas, la veu més greu de Catalunya.
1: Després de Ion Constipat, sí.
2: I després de Carles Porta, també, amb el seu permís.
1: Home, mira, doncs això, imagineu-vos cantat per Roger Mas.
0: Aquesta és la Paulina. Sí. Va fer també Shakira en aquell disc El Dorado, una que es diu Amarillo, que està molt bé.
2: Sí.
0: Que de sobte és una cançó pel Piqué, directament, que li dedica el Gerard Piqué. Mm. Hi ha un moment que m'agrada molt, baixa la música i ella diu «T'estimo».
1: En català, sí, senyor.
0: Diu «Molt dolç». És
2: I tota ara es va a l'estadi a Madrid, de veritat.
1: Però no hi ha concerts previstos, no? A Barcelona?
0: No. Tot centralitzat en un gran esdeveniment de 11 dies. Dues setmanes, no sé.
1: Mare meva.
0: Sí, sí.
1: Jo m'imagino l'esdeveniment que devia ser el 10 de setembre de 1981, quan aquell avió d'Ibèria arriba a Barajas, moment històric. Ja us dic, el quadre dia d'avui és propietat... De quin museu creieu que és el quadre? Del Reina o del Prado?
0: Home, si ho dius així ara, jo diré el Prado.
2: Doncs jo el Reina, per portar...
1: Què diries, Ada?
3: L'Ada pot desempatar. Jo em decanto pel Prado, també.
1: Pues, teniu tota la raó. El quadre és del Prado. Quan Sorolla... Quan Picasso acaba... Bueno, Picasso, durant el temps de la guerra, és director del Museu del Prado, tot i que no exerceix en funcions, però quan acaba tota aquesta història, ella el que diu al final és que el quadre es torni a l'estat espanyol, i en aquell moment el gran museu que existia és el Museu del Prado, i és qui es queda aquesta pintura, que la dipositarà cap a l'any 92, fixeu-vos aquest trasllat olímpic, que és el moment que també Barcelona diu «Ei, ets el Liceu?». Fins i tot hi havia el Soletura, que era un ministre de Cultura català, no va poder ser, i aquesta pintura s'instal·la finalment en aquesta famosa sala del Museu Reina Sofia del Madrid, i és un lloc que jo crec que, tal com diuen els experts, el Guernica d'allà no es mourà. Perquè és massa fràgil, perquè és també una pintura molt important i icònica d'un moment de la història d'Espanya, de la història d'Europa, i diria de la història mundial. Encara ara, molta gent, quan pensa en el no a la guerra, li poden vindre aquelles lletres negres i blanques d'aquella famosa cerimònia dels Goya, però també un clam de pau que pot ser el Guernica. Mm. I crec que encara ara és una advertència que Picasso ens va fer, que ens va fer ressonar, i que és una arma molt poderosa. És una arma simbòlica contra la guerra, contra la violència, contra l'oblit, i que continua sent encara a dia d'avui aquest element que molts molesta. Del Guernica s'han fet còpies arreu del món. N'hi ha una que està a la ONU, a Nova York, i des de fa uns anys està tapada, perquè amb algun americà li molesta.
0: Ah,
1: perquè era el lloc on davant es feien les declaracions de pau, davant del Guernica.
0: Sí, sí.
1: Però
0: sí,
1: com
0: sí.
1: que algun americà va començar a fer declaracions de guerra, ja el van tapar amb una cortina.
0: Que fort.
1: He intentat buscar cançons que parlessin de Picasso. N'he trobat de tota mena, de tot tipus, de tota índole, però la que més m'ha impactat és la d'un... No sé com definir-ho, un cantant, Seig,
0: sí,
1: que fa una cançó que es diu Picasso, que l'he trobat extraordinària.
0: Sí, eh? Escoltem.

0: capítol del Simpson que es diu, que surt una broma, que diu que fan un CD de so de museus. De museus xois. Vinculat a la ràdio pública dels Estats Units, no? A la PBS. Doncs jo pensava que el Museu Picasso va posar aquesta cançó com a banda sonora a les seves sales.
1: Jo ho veig,
0: eh? Picasso menta! Sí. Ho trobo extraordinari.
1: Déu meu, quina interpretació, Damià. No coneixia aquesta passada.
0: No, jo tampoc, eh? La coneixia. La vaig descobrir ahir a la nit. Quan estava fent el guió malalt, com...
2: Vas sortint o estàs entrant? Com vas?
0: D'on?
2: Mal to.
0: No, sortint. Vam agafar Roma. Mm. Vam agafar Roma i va ser divertit perquè va ser l'avió. Ja. Podria dir quin número seien seia les persones que anava... Les persones que tenia darrere.
2: Ja, ho has identificat.
1: És que els avions són perillosos.
0: I aquella cançó dels Oques Gràcies que diu, soc un aspersó. Pues vostè, senyora, posi's la mà a la boca, sisplau. I no sigui un aspersó, eh? No sigui un aspersó.
2: M'ha agradat molt aquest viatge a través del Guernica. No pot estar més d'actualitat.
0: Mira, ara els companys, no, de l'altre veu al pati.
2: Sí, hem encès un monitor en silenci aquí a l'estudi. Tenim la 2CAT posada. I s'està parlant d'això.
0: Sí. I a més s'està comparant molt, perquè és que és molt comparatiu amb les pintures de Sixena. Pensem que són dos elements diferents. Un és un oli sobre tela, l'altre és una pintura d'una paret que està traspassat a una tela, però és que les pintures de la sala capitular de Sixena, si el Guernica està fotut, això està 100 vegades més fotut.
2: Ja.
0: Llavors, clar, que una cosa sigui que sí i l'altra sigui que no, genera molts dubtes. I crec que hem de fer cas als professionals.
2: Que diuen que no.
0: Que no.
2: Que
0: ni
2: no
0: en un
2: mogui,
0: cas
2: no.
0: Ni en l'altre. Jo en aquesta dualitat hi posaria també la que és pedra, però és molt dura, però és molt fràgil també, la Dama d'Elx i tantes altres obres d'art que si no estiguin a museus no es conservarien. És que aquesta és la... Omar Pamuk, aquell escriptor turc, deia els museus són grans cementiris i té tota la raó del món, perquè en els museus hi tenim les peces que no hi haurien de ser, en els museus. Però és que si no les tenim en els museus, no les conservarem, no les trobarem, no les passarem als nostres hereus, que és part de la gràcia de totes aquestes obres.
2: És bèstia. Estava jo ara mateix llegint sobre el Guernica, que la tela és excepcional també tècnicament, no?
0: Sí, que és el treball de teixir.
2: Sí,
0: és una
2: sola peça.
0: Clar,
2: no?
0: és el problema. Imagineu-vos crear una peça de 8 metres per 3 i mig. I es va haver de teixir. Picasso no el volia pintar. Picasso va estar durant molt temps en contra i va ser diversos amics seus que, trobant-lo a París, li deien, escolta, necessitem aquesta imatge icònica, necessitem que creïs un element referent per la pau, sobretot per lluitar contra el moviment del bàndol nacional de la Guerra Civil, el bàndol franquista, no? I per sort, Picasso va accedir quan va veure les desgràcies que havien fet la Legió Condor, que hi va haver un moment que, sobretot els amics catalans de Picasso, és qui ho explica, que es podia haver dit Guernica, es podia haver dit Barcelona, perquè els bombardejos més grossos de la Guerra Civil van ser la ciutat de Barcelona. Sí. I Picasso, ell se sent barceloní, se sent català, i en els seus moments íntims parlava català, i quan es mor mossèn Cinto Verdaguer se'n va a Vilajoana, quan more amics seus aquí els enyora, els troba a faltar, fins i tot hi ha aquell escrit que tot el que he pres a Horta, que no és Horta de Barcelona, sinó és una Horta de Sant Joan, però té aquesta vinculació amb el país, i si hagués dit Barcelona, on seria ara el quadre? Doncs potser seria el Museu Picasso.
2: Damià Amorós, gràcies.
0: Gràcies a l'altres.
2: T'estimem molt. Meravella, meravella.
3: Estàs escoltant els millors moments d'aquesta temporada al Xavifòrnia.
4: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.

0: Rica. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Son las 3.
2: Radio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Quan encara queden dos mesos d'estiu, els incendis ja han cremat prop de 120.000 hectàrees a tot l'estat, gairebé 5 vegades més que en el mateix període de l'any passat. Només en les darreres dues setmanes s'han cremat 60.000 hectàrees, segons el programa europeu Copernicus. Laura Monill, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, a la Comunitat de Madrid els tres focs actius s'han fusionat aquest migdia en un únic gran focus que ja n'ha cremat unes 6.000, el pitjor incendi de la història de la regió, segons la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
4: Evidentemente aún es pronto para saber este alcance, puesto que los incendios están muy activos y como estamos viendo, estamos en una situación inédita, en una tormenta perfecta, de altísimas temperaturas y un viento que no cesa, no da tregua. Y además, con la mala suerte, el infortunio de que se han sumado, se han unido y se han multiplicado tres incendios, uno ha llamado al otro.
3: Ara la principal preocupació és evitar que aquest gran incendi acabi connectant amb el que crema a Burgondo, Ávila, i que ja avança en direcció a la Comunitat de Madrid. Les pròximes hores seran decisives. El vent, amb ratxes que superen els 50 km per hora, dificulta les tasques d'extinció i afavoreix l'avenç de les flames. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
5: Tenemos una situación adversa, ya veis el viento, las ráfagas de viento, tenemos unas estimaciones superiores a 50 kilómetros hora, la temperatura tampoco nos va a dar ninguna facilidades y tampoco lo que es el grado de humedad.
3: Per reforçar el dispositiu, el govern espanyol ha activat el mecanisme europeu de protecció civil.
1: Gràcies. Precisament, Brussel·les ha mobilitzat 4 avions per reforçar la resposta espanyola davant els incendis forestals després de la petició d'ajuda del govern espanyol. La portaveu comunitària d'energia, Anna Caixa i Token.
6: And we are now mobilized already 4th airplanes. With the Copernicus satellite imagery.
1: Ha explicat que les aeronaus, dues procedents de Grècia i dues d'Itàlia, compten amb el suport del sistema de satèl·lits Copernicus per millorar la resposta sobre el terreny. Brussel·les manté preparats 22 avions, 5 helicòpters i més de 700 bombers per donar suport als països afectats en cas de necessitat. A casa nostra, Junts demana la compareixença de la consellera Esther Niubó al Parlament davant del greu error d'educació, diuen, amb les proves PISA. La presidenta dels Puigdemont al Parlament, Mònica Sales, carrega contra la incompetència, diu, com a principal política del govern.
7: Queda clar, per tant, que no és el govern de la bona gestió i davant d'aquest greu error, des del grup parlamentari de Junts, hem registrat la petició de compareixença de la consellera Esther Niubó al Parlament per donar les explicacions oportunes, perquè el dimecres el president Illa va renyar l'oposició i ens va demanar arguments com si no n'hi hagués suficients sobre aquesta mala gestió del govern. Nosaltres n'hi vam dir molts, però avui en té un altre. La incompetència és la principal política del govern.
1: Tot plegat després de conèixer aquest matí que les dades de Catalunya de l'informe que es farà públic el mes de setembre no seran comparables amb la resta de l'Estat perquè es va produir un error en la mostra d'aquest estudi. Més assumptes. L'esvoranc provocat per les obres de la línia L9 del metro al barri del Puiget continua generant retrets polítics. El Partit Popular acusa l'alcalde de Barcelona d'haver ignorat els avisos dels veïns abans del desallotjament.

0: En gestions de crisi, el PP no és un exemple. Els escoltem a tots dos.
1: Y si no fue informado, lo que usted acaba de reconocer con su silencio es gravísimo. Está diciendo que durante 19 días la concejal del distrito conocía unas alertas de los vecinos sobre la seguridad de su barrio y esa información nunca llegó al alcalde de Barcelona.
2: El Partit Popular no és el partit més exemplar pel que fa a les gestions de crisis. Lliçons, ni una. Ni a València, ni a Madrid, ni a Castella. Lliçons, ni una.
0: Cirera ha recordat que Barcelona plou sobre mullat citant la crisi del Carmel.
3: Gràcies, doncs això és tot per part nostra. Més informació al portal web rtv.cat i d'aquí a 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4.
5: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela. I es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia avís al 02076 o entra a comitèemergència.org.
4: Ràdio 4.
6: Xavier, de quan és aquesta fotografia a Tanzània?
7: Doncs aquesta fotografia té uns 10 anys, però en podria tenir molts més, perquè a l'Àfrica hi vaig sovint i sóc un apassionat dels baobabs i quan veig un baobab m'hi faig una foto.
6: Aquest és espectacular, eh?
7: Sí, sí, és espectacular. És un dels més grans que he vist, és a Tanzània, en territori nòmada dels Hadze, i quan el vam veure anar amb dos amics...
6: Això quants metres són de diàmetre? Molts.
7: Moltíssims, sí. Pots comptar que 30...
6: Sou tres persones i no arribeu a l'amplada.
7: Però si anàvem al Fernando Sánchez Heredero, que és un amic valencià amb qui sovint fem viatges, i l'altre, el Javier Villayandre, que també estava apuntat en aquest viatge, i vam veure el baobab i tots tres ens en vam enamorar. Però sí, jo tinc una llarga cursa darrere dels baobabs, perquè amb l'amic Andoni Canela també vam anar a Botswana a fer una ruta buscant els baobabs més espectaculars d'Àfrica.
6: I per què t'interessen tant els baobabs?
7: Perquè és un arbre totalment diferent dels arbres europeus. Va a la seva bola. N'hi ha que sembla que es facin a base d'ajuntar-se uns quants. N'hi ha de molt prims i llargaruts, n'hi ha de molts amples.
6: És veritat.
7: I, a més a més, tenen aquesta particularitat de que la gent dels poblats se'ls estima molt perquè proporcionen aigua, proporcionen branques, fruit del baobab és molt bo pels nens. Tot plegat és un arbre molt africà.
6: Et torno la fotografia.
7: Gràcies.
6: Moltes gràcies. Avui el nostre irrepetible és el periodista i escriptor de viatges Xavier Moret.

0: Xavier Moret, benvingut a Irrepetibles.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies per començar, moltes gràcies, sobretot perquè vens de Santenys.
1: Sí.
0: A prop de Banyoles.
1: Sí, però podria venir de l'Àfrica i encara seria pitjor. Sí.
0: Però vius a Santenys.
1: Sí, visc a Santenys des de fa 25 anys. És un poble petit, de 15 cases i 50 habitants. No hi ha cap bar, cap botiga.
0: Déu-n'hi-do.
1: I viu una gent encantadora, domina la gent d'allà, el rural, hi ha uns quants que venim de ciutat que ens hi hem instal·lat, perquè sí, està molt bé. Sí, exacte. O els de Can Fanga. Però és molt a prop de Banyoles i, per tant, estàs aïllat en la natura, però tens a prop tota mena de serveis.
0: Si viu bé.
1: Sí, viu molt bé i m'encanta viatjar per poder-hi tornar.
0: Periodista, escriptor de viatges, però també de novel·la negra, has voltat per tot el món, has trepitjat els 5 continents, Xavier, i tot això ha quedat reflectit als teus llibres, que recorren Japó, Tanzània, Bhutan, l'Antàrtida, Islàndia, Nord-Amèrica, en fi, un llarg etcètera. Avui farem parada en

0: alguns d'aquests indrets del món i acabes de publicar Noruega sota l'aurora boreal, amb l'editorial Pòrtic. La primera vegada que hi vas anar, tenies només 20 anys, la primera.
1: La primera vegada...
0: I vas anar amb una motxilla.
1: A l'esquena, sí senyor.
0: Era l'any 1972.
1: Sí.
0: Amb aquesta experiència, arribant al Cap Nord, comences aquest llibre. Exacte. Per què ho has fet d'aquesta manera?
1: Perquè va ser com una iniciació màgica. Jo havia estat treballant a Suècia, tenia 20 anys, i havia estat envasant cogombres i rentant plats en restaurants d'allà, d'Estocolm, i algú em va parlar que hi havia una fàbrica Findus prop del Cap Nord, a Hammerfest, on buscaven gent. I vaig dir, home, n'hi vaig. I no els vaig escriure, sinó vaig agafar la motxilla i...
0: I t'hi vas presentar.
1: I vaig anar fent autostop fins al Cap Nord. Però abans d'arribar a la Findus, al Cap Nord, bueno, pel camí em vaig trobar hippies que m'agafaven i em feien fer bogeries, però arribar al Cap Nord, que no és com és ara, que hi ha un gran centre comercial, però una va arribar poc després un autocar d'universitàries noruegues, una de les quals, la més guapa, sens dubte, em va demanar fer-me un petó a les 12 en punt, quan baixa el sol de mitjanit i torna a pujar. Jo vaig pensar, mira, deu ser una cerimònia de benvinguda a Noruega, i vaig dir, endavant, fem-ho. I jo no em pensava que ho faria tan apassionadament, però arribar...
0: Ah, molt apassionadament.
1: Sí, sí, arribar a mitjanit, se'm va penjar del coll, em va fer un petó, i a tothom...
0: Et va demanar permís,
1: sí, no? Sí, sí. La resta de les estudiants fent-nos fotos com si fos una cerimònia de benvinguda àrtica. I em va agradar aquesta manera d'entrar a Noruega, i per
0: amb un petó apassionat.
1: Sí, en comptes de començar amb una descripció objectiva del país i dels quilòmetres de costa que té, dels fiords, vaig preferir començar amb això.
0: Per cert, si anem ara, ens trobarem amb aquest sol de mitjanit, no?
1: Ara? Encara no.
0: Encara
1: perquè,
0: no?
1: No, perquè el sol de mitjanit és més al voltant del solstici d'estiu. Està a prop, sí.
0: Estem a prop.
1: La nit és molt curta, però encara no és completa.
0: M'agradaria que ens parlessis de les aurores boreals.
1: Ai, les aurores boreals.
0: Que tenen alguna cosa mística, també.
1: Sí, sí, totalment, Xavier. I espiritual. Jo anava de bòlit volent veure aurores boreals fa uns anys. Ara, per sort, ja n'he vist moltes. Però el que té de bo l'aurora boreal és que és un fenomen que es produeix en el cel només quan hi ha la foscor absoluta. O sigui, quan hi ha el sol de mitjanit no hi ha aurores, perquè hi ha massa llum al cel. I llavors també ha de venir una tempesta del sol que envia partícules elèctriques cap a la Terra, es desvien cap al nord ja magnètic, i llavors produeixen uns colors que ballen en el cel i que, si t'hi fixes bé, diuen, fan com un so místic i misteriós. I diuen el poble Sami, que és el que viu per allà dalt, que reflecteixen l'esperit dels avantpassats. O sigui, tot va voltat d'un misteri que fa que quan les vegis et tornis boig.
0: De vegades més espectaculars que d'altres, no?
1: Sí, n'hi ha...
0: No sempre són tan espectaculars.
1: No, no? Sí, n'hi ha que són una petita taca verda amb un racó, i n'hi ha que poden ser verdes, vermelles, grogues, i que omplen tot el cel. I quan toca una d'aquestes, normalment fa molt fred, perquè és a l'hivern...
0: Clar.
1: Doncs t'oblides que fa fred i pots sortir amb màniga curta fora i disposat a adorar les aurores.
0: En el mateix capítol de les aurores boreals parles també de les curses de rens.
1: Sí.
0: Que són molt curioses, eh? Competicions, dius tu, com el Mundial de Motociclisme o de Fórmula 1, però més modestes, no?
1: Sí, el premi
0: una mica
1: no
0: més modestes.
1: No, això, jo anava viatjant per allà amb un amic, l'Andoni Canela, anàvem perseguint aurores boreals, i ens van dir, demà hi ha la cursa de rens més important del poble Same, i vam dir, doncs, ens hi quedem. I és realment una meravella, perquè són rens entrenats per córrer, i a darrere va un genet amb esquís i amb unes regnes i va procurant guanyar la cursa, no?
0: Clar.
1: I ho fan sobre un llac glaçat, que és una superfície plana, i clar, és molt espectacular. Després el premi pot ser molt poca cosa, però ells, el maco és l'ambient que hi ha, que reuneix tot el poble Sami, que són nòmades, i aquí per ells és el dia més important de l'any.
0: Ja que som a la ràdio, vas visitar-ne una, que és la ràdio de la fi del món.
1: Sí, això va ser les Illes Svalbard.
0: Com la vas trobar,
1: Xavier? Bé, m'ho van proposar uns que vivien a la capital, a Longyearbyen, sí, de les Svalbard, que està a 1.000 quilòmetres al nord del Cap Nord, i em va fer gràcia anar a aquestes illes perquè mana la natura més extrema, o sigui, hi ha més ossos polars comes i dones, esclar.
0: Sí, sí,
1: i
0: sí.
1: Em vaig trobar, últimament, dir només homes pot sonar malament.
0: No, home, no.
1: La qüestió és que algú em va parlar que havia la ràdio d'entrada del fiord, s'havia obert per dirigir els vaixells que hi entraven, sí, quan hi havia molta boira, cosa que passa sovint, i llavors hi vaig voler anar i vaig passar una nit allà i em va agradar molt perquè és situació extrema, hi ha ossos polars al voltant, has d'anar en compte. Sí, però és una meravella tot
0: plegat, perquè
1: et veus enfrontat amb les teves pors i amb una natura molt espectacular.
0: Escoltem, si et sembla, en directe aquesta ràdio, a veure què hi fan. Sabíem. My love is mellow.

0: make sure to catch Blues Prime right here on Arctic Outpost Radio, AM 1270.
1: It's criminal. Fan música, ara.
2: Sí,
1: fan
2: sí.
1: Música. Escolta, i allà vas menjar carn de balena fumada i sí. Llengua de ren.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sona molt estrany, però esclar, allà és el que tenen a mà. De rens hi ha els que vulguin.
1: Home, a mà ho tenen, sí.
2: I balenes també, i si no és menjant llaunat, o sigui que tu mateix tria. I la... sí, bé, ho menges, però jo soc... per... hi ha molta gent que davant de menjars estranys fa fàstics.
1: Yeah.
2: I en el meu cas, jo me'n vaig a un país
1: tu,
2: on mengen diferent, sí. Ja. Menjo tot i endavant.
1: Escolta, per què t'interessen tant els països nòrdics?
2: Suposo que com a contrast amb el Mediterrani, que és un mar tranquil, amb un sol gairebé sempre, amb pins, sí. Alzines, oliveres, vinyes, allà no hi ha res d'això. És un mar metàl·lic, dur, amb una costa amb pocs arbres i amb molt fred, cosa que és diferent del nostre Mediterrani, no? I, per tant, vaig anar-hi per primera vegada als 20 anys i em va agradar tant que hi he anat tornant moltes vegades.
1: Clar.
2: Allà algú em va parlar d'Islàndia i uns anys després anava a Islàndia,
1: anar, sí.
2: Que és la meva capital nòrdica preferida, però també he anat tornant a Noruega, a les Feroe, a les illes aquestes dels ossos polars, i tot plegat és un lloc que m'hi trobo molt a gust.
1: Des de quan prefereixes redescobrir que descobrir per primera vegada?
2: Això suposo que arriba amb l'edat.
1: Perquè això t'ha passat, no?
2: Sí, sí, em passa, sí. Clarament.
1: Sí.
2: Abans tenies l'obsessió d'anar tatxant països
1: no? La llista més llarga, no?
2: I et deien, anem aquí. No, que ja hi he estat. Volies anar a països on no hi hagués sí. estat mai. I ara és el contrari. Prefereix anar a països que m'han agradat molt i tornar-hi. En canvi, els que no conec, la majoria no tinc interès en anar-hi. Va com va.
1: Tu dius que viatjar és la millor manera de fer-li trampes al temps, al pas del temps.
2: Bé, suposo que és una manera de fer-me trampes a mi mateix, també, per justificar el viatger. El viatjar, sí, és veritat que mentre viatges el temps passa d'una altra manera.
1: És veritat.
2: I durant un temps jo tenia l'estranya teoria, per desgràcia no confirmada, de que si complia els meus aniversaris fora de casa, no comptaven. Perquè estaves fora i, per tant, el rellotge es despistava. I durant molts anys he complert els anys fora.
1: Ah, sí?
2: Fora, sí, sí, els llocs més...
1: Que curiós.
2: Exòtics que et puguis imaginar. I si podia ser un...
1: Home, s'aturi o no s'aturi el temps, és maco.
2: Exacte.
1: Celebrar-ho fora.
2: Exacte. I per tant, suposo que he restat més de 20 o 30 anys, però els ossos em fan mal.
1: Viatgem en el temps, Xavier.

0: T'agrada Jaume Sisa i la catedral?
1: M'agrada molt, sí, sí. I m'han agradat moltes cançons d'ell.
0: Sí.
1: Però a l'hora de triar-ne una, aquesta m'agrada molt perquè partir d'un fet molt quotidià, com és la visió de la catedral, construeix un món amb influències oníriques que et fan anar a un altre lloc. I això a mi m'agrada molt viatjar, però també està al lloc on vaig néixer, que és Barcelona, i viatjar sense moure'm. I el Sis això ho sap fer molt bé. És un cantautor galàctic.
0: Doncs viatgem també a Gràcia, a Barcelona. Xavier Moret i Ros, vas néixer el 17 de febrer de 1952. Recorda'm nosaltres com va ser la teva infantesa. Com la recordes, el barri de Gràcia?
1: Doncs sí, el barri de Gràcia jo recordo sobretot Sant Madí, que era la festa grossa, quan els cavalls...
0: I els carmels, no?
1: Passaven pel carrer i tiraven carmels. A mi em semblava allò màgia pura, no? I també recordo la vida de barri que hi havia, que era molt activa. La plaça Lesseps, com ha anat canviant fins a fer-se irreconeixible.
0: Sí.
1: Però els meus avis, curiosament, vivien a carrer Gran de Gràcia, dalt d'una pastisseria que es diu Ideal, que just aquests dies ha tancat després de 100 anys d'història. I això em fa pensar...
0: Quina pena.
1: Sí, la pena de com es van transformant els barris,
0: sí.
1: Com el que tu recordaves ja no existeix. També recordo les lleteries on hi havia vaques encara.
0: Sí, sí.
1: Ara està prohibidíssim per raons d'higiene. I sí, vas veient tu des de la plataforma del temps com Gràcia, que era un barri allò molt popular, s'ha anat transformant en un territori d'expats que costa reconèixer.
0: A què es dedicaven els teus pares?
1: Meu pare era químic i la meva mare era el que se'n deia Sus Labores.
0: Sus Labores, sí. Mestressa de casa.
1: Exacte.
0: I quatre germans, no?
1: Quatre germans, sí. Bé, curiosament, dos químics, com el meu pare...
0: Sí.
1: Jo vaig començar...
0: Tu quasi.
1: Vaig començar a estudiar química, però ho vaig deixar segon i vaig veure que m'ho passaria millor fent periodisme i filologia anglesa, cosa que és veritat, m'ho vaig passar molt millor.
0: Clar, perquè tu des de petit llegies molt.
1: Això sí que ho he tingut, sempre he llegit molt. La meva mare es posava nerviosa i em citava aquella frase del Quixot de tanto leer se le seco el cerebro. Però no, em va obrir portes i em va fer anar pel món.
0: Sí. Molt Tintín, no?
1: Molt Tintín.
0: Molt Tintín.
1: Recordo la primera comunió i em van regalar un Tintín i vaig dir, vaja, això és una incitació al viatge i una manera de narrar històries que m'ha marcat molt.
0: Per cert, crec que fa uns 10 anys vas comprar-te a la Xina la col·lecció completa de Tintín en xinès.
1: Estàs ben informat.
0: I a més, què n'has fet d'això? Perquè no pots llegir, no?
1: No, però la puc mirar i me'l sé de memòria. O sigui,
0: això sí,
1: que...
0: és veritat.
1: Però passa que quan ets tintinaire, i jo reconec que ho soc, doncs veus alguna cosa de Tintín. M'he comprat Tintins fets a Madagascar amb llauna, que no s'hi sembla gens, però m'agrada tenir-los. I a la Xina vaig trobar aquesta edició pirata amb un format com de telèfon mòbil, mínim, i també venia l'edició oficial, però a mi m'agradava la petita, 64 volums, que els tinc ben posats a casa.
0: Meravellós. Vull que m'expliquis què vas sentir de petit quan vas anar al teu primer paradís, que és Satuna, a la Costa Brava.
1: Doncs sí, sí.
0: Podem dir que és el teu primer gran viatge.
1: Sí, sí, que ho és. Sí. És el descobriment del
0: descobriment,
1: món. Va ser una cosa que jo em vaig quedar parat allà a la Costa Brava a descobrir una cala com Satuna, que encara ara hi vaig i m'emociona. L'últim aniversari, no me n'he anat lluny, però he volgut anar a Satuna a recordar els vells temps que jo era un nen de 4 o 5 anys. I m'agrada molt la proximitat del mar, els colors, el vent, com va canviant la llum de la costa, com el mar s'encrespa de cop. Tot plegat em descobria un món que no tenia res a veure amb el del barri de Gràcia.
0: Clar. Hem de dir també que el teu pare agafava el cotxe i la família i també marxàveu de viatge.
1: Sí, sí, sí. El meu pare era un enamorat de la
0: muntanya. I no aquí al costat, eh?
1: No, li agradava molt la muntanya i se'n volia anar als Alps a buscar pedres i floretes i darrere seu anava amb els quatre fills i la dona. I bé, era, recordo uns viatges amb molt d'equipatge, perquè quatre fills generen moltes maletes, però que ell...
0: En un temps en què no tothom viatjava,
1: no, no, Xavier. No, no, exacte. No? I el viatge era llarg i feixuc, però ho fèiem i ens hi va acostumar i ens va agradar.
0: Què tal l'adolescència?
1: L'adolescència és un període que no és gens fàcil, perquè, ostres...
0: Que estaves molt perdut.
1: Sí, o et surt tot bé a la primera, cosa estranya, o et trobes en un món dels adults que és complicat i tu hi has d'encaixar d'alguna manera i no saps ben bé com. I bé, no el recordo massa bé, l'adolescència, però recordo que a partir dels 19-20 anys es va arreglar i vaig trobar la meva manera d'estar en el món, que en bona manera es basa en els viatges.
0: Clar, clar. Perquè potser per això de voler encaixar amb els adults vas començar a estudiar enginyeria.
1: Sí. No, no per encaixar amb els adults,
0: no? perquè t'ho remenava el teu pare.
1: Em deixava portar, és que no, ni m'ho plantejava, sorties del batxillerat i deien, bueno, ara t'apuntem al químic.
0: Sí, mira.
1: I un cop allà vaig dir, però on m'estic ficant? Si aprovo això, tota la vida hauré d'estar entre laboratoris, indústries, i no em va agradar gens. I em vaig passar...
0: A periodisme.
1: A periodisme i a filologia anglesa, on vaig descobrir els grans autors anglesos i m'ho vaig passar molt millor.
0: I amb 20 anys te'n vas a Suècia, que és l'inici del viatge, com hem dit, i crec que la intenció d'aquest viatge, la primera intenció era trobar-te tu mateix.
1: Caram, si que saps coses. Sí, i la sort és que em vaig trobar.
0: Et vas trobar?
1: Sí, sí. Perquè aquí jo em sortia de l'Espanya gris del franquisme i no em podia creure que tot el món fos com allà, tan dur i tan avorrit. I en canvi a Suècia hi vaig anar, vaig treballar 2 mesos el primer estiu, 2 mesos el segon... Vaig descobrir altres gent, altres cultures, i que la vida podia ser meravellosa, només havies de circular uns quilòmetres més enllà.
0: Ja escrivies?
1: No escrivia.
0: No?
1: Segurament sí.
0: He llegit que ja escrivies de forma desordenada, però escrivies.
1: Hosti, sí que has llegit coses, passa amb això. Sí que escrivia, és veritat.
0: Veus?
1: I he trobat alguna vella llibreta, però no m'hi reconec en absolut.
0: Home, tots millorem amb el temps, no?
1: Sí, no sé si millorem, però era molt diferent. I dic, això ho escriu, tio, sembla que ho hagi escrit un impostor. Però em passaven moltes coses i em veia obligat a apuntar-les.

0: M'has dit que sempre t'ha acompanyat aquesta cançó de Bob Dylan.
1: Sí,
0: Like a Rolling Stone.
1: Like a Rolling Stone, per mi, és de les millors del Bob Dylan. I abans et deia que viatjar em va fer descobrir una part de mi mateix, però afegiria que la música i els llibres també s'hi van afegir per trobar el camí que m'interessava al món. I un de, entre els músics, Bob Dylan va ser potser el que més.
0: M'has d'explicar com és això d'haver traduït Superman i Batman.
1: Mira, casualitats de la vida.
0: Casualitats de la vida.
1: O sí, no casualitats, conseqüències inesperades de la vida, perquè quan comences a treballar, agafes el que pugui, i a mi, gràcies al Bob Dylan i els viatges, vaig aprendre anglès, cosa que en aquell temps no era tan normal. Ara tothom parla anglès,
0: veritat,
1: i tothom
0: sí.
1: té un Erasmus. Però llavors, com que sabia anglès, em van proposar traduir el Superman, Batman i la Mujer Maravilla, i ho vaig fer. I al cap d'un temps em van dir: necessitem un director d'aquesta línia bruguera i vols entrar-hi? Vaig dir: mira, això de dirigir el Superman i el Batman sona... Si algun dia tinc un fill, estarà ben orgullós de mi.
0: I tant.
1: I vaig acceptar, i vaig estar durant un temps traduint el Superman i Batman.
0: I t'hi podies haver quedat?
1: No ho crec.
0: No?
1: Primer perquè a mi m'agrada molt canviar de feina. Ja. He estat a 7 o 8 diaris.
0: Vull dir, t'agradava la traducció,
1: m'agradava
0: la feina.
1: M'agradava la traducció, però les històries de Superman hi ha un moment que són molt repetitives. Diguem que
0: això és veritat,
1: els guionistes no es movia la inquietud cultural i acabes sent molt repetitiu. Però m'ho vaig passar bé durant un temps, que és el que importa.
0: I què tal el Catalunya Express i el Correo Català?
1: Catalunya Express, aquí és el meu primer diari, fa molts anys que no existeix, tu no sé si el vas...
0: No el vaig conèixer, no.
1: Però aquelles casualitats que dèiem de la vida, jo vaig acabar periodisme i un amic ve a fer el vermut a casa i em diu: què, vas a la prova del... de Catalunya Express? Dic: ah, hi ha una prova. No,
0: quina prova?
1: Ni ho sabia, és que jo no anava mai a classe de periodisme.
0: Vaja.
1: I em va dir: és ara, d'aquí mitja hora. Dic: hòstia, no hi arribo. Diu: jo tinc la moto, te la deixo. Però torna-me-la aviat perquè haig d'anar no sé on. Dic: molt bé, agafo la moto, me'n vaig, entro a l'examen, el faig en 20 minuts, el vaig fer, entrego i me'n vaig. I em diuen: ja estàs. Dic: sí, havia de tornar una moto, ja la tenia. I l'endemà em truquen de Catalunya Express, diu: has quedat el primer, i no ho vam dir, però et comptava també el temps que dedicaves a l'examen, i tu has quedat primer de llarg. Devíem pensar: aquest tio és un monstre. I llavors em van posar allà al Catalunya Express, vaig aprendre el que era periodisme de redacció, i bé, vaig veure que m'ho podia passar bé fent de periodisme, de periodista, però m'interessava més la secció internacional, on sempre anava a parar perquè sabia anglès, o la secció cultural, que m'interessava per les lectures, els discos i tot això.
0: De fet, vas estar 15 anys al diari El País.
1: 15 anys.
0: A la secció de cultura.
1: Sí. M'ho vaig passar molt bé, perquè m'ocupava...
0: Vas conèixer tothom.
1: Sí,
0: no?
1: sí.
0: Grans escriptors.
1: Sí, però no és tan fàcil la vida vista des d'ara, des de les altures de l'edat. Sembla que, mira, et fiquen al País i disfruta. No. Jo vaig anar-hi com a editor. Havia de supervisar els textos dels altres. I llavors va haver un moment que va haver una plaça de cultura i el cap de cultura em va demanar a mi. I el director va dir: no, perquè el Moret fa bé d'editor i, per tant, no em vull treure, no vull passar cultura perquè perdríem un bon editor. I vaig dir: hosti, si em quedo aquí, no sortiré mai d'aquest forat. I me'n vaig anar al Periòdico, me'n vaig anar a TV3, me'n vaig anar a La Vanguardia, i llavors em van trucar i vaig tornar al País.
0: Ja fent el que volies,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i llavors m'ho vaig passar molt bé, perquè m'ocupava de llibres, llegia molt, anava a fer entrevistes a l'estranger, al Paul Auster, al Julian Barnes, tots aquests que ara surten a punt de morir-se.
0: Que vivia aquí, no? Sharp.
1: Vivia a Llafranc una part de l'any, però jo, com que ho feia tot complicat, el vaig anar a veure a Cambridge, també. I aquí va ser divertit, el Tom Sharp, perquè el vaig anar a veure a fer un reportatge com vivia aquí, I em va dir, et convido a dinar. Diu, però amb una condició, has de menjar el més car de la carta, perquè a mi no em deixen menjar, perquè estic malalt. Vinga, demano llagosta. I hòstia, llagosta, em va fer un dinar. I ell no menjava res, i ha menjat llagosta allà, i va ben
0: xampany. Ell disfrutava veient-te tu.
1: Sí, que bé que m'ho passo. I, doncs, si sapiguessis jo, també. Però sí, el periodisme cultural, que és el que jo vaig fer al final, sí, et dona oportunitats de conèixer gent interessant. Clar. Cosa que no estic segur que em passi amb totes, amb tots els apartats periodístics. O sigui, jo, almenys en política, no crec que pogués aprendre res, perquè no m'interessa a fons. En economia tampoc. En esports t'ho passes bé, però gent interessant tampoc crec que n'hi hagi molta. I total, que sí, vaig aprendre molt, 15 anys al país.
0: Tot el que ho vas acabar deixant. Per què?
1: Sí, ho vaig acabar deixant per culpa d'una editora.
0: Ah.
1: Va passar, mira, que aquí a Espanya es deia que els llibres de viatges ningú els llegia. I llavors el Javier Reverte, un bon autor de viatges que sí, ja és mort i que era amic meu, va publicar El sueño d'Àfrica, millor dit, va escriure El sueño d'Àfrica i 12 editorials li van rebutjar. Van dir, això no ho llegeix ningú. Però va haver-hi un bon editor, el Mario Muchnik, que el va publicar i el va vendre molt. Llavors, de manera mimètica, moltes editorials van crear una col·lecció de viatges. Llavors es van adonar, hosti, si no tenim autors de viatges, què farem amb aquesta col·lecció? Primer ho traduïen tot, però un bon dia una editora de RBA em va telefonar, l'Anic Lapuente es deia, que era quebequesa, i va dir, el teu estil va bé per fer llibres de viatges. Es veu que era evident, ella. I diu, vés-te'n de viatge i escriu un llibre i ja te'l publico. Dic, i on vaig? Jo, despistat de mi. Diu, vés-te'n a l'Àfrica, passa-ho malament, que això sempre ven. Dic, ostres, no, però aquest estiu tinc fills adolescents, ja havia pensat en anar-me als Estats Units i fer Califòrnia, el Far West. Diu, també m'interessa, va, fes-ho. Vaig fer el viatge, va anar bé, el vaig publicar el 98, em sembla, sí, i es va vendre bé, i llavors això ja em va obrir portes. La següent proposta va ser l'any 2000 i als Jocs de Sydney, ves-hi el 99, recorre Austràlia durant 2 mesos i ho expliques. I vaja, mira, no està mal com a feina, això d'anar als llocs i explicar-ho m'agradava. Al cap i a la fi, quan jo no publicava llibres, també viatjava, és una cosa que sempre m'ha tret. I llavors el llibre d'Austràlia va anar bé, es va dir Boomerang, i em vaig pensar, mira, se t'ha obert un camp inesperat. I llavors el tercer ja no va ser cap encàrrec, sinó que vaig ser un amic islandès que jo tenia, que havia conegut anant per Europa. Em va dir, tinc una casa a Reykjavik gratis durant 2 mesos. T'hi pots quedar i escriu el que vulguis. Dic, ah, mira, i em vaig anar a Reykjavik, que no sabia res d'Islanda. Però, i no pensava fer un llibre de viatges, però un cop allà descobreixes que part dels paisatges espectaculars, Islàndia, el factor humà és molt important, la gent que hi viu, com hi viu, la cultura que fan. Vaig començar a prendre notes i al final vaig enviar un bon premi, que es deia Grandes Viajeros,
0: sí,
1: El vaig guanyar contra tot pronòstic i llavors em van donar 30.000 euros en diners, cosa que anava molt bé, i 12.000 en bitllets d'avió per anar a Bolívia.
0: 12.000 en bitllets d'avió?
1: Sí. El primer que vaig fer va ser anar al diari i dir, plego, perquè si tinc 12.000 euros en bitllet d'avió, vull anar pel món. I clar, vaig començar a agafar destinacions llunyanes, i això em va obrir portes a revistes de viatge, dominicals, i per tant em va anar molt bé.
2: Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3.
0: Som a Ràdio 4, a Irrepetibles, conversant amb el periodista Xavier Moret, un viatger incansable. T'agrada Janis Joplin?
1: M'agrada molt. I a més és com un símbol, això, que moris jove per culpa de les drogues. I a més m'agrada perquè sabia cantar molt bé, tenia una veu trencada que encaixava molt, però a més sabia posar humor a les seves cançons, com aquesta que diu: Déu meu, em compres un Mercedes-Benz? No sigui res de demanar que vull anar al cel, vull sí, portar-me sí, sí, sí, bé. Sí, sí. I això m'agrada, perquè me l'escoltava sovint, aquesta. No. M'estic adonant que la majoria de cançons són dels anys 70. Deu ser que m'he quedat en aquella època.
0: No passa res, tampoc, eh? No passa res.
1: No, perquè era la millor època possible, sí, almenys sí. Per mi.
0: De fet, la vas introduir al títol de la teva novel·la, L'home que adorava Janis Joplin, que vas publicar el 2004, eh? Però arribarem després, el detectiu Max Riera.
1: No sé
0: Max,
1: si tindrem temps, eh?
0: Jo crec que sí, ho intentarem. Però abans tu, que havies fet periodisme internacional, també vas escriure el teu primer llibre, primer llibre, que era una novel·la, L'americà que estimava Moby Dick. Per què una ficció?

0: Perquè ja t'he dit abans que en aquell temps no es portava la literatura de viatges, ni t'ho plantejaves fer literatura de viatges, ningú t'ho volia publicar. Això es deien és cosa d'anglesos, americans o francesos, i per tant no se'n passava. Feia dietaris de viatges, sí. Jo, però els deixava en un racó a casa i ja està. I llavors una ficció, perquè jo treballava internacional en aquell temps, al Correu Català, i a mesura que anava agafant notícies...
1: Els teletips.
0: Els teletips, que ja no existeixen.
1: Són històries, sí.
0: Doncs la imaginació se'm desbocava i deia, hosti, què passaria un titular de detingut a una espia a Líbia? I sí, imagina com era aquest escriptor, com ho feia per passar. I d'aquí va néixer l'Amèrica que estimàvem, vull dir, que a partir d'una notícia d'agència, imaginar com era la vida d'aquest home i què podia anar passant. El vaig enviar amb un premi que no va guanyar, però dos del jurat els hi va agradar i me'l van publicar i va ser un èxit, cosa que jo encantat de la vida.
1: Clar que sí. Avanço una miqueta més en el temps. El 2015 vas publicar La memòria de Ararat, que coincidia amb el centenari del genocidi d'Armènia. Això és so del Telediario de Televisió Espanyola.
2: Dentro de un imperio otomano en descomposición, la masacre armenia se llevó a cabo en la Primera Guerra Mundial, bajo el gobierno de los jóvenes turcos. Recelosos de que esta comunidad cristiana se uniera al enemigo ruso, el 24 de abril de 1915 ordenan arrestar y ejecutar a miembros representativos de los armenios. Después, su deportación en masa a través de los desiertos de Siria. Cientos de miles mueren por las epidemias, el hambre y la sed. Un siglo después, Turquía, heredera de aquel imperio, rechaza que fuera un genocidio. Considera que fueron víctimas de una guerra civil. Los expertos hablan de un plan preparado con 1,5 millones de muertos.
3: Había que aniquilar una raza para conseguir una raza homogénea turca. También se empleó por primera vez la palabra Lebensraum, o espacio vital, en el sentido de que prácticamente la preparación del nazismo estuvo en el genocidio de Armenia.
2: Apenas una veintena de países lo reconoce como genocidio. Los armenios actuales y su diáspora aún por el mundo evitan los tintes políticos y piden que sea reconocido para que no se repita.
1: En aquesta peça escoltàvem el també escriptor Gonzalo Hernández Guarc, el genocidi d'Armènia que va acabar amb la vida de 1,5 milió de persones. 1,5 milió de persones. Per què vas anar a Armènia?
0: Mira, jo diria que aquest llibre, La memòria de l'Ararat, que aviat sortirà en català.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí. Tuixit el públic d'aquí un mes.
1: Sí.
0: Però la qüestió, aquest llibre és el que més he vist abans de fer el viatge. N'hi ha molts que surten... A veure, què passarà? Però aquí el 2013 faltaven 2 anys per el centenari del genocidi armeni. I jo el coneixia, 1,5 milió de morts, i veia que s'havia fet poc cas. I dic, vull anar a Armènia i veure com és, i explicar de passada el rerefons del genocidi. I vaig conèixer armenis aquí a Barcelona, que em van donar adreces d'amics, de coneguts. Vaig anar allà, vaig parlar amb la gent, vaig conèixer inclús a 2 supervivents del genocidi de 103 anys.
1: I van, 103 anys.
0: Tenien 103 anys. És que per ser supervivents era fa 100 anys. Llavors el llibre es va publicar el 2015, que era el centenari, i li van fer molt cas, perquè era un llibre periodístic, diguem.
1: Tot i que la intenció era escriure un llibre de viatges.
0: No, no, però era de viatges incorporant-hi el genocidi. O sigui, jo explico com és Armènia, parlo amb la gent i vaig als llocs, però sempre acaba sortint el genocidi perquè és un poble marcat pel genocidi armeni, que va ser molt bèstia.
1: Encara viu a la memòria dels armenis, el genocidi.
0: Tots tenen un parent que va morir el genocidi, per tant, encara hi viu. I a més tenen aquest... per això es va titular La memòria de l'Ararat, perquè l'Ararat està en territori turc actualment, però ells el tenen a l'escut del seu país perquè és el màxim,
1: és un símbol, no?
0: Màxim símbol d'Armènia. I llavors per això vaig voler posar el títol i em vaig adonar que tots això de l'Ararat ho tenen molt present.

0: Hem parlat de Suècia, de Noruega, d'Islàndia, d'Armènia. Ens quedem ara una mica més a prop, perquè aquesta cançó, Noia de Porcellana, de Pau Riba, recorda els teus estius a Formentera. Com eren aquells estius?
1: No sé, eren uns estius que recordes poques coses, però que en passaven moltes. Jo recordo, abans d'anar-me'n a Suècia, els meus primers paradisos van ser les illes, descobrir Mallorca.
0: Les Balears.
1: No només Formentera, Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, de cop i volta era un món diferent. Formentera va arribar al màxim pels hippies, per la platja de Migjorn, sí. I m'hi vaig estar un temps i recordo que el Pau Riba era un ídol allà, que ja corria per allà i tothom era el hippie català per excel·lència. Jo el vaig conèixer, em caia molt bé i per desgràcia s'ha mort fa poc temps,
0: sí, o sigui
1: que,
0: sí,
1: que tenim una data en què es va morint la gent i és una pena.
0: Parlant de Formentera, vas escriure Formentera Blues amb l'editorial Empúries el 2019, que és una novel·la protagonitzada pel detectiu Max Riera i el seu amic periodista Roc Duran. Cinquena novel·la del detectiu, que ja havíem llegit Aquí paga mana, Sant Ivar pot esperar, L'home que adorava Janis Joplin, que dèiem abans, Tramuntana, novel·la negra, però també molta crítica social. El Max Riera és el teu alter ego, Xavier?
1: No ben bé. Diria que el meu alter ego és una barreja del Roc Duran i el Max Riera.
0: Dels dos.
1: Sí, perquè el Roc és el que ve del periodisme.
0: Sí.
1: En canvi, l'altre és més, té una mirada més distanciada, ve més del món del còmic, que és una cosa que es portava molt als anys 70, però sí, alguna cosa tenen, i sobretot la mirada generacional que hi ha en aquests llibres. Que m'ho passo bé escrivint-los. Quan fas llibre de viatges, el reportatge...
0: Que és realitat absoluta, no?
1: Exacte, mana el país que vols descriure.
0: Sí, sí, sí.
1: I quan fas novel·la ets Déu, pots fer el que vulguis, crear uns personatges, anar uns llocs, crear una intriga... És més complicat, et compliques la vida, però t'ho passes millor.
0: Més, 2014 vas publicar Grècia, Viatge de tardor, amb Brau Edicions, i deies això des d'allà mateix.
2: La Grècia actual està molt marcada per la crisi, que ha estat molt forta, però també tenen aquest sentiment tràgic de la vida que els hi fa sortir de tant en tant, una indignació, una força que fa que siguin rebels davant totes les impostures, i això és el que fa interessant la Grècia d'ara mateix.
0: Grècia, Viatge de tardor, homes, déus i temples al bressol d'Europa.
1: Mira, jo a Grècia hi he anat... més de 30 vegades, i vaig cada estiu i procuro anar a illes diferents, sí, i m'agrada, sí, molt el país. Sí. Però...
0: És el teu preferit?
1: Europa sí.
0: És molt complicat, això de dir...
1: Sí, Europa sí, però... i hauríem de precisar, l'Europa mediterrània sí. Però Àsia m'agrada molt, Japó també, i a Polinèsia m'agrada molt, Nova Zelanda. En fi, hi ha molts països preferits, però... Aquest estàvem amb el tema Grècia. Jo hi havia anat molt i em creia que el coneixia, però va haver-hi un moment en què la Merkel va dir el que passa amb Grècia és que no se sap adaptar a Europa. I em vaig empipar. I com que no se sap adaptar? Sí, Europa neix de la cultura grega. Llavors ja vaig fer el llibre, dic surti com surti, jo vull fer un llibre reivindicatiu de Grècia, de la bellesa, de la història, de la mitologia, i va sortir Viatge de tardor, que es va reeditant cada any, o sigui que deu ser que alguna cosa bona té.
0: Xavier, suposo que amb el pas dels anys, des dels teus primers viatges, ara fa més de 50, has vist les conseqüències de la globalització? També a Grècia, per exemple? És a dir, moltes ciutats són exactament totes iguals aquí, a Grècia, a Itàlia...
1: Sí, sí.
0: A on sigui?
1: Sí, ho he vist i és una pena, em sembla que ho hem vist tots. I la massificació del turisme també, si un lloc és maco no val anar-hi tu amb uns amics, sinó un autocar o un creuer que desembarca 2.000 persones de cop. Però l'avantatge de Grècia és que té 170 illes habitades, poden destrossar Mykonos, Santorini, Rodes...
0: Que ja estan destrossades.
1: Ja ho han fet.
0: Sí, sí.
1: Creta. Però n'hi queden moltes altres. Jo ara, per exemple, al març he anat a 8 illes gregues, de les quals no diré el nom, i me les he trobat on es manté encara aquella puresa del primer viatge que hi vaig fer. La taverna vora el mar, un peix bé de preu, una ermita blanca dalt d'un turó ocre, les oliveres i unes ruïnes que ens remeten a la Grècia antiga. I amb això a mi ja em dóna prou força.
0: M'ho diràs fora de micròfon?
1: Sí, però t'enganyaré probablement.
0: Escolta, hem volgut saber també com es viatja amb tu, com ets com a company de viatge, i ens hem posat en contacte amb el fotògraf Andoni Canela.
1: Hòstia,
0: i ens ho ha explicat.
3: Para mí viajar con Xavi es como casi como viajar solo, pero más divertido. Aparte de su sentido del humor, pues una de las cosas que me gustan más es su capacidad de improvisación y de adaptarse a lo que ocurra, dejarse llevar por el viaje, que para mí eso es lo más importante. Estas improvisaciones o donde te llevan los caminos. A veces un camino te puede llevar, como nos pasó en el Delta Lokabango, en Botswana. Le iba buscando ahí una cueva, yo iba detrás y le digo, Chávez, da otra vuelta. Y le pasó un leopardo, pues a escasos 5 metros, que no lo llegó a ver, pero ahí estaba el leopardo. Otras veces pues nos ha ocurrido tener que dormir dentro del coche, porque teníamos leones cerca. Y bueno, otras anécdotas también que recuerdo es pues una vez que nevó muchísimo y nos quedamos atascados en la nieve en el norte de Canadá y estábamos buscando osos polares. Y de hecho teníamos osos polares alrededor y tuvimos que salir, quitar la nieve para poder avanzar. Bueno, pues cosas como estas y luego ya encuentros pues con personas y demás. Esa capacidad que decía antes de dejarse llevar, para mí es la clave del viaje y es una de las cualidades y de las mejores cosas que tiene Xavi a la hora de viajar.
0: ¿Qué sembla?
1: Em sembla molt bé. Jo diria el mateix d'ell. L'Andoni és un excel·lent company de viatge. Hem fet molts viatges junts.
0: Sí.
1: I ell diu que li agrada la capacitat d'improvisació, però la meva capacitat d'improvisació comparada amb la seva és mínima, perquè ell es passa el dia improvisant, però em fa sortir de, com es diria ara, de la meva zona de confort. Es posa a buscar ossos polars en un cotxe de segona mà que no tira, i mira, acabes trobant-los. També hem vist lleons a l'Àfrica i ens fiquem a fondo. Qualsevol cosa que ens pugui complicar la vida, la seguim, i normalment surt bé i ens ho passem molt bé junts.
0: De fet, ha explicat un parell de situacions complicades, perilloses.
1: Sí.
0: Alguna vegada ha estat en perill la teva vida?
1: Alguna vegada sí, però estic aquí. Sí.
0: Ja.
1: Però, per exemple, el Kirguistan era a la frontera amb el Tajikistan.
0: Sí.
1: Allà vaig agafar un virus lleig que em va provocar una deshidratació que no, semblava que no me'n sortia perquè no podia menjar res. Però al final vaig anar amb un metge a Oz, era, al Kirguistan, ja, i el metge em va arreglar en 5 minuts. Em va donar 2 litres d'aigua salada i si no me la bevia em fotia un hòstia. O sigui, tenia uns mètodes, un amic, doctor Mustafa, es deia, i era una mica bèstia, però va aconseguir curar-me i l'endemà estava com nou. Però sí que de vegada vaig pensar, hòstia, jo aquí m'hi quedo.
0: O a Mozambic, que et van confondre amb una espia.
1: Sí, hòstia, tio, podries fer la meva biografia, ho saps tot. Sí, això va ser dur, perquè era dur i tragicòmic a la vegada, cosa que passa sovint a l'Àfrica. O sigui, fas una foto d'un baobab i darrere, casualment, hi ha una caserna de l'exèrcit, on només hi ha un caporal borratxo i drogat que surt amb una pistola a la mà i et té allà apuntant-te i surt un del poble, et defensa, guanya el del poble, però l'altre agafa la pistola i tu passes malament, però... I al final ve el moment tragicòmic quan ell diu, jo anava amb un amic, us espereu aquí i vaig a buscar bales, que no en tinc, perquè si no, no us podré matar. Me cago, no? He estat més d'una hora patint.
0: I no té bales.
1: I dic, sí, vés a buscar bales.
0: Vés a buscar,
1: se'm
0: vés a buscar. Anar,
1: i ens en vam anar i vam salvar la vida, suposo.
0: Xavier, has viscut a Islàndia, has viscut a Hong Kong, a Nova York. Potser les Illes Marqueses serien una altra bona opció per anar a viure?
1: Sí, sens dubte. El que passa que em fa por que el paradís, un cop es converteix en quotidianitat, ja no
0: deixa
1: és el mateix.
0: No?
1: Clar, llavors ja. El paradís potser és anar-te'n a Santa Coloma de Gramenet com a contrast, no? I sí, m'agraden molt les Marqueses i és un dels llocs on he trobat gent més maca i paisatges més espectaculars. M'agradaria tornar-hi i potser ho faci aviat, però... Sí, no, ja m'ha quedat com un referent d'un dels llocs més bonics del món. I juntament amb Nova Zelanda, amb el Japó, n'hi ha tants que val la pena. Per això dic que no val la pena buscar països nous. Amb els que has conegut ja, ja en tens prou.
0: Sí. Quin és el proper viatge?
1: El proper viatge
0: que, no, que suposo que no serà ara l'estiu, no?
1: No, no.
0: És quan viatgem tots.
1: No, no, l'estiu no m'agrada. Bueno, i si de cas... toca anar a l'hemisferi sud.
0: Yeah,
1: yeah. Aniré a Tasmània.
0: Tasmània.
1: Al sud d'Austràlia. Hi ha una illa... Quan vaig recórrer Austràlia em va agradar molt, però no vaig tenir temps d'anar a Tasmània i aniré aviat.
0: Tens dos fills.
1: Sí.
0: Són viatgers com tu?
1: Som no com jo, perquè no viuen d'això, però yeah. Som, els agrada molt viatjar, sí. La meva filla se'n va a Grècia aquest estiu... El meu fill tira més lluny, se'n va anar a la Patagònia amb la nòvia... En fi, els agrada viatjar i veuen que està bé.
0: Xavier Moret, viatger incansable, mil gràcies per acompanyar-nos avui a Irrepetibles i fer-nos viatjar almenys amb la imaginació. I recomano als oients el darrer llibre, Noruega, sota l'aurora boreal, publicat per Pòrtic. Moltes gràcies. I marxem amb Leonard Cohen, que també t'agrada.
1: M'agrada molt.
0: Moltes gràcies, Xavier.
1: I gràcies
0: a tu. Tornem la setmana vinent amb més Irrepetibles. Fins la propera.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. El Tribunal Suprem aplica per primer cop la llei d'amnistia després que la justícia europea avalés la norma la setmana passada. Queden així amnistiats 8 condemnats per delictes de desobediència i desordres públics. Núria Alcalà.
2: Sí, l'alt tribunal aplica l'amnistia als 4 exmembres sobiranistes de la mesa del Parlament presidida per Roger Torrent. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va absoldre del delicte de desobediència per facilitar la tramitació de resolucions a favor de la independència i en contra de la monarquia. La sentència encara no era ferma perquè estava pendent de recurs al Suprem, però en base a la llei d'amnistia, tant Torrent com Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado queden ara oficialment amnistiats i ja no arrosseguen cap responsabilitat penal. El Suprem ha aplicat també l'amnistia a 3 manifestants acusats de desordres públics en diverses manifestacions post-sentència del procés, tant a Barcelona com a Girona. D'altra banda, també ha quedat amnistia l'exalcalde de Sabadell, Matías C. Carran, qui va ser condemnat per desobediència greu per cedir locals públics per la celebració de l'1 d'octubre.
0: Gràcies, Núria. I una darrera hora de l'àmbit judicial. El magistrat titular de la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per un detingut que ha passat aquest divendres a disposició judicial per la mort d'un menor al Parc de la Pegaso de Barcelona. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya concreta que la causa està oberta per un delicte d'homicidi. Recordem que per aquest cas s'han detingut 2 persones presumptament relacionades amb la mort del menor de 15 anys en un tiroteig al Parc de la Pegaso de Barcelona el passat 2 de juliol. Hores complicades pels incendis d'Àvila i Madrid. Els fronts són molt amplis, que se sumen a la calor, la baixa humitat i a milers d'hectàrees cremades. Clara Ontanyón, bona tarda.
3: Bona tarda. Les flames han afectat ja 30.000 veïns entre desallotjaments i confinaments. Virginia Barcone, secretària general de Protecció Civil i Emergències, veu poc probable que els focs de les 2 províncies s'acabin unint.
4: Es una probabilidad que no se puede descartar porque la emergencia climática nos deja incendios que tienen comportamientos desconocidos. Hasta el momento son fuegos que adquieren comportamientos propios. En estos momentos no es el escenario más probable, pero no es descartable.
3: Tampoc es descarten més evacuacions. L'objectiu és protegir la ciutadania. D'altra banda, al Terol s'ha reactivat l'incendi de Julve amb nivell 2 de perillositat.
0: Gràcies, Clara. I mentrestant, a França, l'incendi forestal que amenaça Biscarrosse, al departament de les Landes, ja ha cremat prop de 3.000 hectàrees i ha afectat o destruït 105 habitatges i edificis. Ho ha explicat el delegat del govern francès a Landes.
5: Oui, je crois que le terme est approprié. La situation est très lourde.
0: Que ha descrit la situació com a molt greu. És un incendi d'una intensitat i una extensió excepcionals, ha dit. Les autoritats han evacuat ja 23.000 persones i alerten que el canvi de vent podria acostar l'incendi a la localitat veïna de Parentis. Doncs en aquest sentit, la Unió Europea ha mobilitzat 4 avions per reforçar la resposta espanyola davant els incendis forestals després de la petició d'ajuda del govern. La portaveu comunitària d'energia, Anna Kaisa-Itkonen.
6: And we are now mobilized.
0: Ha explicat que les aeronaus, 2 procedents de Grècia i 2 d'Itàlia, compten amb el suport del sistema de satèl·lits Copernicus per millorar la resposta sobre el terreny. Brussel·les manté preparats 22 avions, 5 helicòpters i més de 700 bombers per donar suport als països afectats en cas de necessitat. I encara de l'àmbit internacional, avui fa un mes el doble terratrèmol de Venezuela i la situació del país continua sent catastròfica. Milers de persones continuen desaparegudes, més de 40.000 segons diverses plataformes ciutadanes, mentre altres milers de ciutadans viuen i dormen al ras en campaments transitoris. N'ha parlat als micròfons de Ràdio Nacional Elena Cáceres, coordinadora general de Metges del Món a Venezuela.

0: Més de 65 milions d'euros per respondre a l'emergència humanitària, que ha deixat gairebé 5.400 morts, 16.000 ferits i 18.000 damnificats. I pel que fa al temps, continua la calor i les altes temperatures, especialment a l'interior, amb màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant la tarda tindrem sol i cel poc ennuvolat, tot i que al Pirineu no es descarten possibles ruixats i tempestes. Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
1: Ràdio 4.
2: A Ràdio 4, les cançons es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2, amb gel i llimona. Amb la Leo Garriga i el Toni Cano.
3: Hola, què tal? Soc la Leo Garriga i t'espero cada dissabte i diumenge a Ràdio 4. Les cançons aquest estiu es prenen amb gel i llimona. Dissabtes i diumenges, de 12 a 2 quarts de 2. T'espero!
1: Ràdio 4.

0: 4 i 6 minuts. Què tal, com esteu? Molt bona tarda, benvinguts a aquesta edició d'avui de l'Estiu XL en aquest divendres, dia 25, si no m'equivoco, no? Avui és dia 24 o 25? 24. No, és que, aquí és que jo poso dijous 24. I clar, no sé si és 24 o 25. Aquí ve el meu lío. Bé, doncs estem aquí preparats per compartir amb vosaltres la tarda d'aquest divendres, apropant-nos ja al cap de setmana. Tenim moltes històries per explicar i per compartir avui. Per tant, arrenquem l'Estiu XL.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
0: Un programa que el fa possible un munt de gent, la Natàlia Sánchez, l'Aitor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Gerard Travé, el Marc García, a la producció, el Tomàs Gómez, la Jovín Medina, la Sònia Rodríguez Fustífia i a les vies de so, el Genís Sabater i el Martí Noia, que estan aquí fent de les seves, com sempre. I també el Marc Cadena. Bona tarda, Marc, com
2: fet
0: estàs?
2: Fet caldo, avui fet caldo.
0: Sí, en sèrio?
2: Unes tiretes.
0: Sí?
2: Però és que Don Omar va estar sensacional.
0: Ah, tu vas passar bé, eh?
2: Va ser, però impressionant.
0: Vas anar?
2: Oh, i tant. Ballant sense parar les seves cançons.
0: Així estàs, no, avui?
2: Així camino, avui. Que amb una mica de dificultat, eh?
0: Hauràs d'anar al fisio amb la Marina. Bona
2: sí,
0: tarda, eh?
2: Sí, sí.
0: Dic amb la Natàlia. Natàlia, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Avui ja s'aprendrà el teu nom, eh?
3: Sí, és igual, Marina. Sí, Marina. Està, Marina em va bé, eh?
0: Us canvio sempre, eh? No
3: sé per què. Em puc girar quan em diguis Marina.
2: Marina i Natàlia són noms molt macos.
0: Sí, és que per això...
3: I són noms que cada vegada es posen menys.
0: Sí. És cert, també, això, eh? Una pregunta.
3: Marc i Joan també es posen cada vegada menys.
0: Home, és que...
3: Marc encara.
2: I són macos, també, no?
3: I són molt macos. Ah. Marc encara.
0: Escolta, però... que a la casa meva no es van trencar gaire les banyes. El meu avi Joan, el meu pare Joan i jo Joan.
3: Soc bastant partidària d'aquestes sagues.
0: Doncs jo, què vols que et digui? Perquè saps què passa? Que al final jo acabo con el Juanito. Perquè sóc el més petit,
3: ja.
0: Saps? I l'Hito no me'l treu mai ningú. Saps?
3: I llavors ja, arriba un moment... Encara dia d'avui et diuen Juanito.
0: Exacte.
3: Soc el Juanito,
0: El Juanito o el Joanet, i clar...
3: Joanet. Joanet m'agrada més, eh?
0: Sí, a mi també, però...
3: Sí. Juanito és una mica com durici al peu, no?
0: Sí.
2: El Joan petit quan va...
0: Ja ho posarem després. Aquesta elegància d'avui, Natàlia...
3: Has vist, de divendres?
0: No, però és que estàs avui, eh?
3: Doncs moltes gràcies.
0: Cada dia ves espampanant, però és que avui m'ha sorprès moltíssim.
3: Doncs mira, un vestit d'una dissenyadora... Perquè és que hi ha unes dissenyadores a casa nostra que tothom acaba comprant sempre les grans cadenes, que tothom acaba anant igual, i mira, escolta, tu, no em va costar massa més que un vestit a qualsevol gran, pues això, no diré noms, però qualsevol botiga on va comprar tothom, i és d'una dissenyadora de casa nostra, de Figueres, concretament.
2: Pregunta doble. On vas i amb qui vas?
3: No, no, no, surto d'aquí i me'n vaig a casa, eh?
2: Ah, no cola.
3: Sí, sí, sí.
2: Ho sento molt, però no cola.
3: No, ara m'encantaria dir-te, buah, avui, no sé què... No.
0: Sí, jo és que pensava que anava a ser una destination wedding, però clar...
3: No, home, no, però si és un vestit de... És de cotó.
0: Jo dic, igual va una destination wedding, perquè...
2: Sí, la versió oficial, que s'ha de defensar, és aquesta.
3: No, però mira, aquest migdia he quedat amb una persona...
2: Ah,
3: que no diré qui és, però sempre va vestit de negre.
0: Ah.
3: Llavors he pensat, jo també he d'anar vestida de negre.
2: El cantant de The Cure.

0: Què, t'imagines? Passejant pel Poble Nou. doncs mira, això.
1: Seria una bona història,
0: això,
1: també.
0: Bé, com sempre... Al setembre sortirem de dubtes.
1: Ah, molt bé. Ai, que estem aquí ja con incògnites.
0: Clar, estem preparant cosetes.
1: Ai, que bé. Estàs contenta?
0: Estic molt contenta.
2: Molt contenta.
1: Doncs me n'alegro.
0: Molt contenta.
1: Molt bé. Me n'alegro.
0: Sí.
1: Anem a començar per l'agenda?
0: Va, anem d'agenda. Aquesta setmana el Marc està molt cansat, no només perquè ha començat l'estiu XL, sinó perquè ell ha anat a tot, a Chayanne, a Don Omar, a Elpi, a Rubén Blades... Ell porta una setmana trepidant.
2: És que a Madrid no... Però... faig vida amb una cal i aquí, en canvi, doncs m'espavilo.
0: Estàs a la teva salsa.
2: Sí.
0: Bueno, la qüestió és, avui us porto concerts per avui i per aquests dies de cap de setmana. Comencem amb Café Quijano, que actuen aquesta nit a les 10 al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell.
3: Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.

0: Sí, sí.
1: És que t'estic mirant perquè jo et veig més a un concert de Café Quijano, sí, que no pas a un concert de Don Omar.
0: Bé.
1: La veritat.
0: I per què no em veus els dos?
1: No, sí, sí, et podria veure els dos, però Café Quijano, per lo poc que et vaig coneixent ja, et queda com molt bé. Escolta, aquest trio de Lleó, 25 anys de trajectòria, bueno, de fet, més de 25 anys de trajectòria, ho celebren amb el directe que portaran avui a Cap Roig, on escoltarem èxits com aquest, La Lola, Nada de Na, des de Brasil, però també interpretaran temes dels seus darrers treballs, com aquest, ¿Sabes qué te digo? Una mica Eugenio. Saben aquel? ¿Sabes qué te digo?
2: Sí.
1: És una de les cançons del seu darrer disc, Miami 1990, que van publicar l'any passat. Per cert, per les entrades, l'última vegada que ho he mirat, per les entrades d'aquesta nit al Festival Cap Roig a Calella, encara queden algunes entrades.
0: I d'aquesta cançó que fa més de 25 anys, eh? Perquè de tot fa 25 anys, com a mínim.
1: Ja,
0: de tot fa 25
1: fort,
0: anys.
1: És molt fort.
2: Passa tot així.
3: Pim, pim, pim.
1: Passa molt ràpid.
2: No te n'adones, eh?
1: Passa molt ràpid. Igual que fa uns anys parlàvem d'un nou festival, un festival que ja porta unes quantes edicions, de fet, 8 edicions. Avui comença a Barcelona, al Parc del Fòrum, el Xerfestival.

0: Sirviendo Flow.
1: Ai, quina cançó més maca. Aquesta m'agrada,
2: Mike Towers. Exacte. Bueno, el Cher Festival és aquest festival de música urbana, de reggaeton. Aquesta nit pel fòrum hi passaran Mike Towers, Lola Índigo, Juan Magán i demà altres formacions com De La Fuente o Marc Kurz, que no conec, o gent més nostrada com 31 Fam.

0: música balcànica. Atenció, tenim línies obertes perquè tenim regalets per vosaltres.
1: Què m'estàs dient?
0: Sí.
1: Som-hi.
0: Dues entrades dobles pel concert de demà, dissabte 25 de juliol, de la Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, la BGKO, que actuen al Palau de la Música Catalana dins del marc del Festival Mas i Mas. Per tant, les dues primeres persones que truquin al 900-454-455 s'enduran aquestes entrades pel concert de demà al Palau de la Música. Truca'ns al 900-454-455. El concert de demà serà una cita molt especial, ja que suposa el retorn de la banda a Barcelona després d'un gran recorregut internacional que els ha portat per més de 30 països.
1: Digues el telèfon de nou.
0: 900-454-455.
1: Aviam. Espera, que ara...
2: És que...
0: Truca'ns al 900-454-455. Eres tu? Però si soy yo!
2: Sí.
1: Aquí què està passant? Aviam.
0: Has vist? És una cosa estranyíssima, eh? Millor meco, t'he de dir.
1: No, el natural, molt millor.
0: Millor meco. Escolta, demà, acompanyant a la BGKO, hi hauran grans artistes, hi hauran col·laboracions, com per exemple la de Magalí Sare. Però escolta, que jo m'estic sentint molt. Escoltem-nos una mica amb ells.
3: Hola, sóc en Pere Nolàs, violinista de la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. Ens faria molta il·lusió que ens acompanyéssiu demà, 25 de juliol, al Palau de la Música, en el Balkan Reunion, un concert únic, amb convidats excepcionals. Ens veiem demà, 25 de juliol, BGKO i tots vosaltres.
0: Que macos!
4: Doncs mira, sembla que tenim ja una trucada. Hola, bona tarda. Hola.
5: Hola, bona tarda.
4: Hola, qui ets? Com et dius?
5: Jo, Rosa.
4: Rosa, des d'on ens truques?
5: Truco des de la Barceloneta.
4: Des de la Barceloneta. I tu vols anar demà al concert?
5: M'encantaria.
4: T'encantaria. Doncs mira, veus, som aquí. A l'estiu regalem coses, som així gentils, i t'emportes les dues entrevetes. I estàs de vacances, estàs treballant... Com ho portes?
5: No, encara estic en actiu.
4: Encara en actiu.
5: Avui ja de cap de setmana, però en actiu, sí.
4: Doncs com a mínim tens un cap de setmana amb invitacions gratuïtes perquè tu puguis passar bé amb qui tu vulguis.
0: És el que anava a preguntar, són dues entrades. Amb qui aniràs demà al concert de la BGKO al Palau de la Música?
5: Doncs encara no ho he decidit, perquè ha sigut així per sorpresa, o sigui que hauré de mirar a veure al meu voltant.
0: El Marc segur que s'apunta.
1: Jo demà estic lliure. Jo podria anar amb tu,
5: Bueno, miraré... Ah, perfecte, bueno, potser seria una bona opció, però bueno, tinc gent propera que potser estan interessant.
1: Sí, sí, queda clar.
5: Però bueno.
1: Un petó, enhorabona, oferta. Bon cap de setmana, eh?
4: Tenim un altre guanyador, guanyadora. Hola, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
4: Hola, qui ets?
6: Em dic Anna.
4: Anna, des d'on ens truques?
6: De Terrassa.
4: I què tal, com estàs, aquesta tarda de divendres?
6: Doncs acalorada, suposo que sí. Qui no té aire condicionat, doncs ha de xitxarrar-se.
1: Aquí també ho estem, aquest estudi també estem passant moltíssima calor,
0: un
1: dia
0: més.
4: És que com pot tenir aquest valor de dir això si al control d'aquest estudi hi ha tècnics que van inclús a vegades amb jaqueta del fred que fa en aquest estudi, que és l'estudi més fred de tota la casa.
1: La peixera és la peixera, sí, això Dios, és un plató de tele.
4: Això s'està aquí, que aquí s'està perfecte ara mateix.
0: S'està perfecte, de fet jo tinc els peus una mica freds.
4: Sí, t'asseguro que, bé, vindries, estaries molt còmoda. I amb qui vols anar demà al concert?
6: Doncs també jo faré com la Rosa, estaré pendent d'aviam a qui convido.
4: A qui convides. Mira, quin privilegi poder agafar, eh? I que ara mateix totes les teves amigues i amics estiguin pensant que les trucaràs per convidar-les per anar al concert.
6: Pobrets. Sí, sí. Està
0: més,
6: claríssim.
0: El Palau de la Música...
6: Algú sortirà beneficiat.
0: Això segur, el Palau de la Música no va dir que també estareu fresquets.
4: Exacte.
6: Clar, sí, meravellós.
0: Has vist mai a la Barcelona Gypsy Balkan Orquestra en directe?
6: No, però em fa moltíssima il·lusió. Acabo d'escoltar i he dit, ostres, això hem d'intentar-ho. Sí, sí.
0: Doncs et fascinarà, t'encantaran en directe.
6: Que bé.
4: Doncs que ho gaudeixis tu i el teu acompanyant o acompanyant. A veure qui és, qui t'acompanya demà i poc que avui amb tu al concert. Gràcies per trucar-los i enhorabona.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Bon cap de setmana. Apa, adéu-siau.
6: Gràcies, adéu.
1: Han volat.
0: Han volat. Nos les quiten les manes. Bé, sortim de Barcelona, ara que ja hem entregat aquestes dues entrades dobles pel concert de demà al Palau de la Música del Gypsy Balkan Orchestra, perquè hem d'anar cap a Roses, perquè avui a les 10 de la nit, en el marc del Festival Sons del Món, actua Pablo Alborán.

0: concert d'aquesta edició del 2026 del Festival Sons del Món, en Pablo Alborán, que, per cert, aquesta és l'única actuació que farà el malagueny a Catalunya.
1: Què torna... passa aquí? Per què? Doncs només una?
0: No ho sé.
1: A Catalunya l'estimen molt.
0: A Catalunya l'estimen molt, no sé què, no sé.
1: I així ho agraeix?
0: No. Escolta, home, una cosa...
2: tindrà una agenda molt, molt apretada.
0: Ves avui a Roses, què vols que et digui?
1: Clar.
3: No, no, no. No,
0: no, eh? No,
1: ara sempre... ara m'he enfadat amb el Pablo Alborán.
2: Home, també pots moure tu.
1: No, no.
2: Si la muntanya no va a Mahoma, doncs Mahoma pot ir a la muntanya. Ah, o sigui, això de tota la vida.
1: Ara no ve a Catalunya més sovint, jo ja passo.
0: Acostuma a venir bastant.
2: Sí,
0: de
2: sí,
0: fet,
2: sí.
0: Mira, fa poques setmanes va estar assegut just a la cadira on estàs tu.
2: Veus? A lo millor per això no ve aquí.
0: Ara s'ha acabat sense paraules.
1: Ara un cop millor. M'ha vingut així un flow.
0: Exacte.
1: A Pablo Alborán.
0: Escolta, doncs, a Pablo Alborán està de gira amb el Global Tour Kilòmetre Zero, que recorrerà doncs, diversos països. A Catalunya només una visita, però sí que també estarà per Amèrica, Europa i diverses ciutats d'Espanya. Kilòmetre Zero és aquest darrer disc de l'artista malaguenya, el seu setè àlbum, on hi col·laboren, entre d'altres, Anabel. Avui a les 10, com dèiem, Pablo Alborán al Festival Sons del Món de Roses i canviem de localitat de la Costa Brava perquè anem cap a Calella de Palafrugell on aquesta nit hi actua Diana Krall.

0: Ara estic pensant, el vestit que porto és perfecte per anar avui a Cap Roig a veure la Diana Kroll, així com
1: home, em veig més adient per anar a veure la Diana Kroll així que no oi amb aquest Don Omar, per exemple, saps? O sigui, Don Omar amb aquest vestit d'ahir no vegis que va gaire
0: massa,
1: bé.
0: Massa tela per ahir, Don Omar. La pianista i cantant canadenca és una de les grans referents musicals del jazz contemporani. De fet, és l'única cantant de jazz que ha aconseguit que 8 dels seus àlbums debutin al número 1 de la llista de jazz àlbums de Billboard. Ha venut més de 15 milions de discos arreu del món i és una de les artistes de jazz amb més èxit comercial. Dic el mateix, alguna entrada queda pel seu concert d'avui a Calella de Palafrugell. A més, hem de dir que el marc del Festival de Cap Roig és un marc incomparable.
2: I això seria un planacle.
1: Ja
2: de
1: estem.
2: Planazo?
1: Ja,
2: ja planacle.
0: No, planarro.
2: Ah.
0: És a dir...
2: És que això és molt complicat.
0: De tema...
2: Sí.
0: Tu dius molt tamacle, sí. També pots dir tamarracle.
2: Tamacle perquè ho diu la Montse Vidal. I la teva opció és...
0: Jo dic tamarracle.
2: Ho has dit més un cop, sí.
0: Tamarracle.
2: Molt bé.
0: I de plan...
2: Planacle...
0: De planazo,
2: sí.
0: Has de dir planasso.
2: Planasso?
0: No, planarro, perdona. Planarro.
2: Bé, m'ho apunto.
0: Planarro, MR. Doble R, planarro.
2: Diana Kroll, quina elegància, quina categoria, quin
0: espectacular,
2: quina presència sobre l'escenari.
0: A més, bueno, ara no sé, però ara crec que feia temps que no visitava Catalunya. Per tant.
1: Doncs mira, tenim una agenda també aquest divendres amb supercargaleta de coses interessants i que penso que són bastant adients per passar un bon divendres i un bon cap de setmana.
0: Home,
1: que
0: total.
1: Jo crec que cada dia han tingut propostes molt, molt, molt total. Potents aquesta setmana per fer coses. O
0: sigui, aquest estiu molt interessant, sí, sí.
1: Sí, que es quedi a casa perquè vol realment, perquè no serà per propostes.
2: Un dubte, abans que marxi i que abandoni l'estudi. El Men in Black, aquesta persona que jo ja dono per fet que és un home i que ha dinat amb tu aquest migdia, la seva, el seu nom comença amb aquesta inicial?
0: És una X?
2: Sí.
0: No.
2: Oh!
1: No.
0: Quina X més petita, no?
1: Oh. Bueno, no preocupis,
0: o sigui,
1: és que darrerament...
0: La junta està en que sembla una L.
1: Darrerament està fent molt d'evident. Deixa el que
2: no
1: està...
2: No sé què passa.
0: Ah, que et venen coses al cap?
2: Sí.
0: A veure, Marc, què ve ara?
2: No fallo mai, eh? Ara em ve de gust una mica de ciclisme.
1: Sí, per això, perquè veu l'escaleta.
2: És el que em demana el cos, eh? Pujar-la al pedue.
1: O sigui, és el que hi ha. Natàlia, bon cap de setmana, que t'ho passis molt
0: moltíssimes
1: bé.
0: Moltíssimes gràcies, igualment.
1: Que gaudeixis. Ens trobem la setmana vinent.
0: La setmana que ben
1: abans de que marxis de vacances,
0: ai,
1: eh?
0: Calla, que ja
1: que queden
0: poc.
1: Ja queden poc.
0: Agafo la bici i me'n vaig. Vinga. Adéu.
1: Que manquen 8 minuts perquè siguin 4:45 de la tarda.
3: Estiu XL amb Joan Barutel.

0: Marc García, bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda, Joan.
0: Agafem la bicicleta, no?
1: Oh, i tant, perquè el Tour de França arriba al seu desenllaç aquest cap de setmana amb dues etapes alpines del més alt nivell, abans d'acabar diumenge a París. L'eslové Tadej Pogačar parteix amb més de 4 minuts de marge a la general sobre Benepul i té el seu cinquè Tour a tocar. Tot i això, la lluita pel segon i tercer grau del podi promet emocions fortes. Avui, primera de les batalles entre els grans contendents al podi, que en uns minuts iniciaran l'ascens al mític Alpe d'Huez. 13 quilòmetres a més del 8% i 21 revolts que separen a l'home de la llegenda. Per parlar de l'etapa d'avui i de la recta final de la ronda francesa, tenim amb nosaltres a Jorge Agüero, periodista de la casa que l'està cobrint in situ. Hola, Jorge, com està ara mateix l'ambient a l'Alpe d'Huez?
2: Què tal, Marc, Joan? Molt bona tarda,
0: bona companys, tarda.
2: Com esteu? Abans de tot, Joan, Marc, com puc fer per participar en el tema aquest de les entrades del Palau de la Música, que m'interessa molt?
3: Esgotades, han volat ja.
4: Ja han volat,
3: Lamento, eh?
4: Sí. Si no haguéssim fet una mica abans, haguéssim guardat alguna, però ja no pot ser. Encara que podem parlar en producció, a veure si poden aconseguir alguna, eh? O sigui, que a veure si poden fer alguna gestió.
3: Això quantes en vols? Quantes necessites?
4: Sí, això ho veiem ràpid, eh, nosaltres?
1: No. Directe de l'Alpe d'Huez cap
2: només
1: al concert de la Torroja.
2: Per desintoxicar-me una mica també de tant esport com estic tenint aquest estiu de tant Tour de França, tot i que és meravellós, però, ostres, és que el Palau de la Música són paraules grosses. Doncs bé, companys, sí, aquí som al cim de l'Alpe d'Huez, a 1.850 metres d'alçada, no?, que és on està aquesta estació d'esquí i que avui protagonitzarà, jo crec que l'etapa més maca de tot el Tour de França, perquè és veritat que no és l'etapa reina, que aquesta serà demà, la jornada vintena del Tour, que, bueno, hi haurà un tros d'etapa amb 5 ports de muntanya, 4 d'ells de categoria especial. Avui la cosa és una mica més suau, si dins dels Alps es pot considerar que alguna cosa és suau. Però sí, acaba aquí Alpe d'Huez i ens deixarà, jo crec que la fotografia més mítica de tot aquest Tour de França, que serà, com explicava el Marc, no?, en aquests revolts, els 21 revolts de la carretera que puja cap a l'estació d'esquí, una carretera de gairebé 14 quilòmetres, al 8,1% de pendent, i que és molt peculiar, no?, diguéssim, per aquests revolts, no?, perquè veurem els ciclistes fent una ziga-zaga d'un costat a l'altre, i tot això enmig d'una marea preciosa d'aficionats. Això, us ho puc assegurar, això és més gran que el futbol, o sigui, l'ambient del que hem viscut al Mundial no és res en comparació al que tenim aquí a Alpe d'Huez, i a més des de fa dos dies, perquè la gent ha pujat amb les autocaravanes, ha pujat amb les tendes de campanya, les ha posades als vorals i per agafar lloc. Hem de recordar que tant avui com demà l'etapa acaba aquí, per tant, hi ha premi doble per als aficionats i el que està vivint no només a la zona del poble d'Alpe d'Huez, sinó tota la regió. És una absoluta festa del ciclisme, perquè a més des del 2022 feia ja 4 anys que no arribava aquí la cursa.
1: De fet, Jorge, jo he vist vídeos de gent que fins i tot la setmana passada ja havia col·locat la seva caravana o la seva tenda per poder estar ja a la curva dels holandesos o en algun puesto que ells diuen vull veure la carrera des d'aquí.
2: Sí, no, és de bojos, i a més perquè arrossega aficionats de totes les parts del món. Bueno, per suposat, holandesos, gent de Bèlgica, els propis francesos, no cal ni comptar-los, espanyols també n'hi ha molts, i sobretot hi ha una presència que està sent molt forta en aquest Tour de França, que és la de l'afició mexicana, i és pel corredor Isaac del Toro, el Torito, que a més marxa força bé en la general, és tercer, és el company de Tadej Pogačar, així que la bandera tricolor també l'estem veient molt sovint en les arribades a meta. També moltíssima afició de Dinamarca, tot i que ja no hi és Jonas Vingegaard, malauradament, que es va haver de retirar diumenge passat. I sí, és un espectacle. Mira, és una carretera, com deia, de gairebé 14 quilòmetres, i molts ciclistes ja, amb la passa dels anys, l'han anat definint com una discoteca, com la discoteca més llarga del món. Una discoteca de 14 quilòmetres.
3: No està pas malament, eh?
4: No, gens malament. Escolta, això quan acaba el final al final, aquí es munta una gran festa com quan acaba el Mundial de Futbol. És el mateix estil o no? O és més light?
2: Sí. Sí, no. Bueno, aquests ja porten de festa grossa des de fa dos dies. A nit nosaltres que tornàvem de l'etapa d'ahir, que també va acabar en una altra estació d'esquí a Orsiers-Merlet, doncs ben haver de fer tota la pujada i us asseguro, el Marc li ha ensenyat abans un vídeo, o sigui, ja pràcticament estava doncs al nivell del que veurem aquesta mateixa tarda amb els ciclistes, no? Amb tota la gent, tota la canalla als vorals, bueno, petant bengales, que això també anem en compte, sobretot quan passin els ciclistes, però sí, la gent en copes de més, amb molta cervesa, has d'anar amb les finestretes pujades al cotxe, t'ho recomana la pròpia organització del Tour de França, per si, bueno, la gent, tot i que sigui de bon rotllo, però alguna sobrepassa una mica i t'acaba tirant la cervesa dins del cotxe. I sí, quan acabi aquesta nit, doncs festa grossa aquí a l'estació d'esquí i per tota la carretera, perquè la gent en realitat no es mou un cop instal·la l'autocaravana. Això avui i també demà dissabte, que torna a acabar aquí la cursa, l'etapa vintena, i que doncs a la nit doncs repetirem el plat fort.
3: M'acaba de caure un mite.
4: Per què?
3: Jo pensava que tu també pujaves en bici.
4: No, home.
2: Jo estic com per pujar en bici, Joan, home, no.
4: Vaja. Ell no puja en bici, perquè s'imagina que hagués de parlar, explicar-ho i a sobre anar en bici. També, què vols que faci la pobra, home?
1: Però et quedaràs a la festa després o no?
2: Això per suposat. En això sí que sóc mallot groc, us ho asseguro. O sigui, amb la bicicleta no, amb el got de cervesa, us asseguro que ni Vingegaard, ni Pogacar, ni cap dels 180 i pico corredors que hi ha aquí

0: em podria superar. No, pugem en cotxe, tot i així no és un viatge, no són trasllats fàcils, perquè doncs els has de fer doncs sortejant ciclistes, aficionats, per carreteres molt estretes, i sí, també doncs caminem molt, perquè un cop aparques el cotxe doncs no et queda més remei que anar a la resta de llocs a peu, i sí, o sigui, per aquests excessos, no, de cervesa i de com estem dinant i sobretot sopant aquí en aquest Tour de França, doncs ens hi va molt bé.
1: Escolta, estic per preguntar-te el menú, eh? O sigui, perquè clar, estàs dient que mengeu també, doncs a veure si estàs menjant millor tu que estàs de Tour que nosaltres que estem aquí treballant a la ràdio.
2: I el sopar encara bueno, millor que el dinar, eh?
0: Sent a França no seria descartable. Mira, per fer-vos una idea, l'organització ens posa a diari a la sala de premsa doncs una paradeta amb pernil, amb formatge, amb productes típics normalment de cada regió, no?, d'on es troba la cursa, i després si el que fem al grapat de periodistes espanyols que estem aquí cobrint la cursa, doncs quedem a les nits, ens mirem un bon restaurant, un bon bistrot, no?, com s'hi diu en francès, i sí, tastem, seguim tastant el producte local, sí, una carn de vedella excel·lent, el peix també, el poquet que hem pogut provar, perquè enguany la cursa és molt interior, però també molt, molt bo. A mi, fixeu-vos, no m'agrada el vi, i això és un pecat mortal aquí a França, però sí que tinc d'altres companys que també estan gaudint del vi de valent.
3: Ens estàs fent la boca aigua, eh? I això que veníem a parlar d'esport.
1: Sí, veníem a parlar d'esport, però estem fent aquí ara una secció de cuina,
0: cara,
1: eh?
0: L'esport també, o sigui, si tot va de la mà.
1: Sí, sí, està clar.
3: La bona vida.
1: S'ha de deixar la pe per després poder fer la feina, que si no després no rendim. Doncs...
3: Perquè, Jorge, en un terreny més esportiu, quina és la situació de carrera ara mateix?
0: Bueno, el que és la general, tu ho has explicat molt bé a l'inici, Tadej Pogacar, que avantatja en 4 minuts 32 segons a Remco Evenepoel, i que si avui tot marxa com hauria de marxar, que torna a ser Pogacar el favorit, i demà també, doncs diumenge assolirà el seu cinquè Tour de França, que això, per cert, és entrar en un grup molt selecte, molt privilegiat de corredors. Només n'hi ha 4 que han guanyat 5 Tours de França, entre ells, recordem, Miguel Indurain, i aquesta és la situació en la general. També hi ha el Juan Ayuso, que és la principal referència espanyola, que marxa cinquè a 9:22 de Tadej Pogacar. Per suposat, no té res a fer pel mallot groc, però sí que tindria opcions encara d'assolir el podi, no? La tercera posició, que és la que ara està ocupant el Torito, el corredor mexicà Isaac del Toro, no?, que li avantatja en 2 minuts 30 segons al corredor alacantí del Lidl Trek, a Juan Ayuso. I ara mateix, aquesta 19a etapa, la 20a és demà, aquesta 19a etapa, doncs la tenim a falta de 31,4 quilòmetres per arribar a línia de meta. Pujaran ara el que és el Col d'Ormont, que és un port de segona categoria i que és ja la penúltima pujada abans d'arribar aquí a l'Alpe d'Huez. Hi ha un cap de cursa amb un grapat d'uns 30-40 corredors, entre els quals hi ha presència espanyola, Pablo Castrillo del Movistar, Raúl García Pierna també del mateix equip, el Johnny Zaguirre del Cofidis. El que passa que sí que és veritat que la distància ara mateix amb el pilot és de 4 minuts, és a dir, és una distància que el pilot, quan s'hi posi, sobretot quan l'equip UAE de Tadej Pogacar comenci a tirar seriosament, doncs entre això i les rampes que tindrem ara aquí en l'arribada al Pedueth, doncs es dona per fet que els temps s'igualaran, que Pogacar i els escaladors favorits doncs assoliran el cap de cursa, i a partir d'aquí doncs ja veurem què és el que passa en els quilòmetres finals.
3: I ara que parlaves de Pogacar, està sentenciat o hi ha marge per la sorpresa? Perquè sembla que ho té fet, però com aquesta setmana diversos companys de l'UAE han tingut diversos problemes gastrointestinals,
0: sí,
3: quin és el run-run o què us arriba a vosaltres, els periodistes que esteu sobre el terreny?
0: Bueno, aviam, respecte al tema aquest, la malaltia vírica que està patint l'equip UAE, sí que és veritat que és un tema que, bueno, amoïna molt al pilot i especialment a l'equip UAE, que és l'equip que més pressupost en té, el que més calés hi fica per poder guanyar el Tour de França. Ahir, un dels corredors, el Brandon McNulty, el nord-americà, es va haver de...

0: a tirar perquè, bueno, no aguantava més a sobre de la bicicleta fruit d'aquesta gastroenteritis. També estan afectats Tim Wellens, el corredor belga, que de fet el veiem avui molt, molt despenjat, també s'estava parlant, bueno, Adam Yates també, que fa dos dies va tenir el britànic, de fet, un dia molt complicat i va estar també a punt de baixar-se de la bicicleta. Són tres corredors afectats. Bueno, una mica està en l'aire la possibilitat que Isaac del Toro també estigui malalt. Ara bé, Tadej Pogacar en principi no està tocat, i de fet avui ens ho està demostrant perquè està també ell tirant del seu equip. Ara bé, les precaucions que estan prenent dins de l'UAE són màximes, o sigui, els corredors dormint en habitacions separades, l'autobús estan viatjant amb mascareta, cadascú en una punta de l'autobús. Per tant, és un tema que amoïna molt i que va relacionat una mica amb el que em preguntàveu de estar sentenciat al Tour. Doncs bé, amb la general a la mà i sabent les cames que ha portat Tadej Pogacar, en principi sí. Ara bé, ho vam veure diumenge passat a Plató de Solsona. Una mala caiguda, la sort que no et vingui de cara un dia, doncs et pot deixar fora de carrera, i per suposat també una malaltia com la que hi ha ara mateix dins de l'equip UAE. Per tant, no cantarem ni molt menys victòria per Tadej Pogacar almenys abans de demà, quan acabi l'etapa, que serà una mica quan ja tindrem una general definitiva o gairebé definitiva, més enllà del que passi a París, que ja sabeu, tradicionalment és una etapa molt curteta i és gairebé una etapa d'exhibició on qui arriba primer en la general doncs és qui acaba guanyant el Tour de França.
1: Parlaves de demà, i és que demà tenim un encadenat de ports que fa autèntica feredat. El que ho ha de fer, el Telegraf, el sempre temut Galibier, es donen les condicions perquè la cursa pugui explotar.
0: Demà, sí, demà tenim 5 ports de muntanya, 4 d'ells de categoria especial, no? És a dir, bueno, són 4 parets, absolutament. Començar per la Croix de Fer, seguim pel Telegraf, que aquest és port de primera, però que també és duríssim perquè són 12 quilòmetres, i després el Galibier, la Col de Saguen i, novament, l'arribada aquí a Alpe d'Huez. El que passa que no serà la mateixa arribada que avui, es farà per una carretera que hi ha més o menys a esquenes de la pujada principal, d'aquesta dels 21 revolts, però que també que serà duríssima, promet ser duríssima, i que sí, demà, si hi ha algun dia assenyalat perquè pugui saltar tot pels aires, doncs seria demà, que per això també doncs és l'anomenada etapa reina d'aquest Tour de França.
1: I aquest duel per les posicions de podi entre Evenepoel, Del Toro, Seixas, fins i tot podríem sumar-hi l'espanyol Juan Ayuso, com el veus tu? Tens algun favorit?
0: Bueno, jo compto que Remco Evenepoel, perquè a més està demostrant que sense tenir les mateixes cames que Pogacar, però que ha arribat bé aquest Tour de França, crec que arribarà en segon lloc a París. I després és una bona incògnita a qui ocuparà el tercer esglaó del pòdio, perquè tot fa indicar que podria ser Isaac del Toro, que moltes vegades es veu beneficiat del propi Pogacar, de com tira d'ell, no? O sigui, en aquest sentit és el que millor aliat té per aconseguir l'objectiu, el que passa que hem vist una mica justet el corredor mexicà. Tenim també Pol Seixas, que és la nova promesa del ciclisme francès, que encara no li dona per guanyar el Tour, però que veurem el dia que Pogacar ho deixi, que es baixi de la bicicleta, perquè amb 19 anys és un nano que està fent un tros de temporada i que està deixant bocabadats aquí tothom a França amb el Tour que està fent. I jo, honestament, Juan Ayuso, el veig una mica justet en aquesta tercera setmana de Tour de França. Diumenge passat ja va perdre temps, dimarts en la contrarrellotge individual també es va deixar més d'un minut amb els rivals directes, i aviam, a mi m'agradaria ser optimista i pensar que Juan Ayuso estarà en el tercer esglaó del podi a París, però, bueno, sent realistes, crec que, com determina la general ara mateix, dels tres és el que menys opcions en té.
1: Tot i que no seria el primer cop que, per exemple, Evenepoel, tot i que té un marge de gairebé 3 minuts, li arriba el tio del mazo en una d'aquestes etapes tan complicades, tan complexes, i per una minutada.
0: Sí, bueno, però això pràcticament cap

0: ciclista, no? Està lliurat, no? De poder tenir una mala jornada, passar una mala nit, que vinguin els del control antidopatge de matinada, et despertin, no puguis tornar a plegar l'ull en tota la nit, i que l'endemà, i amb una etapa com la de demà, doncs que efectivament se't creui un port d'aquesta categoria especial, no et donin les cames, i sí, i et deixis una absoluta minutada, i que, clar, i com dèiem abans, que la cursa, doncs, que acabi saltant pels aires.
1: I tu, Jorge, que has estat allà les 3 setmanes, quin ha estat el moment de tota la cursa que més destacaries?
0: Bueno, doncs probablement, i com a debutant que sóc al Tour de França, aquest, no, l'arribada a Alpe d'Huez, perquè és una festa, és una absoluta bogeria el que s'està vivint. També em van impressionar molt els Pirineus, l'etapa del dia del Tourmalet, també hi havia moltíssima afició, i sobretot, i ja pel que ens toca a nosaltres més a prop, jo amb el que em quedo i em quedaré sempre d'aquest Tour de França, doncs serà en la gran de part que vam tenir a casa nostra, a Catalunya, i aquests dos finals d'etapa a Barcelona, la contrarrellotge per equips amb la qual, doncs, es va encetar el Tour de França, i després també la segona etapa que començava a Tarragona i que tornava a acabar en el Castell de Montjuïc, i que va ser preciosa.
1: Sí, jo, de fet, jo vaig a ser-hi els 3 dies, perquè els dies de Montjuïc vaig pujar a la muntanya, i la tercera etapa, amb la sortida a Granollers, que a sobre és el poble que tinc al costat de casa, per mi va ser una experiència brutal, i que es va veure com el Tour aquí a Catalunya té una base de gent molt, molt aficionada.
0: Ha estat tota una sort, doncs, tenir, què direm, un esdeveniment com és el Tour de França a casa nostra, i a més no tenir-lo de passada com d'altres vegades, que era una arribada d'etapa a Barcelona, sinó, ostres, doncs, tenir-lo durant 3 dies, durant 3 jornades, que això és un privilegi.
2: Doncs, Jorge Agüero, escolta, moltíssimes gràcies per apropar-nos al Tour de França, que vagi bé al final, i també al final de festa, eh?
0: Vinga, doncs moltes gràcies, companys. Ja per Ràdio 1 també expliquem ara tot el que passarà en aquest final d'etapa, i per Ràdio 4 també, ja sabeu, en els butlletins, espais informatius, doncs us mantindrem al tant.
2: Gràcies, bona tarda.
0: Una abraçada, companys.
3: XL. Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.
4: Joan.
2: Sí.
4: ¿Qué? El tío del mazo.
2: El tío del mazo.
4: Apuntat, eh?
2: El tío del mazo.
4: Espero que en el teu cas el tío del mazo sempre passi de llarg.
2: Espero que sí, espero que sí. Manquen 3 minuts perquè siguin 3:45 de la tarda. Estem a Ràdio 4, Estiu XL. Nosaltres som al programa de les tardes d'aquest estiu de l'any 2026 aquí a Ràdio 4, però al cap de setmana tenim un nou programa que comença demà a partir de les 12 del migdia, i que el farà la nostra companya Leo Garriga. Leo, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Joan.
2: Com estàs?
5: Molt bé.
2: Escolta,
5: molt bé, molt bé.
2: Jo vull una miqueta de gel i una miqueta de llimona.
5: Fantàstic, doncs ja tens pràcticament el que fa més especial qualsevol beguda que et puguis prendre aquest estiu.
2: I què podrem trobar demà al programa? Explica'ns una mica, va. Pilina.
5: Mira, el que et faré 5 cèntims, però la veritat és que vull que us connecteu, que estigueu atents a l'antena, perquè el que hem volgut és repassar la millor música de les darreres dècades, des dels 80, i també passejar-nos per algunes terrasses. Hem agafat el Toni Cano i l'hem tret al carrer, que això a ell li agrada molt, passejar-se pel carrer.
2: Sí.
5: I ha anat descobrint terrasses, s'ha anat fent un llistat de terrasses on s'ha d'anar aquest estiu, i on ell anirà anant tant dissabtes com diumenges, doncs per saber una miqueta més de les històries d'aquests locals i què ens hi podrem trobar, des dels vermuts fins a les tapes, bueno, una miqueta...
4: Quin patiment, el Toni, quin patiment.
5: Sí, sí.
4: Sempre som un teixida bé, no sé com ho fa.
5: Sí, mira, jo he pensat que ens ho havíem distribuït una miqueta malament, que hauríem d'haver fet un dia ell, un dia jo, perquè no sé jo qui surt guanyant més amb això.
4: Sí, sí, jo sí que ho sé.
2: És que, clar, jo dic, home, el Toni Cano anirà a fer alguna cosa que sigui diferent, no, a jalar i a provar, o sigui, això està
5: exacte.
2: Molt bé, eh?
5: Sí.
2: O sigui, sí. Degustar...
5: Bueno, també t'he de dir, sí? T'he de dir que a mi m'agrada molt el paper que m'ha tocat quedar-me als estudis, anar seleccionant música per poder-la posar cada dissabte i cada diumenge durant aquests 90 minuts que

0: estaré acompanyant a tota l'audiència de Ràdio 4 i explicar una miqueta de les cançons també, no tant el que ja sabem, perquè al final quan parles d'un clàssic ja s'ha explicat pràcticament tot, sinó buscar cosetes curioses i divertides, i també donarem consells o explicarem curiositats de l'estiu, del temps, de la calor, del menjar, bueno, una miqueta de tot.
1: Per exemple, digue'm alguna cançó que demà puguem escoltar, demà, alguna primícia, Leo. Va.
2: Spoiler.
0: Ostres, no,
2: spoiler.
0: No, no, jo no et vull fer spoilers.
1: Estic aquí tirant una
0: mica. Però mira, anirem des de la Tina Turner, passant per The Knack and My Sharona, fins a Bruno Mars. Exacte, sí, sí. Farem una miqueta un viatge musical per tots els temps, realment per tots els temps. Jo crec que tothom els agradi, la música que els agradi, ho gaudiran. També tindrem pop català. I si el Toni fa bé la seva feina, en cada un dels bars que vagi a visitar ens faran una petició o una recomanació musical del seu estil personal.
2: La farà molt bé, ja veuràs com sí, la farà molt bé. Cuente con ello, Leo.
1: I tant que la farà bé. I el problema és que quan acabi la temporada el pobre Toni haurà agafat alguns quilos de més, pobre meu, Després haurem de pagar una mica de dieta.
0: O no, perquè si s'ha passejat molt, també ho haurà perdut, també ho haurà cremat.
1: Això també és cert, però després escala molt bé les terrassetes a l'estiu. Escolta, que entra una coseta rere l'altra. Doncs, Leo, demà a partir de les 12, demà i diumenge, de 12 a 2 quarts de 2, aquí a Ràdio 4, Gel i Llimona, la nova proposta per aquest estiu del cap de setmana, aquí a Ràdio 4, amb la Leo Garriga. Passeu-t'ho molt bé, tu i el Toni, Leo? Que tingueu un bon estiu, i quan vulguis anem parlant, ens vas explicant. Encara que quan... si ens has d'explicar coses, alguna primícia més, No t'ho guardis
0: alguna
1: tot tant.
0: Alguna cosa més. Clar, sí. No, però és que per demà hem de deixar la intriga. Ho ha de descobrir la gent.
1: Val,
0: a partir de la setmana que ve ja veurem, a veure què els hi ha semblat a la gent, si ens han comentat cosetes, i a partir d'aquí doncs ja us aniré explicant més detalls.
2: Leo Garriga, per mi, top 25, sense cap mena de dubte, de locutors, locutores, comunicadors, comunicadores d'aquest país en les últimes dècades.
1: Mira,
2: top 25 sense cap mena de dubte.
1: Així està el Marc.
2: Simply the best, Leo. Simply the best. La Leo...
0: Gràcies, Marc. Gràcies,
2: la Leo
0: Marc.
2: Que fa? La Leo la lia.
0: La Leo la lia, sí. La Leo la lia.
1: Leo, doncs moltíssima sort demà. Que vagi molt bé.
0: Gràcies, Joan, i felicitats per aquesta primera setmana vostra.
1: Gràcies. Seguim des de l'estiu, Gisela, aquí a Ràdio 4.

0: Es diu XL. A Ràdio 4. Amb Joan Barutel.
1: Manca no menos perquè sigui la 5 de la tarda. Aquesta era una de les cançons de la pel·lícula Stars on 54, Estudio 54, de la famosa discoteca Estudio 54, de la qual també vam tenir aquí una a Barcelona fa molts anys.
2: I on estava aquesta disco?
1: Al Paral·lel.
2: A Nova York.
1: No, la nostra aquí.
2: L'original a Nova York.
1: Sí, a Nova York, allò era un festival.
2: Sí.
1: Realment era un festival. No tenia res a veure amb la que teníem aquí a Barcelona, però sí que teníem la marca i va durar molt de temps. I la vam poder gaudir i veure molts concerts en aquesta discoteca, que era un referent també, doncs, aquí a Barcelona.
2: Mítica.
1: I el que ara volem saber, perquè clar, hi ha molta gent que arriba cap a setmana, se'n va fora, doncs podem parlar ara mateix amb la Sònia Papell, perquè, que és la meteoròloga de Ràdio Televisió Espanyola, perquè ens expliqui doncs com tenim el temps pel cap de setmana. Sònia, bona tarda, què tal, com estàs?
3: Bona tarda a tothom. Bé.
1: Bé?
3: De cap de setmana.
1: De cap de setmana. També estàs comptant els minuts que falten per marxar de cap de setmana?
3: No, no, jo ja he marxat.
1: Ai, que bé. I t'estem fent treballar? Ai, Déu meu. Ai, Déu meu, que volent som. Escolta,
3: no patiu.
1: Ens dones alegries pel cap de setmana? Tindrem bon temps?
3: Al cap de setmana. Què és bon temps?
1: Doncs sí, és veritat. Ara mateix és una pregunta molt bona. Suposo que per la gent que vol fresqueta, el lloc on faci fresqueta, i per la gent que vol platja, doncs bon temps per la gent que vol anar a la platja.
3: Vinga, hi haurà una mica de tot. D'acord? Però, mireu, bé, fa moltes setmanes, no us parlo de dies, sinó ja parlem de setmanes, tots ho hem viscut, ho estem vivint, que portem unes temperatures per damunt de la mitjana exageradament altes, amb una ona de calor, n'hem viscut tres, però gairebé podríem dir que les hem encadenat, ha sigut una calorada sostinguda des de mitjans de juny fins ara, i aquest cap de setmana us porto menys calor. És a dir, refrescarà, però no passarem fred, no patiu. Passarem calor, però la calor que toque a finals de juliol, perquè entre avui ja ho hem notat, ahir va ser una calorada de traca i mocador, molts termòmetres de ponent ho van tornar a petar, superant els 40 graus i arribant a 43 graus al Segrià, a la Ribera d'Ebre, al Priorat, a la Terra Alta. Avui fa calor, però no tanta com ahir. Penseu, ara estic mirant les temperatures, ja estan entre 30-35 graus, cap a ponent 37. Demà baixaran més i diumenge es quedaran entre 30-35 graus. Per tant, passarem calor, però serà més suportable. I sobretot a les nits.
2: Si la calor és la que toca, jo ja signo. Sí, em sembla una molt bona notícia. Si la calor és la que toca, tenint en compte l'època de l'any en la que estem. Molt bé.
3: I a més, no us ha costat dormir aquestes últimes setmanes?
1: Sí, realment sí, molt.
3: També tinc una bona notícia, i és que aquesta baixa de temperatures també serà de nit.
1: Ah, fantàstic.
3: Portem setmanes al centre de Barcelona, portem un mes amb la temperatura mínima sense baixar de 24 graus. Això és també una barbaritat, però aquestes nits tòrrides també s'estan donant cap a l'interior de Catalunya, sobretot a les comarques del Pla de Lleida, la mínima no baixa de 24 graus, 20, 22, 24 a Barcelona, Tarragona 26, 27. Això és una brutalitat. Agafar el son amb aquestes temperatures tan elevades i amb unes humitats del 80-90% fan que la nit sigui d'insomni. Doncs bé, aquest cap de setmana baixarà. Aquesta propera matinada encara no ho notarem tant, però sí que la matinada de diumenge obriu finestres, ventilem les cases, fem sopars a la fresca, gaudim de les festes majors que hi haurà, perquè sortim de casa amb una rebequeta. I és que probablement a molts punts de l'interior la mínima baixi per sota de 20 graus i al Pirineu per sota de 15, fins i tot a alta muntanya, si sou més acosarats i busqueu més fred, la mínima serà de per sota dels 10 graus. Per tant, al cap de setmana la temperatura nocturna ens deixarà dormir molt millor que no pas aquestes últimes setmanes.
1: O sigui que, en resum, tenim un cap de setmana amb temperatures que són més agradables, perquè són més el que hauria de ser un mes de juliol, no aquestes onades de calor que hem tingut. Podrem dormir, si volem, a partir d'aquest proper cap de setmana per la nit, més cap al dissabte i diumenge que no pas aquesta nit, i que sí, inclús a comarques de l'interior podrem tenir temperatures per sota dels 20 graus, que jo crec que és una notícia boníssima a les nits, això sí, a les nits.
3: Sí.
1: Per tant, jo crec que ens acabes de donar una alegria brutal, perquè el que vulgui platja té platja, el que vulgui dormir bé podrà dormir bé, i el que vulgui tranquil·lament una mica d'estar a casa amb aire condicionat el pot apagar una estona perquè pot obrir per ventilar. O sigui que tot és meravellós,
3: doncs sí.
1: Sònia.
3: Però hi ha un però, també.
1: Ai,
3: tot
1: no.
3: Això.
1: Ai, no. Ai.
3: Fem platja al matí, vinga, va.
1: Va, vale.
3: La platja al matí.
1: Sí, val.
3: I a la tarda compte, perquè a la tarda, clar, això no és gratis. Aquest descens de la temperatura vol dir que arriba una bossa d'aire bastant freda en altura, que la massa càlida que ens ha portat aquesta calorada se'n retira cap al sud, i això es trobarà amb un terra que acumula molta calor, amb una mar molt calenta. Si us heu banyat aquests dies, la temperatura de l'aigua del mar també és una borrada, ronda entre 26 i 29 graus a la costa catalana. Ni a l'agost arribem amb aquestes temperatures tan altes. Doncs bé, tots aquests contrastos de temperatura, aire fred en altura, calor acumulada en superfície, mar calent, què faran? Doncs que haurem d'estar molt pendents a partir de demà al migdia i fins diumenge de nuvolades, de ruixats, de tempestes, perquè són aquelles típiques tamborinades d'estiu, rabiudes, que descarreguen molta aigua en poques estones, és a dir, ho fan en forma d'aiguats i malauradament en molts casos ho fan acompanyats de pedra, de calamarsa, de ventades molt fortes. Això demà a la tarda passarà a punts del Pirineu, Prepirineu, la Catalunya central, per litoral de Barcelona, comarques de Girona, i compte demà a la nit els pobles costaners, perquè aquestes tamborinades, aquests aiguats de caràcter torrencial, poden arribar a molts punts del litoral, també de Barcelona, de Tarragona i del sud de Girona.
1: Bé, doncs bon temps, però amb un però, eh? O sigui que...
3: Sí, ara sí, hi posem el llacet.
1: Ara li hem posat aquí... Ho hem baixat més maco, encara.
2: La xa per matí garantida, si més no.
1: Sí, si més no. Sí, escolta, sí. Que un ruixabet també ens ve... També tenim ganes d'un ruixabet, que fa temps que on tenim.
3: Sí, fa molts mesos que no plou a moltes comarques. No regarem tot el territori, no, ni de bon tros, però bé, hi ha llocs que fa més d'un mes que no hi plou, més llarga, i per tant s'agraeix que netegi una mica i servirà per rebaixar l'estrès hídric que pateix la vegetació i a veure si rebaixem una miqueta també aquest perill d'incendi forestal.
1: Doncs Sònia Papell, meteoròloga de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, gràcies per estar amb nosaltres i et deixem començar el teu cap de setmana perquè puguis...
3: Bon cap de setmana a vosaltres també.
1: Bon cap de setmana, gràcies. Na, na, na.

0: No hi ha pla B, esperem que sí, tinguis un pla B per aquest cap de setmana, perquè tinguis qualsevol història, qualsevol proposta per passar-ho bé, si estàs de vacances, i si no ho estàs, doncs també, perquè al final el que volem és que el cap de setmana el puguis gaudir al màxim, encara que molta gent també treballa i té altres dies de festa. Si estàs de viatge, doncs també aprofita al màxim, i sempre en companyia de la ràdio, si pot ser Ràdio 4. Ara anem camí a la informació de la 5 de la tarda, el butlletí informatiu, després seguim amb la segona hora de l'Estiu Gisela aquí a Ràdio 4. Hem arribat fins a les 5 amb la música de Buhos. Fins ara. Si saps on vols
1: anar. Són les 5.
2: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Molt pendents de l'evolució dels incendis de Madrid i Àvila, les altes temperatures i el fort vent compliquen les tasques d'extinció que enfronten ara les hores més crítiques. De fet, l'última hora és que Àvila, la Guàrdia Civil, ha detingut una persona i n'investiga una altra com a presumptes autores del foc. Clara Antallón, bona tarda.
3: Bona tarda, sí. El que més preocupa és que aquest foc que afecta Burgondo, que avança sense control, impulsat per les fortes ratxes de vent, s'uneixi al de Madrid, producte de la unió de dos altres focs, a Sant Martín de Valdeiglesias i a Villa del Prado. Ja són 20.000 els desallotjats per aquests dos incendis.
4: Tengo el fuego casi en la puerta de casa.
5: Sí, mi casa se ha quemado. El incendio se originó a unos 500 metros de mi casa, yo estaba con mi niño.
3: El govern ha decretat l'emergència nacional a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ara té el comandament. Alhora, Espanya ha demanat ajuda a Europa i ha mobilitzat efectius d'altres comunitats. A banda d'aquests, hi ha una desena d'incendis actius a Espanya, a Terol, Guadalajara, Toledo i Ciudad Real.
1: Gràcies, Clara. I mentrestant, a casa nostra, l'incendi forestal de Ferrera, al Pallars Sobirà, continua actiu i afecta unes 15 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals. Maria Huguet, bona tarda.
6: Bona tarda. El foc crema en una zona d'alta muntanya molt escarpada i de difícil accés, fet que complica les tasques d'extinció. Els bombers hi treballen amb un ampli dispositiu format per 9 mitjans aeris i 6 dotacions terrestres. Les flames han arribat a la carena i cremen amb molta intensitat. Els esforços se centren a contenir la cua i el flanc dret de l'incendi. Els agents rurals investiguen ara les causes del foc.
1: I Protecció Civil, Maria, manté en alerta el pla Infocat per l'alt risc d'incendi forestal.
6: Sí, tot i que el cap de setmana baixen les temperatures, l'entrada de mestral i tramuntana mantindrà un perill molt alt d'incendis, sobretot a Ponent, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i l'Empordà. El nivell 4 del Pla Alfa de perill extrem afectarà prop de 200 municipis. També hi ha risc de focs provocats per llamps. En aquest context, Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Inuncat per la previsió de xàfecs intensos al Pirineu, al nord-est i en punts del litoral de cara a demà dissabte.
1: Per primer cop, el Tribunal Suprem aplica la llei d'amnistia a 8 condemnats per delictes de desobediència i desordres públics. Es tracta de 4 exmembres sobiranistes de la Mesa del Parlament, presidida per Roger Torrent, acusats de desobediència per tramitar resolucions a favor de la independència i en contra la monarquia. El Suprem ha aplicat també l'amnistia a 3 manifestants acusats de desordres públics en diverses manifestacions post-sentència a Barcelona i Girona. I d'altra banda, també ha quedat amnistiat l'exalcalde de Sabadell, Matías Sarracán, condemnat per cedir locals públics per la celebració de l'1 d'octubre. Encara de tribunals, presó provisional comunicada i sense fiança per l'home detingut a la Canonja, al Tarragonès, acusat d'apunyalar la seva parella. La causa està oberta per un presumpte delicte de temptativa d'homicidi. L'agressió va tenir lloc aquesta setmana i la víctima va resultar ferida de gravetat després de rebre diverses ganivetades. El sistema d'emergències mèdiques la va traslladar a l'hospital on continua ingressada a la unitat de cures intensives. Tot i la gravetat de les ferides, els metges no temen per la seva vida. La investigació continua oberta per aclarir les circumstàncies de l'agressió. Recordem que el 016 i el 900-920 són els telèfons d'atenció a la violència masclista. Són gratuïts, sempre estan operatius, no deixen rastre la factura, però sí que cal esborrar-los del registre de trucades. I els expliquem també que l'exgerent de la cooperativa de l'Aldea, Daniel Ferrer, ha declarat aquest divendres que desconeixia la situació econòmica de la secció de crèdit fins pocs dies abans que es fes pública la fallida l'1 de desembre del 2011. Pilar Ribas.
7: En el judici que se celebra a l'Audiència de Tarragona, el principal acusat del cas ha explicat que ell només tenia poders i funcions en la secció hortofructícola i que mai va intervenir en les inversions que es feien des de la secció de crèdit. També ha assegurat que tampoc va demanar a cap proveïdor que inflés les factures. Ferrer es treu així del damunt qualsevol responsabilitat en la fallida.
8: Yo nunca he pedido a nadie que haga sobrefacturación. Nunca.
7: Ferrer ha assenyalat l'exdirector Enric Sabaté com la persona que tenia els seus poders i que feia el que creia convenient, com ara invertir o acomiadar gent, i que ell mai va demanar-li informació.
1: Gràcies, Pilar. I acabem amb la previsió del temps. A Emet, Noelia García, bona tarda.
9: Bona tarda. Avui divendres a Catalunya continua la calor i les altes temperatures, especialment a l'interior. Màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat, tot i que al Pirineu no es descarten possibles ruixats i tempestes. És una informació d'AEMET.
1: Doncs això és tot. Més notícies al portal web rtv.cat.

0: Les 5 de la tarda i 5 minuts, comencem la segona hora de l'Estiu XL aquí a Ràdio 4. En aquesta propera hora tenim també moltíssimes coses per compartir, com per exemple les novetats musicals per aquests propers dies. Parlarem també del que passa en el món del salseo, del cor, i d'un tema molt curiós, perquè es volen fer... S'ha aprovat un nou disseny dels bitllets d'euro, que ara canviaran amb la cara d'algunes persones, canviaran els models de bitllets, i bé, volem parlar d'aquest tema perquè és un tema bastant curiós, i ja us ho expliquem després una miqueta més de forma àmplia el que hem preparat. De moment comencem, arrenquem l'hora.
1: Estiu XL a Ràdio 4 amb Joan Barutel.

0: Que maco és que reconegui la feina de companys i companyes de la casa, en aquest cas d'una companya, oi que sí, Aitor Caminero?
1: Doncs sí, bona tarda a tothom. Sí, Conxita Casanovas, periodista, companya de Ràdio 4 i directora del magazín Va de Cine, ha estat guardonada amb la Medalla d'Honor de Barcelona 2026. L'Ajuntament de la capital catalana la destaca com a referent a Catalunya del periodisme i la crítica cinematogràfica i per la seva tasca de difusió i promoció del cinema. Aquest reconeixement s'afegeix a una llarga llista de guardons, com ara el Premi Nacional de Periodisme Cultural 2024, atorgat pel Ministeri de Cultura, o la proclamació com a cavallera de l'Ordre de les Arts i de les Lletres a França l'any 2023. El govern francès va voler reconèixer d'aquesta manera la seva aportació en la difusió del cinema francès al capdavant del Barcelona Film Fest. Doncs crec que...
0: Conxita, bona tarda, com estàs?
1: Sí, va, Conxita, ja. Després de tot això...
0: És que, clar, amb tants premis, tantes coses...
2: Poca broma, eh? Poca broma.
0: Parlar amb la Conxita és parlar amb la Conxita, eh? Com estàs? Quan t'han dit? Quan t'han informat d'això, com t'has quedat?
3: No, jo ho sabia, eh? Estava al cas perquè la medalla me l'havien concedida, el que passa que faltava la formalització en el ple de l'Ajuntament d'avui, que era l'últim ple abans de les vacances, i estava pendent, perquè, és clar, sempre pot haver algun entrebanc, no?
0: Clar, que algú canviï d'opinió, perquè és una votació al final del ple polític, saps? Per tant, per això...
3: Sí, però sembla ser que tots els grups han estat d'acord i que hi ha hagut quòrum i que s'ha tirat endavant i ha sigut molt bonic, no? El que passa que quan ho veus formalitzat realment és espectacular. Per mi aquest premi és la bomba perquè és una medalla que m'uneix més a la ciutat on jo he nascut, he crescut, on visc, una ciutat que estimo, que defenso sempre que puc, dintre i fora, i que crec moltíssim en el potencial cultural de la ciutat de Barcelona, no? I m'ha fet molta alegria, també, que coincidís amb un premi, amb una medalla també a l'Independent de Gràcia, perquè tinc un nebot de 19 anys, que farà 20 anys ara el dia 30, la setmana que ve, que ha acabat el primer curs de periodisme, i que està començant a treballar, a fer pràctiques a l'Independent de Gràcia, precisament.
0: Sí, sí, no? Un dels diaris d'allà, de Gràcia, tota la vida. Exacte.
3: Sí, sí, sí, sí, que estan fent també una molt, molt bona feina en quant a periodisme local, perquè aquestes medalles es donen a persones físiques i també a entitats, no? I és molt bonic, la veritat, formar part de tot això. M'ha fet molta emoció, clar. I sobretot compartir-ho també, no? Veure que hi ha tantíssima gent que se n'alegra i poder-ho compartir amb els equips, amb els companys, no? Amb l'equip del Va de Cine, aquí a la casa, amb tot Ràdio 4, amb Ràdio Nacional també, no? Ara acabo de fer la secció de l'Ojo Crítico de Cinema de cada divendres, les estrenes de cada setmana. Compartir-ho amb els companys del Barcelona Film Fest també, i després que t'arribin i t'entrin de sobte... Mira, m'ha entrat un missatge de les meves cosines d'Olot, de les cosines, la meva cosina Glòria, que em portava en bicicleta de petita, jo anava de paquet a la bicicleta d'ella,

0: i fèiem carreres per Olot els estius, i m'ha fet molta il·lusió, no?, que aquestes notícies transcendeixin i que alegrin, no?, altres persones que formen part de la teva vida.
1: I quan et donen aquests premis, què fas? Com els actors que tu habitualment entrevistes, tens una parada on els poses... què fas? Va, explica-ho.
0: Estic a l'entrada de casa, sí, alguns, perquè ara he de dir que no m'hi queben, ja. Tinc una casa molt petita, tinc un pis molt petit, i el rebador de casa, doncs sí que tinc els més importants. Si vinguéssiu, veuríeu, per exemple, el Premi Alfonso Sánchez de l'Acadèmia de Cinema Espanyol, que em va fer molta il·lusió quan el vaig rebre, no? També un premi de comunicació, o tinc un premi, el Premi Buñuel, que em van donar a Calanda, també un premi que em van donar a la Mostra de Cinema de Lleida, que també porta el nom de crítics, porten noms de crítics importants, també el Premi Ángel Fernández Sánchez. Ja molts tinc algunes, el despatx també, el Premi de Cavallera, que dèieu ara, també, que és una medalla, també, però té el seu diploma, una menció que ens van donar fa molts anys en els Premis Ciutat de Barcelona.
1: És brutal,
0: quan va guanyar la
1: Julia
0: Otero.
1: És brutal.
0: Sí.
1: És brutal, però, home, després de 40 anys de carrera... Clar, després de 40 anys de carrera, informant de cinema, a la casa, bé, que és una persona que despenja el telèfon i parla a tu, amb actors, directors, com, perquè ja ets com de la família, els has vist créixer, els has vist triomfar, molts d'ells, clar, és que des del principi...
0: Clar, fas família, no? També és veritat, clar. Jo tinc molt respecte, per la paraula amics, sempre diferencies entre amics i coneguts, no? Però és veritat que formes, fas família, i ara, per exemple, quan vaig estar al Festival de Cannes, molta gent veient el carinyós que era Javier Bardem amb mi, em deia, però escolta això, dic, home, clar, és que ens coneixem des dels principis, no?
1: Clar.
0: Avui em preguntava Arcimiro Lozano, em deia, quants anys tenies quan vas venir a la ràdio? Clar, jo tenia 17-18 anys. En tot aquest temps, si realment, per mi, un maco del periodisme sempre ha estat conèixer a les persones amb les que tractes, no? Més enllà de la notícia, que a tots ens agrada, poder donar una primícia o avançar-te i comunicar una notícia i córrer darrere la veritat, no? Això que volem els periodistes, no? Sempre treure endavant el que és veritat, no? La veritat. Però darrere aquestes carreres, el més important per mi sempre han estat les persones, no? I quan et donen algun reconeixement així i veus que hi ha tanta gent que se n'alegra, doncs és allò miel sobre hojuelas, no?
1: Jo crec que una cosa important que acabes de dir és que s'ha de tenir molt en compte el dir la paraula amic, perquè és veritat, tu fas una feina i ells són els que formen part d'aquesta feina que tu fas, però crec que és més maco que més que amics tinguin aquest respecte, aquest carinyo, que això es guanya quan fas la feina ben feta. Perquè la paraula amic no es pot utilitzar així vanament, saps? Però quan tenen respecte... cap a la persona que fa la professió, crec que és una cosa molt maca perquè reconeix molt la teva feina, la teva trajectòria professional.
2: Queda clar, Joan, que família, amics, coneguts, saludats, no són ben bé el mateix, ni molt menys com acabem de comentar, i compta molta atenció, Conxita, companya, perquè la medalla d'honor que ens ocupa ara mateix no ve sola, No ve sola ni molt menys. Bé, amb un diploma acreditatiu, que deu ser com una mena de diploma olímpic, i també amb un pin. Uh-huh. Un pin que
0: ve a ser una mena
2: de rèplica de la medalla en qüestió.
0: No m'ha donat temps a informar-me.
2: Ves fent lloc a casa
0: teva. La medalla de cavallera també té un pin, Perquè diuen que a vegades, clar, és més fàcil portar el pin que la medalla, que és molt aparatosa.
1: Ai, Conxita, que encara t'hauràs de canviar de pis. Ai, que encara t'hauràs de canviar de pis perquè no acabaràs.
0: Home,
1: Déu meu.
0: No és fàcil, no és fàcil, Potser hauria de buscar algun endoll municipal precisament per canviar de pis.
1: Escolta,
0: perquè no és fàcil, canviar de pis a Barcelona ara mateix.
1: Ja que tenim aquí ara mateix... i aprofitant que estàs en directe amb nosaltres, anem a aprofitar que tenim confiança perquè recomanis alguna pel·lícula per a cap de setmana, a les estrenes de la setmana, perquè clar, tenim a Conxita Casanovas, home, i hem d'aprofitar-nos que si has fet les estrenes de cinema per ràdio, no dic que facis totes, però alguna. Una pel·lícula que cap de setmana no ens podem perdre, va.
2: Que sigui la de Nolan. de Nolan.
0: Mira, home, et recomanaria El Anfitrión, perquè és una pel·lícula de... És una coproducció que té participació espanyola, l'ha fet un director que es diu Miguel Ángel Jiménez, que ja ens havia portat a Grècia amb Una ventana al mar. A nosaltres hi ha Emma Suárez, que també participa a la pel·lícula. I L'Anfitrión te la recomano perquè és una pel·lícula rarota, però està protagonitzada per Willem Dafoe, el que hem tingut l'oportunitat de conèixer i tractar l'última edició del Barcelona Film Fest. Va venir a presentar-la personalment. I és una història sobre un multimilionari grec que et convida a una festa d'aniversari que li ha muntat a la seva filla i en una illa privada. Una pel·lícula que han rodat a Corfú. I una nit que es va posar en tèrbola, saps? A mesura que van circulant al voltant de la piscina algunes personalitats extravagants, excèntriques, i també hi treballa Carlos Cuevas, que és una altra raó per anar a veure la pel·lícula. Trobo que Carlos Cuevas és un actor que cada vegada està millor i més sol·licitat. I hi ha Maripau Pigem, Francesc Garrido, actors catalans... I és una mena de thriller així sobre aquest personatge que ho recordarà molt Aristòteles Onassis i que és un milionari que es pensa que tot es pot comprar, no? Fins i tot l'amor de la seva filla. O sigui que aquesta pel·lícula us la recomano. I si voleu alguna cosa més lleugereta, El sueño americano és una feel-good movie. És una pel·lícula sobre dos personatges, una història real, dos personatges. Un era un senyor de la neteja de l'aeroport d'Orly i l'altre treballava en un videoclub i de cop es van convertir, van muntar un negoci, somiaven, van decidir somiar allò a lo grande i van convertir-se en agents de jugadors de bàsquet. I van aconseguir col·locar-ne algun fins i tot a la NBA. I és una pel·lícula també en to de comèdia, amb Rafael Kenard, que és un actor que anireu escoltant el seu nom perquè cada vegada està més situat en el cinema francès. A part de guapo, és interessant. És un home que té un perfil interessant, que escriu també. I aquí doncs, podeu entrar una mica en aquestes negociacions, no?, de quan es fitxa a un jugador. Parlen de bàsquet, però podria ser futbol, també, que aquests dies hem tingut el Mundial i ara estem parlant molt, no?, de fitxatges possibles.
1: Sí.
0: I aquí es parla d'això, d'apostar, de convèncer, de com es fa tot això, si es troben a l'oficina o a un restaurant i potser cau allò de qui paga el compte, saps?
1: Ja. Bé, doncs...
0: És una pel·lícula per fans del bàsquet, però també per públic en general.
2: Me l'apunto, a mi m'encanta el bàsquet,
1: tu ets,
2: Conxita.
1: Ets fan del bàsquet.
2: Joan, sisplau, veus? Conxita, sisplau, jo és que no em puc quedar amb les ganes de saber què penses de l'Odissea.
0: A mi m'ha agradat.
2: Sí.
0: A mi sí, perquè estan criticant molt a Christopher Nolan aquests dies, veig que li busquen allò tres peus al gat, però a mi m'ha agradat l'Odissea. Em sembla que ell ha fet la seva adaptació, la seva versió, i que sobretot el que ha fet és adaptar aquest text que no oblidem, que té a la vora 3.000 anys, i ell l'ha adaptat al que ha de ser o el que ell entén que ha de ser un espectacle cinematogràfic. I crec que ho ha aconseguit. Que sí, que és veritat que Matt Damon, a mi em sembla una mica peix bullit, Em sembla que Matt Damon... Sí, crec que clar, que ho feia millor Ralph Fiennes a la versió d'Uberto Pasolini, El regreso, que hem pogut veure recentment alguns, els més cinèfils, Que sabem que Ralph Fiennes és millor que Matt Damon, que Juliette Binoche és millor que Anne Hathaway, no? També, que ella interpretava el paper de Penélope. Però crec que és una pel·lícula que té ingredients, que té al·licients, i jo no m'he avorrit, que per mi ja és dir molt, Quan en una pel·lícula de 3 hores no t'avorreixes i veus que en el passe de premsa pràcticament no s'aixeca ningú en 3 hores, això és molt indicatiu.
2: Quina alegria, Conxita, de que pensis això de l'Odissea de la nova del Nolan, Quina alegria.
0: Sí,
2: em trec un pes de sobre.
0: Sí, perquè és que saps què passa? Que si comencem a filar prim, li trobarem defectes, clar, segur, que si Helena de Troia no era negra, que si s'ha equivocat...

0: posant un vaixell viking alta mar, com saps, és com el rellotge dels romans, no? En una de romans que aparegui amb un rellotge, no? Però si no mirem tan prim, jo crec que és un bon entreteniment i que i ara, si voleu, m'hi jugo el que vulguis, que tindrà uns quants Oscars, això també.
1: I em semblarà molt bé.
2: Doncs tant de bo sigui així. Conxita Casanovas, la nostra companya de Ràdio 4 i directora del magazín Babasina, ha estat guardonada amb la medalla d'or d'honor de Barcelona 2026. Enhorabona, Conxita, que gaudeixis de les teves vacances, que sé que estàs de vacances, i a gaudir del premi. Enhorabona.
0: Ja saps que per mi les vacances són molt relatives, ja. No? També trobo moments per descansar. Mira, ara tinc un llibre aquí que feia molt que volia llegir, que és Com eres flores, l'heu llegit, de Lucía Soya Sobral.
1: Sí.
0: Volia llegir-lo i feia temps que el tenia per casa i mira, ara he trobat el moment ideal o per anar a la piscina, però també connectar i desconnectar. És que la ràdio mai és una càrrega per mi, tot el contrari.
2: Doncs a gaudir de les vacances i aquest aplaudiment. Conxita, gràcies.
1: Enhorabona, fins a la propera.
0: A vosaltres. Bon estiu, bon programa.
2: Gràcies. Aitor, també gràcies.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
4: Estiu XL.
2: Ràdio 4. Doncs vinga, que seguim aquí a Ràdio 4, a l'Estiu XL, i com cada setmana a aquesta hora el que volem fer és parlar del món del cor, del món de les celebrities. Àuria Calvo, bona tarda.
5: Molt bona tarda a tothom.
2: Què tal, com estàs?
5: Jo, esplèndida.
2: Sí? Com prova
5: el divendres?
2: Ah, clar.
5: Divendres, el cuerpo lo sabe, que diuen en castellà. Perfecte, estic. No es pot demanar més.
2: Arriba el cap de setmana, descans, relax, una miqueta de platxeta, si pot ser.
5: Exacte, una miqueta de remull i descans, sobretot descans. Ha sigut una setmana molt intensa.
2: No t'explico jo com. Vinga, anem a parlar al cor i jo sé que tens notícies la setmana importantíssima del Mundial, encara estem a ressaca, i aquests dies han passat cosetes amb alguns dels jugadors, com per exemple Lamine Yamal.
1: Ai, ai, ai.
5: Clar.
2: Bé, cosetes unes quantes, pel que veig.
5: Unes quantes. A veure, té 19 anys, recordem això, és un molt bon futbolista, és una estrella, però clar, amb 19 anys hi ha coses que costen d'encaixar. La gent critica molt gratuïtament i aquesta canalla està molt pressionada. Que tampoc ens fan pena, tampoc. Però hauríem de ser una mica comprensius.
2: Una mica d'empatia.
5: La primera notícia, clar, una mica d'empatia. O sigui, és a dir, el que li està passant és prou gros com per no jutjar segons quines coses, que només té 19 anys. Bé, jo et volia parlar en primer lloc de la seva xicota, de la Inés García, que tot i que ella, en teoria, es dedica a guanyar diners amb les redes socials, s'ha vist una mica sobrepassada, sobretot arrel de que guanyés Espanya al Mundial de Futbol.
2: Clar.
5: Perquè moltíssima gent va dir que en Lamine no havia estat per ella a la celebració.
2: Ah.
5: Llavors, va sortir un comunicat a X doncs, expressant el seu disgust. Resulta que aquesta noia no té cap perfil a X. És a dir, algú va piratejar i va fer com que ella feia aquestes declaracions.
2: Ah, que alguna llesta ha fet un perfil fals de la parella, de Lamine Yamal a X.
1: Això té un nom, és suplantació de la personalitat.
2: I de la identitat.
5: Suposo que ja deuen estar investigant què ha passat aquí, però és que ella no té cap compte a això. Això diu la seva representant, no té cap compte a X, és impossible que ella digués aquestes coses. Menys mal que ja està desconnectant a Eivissa amb el seu xicot i també estarà uns dies allunyada de les redes socials per tal de protegir una mica aquest benestar emocional i recuperar la normalitat.
3: Abans feies una reflexió important sobre el que veies de l'edat, i jo crec que moltes vegades no fa falta que siguis la milla mal, eh? Moltes de les vegades la gent que és més gran mai se'n recorda del que feien ells quan eren joves.
5: Efectivament.
3: Sembla que s'obliden que ells també feien algunes coses que a vegades dius, si tu feies el mateix, o sigui, no amb aquest nivell perquè no eres futbolista i guanyaves aquests diners, però feies algunes trastaves com poden fer els joves d'avui en dia.
1: O sigui, el mateix tampoc, o pitjor.
3: O pitjor, exacte.
5: A mi és que em sembla normal, igual que la reacció que va tenir, a veure, el rei Felip ja els va felicitar en el camp a Nova York.
3: Exacte, sí.
5: A Nova York.
3: Nova York.
5: És que, clar, les coses van canviant. Uh-huh. Però quan els va rebre a Sassuela, sí, a Lamine Yamal, li va fer... Jo no sabia que això es deia una salutació d'ap.
3: Sí.
5: Aquesta manera de saludar-me, els meus nebots ja fa molt de temps que em saluden així. Uh-huh. Però jo no sabia que això tenia un nom.
3: Clar.
5: A mi és que m'agrada que m'aixutxin una mica, saps?
3: Ja, i això no t'agrada gaire.
5: Doncs ara ja sabem que els nostres joves tenen aquesta salutació que és com més propera a la que, per suposat, el rei va contestar amb naturalitat.
3: Però va fer el mateix, el rei, o no?
5: Sí, va fer el mateix.
3: Ah.
5: La cosa és una combinació, ho he buscat perquè, clar, tu saps que un ha d'estar informat, és una combinació de moviments que integra l'encaixada de mans ràpidament i acaba amb una abraçada o una palmadeta a l'ombro.
3: Ahà, molt bé.
5: Això és la salutació de los niños modernos.
1: També aquest volia paio, dir que... La minya mal, disculpa, ara cada dia em cau millor, eh?
3: O sigui... Bé, o sigui...
5: Mira, jo trobo que és un crac, no només en lo seu, que demostra més maduresa que el seu pare, per exemple.
3: Espera un moment. Abans d'avançar, com tenim aquí el Gerard Travé. Gerard, què tal? Com estàs? Bona tarda, benvingut.
6: Molt bona tarda.
3: Tu com et saludes amb els teus amics? Perquè el Gerard és de la baixa la mitjana de l'equip, saps? Tu com et saludes amb els teus amics?
6: Jo, sincerament, primer que aquesta salutació d'app no sé quina és. O sigui, jo me'n recordo d'aquell d'app del 2016-2017, que era que feies així amb els braços i baixaves una mica el cap, i jo, honestament, amb els meus amics ens saludem una mica la mítica aquesta de xocar la mà.
3: Xocar la mà?
6: D'aquests xoques especials que tens personalitzats amb els teus amics.
3: Amb abraçada posterior, sense abraçada posterior?
6: Normalment amb abraçada posterior, eh? Això cada vegada ho veig més.
3: Ho fem més. És que així també ens situem
5: que
3: una mica.
5: Que sàpigues que se'n diu dap, d'això.
3: Sí, però es veu que els daps van canviant, saps? Sí.
6: També lo de dir bro.
3: Lo de bro.
6: El bro, quan
3: ens
6: saludem.
3: Tu dius bro també? Diem bro. Jo no t'he escoltat dir bro mai, eh?
6: Amb el Marc, si em sentissis.
3: Ah, sí?
6: Sempre bro.
3: Però...
6: Jefe, també.
3: Jefe. Bueno, a mi no me'n diguis jefe. O sigui, bro. I també dius me renta, aquestes coses que...
6: No, jo, personalment, no
5: hauríem
6: dic tant. Hauríem
5: de fer una
6: no
5: secció.
6: Tant.
3: No, sí, la tenim pensada, eh? I això és Prime, això també ho dius, tu?
6: Prime ho dic molt.
3: Ho dius molt.
6: Me cunde, també. De
1: chill.
6: Chill ho dic molt.
3: Vale, sí. Estem aquí...
1: Ens apunten per aquí, opio.
3: Fem aquí una mica el repàs a totes les paraules, perquè com tenim gent a l'equip que ens pot documentar, doncs hem d'aprofitar-ho, perquè, clar, hem d'aprendre de la gent jove, també, que sempre s'aprenen moltes coses noves.
5: Ah, sí, tant. Escolta'm, jo estic obertíssima a aprendre. De fet, són uns mestres.
3: Sí.
5: Jo considero que són uns mestres i que fan coses molt millor que nosaltres, moltíssimes coses.
3: Està clar, jo vas anar amb el meu nebot a comprar uns pantalons i vas dir, et comprem una samarreta, Eric? I em diu, no, Tito, no me renta. Dic, bueno, pues no te renta, pues no la compramos. O sigui, em va sorprendre bastant, saps? I deia, pues no le renta al chico, què vols que et digui? Però bé, que estem molt acostumats a això, val, bro, però al final nosaltres dèiem, tio... O sigui, en la nostra època era què passa, tio?
5: Cada època
3: ha tingut el
5: seu. Cada època té les seves coses.
3: Clar.
5: I la joventut i la canalla són el futur. No podem estar criticant el futur.
3: De cap manera.
5: No sé. Però, això ha passat a totes les generacions. Tampoc està passant res que no hagi passat abans.
3: Tot evoluciona. El que sí que volem posar una mica... Saber una mica què ha passat és amb el pare de l'Amin, no?, que estaves dient. Que no va anar al Mundial...
5: Sí, diverses coses. Ai, i acabo de saber... És a dir, és notícia d'avui...
3: Uh-huh.
5: A que no saps qui li dirigeix els looks a Lamine Yamal.
3: No, no ho sé.
1: Ni idea.
5: Doncs la Pili.
3: La Pili.
1: I què és la Pili?
5: Qui és la Pili? La Pili és la germana de la Rosalía.
3: Ah!
1: Què m'estàs dient?
3: Què m'estàs dient?
5: Sí, és ella la que li aconsella els looks. La té contractada, clar, que hi ha els consells gratis, com que no.
3: Clar, no, clar, clar.
5: No. Això ho he sabut fa mitja hora.
3: És notícia de darrera hora, eh? No. La Pili le lleva la moda... Sí. Le lleva la moda a Yamal. El look.
5: El respecte del pare, a mi m'ha estranyat, he seguit bastant el Mundial, perquè a mi no m'agrada el futbol, però l'he seguit. Uh-huh. M'estranyava que amb el protagonisme que sempre té, que sempre li agrada tenir el pare de Lamin...
3: Sí.
5: No l'havia vist a cap partit. I és que ara sé per què.
3: Explica.
5: Aquest senyor és epilèptic.
3: Ah.
5: Llavors, el tema de viatjar moltes hores amb avió i de les emocions, o sigui, quan ell està nerviós, quan té emocions fortes, té molt risc de tenir un atac epilèptic.
3: Ahà. Uh-huh.
5: Llavors, com pren molta medicació, sí que va anar a la competició europea perquè no havia de passar tantes hores. Llavors, per tal de que en Lamin no estigués més pendent de si li agafava una ratxutxo a son pare,
3: sí,
5: es va quedar a Barcelona. Sort que es va quedar a Barcelona, perquè han intentat robar a casa de Lamin Yamal.
3: Home, que estava fent de guarda de seguretat. Ara, el
5: no,
3: pare.
5: No, hi va cada dos dies a fer una ulladeta, allò, regar les plantes, fer la ulladeta, el que fan els pares.
3: Sí, que encara però, que tinguis el jardiner, com deu tenir Lamin, ell va regar les plantes.
5: Bueno, hi ha, aquí la gràcia està en que no estan molt informats els lladres, es veu que són els que estan, segons la policia, és una banda que sobretot està actuant al sud de Barcelona, uh-huh. I el que no s'havien informat, mal fet, a partir d'aquest estiu ho sabran tot, perquè jo els hi explicaré, és que a la casa hi viuen dues persones de seguretat. Llavors, van fer l'intent, però no ho van aconseguir perquè la casa no es queda 50 dies sola. Té dos guardes de seguretat.
3: Normal.
5: Mira si han passat coses.
3: Sí, sí, han passat moltíssimes coses, totes amb el Lamin Yamal i el seu entorn. Però...
5: Bueno, hi ha moltes més, com que la seva núvia porta un Gucci, un bolso Gucci que li ha regalat el seu noi... En fi, home, vull dir, no paren les notícies de les parelles de cada un dels jugadors, de les seves relacions, de les seves inversions. Bueno, estem una mira, mica segur, que ja que hauríem nostre... d'anar acabant.
3: Sí, jo no sé si el nostre company Gerard té parella, però segur que si tingués parella, pobret, no li podria comprar un Gucci a la seva parella. No seria com en Lamin Yamal. Sí que pot fer les mateixes coses que deien de salvar-se d'una manera o l'altra, però segurament que un Gucci no li podria comprar.
6: Seguro que no.
3: Sí, una cosa més lleugera.
7: I la teva parella, tu?
6: Mai se sap. Primer hem de tenir parella per obrir aquest debat.
7: Una abraçada, Gerard.
3: A lo millor demà té una parella milionària.
5: O sigui que... Tranquil, Gerard, també podem fer una secció.
3: Tranquil, no preocupis. Quan tinguis una parella milionària. Parlem de Leo Messi i el seu dolor. Què li ha passat?
5: Bueno, està molt trist. Ell diu que té la ferida de no haver guanyat el Mundial. Uh-huh. Doncs és una ferida que li durarà. Encara no ha definit si era el seu últim partit, la final, amb la selecció argentina, però... amb la seva elegància. Nosaltres és que ens pensem, els catalans, jo adoro a Leo Messi, no només com a jugador, sinó perquè penso que és un gran exemple doncs, per la gent jove. Uh-huh. És molt educat, molt cavallerós, de fet, deu ser l'únic argentí pel que estic veient. Jo poc que m'ho pensava, això, però... la veritat, m'estan sorprenent molt les notícies de... l'odi cap a Espanya que tenen els argentins o cap als espanyols.
3: Sí, sobretot
5: han hagut de suspendre, li feien un homenatge a la Rosalía i uh-huh. Com era a l'aire lliure l'han hagut de suspendre perquè no garantien la seva seguretat.
1: Però també perquè ella va penjar un vídeo a una xarxa social que efectivament doncs, feia una mica de befa
5: Es veu que va ser un malentès.
1: De la selecció.
5: Però en tot cas...
1: El Biceleste.
5: Ja, però en tot cas, com per haver d'anul·lar un event... O sigui, no sé, jo no ho veig.
3: No,
5: jo
3: no
5: ho veig.
3: Estem, estem en el moment en què els extrems no són gens recomanables. O sigui, és
5: no
3: una
5: sé,
3: cosa
5: que
3: hem de ser una mica tots més tolerants i assumir derrotes i victòries. Tampoc podem estar... Sempre passa això.
5: Jo no sé, jo no sé gaire de futbol, però això de que els hi hem robat...
3: No.
5: Aquest odi... No sé, si tu tires només una vegada a porteria... tens menys possibilitats que si en tires 14, no?
3: No, això és evident, això és evident. No fa falta que aquí...
5: Ah,
3: se...
5: doncs no.
3: No.
5: Doncs no. Doncs no es llegeix així, no es ve.
3: Ja ho sé,
5: Jo no sé de futbol, potser estic equivocada.
3: Va haver molta gent que va estar en aquesta final, vam veure a molts jugadors espanyols, vam veure també a actors, com el, per exemple... la Penélope,
1: el seu home,
3: els seus
1: Bardem.
3: Fills, el Bardem, o sigui, bé, hi havia gent allà.
1: Tom Cruise.
5: Sí, moltíssima gent, sí.
3: I el Zapataki també va estar en el Mundial, o l'ha vist des de casa?
5: Ai, pobre, quin disgust, quin disgust, quin disgust va tenir el Zapataki.
3: Pobreta.
5: Resulta que el 18 de juliol ella va fer 50 anys i se'n va anar 10 dies amb la família, li venia de gust celebrar una família, bueno, amb aquest marit que encarna a torn,
3: sí.
5: També ho entenc, que li vingui molt de gust celebrar una família.
3: Sí, clar.
5: Se'n van anar tots a Costa Rica a celebrar el cumple de la Elsa.
1: Pues
5: i com a cirereta del pastís,
3: sí.
5: Van comprar entrades per la final.
3: Clar, com les poden pagar.
5: Però van tenir un... Bueno, això no ho sé. Però van tenir un problema en el vol Costa Rica-Nova York.
3: Oh,
5: van estar segrestats 5 hores a l'avió i el cosí de la Elsa Pataki tenien 5 seients, o sigui, 5 entrades i va haver de veure sol el partit, sol, sense la família, vull dir. Es va disgustar moltíssim la Elsa i la família, però que després ho van anar a celebrar amb tots els espanyolitos a Times Square, que és el lloc on s'han de celebrar aquestes coses, trobo,
3: sí,
5: si estàs a Nova York.
1: Quina llàstima, eh? Pobre Elsa.
3: Pobre Elsa.
1: Pobre Thor. Pobre canalla.
5: Bueno, era la cirereta. Era la cirereta.
3: El cosí podia haver fet revendre la porta de les entrades si no arribaven.
1: Què penses que va fer?
5: No sabem, però crec que va estar sol i que malaguanyades 4 entrades.
3: Exacte, sí, sí, perquè mira que estaven buscades. I parlem de Masterchef, perquè sembla que hi ha una mica de polèmica, no?
1: No.
5: Oi, però hi ha una polèmica perquè ara resulta que el Jordi Cruz ha contestat a una polèmica... Bueno, comencem pel principi. Aquest programa, el Masterchef, que és el concurs de cuina més famós d'Espanya, ja porta 13 edicions i sempre està envoltat de polèmiques. Però ara... El que és curiós és que a la temporada número 7, i anem per la 13, estan a punt de fer la 14,
3: sí.
5: Ara està sortint... jo no sé si està sortint perquè la Patricia Conde, que va participar en aquesta edició, té molts problemes amb Hisenda, és una de les persones que més diners deu a Espanya i a los españoles.
3: Exacte, sí, entre d'altres.
5: Entre d'altres, però no sé, tants anys després crec que potser és per això el dia de la final d'aquest Celebrity número 7 es veu que va estar molt passota ella,
3: sí.
5: I es va defensar dient que li faltava energia i tenia molta son.
3: Bé,
5: doncs no sé quants anys després el Jordi Cruz diu que ell és un senyor, i no ens explicarà què va passar, però que va passar alguna cosa.
3: I
5: això ho hem de tractar com si fos una notícia.
3: Perquè no era el tema de son. Havia alguna cosa més que no pot explicar. Fins aquí ha arribat el comentari.
5: Però si no ho pots explicar, no ho expliquis.
3: Clar,
5: però 4 anys després no diguis ni mu.
3: Clar, però si tampoc ha vingut ni mu, només s'ha llançat el titular i no ha explicat què va passar. Llavors ens ha baixat igual. O sigui, al final...
5: El que passa que ella en el seu dia va dir que ella no s'havia drogat en la vida i que molt menys amb 14 càmeres al voltant, per quina van els trets.
3: Ah, Déu
5: però
3: meu.
5: També ella que també, que ens agrada sucar pa, va dir que sí que hi havia dues persones que havien estat drogades. No sé, tot fa molta mandra perquè estem parlant de fa 4 anys.
3: I això no s'hauria de treure ja perquè tampoc fa falta.
5: Parlem... Jo t'ho he portat com a notícia perquè em sembla ridícul portar-t'ho com a notícia.
3: El que passa que hi ha molta gent que va explicar aquestes polèmiques generalment en podcast perquè d'aquesta manera generen visites als podcasts i que la gent escolti més aquests episodis perquè es fan els reels, això genera notorietat i s'acaba doncs, marejant una mica tot aquest tema.
5: Bueno,
3: i,
5: jo no acabo d'entendre...
3: I és el que acaba de passar. Anem a tancar... Tenim dos temes. Primer, Quico Rivera, que ha tingut un altre cop un ictus, sembla, no?
5: Sí, ell va tenir, a 2022 va tenir un problema... No, perdó. A 2022 va tenir un primer ictus, a 2023 va tenir problemes cardíacs i aquest dimecres ha fet ell mateix, ha fet un comunicat dient que ha tingut un nou ictus, aquest una mica més fort que el de 2022, i que l'estrès ha tingut molt a veure.
3: Ja, i sobretot diu que...
5: Viu sota pressió.
3: Mediàtica, sobretot. Saps què passa que últimament, quan s'està parlant molt d'ell per la venda de cantora, perquè s'ha reconciliat amb la mare, per tot això, que també s'està fent caixa amb això, doncs suposo que aquest estrès és el que li està produint aquestes coses, que de fet la mare han dit que està viatjant ràpidament per trobar-se amb ell i veure'l.
5: No, ara... ja està a Sevilla.
3: Clar, ara com ja es parlen...
5: Però anem a veure, amb 42 anys, ja abans dels 40 ha tingut molts problemes, em sembla que amb 20 anys ja tenia gota, sí, que és té, com una malaltia de senyor té molt gran.
3: Té gota, sí, sí.
5: I el que està molt clar és que no s'ha cuidat mai i que la pressió mediàtica és des del dia que va néixer i menja gràcies a això.
3: Sí, perquè a més ho ven tot. Ell ho ven tot, eh? Tot el que pot ho ven.
5: Clar, llavors dius, home, bueno, no sé, és que te'l faràs, te'l trobaràs també una miqueta. Sí. I bé, des de Nadal, des del desembre passat, que vam saber que té una nova parella, la Lola García, que és una ballarina.
3: Sí.
5: Bueno, doncs la Lola, òbviament, està a Sevilla amb ell, cuidant-lo. I es veu que ella ha tingut molt a veure amb ella i la seva cosina, han tingut molt a veure amb aquesta amb aquest conat de reconciliació que no sabem què durarà amb la seva mare, amb la Isabel Pantoja.
3: Esperem que duri. Anem a parlar ara mateix, Gerard Trabé, que per això està aquí, de la Chenoa.
8: La notícia de l'estiu.
3: La notícia de l'estiu. Atenció, Gerard, explica'ns una mica.
6: Doncs mireu, com en aquest programa som molt pet-friendly i ens agrada tant els animals, avui us vinc a parlar d'una polèmica dels darrers dies vinculada amb la gosseta de la Chenoa.
1: M'encanta.
6: I és que, per qui no ho sàpiga, abans de tot, la Chenoa té una pomerània que es diu Chloe i que la mateixa Chenoa ha deixat clar en diverses ocasions que se l'estima molt, que és inclús l'amor que ella necessitava a la seva vida. Llavors la Chenoa l'exposa molt a les seves xarxes socials i en diversos programes de televisió, com per exemple l'espai Doghouse que ella mateixa presenta. Doncs què ha passat?
5: A casa nostra, a la U.
6: Exacte. Així és. Doncs què ha passat? Una dona, concretament parlem de Cristina López, una dona de Tenerife, ha denunciat per xarxes socials que la gossa que té la Chenoa és en realitat la seva gossa i que aquesta en realitat es diu Lola.
8: Can, can.
6: Així que tenim aquí un culebrón a dues bandes.
5: No me llames Dolores, llámame Lola.
3: Exacte.
8: Conozco a mi Lola como la palma de la mano.
6: El tema és que ella, la Cristina, va denunciar que va perdre la seva gossa fa qüestió de 2 anys, a l'abril del 2024, i que aquesta ha acabat en mans de la Chenoa. I davant d'aquesta polèmica, nosaltres hem parlat amb la Cristina i ens ha aclarit diferents punts d'aquesta història, perquè realment té molta teca. Primer de tot, li hem preguntat com es va assabentar, en quin moment va dir, ostres, si aquesta és la meva gossa.
5: És mi Lola.
6: Això és el que ens va dir.
9: De esto me he enterado la semana pasada, el martes pasado, cuando jugaba a España a las 7:30 de la tarde, una chica me pasó la publicación de Radio Televisión Española. Esa chica había seguido mi caso porque yo nunca dejé de publicar la desaparición de mi perra en foros de Facebook, en Tenerife y demás.
1: Poca broma.
9: Y me dijo, mira, yo creo que esta chica tiene tu perra. Entonces, cuando yo la vi, me quedé en shock porque, o sea, dije, es ella. Yo me puse a investigar, no la iba a hablar simplemente porque se pareciera, pero ya eran muchas cosas. La heterocromia, la mancha de la frente, la mancha del hocico...
6: Com veieu, es queda en xoc i, a més, és el que escoltem. Destaca similituds físiques concretes com això d'un ull de cada color o diferents taques a la gossa. Però inclús està tan convençuda, però tan convençuda, que inclús contacta amb l'entorn més proper de Chenoa i va demanar inclús, ojo això, una prova d'ADN per demostrar que és la seva gossa.
1: Molt ben fet.
9: Jo contacté con el hermano de Chenoa porque... dije, bueno, voy a contactar con algún familiar que seguro le puede indicar a ella todo lo que está pasando, porque yo sabía que hablando a una famosa no me iba a hacer caso. Entonces yo antes de publicar nada, lo he hecho todo por privado, pidiéndolo por favor, diciendo, mira, me bajo a Madrid porque yo sé que esa perra me va a reconocer. Los perros no olvidan. Entonces si esa perra me ve, me va a reconocer. Le digo también unos rayos, le digo también incluso el ADN.
6: La prova d'ADN, mare meva. És que també hem de destacar la cronologia dels fets i un punt clau de la història és com la Cristina va perdre la seva gossa. Segons ens ha explicat, va desaparèixer mentre ella, amb el seu fill i el pare del seu fill, ens ha dit, estaven en un viatge de feina. I pel que ens explica, es tractaria d'una mena de segrest. Escoltem-la.
10: Me dice mi hijo, mamá, la perra no está. Y él fue preguntando por todos los sitios, habían visto a la perra y demás. Cuando va a recepción y le dicen, oye, mira, por favor, si veis a esta perra, es mi perra y no sabemos dónde está. Entonces el de recepción la vio. Había un chico calvo, alto, con una mochila y la perra iba dentro de la mochila. Entonces el chico de recepción le paró y le dijo, mira, esa perra que llevas ahí es de unos propietarios, así que déjala aquí ahora mismo. Mi hijo, claro, vio irse a ese chico y por lo que me dice él, que al de recepción le dijo... que si volvía a pasar algo así, que por favor, que ellos eran los del apartamento E17. Mi hijo cree que ese chico pues lo escuchó. A la segunda noche después, la perra desapareció.
6: Llavors, d'acord amb el que hem escoltat i hem vist els mitjans, el que hem escoltat ara i el que ens ha explicat a nosaltres la Cristina, sabem que la gossa va néixer el desembre del 2022, l'adopta el gener de 2023, desapareix a l'abril de 2024, ella posa la denúncia, i és trobada el setembre del mateix any en una gossera de Alaurín de la Torre, un municipi situat a la província de Màlaga, i adoptada per la Chenoa el desembre del mateix any. Segons ella... tots els timings coincideixen. Llavors, amb tota aquesta història, nosaltres ens volem posar a la pell de la Cristina i saber si realment és fàcil reconèixer el teu propi gos. El nostre company, el Marc García, ha sortit a preguntar a la gent al carrer sobre aquesta notícia i saber si ells serien capaços de reconèixer el seu gos. Això és el que la gent ens ha dit.
11: En el meu cas, el meu gos és un Westie i per mi és fàcil identificar la forma de caminar, les seves faccions... també alguns gestos que faci en algun moment. Llavors jo crec que si hi haguessin 10 Westies en una fila i estigués el meu allà, jo sabria identificar-lo.
12: Mi perro es un braco. Estoy paseando con Caetana, una mezcla, pero es muy tranquilo de reconocerlo porque cuestiones físicas y de temperamento, como sobre todo las cuestiones físicas tienen algunas cicatrices, marcas de nacimiento, entonces me tranquiliza ese caso pasar la situación de perderlo y necesitar de ayuda para encontrarlo, tener que hacer una busca, alguna cosa de lo tipo.
13: Primero por el tamaño, no hay ninguno como él. Ya te lo digo, me he recorrido Valencia, Barcelona, no hay ni uno de su tamaño. Y con ese carácter menos. Este perro está obsesionado conmigo y con las maneras de ladrar, es imposible no saber qué es él. El color, como dice, las patas. Pero sobre todo el karate que tienes, que como él no hay otro. Cuando tú vas,
3: yo vengo por allí. Doncs sembla que aquí la polèmica, veurem com avança això. Gerard Travé, Àurea Calvo, gràcies, bona tarda. I seguim aquí a l'Estiu XL. Àurea, gràcies, eh?
1: Bon cap de setmana.
5: Bona tarda.
3: Bon cap de setmana.
5: I bon cap de setmana.
3: Gràcies.
1: Gerard, ja, molt bona feina.
3: Molt bona feina, gràcies. I el Marc també. Seguim aquí a l'Estiu XL des de Ràdio 4.
4: Estiu. XL, amb Joan Barutel.
3: Doncs manquen 10 minuts perquè sigui les 6 i com estem, Marina? Bona tarda.
14: Molt bona tarda. Doncs aquí vinc a portar-vos les novetats musicals.
3: Perquè aquest cap de setmana, per què no escoltar bona música a la platja? I si més, si són noves cançons, doncs encara molt millor.
14: Exactament. Mira, avui començarem amb Charlie XCX, que ha presentat un nou àlbum que es diu Music, Fashion and Film, i sona així algun dels seus singles, Càmera.

0: hem d'avisar que en aquest programa tenim un termòmetre, llàstima que la càmera no estigui enfocant cap a la zona de control, que és que quan la cançó agrada, els tècnics es tornen bojos, i quan no agrada, no es mouen.
1: Això és cert.
0: És un termòmetre molt bo.
1: Sí, hem de demanar una
0: càmera per aquella zona.
2: De tant en tant falla.
0: Sí.
2: De tant en tant.
0: A vegades tenen un custos una mica estrans, però...
1: Si ets un temacle, la gent balla.
0: La gent balla.
1: Estigui estreta o no, les coses com són.
0: Això està clar.
2: Em diuen que no fallen mai.
0: No, què va.
1: Doncs bé, Charlie, amb aquest nou temacle i amb aquest nou disc, no, de music fashion en film, ens presenta el seu setè àlbum amb una versió més neta, sincera i menys processada de l'artista. S'apropa també molt al rock i ens ensenya la faceta més cinematogràfica de la cantant. De fet, aquest vídeo que escoltem, o sigui, aquesta cançó que escoltem de càmera en el vídeo, es veu com ella es presenta com la directora d'un rodatge cinematogràfic. I seguim, perquè ara si jo us dic Mr. Worldwide...
0: Home, és People.
1: Molt bé, ho he encertat. Bé, doncs, Pitbull torna de nou amb Jason Derulo, que ja havien col·laborat en altres temporades. El 2017 va ser l'última single que van fer, el Educate Ya, una de les cançons de l'àlbum de Pitbull, Climate Change. Ja tocava de nou una col·laboració i ens torna a sorprendre amb aquest Privacy entre Pitbull i Jason Derulo. Escoltem-ho,
2: Sí, i tant.

0: La podem escoltar sencera o no?
1: No, sencera no, perquè no va anar temps.
2: No ens dona temps a tot i hi ha moltes coses, eh? També tenim a Karol G, que aquestes hores, últimes hores a Instagram, s'ha fet molt popular perquè ens ha fet un avançament del que serà pròximament el seu nou single. Escoltem-ho.
3: No me mire así, que me pongo matadora y se puso asqueroso, Nati. Yo tengo el culo gordo, Fati. Me dice que me ponga fácil. Yo no soy una put.
2: Suena. Karol G, amb aquest to tan exòtic i tan calent que la caracteritza, ens dona en primícia aquest fragment que segurament estrenarà demà al seu concert de Chicago i que la podrem escoltar íntegrament. Aquest fragment que escoltàvem l'ha publicat a les seves xarxes socials en les últimes hores i es dirà Matadora. I es postula segurament per al èxit de l'estiu, que encara arriba a temps, eh?
4: Sí, tal com estem aquest estiu, i jo crec que com l'estiu acabant el mes d'octubre, és possible que seguim ballant a Karol G. Al Nadal, no hi ha cap problema amb aquestes temperatures.
0: Matadora. El nom fa la cosa i la cosa fa el nom, també, en aquest cas.
4: Sí.
0: Matadora.
2: Més coses, eh? Atenció amb aquesta col·laboració, perquè crec que no us l'esperareu. Martin Garrix i U2.

0: sembla que també ha agradat a la peixera. Aquest Fireflies, tant a Martin Garrix com U2, preparen aquest nou single mentre tots dos estan preparant un nou àlbum, perquè a finals d'any s'espera que tots dos estrenin nova música. És un single que s'ha presentat directament en el tancament de Tomorrowland, que va fer Martin Garrix a Bèlgica, i que també va tenir la participació de The Edge, que va aparèixer per sorpresa per interpretar-la, eh?
1: Home, molt bé. Sí, a més, sí, en aquest any que estem parlant, que d'això en parlarem en uns dies, que U2 compleixen 50 anys com Ràdio 4, atenció,
0: mira,
1: imagina't, 50 anys,
0: eh? Coincidència.
1: Efectivament.
0: I canviem totalment de registre. Ara parlem de Mètrica, que sona així el nou single que ha tret.

0: una mica en el mateix registre, que Karol G, potser una mica més pujada. Mètrica ens sorprèn amb aquesta cançó, que és un avançament del seu pròxim àlbum, El Orden, en aquesta ocasió amb una de les promeses de l'escena urbana de Xile, Sinaca, i continua amb aquesta narrativa i estètica de Demònies Muñeques per mostrar-nos un nou capítol del seu disc, que està inspirat, atenció, a la clau a Menor de Salomó, que és un dels textos més coneguts de la tradició esotèrica i del món diabòlic, que ja sabeu, té una estètica així com molt diabòlica, ella.
1: Sí, com es diu aquesta cançó?
0: Aquesta cançó es diu Contacto, Contacto.
1: Contacto, Contacto, a l'antiga Telecinco, Joan, tu sabràs també.
2: Sí, sí, sí.
1: Hi havia un programa que es deia així, que presentava aquí...
2: Bertín Osborne. Seguim, seguim.
0: A mi em queda una mica lluny, però...
2: No, encara no havies nascut, no. Segurament.
0: Segurament que no. Més coses. Un nou disc, molt esperat, The Strokes, amb Reality Awaits. Són

0: amb aquest Lonely in the Future, que ja és un single que havien tret abans d'estrenar l'àlbum. The Strokes trenquen 5 anys de silenci amb el seu primer disc des del 2020. El grup novaiorquès publica el seu 7è àlbum d'estudi, que s'ha gravat aquest cop a Costa Rica, després d'aquest últim àlbum que va ser molt aplaudit, The New Abnormal. I l'anunci arriba també amb un nom molt destacat en la producció, Rick Rubin, que és el legendari productor que hi ha darrere de discos com que havia fet artistes com Johnny Cash, Red Hot Chili Peppers o System of a Down. O sigui, que atenció, eh?
1: Pas malament, poca broma, també.
2: Poca broma, aquesta cançó està molt bé, m'agrada molt.
0: Sí,
2: té molt bon rotllo.
0: Sí.
2: Mira, l'hem escoltat una miqueta. Per posar.

0: Doncs aquesta és una altra de les col·laboracions esperades entre Unieta i Julieta, amb aquest Bota Bota, per si no ens ha quedat clar. Aquest pop electrònic marca aquesta primera trobada discogràfica entre les dues artistes, que s'han convertit, com ja sabeu, en dues de les veus més destacades del pop català actual i femenines.
1: La Julieta és la Julieta?
0: És la Julieta.
1: I la Guianeta és la Guianeta.
0: Exactament. No t'equivoques, no t'equivoques.
1: On està el videoclip d'aquesta cançó?
2: Busca-la.
0: Busca-la, busca-la.
2: Que segur que deu estar ja publicat. Clar, home.
0: I per acabar, us porto a un dels darrers artistes d'Operació Triunfo, a Javi Crespo, que estic una mica romàntic, en el seu nou tema que es diu Si fuera por mí. Escoltem-ho. Y en que

0: Bé, Marc, aquest videoclip potser no t'interessa tant com el de la Julieta, però ja et dic, es fica molt romàntic, està en la platja, en plena posta de sol. Vull dir, si et ve de gust també mirar més vídeos, jo te'l recomano.
1: Apuntat, apuntat també, i tant que sí.
0: És molt maco.
2: Home, doncs tenim una mica de poti-poti de novetats musicals. Mm-hmm. Hem passat d'un estil a l'altre. Jo crec que està ben atapadidet,
0: sí. Amb quina us quedaríeu, si escolliu
2: doncs,
0: una?
2: Doncs mira, a mi m'ha agradat... Espera, que t'ho dic ara. La cançó... A veure, aquesta que has posat ara mateix...
0: The Lonely in the Future, The Strokes?
2: La de Julieta m'ha agradat.
0: Julieta, bota.
2: Aquesta m'ha agradat moltíssim. Hi ha una
0: marxa,
2: que no m'ha agradat gaire.
0: No t'ha agradat?
2: No me'n recordo quina és.
1: Que quina és? La que no t'ha agradat, que és la que ens interessa, quina és?
2: M'ha agradat molt la de Pitbull.
1: No, la que no, la que no t'ha agradat.
2: La que no m'ha agradat. Espera, he passat la plana del guió.
1: Que venen
0: la de contacte de mètrica?
2: Aquesta
0: no m'ha fet. Acabarem amb aquesta, em sembla.
2: No caldria.
1: A tu quina t'ha agradat més?
0: A mi l'esperada de Karol G.
2: De Karol G.
0: Sí.
2: Ets fan de Karol G.
0: Bueno, fan no sé, però m'agrada el seu ritme.
2: I allà, com ha vivut la cosa?
1: Bota, matadora.
2: Mètrica Karol G és la votació més del control tècnic, de la part de producció i de la part de tècnica. Doncs mira, amb aquestes novetats musicals que ens ha apropat la Marina Fernández, Marina, bon cap de setmana, gràcies.
0: Igualment.
2: Arribem al butlletí informatiu a les 6 de la tarda aquí a Ràdio 4. Fins ara mateix.
3: Són les 6.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. Mor un operari de 54 anys en un accident laboral mentre treballava les obres al Camp Nou. Així ho han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat que han precisat que l'avís de l'incident s'ha produït cap a 3:45 de la tarda. Segons la policia catalana, l'home hauria mort després de rebre un cop. Diverses dotacions del Servei d'Emergències Mèdiques s'hi han desplaçat al lloc dels fets, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Seguint els protocols, els Mossos d'Esquadra han comunicat els fets al jutjat de guàrdia i al Departament d'Empresa i Treball per investigar les circumstàncies de l'incident. Es tracta del primer accident mortal que es produeix durant la remodelació de l'estadi Blaugrana, unes obres que van iniciar-se el juny del 2023. Els incendis que cremen al centre de la península continuen avançant sense control. Hi ha més de 20.000 persones desallotjades i confinades. El que més preocupa a hores d'ara és que es puguin arribar a unir els focs que cremen a Madrid i al sud d'Àvila. Sobre aquest darrer, la Guàrdia Civil ha detingut una persona i n'investiga una altra com a presumptes autores de l'incendi. Clara Ontanyón, bona tarda.
5: Bona tarda. Segons la Guàrdia Civil, aquestes dues persones van fer servir maquinària pesant quan estava completament prohibit fer-ho. A més, no tenien els permisos necessaris per fer aquests treballs. La investigació apunta, per tant, que la causa d'aquest incendi que s'ha generat a Burguondo, a Àvila, seria una imprudència greu en fer servir aquesta maquinària pesant. El detingut i l'investigat haurien provocat una espurna que seria l'origen del foc. Se'ls atribueixen els delictes d'incendi forestal i contra els recursos naturals i el medi ambient. Recordem que aquest incendi ha calcinat ja més de 9.000 hectàrees i s'ha declarat l'emergència nacional. Aquesta és la mateixa situació que afecta un altre gran incendi a la Comunitat de Madrid i que, com deies, preocupa que s'uneixin tots dos.
3: Gràcies, Clara. I en aquest sentit, el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa responsable dels treballs que van originar l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà, on es van cremar 2.200 hectàrees. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: Primer el que hem fet ha estat remetre tota aquesta informació al cos de Mossos d'Esquadra, perquè he de recordar que aquí hi ha una via judicial oberta d'investigació. El que el departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa.
3: Segons Paneque, un dels aspectes que s'estudien és que el dia de l'incendi els treballs els feia un sol operari quan l'autorització establia que n'hi havien de participar almenys dos. La consellera ha insistit que cal actuar amb prudència perquè la investigació continua oberta. En esports, final de la 19a etapa del Tour de França amb domini molt marcat del ciclista eslové Tadej Pogacar. Enviat especial, Jorge Agüero, bona tarda.
7: Què tal, bona tarda. Una victòria per deixar sentenciat aquest Tour de França 2026, la cinquena de l'eslové en la present edició avui, a més, amb una demostració extraordinària de força a sobre de la bicicleta mentre pujava l'Alpe d'Huez. Tadej Pogacar deixa la general molt de cara a amb més de 5 minuts favorables respecte al seu immediat perseguidor Remco Evenepoel, que es manté segon. La pitjor notícia del dia, sens dubte, ha estat l'alacantí Juan Ayuso, que perd el top 5, avui s'ha deixat una veritable minutada contra els seus rivals.
3: Gràcies, Jorge. I ens interessem, arribats a aquest punt, per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
8: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Comencem parlant de dues vies fallades per manifestacions a Tàrrega, la C14 i la sortida 507 de la A2. Pel que fa a aquesta sortida del cap de setmana de divendres, hem de dir que déu-n'hi-do les retencions que hi ha. Fem una repassada, sobretot de vies amb més mobilitat. És el cas de la 2 amb l'accés cap a la P7 a Martorell, cap a entre Martorell i Abrera, cap a l'enllaç, amb aquest enllaç, hi ha 3 quilòmetres, 5 a Parets, en sentit Girona, hi ha Castellbisbal, hi ha 4 quilòmetres en sentit sud, com també Castellví de Rosanes, i a Vilafranca hi ha un accident en sentit Barcelona que obliga a tallar un carril i provoca aturades. Pel que fa a altres vies amb incidències, destacar també la C32, on a la part sud tenim aturades a la zona de Sitges i Sant Boi, i a la part nord hi ha aturades a la zona de Tallà, Vilassar, Mataró, Tordera, i per tant cal circular amb molta prudència. I en el cas de les vies de la Costa Brava, per exemple, destaquem les aturades que hi ha a la C35 a Llagostera cap a Platja d'Aro. Pel que fa a l'àrea metropolitana, molta mobilitat a les rondes, i per això us demanem, sobretot, que ne baixi la guàrdia. Molt bona tarda.
3: Això és tot. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: Bona tarda de nou, companys. Doncs us vinc a parlar d'un tema que per mi em sembla molt xulo.
1: Sí, però a tots.
0: Molt xulo.
1: És molt xulo.
0: Relacionat amb els diners. Però abans d'entrar en profunditat, jo us vull preguntar. Seguiu pagant en efectiu?
1: Doncs mira, t'has de dir la veritat. No.
0: No.
1: Porto molt pocs bitllets a sobre.
0: No em diguis això, que em trenques la secció.
1: Ja, però t'has de dir la veritat, perquè no me'n recordo mai d'anar al caixer, perquè també han reduït molt els caixers i em fa molta mandra.
0: El típic de sempre al pal, que sigui...
1: Passo la targeta amb el mòbil i he fet això. I vull tenir caix, perquè, per exemple, ara em passa que aquí a la màquina del nostre office meravellós que tenim per prendre coses, no tinc... calderilla.
0: Però el mateix dia de la pagada que va haver fa...
1: Clar, sí, m'hagués mort de gana aquell dia, sí. No hagués pogut dinar.
0: Doncs ara, imagineu que aneu al supermercat,
1: sí?
0: Compreu les vostres coses, etc, i pagueu en efectiu amb un bitllet que té el retrat de, jo què sé, de Beethoven, d'un ocell o, per què no, de Bad Bunny, per exemple.
1: Uh-huh.
0: Doncs es tracta d'una realitat que entraria en circulació d'aquí a uns anys, no lo de Bad Bunny, vale?
1: Ah,
0: o sigui,
1: vale.
0: Amb il·lustracions més estil Beethoven, més coses emblemàtiques, i és que es veu que el Banc Central Europeu ha decidit que és el moment de renovar el model dels nostres bitllets. I per fer-ho, vol conèixer l'opinió dels ciutadans europeus. I per aquesta raó, han presentat els dissenys preseleccionats inspirats en la cultura europea i rius i aus, i donen l'opció als ciutadans d'opinar sobre aquests dissenys mitjançant una enquesta.
1: Ahà.
0: Llavors, hi ha dissenys amb la física i la química Marie Curie, per exemple, o la cantant d'òpera grega Maria Callas, però també altres dissenys, com per exemple de l'escriptor espanyol Miguel de Cervantes o Leonardo da Vinci, ocells, edificis emblemàtics... Tenim moltes coses.
1: Uh-huh.
0: Llavors, en total hi ha fins a 60 combinacions possibles, amb 10 tipus de dissenys per cada bitllet, però tots els bitllets, el bitllet de 5, de 10, de 20, 50, tots. I aquesta enquesta ja està disponible a la mateixa web del Banc Central i estarà oberta fins al 21 de setembre. Això sí, la decisió final sobre els dissenys l'adoptarà el Consell de Govern.
1: Per tant, votarem i faran el que vulguin.
0: Exacte, però bueno, sí. Tindran en compte, o almenys això vull pensar, la nostra opinió.
1: Uh-huh.
0: Així mateix, el desenvolupament i la producció dels bitllets començaran en aquell mateix moment, però sí que és cert que passaran diversos anys abans que entrin en circulació. Llavors, aquí hauríem de ser una mica més pacients.
1: Uh-huh.
0: Llavors, jo li he volgut donar un cop d'ull a aquesta enquesta, i la veritat és que m'ha agradat molt l'enquesta. Perquè, primer, pel que fa als dissenys, els he vist, els he trobat això, el que deia, criden l'atenció, són originals, són moderns, són bonics, i a l'enquesta també està bastant ben elaborada, perquè tu entres a l'enquesta i et mostren els dissenys, però també et donen l'opció de dir si t'agrada o no t'agrada, si t'agrada molt o no t'agrada gens, o si t'és completament indiferent. Inclús també et deixen escollir, o sigui, et deixen que precisis què és el que més t'ha agradat concretament d'aquest bitllet. I sincerament, el que deia, jo ho trobo molt, molt original i molt maco, tot plegat. Llavors, arran d'això, jo he pensat, us volia preguntar, si tinguéssiu l'opció, la llibertat absoluta per dissenyar un bitllet, a qui us agradaria posar? O què us agradaria
1: fer? Kylie Minogue.
2: A mi em falten Gaudí, Aitana Bonmatí i Alexia Putellas.
1: Eso.
2: Així d'entrada.
1: Ja hi som. Alexia Putellas no podia faltar, que ho tinguis clar.
0: Un personatge de Disney o alguna cosa
1: Batman,
0: original.
1: Batman, Spider-Man.
0: Cosa de sí.
1: Batman, Spider-Man.
2: Pau Gasol.
1: Per exemple, també, sí, però jo, Kylie Minogue, ho tinc clar. I després, per exemple, un Superman, un Spider-Man, jo això sóc molt de superherois.
2: Però la Kylie no és europea.
1: I a mi què m'importa?
2: Bé, és mundial, no?
1: Clar. No, és que a veure, és que a mi em dona igual.
0: També podem posar objectes, que estem parlant de persones, però jo què sé, com si volem ficar bicicleta...
1: O un cactus.
0: Un cactus.
1: O sigui, saps que més m'entens. Montserrat, per exemple.
2: Una barretina,
1: Montserrat, un fuet. Escolta, tot d'aquí, bueno, producte de la terra.
0: Moltes opcions tenim. I bé, llavors, a partir de tot això, volem conèixer també l'opinió de la gent. I és per això que el nostre company, el Marc Garcia, ha sortit al carrer i ha preguntat a la gent si tinguessin aquesta possibilitat, aquesta llibertat absoluta per dissenyar el seu bitllet, com el dissenyarien. Llavors, això és el que ens ha dit la gent.
3: Jo diria el Mortadelo.
4: El Mortadelo.
3: Sí, perquè quan li van fer aquest homenatge a l'Ibáñez, un dels semàfors van posar el Mortadelo i Filemón com a pas de vianants, no?, en el semàfor. I em va semblar molt, molt simpaticot.
5: Messi, perquè és el millor jugador de la història. No importa que no... que no tenga tanta importància per a Europa, és el millor jugador de la història, lo tiene que poner.
6: Jo crec que hauria de posar a la

0: Ja, perquè avui en dia és una persona molt admirada per molta gent, especialment jove. L'admiro molt i és molt guapa.
1: Me gustaría que saliese Pedro Sánchez porque, por ejemplo, lo que ha hecho de legalizar medio millón de inmigrantes, creo que es un ejemplo que todo el mundo debe seguir por el mundo.
2: Posats a escollir figures, m'agradaria sortir a mi mateix, i aquesta és l'única manera que millor seria popular.
3: A mi també m'agradaria sortir jo mateix en un bitllet.
4: Doncs mira, Gerard, això ho podem pactar.
5: Qui sap, si potser aquesta mesura té èxit, potser d'aquí 10 anys som més oberts amb els possibles dissenys.
4: I no seria més maco anar al caixer automàtic, que et fes una foto instantània, ara que és tan fàcil, i imprimeix a l'instant un bitllet amb la teva foto?
5: Ojo. Qui sap, d'aquí 10 anys.
6: La tecnologia... Què t'agrada un caixer automàtic a tu i què t'agrada que et facin fotos?
4: No, a mi no m'agraden les fotos, però home, ja que aquest senyor volia ser protagonista dels bitllets, per què ha de ser una altra persona
5: també
4: que no sigui tu mateix?
5: Seria una manera de demostrar que aquells diners són teus.
4: Exacte.
5: Seria com si fos el DNI, però amb diners,
4: clar,
5: amb bitllets.
4: Clar, aquests diners són meus, o sigui, no me'ls ha tret ningú. El problema és que haurien bitllets teus circulant per qualsevol lloc amb la teva foto i hi hauria intercanvi. Qualsevol dia veuries, però també podries observar algun dia si aquell bitllet torna a tu. Imagina que aquell bitllet fa una ronda i al cap d'un temps et torna al canvi amb un bitllet teu.
5: També dona una mica de mal rotllo, no? Que la teva cara estigui circulant per les butxaques.
4: Escolta,
5: de la gent.
4: Escolta, doncs hi ha alguns que ens hi fa molta il·lusió. Mira el Trump, que ara vol que els dòlars porti la seva cara, o sigui...
6: Aprofitem ara que encara hi ha cash.
4: Sí.
6: Que hi ha bitllets.
4: Que hi ha bitllets. Com t'agrada tu, anar també a treure diners?
6: És que els diners han de circular perquè no perdin valor. Jo sóc de caix, jo sóc de caix.
4: Allà, ai, vaig a treure diners, vaig a treure diners. Tot el dia traient diners. Com es nota que em té, la panoja?
6: Jo no vaig amb caixa a sobre i pateixo molt.
5: Doncs ara hem d'anar amb caixa a sobre.
4: Perquè quan no tens, sí, però quan no en tens, no pots treure del banc. O sigui, no es fabriquen sols. Si et treus és perquè en tens.
6: Fem una comparativa d'estalvis, inversions...
4: Si vols, fer la comparativa, que jo... Si parlés... Gerard Travé, moltes gràcies.
5: A vosaltres.
4: Bon cap de setmana.
5: Moltes
4: descansa.
5: Gràcies.
4: Hi ha muntanya aquest cap de setmana, per cert?
5: Aquest cap de setmana no. Potser hi ha escalada, això sí.
4: Escalada, cuida't, eh?
5: Sí, sí, sí.
4: Que estàs una mica vermellet encara la setmana anterior.
5: Tranquils, que dilluns vindré a tope.
4: Ja ho veuràs. Bon cap de setmana, gràcies.
5: Gràcies.
4: Manquen 2 minuts perquè sigui un quart de 7 de la tarda aquí a Ràdio 4, l'estiu XL.
7: Es diu XL. A Ràdio 4, amb Joan Barutel.

0: Ai, quina meravella que arriba ja el cap de setmana, el weekend, estem molt contents. I també arriba per molta gent les vacances i volem donar alguns consells pràctics perquè la gent que vulgui estalviar ho pugui fer. I ho farem amb el Carlos Cano, que avui s'estrena. Carlos Cano, benvingut, com estàs?
1: Molt bona tarda, Joan Barutel, Marc, moltíssimes gràcies per acollir-me en aquest estiu XL.
2: A tu per venir.
0: Escolta.
1: És tot un plaer parlar per l'audiència de Ràdio 4.
0: Estic encantat que estiguis aquí. T'hauria de posar aquesta cabina perquè si no la cap no t'agafa gaire, eh?
1: Jo, en canvi,
2: no sé.
0: Sí, perquè si no, així, tira cap a aquest micròfon.
2: No sé per què, Joan, la gent no seu a prop meu.
0: No, perquè fas una mica de por.
2: Ah.
0: Jo
2: pensava que n'has de pudor.
0: No, una mica de por. Deu ser aquest el tema. I avui volem parlar d'una cosa molt important, com és la gasolina. A veure, per engegar aquesta primera secció de l'estiu, estem en plena època de viatges, desplaçaments a la platja i a la muntanya, i hem d'aprofitar la tecnologia, no?, per estalviar, Carlos.
1: Exacte, perquè, de fet, la benzina, l'energia, porta molts mesos d'escalada en els preus, i amb la previsió de que aquest mes d'agost es produeixin més de 55 milions de desplaçaments per carretera al nostre país, segons el trànsit. L'estalvi serà, aleshores, una de les claus quan viatgem en cotxe o en moto. Un estalvi comprovat per mi mateix avui de fins a 20 euros per dipòsit, Joan.
0: Ah, com has fet això? Com ho podem aconseguir?
1: Doncs mira, jo us recomano que us baixeu l'aplicació Gasolineres Espanya, una de les millors aplicacions per assegurar que repostem el millor preu. Gasolineres Espanya. Podem cercar ja la benzinera més propera, la més barata en un radi que nosaltres determinem, si volem al nostre barri, a 10 quilòmetres o a 20 quilòmetres. Podem escollir si el teu cotxe és sense plom, dièsel, GLP o GNC. O pots guardar-te aquelles estacions de servei i fer-lis un cop d'ull just abans d'anar-hi. També tenim una opció que és l'opció de ruta. Si, per exemple, l'endemà mateix volem sortir de viatge, doncs tu marques la ruta més ràpida i totes les benzineres t'apareixeran perquè facis una aturada en el teu camí. És l'opció més bàsica, Gasolineres Espanya, però la que mai falla. Si volem, per exemple, fer un upgrade, una millora, podem descarregar-nos Gasofa, que aquesta és ja professional.
2: Hi ha una que es diu així? Hi ha una que es diu així, Gasofa?
1: Aplicació Gasofa. És com Gasolineres Espanya, però a més d'informar-nos dels plans de descompte de cada benzinera, aquelles targetes que tenim de fidelització, que a sobre estalviem una miqueta més de cèntims, ens informa del preu mig del combustible a la resta d'Europa. Joan i Marc, us avenço, aquells agosarats que viatgin cap a Dinamarca, cap a Països Baixos, França, Portugal o Itàlia, estan al top 10 de les benzineres més cares. Carai. L'aplicació Gasofa, aquesta és molt millor perquè té una opció que valora el dia de la setmana per omplir el dipòsit gràcies a l'historial de preus que analitza la intel·ligència artificial. És a dir, hi ha un robot que mesura dos mesos abans quin és el dia on la benzina està més econòmica.
2: I hi ha una Gasofa però d'abast europeu, és a dir, si volem viatjar per Europa, què podem fer?
1: Bueno, espera. Gasoflash, apunta.
0: M'encanten els noms.
1: He fet un estudi, Gasoflash és una de les opcions més similars a Gasolineres Espanya, on podem consultar el preu del combustible als principals països de la Unió Europea. A Alemanya, a Àustria, a França, a Itàlia o a Portugal.
0: M'encanta perquè... M'encanten els noms, jo crec que qui va pensar els noms... Escolta, és que s'enganxen i queden fàcils.
1: Era el nano de Castefa, no ho sabeu.
0: Sí, sí. I tu que ets tan sostenible, si tenim un vehicle, per exemple, elèctric, què hem de fer?
1: Aquí, Joan, ens falta una miqueta de camí per recórrer. Tot i que la millor app per veure fotolineres properes i consultar el preu de l'energia és Electromaps, moltes vegades hem d'acabar...
0: M'agrada menys el nom.
1: Sí, perquè no és tan comercial, no és tan de benzina, no?
2: Sí, i apunto també al concepte fotolineres.
1: Fotolineres. Clar, nosaltres no repostem a benzineres, repostem a electrolineres. Perquè A Electromaps moltes vegades has d'acabar descarregant unes altres aplicacions, bàsicament dels proveïdors d'energia, com solen ser Endesa, Repsol, Iberdrola. Aleshores, se't van acumulant allà al mòbil un munt d'aplicacions i has de consultar a cadascuna el preu de l'energia. A més, també pots mesurar la disponibilitat de cada carregador, pots endollar, desendollar, però cada cop queden menys estacions gratuïtes. Així que des d'aquí fem una crida a la promoció de la mobilitat sostenible. Escolteu, més carregadors a preus accessibles i, sobretot, una oferta d'aplicacions més integrada. Només una aplicació per totes. Tornem a Electromaps, si vols. Tenim un mapa de totes les fotolineres més properes. Podem guardar les nostres favorites, activar la càrrega, detenir-la o consultar el preu del quilowatt per hora, tot i que no et fa un llistat com gasolineres Espanya amb les més econòmiques. Ho has de fer de manera manual.
2: Aviam. Digues.
0: I si volem viatjar amb un vehicle elèctric, quines opcions tenim?
1: També ho podem fer i en aquest cop es diu Charge Map, que funciona de la mateixa forma que Electromaps. Es poden consultar doncs, els preus del quilowatt de cada fotolinera, que li agrada molt al Marc, fotolinera.
2: Sí, sí.
1: Fins i tot es pot cercar per filtres. És a dir, si tu tens un vehicle elèctric que tingui càrrega ultraràpida o càrrega ràpida, o vols una electrolinera gratuïta, o fins i tot que tingui al costat un restaurant per, mentre estigui carregant el cotxe, pots dinar, fer un àpat, sopar, etc. Que ens plantegem fer un viatge amb un vehicle elèctric. La millor app és A Better Route Planner, ABRP. És una aplicació que configura el viatge en funció de les característiques del teu cotxe, segons l'autonomia del teu cotxe, la potència, el temps de càrrega, juntament amb aquelles condicions que es duraran en el teu viatge. És a dir, si hi ha una temperatura alta o hi ha vent a favor, consumirà més energia. Aleshores, et fa una proposta d'aturades de càrrega al vehicle en el teu destí.
0: Això és meravellós, perquè no t'has de preocupar de res.
1: És intel·ligència, és tecnologia aplicada al transport.
0: T'ho fa el catxarro.
2: Us heu quedat en que les aplicacions green, eco, de vehicles elèctrics, sostenibles, tenen un nom que no té res a veure amb les anteriors, amb
0: no.
2: Les primeres que comentàvem.
0: Sí, sí, però m'encantaven les primeres, els noms són molt macos, o sigui, són brutals. A veure, Cano, jo conec fa molt temps, t'estimo moltíssim, però sé que a vegades ets una mica garrepa.
1: Sí, és veritat,
0: segur que tens alguna carta amagada.

0: La màniga per estalviar diners.
1: Exacte, això és el truco de l'almendruco, eh? Mm. Si teniu temps per planificar el vostre viatge...
0: Sí.
1: I aquest es troba dins del nostre territori, del territori espanyol, la nit abans heu de visitar geoportalgasolineres.es. Ho repeteixo, geoportalgasolineres.es. És una web oficial del Ministeri de Transició Ecològica. Si vosaltres sabeu quants quilòmetres fa el vostre cotxe amb un dipòsit, doncs pots buscar les benzineres més econòmiques a cada província amb el preu actualitzat al moment. És a dir, per exemple, jo que sovint vaig de Barcelona a Màlaga i sé que el cotxe meu fa uns 600 quilòmetres amb el dipòsit ple, allà hi trobarem les millors opcions de la província de València, de Múrcia, d'Almeria, de tota la costa de Llevant, que són les províncies que creuem durant el nostre viatge i que solen ser les més econòmiques.
0: Escolta, doncs hem fet un repàs d'algunes apps que són boníssimes perquè la gent pugui estalviar les seves vacances. Recordem que una de les coses que més passa a les vacances és que ens movem moltíssim, fem molts quilòmetres...
1: I que fem molt de gasto de benzina.
0: Exacte, perquè no és només anar fins al lloc, després és anar a visitar coses, moure't cap aquí, moure't cap allà, per tant, tot el que puguis estalviar, escolta, és perfecte, perquè tot això que estalvies aquí t'ho pots gastar en menjar.
1: Exacte.
0: Un altre dia haurem de fer també apps per poder menjar d'una forma barata quan vas de vacances, que també estaria bé.
1: I pensa que el gasto en benzina suposa un 20% del que destinem amb els viatges.
0: Un 20%?
1: 20%.
0: Déu meu, no sabia que era tant.
1: Sí.
0: Un 20%. Jo, sí que s'ha d'estalviar, per anar de vacances.
1: Te'n vas de dinar un dia.
0: Sí, sí, això s'ha de fer sovint. Escolta, que acabem aquí la secció de tecnologia d'aquesta setmana amb el Carlos Cano, però mira, saps què? Que et convido que et quedis amb nosaltres en aquesta propera hora, perquè ara ve el déjà vu, que és la secció que fa el Cadena, en el que recordem...
1: Amb les cançons.
0: Clar, amb les cançons i els aconteixements que han passat en un any. I crec que també, com a comentarista d'aquesta secció, pots quedar avui amb nosaltres i així compartim una estona començant els temes amb tu.
2: I tant que sí.
0: Bé, fem el déjà vu?
2: Convidadíssim.
0: Vinga, anem cap allà.
3: Es diu XL, a Ràdio 4, amb Joan Barutel.

0: A veure, vinga, va. Canete, Carlos, Carles, en quin any vas néixer tu, que no me'n recordo?
1: El 80, 1980.
0: Per tant, tu, l'any 93... Tenies...
1: 13 anys.
0: 13 anys. Encara no havies començat la teva adolescència, però és possible que moltes cançons de les que sonen aquí sí que les coneguis,
1: les
0: eh?
1: Les conec.
0: Les segur. Coneixes segur.
2: No facis cas a l'escaleta, el guió que t'he passat.
0: Ah, per què?
2: Potser hi ha algun parany, alguna trampa. No sé, no sé, és possible, eh? Tot és possible però, a l'estiu XL,
0: però ara no,
2: en aquesta
0: ara...
2: edició del déjà vu prèvia al cap de setmana.
0: Ara no puc seguir el guió que m'heu fet?
2: Bé, a l'any que ens ocuparà durant els propers minuts aquí a la primera en català...
0: A Ràdio 4?
2: Encara pagàvem en pessetes. El VHS era el format de vídeo que dominava a tot el món. El Bruce Springsteen, de Boss, va actuar a Catalunya i Miguelón Indurain va guanyar el seu tercer tour consecutiu. Més dades. Aviam si et situes tu, si és l'any que has dit abans o no. Marques com ara Nokia, Motorola o Ericsson dominaven el mercat de la telefonia mòbil.
0: Sí.
2: I com comentava, Miguelón s'alçava de nou amb el mallot groc a París.
0: Sí.
2: Estem parlant, Joan, efectivament, de l'any...
0: 1993.
2: Som-hi! Benvinguts a El Precio Justo de l'estiu XL. Carlos, una de les millors sintonies de tota la història de la tele, sense dubte.
1: Sempre,
0: sempre. Sempre, és meravellosa, m'encanta.
2: Quan diríeu que l'any 1993 costava un cafè al bar?
0: Això eren pessetes, eh?
2: Sí. De les antigues pessetes, que diuen alguns.
0: 60 peles?
2: Bé, entre 70 i 90 peles.
0: 90 peles. Ui, que barato, eh?
2: Carlos, una barra de pa.
1: Una barra de pa, uns 50 pessetes.
2: Bé, bé, bé, bé. Ho ha clavat, eh?
1: Sí o no?
2: Entre 40 i 50 pessetes, molt bé. Una canya de cervesa.
0: Home, jo crec que el Carlos amb 13 anys no prenia cervesa encara, eh?
2: Ja t'ho dic jo. Entre 100 i 150 pessetes, no li farem passar per això aquí en antena en directe. No, mai ho faríem això. Entre 100 i 150 pessetes una canya de cervesa. I una pizza familiar, eh? Tamany familiar, eh?
0: És que jo la demanava per mi. I per mi eren unes 800 pessetes, doncs familiar, unes 1.200, 1.300, no? Potser?
2: Bé, entre 1.200 i 1.500 pessetes. Avui estic gandul, efectivament, m'ha fet molta mandra fer la conversió en euros.
0: No passa res.
2: Cadascú es busqui la vida, tu.
0: Sí, no, farem ara la comparació, sí.
2: Un euro eren 166,6 pessetes aproximadament.
0: Sí.
2: Si volies llogar una pel·li al videoclub, perquè

0: Que hi havia videoclub,
1: En aquella època, sí.
0: I llogaves pel·lis.
1: Sí.
0: Això et costava 250 pessetes.
1: Imagina't.
0: 250 peles de l'època, eh? I anar al cinema costava unes 500 pessetes aproximadament.
1: Que són com ara 3 euros. Comparem els preus amb ara, eh? O sigui, imagina't.
0: I la música.
1: Ai, aquella època va ser molt maca amb la música. Per cert, vull saludar a la meva amiga Txelo, que ens està escoltant. Per
0: Hola,
1: cert.
0: Txelo. Jo la saludo, també.
1: Saludarà, que també la coneixes.
0: Si és amiga del Joan, ets amiga meva, també.
1: I a tots, de tota l'audiència.
0: A mi m'agradaria confessar que aquesta primera cançó, que a més escoltarem sencera, ara que manquen pocs minuts perquè siguin 6:40 en punt de la tarda,
1: sí.
0: L'escoltarem sencera. Aquesta cançó va ser la banda sonora del meu primer petó a una discoteca.
1: Que maco. I aquesta va ser la primera cançó que jo vaig posar a Ràdio 4. What?

0: Es diu XL a Ràdio 4.
1: Dos quarts i un minut de 7 de la tarda i molta gent ara mateix es mou per les carreteres de Catalunya i per això volem saber com està el trànsit ara mateix. Connectem en directe amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia Velamo, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda. Doncs sí, estem immersos en aquesta operació sortida d'estiu, de divendres. La situació viària és complexa. En aquests moments tenim molta mobilitat, especialment en el cas de l'AP7, on tenim aturades a la Roca, Parets, Barberà, Castellví de Rosanes, Vilafranca, Sant Jaume dels Domenys, per exemple, i per tant la situació s'està complicant. També algunes incidències, per exemple, per manifestacions. A Tàrrega tenim tallada la C14 i també la A2, la sortida 507, i també mobilitat a la C32, que és tant el tram nord com el sud, on ja tenim aturades a Sitges, Sant Boi a la part sud i a la part nord, per exemple, a Tallà, Vilassar i Mataró. Per tant, tenim una tarda complexa, també hi ha molta mobilitat a les rondes. Sobretot us demanem que no baixeu la guàrdia, que us mantingueu informats i sobretot desitjar-vos encara i la calor. Molt bon cap de setmana.
1: Gràcies, Lluia. Bé, un cap de setmana. Hem connectat amb el Servei Català del Trànsit per saber com estava ara mateix la xarxa viària a Catalunya, aquí a Estiu XL a Ràdio 4.
0: Estiu XL. Estiu XL. Amb Joan Barutel.
1: I seguim avançant amb el déjà vu d'avui. Marc Arena.
3: Déjà vu XL d'avui, eh? Previ al cap de setmana. Vinga. Comentàvem fa una estona, Joan, que anar al cinema costava aquest any el que ens ocupa unes 500 peles per cap, i cinema en majúscules és el que vam poder gaudir aquell any.
4: No hemos reparado en gastos.
5: No, pero sí en sustos.
3: Tothom d'en peu, sisplau. Juràssic Park.
1: Vinga.
3: Parc Juràssic.
5: Peu, ja
3: Steven
5: està.
3: Spielberg.
5: Que no es digui.
3: Laura Dern.
1: Ai.
3: Aquella parella de germans que feia una mica de ràbia.
1: Sí, sí.
3: També Sam Neill, que ens va deixar fa poc.
1: Sí, efectivament.
3: Quina gran pel·lícula.
1: La primera de la saga, precisament.
3: Sí, sí. Déjà vu. Parc Juràssic.
6: Mira, és un dinosauri. Lo ha logrado. Ese loco hijo de puta lo ha logrado.
1: Has agafat el millor,
7: millor tros.
3: Bé, aviam, s'ha de posar una mica de picant el programa que és, insisteixo, una edició prèvia del cap de setmana. Això surti a la pel·lícula.
1: No, sí.
3: Spielberg va donar el vistiplau a aquest
1: diàleg. És que la pel·lícula dura 90 minuts.
7: I ha agafat 3 segons.
1: 3 segons.
3: Spielberg ho va patar aquell any perquè, a més, també va estrenar la llista de Schindler. La llista de Schindler, que va guanyar, no aquell any, sinó l'any següent, la friolera de 7 Oscars.
1: 7 Oscars.
3: 7 Oscars, ni més ni menys, eh? També va haver-hi molt bones pel·lícules com Filadèlfia, amb la que Tom Hanks va guanyar el seu primer Oscar, i també Demolition Man, aquella m'encantava. Demolition Man amb Sylvester Stallone, amb Wesley Snipes, que feia de dolent, i la incomparable Sandra Bullock.
1: I també va haver en Filadèlfia Oscar per la banda sonora.
7: La banda sonora.
1: Bruce Springsteen. Bona.
3: Sí, sí, però no escoltarem aquesta cançó.
1: No, ja ho sé, però que estigui en Filadèlfia de Bruce Springsteen va guanyar un Oscar.
3: D'entrada anirem al cinema de manera imaginària escoltant aquest fragment de Free Willy.
8: Vamos, Willy. Sé que tú puedes hacerlo. Sé que puedes saltar este muro. Vamos, confío en ti, Willy.
3: Bart Simpson.
8: Tú puedes hacerlo. Puedes ser libre. Vamos, puedes saltarlo. ¡Ánimo!
3: I és que aquell va ser l'any també de Liberat a Willy.
1: Exacte, no diu cap taco aquí.
7: No, cap parolota.
3: L'estava esperant, eh?
1: Sí.
3: Quina maravillet que teniu. Bé, hi ha moltes més pel·liculones, hi ha moltes més pel·lis molt interessants d'aquell any, 1993, però ja em quedo amb aquestes 5 que acabem de comentar. Jurassic Park, La llista de Schindler, Filadèlfia, Demolition Man i Free Willy. Ara bé, pel que fa a la música,
1: sí,
3: i pel que fa a l'estiu i a la banda sonora de l'estiu del passat any 1993. Avanti, quan vulguis.
1: Home, això va ser un pelotazo.
7: Ace of Base.
1: Exacte.
3: I el que ve ara?
1: All That She Wants.
3: Quac, quac, quac, quac, quac.
1: Una de les cançons d'aquell estiu.

0: formacions sueques més importants de la música, com va ser ABBA i com va ser Roxette, on, doncs també van ser ells, Ace of Base, amb una cançó de l'estiu, i aquest All That She Wants, que va ser el seu primer single.
1: I bé, pel que fa al cuore d'aquell any, al món del cuore, al món del paper cuixer, que diria el meu amic David Balaguer, Cindy Crawford i Richard Gere eren la parella de moda. Compte el que acabo de dir, Cindy Crawford i Richard Gere.
0: Imagina't com ha canviat la cosa.
1: I en la plana política, la Unió Europea va entrar en vigor el 1 de novembre de l'any 1993, gràcies al tractat de Maastricht. No sé si ho he pronunciat bé o no. I també hi havia dues videoconsoles que ho estaven petant. Joan, Carlos.
2: A veure, quines
1: eren? Éreu Team Super Nintendo o Team Mega Drive? Team Super Mario o bé Team Sonic?
0: És que jo no jugava cap.
2: Jo sempre a Super Nintendo,
0: Jo no he jugat mai a cap.
1: Jo sempre, sense cap mena de dubte, sempre Sonic, sempre Team Mega Drive. Seguim amb més cançons. Vinga. Atenció al que ve ara. Digue'm tu si això no és estiu, digue'm tu si això no és XL, digue'm tu si això no és cap de setmana, digue'm tu si això no és onada de calor.

0: Joan, Carlos, atenció, aquesta és la pregunta. Si jo us dic John, si us dic Ringo, si us dic George, sí, qui faltaria a la llista?
1: Paul.
0: Paul McCartney.

0: Aquesta cançó la tenia el meu pare perquè es va comprar el CD.
1: Ah.
0: A casa meva hi havia el CD d'aquest àlbum en solitari del gran Paul McCartney amb meravelles com aquest, Hope of Deliverance. That you wouldn't mind going, going. I els propers casos són de l'època del Joan. Es van fundar quan el Joan començava en això de la música, en això de ser locutor, de fórmula, a aquella emissora musical que hi havia al peu del Tibidabo.
1: Sí.
0: Segur que has posat aquesta cançó.
1: A veure, posa-la. Passem de Paul McCartney a la cançó que jo posava. No, ja estava amb una altra emissora, amb aquesta, eh?
0: Així on estaves?
1: Sí, estava amb una altra que tenia... No ho puc dir.
0: Ah, per què?
1: Perquè encara existeix.
0: I què passa, que no es poden dir emissores?
1: No, que són... No.
0: Si no som competència, som tots germans.
1: No, perdona.
0: Germans de sang, si convé.
1: És un número.
0: Bé, això pel que fa al panorama internacional.
1: Uh-huh.
0: No? Però què et sembla si anem a... No sé, a saber que es ballava, que sonava sense parar, pel que fa al panorama nacional. Ara bé, això ho deixem per més endavant.
1: Ah,
0: ara hem d'escoltar una cançó de Neil Tennant, Chris Lowe, o el que és el mateix.
1: Pet Shop Boys.
0: Aquesta
1: cançó m'encanta perquè, a més, és una cançó brutal. Vam fer una versió fantàstica d'aquest tema de Village People, el Go West, que va ser tot un èxit. I a més perquè jo haig de dir que sóc fan de Pet Shop Boys i els he vist 3 vegades com a mínim.
0: Joan, és prou a tempo aquesta cançó?
1: Sí.
0: Et fa feliç aquesta cançó?
1: Em fa molt feliç escoltar a Pet Shop Boys a l'Estiu XL de Ràdio 4.

0: 3 quarts de 7 per la tarda, que Ràdio 4 de l'Estiu XL. Go West, una de les grans cançons de l'any 1993 de Pet Shop Boys.
1: Sí, així és com sonava el passat any 1993, que va ser un any de ressaca olímpica, ho podem dir així, l'any en el que el Barça de futbol guanyava la seva tercera lliga consecutiva amb Johan Cruyff al capdavant, i l'any 1 abans del naixement d'Alexia Putellas.
0: Ja hi som.
1: Que quedi clar.
2: Quina sonava... passió que li té.
1: Sí, és brutal. No, és que... I Aitana Bonmatí després, eh? Sí, immediatament després. Ara bé, aquí a casa, a Catalunya, sí. L'estat espanyol, què sonava? Doncs meravelles com aquestes.

0: Així era Amistades Peligroses, que tenien dues vessants, la vessant més així calentota i la vessant més reivindicativa. O sigui, i aquesta, una de les seves cançons de...
1: Me tanto bien.
0: Alberto Comesaña i Cristina del Valle.
2: Me haces tanto bien.
0: El dia que se va entrevistar, quan una mica més s'enfada?
2: Sí. No, una mica més s'enfada no, es va enfadar. Per sí. Culpa teva.
0: No, després la vaig, es va calmar.
2: Bé.
0: Després
2: bé.
0: Sí.
2: Ja ho explicarem algun dia i ho explicarem en temps de déjà vu. Ara no dona temps perquè hem de seguir escoltant més música del passat any 1993 i d'aquí, del panorama nacional. El Cel Sia, que en Pau descansi. Manolo,

0: És del delay, aquesta cançó, encara, eh? El disc va sortir, va tenir un munt de singles, Mi Gato, Mi Mama, Delay, entre elles també aquesta cançó. Abans era el tema de Manolo Tena, era brutal, del seu disc Sangre Espanyola, que va ser tot un èxit l'any 93, perquè el pop espanyol en aquell any tenia molt bona salut i van haver moltíssimes cançons molt i molt bones.
1: Però cap com aquesta Patxuro Patxuro, que passarà la història, eh? Després de la velada d'Ibai i companyia.
0: I tant que sí.
1: Bé, jo no sé si estem preparats pel que ve ara. L'escoltem. Kill.

0: Un presentador de tele. Guaperes
1: espera,
0: com
1: espera,
0: el
1: espera.
0: Sol.
1: Això va ser cançó de l'estiu, eh? Els 100 documentos de los Rodríguez, que la poses. I no veus qui són.
0: Però és que no cal presentar aquesta cançó.
1: Sí, cal presentar-les, cal dir qui són. Sí.
0: L'audiència no és tonta, Joan Barutena.
1: No, jo ja et dic perquè sí. Bé, tu digues qui són.
0: Segueixo amb el guió. Un guaperes com no n'hi ha. Presentador de tele.
1: Sí.
0: Que va fer el salt al món de la música. Era un fenomen a tot el país.
1: Exacte.
0: Totes estaven boges per ell. Uh-huh. Més d'una estava boig per ell. I ell és aquest home. Hipnotic.

0: Vaya, Carlos, vaya.
1: Ay, ay, ay, ay, ay,
2: ay. Bien, yo te besé. Mis labios se pegaron a tus labios.
0: L'estic fent molt feliç avui, Joan, i m'encanta veure'l així. Jesús Vázquez,
3: exacte.
0: I jo te besé, el déjà vu de l'estiu XLR.
3: Amb el seu primer i únic àlbum de... Sí, sí.
4: I que bé es conserva, 30 anys després.
3: Sí, exacte, va ser brutal. A més, tenia el productor, mateix productor, Cairo Ramazzotti, o sigui que va ser una producció brutal i era un fenomen de masses en aquell moment perquè sortia a la tele fent aquell gran programa, entre d'altres, que Hablando se entiende la Vasca, que van triomfar moltíssim, que a més va començar a la tele, ell, amb la P de Penélope Cruz, era la seva companya de... Exacte, presentant aquell programa amb ella.
0: Amb Arantxa de Benito i companyia,
3: exacte,
0: també.
3: Exacte, també. Vinga, més cançons.
0: Miri què posa aquí. Què posa aquí? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, la següent cançó que sonarà sencera.
3: Home, aquesta sí, aquesta.
0: Avante, sisplau.
3: Aquesta m'agrada.
0: La piel morena sobre l'arena, nada es igual que una sirena.
3: Tu pelo suelto, moldea el viento.
0: Cuando te miro, me pongo contento.
3: Quina rima.
4: Poesia pura.
3: Els germans Beato des de Badalona, viceversa, amb aquesta cançó de l'estiu. Ella...

0: indignat perquè les cares que fan els companys de programa
1: no,
0: que no superen perquè... els 25 anys d'edat...
1: Clar, ells no saben avui res. Avui no, està, avui no estan en el seu ambient.
0: Però estan
1: ambient. No estan en el seu, prime, amb
0: què
1: aquestes
0: és,
1: cançons.
0: Què és això?
1: Exacte. Doncs això va ser una de les cançons de l'any 93 de l'estiu que va vendre aquest àlbum més de 400.000 còpies dels Germans Beato des de Badalona, i això va ser ella una cançó de l'estiu.
0: Va, seguim endavant amb més meravelles musicals, viatjant en el temps cap al passat any 1993, i és que ara, quan falten un poc menys de 7 minuts perquè siguin les 7 tocades, hem de recuperar això. Quin falset, eh?

0: Del Sant Edi.
1: Exacte, One Hit Wonder, o sigui, aquesta cançó i res més. Però sí, sí, va sonar moltíssim, aquesta cançó.
0: Havies de colar el One Hit Wonder com fos, eh?
2: Qui era? Simpli...
1: No, Charles and Eddie.
0: Charles and Eddie.
1: Charles and Eddie. Sí, sí, una meravella.
0: Any 1993. Escoltava abans la Rosarilla Flores.
1: Sí.
0: I ella va ser la talonera del nostre país de la gira que ell va fer a tot l'estat espanyol. Lenny Kravitz.

0: Què? Joan Barutel, ha estat prou a tempo l'espai d'avui?
1: Jo crec que sí, eh? Estàs
0: content?
1: Perquè de cap a setmana jo vull cançons a tempo, per posar-me allà a top el cap a setmana.
0: Acabem bé o no acabem bé la primera setmana d'història d'això que es diu Estiu XL?
1: A veure en què sorprès per acabar la secció.
0: Bé, hem d'acomiadar l'espai amb una cançó que no té intro, és a dir que, simplement, gràcies per la teva atenció. Siguis on siguis, facis el que facis, continua aquí, no et moguis, perquè, si no, no escoltaries això amb el que acabem el déjà vu d'avui.

0: meva culpa perquè m'he passat d'allà un cop més.
1: Sí.
0: Aquesta és la penúltima cançó, no l'última del Déjà Vu d'avui, eh?
1: Sí, Doctors amb el seu Ocho Princes, una cançó meravellosa, amb un ritme brutal.
0: Tamacle, que diria la Montse Vidal.
1: Un tamacle, un tamacle.
0: I ara sí, Joan, Carlos, Genís, equip, tu que ens estàs escoltant aquí a la primera en català.
1: A Ràdio 4.
0: Emissora que no s'identifica, emissora que...
1: No existeix.
0: Molt bé. L'última cançó d'aquesta setmana, la primera de la història de l'estiu XL, aquí al Déjà Vu, UB40.

0: La versió Ricky d'una cançó de Elvis Presley, aquest I Can't Help Falling in Love with You de UB40, ha servit per tancar aquesta edició del Déjà Vu. Marc Avena, gràcies.
1: Apa, siau, fins a la propera, si no neva.
0: Això mateix. Gràcies, Carlos Cano, també per estar aquí amb nosaltres.
2: Gràcies a
0: vosaltres. I també gràcies a la gent que ha fet possible l'Estiu XL d'aquest divendres. A la Natàlia Sánchez, l'Aitor Caminero, la Marina Fernández, el Julio Leal, el Gerard Travé, el Marc García, a la producció el Tomàs Gómez, la Judit Medina, la Sònia Rodríguez Justícia, a les vies de so el Jani Sabater, el Martín Noia, i per mi ha sigut un plaer acompanyar-vos aquesta tarda també. Soc en Joan Marutel en aquesta primera setmana de l'Estiu XL. Bon cap de setmana, el dilluns a les 4. Tornem ara als informatius i després més cosetes aquí a Ràdio 4.
3: Són les 7.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona tarda. El foc continua cremant a diversos punts d'Espanya. Els que més preocupen hores d'ara són els de Madrid i Àvila. El vent intens i les altes temperatures compliquen les tasques d'extinció en una tarda, Clara Ontanyón, que està sent molt complicada.
5: Sí, en primer lloc ens fixem a la situació de l'incendi que crema a Madrid. Ara és un de sol perquè a primera hora de la tarda s'han fusionat dos que s'han generat a la zona de Sant Martí de Valdeiglesias i Villa del Prado. El vent atia les flames que avancen cap al nord. S'ha ordenat evacuar 4 poblacions més. Ja són més de 40.000 les persones confinades o evacuades a la regió. Francisco Martín és delegat del govern de Madrid.
6: La previsión es que continúe el viento y que, por lo tanto, hasta la noche el incendio pueda continuar avanzando. Por lo tanto, no descartamos nuevas evacuaciones, nuevos confinamientos en la zona hacia el norte en las próximas horas.
5: A uns quants quilòmetres es troba l'altre incendi que preocupa, el de Burgondo, Àvila. De moment no sembla que s'uneixi amb el de Madrid, que és el que més estem. Carlos Novillo és conseller de Medi Ambient.
7: Traspasado todavía la Comunidad de Madrid, está cogiendo un componente más norte del que se preveía.
5: En paral·lel, una bona notícia. S'han aixecat les ordres d'evacuació per a 14 municipis a Guadalajara afectats per un incendi que crema des del cap de setmana.
3: Gràcies, Clara. Doncs l'incendi forestal de Farrera, al Pallars Sobirà, continua actiu i ja afecta unes 28 hectàrees de terreny forestal, segons les estimacions dels agents rurals. El foc crema amb alta intensitat en una zona d'alta muntanya, molt escarpada i de difícil accés, el que complica les tasques d'extinció. Els bombers, això sí, treballen amb 19 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris. Els agents rurals treballen amb la hipòtesi que un llamp podria haver originat el foc. Aquest és, ara mateix, l'únic incendi forestal actiu a Catalunya, en una jornada marcada pel risc molt elevat d'incendi a bona part del territori. Un risc d'incendi que perdurarà durant tot el cap de setmana. Una jutgessa de Barcelona ha arxivat la querella que va presentar una inversora contra Joan Laporta per una presumpta estafa l'any 2016. La dona va denunciar haver perdut 100.000 euros després d'invertir en societats vinculades al president del Barça amb la promesa d'una rendibilitat del 6% anual que finalment no es va complir. La sentència conclou que no hi ha indicis d'engany, sinó d'un negoci desencertat i una actuació especulativa consentida que no va donar el resultat esperat. La jutgessa no aprecia una actuació delictiva, però insta la querellana a portar el cas a un jutjat civil si vol reclamar un incompliment de contracte. La causa també es dirigia contra el vicepresident del Barça, Rafael Juste, l'economista Xavier Salai Martín, exdirectiu del club, i l'empresari Joan Oliver. Joan Laporta té altres dos procediments oberts per altres inversions fallides en les mateixes empreses. I de la política, Junts i el Partit Popular han demanat la compareixença al Parlament de la consellera d'Educació Esther Niubó per la incidència en les proves PISA 2025, que impedirà que els resultats de Catalunya es puguin comparar amb els d'altres territoris o amb edicions anteriors de l'informe. Junts acusa el govern d'incompetència i de mala gestió. Mònica Sales, portaveu al Parlament.
8: Queda clar, per tant, que no és el govern de la bona gestió i davant d'aquest greu error, des del grup parlamentari de Junts hem registrat la petició de compareixença de la consellera Esther Niubó al Parlament per donar les explicacions oportunes. Perquè el dimecres el president Illa va renyar l'oposició i ens va demanar arguments com si no n'hi hagués suficients sobre aquesta mala gestió del govern. Nosaltres n'hi vam dir molts, però avui en té un altre. La incompetència és la principal política del govern.
3: Mentre el Partit Popular qualifica els fets d'extraordinàriament greus, especialment pel moment que viu el sistema educatiu català. El Departament d'Educació, de la seva banda, atribueix el problema a un error en la configuració de la mostra. I moment ara per conèixer com se circula el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Immersos en aquesta operació sortida del cap de setmana d'estiu, de divendres, hi ha força mobilitat i, per tant, us hem de demanar, sobretot, que no baixi la guàrdia. En el cas de les dues rondes hi ha molt moviment, en nom de sentir-se la marxa. I a la P7, com a autopista distribuïdora de tota la mobilitat, hem de dir que en aquests moments la situació ha millorat una mica. Però encara hi ha 5 quilòmetres de lentitud a Parets en sentit a Girona. Hi ha problemes a Castellví de Rosana cap a Tarragona i també a Sant Jaume dels Domenys, on hi ha una avaria i hi ha un carril tallat. A banda, hem de dir que la C32, tant a la part nord com sud, registra retencions. A la part sud, a Sitges i a Sant Boi, i a la part nord, a Taià, a Vilassar, a Mataró o fins i tot a Palafolls. Pel que fa a les vies de platja, desseguem ara mateix també la C65 a Llagostera i la C35. També a la part del sud del país, a Tarragona, hi ha aturades a la Nacional 340, tant al Vendrell com a l'Arbus. Això és tot. Bona tarda.
3: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
4: Ràdio 4. Ràdio 4.

0: amb Toni Marín.
1: Què tal? Com estan, senyores, senyors? Molt bon vespre, moltes gràcies per acompanyar-nos. Avui és divendres, és 24 de juliol i aquí estem, com tots els dies, disposats a compartir amb vostès, si són tan amables, dues hores de ràdio recordant grans moments que hem tingut ocasió de compartir al llarg de tota la temporada aquí al Pla B de Ràdio 4. I us saben que durant totes aquestes setmanes, tant de juliol com d'agost, ens dedicarem tots els dies a fer exactament això, des de les 7 i fins a les 9 en punt de la nit. I avui realment tenim un programa que ve de gust recordar, perquè

0: triomfar de riure i finalment, com avui és divendres, farem allò que fem sempre, disculpin, allò que fem sempre per acabar els divendres, que és recordar tot un plaseta amb els grans David Balaguer, Vanessa Cougar, Jordi Manils, Olga Ortiz i Glòria Galiano. Tot això des d'ara fins a les 9 de la nit, aquí a Ràdio 4, aquí al Plaer.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
0: Hi ha regals que són mals regals, i després estan els millors regals possibles. I per això també es coneix a la rosoleria. Hola, Rosa.
2: Quin regal de presentació.
0: Oh,
2: hola, Toni
0: quin
2: Marín.
0: Quin gust. Em fa una il·lusió que no saps que estigués aquí aquesta nit.
2: Jo molt agraïda. Però ja saps que no m'agraden les entrevistes perquè no sé què explicar de mi, però m'agrada molt estar aquest estudi, a més compartir-lo amb l'Eva, i veig també a la Glòria Galiano, que feia molt temps que no ens vèiem, i estar a un estudi de ràdio sempre és estar bé.
0: És que la veu de la Rosa Badia, és que és la veu de la Rosa Badia.
2: Sí, és la meva, això sí.
0: Va costar prendre la decisió, Rosa, de dir, va, potser ha arribat el moment d'anar una mica més tranqui, no sé si la paraula és jubilar-me,
2: retirar-me...
0: És que no la
2: vaig prendre jo, la decisió, eh?
0: No.
2: Em van dir fins aquí, però la veritat és que ho van fer molt bé i em van oferir la possibilitat a Ràdio Barcelona, a la cadena SER, de continuar un cop arribat al punt de la jubilació, als 65 anys, em van oferir sí jubilar-me, però sí tenir una jubilació activa i fer diferents col·laboracions i continuar fent el Camp Nen sense joguina, o mira, el que estic fent ara, parlar de teatre a la ràdio, cosa que m'apassiona.
0: Jo tinc la sensació que amb el Tot és comèdia primer i amb el que estàs fent ara... En tu s'ajunten dos de les coses que més t'estimes, no? Sí. El teatre d'una banda i la ràdio d'una altra.
2: Cert. I el Tot és comèdia em va donar moltíssimes alegries i a més el vam poder fer 17 temporades de Tot és comèdia. És un programa que va anar creixent, va anar evolucionant i sí, va ser un privilegi fer-lo. I això, avui vaig a la ràdio. Doncs avui tinc una cita, mira, avui amb Mendoza, amb Pere Arquilloé, no sé, cada dia era converses interessants, converses a les que aprenies tant.
0: Fixa't que una conseqüència d'aquestes converses la tinc a la mà ara mateix, perquè ha estat tan amable que m'ha portat un llibre que jo he descobert avui que havies fet, i et demano disculpes perquè no ho sabia. És molt bonic. Vull tot això, amb aquell vers de Goytisolo, no?
2: Exacte, quiero, José Agustín Goytisolo.
0: Quiero todo esto, no? Sí, i això ha estat un joc que ho heu anat fent durant moltes setmanes al teu programa.
2: Anys,
0: no?
2: Fins i tot. I mira, tot això neix d'un dia, jo sóc a Santander, amb Mario Gas, Constantino Romero, Ricardo Moya, una sèrie d'amics. Al Mario li porten un llibre de José Agustín Goytisolo, l'obra, i a una cafeteria ens comença a recitar el poema Quiero todo esto de Goytisolo. Jo estava escoltant el Mario i estava veient una secció, perquè és una llista de desitjos, si fa no fa, el que va escriure Goytisolo, per cert, amb l'ajuda de la seva filla Júlia Goytisolo. I a més li vaig dir al Constantino, i si ho demano cada setmana o cada X temps a un convidat i que faci la seva versió? I em va dir, home, es demana molt, no? Doncs mira, aquí tens un llibre que hi ha moltes versions i no sé quantes en vaig fer, 200, 300, bé, en van fer, i amb noms meravellosos.
0: És que això passava, no? Jo t'escoltava sempre. Sempre quan anava al cotxe i et posava... Els teus convidats eren sempre gent de primeríssima línia, no? I es nota aquí, no? Mm. Des de Joan Font, Joan Isaac, he començat per qualsevol lloc, el Juli Capella, Lluís Pasqual, Lluís Anton Baulenes, Lucía Caram, Luis García Montero... Bé, no s'atures...
2: Vila Mates... Era una meravella, realment.
0: Ja. Yeah.
2: I el van presentar a l'estudi Toreschi, aquest llibre. I saps qui va venir a cantar?
0: Qui va venir a cantar?
2: Al·lucina, eh? El nom més important de la música ara mateix, qui és?
0: Rosalía.
2: Rosalía va venir i va cantar Palabras para Julia... Davant de Julia Goytisolo.
0: Tu tens bon rotllo, no?, amb la Rosalía. T'ho dic perquè...
2: No, ara ja no.
0: No, però en canvi, també avui he vist que un dels regals, no el que més, però que més es va licitar l'últim Cap Nen sense joguina, va ser el vestit de Rosalía.
2: Sí. Rosalía és molt generosa, certament, i ha col·laborat, jo crec, en 3 edicions, i en una sí que el casc de la Motomami van arribar a pagar-se més de 8.000 euros. Una barbaritat. L'any passat va guanyar Serrat.
0: Una gorra
2: signada, de Serrat, sí, per la que es va pagar més.
0: Cap Nen sense joguina.

0: primer està la ràdio, després estan els programes de ràdio, després està el Camp Nen sense joguines.
1: Tu el coneixes molt bé perquè tu l'has presentat.
0: Uns quants anys, també.
1: Sí, uns quants anys. Sí.
0: Però és una altra cosa, el Camp Nen sense joguina.
1: Sí, sí, és una meravella. I, a més, any rere any, retrobar-se amb els oients que t'acaben portant els fills que creixen i portaran els seus.
0: Aquelles cues de gent davant la porta de Ràdio Barcelona per intentar entrar. Sí. Estàvem una estona i marxen, perquè, clar, hi ha moltíssima gent que
1: va... Hi ha torns. Entres, està uns 20 minuts, 30 minuts, i després ja el continua escoltant des de casa. I bé, l'any passat vam, sembla que recaptar més de 65.000 euros, que és una barbaritat en poques hores de ràdio.
0: 68.000. Sí, lo tengo todo.
1: Sí, ho tens tot controlat.
0: És que jo estava una mica nerviós avui. Fa gràcia, perquè això segurament és molt de locutors de ràdio.
1: Sí.
0: Perquè deia la Rosa, però jo he de venir aquí a explicar, però si jo... Total, i a mi ho entenc perfectament, sí, sí, perquè a mi passa el mateix, quan és al revés. Però a mi, jo deia, ostres, és que vull dir la Rosa Badia. A veure quina entrevista li faig a la Rosa Badia. És que a mi m'has impressionat sempre molt, Rosa.
1: Doncs mira que ens coneixem, Eva, perquè a més compartíem redacció a Ràdio Barcelona i estàvem molt a propet. I compartíem altres coses.
0: Sí.
1: Tenim aficions comunes, perquè tu deies coses que t'agraden, la ràdio, el teatre. Què m'agrada molt a mi? Nedar.
0: Nedar.
1: L'aigua. Sí, sí. Anar al gimnàs. I a qui li agrada molt nedar, també?
0: A mi, és veritat. És
1: jo
0: veritat.
1: Recordo a Toni Marín acabar el seu programa a les 2 de la tarda, pujava, comentava el programa amb l'equip o amb la gent de la redacció i deia, i ara me'n vaig a nedar.
0: I ara a la piscina. Sí. Jo recordaré sempre la primera, perdó, és una mica de vuelo cebolletes, vostès em disculpen, però fa il·lusió. La primera vegada que vaig ser a gravar un anunci publicitari amb tu.
1: Ah, sí?
0: Me'n recordo perfectament, perquè era gravar un anunci amb Rosa la dia. I saps de què vam gravar un anunci?
1: No.
0: Jo? La Casa de les Mantes.
1: La calle Junqueras, sí, al ladito de la...
0: Junqueras 5, sí. Al ladito de la caixa.
1: Això mateix.
0: Ara ja com no existeix, doncs tampoc no estem
1: exacte.
0: Fent.
1: Exacte.
2: Això us en recordeu del que deia.
0: Home, perdona, en la quinta planta les cortines. Todas expuestas y aconfeccionadas para que las vea como en casa, t'ho juro. Se m'ha quedat això, eh?
1: Jo el primer que vaig fer a la ràdio va ser publicitat.
0: Sí.
1: I va ser a Ràdio Joventut, on hi havia un locutor meravellós que es deia Agustín Rodríguez, perquè vaig fer un curs de ràdio a Ràdio Joventut, i ell era tan generós amb mi i amb moltes altres persones, amb el Basté, amb l'Eduard Boet, amb molta gent, que ens cedia, ens convidava a parlar davant d'un micro i ens ensenyava a parlar davant d'un micro. I anunciava uns texans, i fixa't que jo també encara me'n recordo d'una marca que ja no existeix i que es deien Xa. X-H-A, Xa. Uns texans, és el primer que vaig dir.
0: La primera vegada que et vas posar a fer ràdio, no en publicitat,
1: sí,
0: davant d'un micro, com va ser això, Rosa?
1: Doncs devia ser... També, quan vaig entrar a Ràdio Barcelona, passant unes proves que vaig fer just amb Jordi Hurtado,
0: Ens vam presentar
1: la mateixa convocatòria i els dos ens van agafar. I també vaig començar fent publicitat i després vaig entrar a Los 40 Principales.
0: A Los 40, efectivament.
1: Sí.
0: Després vas estar fent coses com Lo Toma o Lo Deja, no?
1: Sí, amb el Jordi, amb un altre Jordi, amb l'Hurtado.
0: Déu-n'hi-do.
1: Així, bé, és que no, ara pensava també amb el Jordi González, amb qui he fet també moltes, moltes ràdio, hores de ràdio.
0: Jo me'n recordo escoltar-vos a la Ràdio El Sol.
1: Sí, sí, sí. Passàvem el dia a la ràdio, no al sol, no, a la ràdio passàvem.
0: Sí, perquè eren programes molt llargs.
1: Tot el dia, sí, sí.
2: I com
1: sí.
2: Es fa una prova per entrar a la ràdio? O sigui, parteixes de la facultat i... O sigui, com funciona això?
1: Jo estava estudiant periodisme i aleshores buscava feina i buscava feina a totes les emissores, inclosa aquesta. Vaig venir a Ràdio Nacional, no em van voler, em van dir, com ara no mori alguna persona, de moment no hi ha cap plaça buida. Em van dir textualment això. Aleshores hi havia menys emissores, també. I quan m'assabento d'aquesta convocatòria a Ràdio Barcelona, la prova consistia en una improvisació en castellà, una improvisació en català i una entrevista. Són les tres coses que vaig haver de fer. A l'estudi Toreschi t'examinava el director, el cap de programes... I bé...
0: Home, impressionava allò, eh?
1: Sí, sí, sí, molt.
0: Impressionava. A mi me la van fer en Antena 3 Ràdio, jo tenia 18 anys... I recordo que, com a exercici d'improvisació, és que recordo la cançó perfectament, anaven jugant amb la velocitat de La Puerta de Alcalá, de Víctor Manuel i Ana Belén. Era la cançó, imagina't si estem parlant d'ahir, oi? Jo tenia 18 anys. I aleshores recordo, a més, que vaig dir que és que La Puerta del Alcalá era tan bonita que era un error. No podies estar dando la vuelta. Havia moments que te tenies que parar. Havia aquelles coses que, clar, què dius, no? Què fas? Deus mirar...

0: enrere i deus tenir una col·lecció de records tan bonics. No tens els teus moments, m'imagino, no, Rosa?
1: Sí, tinc moments feliços, però soc molt amnèsica, eh? Tampoc miro molt enrere. Tot i que sí que soc nostàlgica, però no em recreo en aquells moments. Però, evidentment, tants anys a la ràdio et donen per moltes alegries, com em deia, la presentació d'aquest llibre, per exemple, o entrevistes fantàstiques. Recordo un dia que vam retre homenatge a Francisco Ibáñez, el clima que es va crear a l'estudi, o una entrevista amb Joaquín Sabina i Joan Manuel Serrat, que havíem convidat els oients que, per aconseguir entrades a les 7 del matí, estaven fent cua al carrer i va ser una entrevista realment màgica. Ells estaven generosos i amb ganes de parlar. Hi ha moments meravellosos.
0: I és tota una vida dedicada a la ràdio, no?
1: Més de 40 anys.
0: I a la SER, a més, sí, no? Sí, perquè sí, tu has estat sempre a la mateixa emissora.
1: Sempre. Bé, vaig començar a Ràdio Manresa, els inicis van ser a Ràdio Manresa i després ja la cadena SER.
0: No t'hagués agradat a vegades treure el cap per algun altre lloc?
1: Vaig tenir dues tentacions que no van acabar de fructificar. Va haver-hi un moment que vaig fer una petita cosa a TV3, una petita cosa que va durar 4 anys, que era el sorteig de la Loto 649.
0: Me'n recordo perfectament d'allò.
1: Sí, sí. I en aquell moment vaig tenir tentació potser de deixar la ràdio, però jo crec que vaig fer bé en continuar-hi, perquè he estat molt feliç a Ràdio Barcelona, realment.
0: I a més et veu, no? És a dir, ets una persona que sempre has estat molt al damunt dels teus programes, no? Que t'ha agradat sempre molt cuidar els detalls, no? O sigui, jo sempre dic que quan un seu davant d'un micròfon té un compromís clar amb l'oient, i tu això ho has tingut clar tota la vida.
1: Sí, a mi m'agrada, no sé si és per inseguretat, potser també, però m'agrada preparar-m'ho molt tot, llegir molt, informar-me molt, i sí, jo abans, mira, t'esmentava Jordi González, ell era, com a mínim a la ràdio, tot el contrari. No necessitava aquesta preparació intensa i ho feia magníficament bé, com ho fa ara, ho feia abans. Però jo, en canvi, sí, jo necessito, tot i que després no miris cap paper, mira, Iñaki Gabilondo...
0: Mira, és que, ho anava a dir jo. És que t'he llegit la frase al Twitter avui.
1: És que
0: te l'he llegit, mira. I li he dit a la Glòria Galeno, sí. Dic, mira quina frase. Digue-la tu.
1: Deia que per fer una entrevista sense papers s'ha d'haver llegit molts papers.
0: Això és veritat.
1: Doncs això, t'has de preparar molt. I si això ho diu Iñaki Gabilondo, imagineu-vos la resta. Que, per cert, una entrevista fantàstica al programa En Primícia, a Televisió Espanyola. És que és tan savi, Iñaki Gabilondo. És un plaer sempre escoltar-lo.
0: Escolta'm, és evident que tu no t'has retirat, és a dir, ara deus ja tenir el cap al carnet sense joguina d'aquest any, edició 59.
1: Sí, a punt del 60è aniversari.
0: Déu-n'hi-do, eh? Com...
1: Sí. I ara estem en aquesta fase de producció, d'anar demanant objectes per la subhasta... Que costa, t'he de dir que costa.
0: El món del teatre, perquè efectivament em consta que estàs fent una secció,
1: sí.
0: I em consta també que fas unes píndoles d'un minut.
1: Ho saps tot, realment?
0: Home...
1: Sí, ja veig que...
0: I no estic llegint, és que he hagut de llegir molts papers abans, no? No, això que dèiem, però efectivament, jo és que no m'imagino la Rosa Badia sense posar-se davant del micròfon. El món del podcast, per exemple, sí. Sé que has fet alguna cosa, però t'interessa, Rosa, per tornar-hi o...?
1: Sí, vaig estar fent un podcast de teatre, efectivament, i és una via de comunicació fantàstica, i sóc oient i seguidora d'alguns podcasts, i em sembla una oportunitat magnífica. Però ja no sé si tinc ganes també de treballar tant, eh? També s'ha de deixar espai als altres i jo he de fer d'altres coses.
0: A mi m'ha agradat molt això que ho puc dir, no? Perquè no crec que sigui un secret això que et dic ara, què fas? I m'has dit, m'he apuntat a fer un curs de cuina.
1: Sí, bé, en vaig fer dos.
0: Dos, eh?
1: Sí, dos, però dos anys, perquè un cursos de cuina a l'Escola Hoffman, un curs de 9 mesos, un altre de 6, i fins i tot un tercer d'arrossos.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè m'agrada molt tot el que té a veure amb la gastronomia. M'agrada anar al mercat, m'agrada menjar, m'agrada cuinar. Mira, fa poc vaig anar a Toulouse, i vaig anar a Toulouse per una raó concreta. Vaig veure unes imatges d'un mercat que em van semblar meravelloses i dic, jo aquest mercat l'he de veure.
0: Que bé.
1: I em vaig agafar un tren i em vaig anar a Toulouse.
0: És que això està bé, no? El tenir temps.
1: També. No. I poder-ho fer, doncs, el mes de març, per exemple, no necessàriament el mes de juliol.
0: Què et sembla, Eva?
2: Home, que et quedes allà, no?, així com escoltant les experiències i la vida i la trajectòria, no?, d'algú i la ràdio, no? Jo crec que és... que la ràdio té això, no?, de que identifiques la veu i que expliquen històries i que tenen

0: l'oportunitat de fer aquestes entrevistes, de conèixer tota aquesta gent, no? I jo quan l'estava escoltant, no?, com aquesta tentació amb TV3, i pensava, ostres, clar, és possible que tu de cop, no?, dius, que et plantegis en algun moment fer el salt, no? I dius, no, jo crec que vaig fer bé de quedar-me fent ràdio, no? I pensava, i tant.
1: Bé, segurament hi ha gent que és més pro tele que no pro ràdio, però després estem els que som al revés.
2: Sí.
1: És a dir, a mi m'agrada molt més la ràdio que la tele.
2: Sí. Jo crec que aquesta tranquil·litat amb la que estem ara xerrant, que només necessites això... Bé, aquí tenim companys tècnics, però jo he arribat a fer programes, jo feia un programa que es deia Nocturn, els dissabtes de matinada, i estava sola. A la ràdio hi havia el senyor de seguretat i jo. I amb allò feies el programa, i posaves música, i rebies trucades, i parlaves amb la gent, i no necessites res més. Un micròfon... I parlar.
1: És aquella cosa del llum vermell, no?
2: Sí.
1: Que s'encén el llum i ja pots ser, ja pots estar com estiguis, que
2: sí.
1: Te'n vas amunt de tot, no? Te'n vas dalt de tot,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí. Que ara l'estic mirant, el pilot vermell màgic dels estudis de ràdio.
1: És màgic i és perillós, eh? És perillós, eh? Perquè, ostres, és que estic recordant moments de pilot vermell, que és quan t'hi has de llançar a la piscina, no? Però, efectivament, el directe té aquesta cosa que acull bé, no? Quan portes molt de temps, no? T'acabes trobant bé, no?
2: Sí, perquè et fa estar més atenta, més desperta. De fet, quan, per exemple, enregistres un fragment del programa o enregistres una entrevista, t'equivoques més.
1: És veritat.
2: Que quan ho fas en directe, no sé per què, però passa. I després ho edites i ho intentes arreglar. I dius, però si això en directe no em passa. És sempre millor el directe.
1: Ja veus.
0: No, amb els actors també passa. Sí, perquè el directe fa... que inclús l'error l'aprofites.
1: Clar.
0: No? I en canvi, quan és una gravació, com tens l'oportunitat de poder-ho repetir, sí. No? A vegades entres amb lius d'aquests, de, bueno, és igual, repetim, tornem, quan això en un directe no ho faries. No?
2: L'altre dia, tu que dius que m'agrada tant el teatre, saps el que vaig fer dissabte a la tarda?
1: Què vols fer?
2: Vaig estar al Teatre Lliure des de 4:45 de la tarda fins les 10:30, fins 10:45. Trilogia, 3 obres seguides.
0: Ah, sí?
2: Meravellós.
1: Ja veus.
2: La trilogia de la condició millennial, meravellós. Càndid, Werther i Els Miserables. 3 espectacles magnífics.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Però meravellós. Va ser una tarda pletòrica.
1: A mi el que em sembla meravellós és el concepte del temps. O sigui, aquesta cosa que segurament també la vas apreciant segons et vas més gran, no? El fet de dir, ostres, tenir temps, a vegades... per no fer res.
2: Sí, no necessàriament.
1: Home, clar, per tenir la possibilitat d'això que dius tu, que m'has fet una enveja, m'he agafat un tren, m'he anat a Toulouse, conèixer un mercat, perquè el pots fer un dimecres, no? I és una manera molt especial. Però simplement tenir temps, no ser tan esclau de les 1000 obligacions i 1000 coses que has de fer, no?
2: Sí, sí. Jo això ho penso molt quan estic al gimnàs a les 12 del migdia, nadant, mirant el mar, per exemple. En aquell moment ho penso molt.
1: Les 12 del migdia ja és molt significatiu. La gent que aconsegueix estar al gimnàs a les 12, mira que jo ara ho estic fent bé perquè estic anant 8:45 les 9, que és una molt bona hora.
0: Home, perdona.
1: És la millor, no? Bueno, a mi m'agrada molt.
0: Jo, quan a mi em poso a l'hora d'entreno, a les 9...
1: Què? No vas?
0: No, sí que vaig, però amb una mala llet, que estic tota l'estona rondinant.
1: Però perquè és molt d'hora.
0: Home, clar, perquè no tinc el cervell jo ara. No, o sigui, hi ha coses que tu has de... No, perdona. O sigui, per fer exercici s'ha de connectar la neurona, perquè hi ha coses així com d'equilibris i de coses rares que jo he de pensar. A les 9.
1: Equilibris? Fas equilibris?
0: Sí, perquè és això de la...
1: Els bossos i les pitbulls i tot això.
0: Ui, els noms són els
1: noms. Les mitges pilotes aquestes...
0: No. Bueno, fa molt que no. No, perquè treballes amb el teu propi cos, amb pesos, però que no són màquines, llavors a lo millor estàs fent amb una cama apoyada a la paret i baixes i fas el peso muerto, però llavors et posen no sé quin pes i a veure, què m'estàs explicant?
1: Que són les 9.
0: Que són les 9 del matí,
1: Déu-n'hi-do. Sí. O sigui, a les 12 al gimnàs. O sigui, un dia la vida resolvia, ara és...
2: Depèn. Mira, un dia és diferent a l'altre, perquè avui, per exemple, abans de venir aquí, a les 6 he fet una classe de ioga fantàstica.
1: Ah, molt bé.
2: I demà tinc classe de HIIT a les 12, justament a les 12. És a dir, que depèn.
1: Què és HIIT?
2: HIIT és alternes exercicis aeròbics amb força. 4 minuts de cada cosa. 4 minuts força, 4 minuts aeròbic, com si diguéssim.
1: Quina canya,
2: vas alternant.
1: Està molt bé.
2: I bàsicament... Bé. I després, demà, per exemple, ja que em preguntes per la meva agenda, vaig a un festival meravellós que ara ho

0: Comentàvem també amb l'Eva, perquè l'altre dia també vam coincidir, Serializados.
1: Ah, sí,
0: és clar. Que passen tantes coses a Barcelona, hi ha, per sort, tanta activitat cultural, tantes coses a fer, i demà doncs vaig a veure una sèrie Serializados.
1: És fantàstica, eh?
0: Jo, a mi tu com estimes?
1: A mi, no, és veritat que sí. A mi em feia molta gràcia quan pujava al metro i t'escoltava. El metro era molt guai, propera parada, jo sí, això sí. No ho he fet mai.
0: I encara... Bé, ja no estic gravant estacions noves, però com estan, allà queden... Vaig gravar pel centenari del metro també.
1: Sí, és una de les veus, no? Correspondència amb...
0: Ah, sí?
1: Jo t'ho juro.
0: Quan pugis al metro i sentis Fontana... Girona.
1: És ella. Sí. Això és meravellós.
0: Sí, és maco.
1: Fa il·lusió.
0: Maco, sí,
1: i del Corte Inglés, també, no?
0: També, molts anys vaig estar fent megafonia al Corte Inglés, anunciant-te tot el que hi havia d'ofertes, de rebaixes, per Sant Jordi anunciant signatures de llibres.
2: I has fet doblatge?
0: Una miqueta, però, mira, abans parlava amb l'Eva, la gent de ràdio, de vegades tenim tentacions de fer teatre o de fer altres coses, com doblatge, i no és el mateix.
1: No.
0: Encara que tinguis una veu que diuen que està bé, encara que tinguis una dicció correcta, són tècniques diferents. I el doblatge jo n'he fet molt poquet i considero que és molt difícil.
2: Molt, molt.
0: Fer-lo bé és... Exacte, cal ser actor.
1: Clar.
2: No, però inclús els actors... Que a vegades et toca doblar-te, és molt complicat.
1: Però tu això, una vegada m'ho vas explicar, una vegada dinant, i em va agradar molt l'exemple, que un no s'ha de doblar mai a si mateix.
2: No, però això és una cosa que aprens amb els anys. Ja et dic ara que tots els actors que comencen hem fet... sempre hem fet el mateix, és a dir, tu fas una peli o una sèrie o el que sigui, i ets catalana, per exemple, i l'has fet en català, o al revés, la fas en castellà i s'ha de doblar el català, doncs et dobles tu.
3: Ràdio 4.
4: Avui porto una secció musical, la secció que no li agradaria al Joaquín Sabina.
1: Ah, Joaquín
4: Sabina, perquè l'altre dia vaig estar al concert de despedida d'en Sabina.
1: Ja veurem.
4: En principi sí.
1: En principi.
4: Tal i com estava aquell senyor, jo crec que sí.
1: Sí.
4: I llavors li he fet un homenatge al Sabina.
1: Quina por fas.
4: Ja, sí.
1: Quina
4: ja
1: por.
4: Ha quedat raro, però sí.
1: Que vas anar a veure el Sabina?
4: Vaig anar a veure el Sabina.
1: Que guai, no?
4: Estic content i trist a la vegada.
1: Per què?
4: Perquè, mira, clar, jo surto a les entrades a la venda. Sabina, dijous dia 2 d'octubre, Sabina a Barcelona.
1: Sí.
4: O dia 4, 2 d'octubre, no?
1: 2, no
4: dos, sé. 1 o 2 d'octubre. Jo, pum, compro.
1: Sí.
4: Dic, així vaig a veure l'últim concert del Sabina.
1: Val.
4: Jo sóc molt fan. He anat a veure
1: molt. Jo també sóc molt fan del Sabina.
4: He anat molt a veure. Dic, vull anar a l'últim. S'esgoten les entrades i foten una altra dos dies més tard.
1: Ja.
4: Home, no.
1: Ostres!
4: Clar, no he anat a l'últim, he anat al penúltim.
1: Haver-te comprat entrades per...
4: Sí, home, 150 pavos cada entrada.
1: 150?
4: 150.
1: 150?
4: Home, perquè vaig comprar deluxe.
1: Però 150?
4: Bueno, 150 cada una, eh? I vaig anar
1: acompanyat. Ja m'ho imagino, però després em venen i em diuen que és caríssim el sonar, perquè costa 80 o 90 euros per nit.
4: No em sonar. No em
1: sonar
4: res?
1: No em sonar
4: res. Llavors, clar, jo estava allà veient el Sabina, no? Mita, per mi, el Sabina. Parlàvem abans d'immigració, no? A mi el Sabina em recorda aquells viatges en cotxe cap a Múrcia.
1: Uau.
4: No? El meu pare, amb les cintes de casset, no? Perquè abans lo de l'MP3 ja ni existia, ni Spotify, ni història.
1: Cintes de casset?
4: Cintes de casset al cotxe.
1: Ja veus.
4: Que quan s'acabava la cinta li havies de donar la volta a mà a la cinta.
1: A la mà? Bueno, l'havies de treure.
4: La treies, cataclaca, recarrar, i llavors li feies la volta, 180 graus, cara bé.
1: No, i un dia li hauríem d'explicar a la gent què era rebobinar.
4: Amb Bolivic. Mira, jo porto Bolivic.
1: Amb Bolivic era molt pesat.
4: Sí,
1: o sigui, amb Bolivic era només una mica, o sigui, però hi havia la cosa del
4: rebobinar,
1: com les cintes de vídeo.
4: Ah, exacte, que el radiocasset del cotxe només rebobinava cap a una banda.
1: És veritat.
4: No rebobinava cap enrere, cap endavant,
1: és
4: només
1: veritat.
4: Cap enrere.
1: Cap enrere, sí.
4: Curioso. Llavors, a mi el Sabina em recorda aquella època, no? 76 anys té el Sabina.
1: Ja veus.
4: Es retira ja 76 anys. El que passa és que, clar, 76 anys del Sabina són en anys Sabina.
1: Això t'ho anava a dir.
4: Clar, los anys Sabina són com los anys perros. Saps que els gossos diuen que un any d'un gos són 7 anys de los humanos?
1: Sí.
4: Pues jo crec que el Sabina més o menys,
1: més
4: no?
1: O menys, eh?
4: Són 3 anys d'humano normal, no? Un any de Sabina són 3 anys d'humano.
1: Hauria de tenir uns...
4: 100 i pico.
1: Sí, molts.
4: Molts. És veritat que el senyor el veus per allà caminant i bueno...
1: De fet, 210.
4: 210. Bueno, me'n sembla massa llavors.
1: Se'ns ha anat.
4: Una cosa que em va agradar molt, 17.000 persones en el Palau Sant Jordi, el senyor acaba... Aixeca la mà, diu adeu, i se'n va molt tranquil·lament.
1: Ah, sí?
4: Sí. No se'l veia com allò, saps allò que dius, ai, ha marxat corrent,

0: Ay, nervioso. No, no, no, el senyor diu, hasta luego, Mari Carmen.
1: Sí.
0: I con pasito tranquilito, com el que va comprar el pa.
1: Ja he fet la feina, sí. Ara me'n vaig a
0: allò
1: casa.
0: Allò que diu, hòstia, ara he d'anar a sopar. Saps allò de
1: sí, dir? Sí.
0: Tranquil·lisament va marxar. Em va agradar molt aquesta tranquil·litat.
1: Bueno, perquè sabia que tornava a actuar dos dies
0: clar,
1: després.
0: Clar, si la he cagao, puedo luego volver a fer-la, no? Va haver un moment molt maco perquè hi havia Serrat, també.
1: Sí.
0: En Sabina i en Serrat es porten molt bé.
1: De tota la vida.
0: De tota la vida. També estava allà el Serrat, no? Que també s'ha retirat. Fa uns anys es va retirar, no?
1: Sí.
0: Clar, jo arribo a un punt que dic, hòstia, se m'estan retirant tots els mites.
1: Clar.
0: Es retira el Serrat, es retira el Sabina, es retira Andy Lucas.
1: Andy Lucas?
0: Home, perquè se retiren Andy Lucas. No sabies, això?
1: No, avui he hagut...
0: Fa dos anys que s'estan retirant.
1: Quan he vist que preguntaves per Andy Lucas,
0: sí.
1: He preguntat. He preguntat perquè he vist aquest titular... O sigui,
0: sí.
1: Hi ha dos tipus de titulars. Jo miro molts titulars cada dia, Jordi.
0: Vale.
1: Hi ha dos tipus de titulars. Sí. Aquells que penso, un dia hauria de tornar a veure què ha passat aquí.
0: Què ha passat aquí?
1: Però no tinc temps, perquè estic entretingut amb altres coses.
0: Jo t'explico,
1: una cosa d'un nas o no sé què.
0: Sí, jo t'ho explico. Mira, l'Andy Lucas és un grup musical, el coneixes.
1: Duet, no?
0: Son de amores, amores que maten,
1: ah, sí?
0: Amores que rien, amores que lloran.
1: Però són germans, també?
0: No, no, són col·legues de Cádiz, crec que o alguna cosa així, no? Vale. Llavors, amb Andy Lucas passava una cosa que ningú sabia qui era l'Andy i qui era el Lucas.
1: És veritat. Bueno,
0: perquè, bueno, de fet, jo crec que el grup és Andy Lucas tot junt. No es pot separar. Va. Jo ho he intentat separar i el corrector m'ho ha ajuntat.
1: Tu
0: ja
1: ho juntava una altra vegada.
0: Los Andy Lucas.
1: Los Andy Lucas.
0: Llavors, dels Andy i el Lucas, un d'ells va operar el nas.
1: Sí.
0: Però bastant malament.
1: Li van
0: llavors,
1: fer malament.
0: No ho sé, què va passar? Llavors s'ha quedat com a mig nas només.
1: Ai, pobret.
0: Saps que hi ha gent que dius tiene la nariz repingona?
1: Sí.
0: Pues ell no té nariz directament. S'ha quedat rara, li ha quedat un forat cap a dalt, l'altre cap a baix.
1: Ai, pobre, això a mi em fa una pena quan passa.
0: Li ha quedat fatal.
1: És una putada.
0: Jo crec que està fet a propòsit, perquè així ja ara d'Andy Lucas sabem que un és el del nas torçat i l'altre...
1: Però seguim sense saber qui és Andy i qui és Lucas, no?
0: Però ja sabem que hi ha un que no té nas.
1: Vale.
0: De fet, fixa't, això és una notícia... Jo a vegades porto exclusives aquí, eh?
1: Sí.
0: Jo et porto una exclusiva.
1: Porta una exclusiva,
0: sí, sí. L'altre dia li va passar una cosa amb el seu fill, el del nas aquest raro. Saps això que fan els iaios i els pares que t'agafen així amb el dit?
1: Sí.
0: Diu, mira, tengo tu nariz. Saps allò que feien?
1: No.
0: Clar, li va dir al seu fill, mira, tengo tu nariz. I li va dir el fill, no, si no tens la tuya, papà, com vas a tenir la meva?
1: Ai, pobre.
0: Bueno, se retiren els Andy Lucas, que...
1: Ui, però estic veient que hi ha molt mal rotllo, no?
0: Home, clar, perquè s'estan... Queda un concert.
1: Mira el que diu La Voz de Galicia.
0: A ver, La Voz de Galicia.
1: La crisis de Andy Lucas en su peor momento. No se hablan en ningún caso.
0: Para ser La Voz de Galicia parece tu voz, eh?
1: Sí, oi?
0: Sí, tienes el mismo tono de voz.
1: Això ha estat molt dolent, eh?
0: Bueno,
1: però... bueno, digues.
0: Que hi ha molt mal rotllo perquè ara...
1: Se comunican a través de sus abogados. Poca broma.
0: No, i no podem fer rimes amb això, eh? Però es comuniquen a través de... Això passa amb els duets, passa molt sovint, eh?
1: Clar.
0: A mi m'havien explicat d'un altre dueto, ja un altre dia ho parlarem.
1: Però de quin?
0: De les Azúcar Moreno.
1: Les Azúcar Moreno?
0: Es veu que les Azúcar Moreno... No, els Camela, calla.
1: Camela?
0: Es veu que els Camela no se parlen.
1: Camela, qui? Jo no sé qui.
0: Camela és quan zarpa el amor.
1: Ah, sí, home.
0: Camela mia.
1: Sí, aquesta.
0: Sí.
1: I tampoc es parlen?
0: Es veu que no es parlen.
1: Vaja.
0: Són cunyaos. Sí, això tampoc ho sabies, eh? Jo...
1: Per què m'agradarà tant la paraula cunyao?
0: Cunyao?
1: És que m'agrada.
0: Perquè
1: més enllà del cunyao.
0: El cunyao.
1: Sí, la Glòria Galiano tant en tant diu, conta'm aquest que cunyadea.
0: Ah, bueno, clar, perquè hi ha la paraula com cunyao de despectivo.
1: No
0: me seas
1: cunyao.
0: Això es porta, això es porta
1: molt.
0: Llavors, ja que ens estem quedant sense referents, clar, he volgut mirar a veure cap a on anem amb el món de la música, no?
1: Sí.
0: Cap a on anem amb el món de la música? Ja. Què és lo modern, Toni, a la música?
1: No ho sé.
0: Perquè ara podries pensar el reggaeton.
1: No.
0: És que el reggaeton ja no és modern.
1: Home, no, el reggaeton no.
0: És que el reggaeton era modern.
1: Ja.
0: No fa gaire.
1: Però fa temps.
0: No gaire.
1: No sé.
0: Un temps. Però tu dius reggaeton i diuen, on va aquest boomer?
1: I què es porta ara?
0: La música mac. Tu te'n recordes de la música màquina?
1: Home, clar.
0: La màquina?
1: Clar.
0: La música, que ja com a nom deies música màquina.
1: I l'acid house.
0: Perquè l'hacía la màquina.
1: Te'n recordes de l'acid house?
0: L'acid house? No, què és això?
1: Era, sí.
0: Té un nom de salsa.
1: Un simbolito, no te'n recordes? Un smiley.
0: Ah, l'smiley.
1: Ah, però això era l'acid house.
0: Ah, no sé. Tu sorties més de festa que jo, estic
1: dient. Bueno, una mica sí.
0: Bueno, la música màquina cap allà als 90...
1: Això no ens enganyarem.
0: Això no ens enganyarem. Això no en direm mentides, no? Que quan va sortir la música màquina, els nostres pares deien la música se'n va a la merda.
1: Sí, bueno, era el xumpa-xumpa.
0: El xumba-xumba.
1: Sí, però nosaltres hem heretat això.
0: La ruta del bacalao.
1: Però deixa'm dir-te que ho hem heretat, també.
0: Una mica sí.
1: O sigui, perquè quan escoltes determinades músiques, jo l'altre dia ja vaig dir a casa...

0: casa, que ho sento, però s'ha de fer bé, tu. Sí, tots hem de tenir l'oportunitat d'arribar a un determinat nivell. Dic,
1: de dir, prou,
0: això no.
1: Hasta aquí.
0: Això no, posa'm Shakira otra vez.
1: Però
0: és una bogeria.
1: Però Shakira sola o Shakira amb Bizarrap?
0: Bueno, perquè, clar, a mi Bizarrap m'agrada. Eh?
1: Bizarrap t'agrada?
0: M'agrada.
1: Ah, bueno.
0: I a tu?
1: A mi no. Aquest senyor que canta com xerrant, no?
0: No, el Bizarrap, el que és el productor
1: musical. Ah, bueno, és el
0: tu
1: que fa la música.
0: Del Quevedo. Del...
1: Ah, val. Ui, ara parlarem d'aquest.
0: És el Quevedo?
1: No, jo parlo d'un altre.
0: Però... A mi el Quevedo m'agrada.
1: Bueno, doncs ara te quitaré jo les ganes de que t'agradi.
0: A veure.
1: Clar, la música màquina, que abans semblava que era una merda...
0: Sí.
1: Ara el Pastis amb Buenris és Mozart, al costat del que hi ha. Pastis amb Buenris, eh? Ojo com a nom artístic,
0: eren molt bons. Pastis amb Buenris, sí.
1: Però no amaga res aquí, eh? Pastis amb Buenris, no amaga res aquí,
0: no, no,
1: eh? De lo que
0: no,
1: van,
0: no,
1: eh?
0: No.
1: Aquí no, no fuma escondida. No, no,
0: home,
1: no,
0: jo
1: no,
0: me'n recordo, fa molts anys, anar a una discoteca.
1: Del Pastis amb Buenris?
0: Era una discoteca... Era una discoteca... No, a Barcelona, que obria a les 5 del matí.
1: Buena hora per obrir una discoteca.
0: Sí, i el DJ, que no diré qui és, però jo el coneixia, va dir... Són les 5, és l'hora de la pasti. I vas dir, però què dius?
1: Imagina.
0: O sigui, les generacions d'avui són molt millors.
1: Però era ibuprofeno o paracetamol?
0: Paracetamol.
1: Paracetamol, clar, paracetamol.
0: Clar.
1: Llavors he fet un recull...
0: Sí.
1: De les 100 cançons... No porto les 100, perquè si no això no s'acabaria.
0: M'has espantat.
1: Mira, les 100... Que difícil és dir això, eh?
0: Les 100 cançons.
1: Les 100 cançons més escoltades.
0: Has fet pràctiques amb el boli?
1: Clar, no he fet el del boli. Les 100 cançons...
0: No, però no ho has de fer aquí, això ho has de fer a casa.
1: Vale, calla, no ho he fet. Les 100 cançons més escoltades, segons Spotify, aquest mes de setembre.
0: Ah, molt bé.
1: Vale, i porto les
0: Portes
1: que jo...
0: Portes algun exemple?
1: Porto 3 exemples.
0: Ah, molt bé.
1: Comencem. Aquesta ha estat, diuen que possiblement sigui la cançó de l'estiu, eh?
0: A veure.
1: Seria aquesta.
2: Transpirada, melena mojada, me puse los zapatos, me pegué una perfumada, me voy a...
1: Coneix aquesta cançó, no?
0: Jo t'ho juro que és la primera vegada que l'escolto.
1: Diuen que aquesta és la cançó de l'estiu.
0: Qui ho diu?
1: La gent.
0: A veure. Però qui és això? Qui canta això?
1: Això es diu La Morocha.
0: La Morocha.
1: La Morocha.
0: La Morocha del Paparajote.
1: La Morocha del Paparajote. Podria ser... Ostres, això podria ser un poble,
0: oh,
1: eh?
0: Oh! La...
1: Calzada de Oropesa.
0: ¿Cuál es tu próxima actuación?
1: Las casas,
0: actuación?
1: Cabanillas de no sé qué y La Morocha de Paparajote.
0: La Morocha de Paparajote, sí.
1: Això es diu La Morocha i diuen... Molta gent diu que podria ser la cançó d'estiu. Ha sonat molt aquest estiu, aquesta cançó.
0: A casa meva no.
1: A casa teva no, per sort. Diu coses com... el tio diu que surt de caceria quan va a la discoteca. Clar, que si tu ja planteges anar a una discoteca com una caceria ja...
0: Yeah.
1: Malament, no?
0: Yeah.
1: I diu coses com que alguien saque a bailar a La Morocha.
0: És de les...
1: La Morocha...
0: Escolta'm, és... Mira, tinc dues persones per la mà de la cançó ara mateix.
1: Ara mateix?
0: Sí.
1: Vale.
0: La Montserrat Rigall, que és la cap de programes d'aquesta casa, diu, confirmo que és la cançó de l'estiu per la meva família i tots els meus amics.
1: Veus?
0: I després, ho sento, Montserrat Rigall, ho sento, Jordi Merck, l'Anna Sánchez et diu que és de l'estiu passat.
1: Bueno, clar, l'Anna Sánchez sí que podria ser com a... per edat sí que... Això és de l'any passat, això, La Morocha?
0: Sí, és de l'any passat.
1: Imagina
0: si
1: anem tard...
0: És que...
1: Imagina si som boomers, nosaltres, ara mateix.
0: Tu, parla per tu.
1: No, home, tu ni...
0: Parla per tu, jo ni la coneixia, clar, però és una qüestió de gust.
1: Però també et dic una cosa.
0: És musical.
1: Si la jefa ha dit que és d'aquest any...
0: Ah, vale.
1: Si la jefa ha dit que és d'aquest any, és d'aquest any.
0: Ja ho deixem, molt bé.
1: Què estem discutint aquí, ara mateix? Què estem discutint, vale?
0: Molt bé.
1: Que algú saque a bailar a La Morocha?
0: Sí.
1: Ell diu que algú saque a bailar com si ella no supiera ja bailar. Potser sap i no vol.
0: Clar.
1: Potser no vol ballar amb tu.
0: Clar.
1: Diu... que se muere de ganas, no puedo hacerlo todo el campeón.
0: Yeah.
1: Sí, ell, a si mateix,
0: es diu...
1: s'està dient campeón.
0: Bueno.
1: Sí, se pot ser menys campeón que algú que se diu campeón a si mateix.
0: És
2: veritat,
1: això. És que da ritme.
0: No, entenc que sí, això ho vas escoltant contínuament... S'enganxa.
1: Però mira, ara estem així, tranquil·lament.
0: Jo pateixo molt amb aquestes cançons que s'enganxen.
1: Ara farem un Justo Molinero. Jo li faré així al tècnic i pujarà la cançó. Ja veuràs què passarà en aquest estudi, eh? La gent ho pot veure des de l'escrivi.
0: Sí, ho poden veure per la càmera.
1: Fixa't, fem un Justo Molinero.
0: A veure...
1: No te bailas encima.
0: Està posant... O sigui, el que ha fet el Jordi Merck és...
1: No te bailas encima.
0: S'ha traslladat directament a la plaça major
1: de qualsevol poble
0: de Catalunya.
1: Home, això sona a la plaça major de qualsevol poble.
0: Tu balles així?
1: Home, sempre. Jo això ho faig el baile del senyor ja major, que és bailar contigo mismo así abrazado.
0: Ah, sí, eh?
1: Saps aquest que t'abraces a tu mateix i fas...
0: Això m'agrada molt.
1: Aquest és el meu pas preferit.

0: Molt bé.
1: Anem amb... Aquesta està en el número 16 més escoltat aquest setembre.
2: Aquesta és la cançó número 16 del mes de setembre.
1: Del mes de setembre. Vale? Anem al número 10. Aquesta potser t'agradarà.
0: A veure.
1: És aquesta.
3: Quiero solo más y 7 de 7. Cuando le cogí este miedo a todo lo que me compromete. Pensé que sería feliz.
1: Saps qui és?
0: Deu ser el Quevedo, no?
1: El Quevedo!
0: A mi m'ha agradat molt més. O sigui, aquesta cançó no l'havia sentit mai tampoc, però aquella de... Quédate, que la noche sin ti, aquella és boníssima.
1: Pues deu ser l'única que deu tenir bona. Aquest és el Quevedo, vale? Aquesta cançó es diu Tuchat.
0: Tuchat.
1: Però no és allò que fan els francesos, eh? Tuchat.
0: No, Tuchat de Tuchat.
1: De Tuchat.
0: De tu, ja ho he entès.
1: De tu. Ja, tu, com pronombre tu... No, el pronombre del...
0: Sí, de circunstancial.
1: Chat de chat, de hablar por el
0: sí,
1: telèfon.
0: Sí, ja ho havia entès.
1: Ah, jo, a mi m'ha costat...
0: Sí?
1: Jo he escrit tu chat, tot junt, perquè això és tot junt, i jo he estat retocat. Sí,
0: ha fet un Andy Lucas.
1: Exacte, he fet un Andy... No, que la cançó va junt.
0: Ah, que la cançó va junt.
1: Va junt. Llavors jo he posat tu chat. L'he escoltat i quan l'escolto he entès que era tu chat.
0: Tu chat, sí.
1: Jo pensava que era una paraula que s'havia inventat el Quevedo.
0: Yeah.
1: Quevedo és un cantant que s'ha posat... Perquè, clar, el tio és molt intel·ligent i ha dit vull ser cantant. Ell no es diu Quevedo de nom.
0: No? Com es
1: però,
0: diu?
1: Però, clar, no el conec jo. Llavors diu...
0: Ah, Pedro.
1: Pedro. Pedro, però no es diu Quevedo. Pedro Quevedo no es diu, veus?
0: No ho sabem.
1: Però ell diu, com faig música
0: sí.
1: i vull ser una mica... poso Quevedo. Com si Quevedo... Perquè potser jo crec que ell pensava que Quevedo era cantant, ja. era músic.
0: I es va confondre.
1: I tots sabem que Quevedo era un pintor.
0: Però li ha sortit molt bé.
1: Si tots ho sabem.
0: Clar, però li ha sortit molt bé, no? Quevedo, un gran pintor. Sí.
1: Era un gran pintor.
0: Un gran pintor. Què anava a dir? Però li ha sortit molt bé.
1: O quan estàs a oscures.
0: Guanya duros que no veus.
1: Sí, això sí. O quan estàs a oscures. I dius, no sé Quevedo por aquí.
0: Este es muy malo.
1: Vale, aquesta cançó té 59 milions... de reproduccions.
0: 59 milions?
1: 59
0: sí.
1: milions de reproducció només des de que va sortir.
0: A veure, posem,
1: Spotify.
0: A veure com sona.
3: Si no mi cama, pero si mi mente.
1: A més, és aquest estil nou de música que has de cantar sense tenir ganes de cantar.
0: Yeah. Jo he de sentir-te, jo soc raro, eh? Però a mi jo vaig conduint amb el cotxe i em poses aquesta música i jo me l'escolto.
1: És com si jo vingués a fer ràdio avui aquí, que Toni, que està...
0: Con un sampler d'aquests, no?
4: Estamos aquí, bé, la ràdio...
0: Un dia podríem fer-ho, la secció...
4: Ràdio 4, estem aquí... Oh.
1: Si has de cantar com que no tens ganes de cantar. Diu, però canvia d'ofici, nen.
0: Sí, que no és una altra manera de cantar. No,
1: jo no l'entenc. Ojo a aquesta cançó, eh?
0: Vale.
1: Diu coses com... Ese piercing de tu ombligo, ey... Y to... Y to lo que hay más abajo, baby, cuando nos tocamos... Siempre se mojaba to hasta el amanecer. Li agrada molt la paraula to, que és una mala
0: ja.
1: una paraula tal.
0: És que queda molt
1: la
0: bé.
1: La última vez...
0: No cal que...
1: Te lo metí porque dijiste que no estabas con él. Fallo mío por confiar en una infiel.
0: De veritat diu això?
1: T'ho juro.
0: Què fa?
1: No se l'entén. El bo que com canta fatal no se l'entén.
0: Pot dir el que vulgui. Que és...
1: Però clar, pot dir el que vulgui. Pot dir la llista de la compra que te l'escoltaràs.
0: 59 milions de reproduccions.
1: 59 milions de visites.
0: Poca broma, eh?
1: I ara anem...
0: Ara tenim una altra.
1: Amb el número 1, number 1,
0: sí.
1: de la cançó més escoltada aquest mes de setembre.
0: A veure...
3: Esa figura seguro que me... Por eso me mareo cuando te veo. Va a tu altura, pero ya va a mi altura.
1: Aquesta la coneixen aquí a la cabina?
0: D'aquella manera. L'Anna la coneix una mica?
1: Sí? L'Anna diu que...
0: Bueno, hi ha de tot.
1: Aquesta cançó es diu Mareo.
0: Mareo.
1: Mareo, que no és el que t'entra quan l'escoltes, eh? Que també podria ser una mica. Vale? 69 milions de reproducció.
0: 69 milions de reproducció. Quina
1: 60...
0: malada, eh?
1: 69.
0: Sí, se te'n va, eh? Se te'n va, eh?
1: Quan puja... milions de reproducció.
0: Tu te'n recordes de Carrascal?
1: Sí. Com feia el Carrascal?
0: Això.
1: Carrascal.
0: No, això era la cançó.
1: Jo
0: parlo de José María Carrascal.
1: Com parlava? Imita'm el Carrascal
0: no,
1: un moment.
0: No, busquem.
1: Sí.
0: No podem buscar
1: no. Potser explota l'ordinador, si li poses no, Carrascal.
0: Va, jo crec que ho podem aconseguir.
1: Carrascal.
0: José María Carrascal.
1: Ojo amb la lletra, diu... Aquesta m'agrada molt. Esa figura seguro que me cura.
0: Veus? Però ara...
1: Por eso me mareo cuando te veo. Baja estatura... Però ella va a mi altura. O sigui, això és de primer...
0: És rima consonant,
1: sí. Jo tinc una filla de 10 anys i una de 7 que sí. fan rimes més
0: Millors.
1: Complicades que aquesta. Rima,
0: fort, eh?
1: Segur, no digo, figura con cura, mareo con te veo i estatura con altura. O sigui,
0: que a la seva
1: 69
0: vegada...
1: milions de reproduccions.

0: És fort, eh? És molt
1: Cuidao.
0: Fort. És molt fort, sí.
1: 69 milions de reproduccions, rimando, figura con cura.
0: Deixa'm que et digui que estic especialment content, perquè a mi això se m'ha escapat, eh? O sigui, 69 milions de reproduccions i no hi he estat present en cap.
1: Això està bé?
0: No, no, ni per proximitat,
1: ni allò,
0: eh?
1: De casualitat en una festa...
0: No, ja no vaig a festes.
1: Ja no vas a festes, no. Pastis amb buenris, ara ja és...
0: Pastis amb buenris.
1: Ara també. Ja és churros con chocolate, eh?
0: Churros con chocolate, sí.
1: No, ja passem d'una cosa a l'altra.
0: No, saps que són els churros con chocolate? Saps que hi ha una festa cada setmana a Barcelona?
1: Ah, sí?
0: No ho saps, de debò?
1: No, jo no soc de festa.
0: A l'Apolo, diumenge a la tarda, sí. Fan els churros con chocolate.
1: A l'Apolo, churros con chocolate.
0: Sí, bueno. I és una història tardeo molt xula.
1: Ah, sí. El tardeo... Un dia parlarem del tardeo.
0: Jo a vegades vaig.
1: Un dia parlarem de la gran mentira que és el tardeo.
0: Per què?
1: La gran... Beber gin tònics a les 6 de la tarda.
0: Ah.
1: La gran... Això, el tardeo, és perquè el dia següent no tinguis ressaca. Això ho tens clar.
0: Clar.
1: Perquè tenim una edat que com surtis el divendres, dilluns, potser no vas a treballar.
0: Ja t'ho dic jo.
1: I has sortit divendres, eh?
0: Ja
1: i dilluns dius, hòstia, no sé si estic en condicions.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors, per això s'ha fet el tardeo.
0: Però el tardeo està bé, eh? No, perquè fas una festeta, balles una mica. Mira, jo vaig estar fa un parell de setmanes...
1: El tardeo.
0: De tardeo, a l'Apolo. Van venir un grup de gent boníssims.
1: Els xurros.
0: A tu no t'ho van agradar gens.
1: No.
0: Es diuen HVBO.
1: Això no és una cadena de televisió?
0: No, són uns
1: Netflix,
0: DJs.
1: No.
0: Mira, el Pau està mirant a veure si troba els HVBO.
1: El Pau està avaladíssim.
0: Els tinc entretengudíssims a tots.
1: Entre el Carrascal.
0: Per una banda buscant José María Carrascal i per l'altra HVBO.
1: Com entri ara mateix el Carrascal i l'HVBO a la vegada, flipem, eh? Això seria la nova ràdio.
0: Bueno, jo crec que és igual.
1: Sí.
0: Si no, no passa absolutament.
1: HVBO.
0: Tu saps el bon rotllo de què te'n vas? A les 5 i quarts de 6. Fas una cerveseta, balles una mica...
1: No tinc gaire.
0: I a les 10 de la nit, cap a casa.
1: A què fer?
0: A dormir.
1: A dormir, eh?
0: Per produir...
1: Si tu estàs sortint de festa, ja sabem que a les 10 estaràs dormint, eh?
0: És que ha de ser així.
1: L'edat no perdona. L'edat no perdona.
0: No, i a veure qui és el guapo ara, mira.
1: Això és a la HBO.
0: Això és a la HBO.
1: Sí. Mira. Molt bé.
0: Aquesta és la música que m'agrada.
1: Aquesta és la música que t'agrada, tu,
0: sí.
1: Eh? Molt bé.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Si tu vols portar un lloc guai...
1: Que es diguin els HBO,
0: però t'ho juro. Mira, bé, això
1: sona... Sí, això és
0: molt. I ara, quan comença a cantar ella... Ella té una veu...
1: Però això és música d'ascensor, una mica, eh?
0: D'ascensor? Estàs
1: d'ascensor.
0: Expulsat d'aquest programa,
1: això
0: per sempre.
1: És com música, no? Quan puges un ascensor, ja. Fixa en la música. És una mica...
0: Perquè, clar, el teu... Clar, nosaltres el divendres tenim una... No t'agrada?
1: Sí.
0: És xula.
1: Sí.
0: Això va molt bé per fer la neteja de casa. O sigui, si estàs sol, que tens ganes de netejar una mica i no saps què, et poses això i vas mig ballant tota l'estona...
1: Un dia confessaré quina música poso jo per netejar casa.
0: És que anava a dir que els divendres, que fem l'hora zeta, el plaseta,
1: sí,
0: que és l'última hora de la setmana...
1: Sí, jo venia abans.
0: Abans que fossis una estrella
1: abans que...
0: amb secció pròpia, sí, i tot... Doncs...
1: L'estrella. L'estrellau.
0: Doncs fem això ara, a l'Spotify.
1: Sí.
0: Li demanem a la gent que ens expliqui 5 cançons seves que
1: molt
0: porten
1: bé
0: al seu Spotify.
1: Ah, mira.
0: Saps? I està bé.
1: Vale.
0: Està molt bé.
1: I sona això.
0: En el meu cas seria...
1: Ah, vale, seria
0: sí.
1: Això. Ah, vale.
0: Sí, en el teu què sonaria?
1: Per fer la neteja de casa?
0: Per no, sé que tu t'escoltes.
1: Jo, coses, jo ja, si vaig anar al concert del Sabina, doncs imagina't el que sona, doncs música nacional, música que sàpiga el que diuen, música que canti, perquè aquí portem 4 minuts amb la cançó, sí, i no ha cantat ni el Tato.
0: I ho dic que ja han canviat, ja no sona
1: això
0: no és en sintonia del programa.
1: Puja un moment, però si això és el mateix que estàvem escoltant.
0: No té res a veure.
1: Això és el mateix que estava sonant abans.
0: Ai, és un xumpa-xumpa.
1: Mira, és lo mismo.
0: Home, no té res a veure. A veure si... Mira. No m'ho treguis,
1: Mira.
0: Ara canta ella.
1: A veure. Mira,
0: fa molta gràcia perquè a qui li agrada aquesta música, veus com immediatament comença a moure el
1: cap. Sí, i poseu cara de que us agrada, que això
0: sí,
1: m'agrada, eh?
0: Escolteu
1: una música
0: això.
1: I poseu cara de que us agrada, rotllo, uah, temazo, eh?
0: Temazo, uau. Ara vas a flipar,
1: los
0: tu.
1: Los HVBO.
0: HVBO.
1: Ah, HVBO.
0: Bueno,
1: en
0: català seria HVBO.
1: HVBO.
0: És que en català és difícil. HVBO.
1: Sí.
0: Per on anaves? Vale.
1: El Sabina, la cançó més escoltada del Sabina, que parlàvem més del Sabina, té 133 milions de reproduccions.
0: Sí. Són moltes.
1: Són moltes. Però clar, en Sabina porta des de... Aquesta cançó...
0: Quina cançó,
1: és Sabina? I nos dieron las 10.
0: Ah, sí? Aquesta és la més?
1: Aquesta és la que més. És un himne, això és un himne a Mèxic.
0: Sí.
1: Has de comptar que a Mèxic és un himne. des del 1992 i porta 133 milions de reproduccions. I aquell paio que fa dos mesos que té la cançó ja té 69 milions.
0: Però el dia que va treure el disc la Shakira, de quan es va separar el Gerard Piqué...
1: Bueno, per això, perquè hi havia marro.
0: Bueno, ja, nen, però en un dia va fer una bestiesa d'aquestes, sí, també.
1: Mediterrània de Serrat,
0: sí.
1: 78 milions,
0: ja
1: només.
0: Ja
1: o sigui, té quasi menys que aquella cançó. Mediterrània.
0: Que fort, eh?
1: És un himne.
0: Sí, sí.
1: Cap a on anem amb la música, Toni? No tenim ni idea. Vols que tenim temps? Quina hora és? Ah, sí, tenim temps. Vols que et digui quins són els gèneres musicals que estem... A veure, què m'has de dir?
0: Un segon.
1: Cada cop que mires l'ordinador me fas por.
0: No, però és que mira com, sí, és, la, com sí, és la Montse Rigall. També m'ha enviat l'àudio de... Ah, i a vosaltres també.
1: Ah, sí? Ha enviat un àudio?
0: Tenim l'àudio de Carrascal perquè ens l'ha enviat
1: la directament la jefa, no?
0: Mira,
1: vale.
0: Sí. Mira com sona, mira.
2: Hoy hay despedida. Mañana marzo de vacaciones, pero al regreso ya no estaré aquí. La nueva dirección de informativos de Antena 3 ha decidido sustituirme.
0: Uy, el día,
2: no les digo adiós.
1: Tía, vaya,
0: sí, es el día que se acomiadaba. Pero recuerdo una mica cuando parles...
1: El Carrascal quan... tenia, era de las corbates.
0: El de las corbates.
1: Ah, guay, guay.
0: O sigui, cuando parles a vegades i te'n vas cap a dalt, em recordes, sí, una mica Carrascal.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ah, bueno.
0: No vol bé, eh?
1: Home, ojalá m'auguris una vida laboral com la de Carrascal.
0: Home,
1: eh?
0: Jo l'havia fet moltes entrevistes a Carrascal. Home. Un senyor meravell. Era simpatiquíssim. Ara, bueno, és simpatiquíssim.
1: Això t'anava a fer una pregunta. Estem parlant del Carrascal... Como bueno,
0: passa,
1: és igual.
0: Passa
1: sí,
0: que
1: això
0: no
1: és com quan veus algú que dius està embarassada o no, millor no preguntar.
0: No facis
1: perfecte,
0: preguntes.
1: Pues no fem preguntes.
0: A mi m'ha passat això, eh?
1: He estat a mi em va passar també una vegada.
0: En directe,
1: en directe
0: micro, i li vaig dir a una
1: parella,
0: què, embarassada? Va dir no.
1: Sí, exacte.
0: Em volia morir.
1: Sí, sí, sí, sí. Ja, és ja. De lo pitjor que et pot passar a la vida. He buscat quins són els... com els estils musicals,
0: sí,
1: més curiosos del món, no? Perquè ens quedem una mica, no? El pop, el rock, el funky, el jazz, no? Però hi ha moltes més coses al món.
0: Clar.
1: Per exemple, hi ha un estil musical que es diu glitch.
0: Glitch.
1: El glitch és un gènere electrònic, vale? Això que t'agradava a ti una mica, vale? Però celebra el que normalment no ens agrada. Què celebra? Que són els errors de la música. O sigui, és una música que està feta... Mira, tu saps quan un micro s'acopla?
0: Sí.
1: Que això passa a la ràdio a vegades, que està l'auricular moral i s'acopla. Doncs, o, per exemple, mira, aquest soroll, ara els tècnics, si fas aquest soroll, mira, això que fas aquí, o piques a la taula, aquest soroll...
0: Això és horrorós.
1: Això és horrorós. Quan ho fa algú, el tècnic s'estira dels cabells. Hòstia, aquí està... O toquen un cop al micro, no? Uah, això és... Doncs fan música d'això. O sigui, el glitch... és fer música de l'error.
0: Però hi ha molta gent que té molt de temps lliure.
1: Hi ha gent que té molt error al cap, també.
0: Sí, és veritat.
1: Exacte.
0: És veritat. Sí,
1: està, sí, en pantalla azul del Windows. Hi ha molta gent que fa anys que està en pantalla azul del,
0: sí,
1: Windows.
0: Sí, sí, està bé.
1: Després hi ha un que m'agrada molt, que es diu el Japanois. Japanois. Japanois.
0: Japanois.
1: Japanois.
0: I què és això?
1: És un estil musical del Japan, i Noise. Noise és soroll.
0: Val.
1: Japanois. Vale? I és... són... és una...
0: Sorolls japonesos.
1: Distorsions... brunzits i caos sonor.
0: I què?
1: Caos sonor.
0: A caos sonor.
1: Caos sonor. O sigui, soroll.
0: És que sembla que diguis caos o no.
1: Caos o no. Caos o no. Doncs pues millor que no. Millor que no.
0: Val.
1: És distorsió. També són sorolls. O sigui, mira, això és japanois.
0: Això?
1: Japanois. Mira.
0: Jo crec que aquesta música li agrada a un veí meu. Mira,
1: sí?
0: Mira el que té. T'ho juro, en sèrio.
1: Potser és fan dels japanois.
0: Potser sí.
1: Potser és un... Mira. Després hi ha un... Aquest m'ha agradat molt, que és el Vaporwave.
0: Vaporwave.
1: M'ha agradat perquè ha començat, diu... gènere nostàlgic dels anys 80 i 90. Dic, ai, mira.
0: Això t'agradarà.
1: Però agafa fragments, els distorsiona i els modifica amb un so eteri.
0: Uf, i això què vol dir?
1: No, jo crec que el que fa Vaporwave no sap el que és la paraula eteri.
0: Ja.
1: No crec que ho sàpiga. Hi ha també, aquest m'ha agradat molt, el Chap-Hop.
0: Chap-Hop.
1: Chap-Hop, vale? És una barreja inesperada de rap i estètica britànica vitoriana.
0: Caram.
1: Vale? O sigui,
0: estètica,
1: sí, o sigui,
0: vitoriana?
1: És rap, però has d'anar vestit com si estiguessis a la...
0: Jo vull un concert d'això.
1: Això, clar, què demostra? Que cantar bé... No importa. O sigui, importa una merda cantar
0: bé.
1: El que ens importa és l'espectacle. crack.
0: Sí, senyor.
1: Dius, aquest tio rapea. Fatal.
0: Fatal.
1: Però mira que graciós.
0: És veritat.
1: Mira que graciós, el xaval.
0: Sí, sí.
1: Que ho fa.
0: Aquí
1: el
0: divertit
1: graciós
0: és que el públic hagués d'anar vestit també d'aquesta manera.
1: Exacte. Llavors jo crec que la gent va vestida una mica com el tema britànic victorià.
0: Victorià.
1: Que tampoc sabria molt bé com és un britànic,
0: bueno,
1: victorià.
0: Una mica barroc, diria.
1: Sí, una,
0: no?,
1: mica així com amb pololos, no? I aquesta
0: pololos,
1: cosa,
0: sí. Sé.
1: I l'últim de tots, ja per acabar, és el Funeral Doom.
0: Funeral
1: Doom, vale?
0: Què és això?
1: És un subgènere del Doom Metal, el Doom Metal. Sabeu el que és el Doom Metal?
0: Sí, bueno,
1: el doncs metal.
0: Metal, sí.
1: Ja el que porta metal... Vale.
0: Sí.
1: Vale? Que porta lentitud i foscor a un nivell completament nou. Les cançons solen durar 10 minuts.
0: Ostres.
1: Sí, la cançó et dona... per fer moltes coses d'una cançó. Jo 10 minuts em donen per moltes coses,
0: ah, sí?
1: Eh? Home, 10 minuts.
0: Oh, imagina't, home, vas a parar.
1: 10 minuts, m'adutxo i tot, si cal. Amb riff passants, veus guturals.
0: Sí.
1: Saps el que són les veus guturals? Allò que t'ha de sortir com de dintre, que és
0: sí,
1: com un rot.
0: Sí, sí.
1: Que surt com de...
0: I 10 minuts, eh?
1: Vale, 10 minuts d'això. I un tempo extremadament lent. Una experiència sonora que busca abocar sentiments de tristesa i solemnitat, com si fos la banda d'un funeral.
0: Quina llàstima haver-ho sentit per acabar contents.
1: Clar, o sigui, la música, per, o sigui, la música que teòricament és per alegrar-nos una mica la vida, no? Escoltes
0: clar
1: música per... Doncs aquesta és tot el contrari.

0: Són les 8.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Continuen fora de control els incendis que cremen a la Comunitat de Madrid i Àvila, que han cremat ja milers d'hectàrees. S'ha declarat una situació d'emergència d'interès nacional i hi ha afectades prop de 60.000 persones entre evacuades i confinades. Clara Ontanyón, bona tarda.
2: Bona tarda, Madrid. Les flames avancen cap al nord. Aquesta tarda s'ha ordenat desallotjar 4 poblacions més que sumen ja 9 municipis evacuats. En aquests moments hi ha més de 25.000 persones evacuades i altres 20.000 confinades a la Comunitat de Madrid. L'objectiu ara és protegir la zona de l'Escorial, que és cap a on avancen les flames. A prop està l'incendi d'Àvila, on hi ha 5.000 persones evacuades i 8.000 confinades. Sembla que les flames estan avançant cap a una zona allunyada de l'incendi de Madrid, cosa que relativitza la possibilitat que s'acabin fusionant tots dos focs. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, en declaracions a Televisió Espanyola des del Centre de Control d'Àvila.
3: Estamos ahora haciendo todos los esfuerzos para que no haya esa convergencia con el de Ávila con los de Madrid, y en ese sentido es una de las prioridades máximas.
2: L'oportunitat, diu, serà aquesta nit quan és previst que les condicions meteorològiques siguin més favorables. El govern ha demanat ajuda a Europa i s'ha declarat, com deies, l'emergència nacional i la col·laboració de les comunitats autònomes. Els bombers de la Generalitat han enviat un equip d'analistes del grup d'actuacions forestals per assessorar en les tasques d'anàlisi estratègica.
0: Esquerra,

0: Que el Tribunal Suprem hagi aplicat la llei d'amnistia als membres de la mesa del Parlament i reclama que faci el mateix amb totes les causes pendents. Els republicans consideren que aquesta decisió era inevitable després de la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha assegurat que mai s'hauria d'haver perseguit ningú per permetre debats al Parlament. També ha demanat que es restaurin tots els drets polítics a les persones represaliades i que els exiliats puguin tornar. Recordem que, a més dels membres de la mesa, el Suprem també ha amnistiat 8 independentistes més encausats per desobediència o desordres públics. I pel que fa a la política municipal, el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat atorgar la Medalla d'Honor 2026 a la nostra companya de Ràdio 4, Conxita Casanovas, com a referent a Catalunya del periodisme i la crítica cinematogràfica i per la seva tasca de difusió i promoció del cinema. El plenari ha acceptat també les propostes d'Esquerra Republicana i Comuns per tal que les famílies vulnerables puguin tenir l'habitatge climatitzat. Escoltem Elisenda Alemany i Gemma Tarafa.
1: Que hi ha veïns a Barcelona que passen nits sense dormir per la calor. Que tenir a casa un aire condicionat ja no és un caprici, és una necessitat.
2: I hi ha gent que no pot estar en unes franges horàries determinades a casa seva perquè la calor no ho permet.
0: I encara durant el ple, el president del Grup Popular, Daniel Cirera, i l'alcalde Jaume Collboni han creuat retrets per l'esvoranc del Putxet.
3: Está diciendo que durante 19 días la concejal del distrito conocía unas alertas de los vecinos sobre la seguridad de su barrio y esa información nunca llegó al alcalde de Barcelona.
4: Lliçons ni una. Ni a València, ni a Madrid, ni a Castella. Lliçons ni una.
0: Arribats a aquest punt, ens interessem per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
5: Bona tarda de nou des del Servei Català de Trànsit. En aquesta tarda de divendres, força mobilitat encara. De fet, ara mateix s'ha produït un accident a la zona de Cabrils, en sentit Blanes, en sentit nord. Hi ha un carril tallà i les retencions ja comencen a tallar. Hi ha 5 quilòmetres de lentitud en aquesta C32. També tenim aturades a la zona de Palafolls i si seguim pujant cap a la Costa Brava, aturades a la C35, a Llagostera i també a la C65. En el cas de l'àrea metropolitana, l'altitud a la ronda de litoral especialment, i a la P7 tenim un tram d'uns 12 quilòmetres de circulació lenta amb aturades compresa entre Sant Jaume dels Domenys i Vilafranca, en sentit Tarragona, arran de la retirada d'un vehicle que s'ha variat aquesta tarda. També la situació és lenta a la 2, a Jorba, on en sentit Lleida hi ha una zona d'obres, i per tant, i com sempre, demanar-vos que no baixi la guàrdia ni els trajectes més curts, ja que són en aquests llocs, en aquests moments, quan es produeixen els accidents també més greus. Això és tot. Bona tarda.
0: I la previsió del temps, Emet, Noelia García, bona tarda.
6: Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Tarragona, 34 a Girona i a Lleida i 31 graus a Barcelona. Durant el matí, cel ennuvolat amb núvols baixos. A la tarda s'obriran clars i tindrem més sol i cel poc ennuvolat, però molta atenció a zones de Girona i al Pirineu. S'esperen núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes que podran ser localment forts amb ventades i calamar-se. Les temperatures mínimes seran de 25 graus a Barcelona i de 20 graus a Girona. Bufarà vent fluix a moderat de component nord amb fortes ventades al sud de Tarragona i a l'Empordà. És una informació d'EMET.
0: Això és tot. Més notícies a rtv.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bon vespre.
7: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
8: Hola, David Balaguer, què tal?
9: Bona nit.
8: Bona nit. Tu vas despullat per casa?
9: A l'estiu, sí.
8: Sí? Però sí, despullat, no. Despullat del tot, eh?
9: De vegades, sí.
8: Ah, sí, eh?
9: Sí.
8: La Glòria Galiano em deia l'altre dia que a ella li agrada molt la despullada.
9: És que és una gran sensació.
8: Sí.
9: I més, clar, a l'estiu, amb aquelles calorades... Oh.
8: Però tens finestres que donen a fora,
9: sí,
8: o no?
9: Sí.
8: I què? No, tu has trobat alguna vegada algú que mirava?
9: De vegades, t'he de dir que... Tinc un punt que a mi m'agrada.
8: Ah, sí?
9: L'exhibició, sí.
8: Ets exhibicionista?
9: Home, dit així, sona malament.
8: Una mica exhibicionista?
9: Una mica.

0: Hola, molt bona nit.
1: Per què? Per què vols parlar?
0: Perquè he fet una reflexió ara en dos segons, sí? Que jo pensava, mirava l'Olga i deia quina necessitat d'anar despullat per casa. I llavors, quan parlàveu d'això, dic, ostres, jo anava vestida per casa i em despullava per prendre el sol. Sí. Llavors sí que vaig trobar, home, feia topless, però ja està. Però sí que vaig trobar gent que anava sortint i que anava mirant. I dic, clar, jo feia el contrari. Em fico un vell i penso, però jo... perquè em despullava per sortir de casa, no? Sí. És que és pitjor.
1: Tinc una altra pregunta, David Balaguer.
2: Endavant, te la respondré totes, no em tallo.
1: Cuines despullat?
3: És que me l'he imaginat.
1: Mira, cuina despullat... Allò no. ja és més problema. Et salta una mica d'oli?
2: És que és el que anava a dir. L'oli és els saltirons de l'oli. Els saltirons de l'oli.
1: I mai millor dit, els saltirons.
2: Aquelles piruetes que fa l'oli i llavors, clar, et pots esquitxar.
1: Clar.
2: I no m'interessa.
1: No m'interessa. L'esquitxada no interessa.
2: L'esquitxada no interessa.
1: Hola, Jordi Banils.
4: Hola, què tal? Això us passa per cuinar amb oli.
1: Però també tens raó. Clar, tens raó. Però tu el tema despullat per casa com ho portes?
4: No, en absolut. Jo cada vegada que vinc a aquest programa em torno més conservador.
1: Ah, sí?
4: Sí, no. Una mica d'ordre, una mica de salubritat... No.
1: Ets un home abanderado, o sigui...
4: Sí, diguéssim, aquest és el meu màxim. Sí,
1: no, ja. Hola, Olga.
3: Hola.
1: I tu et despulles o no t'espulles?
3: Que em despullin guai, però jo no em despullo.
1: Tu no vas sola per casa despullada? Però és molt còmode,
3: això,
1: no?
3: Mira, no m'agraden les platges nudistes. No faig topless i no vaig despullada per casa. Soc superavorrida.
1: Ja. I Glòria Galeano, tu sí.
5: Però no vull dir que estigui tota l'estona.
1: Home, ja m'imagino.
5: No, i pot ser... No, home, ja els de turistes ho estan. Jo hi pagaré a vegades, per exemple, millor em poso la roba interior, però ja no m'acabo de vestir. I és, per exemple, una vegada vaig posar-me a planxar perquè tenia calor. Ja. I llavors em vaig cremar la panxa.
1: Jo vaig quedar l'altre dia una mica amoïnat, perquè...
5: I cuinar amb roba interior i davantals.
1: També, Jo em vaig quedar una mica amoïnat perquè, mira, tinc la sort de... Visc en un pis molt alt, no? I a més l'he vist davant d'una plaça. I està molt lluny l'edifici del davant. I jo pensava que ningú em veia. Però l'altre dia algú em va dir... L'altre dia vaig veure des de casa meva que estaves veient TV3. I dius, perdona?
5: Perquè la tele es veu molt des de fora. Si
2: home, però a tanta distància...
1: Però a 300 metres no. O sigui, quan algú et diu que estàs veient, tenint en compte que la meva tele has de... travessar primer l'habitació, que estigui la porta oberta de l'habitació i aleshores veure...
5: No,
1: exacte.
5: Això són prismàtics.
1: Exacte.
2: És el que anava a dir.
1: Deixa'm dir-te que qui m'ho va dir em va passar una mica com tu que vaig pensar.
2: Que...
1: Mira si m'estan investigant.
2: És que, clar, és que jo...
0: Una mica d'obsessió, no?
2: No et volia espantar, però no. Aquesta persona té alguna fixació.
3: És una perquè, mica clar, xungo. És ventana indiscreta.
1: Total,
0: però no és xungo. I si la té... deu anar repetint fixacions, vull dir que això... Saps que és perillós?
1: O sigui,
0: és broma.
1: Subit, no?
3: És perillós, eh?
0: Clar, que segur que li ha passat altres cops i llavors has d'investigar tu a veure d'on ve això.
1: Heu tingut alguna vegada una experiència de que us miraven o no?
5: És que jo vaig despullada per casa, no penso mai ni que puguin veure ni miro els altres, ni tinc cortines.
3: No,
5: eh?
3: Però que miraven a casa, però si jo vaig vestida.
1: Ja.
0: Però
1: per això no et miraven a tu.
3: Però vaig tenir un temps, una paranoia, amb les càmeres de seguretat de la casa meva. Jo tinc una alarma i tinc les càmeres de seguretat.
0: Mm-hmm. Hi ha un senyor que et veu.
3: Em va entrar la paranoia de que potser es connectaven alguna vegada i em veien espatxurrada al sofà.
5: Que n'heu vist pel·lícules que parlen d'això, precisament.
3: Pues ara li poso un drap. I l'altre dia vaig connectar alarmes i diu, pues están todos los trapos puestos en la...
1: És molt bé.
0: A mi em feien la rateta.
1: Què?
0: Amb un vidre, o sigui, quan estava prenent el sol, només una conta que m'estaven mirant...
1: Què és fer la rateta?
4: Amb un mirall.
0: Amb un mirallet, i llavors jo notava, i clar, llavors ja vaig... O sigui, vaig continuar prenent el sol, però em vaig tapar una mica més.
1: Ja.
0: Perquè estic més com, no tinc ganes de que m'estigui ni... A més, no saps on, saps d'on ve més o menys, i llavors, des de llavors, com que sé del balcó més o menys d'on ve... Pues si estic per la nit, és que també passa que per la nit tu poses llum i llavors jo visc com en una peixera.
5: Clar,
0: tot hi ha molt vidre. I, bueno, depèn, perquè igual hi ha una finestra, si l'humil tot és fin, tot són vidres.
5: No, vull dir que de nit, quan poses llum a dintre casa, és com si veig una tele.
0: Però el meu menjador, tot són vidres, no hi ha paret. O sigui, és com una peixera de vidre.
1: Clar.
0: I llavors, ja procuro sempre, si hi ha una a la cortineta que dona al balcó oberta, tiqui, tiqui, tiqui, la tanco. Perquè no puc ni menjar la sopa. Ja amb allò obert. Ja tinc mania, sempre estic mirant, passo de tot, però sempre vigilo que estigui ben
1: tapateta. Sí, jo tapateta. Passo de tot, però sempre vigilo.
0: Sí, sí. Ni la sopa
1: ha fet,
0: menjo.
1: Ha fet un Donald Trump.
4: Sí, sí, ara.
1: No? Que ha començat la frase i l'ha acabat perquè... dient exactament el contrari.
0: No, sí, perquè sí. No m'agobia i visc tranquil·la, però jo quan sopo, quan aquella finestra, la... Bueno, pues això, poso les cortines.
5: Però una cosa que no entenc jo, a veure, si tu per casa...
1: Parla-li una mica més al micro.
5: Si tu...

0: quan estàs fora, vaig al sol i et fan la rateta i llavors que et tapes. Però si vas a la platja et veu tothom, tot el rato que vols.
1: Però no veus que hi ha algú que està sonat, que fa la rateta i ha fet...
0: I a la platja està ple de sonats.
1: Però és igual, a la platja, el pròxim dia no vaig a la mateixa platja, o sigui... És diferent, Lòria.
2: La frase és molt bona.
0: Jo no m'ho faran, perquè clar, no és el cas, però estigués jo prenent el sol al terrat i fes la rateta, faria...
3: Jo me'n recordo una situació a la platja que vaig veure un senyor fent fotos. Hòstia. I no sabia si anar al senyor a dir-li, escolti, vol parar? I al final vaig anar.
4: A mi em costa.
1: A la platja no saben on vist. I el senyor que mirava...
4: A mi em costa imaginar que l'Olga, algú li està fent... Amb el que li agraden les fotos, jo crec que ella se n'adona que algú li està fent fotos i el que fa és posar.
3: O sigui,
4: no em crec que anés a dir-li... que no m'ho crec. No?
3: Entenc que jo ara pues, tinc una fama i un prestigi...
4: Internacional.
3: Sí. Llavors, és veritat que faig tantes fotos... Però no era a mi, eren unes noies que estaven allà en topless. Jo no crido l'atenció.
4: I ara us preguntareu, però per què hem començat a parlar de anar despullats? És que fa calor.
2: Fa molta calor.
4: Fa calor, i aleshores ja ho veus, que la gent té ganes de treure roba.
2: Sí.
4: No?
2: Ui, això passa molt sovint, sí.
0: Home,
2: sí. Avui ja he vist alguna...
0: Tirants,
2: i llavors ja veus la gent que... O sigui, hi ha tios que tenen bíceps rocosos que tenen moltes ganes de mostrar-los.
4: És veritat.
2: Ja.
4: I tatuatges.
2: Sí,
4: els tatuatges criden a ser ensenyats.
3: Ah, sí. Bueno.
4: I després és molt graciós veure els primers dies que fa molta calor lo blanques que estan les cames de tothom.
3: Ai, sí, això es tindria que fer alguna cosa. O sigui, hi ha un producte que et posa una mica...
0: I posar en moda les cames blanques.
1: També.
3: Però no costa res.
2: I barato.
3: És una crema que té tinta,
1: però
3: la piel...
1: Però escolta'm, que són modes. Ara està de moda estar en blanc. I ara, vull dir, de veritat, sí.
5: Bueno, això ho ha dit la Vanessa, això.
0: Però no és el de l'any 80, que estava en blava amb carbonilla.
1: No, home, no és aquí. Tampoc estem a l'època de les amistades peligroses. No, no és el mateix. Però és veritat que no està de moda com abans. Igual que no està de moda fumar, no està de moda estar tan moreno com abans.
4: A mi, deixa'm dir-te que em sembla molt atractiva la gent amb la pell molt blanca.
1: Pues
3: sí, a mi no. Penso que els hi falta alguna cosa a la vida.
4: Jo. Els hi falta jo.
1: La Olga està antiquada. Olga, reacciona. Les coses van canviant. Estan als 80, la Olga està als 80.
3: Deixa'm en el meu classisme dels 80, jo sóc feliç.
1: 2000.
5: Igual hem de trobar un punt entre la gent aquesta que t'agrada tu amb la pell molt blanca, i Eduardo Zaplana.
4: Deixa'm dir-te que, com la Glòria Galeno sempre diu, jo tinc un ampli espectre de persones que em poden
5: agradar. Que t'agraden, sí.
4: I m'agrada molt una persona amb la pell molt blanca, però també una persona negra també em sembla molt atractiva. Vull dir que no tinc cap mena...
5: Jo, com que sóc molt moreno, vull dir... Reivindico que no ha passat de moda.
4: També et trobo molt atractiu.
5: Que bé que pago el Toni.
4: Això no és un problema.
5: Ben gastats aquests diners que t'he pagat.
0: Jo dic que de moda, ho deia ella, volgués estar molt.
1: Exacte.
0: Tu ets moreno i segur que et posaràs el sol 10 minuts i et posaràs moreno. I se't nota que ets moreno, el Toni, igual.
1: I viva.
0: Diu, hola, aquest el sol. La gent, com el que fèiem abans les noies, com jo, si em poso moreno, em poso. Perquè m'he de posar rato, estona. Què passa? Que llavors acabes la cremada i estaves més cremada.
1: I al final de l'estiu estem estupendes, moreníssimes, perquè... Però que ens traguem el primer jersei i la gent estigui ja morena, que és fals, que són o pintures o el sol de la... que encara la gent va a sales a prendre el sol a Espanya, això no. Naturalitat, sisplau.
4: Com ho has dit, això?
3: Que la
4: gent va a sales...
1: Encara hi va.
4: A Espanya.
0: Jo hi anava.
1: Sí, perquè a Espanya no cal prendre el sol. Clar, és una borrada.
2: Jo hi va haver una època...
1: Clar, si estàs visquent a Dinamarca, dius, home, vale.
4: Un moment, que el David vol dir alguna cosa.
2: Sí, no, que hi va haver una època, això que esteu comentant és totalment cert,
1: sí.
2: Perquè jo no sé exactament en quin moment de la meva vida vaig tenir una obsessió, perquè jo sóc un tio de pell clara, però jo volia estar... molt moreno, volia ser com el Jordi Manils, per exemple, que té un color de pell que m'encanta.
4: Però tu has tingut èpoques d'estar més moreno.
2: Sí, perquè jo, quan, si prenc el sol, em poso moreno, però clar, és el que diu la Glòria, he de fotre un abús de sol, que després veus que no et compensa. No et compensa perquè després, quan arriba el setembre i deixes d'anar-hi, en dos dies se te'n va.
4: Yeah.
2: Però jo recordo una època, i això és molt fort, perquè ara penso, com vaig poder fer això? Que em posava unes tovalloletes, tio. Unes tovalloletes que et feien estar més moreno. Però llavors, aquelles tovalloletes, si tu no te les aplicaves bé del tot...
0: Unes taques.
4: T'acaben.
2: Es veia com uns regalims.
0: Una cosa horrible.
2: I llavors jo de cop i volta un dia anava al metro, em miro el braç i m'havia deixat per aquí un regalim.
0: I samarreta blanca que quedava el coll com taronja per dintre.
1: Exacte, tirava taronja o a groc.
0: I jo he arribat a prendre el sol amb un pastitx. Com ara es posen de moda coses, quan a la meva generació no hi havia TikTok i això, ni coses virals, però es posava de moda. No sé com, però es feia viral. I fèiem un pastitxe amb oli i vinagre.
3: Hola!
0: Que imagina't, et fregia.
1: Et fregia, no, tal qual.
0: I anaves a Andorra a comprar una cosa que li deien...

0: Casa de vaca.
1: Què?
0: T'ho juro. I una cosa d'un bronzejador de pastanaga. És que clar, ja era taronja.
2: Ah, sí, això de pastanaga.
0: Ja era taronja, d'allò. I llavors te'l posaves i quedaves taronja.
3: Moreno ganchito.
0: Una cosa.
1: No hi ha res com tenir la pell del Toni, del Jordi i meva, que agafa...
2: Tu també, no? Tu també t'agafa.
1: Sí, m'agafa així, eh?
2: Mira. A veure, deixem-me que fem un petit, allò, un petit recorregut temàtic de coses. David Balaguer, quin és el teu tema? De què vols parlar tu avui?
0: Preciós.
4: Parlaré d'un tema que és... Només ara llançaré el titular, que és, per mi, estic indignat perquè és un defecte important que té el nostre cervell. Aquest és el titular. Si vols ho desenvolupo
2: no,
4: més...
2: No, m'havia quedat amb ganes.
4: Deixarem així avui. Un defecte per mi molt important de l'engranatge cerebral. Una cosa que m'ha indignat quan l'he llegit, perquè és que a més és veritat.
2: Però compartit per tothom, eh?
4: Jo crec que sí, compartit per pràcticament tots.
2: Molt bé. Vanessa Cogar m'ha dit... No m'ha explicat la Glòria el tema, però m'ha dit que tens un tema apassionant avui.
5: Sí, són diversos temes. Però jo vinc a parlar del contraban. De coses diferents, o sigui, variades. Però del dels contrabandistes i del contraban i de què és contrabanda.
2: Què dius? O sigui, vols parlar del contraband i de què és contrabanda? Ah, i què són els articles amb els que és la contraband?
5: No t'agrada.
2: Sí. No. Molt bé. Olga, tu vols parlar alguna cosa?
1: Jo vull parlar de la meva pell. No he preparat res.
2: No has preparat...
1: Suspesa.
2: Jordi Manils, tu hi ha algun tema al que vulguis desenvolupar?
3: Puc improvisar, perquè vull dir...
2: No.
3: He passat de despullar-se els traumes cerebrals de
2: no, no, encara no sabem
3: i el contrabando,
2: són.
3: Ja. Vull dir, és eclèctic.
2: És eclèctic.
1: No, podem parlar també de la Setmana Santa que s'ha acabat i com han acabat tots els pares
5: no,
1: i mares
5: mandra.
1: Que no es parlen.
2: No, d'això no.
4: Setmana Santa història.
2: No parlem, que ja n'hi ha
1: veus?
2: Prou.
1: Veus? Pues per això.
4: Mira, també podem parlar que demà hi ha derbi.
3: Això, mira, aquí estic d'acord.
2: És veritat, el Barça espanyol, no?
5: I de les festes de blanc de la primavera, amic meu.
2: Les festes de blanc.
1: Ai, que mona.
5: Encara es fan. Això no ha passat de moda.
2: Això què és? Aquestes festes que tothom ha d'anar vestit?
5: Tothom de blanc.
2: A mi, jo puc dir una cosa...
3: Què és això?
2: És que a la Olga li agraden aquestes coses.
0: Tu, que no trobis un dia d'aquests...
2: A mi em sembla una hortarada...
0: Que no trobis un dia d'aquests amb un vesprets de blanc.
1: Exacte.
2: Un vesprets de blanc?
5: Sí,
2: oi tant. No, jo passo. I tu, de què t'enfadaràs, Glòria?
0: Jo, és que m'ha arribat la cosa de l'última novetat de les xarxes, que és una cosa que arregla tot, la llum vermella.
2: Oh! La llum vermella.
3: Ai, no, per favor.
1: Jo la tinc a l'habitació.
0: Veus com és l'última moda? I qui la té? La meva companya de pis, també. Ahí estamos.
2: Bueno, és que la teva companya de pis...
0: És
2: ho té tot.
0: Tot només model. I ho té fa temps, eh?
2: Sí, eh?
4: La teva companya de pis és terraplanista?
0: No.
5: Jo pensava que les llums vermelles...
0: Està molt tendència.
2: Escolta'm, és al·lucinant. Jo aquests dies ho pensava, eh? Mm-hmm. O sigui, amb les imatges que hem vist de la Lluna i la Terra, els terraplanistes deuen pensar...
0: Què deuen dir?
2: Home,
5: diuen
2: que és no, he llegit articles que tot això són imatges d'estudi.
0: Ah, és Hollywood.
4: A mi, jo et juro que a mi el tema dels terraplanistes em desperta una fascinació. Estic enganxat a aquest
0: tema.
4: A mi m'agrada i ho faig, buscar vídeos de terraplanistes.
2: Però per què? Que et crida tant l'atenció?
4: Em fascina que hi hagi gent que pugui defensar això i, a més, amb tanta seguretat, amb tanta vehemència, amb tanta fermesa, dius, però hosti, que no ho veieu.
2: Yeah.
5: Jo hi he llegit que diuen que és intel·ligència artificial, que encara es pot fer de tot, però que tot això és fals, absolutament.
0: Jo vaig conèixer una noia a Mèxic que feia això, que no ho sabia, jo era una noia funcionalment normal, socialment.
5: Aparentment.
0: De fet, era la nòvia d'un noi que jo coneixia, de cop, parlant amb un sopar, no sé com va anar, que em diu això, dic, però què dic? Em vaig començar a discutir amb ella i vaig parar, però em feia una pena.
2: Però això és molt intel·ligent, eh? Perquè una cosa és una tertúlia a la ràdio, però que tu estàs amb un grup d'amics i de sobte penses que hi ha coses que ja saps que existeixen i que hi ha gent que fins i tot les vota, però no les veus en el teu entorn.
0: Exacte.
2: I aleshores, de sobte, en determinades converses, va un i et deixen a una bestiesa...
1: Sí.
2: Que dius, aquí és millor. Bé, hi ha un senyor...
5: Jo no dic res.
2: Dic de veritat, hi ha un senyor al meu gimnàs que deu pensar que jo sóc un imbècil, però maco, per una raó, fonamentalment. Perquè cada vegada que l'escolto parlar... Diu unes bestieses que diu, a mi que no m'hi fiqui.
5: Clar, no, quedo embadalit.
2: Què dius? Et quedes embadalit?
3: Em quedo embadalit quan surt alguna barbaritat d'aquestes i em quedo com embadalit i escolto i pregunto, com explica'm més, no?
2: Vols
3: com per intentar entendre què passa al cervell d'aquesta persona.
2: Però això una persona que te la trobes casualment amb una barra de bar i que no tornaràs a veure la
3: clar,
2: teva
3: no,
2: vida.
3: Si és algú que estimo, li faig una abraçada i li dic que em sap greu.
4: És molt gros, això.
5: Però el que és curiós és que és veritat que de vegades hi ha persones que no t'imagines, que penses que són com del teu bando, o sigui, del bando normal. no? I dius, aquesta persona, no, no pot ser. I ho dones per suposat, i de sobte et sorprèn i et quedes amb... O sigui, doncs no saps si millor no discutir, com dieu, però és molt fort.
1: Ja. Jo us he de dir que he trobat la pau. Ara, a partir d'ara...
0: La planisme?
1: Sí. Amb tota la gent que té una tesi que jo sé que no estarà d'acord amb mi, ara dic, jo si no me paguen no discuto. Ja em quedo allà. Yeah. Llavors la gent es pensa la broma, ah, com és abogada, entonces si no le paguen, digo, no, no, és que no me apetece discutir.
5: Ara anava a dir una cosa, jo, que una d'aquestes persones que pensava que era el meu bàndol,
1: així jo,
5: és ella.
2: I no és
5: el meu bàndol.
1: Però jo no vaig discutir amb ella, vaig dir, claro.
5: No, però ens aprecia moltíssim.
2: Està molt bé, digues,
0: Lòria. Però no, Olga, és terraplanista.
2: No.
0: Ara tenim un moment, una cosa...
5: No, t'imagines.
1: La Olga és influencer que es compra les coses del TikTok com la llum vermella, sí. I ara m'he comprat una tabla que es veu que es mou molt i em farà aprimar, perquè faré 10 minuts cada dia. Una taula així de gran.
2: Escolteu-me, voleu, mira, parlant de prima, el titular del dia, el que, titular que de veritat, jo he dit, ostres, és que, fixeu-vos, deixeixo literalment un titular del Confidencial d'avui. Les xutxes triomfen entre cuarentones solteros. Mira, fins i tot està venint la Poli a detenir-nos o alguna cosa.
5: Per
2: no, deixa, és igual, que fa molta calor. Les xutxes triomfen entre cuarentones solteros. El 80% de los clientes són adultos.
1: Madre mía, Toni. Són
2: el 80%.
4: Té molta lògica.
1: Que tinc xutxes al cotxe.
2: Ja, ja. Però per què té lògica, David?
4: Home, per tot el que està passant amb el sucre.
1: Ui.
4: Que l'estan demonitzant des de fa una pila d'anys i llavors, clar, els nens petits ja no consumeixen llaminadures perquè els seus pares no volen que en consumeixin. En canvi, n'hi ha d'altres que per ells sí que les...
2: Els pares, una vegada, separen i estan a casa.
0: Els que no han tingut fills, els solteros.
4: I perquè jo, per exemple, que ara faré 50 anys d'aquí poc, penso, clar, és que quan jo era petit hi havia unes paradetes de llaminadures.
5: I tant.
4: Aquestes paradetes...
2: Home, perdona, jo, hi ha botigues de llaminadures?
0: El centre comercial, d'això.
2: Perdó, sí. O vas al cine?
4: I tu, sí, al cine, sí.
2: Tu vas al cine i és allò, és un drama.
5: M'encanta. I a les paradetes aquestes venien llaminadures i tabac. A mi em venien tabac amb 12 anys.
3: Exacte. Cigarros sueltos.
4: Sí. És que és el mateix.
5: I no sueltos, després.
2: Quines llaminadures us agraden a vosaltres?
3: Les mores.
2: Les mores són molt bones.
3: Les mores.
1: Jo el petaceta, que ja saps que sempre porto, i les àcides, aquelles.
5: A mi també.
2: A mi m'agraden les Coca-Coles.
3: També.
2: I els ladrillos.
5: I les llengües.
0: I també, perquè tenen gust com de piruleta.
2: Són boníssims.
5: Les llengües. Amb bàsic.
1: Les que piquen. Sí.
4: Jo sabeu que ara, per exemple, que m'està entrant gana.
2: Sí?
4: Bueno. Sabeu què em fotria ara mateix?
1: Què?
4: Un fresquito.
3: Què
0: és un fresquito?
2: No, ho sé i no me'n recordo.
3: Això és una xutxa de finals dels 90, principis dels 2000, això?
1: Sí.
4: Jo crec que, sí, tant. Jo crec que...
2: Què consistia?
4: Això era com una mena de piruleta. Sí. Crec que era una piruleta en forma de dit, si no m'equivoco.
1: Sí.
4: Que llavors tu la sucaves en un sobre que hi havia un sideral.
1: Sí.
2: Oi, sí que era bollo!
0: Però llavors, això...
2: És que el sideral... Perdona, el sideral en si era molt bo,
0: Era una cosa que venia d'antic i era boníssim.
2: Sí, sí.
0: Quan jo era petita, ja tenia molt a la porta de casa meva una arboristeria, però quan no eren d'aquestes coses rares, sinó d'aquella tota la vida, les senyores amb uns calaixets, això. I llavors anàvem allà a comprar regalèsia, però regalèsia de veritat. O sigui, no la negra.
4: Ah, la de tronc, sí.
0: La de tronc, que xupaves com...
4: Oh, m'agrada molt això.
0: Era boníssim, allò. I llavors, aquella senyora ja ho sabia, i venia un sidral, que devia ser allò, però de la guerra, perquè allò era una cosa molt antiga, que era, imagineu, d'un tubo com...
4: Sí.
0: Saps com les monedes s'enrotllen com amb un tubo?
2: Sí.
0: Pues era allò, llavors ho treies el paperet de dalt, i xupaves la branca aquella i ho podies agafar de dintre el sidral i tornaves a xupar.
4: Mira, el sidral és magnífic.
0: Ei, faig salivera.
1: Què salivera?
4: Hi havia allò una cosa que també m'agradava molt, que es deia escalofrío.
1: Escalofrío.
2: Sí,
4: que
2: també
4: anava vinculat al sidral, al món del sidral.
1: I el tema de les xutxes, com han evolucionat ara, els meus nebots, ara unes xutxes que es pinten la llengua de blau i de verd.
0: Ai, he vist molts nens amb llengua blava.
1: Jo no tenia això.
5: Jo sí, jo ho tenia.
0: Jo he sigut molt de xutxes, de gran menys.
4: Jo sí, amb el tema de llaminadures, me les conec totes.
0: Em vas dir que tu eres molt addicte, no?
4: Sí, un addicte.
1: David,
4: addicte.
1: Quan sortim d'aquí, tinc en el cotxe. Sempre porto una bossa.
4: Sí, m'encanten. Després hi havia allò del... Hi havia el pitagol, també. És que, sí, és que tot...
0: Pitagol, no. Era com un xupa-xup, no? Sí.
5: Però a més m'encanta
4: en forma
5: perquè...
4: de xiulet, que a més xiulava.
5: Perquè no era el teu tema.
4: El pitagol.
2: És veritat.
0: Kojak.
2: Que era com de maduixa, no? Sí.
5: Però escolta'm una cosa. És el teu tema aquest perquè tens una memòria prodigiosa, si no ho és. És molt fort. És un addicte molt seriós. o tens un servei privilegiat.
2: Però qui t'ha dit que és una cosa que ha de recordar i que no consumeix a l'actualitat?
4: No, ara no.
5: Ja, és que això tens raó, eh? Això va
2: no, home, perquè si estem parlant d'homes solters de més 40 anys que són el públic potencial, perdona.
4: Però no, perquè també...
2: T'ha dit Balaguer.
0: No, perquè tinc hipocondria.
2: A saber... Què?
4: He caigut a la trampa de la puta.
0: Clar, i després tinc hipocondriac.
5: Per això està enfadat.
0: Que ell és hipocondria.
2: És que no,
0: i llavors el sucre... Ah.
4: Però he de reconèixer que una de les últimes vegades que vaig anar al cinema, tu que has dit això de les laminadures,
2: sí,
4: vaig anar aquí a les Glòries.
2: Ui, és que la de Glòries.
4: Oh.
2: I la de Déu en el mar.
4: Si no recordo quina pel·li era, però recordo que em vaig comprar, ho diré en castellà perquè es deien així, ladrillos.
2: Que bons.
0: Perquè deia encarregada.
2: Que bons.
4: En blanc, eh? O sigui, amb els forats blancs.
5: Has d'anar sol.
4: O sigui, hi ha el ladrillo amb els forats sense farcir i els ladrillos amb els forats farcits. No, a mi m'agraden amb els forats
5: ja
4: farcits.
5: Ja està bé, sisplau, ja està bé. Vas acompanyat o sol?
1: No se'ls pot
4: aquell
1: mai.
4: Aquell dia hi vaig anar, acompanyat aquell dia.
5: Ah, i vau menjar ladrillos,
4: no, per, junts. Però no amb cap finalitat.
5: I va menjar ladrillos.
4: Clar, vam menjar ladrillos.
2: Jo trobo que, o sigui, una primera cita, et compres unes xutxes
4: no era una
2: i compartes
4: cita,
2: sí. No era una primera.
4: No, era quedar...
0: Compartir crispetes, és maco.
4: No era res.
2: Bueno,
0: amb una primera cita.
4: És que no era res.
1: I el nada llama ahora.
2: No sé, jo és que quan amb les crispetes, quan faig, com era, quan faig tap, ja no hi és top.
4: No,
2: mira
5: que
3: jo si són dolces, sí, sí.
2: Ai, no, dolces. Les haurien de prohibir per llei, les palomines dolces.
0: Jo era totalment contrari a les dolces, fins que un noi, una cosa d'aquestes, em va descobrir barrejar-les.
2: Ah. Les salades.
3: Ah, mira.
0: Que te posin meitat de salades i meitat de dolces.
1: Bueno.
0: Perquè llavors la salat fa que el dol... Ui, està boníssim.
3: Això no ho he provat, però...
2: Jo tampoc.
0: Us ho recomano. Us ho recomano.
2: Sí, eh?
5: Perquè vas canviant, no? És
0: no com... hi vas barrejar el dolç i el salat.
2: A veure, David Balaguer, en realitat, què és el que ens passa al cervell que dius que et fa tanta ràbia?
4: No, una cosa que em fa molta ràbia, perquè és que a més és que és certa i m'ha fet mal llegir-ho, perquè dic, hòstia, és que veus, és veritat, i segur que us passa a vosaltres també, resulta que el cervell humà un defecte, perquè per mi és un defecte, i és que els insults i les crítiques que tu reps durant la vida s'emmagatzemen i poden estar al cervell durant més de 20 anys. És a dir, tu pots recordar un insult que algú et va dedicar fot 20 anys, o una crítica, i això ara, si tots rememoreu coses que us han passat, pots ràpidament recuperar alguna crítica que t'han fotut, jo en tinc més d'una dins del cap, emmagatzemada, i en canvi, els elogis i les coses boniques que et diuen en 30 dies s'evaporen.
5: Sí, sí. Una cosa, fora, no,
4: això és injustícia.
5: Jo et portaré la contrària. Depèn de la ment, perquè això... hi ha un estudi. Però és veritat que viu, i no et vull dir res, o sigui, però que les ments sanes tendeixen a oblidar les experiències negatives de forma natural. Llavors,
4: no em vol dir res, però està dient
5: som més ingenus. Perquè caiem més cops amb la mateixa pedra, però som més feliços també.
1: Exacte.
5: I la gent que sempre recorda el dolent per cabir-se, que és una manera de defensa, però no són tan feliços i no estan tan sants.
4: Però si jo no us pregunto...
5: Però és igual, no passa res.
4: La meva ment no és sana, ja ho sé. Però si jo ara us dic a vosaltres...
5: És molt interessant.
4: Recordeu un insult que algú us hagi dedicat fa 15 anys?
1: No.
4: És que... Com que
1: no?
4: Qui ha dit que no? Tu o tu?
1: No.
4: Meu, estava així.
3: Jo sí.
2: Jo també.
3: Ah, jo sí.
4: Home.
2: Jo també.
1: Pues deu ser cosa d'homes o no sé, no me'n recordo.
0: No sé. Jo soc d'una manera que també tens una cosa, que si la persona no m'importa moltíssim, lo que diu, me la rap amb
5: mi. Ni ara ni després, manera. No cal que passi molt jo temps recordo, per oblidar-ho.
4: Mira, ara diré una cosa, jo recordo una frase que em va dir... És que tu el coneixes. Un tio, no sé què se n'ha fet d'ell, però un que era cap de programes d'allà de...
2: De la SER.
4: Sí. Una frase molt desagradable que em va dir.
2: Començava per Jota, el seu nom?
4: No.
2: Per M?
1: J-P?
4: Sí.
2: M.
4: Home, i em va dir una frase, i recordo exactament el moment on estàvem tot, que em va ofendre enormement, i avui...
2: Però mira que fa anys d'això, eh?
4: Hòstia, si han passat més de 30 anys.
2: Ja veus.
4: No, 30, sí, 30 sí, anys. Sí, 30
5: però tu t'importava ell com a persona, l'admirava.
2: No, però era el seu jefe.
5: Ah, bueno, és important, clar, home, sí.
4: I encara la tinc dins, i penso, i en canvi segurament alguna lògica em va dispensar algú en aquell mateix moment, no?
2: Jo,
4: o tu mateix, lluny, tu mateix, clar.
2: Si ja treballàvem junts,
5: també hi ha gent horrorosament.
4: Ja, cap. No hi és.
2: Que fora,
4: És una injustícia.
3: Sí, això, ara que deia el David, això pensava...
5: No s'ho mereix, aquest home.
3: Per mi no són els insults el que jo recordo, perquè a mi m'han insultat molt fent política. Jo recordo observacions que m'han fet mal.
4: Ah,
3: és a dir, no un insult, ets un desgraciat, no. Allò, t'has adonat que fas molt això?
5: però, no, allò... ja, però és que igual, no... igual és veritat, igual t'has ofès perquè sí, sí. Tenia raó la persona.
3: Clar, clar, probablement.
5: No, no, si no és impossible, si no dius què m'estàs explicant.
3: Bueno, com...
5: Però bueno, que no passa res.
2: És cosa tot... meva o estàs especialment agressiva avui amb el sector de front? Sí, perquè...
1: Va,
2: sí, sí. No, no ho sentiu una mica? No, sí. Ho sentiu una mica intimidat?
3: És que més ens hem assentat així les dones allà i els homes aquí.
5: És que estic aquí al davant.
4: M'ha dit, que,
5: no, però és
4: m'ha dit que no tinc la ment sana.
1: Jo, no, jo, potser és que...
2: Sí, sí que li has dit, Vanessa.
5: Sí, però ho he dit amb un somriure. Sí. Hi ha nivells de... Hi ha nivell, a més, hi ha nivells d'estassar o no estassar. Vull dir, el seu és normal, el nivell.
3: D'aquí 15 anys el David se'n recordarà.
4: Anava a dir això. Anava a dir això.
5: No, perquè jo... hi ha límits. Hi ha límits i tu estàs entre del límit normal del meu equip.
1: Potser la Vanessa, que jo estic amb ella,
5: de vegades una mica directa.
1: Quan és una mica més happy... et rellisquen més segons quines crítiques. No. Perquè a mi em rellisquen molt les...
5: Però és al revés. No, però... No. És que és un tema de...
2: Mira, vols veure com és la Vanessa? Saps de que no puc oblidar-me'n de la teva llista de Spotify?
5: I jo ho sé.
2: Has vist la seva cara? De seguida
4: ho porta dins.
2: Es col·lapsa.
4: No, no. Ho porta dins.
5: No em col·laps. Mira, t'encantaria que em col·lapsés, però no és veritat.
2: Segur, eh?
5: Ara, et dic una cosa, que el que hauries de saber tu...
2: Em va sorprendre molt.
5: El que hauries de saber... A veure, què és important?
4: Sí, em va fer dues, al final.
2: Sí, sí.
5: Per redimir-se. És que si m'afectes perquè m'importes molt i la teva opinió a mi em toca el cor.
2: A mi també m'importes molt, tu.
0: Ja he estat rumiant, David.
2: Però millor la música una altra.
1: S'està quedant de bonita la noche.
0: És que els insults no poden raó...
5: Però això no és un insult.
2: No. Digues, Glòria.
0: El tenia bé el Jordi. És que el que sí que me'n recordo és de la... No insults, però quan algú t'ha fet una crítica justa o injusta. Si és justa, normalment, d'allà. Però quan ha sigut injusta, ui...
4: Les ofenses, una ofensa, no?
0: Sí, exacte. Me n'estic recordant algú.
5: Jo crec que importa, et fa mal, depèn de la persona el que t'importa.
2: Yeah.
5: Almenys a mi. Hi ha gent que m'ha fet mal i me'n recordo, ojalà no me'n recordés, al final m'acabo oblidant, eh?
1: Yeah.
5: I hi ha gent que m'importa un pito.
0: I a més, quan no et considero que no són justes, no perdono, ara ho penso.
1: Pues a mi la meva mare sempre em deia, hija mia, diga lo que te digan, tu a lo tuyo. I és veritat, potser la família també fa que tu et rellisqui. Sí, home, si és algú que m'importa, pues
5: diré, això.
1: Bueno, vale. Però tampoc és allò que em queda gravada. És que porto tota l'estona pensant si m'han dit alguna cosa lletja fa dues setmanes. I potser sí, eh? Perquè mira, que en els jutjats guapa no te dice la parte contrària. Pues no me'n recordo.
4: Doncs quina sort que tens.
2: Però t'insulta la part contrària.
1: Sí, Toni, et miren malament, et diuen filla de puta, no sé què.
5: Això et diuen.
2: Collo, què dius? Però això en ple judici?
1: Tu passes per allà.
2: El abogado defensor?
5: Abans d'entrar.
1: La família contrària. No sé què, golfa, dolenta...
2: Golfa? T'han dit golfa?
1: Sí, dolenta...
0: Clar, si tu ets una senyora...
1: Sí.
0: Una senyora que tens una filla golfa. O un fill que l'estàs estimant molt i consideres que la part contrària l'està fent mal, quan veus a l'abogada de la part contrària...
2: La insultes.
5: Home, jo no ho faria.
3: Jo ho he viscut, això, eh?
2: Sí. Tu també ho has viscut, Jordi?
3: Sí. Això és verídic 100%.
5: Però veus, l'insult diu més de la persona que insulta de la que rep l'insult.
1: Ja. I fa tres setmanes em va dir una noia, i tu te llames mujer? I jo, bueno, perdona.
2: Pues sí. No, jo me llamo...
5: Claro, claro.
1: Sí, coses així, però ja et rellisca perquè penses, l'entenc, estic defensant a X, ella no ho porta bé i la seva família, jo sóc el dimoni encarnat.
5: No diu el que defensa, però...
0: Hi ha professions que tenies que fer una mica, com el que diu el Jordi. Si tu et pots dedicar a la política, ja et preocupa el que diu la gent de tot.
1: Per tant, a l'insult penso, uau, estic fent genial aquest judici.
5: Però aquí ara seré... Mira, ell... Eh?
2: Ell és el Jordi.
5: El Jordi, perdó.
2: No ho dic per la gent que escolta el programa com
5: a... El Jordi es dedica a la política i ell creu, perquè jo ho sé absolutament amb les seves idees i el que explica i el que diu i el que defend. I llavors, li és igual que l'insultin perquè és que ell ho defensa a muerte. Però ella defensa el diable si fa falta.
1: Claro.
5: Aleshores, clar que... Li ha de ser igual perquè tothom li dirà barbaritats, m'entens o no? Que,
1: jo
5: que és
1: una mercenària.
5: És una mercenària.
1: Me pagues clar, i te defiendo.
5: No m'ha tocat a mi, que és el que... Eres una mercenària.
1: Totalmente.
5: Eres una mujer mercenària, ja està.
1: Espartana.
4: Si algun dia tinc problemes, em defensaràs tu, Olga.
1: Exacte,
5: segur
1: David, sempre.
5: Segur que ho fas superbé.
1: Però amb tu ho faria d'acord. Encara que no em paguessis, lo haria de corazón.
5: Jo home, depèn del que hagués fet.
4: Bo,
1: Bueno, depèn de...
4: Ha de ser bona, l'Olga.
1: A veure si se va ir a Tailàndia a portar algú, saps?
2: De quines coses fa contraband, estic pensant jo.
5: Es
2: fa contraband de tabac?
3: La Olga defensaria un contrabandista.
1: També,
5: home. I d'òrganos. De òrganos.
2: També.
5: Veus, mira, però això no ho dic jo.
2: Escolta, però a veure un moment, Vanessa, per què vols parlar del contraband, tu?
5: Mira, jo primer vull saber què heu contrabandat, perquè estic segura que tots sou contrabandistes aquí. Hombre,
2: jo soc contrabandista.
5: Tothom ho és.
2: D'emocions.
5: Bueno,
1: bueno. Uau, que no, guai.
0: Però qui no ha anat a Andorra i ha baixat algo amagat? Jo estava aquí.
2: Clar, és veritat.
3: Bolquers.
2: Bolquers? Però que hi ha un límit de bolquers?
3: No, hi ha bolquers més barats a Andorra i en un moment en què consumeixes 10 bolquers cada dia, vas a Andorra, compres 600 bolquers.
2: Però això no és contraband, és legal?
5: No, segur.
3: Bueno, si no ho tributes al passar la frontera.
5: Ho tens que declarar, home.
2: I no tributaves?
3: Sí, i tant. No parlo d'altres persones que ho feien.
5: Però m'encanta allò dels espanyols.
2: Una persona amb la teva cosa i el teu, no?
3: No, jo mai se m'acudiria fer això.
5: Però és meravellós, allò d'espanyols. O sigui, no m'esperava, jo què sé, qualsevol cosa menys espanyols.
0: Bueno,
5: tabac,
2: tabac i alcohol a l'època d'Andorra.
0: I
2: mantequilla breda.
4: I queso de bola.
0: Sucre i formatge de bola. Exacte. Sombrero de copa.
2: Sombrero de copa.
3: I toblerone.
2: I quesitos, la vaca que ríe.
0: I aquells petitons vermells.
2: Mini Babybel. Els mini Babybel. Això sí que és tota una generació.
0: Home.
2: De gent que, efectivament, quan eren petits, les nostres mares anaven a comprar a Andorra
1: i la llet,
2: i portàvem.
1: I la sucre.
2: Llet en pols.
1: Sí.
2: Parmelat. Sucre.
0: Era italiana.
2: Imagines.
1: Sucre.
2: Parmelatte, aleshores. Sucre. Aspirines.
0: Aspirines, veritat.
2: Les aspirines eren molt, no?
0: Aspirines franceses,
2: i després,
0: que són molt més bones.
5: Carla, aigua.
2: Calculadores científiques.
5: Ah, sí, és veritat.
2: I rellotges Casio calculadora.
5: Sí. Molt bé. I càmeres fotogràfiques.
2: Sí, senyora. Sí.
3: Que a dia d'avui l'equivalent a les calculadores són les rombes. Vas a Andorra rombes. I a totes les botigues venen rombes.
2: Rombes és la cosa que es compra?
3: L'aspirador aquest.
2: Ah, sí?
3: Sí, perquè es veu que deuen ser 100 o 200 euros més baratos que aquí.
2: Ah, clar.
3: I està plagat de rombes.
5: I formatges.
0: Les últimes èpoques que vaig anar-hi jo, ja als 2000, quasi bé, fer-te les ulleres.
5: Ah, sí, mira.
2: Ah, sí,
0: Sí, perquè era barat. Tu donaves la meva recepta de les dioptries, que eren pomines.
2: Però Itàlia ho he vist jo molt.
0: Et quedaves a dinar.
2: Allà on està l'exòtica Itàlia, jo això ho he vist molt.
5: Però que l'altre dia m'ho van dir que anés a fer això a València. Dic, però
0: a València.
5: Tu, jo vaig flipar, que hi havia una òptica que ho feien. Que jo dic, però que tinc que fer jo a València, que està molt bé, però dic, home, no, jo el vaig a Andorra i me'n vaig a fer a l'Espa, no?
1: Ens oblidem de les colònies.
2: Les colònies.
4: Ah, sí, també.
0: Cosmètics, tots. Sí, sí. Els del món, perquè aquella
5: gent... Però clar, jo us dic una cosa, que el que diem és una coseta o dos.
2: Clar.
5: Ai, que tampoc és un contraband.
2: És veritat que hi havia molt de tabac, però també hi havia marques de tabac, que ara... John Player
0: Special. Home, John Player Special.
2: No? O More.
0: Us en recordeu? More. És que eren els típics d'allà. I aquell... Dunghill. Dunghill.
1: Qual?
2: Sí, sí.
0: Dunghill. Hi havia el verd i el vermell.
2: No, home, sí. Al More hi havia el verd i el vermell.
0: El Dunghill també, eh? Sí, que era daurat i verd.
5: Ara us diré un truc. Un truc molt interessant, molt efectiu, d'una contrabandista espectacular, que era ma mare.
2: Diu, de fet, jo...
5: Resulta... Però a la seva època, quan era jove... Resulta que ella va muntar un saló de bellesa. Sí. Llavors, el que venia molt, perquè és el que està també molt negoci, és vendre cremes. Clar. Llavors, aquí no n'hi havia, hi havia bones, però aquí sí que... Ara la diferència no és tan bèstia, però abans era molt bèstia. Llavors, anava a Andorra, en comprava mogollón amb una bossa, i perquè llavors això sí que era contrabando de, vamos, al cuartelillo, a l'època aquella. I llavors, és que posava a sobre, perquè el Guàrdia Civil, que parava tothom...
0: A tu?
5: No, jo no hi era encara. Tota la roba interior usada de la setmana que havien passat.
2: Oh,
5: no. Llavors obrien i deien, uah, passa.
2: Uah, deien?
5: Deien uah.
2: Però quan...
5: Deien uah, i ja uah. No miraven
2: no
5: més.
2: No m'he atrevit a dir el que anava a dir.
1: Jo tampoc.
5: Bueno, pues imagina't.
2: Ja.
5: Llavors van dir, pues ja pot passar, senyor. O sea, era una noia molt guapa, llavors. Ara també, però és una senyora. Abans era una tia buena.
2: Ja.
5: I van dir, mira, passa, niña.
2: Així?
5: Sí, llavors ja ho tenia, cada tants mesos anava cap allà a fer el negoci.
2: Clar, molt bé.
5: Imagina.
2: A mi m'agradava molt l'Andorra. Jo recordo molt de carinyo anar a Andorra quan era petit.
1: Sí, amb els meus pares sempre anàvem amb sucre, amb la llet. Per què hi havia un límit de sucre i llet?
2: No, de sucre i llet no n'hi havia límit.
1: Ah, no?
2: Jo crec que no.
0: No t'emportaves 10 quilos de sucre, perquè em feia un huevo.
2: Bueno, sí, perquè venien packs de 5 quilos. Ah, jo me'n recordo que hi havia paquets de 5
0: euros. Deu ser que el límit era aquest.
2: Ah, però
0: saps què vull dir?
1: És que m'has fet venir el record de del cotxe del meu pare carregat.
0: Clar, els cartons ja anaven de gel, que eren de 4 en 4, que eren els que podies passar.
2: I la mantequilla breda, una vegada la vaig veure a Barcelona, m'ha fet fins i tot il·lusió, mira.
4: Sí, sí.
2: No?
4: Sí, sí.
1: Però ara també surt a compte, les colònies i segons quines coses de mecànica.
0: No, no,
1: i d'electrònica, perdó.
0: I de perfumeria i perfum, sí.
1: Sí, sí, jo el perfum que jo utilitzo...
3: I de farmàcia. De farmàcia. Ah, sí. Una persona que coneixo, que no sóc jo, també havia anat a comprar cremes d'aquestes de pell atòpica, cremes de bebè...
5: Tot això.
3: Tot això...
5: Tu molt bé.
4: És la pell atòpica, veig.
3: No.
2: No, no, ara ja no.
1: És un amigo.
5: Escolta, mira, que jo tot això, és que això ho tenim que fer-ho després que jo expliqués una història, però bueno...
2: És veritat, és veritat.
5: Ara és igual, l'Horta.
0: El teu tema ha portat a conversar.
5: Jo ho sabia, jo ho sabia. Jo sabia que això era el més interessant, el que ens havia passat a nosaltres. I passa d'això. Però ja aquí som, doncs us dic una coseta. Que resulta que hi ha un senyor xinès que han parat a Nairobi. O sigui, què penseu? Una cosa curiosa. Va, digueu-me coses que podia
0: contrabandar.
5: Contrabandar.
2: Contrabandar, no és correcte.
0: No és correcte. Què es pot treure de contraband?
5: De contraband.
2: D'una serp.
0: De Nairobi.
5: Ah, això és interessant.
4: Sí, i també segurament hi ha gent que ho fa amb simis, també.
5: Però escolta, és que això a mi no em sorprendria. O sigui, està molt bé la idea, però algú que em sorprengui.
0: O hi ha el d'elefant i coses d'aquestes van per les...
5: Això tampoc sorprèn, és marfil.
0: Ah, bueno, noia.
5: Marfil, tot això, no, però...
2: És que, perdona, sorprendre la Vanessa...
5: No, no a mi, no.
0: Això del... No, doncs el del rinoceronte per fer el que diu que...
1: No, mira, si és Xina, seda, gusanos de seda.
5: Ella va millor.
1: A fer seda?
0: Gusanos de seda.
5: Ella, sí, una mica estrany, no. No, formigues.
2: Formigues?
5: Perquè
0: són les formigues.
5: Perquè són col·leccionistes que... Bueno, 2.000 formigues el senyor xinès li van incautar. Formigues vives. Sí, sí, a la maleta, vives, eh? Sí. I què passa? Que la formiga, la reina... Hi ha gent que col·lecciona formigues, mira, hi ha gent de tota la vida. Posa el marfil, però hi ha gent... Formigues vives. La reina val 220 dòlars.
2: Caram.
5: Llavors això incentiva.
2: La reina de les formigues.
5: La reina, la reina.
2: I com saps qui és la reina?
3: És més grossa.
5: És més grossa.
3: Més grossa.
4: Sí, però...
2: Però com de grossa?
0: Cailes africanes, deu ser una raça rara.
1: M'estoy imaginando que sacó una cajita i a mi madre me las mata.
2: Exacte.
5: Doncs, bueno, a part d'aquesta fatal...
2: Sí, sí, en realitat.
5: Què estan provocant?
2: Què estan provocant?
5: Que, com que no hi ha formigues...
2: S'estan quedant sense formigues.
5: S'estan carregant a l'ecosistema.
2: Caram.
5: Llavors hi haurà més espècies d'aquestes depredadores que és com l'abella. O sigui, si desapareix la formiga reina...
0: No hi ha més formigues.
5: L'hem cagao.
2: Ja, sí.
5: Vull dir que sí, començarà a desaparèixer coses, començaran les espècies invasores, Vanessa, i afectaran la biodiversitat.
2: Escolta, Vanessa, si hi ha formiga reina, hi ha formiga princesa, i infanta...
5: Segur, segur, segur, segur.
2: No?
4: Sí.
2: Hauria de, no?
5: Sí.
2: No,
5: si hi ha una reina... Infantes, hi ha infantes, també.
2: Hi ha formigo? És a dir...
3: I hi ha una oposició republicana dins del formiguer.
2: Exacte. Existeix el republicanisme.
0: L'estanga, no?
2: Em sembla un tema apassionant.
5: I no, jo et dic una cosa.
0: A les abelles hi ha. Molt
5: bo, et dic una cosa. El millor és això, que segur que sí que hi ha aquesta jerarquia que no coneixem, perquè el nostre cervell no arriba a entendre...
0: En les abelles no ho estudiar.
5: El mecanisme, que són com soldats.
0: Però tu, quan al col·le, jo, a la meva època de GB, estudiaves la reina...
5: Sí.
0: Los zánganos i les obreres.
5: Sí, sí, sí. Ja. Sí, no, no, I parlava d'això.
2: Però la reina li fan com una preparació?
0: La reina és una cosa que pot ser pobra bé.
3: La reina,
2: la preparada.
0: La reina, los zánganos la inseminen.
5: Toni.
0: Ella deixa anar les seves coses i es mora.
2: Ai, pobra.
5: Vosaltres n'heu vist.
1: Ja no quiero ser reina.
5: Aquests reportatges, perquè jo vaig veure un que vaig flipar. D'aquests de la 2, quan abans ja feien coses interessants a la 2. És broma. És broma. És una broma.
2: Ha creat un sisme.
5: Tranquil·litat. No, no, era una broma. Total, que hi havia un reportatge que anava d'això de la jerarquia i de com funcionaven les formigues.
2: El Genís està a punt que li agafi un cul.
5: Però, escolta'm,
2: alguna cosa,
5: que no acabaré mai. Que és molt fàcil.
1: No,
5: mira, és que és veritat. Que llavors deien que quan... O sigui, és que no em rieu tant.
1: És que és la Glòria. No puc riure.
5: Escolta'm, que resulta que quan acabi el món i no hi hagin sers humans, i miro el David perquè m'escolta ell, resulta que les formigues tenen una fotosíntesi, per dir-ho d'alguna manera. No, una estructura militar, inclús.
2: Una fotosíntesi.
5: Tenen una estructura militar.
4: No, és que les formigues...
5: No, que sí. Que sí.
4: És interessant el món de les formigues. No,
5: sí. Totalment. A veure,
3: podem tallar l'últim minut i...
5: Però et dic una cosa, però és veritat. O sigui, explicaven que quan... O sigui, tenen un poder de sobreviure etapes, sí, que igual a l'època que hi havia, jo què sé, els cromanyones, ja hi havia formigues.
2: Caram.
5: I encara n'hi ha ara, i nosaltres no ho podem entendre.
2: Però no són les mateixes, m'imagino.
5: No, però no podem. L'espècie continua. L'espècie continua.
4: Ja. I si en veus algun dia, per casa...
1: Tengo que hablar con mi madre.
5: No,
1: teniu
5: que matar formigues. No ho feu.
2: Però ni formigues ni la majoria de...
3: No de matar res. No mateu animals.
0: Perdoneu-me, jo si em trobo qualsevol cosa a casa meva que no viu a casa meva i no està empadronada...
3: Però és que sí que viu a casa teva.
0: No, clar, no està empadronada.
5: Però no la veus. A mi em va dir un amic que sí, perquè havia d'allò de caçar...
0: Si no el veig, m'és igual.
5: Bueno, exacte, però és que viu de tot. Em va dir... Hi ha unes enganxines que es posen als racons per atrapar ratolins o coses. Total, em va dir, no ho posis. Jo deia, hi ha un ratolí o hi ha un camaleón, hi ha algo a casa meva.
3: Un camaleón.
5: Sí, però vaig dir camaleón. Però em va dir, no ho posis, perquè si ho poses s'enganxarà. I diu, i potser no trobes el que esperes, i trobes algo, però no una cosa o dos, però no, o sigui, insectes que no t'imagines que existeixen i viuen a casa teva.
0: Si no els veig mal,
5: que us sapigueu.
0: Si no els veig més igual.
5: Per això no cal posar enganxines.
0: Però jo, si em trobo un escarbat, o jo què sé, una cuca qualsevol.
4: No ho suporto, això.
0: No,
1: una aranya.
0: Formigues em posa mal a la cuina. Home, no. Jo vivia, tenia una casa que tenia molta merda al costat, i aquella cuina, si no posaves cosa per... Ah, per favor, per favor.
4: Això és espantós.
3: Captures i tires.
0: Vaig descobrir una cosa que poses, que són com uns discos que atrapa les mosques de dintre. Llavors llences el disco i ja està.
1: Jo intento que visquin les formigues, però quan van al menjador del meu gos i les veig en fila, és que...
0: Vols pot menjar?
2: Jo tinc uns amics a la muntanya que han descobert un sistema que és brutal. Agafes una ampolla d'aigua, una ampolla d'aigua d'aquestes de plàstica, i li fas forats. I aleshores li poses, a banda d'aigua, li poses Coca-Cola i una mica de mel. I comences a veure com entren les vespes.
0: Clar.
2: Que és una passada.
0: Perquè és dolç.
2: Clar, però després no poden sortir, efectivament. I allò és el cementerio de les avispes.
5: Però no ho feu, jo la salvo. A mi m'entrava el cafè amb llet pel sucre i la vaig salvar i va tornar a volar.
1: Una avispa?
5: Sí.
0: La cara del tònic.
5: No, però tal qual t'ho dic, eh?
2: És que la
3: ara en sèrio.
2: Viu a Rocafort cantonada Disney.
5: No, m'ha passat més d'un cop, eh? Van al sucre i es queden a dintre i estan chapoteando i jo les he salvat.
3: Jordi, no mateu animals en general, però sobretot no mateu abelles. Si vespes, mira, però abelles, no, sisplau, perquè de veritat que ens estem carregant l'ecosistema. Estan en perill d'extinció i petarem per culpa de que ens quedarem sense abelles.
5: No, totalment.
2: Jo crec que quan...
3: A veure què
2: dirà. Li hauríem de posar una música. Que separés el que és el moment seriós, no, d'allò, amb un rerefons important, li hauríem de posar, no? Creus, David?
4: Una música èpica.
2: O fer-li una entradeta amb tots vostès. Sí.
3: El moment seriós.
4: Jordi Manils, una música èpica.
0: Jo que estic d'acord amb el Jordi. És
2: que té raó, té totalment raó.
0: No, però a part d'això, ara la gent veu una vespa o una ovella, és igual. Uns crits. Bueno, que no passa res.
1: Hombre, que se pica.
0: No!
5: No, però ja sí que és al·lèrgica.
0: Me cago en dera. Com pot saber que ets al·lèrgic que t'ha picat mai un res?
5: Perquè ho saben.
0: No ho saben, perquè tu també ets al·lèrgica a tot i no t'ha picat mai res.
2: Mira, la Glòria s'està enfadant abans de l'enfado.
0: És que amb els bitxos la gent no ha vist un bitxo viu en la vida. I tothom xiscla amb uns crits aguts.
5: Jo no xisclo.
0: Nenes de 6 anys xisclant, la mare xisclant per una porqueria d'abella. Estigueu quieta i s'anirà d'avorrida de veure.
4: És que amb això té tota la raó, perquè...
0: Home, quina exageració!
4: Si fas un sondeig ràpid, quantes abelles us han picat a vosaltres durant la vostra vida?
3: Mai.
5: Però si jo la salvo...
4: Una, potser.
5: Home, una sí.
4: Però quantes abelles has vist volar?
5: L'experiència...
3: Segurament us han picat de vespes. Abelles, difícilment.
5: És veritat, de vespes, totalment.
4: I quantes n'has vist volar al teu voltant? Un fotimer?
0: És igual, perquè la gent diu això perquè és una abella o perquè és una vespa. Després ve una mosca i criden igual, que també són al·lèrgics a les mosques.
1: Pues jo, que sàpigues, al jardí de la meva casa hi han tres que estan posant a les floretes.
3: Clar.
1: Les deixo allà.
5: Ai, que bé. Home, clar, són meravelloses.
2: Hi ha gent que crida les mosques?
0: A qualsevol bitxo.
2: A les mosques?
0: I tant!
1: Que asco, que vive de la merda.
2: Però tu on vius?
0: A Barcelona, Catalunya, Spain.
2: Qui parla així? No, o sigui,
1: sí.
2: De quina comarca?
5: Comarca.
2: Glòria Galiano. Aquí hi ha potser un excés...
5: Està Mordor.
2: Que potser hi ha un excés de llum vermell.
0: No, es veu que la necessitarien, mira. O sigui, es veu que la llum vermella aquesta ara ho cura tot, l'insomni, les arrugues, el dolor muscular. O sigui, per l'amor de Déu! A veure, vaig a dir-te una cosa que et farà gràcia.
2: Sí, perquè jo fonamentalment...
0: Reduce la fatiga ocular y promueve una experiencia de relajación visual esencial para conciliar el sueño. Notícia! Que no hi hagi llum és essencial per poder dormir.
2: Ja.
0: Que un dia no hi hauria prou a apagar la llum, no que sigui vermella. Per l'amor de Déu, hasta les fosques reduce... Pues me reducirà a apagar la llum del tot.
2: Ja.
0: El vermell. Mira, la veritat... Abans el vermell a mi em recordava els puticlubs.
5: A mi també.
0: I allà la gent molt relaxada no estava.
2: Yeah.
0: Pues ara resulta que les llums relaja, però que aquesta reduce per a poder dormir. Reduce! A veure, això, reduce no sé què, la fatiga ocular.
5: Sí, sí, sí.
0: Fatiga ocular i badario aquest. Llavors, sus efectos incluyen rejuvenecimiento de la piel.
5: És verdad.
0: Alivio del dolor. Regulación del ritmo cardíaco. Sí. Mejora l'acné i la psoriasis, acelera la cicatrització de herides. Veu un moment. O sigui que estem parlant de Déu beneït baixant del cel fent miracles. I és la puta llum... Perdó, la llum vermella.
2: Però...
0: Quan... Això ho veien en forma de bombilla.
5: Sí, sí.
0: De
2: això és el que vull saber.
0: Uns pan... això, tota aquesta informació ve rodejada d'anuncis.
5: Sí.
0: Uns panós. Com una estufa elèctrica, però que és això. I a mi m'ha recordat una cosa que hi havia fa molts anys, que li deien... Rayos ultrarrojos.
2: Ah.
0: Ara no, ara és rojo sol. Ja diu que no és ultra.
2: Claro.
0: I perdó, és que jo digo jo que els fotògrafs, recordeu que els fotògrafs digitals, analògics, la casa, allò de revelar, era llum vermella on revelaven. Aquests senyors haurien d'estar relaxadíssims. Joves, però una pell que no es podia aguantar. Ara vaig a dir, quina troballa aquesta cosa per això. Dic jo, que si això té tants poders i és tan bo, no deu ser perillós fer-t'ho tu sol a casa, que potser hauries de fer servir-ho algú que hi entengués una mica, no comprar-t'ho per internet qualsevol llumeta d'aquestes i te la poses i vinc a fer miracles tu sola, que igual prens mal.
2: Però,
0: perquè si diu que aquí no quita la cicatrització, a veure si aquí tapa una alguna cosa que no ha de caponar, això.
2: Deixa'm que us digui una cosa de debò. Saps quan vius en un món en el que no has passat mai per un carrer i de sobte passes per aquell carrer i flipes perquè ha passat tothom? M'acaba de passar amb això, amb la llum vermella. Jo no sabia tot això.
5: Jo tampoc.
2: Perdona, és que m'acabo de connectar a internet. Hi ha un mercat de llum vermella.
0: I per últim...
5: Contraband.
0: Que és on hem acabat, la pedra filosofal. La teràpia diària con luz roja prom puede, diuen puede, tu diuen puede, ser segura y beneficiosa, puede ser segura, puede, y para elevar el ánimo y los niveles de energía. Ja ho tens. Fora los càrteles de Medellín i tot això, i vinc de llum vermella a les discoteques i això, en comptes d'anar a fer a drogar-se, vinc de llum vermella, ja està, s'ha acabat el narcotràfico.
2: Acabo de veure que hi ha una làmpara de llum vermella que costa sí, sí. 999
0: euros. Home, una estafa que t'hi cagues.
3: Puede producir bienestar, però no diu que sigui a tu, diu que és el venedor.
5: Ah, puede producir.
3: Clar, el venedor.
0: Només et dic que a casa meva venia una d'aquestes coses
1: això,
0: que va venir acompanyada d'un producte que era una crema que portava or.
1: Oh, uau, que bueno.
4: Això de la llum vermella...
2: No us esteu de res.
4: Hi ha hagut un gran avalador d'això de la llum vermella, que és un futbolista de l'Atlètic de Madrid.
0: Bueno, que cal sigui futbolista, que no sigui imbècil.
4: I aquest tio...
3: És terraplanista, també.
4: És terraplanista o no?
2: Sí.
4: I aquest tio, clar, aquesta gent que és tan famosa i que té tants seguidors, només que pengin una coseta a la xarxa parlant dels beneficis de la llum vermella, com que la gent no té criteri, automàticament... Hi ha tot un munt de persones que es passen el tema aquest de la llum vermella.
1: Jo tinc criteri i jo m'he posat la llum vermella a l'habitació perquè digo, mira que sexy, perquè tinc criteri.
5: Però és que jo, a mi em passava això.
2: Tota la vida. Jo com a cosa sexy sí que
0: m'estic.
2: Sí,
5: No, a mi em passava que tenia una veïna que posava llum vermella i després va posar una altra i pensava jo, això són puticlubs o què està passant? Perquè han dit, com que estan legalitzant, que ara ho fan molt els pinsos, això de posar puticlubs, i dic que estic rodejada de puticlubs. Ara, què està passant?
2: Ara que parlem d'il·luminació de pisos, és cosa meva? O cada vegada hi ha més cases que posen la il·luminació de Nadal pel Nadal i la deixen tot l'any?
5: Sí, també.
2: Oi que sí?
0: I una altra cosa que no puc entendre, gent que compra les bombilles, ara que són totes aquestes, que ja no contaminen aquesta cosa, i no es fixen que pot comprar-la càlida o fria.
2: I llavors i la compren fria.
3: Veus un batiburrillo...
0: Amb una llum, blau cel, una cosa que dius, com es pot viure en aquest... Per favor.
5: Sembla que estiguis a...
0: Per favor, fixeu-vos que la bombeta posa fria o càlida, home, per favor, per favor, home,
5: càlida.
3: I a quines zones de la casa?
0: Com es poden criar fills amb aquella llum blava?
5: És veritat, és veritat.
2: Recorda, això recorda una mica... Recorda una mica quan es van posar de moda els leds al començament, que entraves en els basars... Hi havia aquell llum de dentista horrorós, molt fred, veritat, que encara ara te'l trobes, eh? De tant en tant, sí.
1: Estic pensant a la meva mare que la llum de l'escala, tots els veïns han flipat perquè ho ha canviat ella, ja ha posat luz fria.
5: Ostres, jo tinc un dentista que vol posar aquesta llum a l'escala, perquè...
1: I es queixaven tots els veïns dient, què ha passat, perquè hi ha tanta...
2: T'imagines el dentista i que hi hagués llum vermella?
1: Doncs mira, m'aniria bé.
3: Tu em vés aquí.
2: Ja seria una mica...
1: Pues a mi m'aniria bé.
4: Seria una mica sinistre.
2: Tu em vés aquí que le voy a quitar la muela del juicio.
1: Pues jo avui he anat al dentista i he marxat perquè no m'havia avisat el que m'anava a fer. I jo necessito estar informada. Per tant, li demanaré que em posi llum vermella per jo relaxar-me la pròxima vegada.
5: Però vols que t'ho faci bé o no?
0: Clar, aniria bé per relaxar.
1: Clar. Ojo,
0: però clar, igual no s'hi veu ell.
3: Si veiés alguna
2: cosa... I si et poses una llum vermella i una d'aquelles boles de discoteca, sabeu aquelles boles? Que a mi sempre m'han agradat.
4: Estudio 54.
2: Estudio 54.
5: Mira, escolta, i si amb més d'anestèsia fumes un porro, doncs també estarà superrelaxant.
0: No cal, perquè la llum vermella t'eleva l'ànimo i los niveles...
5: Todo, lo lleva todo.
1: Bueno, doncs el dentista que es posi un frontal d'aquests de la gent que va a córrer. No,
0: el dentista.
1: Per la meva llum vermella.
0: Llavors, si et ve la cara, ja no tens l'efecte que diu aquí que és essencial per, per agafar el sol, l'experiència de relacció visual.
1: O sigui, tot vermell.
2: Jo crec que li podríem posar llum vermella a la Glòria.
4: Sí.
2: O sigui, en realitat, em sembla que parlaré amb la Sònia Urbana, amb la directora de la casa, a veure si podem omplir la redacció de llum vermella.
1: T'imagines?
2: No?
4: I t'imagines que li acaba agradant? Perquè això pot passar de vegades.
2: I t'imagines, avui m'enfado. Amunta una mica més. Sí.
0: Tu ara riuràs, però jo he gravat coses d'aquestes portes.
2: Estic segur.
0: Tu jo no.
2: Avui vaig enfadar-me perquè has estat... Glòria Galiano, avui m'enfado perquè has estat molt dolent. Escolteu-me, que estem a 30 segons, que ho hem de deixar. Ho hem de deixar aquí. David Balaguer.
4: Que vagi molt bé.
2: Vanessa Cogar. Olga Ortiz. Jordi Manils.
3: Bona nit.
2: Glòria Galiano. Genís Sabater. Senyores i senyors, tornem dilluns. Que passin un cap de setmana meravellós, que es posin tots els llums vermells que vulguin, que si es compren un LED millor càlid, estic totalment d'acord amb això, i que en qualsevol cas, quan sigui dilluns, recordin que estarem aquí, al Pla B de Ràdio 4. Bon cap de setmana. Gràcies.

0: Són les 9.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit. Continuen fora de control els incendis que cremen a la Comunitat de Madrid i a Àvila. Hi ha prop de 60.000 persones afectades, entre evacuades i confinades. El fort vent i les altes temperatures d'aquesta tarda han complicat les tasques d'extinció. S'ha declarat emergència d'interès nacional i el govern central ha agafat el control del comandament. Clara Ontanyón, bona nit.
2: Bona nit. Sí, els incendis de la Comunitat de Madrid i Àvila són els que més preocupen per l'agressivitat de les flames i la proximitat a zones urbanes. El de Madrid avança ara cap al nord, empès pel vent, cap a la zona de l'Escorial, i afectades unes 12.000 hectàrees. Per precaució, s'han evacuat 9 municipis. Ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Y esperemos que esta noche, a partir de esta noche, de esta madrugada, el viento, esas son las previsiones de AEMET, afloje razonablemente y que tengamos una ventana importante durante toda la noche y la madrugada para atacar vía terrestre al fuego.
2: Paraules del ministre des del centre de control a Àvila, on hi ha aquest segon incendi, també fora de control, i afectades més de 10.000 persones, entre evacuades i confinades, que vol dir que no poden sortir del seu municipi. L'objectiu principal és que els dos incendis no convergeixin. El president del govern, Pedro Sánchez, es desplaçarà demà al lloc per participar del CECOT, que és l'organisme de coordinació d'emergències, del qual també participarà el rei Felip VI per videoconferència. No són els únics incendis que cremen avui a la península, almenys n'hi ha una desena més d'actius a Toledo, Ciudad Real, Terol i Guadalajara.
0: Gràcies, Clara. Aquesta és la darrera hora d'aquest divendres 24 de juliol, que també ens deixa altres titulars. Avui fa un mes del doble terratrèmol de Veneçuela i la situació al país continua sent catastròfica. Rosario Castro, portaveu a Barcelona de la plataforma SOS Veneçuela, en declaracions a Ràdio 4.
4: Cientos de edificios caídos, personas desaparecidas. Es de verdad que la magnitud, ya como lo habéis dicho, no fue un terremoto, fueron dos. Entonces no podremos imaginar el nivel de destrucción que ha habido.
0: Segons UNICEF, es necessitaran més de 65 milions d'euros per respondre a l'emergència humanitària, que ha deixat gairebé 5.400 morts i 16.000 ferits. Per primer cop, el Tribunal Suprem ha aplicat la llei d'amnistia després que la justícia europea avalés la norma la setmana passada. Queden amnistiats 4 exmembres sobiranistes de la mesa del Parlament, presidida per Roger Torrent, acusats de desobediència per tramitar resolucions a favor de la independència i en contra la monarquia. Entre els beneficiats també hi ha 3 manifestants de les protestes post-sentència i l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracán, condemnat per cedir locals per l'1 d'octubre. Una incidència en la mostra catalana de les proves PISA impedirà comparar els resultats del 2025 amb els altres territoris i edicions anteriors. Educació ha obert diligències per aclarir per què el 23,2% dels alumnes van quedar exclosos de la mostra, molt per sobre del 5% màxim recomanat per l'OCDE. Aquesta incidència invalida les comparacions internacionals, tot i que els resultats obtinguts continuen sent vàlids. Hi ha mort un operari de 54 anys en un accident laboral a les obres del Camp Nou. Segons els Mossos, l'home ha rebut un cop mentre treballava i el sistema d'emergències mèdiques no ha pogut fer res per salvar-li la vida. La policia ha posat els fets en coneixement del jutjat de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball, que investiguen les causes de l'accident. És el primer accident mortal des que va començar les obres de remodelació de l'estadi Blaugrana el juny del 2023. Abans de marxar, ens fixem en els esports. El ciclista Tadej Pogacar ha protagonitzat una exhibició històrica a l'Alpe d'Huez, guanyant la 5a etapa de l'edició d'enguany del Tour de França i pulveritzant el rècord de Marco Pantani. L'eslové ha culminat una remuntada espectacular després de començar l'ascens a 3 minuts i mig dels escapats. Ha atrapat els líders a 3 quilòmetres i, com dèiem, ha pulveritzat aquest rècord. A més, reforça el lideratge a la classificació general, mentre Juan Ayuso, l'únic espanyol que optava posicions de podi, ha caigut fins la 7a posició. De cara a demà, penúltim dia de competició i amb 170 quilòmetres d'alta muntanya per davant, el ciclista català de l'equip Caja Rural, Abel Balderston, ha parlat als micròfons de Ràdio 4 de les seves perspectives.
5: Però bueno, lo que quedi, doncs, donar-ho tot i disfrutar-lo com es pugui, encara que ja les forces van justes.
0: I ens fixem en la previsió del temps. A Emet, Noelia García, bona nit.
6: Bona nit. Demà dissabte a Catalunya baixen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Tarragona, 34 a Girona i a Lleida i 31 graus a Barcelona. Però molta atenció a zones de Girona i al Pirineu. S'esperen núvols d'evolució amb possibles ruixats i tempestes que podran ser localment forts, amb ventades i calamar-se. És una informació d'EMET.
2: Això és tot per part nostra. Poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també el portal web rtv.cat. Bona nit i bon cap de setmana.
1: Ràdio 4. Ara comença Metròpoli amb Xavi Collado.
7: Bona nit, sóc en Xavi Collado, benvinguts a Ràdio 4. Durant els propers minuts escoltareu les millors entrevistes d'aquesta temporada al Metròpoli de Ràdio 4.

0: Ràdio 4.
1: Demà podreu continuar escoltant les millors entrevistes de la temporada del Metrópoli aquí a Ràdio 4. Salutacions de Xavi Collado. Fins demà.

0: Electrònica de Sastre. Amb Isabel Díaz i Pedro Blázquez.
1: Els imprescindibles de Ràdio 4.

Radio 4. Els imprescindibles de Radio 4.

0: L'altra ràdio, amb Cint Tuniqui.
1: Benvingudes, benvinguts en aquesta edició especial de l'altra ràdio de Ràdio 4. L'estem fent en col·laboració amb la Societat Catalana de Comunicació de l'Institut d'Estudis Catalans per celebrar els 45 anys de l'Institut.